0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt. Tot a punt.
1: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
7: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i per dir.
10: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
0: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena, nena, nena, nena!
16: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És l'Edu Esteve, que amb aquesta cançó inicia una nova etapa musical. El tema es diu La meva sort, i és la cançó que avui hem triat per obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Et saludem novament des de l'estudi, després de passar aquest dissabte en directe des de la FIM de Vila-seca. Nosaltres tornem al nostre format habitual des de l'estudi de Ràdio 4 amb aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda. Com sempre, si estàs aquí és que perquè tens ganes que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho farem, ho intentarem fer, si més no, a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, parlem de coses que passaran la setmana que ve, perquè aquest pròxim cap de setmana es preveu intens musicalment parlant. Hi haurà l'inici de la gira dels 40 anys del Sopa de Cabra, hi haurà la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, una festassa al Fòrum, i també serà el cap de setmana d'un dels festivals que enceta la programació d'estiu de festivals importants a l'Ambassat de Sabadell. De tot això en parlarem a la segona hora d'avui, diumenge. Però abans, en aquesta primera, també tindrem ocasió de parlar d'un concert que tindrà lloc la setmana que ve, però just abans del cap de setmana, el dijous que ve, l'actuació de Jofre Bardagí presentant les cançons del volum 2 del disc que ha dedicat a les cançons de Joan Manuel Serrat, amb la presència del Serrat i de tots els seus amics. Això ens ho explicarà just ara mateix, en aquesta entrevista que avui havia compartit amb nosaltres aquí, al Catalunya Express, Jofre Bardagí. Va, som-hi!

0: qui t'enterrem.
1: Aquesta meravella és Plany al mar, és un dels temes del segon volum d'un disc o un projecte que té entre mans ja fa uns quants mesos el nostre convidat d'aquesta hora, que és en Jofre Verdagí. Què tal, Jofre?
2: Què tal?
1: Ja riu. Perquè com n'hem de dir això?
2: No, és un projecte.
1: És un projecte,
2: un projecte que engloba diverses coses, entre ells a aquest disc.
1: Sí, és el projecte, perquè sí. Això quantes vegades t'havia rondat pel cap?
2: Rondat pel cap, no ho sé.
1: I ara ho explicarem, de què estem parlant, si no ho sabeu.
2: Sí, exacte. Però fa ja molts anys que estic amb això. O sigui, fa 4 anys que em va començar a venir, 4 o 5 anys gairebé, que vaig començar a pensar en això, i a partir d'aquí, doncs, pensar en les cançons, parlar, tot això. Porto bastants anys treballant-hi, i treballant en sèrio, fa 3 anys, des que vaig començar a fer les demos.
1: Però en tot cas era una cosa que ja s'anava coent a poc a poc, molt lentament, des que vas néixer, segurament.
2: Sí, exactament.
1: Perquè el disc es diu Jofre Verdagí interpreta Serrat, i aquest és el volum 2, vol dir que ja hi ha hagut un volum 1, ara arriba el segon, un espectacle que s'estrena o que es presenta a Barcelona ben aviat, la setmana que ve.
2: Sí, el dia 13.
1: El dia 13, com ha convidat Serrat en aquest espectacle, que m'agradaria saber, Jofre, què representa per tu?
2: Què representa que vingui ell al concert?
1: Bueno, tot això, compartir-se amb el Serrat, coneixent el vincle que tu hi tens.
2: Sí, sempre impressiona el fet de compartir escenari o compartir algo de feina, diguéssim, amb el Serrat. Ho he fet diverses vegades. Jo, per mi hi ha aquesta cosa que a vegades em costa de o sigui, hi ha el Joan, que és el pare de la Maria, i
1: perquè tu diferencies?
2: Sí, o sigui, sé que són la mateixa persona, però em passa a vegades, i em passava molt abans, i ara de tant en tant encara em passa el fet de clar, jo sóc molt fan del Serrat.
1: Del cantant.
2: Igual que ho sóc de Radiohead, o del Bruce Springsteen, o de Bob Dylan, o de Tom Waits, o de no, Chico Buarque, jo què sé, gent. Però clar, el fet de que sigui algú tan proper, clar, a mi a vegades em passa o m'ha passat d'estar dinant amb ells i amb les famílies, i de sobte estar parlant de sèries o del Barça o coses més que parlem, i de sobte dir, ostres, és que és l'autor d'Helena, és el Serrat, estic dinant, i de sobte també com aquesta cosa d'ostres, podria ser això, podria estar dinant amb el Bob Dylan o estic dinant amb el Serrat, aquesta cosa encara em passava més abans, però encara em passa.
1: Sí, sí. I saps diferenciar un de l'altre? Li poses noms diferents? El tiet, Joan? O...
2: No, o sigui, al final és el mateix, però sí que em passa que si parlo de feina o parlo de coses ja més això, de música o de les cançons o del projecte o de determinades coses, del projecte no tant, del projecte ha sigut molt el Joan, realment,
1: sí?
2: Quan hem parlat d'això, sí, però quan hem parlat d'altres coses o coses que hem fet, no sé, és igual, altres coses de feina, sí que, no, clar, li tinc molt de respecte com a artista, també com a persona i com a pare de la Maria i tot, però vull dir que li tinc tanta admiració, diguéssim, mm-hmm. per la seva trajectòria i les seves cançons i tot això, que clar, em costa, vull dir, i me l'escolto molt quan parla, clar.
1: És que heu de pensar que quan el Jofre anava amb Bolquers ja anava de gira amb el Serrat. És molt fort,
2: sí,
1: això.
2: Sí, clar. Jo vaig néixer enmig d'una gira, vam parar com van calcular més o menys en el moment que naixeria jo per... O sigui, suposo que evidentment ho feien amb els fills dels músics i això, com dir, vale, aquí en aquesta... en aquest... naixerà més o menys aquí, i si això es van parar, vaig néixer, jo evidentment no me'n recordo, tot això m'ho han explicat, i a partir d'aquí, al cap de 15 dies estaven ja per Madrid i fent, sempre hi havia com una base a Madrid per anar fent bolos cap al voltant, diguéssim. Ens quedàvem molt a aquella època en un hotel que era l'Hotel Barajas, mm-hmm. que li tinc molt de carinyo.
1: I ell és a Barajas, diguéssim, és a l'aeroport.
2: Sí, sí, bueno, molt a prop, però sí, sí. I aleshores en aquell, bueno, no sé si quan vaig néixer estàvem allà, però normalment aquesta cosa es feia i jo ja me'n vaig anar de gira amb ells, sí, quan era un bebè.
1: Aquest que presentes ara és el segon volum d'un projecte que ha tingut molt bona acollida i que t'ha donat això per fer-ne dos discos agafant el seu repertori. Quin ha estat el criteri per seleccionar les cançons?
2: Doncs, mira, t'explicaré una petita anècdota. El meu pare va fer, tot neix com d'una segona part d'un homenatge a un disc que el meu pare va fer que es deia Verdeix Interpreta Serrat, que va fer l'any 98, i això és com una idea de fer un homenatge tant a aquell disc com al meu pare i al Serrat, i a partir d'aquí fer com una segona part d'aquell disc. Jo volia fer la meva pròpia selecció, i aleshores va haver-hi un moment quan el Joan ja sabia que jo faria aquest projecte, això, que li vaig anar com a ensenyar com estava tot. Ell sempre m'ha deixat molt... No s'hi ha posat mai.
1: No estàs allà darrere controlant.
2: Exacte, no. Ni trucant-me en plan com ho portes, res. Ell ha deixat que jo fes. I
1: confiança,
2: que,
1: absoluta.
2: Bueno, més que confiança, que és el meu projecte, però que ell m'ha donat l'espai de que quan jo volgués, ell hi era, i sempre que jo li he dit qualsevol cosa, ell hi ha sigut. Aleshores, va haver un moment que li vaig dir... li volia ensenyar el que portava fet, les demos que tenia, i si li semblava bé la selecció de cançons que havia fet, que per mi era com molt important que per ell li semblés bé. I aleshores vaig quedar amb ell i li dic, mira, la selecció és aquesta i m'agradaria saber si a tu t'agrada aquesta selecció. Diu mira, diu, sincerament, diu, jo no hagués fet aquesta selecció.
1: I tu quedes...
2: I clar, va ser un moment de...
1: Perdona?
2: Ostres,
1: en sèrio?
2: Diu, però és que no ha de ser la meva selecció, és la teva selecció, i entenc perfectament que hagis fet aquesta selecció de cançons, i m'encanta que hagi sigut aquesta la teva elecció de cançons. Aleshores, clar, em va donar molta pau això, i vaig entendre molt bé el fet de que, perquè jo era com, ostres, clar, el meu pare va fer la seva selecció. Jo, per exemple, hi ha una cosa que no entenc de la selecció que va fer el meu pare, i és un retret que tinc. No això, però sí que no l'entenc. Que ell, per exemple, hi ha una cançó que és Res no és mesquí, del disc de poemes de Papa Seid, que el va arranjar el meu pare, i que per mi aquella cançó, que és la cançó que dona títol al disc, és una brutalitat i és una meravella, i no entenc per què no la va posar al meu pare. Bueno, i ho entenc des del punt de vista de que és la seva selecció, com pel que em deia
1: el
2: Serrat. I aleshores, ostres, això em va donar com molta pau. A partir d'aquí, clar, la broma que fèiem amb el Juanma, amb el productor, és que esta la dejamos para el volumen 3. Vull dir que podríem fer, o sigui, tenim dos volums, no estic anunciant que faré un tercer ni molt menys.
1: Però no es descarta tampoc.
2: Bueno, trigaré, de moment, amb el que hem trigat a fer aquests dos, però clar, hi ha moltes, i podríem fer un tercer d'això, però jo estic molt, molt satisfet de les cançons. O sigui, no ha sigut cap trauma deixar-ne fora, perquè sabia que en deixava moltes, però em venia molt de gust fer aquesta. Sí que hi ha una cosa que tenia molt clara, perquè soc molt fan de l'equilibri, diguéssim, que volia que fossin, si no, hi ha coses que em donen toc reals, de que volia que, no volia que fossin 9 en castellà i 11 en català, per dir alguna cosa, volia que fossin 10 i 10. Hi ha com determinades coses que sí que tenia molt clares abans de fer l'elecció.
1: O sigui que tens toc amb això, que les coses
2: estiguin sentint. Sí, hi ha moltes coses de tatuatges que tinc aquí a la pell que tenen a veure molt amb...
1: Jo també m'estic adonant que tinc tocs d'aquests, de les coses, sí, les simetries i coses d'aquestes.
2: Sí, exacte, sí. Són coses, i que crec que amb l'edat encara
1: s'accentua. Ho veig. Clar, Joan Serrat és un gran intèrpret amb molta personalitat, és molt ell. Tu ets Jofre Verdagí, també tens la teva personalitat, la teva manera de fer. Com entomes interpretar una cançó de Serrat?
2: Amb molta naturalitat, perquè ho he viscut tota la vida. Aleshores, clar, jo m'he adormit escoltant les cançons de Serrat als concerts, quan era un bebè, i he viscut a casa escoltant les cançons del Serrat, perquè era la feina del meu pare. He anat a moltíssims, com et dic, concerts, he anat creixent al costat de tot això, fins a un moment en el qual em faig fan, descobreixo el disc pel meu amic, segurament perquè duria escoltar una cançó a casa i li vaig... O sigui, jo, hi havia un moment que era una cosa tan natural que no li... prestava com atenció, no, o sigui, no sé si tenia l'edat com perquè em comencés a agradar, era com les coses del meu pare, diguéssim, saps? I aleshores, a partir d'aquí hi ha un moment que em faig fan, diguéssim, i les començo a cantar quan sóc adolescent, a casa o als concerts, i com que ja les he portat tant a dins meu, no ha sigut gens difícil. Sí que hi ha com una cosa que hi ha gent que m'ha dit que serratejo una mica cantant les cançons, diguéssim, però clar, és evident que serratejo, perquè no és una cosa buscada, sinó que és una cosa que porto molt, molt a dins. O sigui, no és que intenti imitar-lo, sinó que jo ja canto així perquè forma part de mi. Uh-huh. Saps?
1: Però tu tens la teva manera de cantar, sí, sí, és molt reconeixible.
2: Sí, sí, totalment. I però jo crec que se'm reconeix completament a les cançons, o sigui, no escoltareu... O sigui, sí, les cançons sóc jo cantant, però hi ha aquesta cosa de que és una influència tan gran que, evidentment, quan canto les seves cançons, aquesta influència hi és i està palpant allà.
1: Va, anem a fer la prova. Escolteu ara aquesta cançó que està inclosa en aquest segon volum de Jofre Pardagí, interpreta Serrat. La cançó és Seria Fantàstic.

Seria fantàstic que m'hagués equivocat i que el vàter no fos ocupat, que fes un bon dia i que ens fes bon pes, que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliments, anomenant les coses pel seu nom, cobrant espècies,

fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri

0: Seria fantàstic del segon volum de cançons d'aquest disc que ben aviat es presenta en directe i que es diu Jofre Bardagí interpreta Serrat, volum 2. Algun dia potser hi haurà un volum 3 perquè això, aquest cançonet dona per molt. Sí. Però en tot cas, estic segur que està donant moltes alegries aquest projecte i no sé fins a quin punt era un deute que tenies, no sé si dir-ho amb el teu pare o amb el teu bressol musical.
1: Sí, hi ha una cosa que em passa, que és, clar, el meu pare va morir, que jo tenia 22 anys, i quan, amb 22 anys, realment ets, encara que sembla que no, quan els tens, però ets un nen, ets molt jove. I jo, hi ha moltes coses que en aquella època, quan vam començar amb els Glaucs, que jo amb el meu grup, que jo era molt jove, el primer disc el vam gravar amb 17 anys, aleshores hi havia moltes... bueno, el vaig gravar jo amb 17, i hi havia com molts comentaris aleshores de, bueno, clar, és fill de... Hi havia com aquesta cosa...
0: Nepo baby.
1: Que hi ha hagut de... Vaig haver de lidiar aleshores d'aquesta cosa com, bueno, clar, ho ha tingut fàcil perquè és fill de... I el fill de, a vegades, és més difícil.
0: És una llosa,
1: Sí, perquè has de demostrar moltes coses. Aleshores, a mi, el primer disc es va dir molt això, aleshores, el segon disc... Va haver un moment que el tercer disc, de fet, ens vam allunyar completament amb el grup, no vam deixar que el meu pare fes res. Hi havia una cosa com de reivindicació meva, nostra, també, amb el grup, i jo em vaig apartar molt dels... com consells o de que el meu pare participés d'alguna manera en el que feia com per reivindicar-me a mi. I just després va morir. Aleshores, just després va morir en aquest moment de la meva vida. I aleshores, amb els anys, clar, tot això ho he relativitzat moltíssim, me'n vaig adonar que era normal que pensés així, però que era una llàstima que pensés així al mateix temps. Hi ha moltes coses que no he pogut viure d'aquesta manera amb el meu pare i parlar de coses i sobre la seva manera de fer música, sobre la seva manera de treballar amb diferents artistes, i ja sigui el Serrat o altres coses que podia fer amb qui fos, amb el Quico, amb la Maria del Mar, amb molta gent que havia treballat. O jo què sé, o músiques de pel·lícules, tot això. I és una cosa que m'he perdut, poder-ho parlar des d'una maduresa que no tenia, perquè al final només tenia 22 anys. I aquest disc m'ajuda una mica a reconciliar-me amb tot això i donar-li un valor que sempre li he donat, però com plasmar-ho en una cosa de... Vull, que és un, per això també és un homenatge compartit tant al Serrat com al meu pare, perquè al final han sigut dos pilars molt importants a la meva vida, tant professionalment com a pilars de vida, diguéssim, i aleshores això, el fet de poder fer aquest disc com algo en el que espero i desitjo que el meu pare se sentís orgullós de que jo fes una cosa així.
0: A nivell de producció, aquest volum com l'anterior, com us l'heu plantejat? Perquè clar, el repertori de Serrat ha passat per grans productors al llarg de la seva carrera, i aquí hi ha cançons en moltes èpoques diferents, i aquí hem passat, jo què sé, el teu pare primer, arranjadors com el Ricard Miralles, com el Mas Kitfus, sí. Molts, tots, Rosa, el mestre Borrullo, Borrullo, tothom. Com t'has plantejat fer la producció, els arranjaments del teu projecte en aquest disc?
1: Jo tenia molt clar, perquè normalment els discos nostres, tant de Glaucs com els meus, sóc jo el productor, però en aquest cas tenia clar que volia algú de fora que tingués una visió diferent i que m'ajudés a perdre una mica la por, diguéssim, o el respecte a determinats arranjaments que jo els tinc com massa
0: interioritzats
1: potser, no? I segurament els tinc massa respecte, no sé com dir-ho, no, massa respecte potser no és la paraula, però aleshores tenia molt clar que volia algú de fora. La meva primera elecció era el Juanma La Torre, que era el productor, diguéssim, que és del disc. Sí que és veritat que vaig tantejar abans algú, perquè em pensava que el Juanma em diria que no. El Juanma és un dels guitarristes de Vetusta Morla, i també i productor. A mi m'agrada molt molt Vetusta i m'agrada molt la seva feina com a productor, m'agradava molt la seva feina com a productor d'altres coses. Aleshores, teníem certa relació, no érem amics, però sí que ens havíem coincidit moltes vegades i ens coneixíem i ens respectàvem, diguéssim, i això, ens teníem cert apreci. I un dia a Madrid vaig quedar amb ell per esmorzar i li vaig proposar. Dic, bueno, el no ja el tinc, i jo em pensava que em diria que no, i el tio és molt fan del Serrat i també té un vincle familiar com que passa molt, de que ho ha escoltat a casa tota la vida perquè el seu pare li agradava molt i tal, i aleshores el tio em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro, ahora me tienes que esperar, i a mi ja m'anava bé perquè havia de començar a fer totes les demos i tal, això ja estic parlant de fa uns anys, i aleshores si va fotre. I amb això a mi m'ha ajudat molt perquè ell, tot i que em deia, diu, claro, yo es que no solo le tengo respeto a la canción, sino le tengo mucho respeto a los arreglos de la canción. Però ell sí que tenia una mica aquesta visió una mica més externa i aquesta cosa de poder-li donar-li la volta sense haver de rendir cuentas con nadie, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, a partir d'aquí vam poder treballar d'una manera, i sí que va haver-hi un moment molt clau en aquest mateix dia que li vaig anar a ensenyar al Joan i a parlar-li de lo que eren les cançons, si estava d'acord i no, li vaig posar algunes demos, i tenia la primera cosa que vam treballar amb el Juanma, que era per la Libertad, que era com la primera cançó, la primera demo ja tal com seria en el disc, i el Joan la va escoltar i el Serrat la va escoltar i me la va fer posar dues vegades, molt serio, i aleshores quan va acabar diu, això està molt bé, Jofre, això està molt bé. Va haver un moment de silenci que era ai, i clar, en el moment de que ell va donar com el seu vistiplau a una versió per a Libertad, que realment s'allunya bastant de la original, que s'allunya els arranjaments, que no l'ànima de la cançó. Per mi és una cosa, és molt important que la melodia sigui la que és, perquè la melodia és per mi intocable de la cançó, i l'harmonia també. A partir d'aquí els arranjaments, sí que juguem amb els arranjaments, però per mi el que és l'ànima, que és l'harmonia, els acords i la melodia de la cançó, és intocable.
0: En aquest cas, en totes les cançons, eh?
1: En totes. Uh-huh. Vull dir, per mi és una cosa, en totes, en general, i en totes les versions. Vull dir que per mi, i més en aquest cas amb Serrat, però a mi em passa amb tot. Vull dir que necessito... Que és molt difícil que una cançó millori l'original, diguéssim, si la canvies... Una gran cançó. Després, si agafes una cançó, jo no posaré noms de ningú ni res, però si agafes una cançó mediocre i la fas millor, doncs endavant. Però clar, agafar Mediterráneo per dir algo i intentar canviar-la per fer... millor no la faràs. Aleshores, a partir d'aquí has de mirar que l'ànima sigui aquesta i fer la teva versió a partir d'això.
0: Clar, aquí és bueno, el tema és que són cançons que tenim tots plegats tan interioritzades, que formen part de la cultura popular d'aquest país, que gairebé agafar això és com les pintures de Sixena, que ostres, segons com l'agafis la pots desmanegar, no sé com dir-ho.
1: Sí, fa cert respecte. T'has de tirar una mica, o sigui... Et tires al buit i que sigui el que Déu vulgui, una mica amb això, amb tot el respecte del món.
0: Has notat aquesta pressió de dir, ostres, sí, estic tocant aquí material molt sensible.
1: Sí, exacte, mira, tornar a anar al disc.
0: Exacte.
1: Però sí, la veritat que sí. En el meu cas, jo, o sigui, en certa manera també, però ho he notat molt amb la gent que hi ha treballat al disc, diguéssim. Ha sigut molt de... la gent li té molt de respecte i això es nota, i com molta por. I a part, amb una cosa que saps que ell en algun moment, sigui quan sigui, ho escoltarà i donarà la seva opinió, doncs clar, sí que jo que sé, col·laboracions o sí, de ostres, clar, és que impressiona, i no sé si podré estar a l'alçada, i això sí que ho he notat.
0: Hi ha alguna cançó especialment que us hagi costat en aquest sentit de dir, a veure, com, per on enfoquem aquí per no destrossar aquest material, o per no fer-lo malbé, o per no trencar alguna cosa?
1: És una mica amb totes, amb determinades o sigui, totes tenen alguna cosa en la qual saps que allò és així i té... O sigui, clar, són 20 cançons que no són tantes, al final, perquè és el que dèiem, no? Que pot haver-hi un volum 3, 4, 5...
0: Hi ha un gran repertori per triar,
1: clar. Aquestes cançons totes tenen lo seu. Com encara és Mediterrani, per exemple, que s'ha fet tant, saps? Com encara és Paraules d'amor, com encara és... Clar, aquestes... Sí que segurament aquestes que s'han fet tant...
0: Aquestes
1: són
0: les més difícils, potser.
1: Exacte, són les més difícils d'encarar-les per mirar de fer alguna cosa ja no diferent, perquè no és el... Bueno, mirar de que tinguin allò, però que al mateix temps puguin aportar alguna cosa dins el projecte.
0: I tinc una vida nova. Ara ho dèiem, Paraules d'amor és una cançó que ha tingut centenars de versions diferents, amb estils diferents fins i tot, i de molts

trei mai més. He tornat a trobar-la, però

0: Paraules d'amor, és en Jofre Bertagí al costat del mestre Serrat, que compartirà escenari amb ell ben aviat en aquest concert que es fa a Barcelona el dia...
1: 13 de maig.
0: 13 de maig. Sí. Si haguéssim un autobús per Barcelona, anuncia Bertagí i Serrat com a concert doble, però no, bueno, no ho sé
1: no,
0: exactament.
1: No. perquè sigui, hi han convidats que venen...
0: Més d'un,
1: Sí. I venen...
0: Bueno, clar, és que ara parlem de col·labos aquí. Hem escoltat
1: el
0: Ginestà.
1: Guillem Roma...
0: Ah, sí? Ah, Guillem, sí, ah, carai.
1: Sí. Ve l'Avet, ve Litus, ve Sidoní, venen els Glaucs
0: originals... Això és una festa, perdona.
1: Sí, és una festa, sí. I ve l'homenajeado, ve el Joan, ve el Serrat, sí.
0: Que ningú es pensi que estarà tota l'estona allà.
1: No, bueno, suposo que mirarà el bolo, sí.
0: Mirarà el bolo, sí, però l'escenari no, no?
1: Espero,
0: en principi.
1: Que això ja m'impressiona... No sé què és pitjor, que estigui mirant tot el bolo,
0: sí?
1: O que estigués al costat però, meu...
0: Però si és el teu padrí, encara t'impressiona tenir-lo allà a prop o què?
1: Home, o sigui, m'impressiona tenir-lo a prop, no, perquè quan el tinc a prop parlem de
0: coses mundanes, diguéssim.
1: De sèries i de pel·lis i de coses més... O sigui, parlem poc de música, realment,
0: sí?
1: amb el Joan. Parlem molt més del Barça i parlem del que parlem més és de cine i de cine i de sèries que els dos ens apassiona, diguéssim, i ho parlem moltíssim, però això, clar, o sigui, tenir allà amb ell l'autor de les cançons mirant això, mare meva, sí.
0: Però serà maco, eh?
1: Serà maco, ja ho hem fet, alguna... no sé, jo ja he fet alguna cosa amb ell cantant Paraules d'amor, per exemple, una

0: gala, hi ha algunes històries més.
1: En alguna gala, em sembla, no?
0: Sí, amb una gala, de fet, ara fa relativament poc, vam fer un parell de cançons davant seu, que va ser molt... Bueno, de fet, va ser una manera de trencar el gel per aquest bolo, eh? I perquè al final, fent aquest projecte, sabia que en algun moment vindria a fer, a veure'l i a participar-hi. Vull dir que bolos n'hi haurà més, però que un, a la presentació, ell hi seria, això ho tenia com bastant clar. A partir d'aquí ja... Ja veurem, ja els nervis hi seran.
1: Evidentment, sí. Els teus companys de Glauc, suposo també hi seran,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, els originals, de fet, de l'any 96, perquè el primer disc de Glauc vam fer una versió de Serrat que era menuda, que l'han tornat a gravar ells per aquest segon volum, els vaig convidar com per tornar-la a gravar, i em fa molta il·lusió que vinguin a tocar-la tots ells. Sí, sí.
1: Doncs això serà una gran celebració, aquesta.
0: Sí, serà molt maco.
1: Sí. Entenc que aquest és un concert especial amb convidats, però hi haurà gira d'això? Tens per fer més concerts amb més convidats o pel teu compte, diguéssim?
0: Bueno, una mica de tot. Sí, que volem fer Madrid
1: és veritat, hi ha Madrid.
0: Sí, però Madrid el fem al novembre. L'havíem de fer ara i per problemes logístics al final ho hem aplaçat al novembre. I després, tenim alguna més per Catalunya. Després la idea és fer... Tenim algunes coses que encara no estan tancades del tot per l'estat, a Andalusia, alguna cosa, sembla ser, i al nord. I després la idea és fer Llatinoamèrica, tant de bo, ho estem mirant, i em faria molta il·lusió. Jo tinc molt, molt vincle amb Argentina,
1: ja està molt de temps, consta, sí.
0: I la idea serà... De fet, ja he fet entrevistes que allà per telèfon, i això, vull dir que ha arribat, que he fet aquest disc, ho sé. Aleshores, a partir d'aquí estem mirant d'anar-hi.
1: Clar, entenc que amb aquests repertoris t'obren portes a llocs que potser fins ara et costava més d'arribar.
0: Bueno, sí, o bàsicament no
1: podies.
0: No podia o no ho intentàvem. Clar, en aquest cas sí, i sí que és veritat que hi han coses que potser com a context cap a fora de Catalunya, a parlar del meu pare és més complicat perquè no...
1: No el tenen tan obligat,
0: potser. Exacte. Vull dir que aquí el meu pare hi ha tot el tema del mestre Verdagí, que aleshores i tot el de l'Àngel Casaixou, que va fer que el meu pare paregués com una mica el mapa imaginari de tots, i la Marató i tot això, i sí que és més conegut, però clar, a fora de l'estat no passa tant. Sí que a Argentina i a Llatinoamèrica hi ha una cosa molt de com de fanatisme cap a Serrat que fa que aquest context, diguéssim, sigui més ben rebut i més fàcil d'explicar segurament que llocs aquí que potser no sé com dir-ho. Vull dir, no és que no importi tant, sinó que segurament això, que el del meu pare no, com que no hi ha el context, és més complicat explicar-ho, diguéssim. I a Llatinoamèrica, o sigui, a mi m'han parat diverses vegades, unes quantes pel carrer, vos sos Xofre Verdagí, com
1: ja et
0: coneixen per la vinculació que tenen, que tens del Serrat, i aleshores saben pel meu pare, aleshores han arribat a mi i coneixen les cançons i això, i m'ha passat, és això, vull dir, unes quantes vegades.
1: Déu-n'hi-do, això que a Barcelona no passa, la gent coneix, però bueno, la gent clar, no et para, tampoc.
0: Bueno, sí, però vull dir que pot passar, però que aquí és normal que algú et pugui arribar a reconèixer i que et pari i que digui, hòstia, he escoltat el teu últim disc, el que sigui, això passa, perfecte. Però clar, allà ja em diràs tu com i arriben per això.
1: És que l'altre dia parlàvem amb els de La Pegatina, ells tenen molts fans a Mèxic, per exemple, i em va donar la impressió de que la manera que viuen els fans allà és molt diferent d'aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I pel que m'expliques tu també, és el mateix, no?
0: Hi ha una cosa molt de... Bueno, ho viuen moltíssim. De fet, els concerts, els últims que hi vaig estar a Buenos Aires del Serrat, era una bogeria. Bueno, hi he estat a uns quants, no només aquests últims. Vull dir, el Serrat l'he vist diverses vegades a Buenos Aires, i és que el públic allà és diferent. És diferent.
1: 13 de maig, al Guitar Barcelona, amb un concert molt especial, amb aquestes cançons, aquest repertori de Serrat interpretat per en Jofre Verdagí, al costat de tots els seus amics, el Sidoni Glaux, l'Abet, el Guillem Roma,
0: el Litus,
1: i faltes tu, si és tu que ens escoltes, vull dir, que serà una gran celebració, per tant, hi esteu convidats. Jofre, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
0: Igualment.
1: Amb aquest material fantàstic que ens portes i res, enhorabona pel treball.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Jo crec que hem de marxar amb la cançó de Menuda, et sembla bé?
0: Perfecte.
1: Amb els Laus?
0: Sí, sí, m'encanta.
1: Fins una altra.
0: Merci. Mm.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Som a punt d'arribar al punt horari i ho farem amb una de les cançons del nou disc en solitari de l'ex Antònia Font, Joan Miquel Oliver. L'àlbum du per títol Oxitocina i aquesta cançó n'ha estat l'avançament. Es diu Ruïssos.

Hola, Joan, i a tots els oients del Catalunya Express. Sóc el Llunc Rajola un altre cop, perquè crec que cada mes estic per aquí presentant alguna cosa, però bueno, ja està. No us preocupeu, que ja és l'últim single del disc. Aquest single es diu Somiar truites, i el meu pròxim disc, que surt el 15 de maig, es diu El món no està fet per als romàntics. Així que, bueno, jo crec que és un temazo, vosaltres jutjareu, però jo, Joan, personalment, crec que t'agradarà molt. Sé que ets una persona bailonga i aquest tema més bailongo no pot ser. Així que no res, esperem que arribi a tema de l'estiu o què?

Com en coneixes, ell, lladre, Lluny Rajola, sí, home, sí, Bailongo, i tant, i esperant que vinguis a visitar-nos i ens presents les cançons d'aquest disc, que ja és a punt de sortir ben calentet. La cançó es diu Somia Truites, i ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express, una hora que avui compartirem amb un grup de ties, es diuen així, és una de les bandes que podrà veure en directe en aquesta pròxima edició de l'Ambassat, que tindrà lloc aquest pròxim cap de setmana, igual que la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, amb aquesta festassa que han programat al Fòrum de Barcelona. Tot això en parlarem al llarg d'aquests pròxims minuts aquí al Catalunya Express, però abans hem de presentar-te cançons de novetat, com la que ens porten, i ens ve molt de gust escoltar junts i d'estrenar al teu costat, els Fades des de Mallorca. Es diu M'agrada, I like it, j'adore.

0: Barcelona es prepara per una de les cites culturals més destacades de la primavera. El pròxim 16 de maig, el Parc del Fòrum acollirà la celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, un esdeveniment massiu que preveu aplegar 25.000 persones per commemorar el segle i mig d'història de la cervesera. L'eix central de la jornada serà una programació musical de gran format amb alguns dels noms més rellevants de l'escena actual. El cartell inclou les actuacions de Oques Grasses, Love of Lesbian, Els Tiets i Muxca, a més dels Catarres, 31 Fam, Ginestar i Maria Jaume, una selecció artística que referma el compromís històric de la marca amb la música i la cultura del territori. Però això no és tot, perquè més enllà dels concerts, l'organització ha dissenyat una experiència integral que inclou una àmplia oferta gastronòmica, una trentena de food trucks i estants locals s'instal·laran al recinte amb les propostes que van des de la cuina d'autor fins a la gastronomia internacional. Amb aquesta celebració, la marca no només commemora la seva trajectòria, sinó que consolida la seva aliança amb els grans esdeveniments socials i festius de la ciutat de Barcelona, no cal dir-ho. Nosaltres, que també encara amb moltes ganes, aquesta celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, amb aquesta festassa al Parc del Fòrum aquest pròxim 16 de maig, que això serà aquest pròxim dissabte, són els Ginestar, que ho preparen d'una manera molt especial, tal com ens explica la Júlia.
1: Hola, soc la Júlia Ginestar, i mira, us volia explicar que estem agafant aquesta data dels 150 anys d'Estrella Damm amb moltíssimes ganes. Estem preparant un directe molt enèrgic, amb moltíssima força, un directe carregat de sorpreses. Serem més persones a l'escenari que l'any passat i volem que aquest disc, que estem molt contents, tota aquesta força que té aquest disc es demostri en directe. I també alguna sorpresa, doncs hem adaptat alguna cançó antiga amb una nova sonoritat i esperem que el gaudiu moltíssim.

0: El compte enrere per l'inici de la temporada de festivals d'estiu a l'Aire Lliure ja ha començat. El pròxim cap de setmana, Sabadell es convertirà en el punt de mira musical amb la 18a edició de l'Ambassad, que tindrà lloc entre el 15 i el 17 de maig al Parc Catalunya. Com a avantsala, la sala Struc va acollir precisament ahir dissabte el concert de presentació del festival. La vetllada va comptar amb el pop-rock d'Al·lèrgiques al Polen, que van presentar el seu disc Alarma, un treball que ja és referent de la nova escena catalana, i la proposta del pop experimental i urbà del productor Xico, que va desgranar el seu àlbum més personal, Listen. Amb aquests precedents, el festival es prepara ara per la seva setmana gran. El tret de sortida oficial serà aquest divendres dia 15 a les 5 de la tarda amb l'actuació de Grup de Ties, guanyadores del concurs de bandes emergents d'enguany. Durant divendres i dissabte, els tres escenaris del Parc Catalunya oferiran una trentena d'actuacions amb noms tan diversos com la cantaora Ángeles Toledano, el duet londinenc Bob Villan o els referents de l'electrònica com Cora Novoa i el productor uruguaià Lechuga Zafiro. La cloenda de l'Ambassad arribarà el diumenge 17 amb una jornada pensada per a tots els públics. Serà el moment de gaudir del nou disc de la Ludwig Bang, el retorn dels Mishima, que estem escoltant, i la presentació de Greta Farello, una de les veus amb més futur del pop íntim actual. Per tant, tot a punt, a Sabadell pensarà aquests tres dies de música, descoberta i cultura local en un dels entorns més emblemàtics de la ciutat. Nosaltres, aquí al Catalunya Express, hem volgut convidar a una de les bandes protagonistes d'aquesta edició d'aquest any de l'Ambassad, que són Grup de Ties, una banda, tal com diu el seu nom, clarament femenina, i que actuarà a l'Ambassad com guanyadores del concurs de bandes emergents que organitzen paral·lelament al festival. Grup de Ties, per tant, una banda a seguir, una banda molt divertida que ens acompanya avui aquí al Catalunya Express. Anem a conèixer-les.
1: Les nostres convidades acaben de guanyar el concurs Fàbrica Ambassad 2026. Obriran l'escenari principal del festival a Sabadell, i tot i que diuen que van néixer per casualitat, la veritat és que estan arrasant a cada sala on posen un peu. Tenim amb nosaltres a Grup de Ties. Es diu així, Grup de Ties. Què tal?
2: Molt bé, contentíssimes d'estar aquí.
1: Tenim a la Gim, tenim, perdó, a la Mariona, a la Betty, a l'Amparo i a la Gim. Què tal, com esteu?
3: Molt bé.
1: Primera cosa, sabeu on heu anat?
2: Realment no, eh?
1: Ah, veus? És que m'ho temia.
2: Hem acabat aquí, però no sabem molt bé per què.
1: No, jo us explico. Jo, de fet, tampoc sabia ben bé qui éreu vosaltres. Vull dir que estem una mica bastant empatats, i no sé si estem tots ben ubicats, perquè això és el Catalunya Express Magazine, que és un programa dedicat a la música cantada en català. Canteu en català, vosaltres?
2: A vegades.
1: Ah, va, val.
2: Sí, o sigui, no, és, no són sempre no. La majoria dels nostres temes són en castellà, però cantem en català perquè som catalanes, i a vegades pensem i sentim en català, i a vegades ens fem les punquis i volem fer en castellà.
4: Jo sóc gallega, eh?
2: És veritat, l'Amparo és gallega, l'Amparo està aprenent
1: Perdona,
2: el català.
1: Galaico-catalana, en tot cas.
4: Efectivament.
1: Ah, com el Rubianes.
4: Total.
1: Només faltaria. Que el Rubianes parlava en català sense cap problema. Espero que tu també.
4: Total, total.
1: Ah, bueno.
4: Tota l'estona.
1: De tota l'estona. No, doncs, el tema és, la gent de l'Ambassa em diu, hòstia, convida algun grup que vingui a l'Ambassa, convida el grup de ties que han guanyat el concurs i està bé. I diu, ah, doncs que vinc. I jo pensant, bueno, el grup de ties deuen cantar en català, però després he buscat i dic, hòstia, aquestes ties no canten en català, què faig amb elles al programa?
2: Perquè, és tot clickbait.
1: Per sort ja em dieu que no, que sou bilingües i que sí. Feu servir indistintament una llengua o una altra. Això de Grup de Ties, com us està funcionant? El nom, com a nom, dona molt joc, suposo.
3: Sí, de moment ens està funcionant superbé perquè ens estan sortint molts bolos, llavors no ens podem queixar.
2: No sabem si és pel nom o pel talent, també t'he de dir.
1: Estic parlant del nom, eh?
3: El nom ens agrada, no en teníem cap altre, eh?
1: Ja.
2: Bàsicament no hem triat un nom. S'acaba quedant així.
1: Fa la impressió és que no sabem quin nom posar-nos, i què som, un grup de ties, pues tira pelante. Una mica anat així o què?
2: Bàsicament, o sigui, el projecte va començar dient volem fer un grup de ties, i llavors, vols venir al grup de ties? Vols venir al grup de ties? I grup de ties mai vam pensar el nom, i per falta de creativitat o per excés de creativitat es va quedar així.
1: I de moment ningú s'ha queixat.
2: No. Ens ha funcionat.
1: Expliqueu una mica com va començar aquesta bogeria que porteu a sobre.
2: Doncs mira, comença una mica per la Mariona i per mi, que ens vam fer molt amigues, treballàvem juntes i vam començar a anar a concerts de rock perquè és el que ens agrada des de molt petites, i en un moment vam dir no ens encantaria fer un grup de ties, mirant un concert de les Heinz o alguna cosa així. I vam dir sí, seria estupendo, només ens falta si tu toques la bateria i jo la guitarra, ens falta un baix i ens falta una altra guitarra, no? I jo coneixia l'Amparo, que l'Amparo té la carrera del conservatori de violí.
1: Amparo,
2: i vivia a Galícia.
1: Eres una caja de sorpreses, eh?
4: Total, total.
3: És la teva paraula del dia, total. Total.
2: Punky o clàssica, això diríem. I li vaig dir, Amparo, si vens a viure a Barcelona, et prometo que podràs tenir un grup de ties. I jo, Oni. I després amb la Gina ens vam conèixer amb un tupper sex, no?
1: Va.
2: T'ho juro, perquè és sexòloga i ella volia aprendre sexualitat.
1: A tu ets sexòloga?
2: Sí.
1: Però tu no eres actriu?
2: No.
1: Hi ha alguna actriu aquí, no?
2: Ninguna,
3: no. No hi ha cap actriu.
1: Ah.
4: O totes som actrius.
2: Depèn
4: no
2: de com t'ho miris.
3: A no ser que algú estigui fent un paper i que no sapia.
2: Qui és infiltrat?
1: A mi m'han dit, hi ha una que és actriu. No és veritat, això.
2: No. Perquè no. Crec que no.
1: Bueno.
3: El xoc del telèfon.
2: Sí. I llavors la Gina ens va escriure, em va escriure, em va dir com, veig que tens un grup de ties, tal, i jo toco la guitarra, si algun dia vulgueu, i va ser com, sí, volem. Va venir, vam tenir un fletxazo, i aquí estem. Un any després.
1: Està bé. L'altre dia vaig fer una peça a TV3, que parlava de vosaltres i d'altres bandes femenines, però jo em vaig mosquejar una mica, perquè parlava de les al·lèrgies al polen com a pioneres de grup de ties. Com si no n'hi hagués hagut cap altre, no hagués hagut grups de dies abans que vosaltres. I n'hi ha hagut alguns.
3: Home, però les al·lèrgiques han anat abans que nosaltres, ja estava bé.
1: Però és que hi havia grups abans que les al·lèrgiques.
3: Ah, sí, això és veritat.
2: De ties en català?
1: En català,
5: bueno,
1: sí.
5: Bueno, sí, no? Roba estesa.
2: Ah,
1: roba estesa.
2: Total, roba estesa.
5: Però també en deien alguna cosa de roba estesa, no? Com que havien agafat el relleu.
1: Però penjar-se la medalla de som pioneres, bueno, ja t'ho comprem, però tampoc no d'allò.
3: Però entendre que era com una mica més pel gènere, no?
1: És que passava per allà a la tele i vaig sentir, hòstia, aquesta tia està boja.
3: Jo crec que la peça anava molt dintre del gènere del rock.
1: Ja, del rock.
3: Saps? Sí.
2: Clar. És que no rock de ties i en català és un tema, això.
1: Heu escoltat les ratpenades?
3: Ah, no, no. Clar.
2: Culpables, que ens detinguin
1: ja. Unes puncarres de Lleida que hauríeu de conèixer. Però puncarres, eh?
2: Que ens castiguin,
1: de cresta, eh?
2: Les escoltem aquesta nit mateixa.
1: De cresta i botes, eh?
2: Vale.
1: Vull dir, ojo. Vull dir que està molt bé. En tot cas, sigueu pioneres o no ho sigueu, el que és evident és que grups de ties com vosaltres tampoc n'hi ha tants. I que d'alguna manera vosaltres reivindiqueu també el fet d'aquest paper en l'escena musical catalana, de que hi hagi normalitat en el fet de que hi hagi grups de ties.
2: Mm-hmm.
1: Entenc jo, eh?
2: Sí, total. Però no és, o sigui, realment no és un projecte que vingui de volem reivindicar ser un grup de ties i a partir d'aquí neix tot, sinó que ha sorgit així, eh? Vull dir que hi ha una cosa de dir, vale, som ties que ens agrada la música, ens agrada el rock, ens volem juntar, fer el tonto, fer la nostra moguda, parlar de més, perquè realment és el que fem, i ha sortit així.
3: Sí. Però jo crec que sí que hi ha una cosa de representació, no? De que potser quan nosaltres érem adolescents, que era el moment de tenir les nostres primeres bandes, sí que no existia. Un grup de ties. Llavors, potser sí que ens hagués anat bé aleshores tenir-lo, perquè potser l'haguéssim fet aleshores, però...
2: Total.
1: Ara mateix, a nivell discogràfic, què teniu publicat?
3: Un doble single.
1: Un doble single, i ja està. En castellà?
3: En castellà, sí.
4: En castellà.
3: Però vindran noves cançons.
1: Vindran coses en català? Alguna?
3: Alguna sí.
1: Alguna en...
3: Sí, vindrà. Sí.
1: Perdó que insisteixo, però clar, aquí parlem de música en català, bàsicament, eh? Vull dir que ja m'interessa saber-ho. Si publiqueu coses en català, m'interessa saber-ho. I m'interessa saber com plantegeu la vostra carrera, que ara comenceu tot just. Si la voleu fer així 50-50, català-castellà, si apostareu per una llengua sola, per una o l'altra, i si és que ho heu pensat, que potser no n'hi heu pensat amb això. Va, que contesti la Gim.
4: Contesta, Gim.
5: És que no ho tinc molt clar, o sigui...
3: No ho tenim clar, en general.
5: No, no ho tenim clar, o sigui, és una cosa que estem parlant, que debatim...
1: Sí?
5: Sí, debatim. El que passa que al final crec que volem fer el que ens doni la gana, no? O sigui, si surt en castellà, surt en castellà, si surt en català, surt en català. Vull dir, al final nosaltres som un grup, vull dir, hi ha l'Amparo, que és de Galícia...
1: Algú que és de Banyoles, un altre que és de Girona...
5: Sí. I al final, vull dir, també depèn molt de per què estàs escrivint aquesta cançó, a qui li escrius, no? I llavors, a vegades, doncs, un dia ho fas en català i un dia ho fas en castellà i...
3: Sí, i el grup de ties, el que és com un grup espontani, de no plantejar-nos molt i llavors, una mica, de moment, anirem trampejant tot el que surti, ho direm que sí i endavant i com surti. No?
2: També hi ha un tema aquí que és que els grups de... O sigui, que potser els referents són en castellà perquè n'hi ha molt pocs en català de grups de ties i surt més així per un tema, no sé, que estem condicionades, no? I evidentment ens encantaria trencar aquesta paret i dir, vale, som el grup de ties, que trenquem i ho fem en català. Però estem aquí una mica sesgades de, ostres, els referents són així, ens surt així, però ara som, si més no, el 66,6% del grup pensem en català i estimem en català i sentim en català, no? Llavors és una cosa que anem encaixant. poc a poc.
1: Està bé. Avui, per exemple, primer dia us coneixo per primer cop i les preguntes surten soles, pràcticament. Però us fa por que hagueu de fer sempre el mateix discurs de per què sou ties i per què no sé què? Una mica la cançó de l'enfadós, o què?
3: Sí, jo crec que ja hem detectat quines seran les preguntes que sempre ens faran i que la primera és el nom del grup.
1: Exacte.
3: No? I l'altra és el tema de la llengua. Llavors, com hem dit que creiem que traurem simplement... traurem respostes divertides, que ens passarem bé fent entrevistes, que és la millor manera.
1: No, agafareu pràctica.
3: Exacte,
1: Hi haurà quatre preguntes que us faran sempre, tota la vida. Ai, per què sou quatre ties? Som quatre ties perquè no sé quantos.
2: I per què som ties?
3: Què és el gènere, no?
1: Exacte. A la llarga ja agafareu una mica la resposta àgil, no? Ja sabreu com sortir de tot plegat. Però el que està clar és que vosaltres sou de concursos, perquè heu anat guanyant concursos pels puestos. Hi ha algú que rastregi les xarxes buscant concursos per apuntar-se o què?
4: No, pues jo crec que ha sortit tot molt, no sé, molt orgànicament, rotllo. La sedeta va ser com assajàvem a un lloc que ens vam ofreixer.
3: Ens van oferir
4: fer el concurs i van guanyar l'Envasa, doncs hem guanyat...
3: A la
4: Mejota, també. A la doncs van guanyar tot el que ens hem apuntat.
2: Que rapanera, Amparo, què?
1: Això vol dir una cosa, que us apunteu i que guanyeu, vol dir que hi ha alguna cosa que atreu de vosaltres. Què és el que creieu que sedueix del vostre directe?
4: Jo crec que és el directe, és el rotllo que portem, rotllo és un directe molt divertit... tranquil, no som...
1: És tranquil? Però
4: No és tranquil, és com que...
2: A l'Empra li encanta dir chill, tranquil.
4: És chill, és com que no es percebeix que estem nervioses quan estem supernervioses normalment, però... Sí. Jo crec que...
2: I el tema de personalitats també penso, no? Vull dir que al final som quatre ties molt diferents de nosaltres, però tenim molta complicitat, no? Vull dir, com que hi ha una estima, hi ha una escolta molt activa i hi ha un tema d'això, de que siguem tan compatibles a sobre de l'escenari, no? Sent quatre ties tan diferents, també hi ha un punt que mola. I ens agradaria pensar que si estem guanyant aquests concursos, no és per ser només un grup de ties, que és un grup de ties, sinó és perquè hi ha algú, un je ne sais quoi, que tampoc sabem nosaltres el que és, no? Però que està allà sobre.
1: Un je ne sais quoi, m'encanta.
2: Això ens ho han dit, no ho estic dient jo, se'ns ha dit, eh? Apunto.
1: El que és evident és que és un grup femení, però sou un grup feminista?
2: Evidentment.
4: Sí, totalment. Sí?
3: Totalment, radicalment feminista.
1: Per tant, també és un dels pilars del vostre projecte, el feminisme?
3: Sí.
2: Bueno, és que només per ser quatre ties i per ser músics, vull dir que està clar.
1: Bueno, pot ser un grup de ties i no ser feministes.
3: Sí, no, molt bon apunt.
2: Sí,
3: total.
2: Bon apunt.
3: No per ser dones de ser feministes.
1: No, és que si no, els grups de ties serien tots masclistes i no és el cas. Dic jo, eh? Mm-hmm. O masculinics.
2: Bueno. No, però sí, és veritat. I també crec que els temes que parlem a les cançons, no, van una mica per aquí a vegades. No sempre, però que sí que venen travessats per temes socials, no, i per lluites que joder, que ens importen i el feminisme és, si no, la més important. Mm.
1: Què els hi passa als tios del Bumble?
2: Uf! Bueno.
1: Bumble és una aplicació de cites que jo tenia pensat que era més de noies, però també hi ha nois, a Bumble?
2: Sí, n'hi ha. En concret,
1: n'hi ha masses,
2: el
1: grup
2: de ties parlem de Hinge, que és una altra aplicació de cites que va de la mà del Bumble, vull dir que estem a la mateixa moguda. Hi ha molts d'expats, hi ha molts de guiris en aquestes aplicacions. També hi ha molt de tio hombre performativo, no? Que diguem, en plan de tios que, ui, sí, m'encanta llegir a Simone de Beauvoir i a la Bell Hooks, i per l'altra banda, per la cola amb doblegada, no? Parlem una mica d'això, també, està clar. O sigui, també hi ha un punt que ja no és tant de ser una tia o no, si és un tema generacional, no? De, joder, està al voltant dels 30 i està en el món de lligar, no? Que no estem totes de grup, però la meitat sí. Llavors, això és una mica un escàndol.
1: Sí? Però teniu bona experiència, en general? Els
2: no, aplicats... dolenta, sí? Ja veuràs, amb les cançons i tant.
1: No, res, no sabeu cap experiència dels que heu tingut amb les aplicacions?
2: No, algunes han sigut divertides. Però mai amb èxit.
1: Mai amb èxit, vaja. Quan parleu d'expats, això de tu ets la Gracien, que entenc, no?
2: Sí, és la Gràcia, sí.
1: Vull que t'has ficat al cau dels expats, diguéssim, una mica. Bueno,
2: tot és Vima Gràcia, eh?
1: Ah, tot...
2: Bueno, jo sé de Gràcia tota la vida, però tot és Vima Gràcia.
1: I com conviviu amb aquesta colla d'expats que us han vingut a colonitzar el barri?
2: Com podem.
1: Com podeu.
3: La gent que respongui, la gent, que és la que més...
5: Bueno, jo és que ara me'n vaig a viure al Raval,
3: ah,
5: però al final tampoc m'allunyo dels expats allà.
1: No, allà hi ha un altre sí. Tipus, hi ha més paquis, però sí, al final sí. Bastant semblant, eh? El personal, el prestià que corre per allà igual. Com ho porteu, a Gràcia? Hi ha bona convivència amb tota aquesta gent que ha vingut de nou?
4: Jo crec que sí, jo visc amb dos expats supermacos.
1: Ah, sí?
4: Sí, un rus i un canadian. Supermacos, però és una moguda a Barcelona, la veritat. Jo que sóc de Santiago, flipo amb com està el tema de la vivienda i tot el rotllo a Barcelona.
1: És horrorós. Fa temps que vius aquí o què?
4: Fa 3 anys.
1: 3 anys, està molt bé. I parles un català fantàstic, bueno, per portar 3 anys aquí.
4: Sí,
1: sí, senyor, et felicito, de veritat. Però de referència com les gens, les ginebres, cariño, bandes una mica, això, ratoneres, que diríem, no? Uh-huh. Una mica, o què? Les ratoneres o què?
2: Sí,
1: o...
2: bueno, també, perquè són les bandes que ara estan liderant els grups de ties, no? Vull dir, sí, estan les Xego, estan les Hines i tal, i que porten uns anys i, evidentment, ens inspiren pel que et dèiem abans, no? Que, quan érem més adolescents, els referents que teníem potser eren més grups de rock que estaven liderats per homes, no? Doncs hi ha el Red Hot, els Strokes, els Arctic Monkeys, etc. I fa uns anys podem dir, ostres, doncs hi ha ties que també estan fent això, no? I sento que, en certa manera, també d'aquí neix que nosaltres haguéssim dit que, vale, doncs podem fer això. Podem fer un grup de ties, però que sigui un concepte com una mica nou a la proposta que tenim nosaltres.
1: Veuríeu bé un festival de bandes, de girl bands només, o què? Funcionaria? Creieu que funcionaria o què?
2: Està passant ja a Barcelona, això.
1: Ah, sí?
2: I està funcionant, sí, sí.
1: Festivals?
2: Sí, n'hi ha
1: festivals. Cartells només de ties, ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Ara quedaré fatal, perquè no me'n recordo els noms, però jo fa poc vaig anar a un...
1: El que quedarà fatal seria, no ho sabia.
2: Paloma. Sí, sí, i ara obre una altra que no sé què de les flors, no?
1: Sí, sí, sí, perquè està munta la Nederman a Barcelona, també, sí. i a casa seva.
2: Existeixen, i és necessari, no pel fet de reivindicar-ho que també, sinó perquè és un espai que és molt més difícil d'ocupar, no? Mm-hmm. Llavors, com que tenir aquestes oportunitats quan és molt més difícil, doncs ja està molt bé.
1: En tot cas, la pròxima cita és el 15 de maig, això és ja, el Festival Ambassat, que és el premi que us ha donat a haver guanyat aquest concurs. Qui us vingui a veure l'Ambassat, què ha d'esperar de la vostra actuació? Ja ho dic, abans ho he explicat una mica,
4: pues,
1: però...
4: S'haurà d'esperar, sí, bon rotllo.
1: Serà chill.
4: Serà super chill, serà el meu aniversari.
1: Ah, sí?
2: Els
4: 30 anys.
1: Wow.
4: I doncs serà super divertit, una meravella, i pogos, volem pogos.
1: Pogos?
2: Volem pogos. I una proposta, ens agradaria també fer alguna miqueta diferent al que hem estat fent fins ara. Però ja veurem, sorpresa, per qui vingui.
1: Escolta, amb un single de dues cançons publicat, quin és el vostre repertori? Teniu repertori o què?
2: El tenim.
1: Feu versions, potser, no?
2: Un parell?
1: Sí.
2: O sigui, ara mateix tenim 13 cançons que estem fent en directe pròpies. Bueno, pròpies no, perquè d'aquestes 13, 11 són 100% pròpies i dues són versions. Tot i així, és com un embut, no? Vull dir que tenim moltes més cançons que encara no hem acabat de preparar i tal, però que estan allà, que s'estan creant i tal, i que en seran moltes més. En aquest sentit, encara, per sort, com som un grup nou, no tenim una crisi creativa.
1: Fantàstic. Després d'aquesta cita del 15 de maig, teniu altres coses ja en cartera i que es puguin anunciar o què?
3: Sí, tenim forces bolos, tenim...
1: Teniu forces bolos?
3: Sí. Bueno, per sort, sí.
1: Quina sort.
5: Que no podem, doncs.
3: Jo diria els que estan anunciats.
5: Vale.
3: Que
1: i els altres són TBA, eh?
5: TBC.
3: Sí, toquem el 13 de juny al Fressa de Bosc, que és un festival molt guai de Banyoles. Aquest no està anunciat i aquest està anunciat.
1: Digues la data, però no digues el lloc, ja està.
3: El 9 de juliol també toquem per aquí vora de Barcelona. El 20 d'agost també.
2: Amb una cosa que et pots intuir el que és el 20 d'agost.
3: Sí,
2: per altres,
3: perquè
2: no
3: estava inclòs... O sigui, té molt a veure amb el DMJ, que és el concurs aquest que vam guanyar.
1: 20 d'agost, que cau més o menys en festa.
2: Sí, què?
3: I fins aquí et podem mullar.
2: I més coses més endavant, però són més endavant. Així
1: que I més endavant, quan podrem veure noves cançons publicades de grup de ties? Va, Jim, estira't, estira't.
5: Bueno,
1: si
5: ens hem de posar les piles amb aquest tema. Perquè...
1: Encara no teniu res gravat,
5: no,
1: o què?
5: No, perquè hem estat tocant tant que n'hem gravat algun, així com un cap de setmana que teníem lliure, però era potser l'únic que teníem lliure, llavors...
1: Amb la calma,
5: fent,
1: eh?
5: Anem fent. O sigui, sí, amb la calma, però tampoc, vull dir, perquè nosaltres anem superagobiades, al final. Ens costa molt...
1: Teniu productor? Us ho produiu vosaltres? Qui us ho fa?
5: Sí, de moment hem estat treballant amb l'Aleix Turón, de Calavento,
1: bueno.
5: I amb l'Edu Rodríguez, de Rocco Banana.
1: Bueno, no està malament, de Banyoles,
5: no està gens malament.
3: Sí.
1: Està bé. Bueno, veig aquí una connexió Banyoles, eh? Banyolina.
2: Clar, sí. La Mariona és de Banyoles.
3: Sí. Ah, sí. Jo soc de Banyoles.
1: Val.
3: I l'Edu Rodríguez és el meu germà.
2: Ui.
1: Acabamos ja. Sí. Ja està. Ja
3: família de músics.
1: Família de músics. Doncs ja està. Va estar aquí fa 4 dies, el Rocco
3: Banana.
1: Sí, Rocco
3: Banana. Ja ho sé.
1: Ah, t'ho ha dit?
3: Sí.
1: Diu, vas a veure aquell boig, t'ha dit, no? Aquell...
3: No, no, no. M'ha dit que... No els agrada molt fer entrevistes, però cada vegada fan millors entrevistes, la comanana.
1: Va, sí, és veritat, és veritat. Sí que els hi costa una mica, eh? Són espessots, eh?
3: Va, és que ells,
2: el
3: que són molt bons músics.
1: Sí, sí, sí.
2: I ens agrada molt, visca recomanant.
1: Això el salva. Però com a entrevistat, a mi em costa molt, perquè has d'estirar,
3: sí.
1: I vinga. No, però bueno,
3: final, és el que té, ser de Banyoles. Sí,
1: sí? Sou tots així, una mica rarots, no?
3: Sí, som tímids.
1: Ah, okay. Sí. Pues no m'ho sembles. Escolteu, Mariona, Beti, Amparo, Jim, gràcies per la visita, que vagi molt bé aquest dia a l'Ambassat.
2: Merci.
1: I estarem aquí pendents del que aneu produint, eh? Que sigui en català, si pot ser.
2: Sí. Poc a poc.
1: Vinga,
3: moltes gràcies.
2: Merci. Adéu.

Una de les bandes protagonistes de l'Ambassat d'aquest any són la Ludwig Band, amb gira del seu últim disc, que inclou cançons com aquesta que acabes d'escoltar, Enganyar-te. Ara és el duet format per Uri Santa Fe i l'Amliki, amb la col·laboració del DJ Capde, el Berenar.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenas.

Marxem amb un repàs al podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni i Svetlana amb Josep Maria. El 2 és per Sutherland i el seu èxit viral, Tutu Turu. I el nostre número continua sent per Marcos i Fastuc. Fins a la pròxima setmana. Adéu.

Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: En el Plurals i Singulars avui volem parlar amb el Xavier Zanull. Acaba de publicar el llibre Qui et farà costat, on fa una fotografia de la Barcelona que escoltem en la cançó que hem escoltat ara, Barcelona tiene poder. Aquella Barcelona que tenia poder, una Barcelona, doncs no sé si més màgica que l'actual. Xavier, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com era aquella Barcelona, la Barcelona que apareix en la teva novel·la Qui et farà costat?
1: La Barcelona de la novel·la és la Barcelona dels anys 90, la Barcelona preolímpica i una mica la Barcelona olímpica també. Una Barcelona que encara no hi havia no s'havia fet totes les obres de cara a les Olimpiades, i sobretot la novel·la és una Barcelona en què el paral·lel, en què de la Rambla cap al costat del que encara era barri xino, no es coneixia com a barri del Raval, paral·lel, Poble Sec, estava una mica deixat de banda. Es va maquillar una part de Barcelona, però es va voler passar desapercebuda una altra. I sobretot en aquesta novel·la, en aquesta època, en què hi ha una història important, en què el Molino forma part de la novel·la, és aquesta Barcelona que va quedar una mica apartada.
0: Una Barcelona amb poder, amb màgia. No sé si també és una mica una novel·la nostàlgica d'aquella Barcelona que ja no existeix, ara plena de cafès per expats.
1: És una Barcelona que ja no existeix, evidentment. Jo sóc de poble, sóc de Sant Pau de Segúries. Vaig venir a Barcelona a estudiar i em vaig quedar a treballar i m'hi he quedat a viure. I és la Barcelona que jo vaig conèixer quan vaig venir a Barcelona, una Barcelona que t'acollia...
0: Oberta,
1: una Barcelona en què també passaves molt desapercebut, evidentment, igual que també passes ara, però una Barcelona molt més oberta, una Barcelona molt més acollidora i en què et senties bé, et senties a gust. És veritat que ara, doncs, restaurants, bars, estan més pensats per expats que no per la gent que estem aquí.
0: A veure, a mi la Barcelona actual m'agrada molt, però és cert que molta gent troba a faltar aquella Barcelona més canalla, aquella Barcelona que ara parlarem, no?, del Molino, també del paral·lel, una avinguda que tenia molta vida i també vida LGTBI.
1: Exacte, era una avinguda en què s'havia arribat a conèixer com el Broadway català, plena de teatres, plena de vida, i molts teatres han tancat, l'Arnau s'està reconstruint però ja no hi és, el Molino acaba de tancar les portes, sí, o està a punt de tancar-les,
0: sí, sí,
1: a finals d'aquest mes, però tampoc és el Molino que hi havia en aquell moment. Hi havia el Barcelona de Noche, hi havia el Teatro Espanyol, hi havia molts teatres que ja no hi són, ha perdut una mica aquella màgia,
0: també
1: aquella vinguda.
0: També l'estil d'aquelles obres tampoc ara es porta, no? Però
1: correcte.
0: No, com que tampoc ha evolucionat, no sé si es podria evolucionar tant musicals com a Madrid, no tinc ni idea, però
1: Potser podia haver evolucionat.
0: La revista.
1: La revista del Molino, la revista de l'Arnau, la revista que hi havia en aquella època, ha evolucionat una mica cap al burlesc. De fet, quan van tornar a reobrir el Molino,
0: sí,
1: es va reobrir com a un centre un teatre de burlesc, allunyat una mica del Molino, tot i que hi havia la Merchemar, que era la connexió amb aquell Molino antic. La desapareguda Merchemar.
0: Sí, sí, no fa gaire.
1: No fa un any i poc. Però hi havia ella com a connexió d'aquell Molino d'abans amb el Molino d'ara, però amb un espectacle totalment diferent, amb un espectacle allunyat de l'estil de la revista d'abans, però també un espectacle més destinat al burlesc, a un altre tipus de públic.
0: La protagonista de la teva novel·la, de Qui et farà

0: costat no és Barcelona, el Molino podria ser, però sobretot és en Xes, no? Qui és?
1: Correcte. El Xes és un noi de poble. Vull deixar clar que és la història que jo no he hagut de viure, perquè moltes vegades...
0: Això és una pregunta que et faré. Si tu, en el fons... Perquè també ets origen d'un
1: jo soc de poble, sí.
0: Vas venir a Barcelona. Dic, a veure si té també lligams.
1: No té lligams amb la meva vida. Podem parlar després d'això. El Xesc és un noi de poble, un noi que vol descobrir-se, que sap que és homosexual, però que en el poble no creu que estigui ben vist. I la mare ho sap, amb la mare pot parlar-ne, però el pare no. La pèrdua de la mare fa que hi hagi una discussió també amb el pare i decideixi marxar. En un moment de la novel·la ell diu que estima massa el seu pare per quedar-se i decideix marxar a Barcelona a buscar-se la vida, i arriba una Barcelona que l'acull, i una Barcelona on pot ser ell mateix, una Barcelona on pot obrir-se, i una Barcelona on arriba a descobrir-se i arriba a formar una seva nova vida. Allunyada del poble, tot i que hi arriba a haver una reconciliació amb el poble o amb la família, però sí que és un altre tema.
0: En Xesc fa el que s'anomena s'exili, no? Deixa la seva zona de naixement per poder viure plenament la seva sexualitat a un altre lloc.
1: Correcte.
0: És un tema que a vegades es parla.
1: I s'obre en una Barcelona desconeguda que descobreix amb locals que hi havia en aquella època, alguns ja desapareguts, que hi ha altres persones com ell, perquè estem parlant dels anys 90, una època en què no com ara hi havia referents.
0: Clar, tampoc hi havia
1: internet. Una època sense referents, no hi havia internet. Els únics referents que hi havia eren artistes, cantants, hi ha molta música en la novel·la.
0: I després també hi havia molts referents erronis, o almenys per la meva generació, que sempre ho dic, no? Fernando Esteso i Andrés Pajares.
1: Correcte.
0: No ells, sinó els personatges que feien.
1: Els personatges que feien. Era un tipus d'homosexualitat, un tipus de personatge feminat.
0: Correcte. I que se n'enreien de la seva condició.
1: I mal entesa homosexualitat, en aquest sentit. I llavors ell s'allunya de tot això i descobreix una Barcelona en què hi ha altres persones com ell, en què se sent un més, en què se sent acollit i en què un cop s'atreveix a parlar obertament del que li passa, comença a viure.
0: I entra en contacte amb el Molino. Per això deia aquest segon protagonista de la novel·la.
1: Ell comença
0: a
1: treballar,
0: festes,
1: comença
0: no?
1: a buscar feina a Barcelona, s'ha d'obrir camí, no té recursos, no té coneixences a Barcelona.
0: Però suposo que era un moment que era més fàcil trobar feina...
1: Potser era més fàcil.
0: No sé si més fàcil, o per viure segurament seria més... Un lloguer seria més fàcil que ara.
1: Ell té una
0: habitació.
1: Una coneguda que l'acull a Barcelona, una amiga de la seva mare que té una pensió al Poble Sec, ell és qui l'ajuda a trobar un contacte de treball i pot
0: entrar... Avui en dia
1: ha buscat
0: una pensió a Barcelona, per viure.
1: Avui en dia no ho aconseguiria. O hauria de pagar molt, evidentment. I entra a treballar al Molino com a cambrer. A partir de la seva entrada al Molino coneixem tota la història d'aquell Molino, els darrers anys del Molino. Ell comença a treballar al Molino any 90, 91, 92, fins al moment en què el Molino tanca l'any 97. El Molino tanca el 14 de novembre del 97 i gran part de la novel·la, o del començament de la novel·la, passa en aquesta època en què ell treballa al Molino, en què estableix una relació d'amistat amb una vedet no normativa que treballa al Molino, i aquí és la seva gran ajuda, és la seva gran amistat i la seva gran aliada en aquesta Barcelona i en la seva vida.
0: Com l'ajuda el Molino a ell?
1: A ell més que el Molino, que és la seva font d'ingressos i és el seu lloc de treball, l'ajuda aquest ambient i sobretot aquesta vedet i les persones que troben al Molino. En el Molino trobarà la seva gran aliada, com he dit, que és aquesta vedet, la Celes, un personatge entranyable de la novel·la, que és la segona protagonista de la novel·la, diria.
0: Que s'ha inventat o t'has inspirat en algú?
1: És un personatge inventat, inspirat en també la malauradament desapareguda Itziar Castro, que havia parlat molt amb ella, una vedet...
0: Que va treballar al Molino, també.
1: Itziar Castro va treballar a la nova etapa del Molino, havia sigut la mà d'en Tabú durant molts anys a l'Apolo. Coneixem la Itziar Castro, que era una dona de pes, extremadament grassoneta, i la vedeta que està a la Celes també és una persona grassoneta, una persona que treballa al Molino pel seu saber fer, per com canta, per com balla i per com interactua amb el públic. Una mica el que també era l'Aixier Castro. Havia parlat molt amb ella i vaig tenir molt contacte per poder, per poder desenvolupar aquest personatge. I aquesta persona, la Celes, que és vinguda d'un poble d'Andalusia, ha trobat la seva casa al Molino. Ella viu per pel públic, la seva vida és el Molino, la seva vida són els focus, la seva vida són els aplaudiments, i entra en una gran depressió quan el Molino tanca d'un dia per l'altre i ha de recollir totes aquelles coses que durant tants anys havia anat acumulant en el camerino on ella estava, que és el que realment va passar amb molts treballadors del Molino, que d'un dia per l'altre es van enterar: demà tanquem, teniu 2-3 hores, no recordo quantes eres, per recollir tot el que teniu dintre del camerino, tot el que vulgueu, perquè tanquem i no tornarem a obrir. I aquí comença la seva davallada.
0: Per a aquells que no hagin conegut el Molino o l'haguessin conegut, jo el recordo, però tampoc anava al Molino aquell perquè no era massa jove, no, en aquella època. Però què tenia d'especial aquell Molino? Quina era la seva màgia que, doncs, gairebé 30 anys després del seu tancament, 20 i pico, doncs encara es parla del Molino, que durant tot el segle XX va ser un referent a Barcelona i era una sala molt petita.
1: Primer de tot he de dir que jo no havia anat mai al Molino, tot i que em sap molt greu. Havia estat a Barcelona en època en què el Molino encara estava obert. No sé explicar per què no havia arribat a anar-hi, perquè m'agrada molt el món del teatre i m'agrada molt el món de la revista, però no sé per quin motiu no hi havia anat mai. Durant molts anys el Molino s'havia conegut com una bombonera, com la Bombonera de Barcelona, com el Liceu petit, i era un lloc de deixar-se anar, imagino. Me l'imagino com un lloc de deixar-se anar, amb un tipus d'espectacles molt adreçats a un públic que es deixava portar pel doble sentit, per la insinuació, en què hi havia uns espectacles que, sense ensenyar res, es deia molt i s'insinuava molt. Quan va fracassar el Molino, quan va començar a davallar la seva màgia? Quan a la tele, quan en molts altres llocs era molt més fàcil veure pues noies despullades, veure pits, veure cuixa...
0: Sí, i allà... l'aparició de Telecinco, per exemple, es va carregar el Molino, no?
1: Correcte, quan ja a la tele es veien aquelles coses molt més explícitament del que s'havien vist el Molino va començar a davallar. En un llibre que t'he publicat, la Merche Mar deia que durant les Olimpiades pensaven que tindrien molt èxit el Molino, que tindrien molta feina.
0: Diu,
1: el més proper que van veure va ser una delegació de no recordo quin esport que va passar amb autobús per davant. Va començar una davallada. Tot era massa explícit ja. I els dobles sentits i aquestes coses ja no triomfaven.
0: Pues buscar una cosa que fos encara més heavy, com el Bagdad, per exemple.
1: Correcte, que encara funciona.
0: Que encara funciona, no, ja no és el que era, no? Suposo.
1: Però encara funciona, però encara perquè funciona. Són coses que es poden veure només allà, segurament.
0: Però ja va haver-hi... El gran públic podia entrar a les privades i veure allò, doncs...
1: Correcte.
0: De manera gratuïta des de casa, i no era tan màgic. Però en el llibre també parles de la germanor que hi havia dintre del Molino, més enllà de que fos una sala que, doncs, ha perdurat amb el temps aquella màgia. Els treballadors, i a part és veritat, tothom s'ha sentit com molt lligat, no?, a l'edifici, a la sala i també al que es que generava allà.
1: És un lloc molt emblemàtic de Barcelona. És un lloc on feien moltes funcions al dia, no recordo si eren 3 o 4 al dia, fins a altes hores de la nit estaven oberts i la gent, els treballadors, vivien allà. Hi havien treballadors, artistes, que havien treballat anys i anys, i era la seva segona casa, i gairebé hi passaven més estona que a casa seva. I el caliu que s'hi formava allà, amb el Molino, amb bars del costat on es trobaven no només treballadors del Molino, sinó amb treballadors de l'Arnau, de Barcelona de Noche. Hi havia un ambient que va desaparèixer en tota aquesta època.
0: I també un ambient que no era plenament LGTBI, però sí que moltes persones LGTBI treballaven allà.
1: Correcte, també. Hi havia molts treballadors del col·lectiu LGTBI.
0: Que en el Xes li ajuda per això, no? Perquè descobreix gent com ell.
1: Exacte. Ell descobreix gent com ell allà. Ell troba l'amor allà. La novel·la és una història d'amistat i és una història d'amor també, i és una història del Molino. Són els tres grans protagonistes de la novel·la. El Xesc, per una part, perquè s'enamora d'un ballarí del Molino. Una història d'amistat perquè estableix una amistat molt vinculant i molt fidel amb aquesta vedet, amb la Celes, i és una història també del Molino.
0: Com dèiem al principi, tu també ets d'origen rural, d'un poble. Vas venir a Barcelona i t'he preguntat què tens de Xes i m'has dit jo no vaig viure el que va viure ell.
1: Jo, per sort, la història del Xes no és la meva història, però sí que és veritat que jo vaig marxar d'un poble sense dir pràcticament que jo era homosexual, per vergonya, segurament. I un cop vaig poder superar la vergonya, vaig començar a viure. Mm-hmm. Perquè no hi havia referents, perquè la por, perquè les pel·lícules que ens muntem al cap moltes vegades són molt més grans que la realitat, i és la por de perdre la família, por de perdre els amics, por de perdre el contacte amb els teus orígens, i acabes callant, i acabes visquent posant dintre, acabes visquent en un armari, que quan perds aquest punt de vergonya, jo crec, perquè creus que és mal vist,

0: t'adones que no estàs sol, i t'adones que hi ha altra gent com tu, i t'adones que no és cap vergonya. Uh-huh. I quan superes aquest punt de vergonya, dius, tant de bo ho hagués fet abans.
1: També això és més enllà de la, diguéssim, del seu origen, és una generació, no?, que ara també canvia. A vegades ens hem de posar la pell de la gent d'abans. No hi havia referents a la televisió, parlàvem de com va arribar a Telecinco, però
0: quina era
1: la presència mediàtica de la gent LGTBI? No existia.
0: Avui hi ha referents, avui sí que hi ha referents, i referents de tot tipus. Mm-hmm. I és el que dèiem abans, abans eren referents actors, cantants, a persones que sortien a la televisió, que els veien com d'un altre món, com d'un altre planeta, perquè eren coneguts.
1: No eren terrenals, no?
0: No eren terrenals, els veies diferents a tu. Avui en dia vas pel carrer i els veus, avui veus dos nois agafats de la mà i, no, i és la cosa més normal del món, i ha de ser així. Però abans no hi havia referents. I una cosa que també reivindico, que no té res a veure amb la novel·la, és que jo crec que tenim l'obligació de voler ser referent en aquest món LGTBI. Jo, per exemple, sóc mestre. Uh-huh. I durant molts anys jo m'he amagat de que era homosexual. Però crec que no ens hem d'amagar. Els alumnes, a totes les escoles, a totes les feines, a tot arreu, hi ha d'haver aquesta visibilitat, perquè estem a tot arreu. Uh-huh. Des de futbolistes, que no n'hi han.
1: No n'hi han, i sempre diem, que és raro, no?
0: Que raro.
1: Per probabilitat, no?
0: És impossible.
1: No sé si ets profe de mates...
0: No, estic en una escola d'educació especial. Soc profe d'educació especial, és un món una mica diferent.
1: Perquè és com a, de matemàtiques, però probabilitat...
0: No puc fer tant per cent, però sí que és molt raro que no hi hagi cap futbolista, per exemple, en canvi hi hagi molts actors, o molts cantants, o molt gent de la faràndula. Però sí que des de el petit microclima en què estem vivint, jo, per exemple, soc mestre, doncs, dintre de les aules, dintre de la meva escola, dintre dels alumnes, no tinc per què amagar-ho. Mm-hmm. Els pares no tenen per què no saber que jo puc ser o no puc ser homosexual. No tenen per què saber-ho, però no tinc per què amagar-ho, perquè en aquesta visibilitat són aquests referents...
1: Sí, igual que jo sabia que la meva professora estava casada amb un determinat senyor.
0: Pues, i no va tenir que explicar-ho, però jo que vaig tenir que amagar-ho.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors han de saber que la normalitat és aquesta, que hi puguin haver professors homosexuals o no, i tota la varietat que hi ha en el tema, en la diversitat humana.
1: Mm-hmm. Però això també pot provocar, doncs, LGTBI-fòbia. Ho escoltàvem abans en l'anterior entrevista, que tenim a dos nois que tenen un canal amb milions de visualitzacions, que si no diuen res no passa res, però en el moment en què veuen que aquests dos nois són matrimoni, que són parella, doncs veus els seus comentaris i tenen comentaris superofensius.
0: I és una pena, perquè a casa seva o cadascú viu la vida que vol i ha de poder viure la vida que vol. I és molt difícil d'entendre que hi hagi gent que s'oposi a això i que critiqui, que insulti. Però és el món que vivim.
1: Algun dels comentaris diuen que els hi fa fàstic, entre cometes, perquè els seus fills poden veure aquests vídeos. Vídeos que no fan res, que estan fent
0: estan
1: receptes.
0: Cuinant. Dius que estan cuinant.
1: Estan fent receptes, però són comentaris que acostumen tu com a professor.
0: És el més normal. Dues persones que cuinen. És que què més té que siguin dos homes, que siguin dues dones,
1: aquesta propaganda
0: que siguin parella
1: LGTBI,
0: o no siguin parella.
1: Que pot arribar de determinats països que diuen, però bueno, que veure dos homes durant tota la vida han vist matrimonis d'home i dona, i hi ha molts homosexuals que són homosexuals arran de que han vist només aquesta realitat, no?
0: No és una cosa que s'encomani, ni és una cosa que per veure-ho a la tele o per veure-ho en un Instagram tu acabis siguent homosexual. És una cosa, doncs, que es neix, es té o no es té, no sé com dir-ho, i punt. I encara, malauradament, molta gent viu amagada i viuen amb por, o s'han mal casat, o han amagat aquesta sexualitat i han deixat de ser i de sentir...
1: Per por, per poder, per vergonya...
0: Per poder parentar, o per, ja. Per por, per vergonya. I és el que et deia abans, superar aquesta vergonya és un punt important per tirar endavant.
1: Què et farà costat aquesta novel·la? És un homenatge a una generació?
0: És un homenatge a una generació. Podria ser un homenatge a aquesta generació que, de fet, la novel·la està escrita des de l'homosexualitat és un problema. Mm-hmm. Per tant, és un homenatge a tota aquesta generació que hem viscut durant molt temps amb què el fet de ser homosexual és un problema. Si jo ara hagués d'escriure la segona part d'aquesta novel·la, seria una novel·la que començaria amb que l'homosexualitat ja

0: no és un problema com es viuria avui en dia o com viurien aquests personatges avui en dia o altres personatges en una Barcelona, en una Catalunya en què ser homosexual no és cap problema. Hi ha LGTB-fòbia, sí, i això és un problema, però no és problema tu dir, acceptar la teva homosexualitat. Per tant, estaria escrita des d'un punt de vista molt diferent, i sí, és un homenatge a aquesta generació de manca de referents.
1: Perquè hi ha, com moltes generacions, la generació anterior sí que estava molt amagada, però aquesta generació, la generació que la gent era jove als 90, fins i tot als 2000, finals dels 80, va començar a obrir-se, però van patir doncs, la manca de referents, la pandèmia del VIH també.
0: També. Nosaltres som la generació que va néixer amb la postdictadura. Mm-hmm. Pràcticament som els que vam néixer quan, quan va morir Franco. Llavors, anteriorment, estava perseguit, estava criminalitzat, s'havia arribat a empresonar gent pel fet de ser homosexual. Nosaltres hem viscut, per sort, una època millor, i encara no hem aconseguit tot el que s'hauria d'aconseguir.
1: Mm-hmm. És un homenatge també a una Barcelona que no existeix?
0: És una Barcelona que no existeix, correcte. Barcelona continua sent bonica, tot i que a vegades ho puguis posar en dubte. A mi m'agrada la Barcelona d'ara, però hi ha una certa nostàlgia a la Barcelona d'abans, que no estava tan contaminada, entre cometes, per turistes, per una Barcelona diferent.
1: Que no està malament, eh? Que
0: no és una crítica. Que sigui un homenatge quan, no vol dir que sigui una crítica.
1: Quan només hi ha turistes, que és allò
0: correcte.
1: Que no...
0: Correcte. O quan els d'aquí no podem viure lliurement perquè hi ha turistes que... O hi ha coses més pensades per turistes que no per la gent que vivim aquí. Això sí que sap greu.
1: Mm-hmm. No és la teva primera novel·la, no?
0: No, jo tinc publicada una novel·la i una obra de teatre. Primer, de fet, tinc publicada una obra de teatre amb la que vaig guanyar un premi de Mollerussa, el Premi Saó de Ponent l'any 2021, també de temàtica LGTBI, que l'havia escrit posterior a aquesta novel·la. Després tinc una altra novel·la publicada que es diu...
1: Aquesta novel·la fa temps que la tens ja...
0: Aquesta novel·la és el primer que he escrit, el primer que vaig escriure fa uns 10 anys, i es va quedar en un calaix perquè va costar que algú creiés en aquesta història o en aquesta novel·la. Vaig publicar l'obra de teatre amb la que vaig guanyar un premi, vaig escriure una segona novel·la, que és Lo mariner de Sant Pau, un homenatge al poble d'on soc, de Sant Pau de Segúries, a partir de la llegenda de Jacint Verdaguer, i després he aconseguit publicar aquesta novel·la perquè Lluny del Ramat, que és una editorial independent de la província de Girona, de la Bisbal d'Empordà, va creure la història, va creure els personatges i va creure que podia funcionar.
1: I a més, en un moment en què també es parla d'aquella Barcelona que ja no existeix, no?, que ha desaparegut.
0: Correcte.
1: Uh-huh.
0: Correcte.
1: I ja suposo, pel que m'has dit, pensant ja la tercera novel·la.
0: Bueno, vaig escrivint i vaig fent coses.
1: Avui em dius que tens guardades unes quantes, perquè com vas escrivint, vas guardant.
0: Vaig escrivint i vaig guardant perquè és molt... a vegades escrius més ràpid, a vegades tens més ganes d'escriure, a vegades en tens menys, però sí que fa com uns 10 anys que escric i tinc coses guardades. Tinc coses que algun dia podrien sortir a la llum o no. És molt difícil, aquesta ha trigat 10 anys. No
1: tenim pressa. Perquè em deia sí que podria haver una segona part.
0: M'agradaria fer-hi...
1: Barcelona més actual o la generació més actual.
0: M'agradaria fer aquesta segona part perquè la novel·la acaba en un moment en què podrien passar moltes coses. Hi ha una decisió final entre amor i amistat que pot transversar els dos personatges protagonistes, i aquests dos personatges podrien tenir un seguiment en una Barcelona actual, en una societat en què ja hi ha mòbils, que hi ha internet, en què tot és molt més fàcil en aquest sentit,
1: fins
0: i tot de
1: viatjar.
0: I això
1: també les relacions a
0: pot
1: persones.
0: Pot fer canviar les relacions d'aquestes persones.
1: Inclús que molta gent, jo crec que ha pogut sortir de l'armari.
0: Correcte.
1: Sembla mentida, gràcies al telèfon mòbil.
0: Sí, sí, evidentment.
1: Perquè ha pogut entrar en contacte amb gent.
0: Amb gent a partir de...
1: Aplicacions de cites,
0: aplicacions,
1: o el que
0: sigui. I ser totalment desconeguts. Però sí que seria una novel·la que continuaria sent un homenatge a Barcelona, però des d'una Barcelona actual. Mm-hmm. Continuaria sent una història d'amor i d'amistat perquè queda penjat, que és el que passa al final de la novel·la. Podria continuar sent un homenatge al Molino perquè el Molino va evolucionar i va deixar de ser el centre de revista per passar al burlesc i per haver-hi una evolució, per una transformació del local i dels espectacles que s'hi feien, i perquè seria una novel·la escrita des de la no vergonya i des de l'homosexualitat. No és un problema, és una normalitat d'avui en dia.
1: I podries arribar a fer una tercera part perquè el Molino ara torna a tancar.
0: Torna a tancar i no sabem...
1: Sembla que estigui com maleït, no?
0: En teoria tanca per obres, yeah, per intentar solucionar la sonoritat. I...
1: Que algú que m'estanya, diu, com amb el que es van gastar de la reforma no van sonoritzar-ho bé?
0: Sí, sí, sí. És a partir de, em sembla, queixes dels veïns que s'ha de tancar a finals d'aquest mes i esperem que es reobri.
1: Ni tant.
0: De fet, va passar també del Burlesque a ser un lloc, em sembla que era ara de jazz i de,
1: sí, de, com de
0: flamenc o no, sí, sé de quin altre tipus de música.
1: Era com coses més independents.
0: Correcte,
1: que
0: sí,
1: posades,
0: sí,
1: en un lloc tan emblemàtic, perquè és molt maco. A més,
0: sí,
1: la reforma,
0: sí,
1: que vam fer
0: la reforma és molt xula.
1: És molt xula, sí.
0: Però bé, sembla que sigui un lloc que ara no funciona. En un paral·lel en què també està una mica apagat.
1: Mm-hmm.
0: Potser el Mago Pop fa màgia i il·lumina, bueno, tot el paral·lel.
1: Ha d'acabar sent tot una avinguda de màgia, no ho sé.
0: Bueno.
1: Si a Madrid tenen els musicals aquí, podem tenir
0: un
1: màgia,
0: molino,
1: no
0: de màgia
1: invento,
0: de petit format, tampoc estaria malament.
1: No estaria malament.
0: L'important és que no tanqui el Molino, que és un lloc emblemàtic de Barcelona, igual que és important que s'estigui reconstruint i s'estigui fent la reforma del Teatre Arnau.
1: Quants anys està tancat l'Arnau?
0: Pues moltíssims,
1: jo crec
0: moltíssims
1: que tota
0: anys.
1: La meva vida l'he vist tancat.
0: Va ser lloc també de revista, d'espectacle, mentre el va gestionar Alemanya.
1: Sí.
0: Després va passar teatre i es va arribar a tancar. I fins ara.
1: La veritat és que és una pena, eh? Tot el tema dels teatres del Paral·lel, perquè s'ha perdut aquella màgia.
0: És la màgia i és una avinguda gran, és una avinguda luminosa, que podria ser luminosa, que podria ser... Imagina't amb un teatre a cada lloc, amb,
1: sí, sí,
0: amb llums...
1: Com una avinguda, l'avinguda de Madrid, no?
0: Exacte.
1: La Gran Via de Madrid.
0: El Broadway català.
1: Que així és
0: per què no fem més teatre en català, per què no fem més musicals en català i per què no obrim?
1: Uh-huh.
0: Però el públic després no hi va.
1: Pues des d'aquí fem una crida perquè la gent també... contribueixi a la cultura, perquè sense cultura no n'hi ha vida.
0: Correcte.
1: Doncs, Xavier Sanuit, espero algun dia per parlar d'aquesta obra de teatre, que esperem que algun dia, per què no, es pugui fer
0: tant de bo
1: a un teatre del Paral·lel.
0: En parlem quan vulguis i si
1: a
0: algun dia...
1: A mi no te borràs.
0: A veure.
1: A l'Arnau,
0: igual,
1: perdó, no
0: ho sé. Igual, Paral·lel, on sigui, qualsevol teatre es podria fer una obra de teatre que també penso que és important el tema que tracta, que és la diversitat funcional, l'homosexualitat i la diferència d'edat entre persones LGTBI.
1: Hi ha molt de tabú amb el sexe amb les persones de diversitat,
0: sí,
1: funcional.
0: Sí, sí.
1: És un tema que també tinc per parlar aquí en el Plurals i Singulars.
0: Doncs el dia
1: més,
0: que vulguis...
1: Més orientat amb persones LGTBI.
0: Puc venir acompanyat,
1: doncs,
0: amb una,
1: vinga,
0: persona amb diversitat funcional, amb què em va ajudar a fer quan estava escrivint l'obra de teatre, i és un tema tabú... I és un tema important de què parlar, també.
1: Perquè el sexe de persones en diversitat funcional ja és tabú, i les persones LGTBI encara és molt més tabú.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Més invisibilitzat encara.
0: El sexe comença a deixar de ser tabú, però el sexe és tabú. Si a sobre parlem de diversitat funcional, parlem d'homosexualitat, estem parlant de molts tabús a la vegada, i s'hauria de visibilitzar la normalitat en tantes coses...
1: Mm-hmm.
0: Que és important.
1: Doncs, si et sembla, a les properes setmanes ara parlem, tanquem agenda i programem, parlem de la obra i parlem amb aquesta persona de diversitat funcional que ens explicarà com és la seva vida sexual.
0: Perfecte.
1: Si li sembla bé,
0: si li sembla
1: aquesta
0: bé
1: persona.
0: I està interessat en poder venir,
1: perfecte,
0: venim acompanyats i en parlem.
1: Doncs, Xavier Sanuit, recordem aquell llibre que fa un homenatge a aquella generació dels 90, de finals dels 80, principis dels 2000, no hi havia internet, molta gent que era de zones rurals i venia a Barcelona per viure, i on es trobaven, doncs també en aquest cas podien anar al Molino, on hi havia aquest ambient amb tota aquesta família que ajudava a poder viure. Gràcies, Xavier.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Avui hem estat amb Cristian Estanescu, als controls tècnics, i qui us ha parlat, Quim Esteban. El Plurals i Singulars torna la setmana que ve, diumenge, a partir de les 9 del vespre, com sempre, a Ràdio 4. Adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Tu ves ballant, que ja estem al compte enrere. Estic veient... estic comptant ja els segons per veure com et desplomes.
2: Donem temps?
0: Saldó. És que avui l'Ares ha anat a dormir una mica tard. Ahir va tenir una gala solidària que després ens explicaràs,
2: Sí, i tant, en parlarem.
0: Bon dia, bona sort, Montse Vidal, molt bon dia.
1: Molt bon dia i bona sort.
0: Bon dia, Ares Teixidor.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Tornem a estar aquí en aquest... Què has perdut?
1: No, estic buscant el boli. El boli, que a mi em fa molta falta el boli, ja ho saps. No sóc res sense el meu bolígraf. L'ESEC de 21 i jo encara demà.
0: Que, de fet, sempre el boli de la Montse li robo una vegada per programa.
1: És veritat.
0: Una vegada, que és quan fem la trucada del regal, eh?
1: Al teu favor, he de dir que sempre me'l tornes.
0: Molt bé. Sí, clar. A més, és del teu fill, no, el boli?
1: Aquest no. Porto varis.
0: Hi
1: ha un que sí. Mira, ja el porto aquí.
0: El del tauró.
1: Ah, no, aquest no és. Espera.
0: El del tauró.
1: El del tauró, mira, aquí, aquest. Veus?
0: Molt bé. Que ja ha deixat de ser del teu fill, no?
1: És meu. Nostre, del programa.
0: Família, dimarts, dia 12 de maig del 2026, arrenca el programa 159. Ho dic bé, això? No.
2: Sí.
0: Programa 659 del Bon Dia i Bona Sort. Avui estem una mica encara de ressaca després de la rua del Barça. Després explicarem algunes coses. Detalls del que va passar en aquesta rua blaugrana i pels carrers de Barcelona per celebrar aquesta nova lliga dels de Hansi Flick. El dia en què el sol sortirà a les 6:36 i el sol ens deixarà quan falti només un minut per les 9 del vespre. Avui falten 66 dies per les vacances d'estiu i aquest dimarts començarà amb sol, però a partir del migdia arribaran tempestes fortes a gran part de Catalunya per un xoc de masses d'aire i una entrada d'aire fred en altura. Hi haurà risc de calamar-se, pedregades, aiguats intensos i possibles fenòmens violents, sobretot a Barcelona i Girona. Les pluges avançaran des de l'oest i a l'est i podran deixar més de 40 litres en poca estona. Així que avui precaució, sobretot. Ja hi ha hagut diferents avisos que, si es pot evitar el cotxe a partir de la tarda, doncs eviteu-lo, eh? Com sempre, el control tècnic, el Jaume Bernal, l'Oriol Ortiz...
2: Bernet.
0: I el Gorka Delgado, que és el que està aquí, està vigilant a l'Oriol, que si toca el botó que no toca, doncs surt despedit a la lluna. A la producció...

0: Barça ha guanyat la Liga, hem buscat estudis que ens parlen de com ens afecten les victòries dels nostres equips.
1: Home, fantàstic.
0: Bona aquesta, eh?
1: A veure.
0: Doncs atenció, perquè investigacions conclouen que veure el nostre equip activa les zones de recompensa del cervell relacionades amb el plaer i la dopamina. Un estudi japonès amb ressonàncies magnètiques va observar que els aficionats mostraven més activitat cerebral vinculades a la felicitat mentre miraven partits del seu esport preferit. A més, investigacions psicològiques expliquen que molts fans viuen les victòries com un èxit personal, compartint un fenomen conegut com el basking in the reflected glory, banyar-se en la glòria reflectida. És a dir, les persones senten orgull, eufòria i autoestima més alta quan el seu equip triomfa.
1: Ai, els pericos pobres, això fa temps que no ho senten. O sigui, els podrien
0: però
1: estudiar...
0: Aquest comentari...
1: No, perquè m'ha vingut al cap, dic, ostres, i al revés. Dic, això molt bé quan guanyen, però quan no guanyen, què? Quines zones del cervell es deuen activar quan no guanyen?
0: Jo crec que quan no guanyen seria la part contrària.
1: Exacte.
0: És a dir, no hi ha orgull, no hi ha eufòria...
1: Pessimisme...
0: No hi ha autoestima...
1: Clar.
0: De fet, ha arribat Monchi per revertir això, el nou fitxatge estel·lar de l'Espanyol, que ha dit, no tocaré res, no tocaré res. Ha dit que no tocarà res de l'organigrama del club ara, però quan acabi la temporada, aquest fotrà una escabatxina que deixarà allà un solar.
1: Sí que hauria de tocar coses, no?
0: Alguna cosa s'haurà de tocar. Però ja ha dit que no tocarà ni jugadors ni entrenador amb el que queda de les poques jornades que queden abans que acabi la Lliga.
2: A veure. Escolta, aquest estudi serveix només per equips de futbol, perquè jo t'estava escoltant jo sento eufòria i autoestima més alta quan el meu equip triomfa, que és el del Bon Dia i Bona Sort, que triomfa cada dia. Se pot sentir o no, ho puc sentir, me val per mi.
0: Mira. Sí, escolta'm, el pots adaptar al que et vingui en gana. No seré jo qui et digui que et ve de gust adaptar-lo.
2: Em ve de gust, ho necessito, ho sento, me vibre. Estic amb aquesta freqüència jo avui.
0: Doncs sí, ja està. Doncs si et ve de gust, doncs tira, que no seré jo qui t'ho tregui.
2: Gràcies, Valo.
0: Les il·lusions. Avui és 12 de maig, el calendari es porta un dia molt centrat en les cures, la salut i totes aquelles feines i realitats que moltes vegades només valorem quan fallen. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria. Avui es reconeix la feina del personal d'infermeria arreu del món, coincidint amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. Parlem d'una professió imprescindible. Les infermeres i infermers són qui acompanya, cuida, tranquil·litza i sosté moltes vegades els moments més delicats de la vida. I després de tot el que es va viure durant la pandèmia, crec que tots vam entendre molt millor que mai fins a quin punt són essencials. Per cert, l'altre dia, ara que parlem d'infermeres, vaig al metge, perquè tenia una llaga, us en recordeu, la llaga?
1: Sí,
0: em va sortir una llaga, però una cosa, què és això? I em feia molt mal. I vaig demanar hora al cap perquè m'ho miressin i et diuen, passarem a l'infermera. Escolta'm, amb 6 hores m'ho va arreglar. És a dir, em va dir, mira que vaig anar al metge, em vaig posar de tot a la farmàcia. L'infermera aquella em va agafar i em va dir, mira, posa això i glopeja això. 6 hores i arreglat.
1: Meravellós.
0: I és que no podia ni parlar.
1: No, recordem.
2: Vull però no entenc com no et va servir el vinagre, que et va recomanar l'Aima Sust.
0: Amb el vinagre de l'Aima Sust, en 6 hores, tot cap avall. Avui també és el Dia Mundial de la fibromàlgia i de la síndrome de fatiga crònica. També es dona visibilitat a malalties que sovint són invisibles des de fora. La fibromàlgia i la síndrome de fatiga crònica afecten milions de persones i moltes vegades van acompanyades d'incomprensió perquè hi ha dolors que no es veuen però condicionen absolutament la vida de qui els pateix. També és el Dia Internacional de la Sanitat Vegetal. Una altra un altre impulsat per l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Aquest dia posa el focus en la salut de les plantes i això pot semblar llunyà, però no ho és gens. La salut vegetal afecta directament l'alimentació, el medi ambient i fins i tot l'economia. Sense plantes sanes no hi ha ecosistemes sans. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. Aquest dia coincideix amb l'aniversari de Maryam Mizrakhani. M'ho has posat fàcil avui, eh?
2: Sí, de res.
0: Primera dona a guanyar la medalla Fields, el premi més prestigiós de les matemàtiques. Una jornada per reivindicar el paper de les dones en la ciència, un àmbit on encara avui hi ha desigualtats importants. I també tenim altres commemoracions més específiques. Dia Europeu de les Pimes. Què passa, Uri? Tot bé? Sí o no? Sí, tot perfecte?
2: Estem
0: sí.
2: Dormits, Uri.
0: Tot bé, eh? Vas anar a la rua ahir?
1: Sí, ah, sí.
0: Sí, portava l'autobús. Dia Europeu de les Pimes, un reconeixement a les petites i mitjanes empreses que són la base de gran part de l'economia i de molts llocs de treball. Avui també és la Setmana Mundial, avui, durant aquesta setmana, de sensibilització sobre la sal. Germana, li poses sal com si no hi hagués demà, eh?
2: Jo també.
0: Jo soc de molt poca sal, eh?
2: Jo de vegades no he provat el menjar i ja li estic posant sal.
1: Jo també.
2: Per lo que pugui ser.
0: Una campanya de salut pública per conscienciar sobre el consum excessiu de sal, molt relacionat a problemes cardiovasculars, perquè moltes vegades el problema no és el saler, sinó la sal amagada als productes processats.
1: També, clar.
0: Però hi ha gent que es passa molt amb la sal, eh?
1: A veure, jo és que reconec abans, que igual que l'Ares ho ha dit abans, jo li poso sal, força sal, a mi m'agrada que el menjar estigui salat. Sí que és veritat que d'ultraprocessats o processats no en menjo molts, però hi ha sal amagada en aquests productes, que no us sembla, però vaja.
0: Però s'ha de vigilar amb la sal. Jo durant molt de temps he estat cuinant sense sal, molt de temps, i ara en torno a posar i se m'està anant una mica a la mà, eh?
2: Sí, és que cuinar sense sal, però per favor.
0: Sí, sense sal. T'acostumes, al final, la verdura, m'agrada sentir, notar el gust de la verdura.
2: Per tu.
0: La sal, a vegades...
1: Però la sal potencia el gust de la verdura, potencia el gust de la
0: carn. Les truites jo no li poso sal, a les truites.
2: No?
0: A la verdura no li poso sal.
2: Ostres, jo no podria.
0: A la sal no li poso sal.
2: Pon-le sal.
0: També és la Setmana Mundial de les Nacions Unides sobre la seguretat viària. Una iniciativa per conscienciar sobre els accidents de trànsit i la importància de la prevenció, perquè cada any moren milions de persones a les carreteres d'arreu del món i gran part d'aquests accidents es podrien evitar. Per tant, tots aquests són els dies que es celebren avui i aquesta setmana també. Falten 4 minuts, serà un quart de 7 del matí, el dia que ens llevem, aquest 12 de maig, sabent que... que un dels espanyols aïllats, el Gómez Ulla, dona positiu provisional per antivirus en la primera PCR.
1: Un dels 14 ciutadans espanyols desembarcats diumenge del creuer Ondius ha donat positiu provisional per antivirus en la primera prova PCR que es va realitzar a la seva arribada. El Ministeri de Sanitat ha aclarit que aquesta persona no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. Tal com estableix el protocol, es repetirà una segona prova en un termini de màxim 48 hores.
0: Amb aquest positiu, el nombre de casos confirmats s'eleva a 11.
1: El balanç d'afectats per aquest brot és a hores d'ara 11 casos confirmats, entre els que es troben 3 persones mortes i 8 que estan hospitalitzades i aïllades. Un al Regne Unit, 3 a Països Baixos, una a Suïssa, una a França, un als Estats Units i ara una a Espanya. Ahir es va completar amb èxit l'evacuació de tots els passatgers del creuer Ondius i el vaixell ja navega cap a Rotterdam. Avui a 9:45 del matí, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el director de l'OMS Tedros Adhanom es reuniran i compareixeran posteriorment en roda de premsa des de Moncloa.
0: I avui s'enceta la primera de les 3 jornades de vagues unitàries del sector educatiu.
1: Els i les docents critiquen l'acord assolit entre Comissions Obreres, l'UGT i Educació reclamen millores laborals. La consellera Esther Niubó emplaça els professionals a reconduir la situació dijous. En paral·lel, sobre la suposada infiltració de Mossos en una assemblea de docents, Interior obre la porta a analitzar-ne l'oportunitat i la proporcionalitat, mentre que l'USTEC ja estudia emprendre accions legals.
0: Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per l'acusat del cas Pujol.
1: Les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi, Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 14 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demana pena, mentre que la fiscalia demana 8 anys de presó.
0: I 211 treballadors de Nissan a Catalunya es veuran afectats per l'ERO plantejat per l'empresa.
1: El centre més perjudicat és el de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 sortides d'entre 122 treballadors. Un tancament encobert, segons denuncia Raül Locón, de Comissions Obreres. L'expedient forma part del pla de Nissan de reduir un 10% la plantilla a Europa.
0: I acabem. Donald Trump rebutja la proposta d'Iran al seu pla de pau.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afegit que a hores d'ara l'alto el foc amb l'Iran és molt feble. Ha dit literalment que la proposta iraniana és estúpida i que només Biden o Obama l'haurien acceptat. Trump també ha insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears i ha carregat durament contra les exigències iranianes que inclouen el control de l'estret d'Hormuz, la fi de les hostilitats al Líban i l'aixecament de les sancions econòmiques.
0: A un minut per un quart de set del matí, anem pel temps. La informació de Juan Carlos Piña des d'AEMET. Juan Carlos, molt bon dia.
3: Bon dia. Avui a Catalunya, durant el matí, tenim el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a partir del migdia i ja durant la tarda s'esperen ruixats localment forts acompanyats de tempesta calamarsa i ratxes molt fortes de vent de manera ocasional que podrien deixar les tempestes acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures se mantenen en general sense canvis. S'aproven màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a les components est i sud i a darreres hores vent moderat de la component nord-oest al ter sud i de la component nord a l'Empordà i fluix de direcció variable a la resta. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: 12 de maig i avui tenim aniversaris que van des de Hollywood fins al futbol, passant per realities, sèries i fins i tot un cas que va commocionar el món sencer. Avui hi ha una miqueta a tot i comencem per un que en fa 45.
2: Doncs sí, estem parlant de...

0: Oscar per Bohemian Rhapsody és d'aquells actors que fan un paper i els hi canvia la vida, sens dubte. Això és exactament el que li va passar a Freddie Mercury, després d'una transformació brutal interpretant el cantant de Queen. Però abans ja havia destacat moltíssim amb la sèrie Mr. Robot, l'heu vist?
1: No, sí, tinc ni idea. Vaig començar a mirar-la.
0: Jo ni em sonava, la veritat.
1: No estava malament.
0: Se veu que feia de hacker introvertit inquietant. Sí. Doncs aquest és el Rami Malek.
1: Vaig començar a mirar-la. Sí, em va enganxar al principi. Sí, després no sé per què la vaig deixar, però el que és brutal és el paper que fa com a Freddie Mercury.
0: Sí, sí, absolutament increïble. Absolutament increïble. No és l'únic que fa anys avui.
2: Avui, 29, un que ahir estava de celebració.
0: Exacte, estem parlant de Frankie de Jong.
2: Es van avorrir ahir els jugadors del Barça,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, se'ls veia, se'ls veia avorridors.
2: 5 hores de rua, eh?
0: Una bestialitat.
2: 750.000 sí, sí. Persones van sortir als carrers de Barcelona.
0: Una bestiesa, una
2: per rebre,
0: bestiesa.
2: Sí, sí, una catarsi blaugrana que va tenyir de blaugrana a la ciutat de Barcelona, eh?
0: Doncs allà està Frenkie de Jong, celebrant un dels futbolistes més elegants del mig del camp actual. Ell va enamorar Europa amb aquell Ajax semifinalista de Champions i després va fitxar pel Futbol Club Barcelona com una de les grans apostes de futur. Visió, calma i una manera molt neta d'entendre el futbol.
2: I avui s'emmarca 44.
0: Nerea Barros. Piensa en mi. Ella és actriu que va guanyar el Goya per La Isla Mínima, un thriller que va marcar molt el cinema espanyol recent. També l'hem vist en sèries i projectes televisius. Sempre amb aquest perfil que té ella tan elegant i molt solvent interpretativament parlant. I continuem. Te sembla bé?
2: Sí, em sembla bé. Avui fa 48 anys...
0: Jason Biggs. This bed is on fire with passionate love. Pel nom no sabreu qui és,
2: no,
0: però
2: no,
0: si
2: no,
0: us dic American Pie, American Pie, és ell. Es va convertir en icona absoluta de les comèdies adolescents dels 2000 amb aquella escena mítica i traumàtica del pastís. Us recordeu?
1: Ai, crec que sí. Boníssima. Vaig a mirar a veure si
0: aquella
1: és el que penso.
0: Aquella saga el va marcar tant que encara avui el públic el continua identificant automàticament amb aquell personatge, sens dubte. Si la Montse ja riu, ja saps qui és.
2: Home, sí,
0: evidentment.
2: Avui en fa 34... Bé.

0: varios casas y se nos olvida de dónde venimos. Bueno, hi ha gent que li passa aquestes coses.
1: Però quin problema hi ha?
0: No hi ha cap problema, no m'agrada la gent que és altiva, no m'agrada.
1: La gent de què?
0: Que de sobte està per sobre del bien i del mal, que dius, escolta, tots venim d'on venim, no passa res. No es pot, el nostre passat...
1: Però per què està per sobre del bien i del mal?
0: No m'agrada la gent que fa un canvi, la gent que, ostres, que era d'una manera i ara de sobte és d'una altra, no m'agrada.
2: Però en què ha canviat?
0: Pues en tot, en tot. Sí. Abans era una noia... cookie, accessible, podies parlar. Ara sembla...
1: Que et mira per sobre l'ombro?
0: Sí, mira. Home, jo perquè sóc baixeta, a mi no em costa molt que em miris per sobre de l'ombro. Però no m'agrada, no m'agrada. El cas és que ella ho ha convertit en una marca personal. Escolta, va, fa un molt bon contingut a les xarxes, però hem de baixar una mica de peus a terra, influencers.
1: I avui fa 67 anys...
0: Bing Reims! Toma aquesta presència que té espectacular, molta gent el recorda per Pulp Fiction, però sobretot per ser Luther Siegel a la saga Mission Impossible amb el Tom Cruise. Té aquesta veu i aquesta energia que omplen la pantalla immediatament, eh?
1: Avui hagués fet, o ha fet, perquè segueix planejant la incògnita de què va passar amb aquesta pobra nena, que la coneixem tots com a nena, perquè no l'hem conegut mai com a dona, que fa, hagués fet o farà 22 anys, i avui en parlarem, en parlarem a fons d'aquest cas.
0: Exacte, estem parlant de Madeleine McKay. Estem parlant d'aquesta nena que va desaparèixer el 2007, convertint-se en un dels casos més mediàtics i impactants del món. La nena britànica va desaparèixer durant unes vacances familiars a Portugal i des d'aleshores el cas ha generat investigacions internacionals, teories i una cobertura mediàtica enorme. Encara a dia d'avui continua sent un dels grans misteris sense resoldre més coneguts de les últimes dècades.
1: Uf, és tan dur aquest cas.
0: És molt heavy aquest cas, sí.
1: La Montse es portarà una cronologia del que va passar amb Madeleine McKay.
2: Sí.
1: Des del moment en què els seus pares estan en una terrassa amb els amics sopant, sí, amb els nens a l'habitació.
2: Exacte.
1: I que desapareix la criatura i tot el que va passar des del moment en què es pensaven que havia sigut els pares.
2: Tot el que se sap, que exacte.
1: Per cert, que els pares van tenir que viure un calvari.
2: I que deuen estar visquent encara, suposo, a dia d'avui, després
0: bueno,
2: de tants
0: bueno,
2: anys.
0: Bueno.
2: Va desaparèixer el 2007. Són molts anys, sí.
1: Què?
0: No sé, hi ha teories...
2: No, per això avui repassarem una mica...
0: Hi ha teories que els pares no els deixen en molt bon lloc. No ho sé, és que no se sabrà mai, o tant de bo sí, s'esclareixi aquest cas. Però
1: tan fina la línia...
0: Literal, ho estic d'acord.
1: Tan fina que...
2: De fet, a dia d'avui ja fa anys que hi ha un principal sospitós que no s'ha pogut acusar formalment per una manca de una sèrie de circumstàncies i de proves, però realment la teoria de que els pares són sospitosos va quedar enrere fa bastant temps. Va haver-hi un moment en què sí. Però va quedar enrere, perdona, es va descartar.
1: I van ser linxats per l'opinió pública, però d'una manera ferotge.
2: Sí, absolutament.
1: D'aquí a 8 minuts seran 6:45 del matí. Tenim altres notícies.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Anem a l'Info Plus, anem a recollir coses que ens ha deixat de ressaca la festa de Blaugrana, no la rua d'ahir, sinó imatges impagables després de la victòria davant del Real Madrid. El que va passar just després de la victòria davant del Real Madrid. La festa del Barça ens deixa aquestes imatges virals. Valde i Casado amb els culers, bromes a Mbappé i celebracions fins a la matinada.
2: Sí, un dels més comentats va ser el missatge de Kylian Mbappé durant el partit amb el marcador 2-0 favorable al Barça. El davanter madridista va publicar una història d'Instagram amb el text "A la Madrid" i un cor blanc, una imatge doncs, que va incendiar les xarxes. Després del partit, Alejandro Valde i Marc Casado van sorprendre apareixent a la plaça Catalunya per celebrar el títol amb els aficionats com si fossin dos fans més. La celebració va ser tan multitudinària que els Mossos els van haver d'escortar per evitar incidents. Pedri, Eric García i Dani Olmo, per la seva banda, van tornar a agafar el Bicing com aquelles imatges que recordem de fa ja un temps, per celebrar aquesta victòria. Les imatges dels tres pedalant pels carrers de Barcelona s'han tornat a fer virals a les xarxes i han convertit aquest gest en una nova com tradició, no? Podríem dir, a la tradició del bicing a les celebracions blaugrana. I una altra reacció viral també va ser la de Luis Enrique, que durant una entrevista va preguntar pel resultat del clàssic i va reaccionar amb un somriure, sabent ja que el Barça guanyava i que de ben segur es proclamaria campió.
1: Bé, no deixem Luis Enrique perquè ha tornat a ser protagonista amb una altra història que no deixa de ser curiosa. Luis Enrique organitza un sopar amb tota la plantilla del PSG per celebrar el segon aniversari. O sigui, ell agafa tota la plantilla i diu, va, que vaig a organitzar el meu aniversari, els convoca a tots i... sorpresa!
0: L'entrenador del Paris Saint-Germain va organitzar un sopar privat en un restaurant de París amb motiu del seu aniversari, convidant tota la plantilla del primer equip. La trobada es va celebrar en un ambient distès, festiu, amb jugadors i staff compartint una vetllada fora del focus habitual de la competició. Doncs bé, la idea era reunir el grup en un acte informal per reforçar la cohesió del vestidor després d'una temporada exigent, i el sopar es va desenvolupar amb normalitat, entre converses i bon ambient entre els futbolistes. Doncs bé, tot i això, el detallet que ha generat més sorpresa és que el mateix Luis Enrique, que havia impulsat la celebració del seu aniversari, finalment no va assistir-hi.
2: Com?
0: Per això jo enforrava carpetes amb aquest home, perquè no deixa de sorprendre'm. O sigui, ell munta un aniversari i no es presenta.
1: Ja està.
0: És que clar, als seus peus.
1: Ah, perdona, aquí la pregunta és qui va pagar la compta?
0: Fanien això que...
1: Home, si l'organitza ell l'aniversari, és a dir, els convido a la meva festa d'aniversari.
0: Ja us ho fareu.
1: I atenció a aquesta última fricada en art. O sigui, a vegades l'art arriba a uns punts que dius, potser no cal, eh? Un artista italià ven una escultura invisible per $18,000.
2: Sí.
1: De veritat, la notícia és com una mica rabiosa, però és que ja la imatge, de veritat... És
0: fa
1: que...
0: més ràbia encara.
1: No, la imatge ja és que de veritat, on estem arribant?
2: És que estem arribant a uns límits. Mira, l'artista italià Salvatore Garau ha generat, això, sorpresa i una mica d'indignació també internacional després de vendre una obra d'art totalment invisible... Clar, una obra d'art, segons ell, però si és invisible ningú pot confirmar, no?
1: Sí.
2: Però bé, per uns $18,300, l'escultura es diu Jo Soc, Jo Sono. No té cap forma física, és descrita com una peça immaterial feta únicament amb aire i energia.
1: Sí, clar.
2: Escolta, el comprador no va rebre cap objecte tangible, sinó un certificat d'autenticitat, unes instruccions específiques per la seva exposició, que és reservar un espai buit d'aproximadament 1,5 metres per 1,5 metres on no hi pugui haver cap element que interfereixi amb l'obra. Vaja, que no li han donat absolutament res. Li han donat un paper, li han aixecat 18.300 euros, o dòlars, perdó, i encara està content.
1: Sí, molt bé.
2: Sí.
1: O sigui, aquí el problema no és l'artista, aquí el problema és el soca que ha comprat aquesta obra.
2: Que compra, sí. No, escolta, hi ha demanda, hi ha oferta.
1: Però com arribes a casa dient, mireu què he comprat i no ensenyen res, i la gent que ha de dir, oh...
0: Mira, quan me donaríeu per això? Quan me donaries per això?
1: Per això? Ja et diré jo què et donaria. Va, i en venda la mítica casa de Sarah Jessica Parker a Nova York per gairebé $30 milions.
0: La icònica residència de l'actriu Sarah Jessica Parker, situada a Greenwich Village, ha sortit al mercat immobiliari per 29.995 milions de dòlars. Es tracta d'un brownstone històric construït l'any 1864 amb 6 habitacions, 7 ximeneies, jardí privat, en una de les zones més exclusives i amb més encant de Manhattan.
1: Jo us dic una cosa, a vegades que diuen que es posen cases a la venda i que ensenyen fotografies i preus desorbitats, aquestes grans mansions que també fa una mica... A vegades a mi em fa una mica de mandra veure aquestes grans mansions que dius, qui són aquests espais? No et dono un punt íntim.
0: No hi ha caliu.
1: Però aquesta la veus i dius...
0: És uau. Cookie, sí.
1: Uau. És
2: aquesta sí, eh?
1: És molt maca, però molt maca, eh?
0: El cas és que l'habitatge es troba en un entorn ple d'arbres i edificis de maó vermell característics del barri, conegut per haver estat en un epicentre cultural als anys 60.
2: Que maco.
0: La propietat destaca tant pel seu valor històric com per la seva ubicació privilegiada al cor de Nova York.
1: Doncs ja ho sabeu, eh? Si us sobra una mica de xavalla, 29,995 milions de dòlars la casa de Sarah Jessica Parker al centre de Nova York, amb una de les zones més emblemàtiques. D'aquí a 2 minuts, gràcies Montse, gràcies Ares. En 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Entrem en terreny esportiu perquè ahir van passar moltes coses.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort

0: Fa, és que saps què passa? L'Ares fa una mica de ràbia. O sigui, portem. Sí, jo crec que, si no ho som, ens acostem bastant a ser els reis del reciclatge en aquest programa.
1: La veritat que sí.
0: En aquest programa i en aquesta casa, perquè portem una ampolla de plàstic reciclada des de fa un mes. Portem
2: jo abans ho estava pensant.
1: Més o menys.
2: No recomanen fer-la servir tantes vegades. Ja és reutilitzable.
1: Ja podria caminar sola. Hauríeu
2: de canviar aquesta ampolla.
0: Amb dos gots d'una cafeteria d'aquí al costat. L'Ares té el gran i jo tinc el petit. I avui l'Ares ha vingut amb una ampolla que s'ha comprat nova de plàstic diu, i no te'n donaré. En sèrio?
1: Home.
3: És una botelleta que m'ha comprat només per mi, que tindràs una mica de rabieta quan vegis veure quan se t'acabi la botelleta.
0: Vinga, va, entrem en terreny esportiu. El Barça rendeix, Barcelona, el Barça. 750.000 persones celebren la 29a Lliga en una rua que ja està destinada a formar part de la història del Barça.
2: Sí, la rua del Barça va convertir Barcelona en una festa gegantina després de la victòria del Clàssic i la conquesta de la 29a Lliga. Segons l'Ajuntament, 750.000 persones van omplir els carrers per veure els campions en una celebració plena de càntics, confeti, focs artificials i samarretes signades. Hansi Flick i Pedri van ser els més aclamats, mentre que Lamine Yamal va encendre encara més la il·lusió prometent una futura rua de Champions. L'ambient va ser espectacular durant tot el recorregut i fins al retorn final a l'Spotify Camp Nou.
0: Vas portar els nens o no?
2: No, ja t'ho vaig dir que no els portaria. Tu vas fer-ho?
0: Home, no. Home, ahir no em tocaven. Va, el Barça ha aconseguit la seva 29a Lliga després de guanyar el Clàssic contra el Real Madrid en una victòria que certifica un nou pas a la seva lluita pel lideratge històric del palmarès de la competició. Actualment el balanç és de 36 títols per al Madrid i 29 pel Barça, una distància que s'ha reduït notablement des dels anys 90.
2: Sí, en les últimes 3 dècades el Barça ha dominat clarament la competició amb 19 lligues de les últimes 36, mentre que el Madrid n'ha guanyat 11. També han participat altres campions com l'Atlético de Madrid, el València i el Deportivo de la Coruña.
0: Mentrestant, el Barça i Hansi Flick ja tenen acordat de la renovació del tècnic alemany fins al 2028, amb un any extraopcional fins al 2029, segons objectius. L'acord s'ha tancat després de diverses reunions entre la gent de Flick, Pini Zavil, Jan Laporta i Deco. Et sembla que encara no està signat, però ja hi ha acord.
2: Sí, l'entesa és total. La firma oficial, com deies, no es fa immediatament perquè Flick vol centrar-se ara en aquest tram final de la temporada, però l'equip encara té aquest repte d'arribar als 100 punts i als 100 gols a la Lliga. El club considera clau la continuïtat de Flick després d'aquesta temporada que ha estat realment positiva.
0: Mentrestant, a l'altra cara de la moneda, el Real Madrid ha viscut una de les setmanes més difícils de la seva història recent després de perdre el Clàssic a l'Spotify Camp Nou i quedar-se sense opcions a la Lliga. La derrota ha evidenciat una temporada molt irregular i ha deixat la plantilla i el projecte sota mínims.
2: Sí, el pròxim repte serà el Santiago Bernabéu contra l'Oviedo, però el partit arriba envoltat d'un ambient molt tens. S'espera una gran pitada de l'afició madridista i és que el malestar es dirigeix ara tant a jugadors com a la directiva. Entre els més assenyalats hi ha Kylian Mbappé, criticat per les diverses actituds, també en les últimes ocasions i publicacions durant la crisi de l'equip, així com altres figures de la plantilla, també Vinícius Júnior, Jude Bellingham o Aurelien Tchouaméni. La situació ha provocat una fractura evident entre l'equip i l'afició, que està enfadada.
0: Recordem, Tchouaméni, que va ser aplaudit al Camp Nou, que va ser una de les gestes, si més no, simpàtiques de l'afició blaugrana. Mentrestant, el Girona va evitar una derrota molt perillosa gràcies a un gol de Cristian Stuani en el temps afegit contra el Rayo Vallecano. Els de Mitchell perdien 1-0 després del gol de Lemau al minut 85 i es quedava molt a prop del descens, però l'uruguaià va tornar a aparèixer per salvar un punt vital. Que no sabem, a veure, és que es quedava a un punt del descens el Girona. Ara està a 2 punts. No sabem si aquest punt ens podrà servir de cara als 2 últims partits.
2: Sí, el partit va ser molt igualat i va estar marcat per la por a perdre en poques ocasions clares. I és que el Rayo va dominar en diversos moments, però Gazzaniga va mantenir viu el Girona amb bones intervencions. Quan semblava tot perdut, Stuani va rematar un córner de Chingankov i va donar esperança a gironins en la lluita per continuar a primera.
0: Doncs tant de bo que així sigui, eh? Falten, en sobren. Són 2:15 i 7:03 del matí. veure, què engreixa més? Quatre torrades d'aquestes que són de... d'aquestes que són de...
2: De pa...
0: No, que no és ni pa, que són aquestes que fan ara de...
2: Ah, que són tipus cracker.
0: Sí.
2: No, saps? Allò que és cruixent.
0: Sí.
2: Sí? Primetes.
0: Sí. Clar, saps què passa?
2: Per què?
0: No, perquè és allò que no tens remordiments perquè dius, ah, si aquestes són això... I també menges 20, m'entens o no?
2: Home, depèn de què li posis. Si li poses allà nocilla, vinga, formatge i tot, doncs llavors...
0: Gall dindi, tonyina...
2: Ai, no, perfecte, no?
0: Puc menjar-me en 30, no?
2: Home, 30 potser no seria... Perquè, clar, va sumant, és acumulatiu, no, home, 30. Per què? Què ha passat? Confessa, què has fet?
0: Perquè et sembla que ho estic fent molt malament.
2: Què va sopar ahir? A veure, va sopar això ahir?
0: Això, ous durs per un tub, també...
2: Bueno, és saludable tot, no?
1: Home, els ous són molt saludables, eh?
0: Hi ha una dieta d'ous, eh? M'han dit?
2: Només d'ous?
0: Sí. Va, anem a la cançó.
2: Va, anem a recuperar... Mira, aquesta cançó és una d'aquelles cançons que dius, ostres, fa temps que no la sentia, però entra com molt bé, eh? És com acollidora, és una cançó acollidora. No sé si és que el seu nom també influeix, no?, que tinguis aquesta sensació. I és que es diu directament Casa. Home, és la música d'Edward Shape and the Magnetic Fields, un èxit de fa ja un temps, però que recuperem a aquestes hores del matí. Vinga, som-hi. Hola.

0: Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a les components est i sud i a darreres hores vent moderat de la component nord-oest al ter sud i de la component nord a l'Empordà i fluix de direcció variable a la resta. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Juan Carlos Piña. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Matí complicat a la xarxa viària. RAC, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts pendents dels talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa a la ronda de dalt a l'altura de Mundet. Això provoca ja més de 5 quilòmetres d'aturades. També a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que deixa els vehicles al voral i fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. També tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 de Sant Julià de Vilatorta que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, moltes retencions ara mateix en tot el nus de la Trinitat, on ara mateix també es fa un tall en direcció a Barcelona, també a l'AB20, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també es forma molta congestió per l'A2 i l'AB23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, d'aquí 4 minuts. Arribem a 3 quarts de 8 del matí. L'Uri no volia obrir el micro perquè diu ara ja ve això de l'Alba i com que tornarà a parlar del Madrid...
4: No, jo no. És l'Oriol que em punxa, si no, jo estic supertranquil·la.
1: Molt bé.
4: Jo vinc a parlar de festes, que m'agraden molt.
1: Vens a parlar de festes.
4: De festes,
5: molt bé,
4: de festes.
5: Molt bé, molt,
4: molt bé.
5: Bé.
4: Però tu no estàs convidat. Per ser del Barça. Que no, que és una bomba.
5: Aquesta està molt bé.
1: Quines festes?
4: Quines festes? A veure, mira, avui us porto les festes dels famosos que ells no organitzen una festa normal amb el confeti, no, no. Ells el que fan són organitzar festes a cop de talonari. Però a mi m'interessa saber qui gasta només per la foto d'Instagram o qui és suficientment intel·ligent com per deixar-se una fortuna en vi, però com a mínim treure allà un contracte de milloncetes.
1: Clar, clar.
4: Clar, que aquest és l'interessant. Anem a començar amb la reina de les festes, que és la Kylie Jenner. Aquesta senyora va inventar el famós si no vas a gas, pa qui vas. Perquè, clar, ella ha organitzat una festa per la nena de 2 anys... I ha creat... És que és molt
1: si no vas a gas, pa què vas?
4: Clar, és que ha creat un parc temàtic des de zero. O sigui, s'ha gastat 5 milions de dòlars.
6: Com?
4: Per un dia.
6: Una nena de 2 anys.
4: Sí, sí, per
7: que ni se'n recordarà.
4: Clar, exacte. O sigui, el tema és que hi havia, òbviament, de tot. No? Ja, tu ja, de principi, per entrar, et trobaves, que feia una mica de grima, per ser una foto allà, una caricatura de la nena que tu entres per la boca allà, tamany XXXX, moltes XXL. Sí, sí, molt raro. Hi havia, òbviament, pues, atraccions temàtiques, merchandising de luxe de la nena de 2 anys. Però, clar, jo penso, a veure, senyora, o sigui, al final és un dia la nena, com té 2 anys, òbviament ni se'n recordarà i t'has gastat 5 milions.
1: 5
4: que
1: milions
4: que et sobrin,
1: per una nena
4: però...
1: de 2 anys?
7: Merchandising, perdona, de la nena.
4: De la nena.
1: És que amb 5 milions... Uf. Alimentes
7: Déu meu.
4: Em podria donar a mi un.
1: Quantes nenes de 2 anys alimentes?
5: No sé, però quants convidats hi havia?
1: De veritat.
4: Ah, no, doncs clar, tu imagina, tot això és postureig pur, o sigui, és per fer la foto i dir als seus 400 milions de seguidors.
5: Oi.
4: Us gustaria ser jo?
7: I no mare sabeu. Meva, i el dia que tingui 18, què farà? La festa dels 18 anys com serà?
4: No, és que jo, clar, sóc normal, no m'ho puc imaginar, però tranquil·la que ho veurem, ho veurem.
1: Qui més?
4: Clar, què passa? Que quan un pensa, a veure, aquesta gent no em pot sorprendre més, clar, arriba la Paris Hilton i es passa el joc una vegada més. L'hereua de l'imperi hotelari va fer una festa d'aniversari que es va gastar 60.000 euros, però és que era pel seu gos.
6: Què?
4: Bueno, pels seus gossos, 2 chihuahuas, per cert,
1: bueno,
4: que
1: si
4: jo crec
1: dos, sí.
4: Que no hi ha raça més lletja en el món. Li va comprar pastissets, és que són horrorosos. Per
1: però no diguis
4: que
1: això.
4: Pel meu gust, l'Oriol no li agrada el Madrid i ho diu, doncs jo puc dir que no m'ha d'anar a chihuahuas,
1: però,
4: no? No?
1: Però és que saps què passa?
4: Què?
1: Ara dius això i se'm projecta a la imatge de la ment de veient xiu. Una persona ara escoltant el Bon Dia Bona Sort amb el seu chihuahua,
4: el seu chihuahua.
1: Que no, l'està mirant als ulls i està, mira què t'han dit, m'entens o no?
4: A veure, escolta, mira, jo et diré una cosa que és veritat. La meva cunyada té un i de l'ullets que és, jo li he agafat tant carinyo, és que me l'estimo perquè penso, pobret, és moníssim. Però a veure, objectivament són gossos lletjos.
6: A mi em passa amb els bebès alguns, també.
4: Bueno,
5: Ostres, mira que maco i tot pelut.
1: Per cert, que això s'hauria ja d'institucionalitzar. O sigui, quan hi hagi un recent nascut, els pares no digueu que guapo. No obligueu.
4: I sobretot, no feu quan aneu amb el vostre fill gran, mira el nen d'aquest, perquè tu penses, el bitxo és horrorós i ara li haig

0: I la mare, què, mono? Exacte. No, no és mono.
1: No cal.
0: No és mono.
1: No cal, no cal.
0: Bueno, el cas que la Paris Hilton, ja que es va gastar 60.000 euros, doncs, home, l'incluïa en diverses coses, com pastissets d'una pastisseria de luxe per gossos, un miler de flors que li van gastar no sé quants milions, i sobretot li va fer uns vestidets Chanel en tamany pel gos, pels chihuahuas, perquè ja que són lletjos, que almenys siguin una mica menys lletjos. El cas és que jo penso i dic, a veure, senyora, si la gent ja no empatitza amb tu, que et gastis el que probablement és el sou anual d'una persona amb una bona posició, amb una festa de xutxos, pues, home, això és postureig per avorriment. Tá, que clar. Jo m'estimo molt els gossos, però clar, 60.000 euros...
1: No cal, no cal, tampoc.
0: Que et digui.
1: Més!
0: Gràcies a Déu, no tots els famosos tenen serretes al cap. Ens trobem amb en David Beckham, que va celebrar els seus 50 fa poc a un club privat de Londres, que es diu Oswalds, i es va gastar 300.000 euros. Ara, ell no va crear un parc temàtic. Ell va fer un sopar elegant amb amics com en Tom Cruise, Gordon Ramsay, molts directors de cinema. I és que, clar, el David no necessita gastar per dir aquí tinc jo els diners. Ell el que necessita és preservar el seu estatus d'icona. Recordem la foto amb la Victòria quan sortia a la festa, que va donar la volta al món. I, clar, el David es va gastar 300.000 euros, però és que ara la seva fortuna val molts milions més. Clar, aquest home sap fer negocis.
1: Em fa gràcia com dius el David, que sembla que hagueu estudiat junts, eh?
0: Bueno, el conec una mica.
1: El David.
0: Perquè va jugar al Madrid.
2: Ah, bueno, és que saps què passa? Que Madrid, és curiós, però la gent els hi diuen, els futbolistes, pel seu nom de pila. O sigui, no li diuen... Pues a l'Mbappé li diuen Kylian, com si el coneixessin de sempre.
0: No, a l'Mbappé jo crec que es diu més Mbappé. És que Kylian és feo, David, és com elegant.
2: Quan parles de futbol amb gent d'allà, diuen amb el nom de pila. És com la seva manera de...
0: Perquè tu el sents proper. No em distreguis, que al final em tires cap al Barça, que acaba amb l'amo de tot, amb en Jeff Bezos. El seu 60 aniversari va ser a Beverly Hills, com no podia ser d'una altra manera, però clar, va ser una cimera mundial. Imagineu la quantitat de milions que es va gastar, que els convidats havien de deixar el telèfon amb una funda magnètica perquè no es filtrés res. Convidats com Bill Gates, les Kardashian, els CEOs més potents del planeta. En Bezos, a diferència d'altres, ell no paga perquè la gent balli. Ell paga per reunir a les persones que mouen l'economia mundial. Mentre la Kim es gasta els diners o la seva família en l'Instagram, aquest home ho fa per tancar milers amb acords entre Copa i Copa de Vi, que per cert cadascuna poder val 4.000 euros. Però bueno, és un home que juga en una altra lliga.
1: Totalment.
2: Ves a saber de què anem a parlar.
0: I només vull dir que ara quan ens convidin a un casament que no ens agobiem pels diners i pensem que com a mínim podrem dinar, no com li ha passat als convidats de la Paris Hilton, que no podia menjar res.
2: O els de Luis Enrique, no? Que no heu dit abans, que Luis Enrique
3: boníssim,
2: va muntar un sopar.
3: I no es va presentar. És el sopar del seu aniversari.
0: Pues el Luis Enrique era del Barça, xato.
1: Per cert, hem de marxar, però abans, deixeu-me dir quatre apunts dels esports. De seguida ens anem al Cafè d'Idees i a l'estop de l'any. 750.000 persones celebren aquesta 29a Lliga en aquesta rua històrica que va córrer pels la catarsi blaugrana que va recórrer els carrers de Barcelona. Vas anar-hi?
0: No, la tenia ben a prop i vaig triar una estoneta en arribar a casa. Gràcies, macos!
1: Molt bé. Això per un costat. El Barça i Hansi Flick ja tenen acordat la renovació del tècnic alemany fins al 2028 amb un any extra oficial fins al 2029, segons objectius. Tot opcional, no oficial. Un any extra opcional. Pendent encara de la signatura, però ja s'ha filtrat que això ja... I ja està fet. Hi ha l'altra cara de la moneda, el Real Madrid, que està vivint unes setmanes complicades. S'espera una gran xiulada en el partit contra el Real Oviedo, que juga dijous. Si no...
2: I que l'Oviedo ja està segona, sí, dijous. Dijous serà bonic, també.
1: Molt bé. Per cert, i ahir, Estuani, que va salvar in extremis el Girona amb un gol i que es queda a 2 punts del descens. Dit això, anem a l'estop, va. Montse, què li posem?
4: Els últims 5 artistes endú el seu logo a la samarreta del Barça durant el Clàssic. L'últim en aparèixer, Olivia Rodrigo. També direm si el Barça va guanyar o perdre en portar aquest artista. En aquest cas, va guanyar. També ho va fer Ed Sheeran. Va ser l'octubre del 2025, i en aquest cas va perdre. També Travis Scott. En aquest cas també va donar la victòria al Barça, no Travis Scott, sinó al Barça, però amb la seva samarreta. També Viva la Vida. Viva la Vida, no, perdó. Coldplay. Que, per cert, també van guanyar els jugadors del Barça, en aquest cas portant el logo de Coldplay. I per últim, Karol G. No te voy a tratar como yo, no te
1: voy a besar como yo, no está tan rica así como... I en Karol G van guanyar o van perdre?
4: Van perdre.
1: Va, ho deixem aquí. De demà tornem quan sigui a les 6. Bon dia, bona sort, Catalunya.
0: Adéu, adéu.
5: Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimarts 12 de maig. Avui és la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament públic català d'aquí a final de curs, si no s'acosten posicions a la taula sectorial de dijous. En parlarem avui al programa, com també comentarem les imatges que ens ha deixat la rua del Barça per celebrar el títol de Lliga. Més de 700.000 persones van sortir als carrers de Barcelona per celebrar la victòria amb els seus ídols. I novetats pel que fa a l'antivirus, perquè un dels 14 espanyols confinats al Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu, tot i que sense símptomes, s'ha activat el protocol i ha estat aïllat en una unitat especial d'aïllament del centre hospitalari. Comencem.

0: És l'alegria dels més de 700.000 aficionats del Barça que han celebrat el títol de Lliga pels carrers de Barcelona. Després ho ampliarem, l'actualitat passa avui de nou per l'emergència de l'antivirus. Un dels 14 espanyols del creuer ha donat positiu provisional. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. A l'espera del resultat definitiu amb una segona mostra, el pacient ja ha estat traslladat a la planta 22 de l'Hospital Militar Gómez d'Ulla, una habitació de la unitat de màxim aïllament. Els altres 13 espanyols segueixen donant negatiu, tots són asimptomàtics. Aquest matí, a 9:45, el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà amb el director de l'Organització Mundial de la Salut. Dius ja va de camí a Rotterdam, als Països Baixos, després de l'evacuació dels darrers 27 passatgers a bord, i està previst que arribi dissabte amb una trentena de tripulants i el cos de la tercera víctima mortal. Malgrat que el president del govern canari es va oposar a que el creuer toqués port, l'embarcació va haver d'amarrar temporalment per les condicions meteorològiques. Segons el Ministeri de Sanitat, aquesta estada va durar una hora, el mínim temps possible. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha felicitat Espanya per l'èxit de l'operatiu.
2: Thank you for your leadership.
3: Gràcies pel vostre lideratge, però no només el que veieu aquí, perquè s'han coordinat amb tots els països que tenen ciutadans que han estat passatgers d'aquest vaixell.
0: La notícia és que entre els repatriats, la dona francesa que va començar a tenir símptomes en el vol de Tenerife a París està ingressada en estat greu.
1: Així és, Gemma. I els Estats Units han confirmat un altre positiu a Nebraska. Hi ha dos ingressats a Atlanta, amb un amb símptomes i un altre per ser contacte estret. Els dos estan pendents de resultats. Als Països Baixos, al destí final del creuer, hi ha 12 treballadors d'un hospital en quarantena per un problema de seguretat amb unes mostres d'un dels primers casos. Així doncs, els passatgers de l'Ondius comencen les quarantenes mentre rastregen els seus contactes per frenar possibles contagis. Aquesta matinada han arribat a Eindhoven els dos últims avions procedents de Canàries.
0: La crisi de l'antivirus continua al centre de la picabaralla política. El govern presenta la seva gestió del vaixell com un èxit, mentre que l'oposició assegura que ha faltat coordinació.
1: Tant la portaveu de l'executiva socialista Montse Mínguez com el ministre de Transformació Digital Òscar López treuen pit de la gestió de l'executiu i lamenten el paper del Partit Popular en la crisi. Els populars baixen una mica de to, però el seu portaveu Borja Sémper insisteix en els retrets del govern per la descoordinació durant la crisi. Des de Vox, José Antonio Fuster desacredita els elogis a l'OMS d'Espanya.
4: Yo creo que España, una vez más, le ha dado un ejemplo al mundo. Yo creo que de buena gestión, a pesar, y quiero pasar por encima, ¿no? A pesar de los boicoteos y la insolidaridad de alguno.
5: Estorbar, sembrar el odio, hablar mucho de caos y de ruido y alimentar los bulos.
6: Y seguimos siendo críticos ante lo que consideramos una descoordinación. Nos parece muy razonable que el señor Clavijo exija información y exija coordinación.
7: Cuando la Organización Mundial de la Salud, con los que tiene al frente, te elogia, mala cosa tiene que ser.
1: Nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu. Els docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a fer avui vaga. És la primera de les tres jornades d'aturada laboral d'educació previstes a tot Catalunya, a més de les 12 de territorials que hi ha convocades durant aquest mes de maig. Els sindicats aspiren a forçar el govern a tornar a un procés de diàleg. Reclamen millora salarial, reduir les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Dijous assistiran a la mesa sectorial convocada per la consellera Niubó, però alerten que només ho faran si veuen voluntat de negociar.
0: La jornada de protestes es concentra en una manifestació pel centre de Barcelona que començarà a les 12 a la plaça d'Urquinaona. A primera hora, les protestes tallen diverses carreteres, l'AP7 a Bellaterra, el Nus de la Trinitat i també els accessos a la Gran Via. Seguint la jornada, hi ha la Maria Rubio. Bon dia, Maria.
8: Sí, bon dia, Gemma. La jornada de vaga educativa ha començat amb mobilitzacions com aquesta, talls de trànsit com el que s'està produint a la Gran Via de Barcelona a l'altura de la Campana. Aquí uns 200 docents tallen en sentit Llobregat i en sentit Besòs des de les 7 dels matins. S'han sentit càntics en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i en contra també del pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a les escoles. Aquest no és l'únic tall de trànsit que s'ha convocat, també se n'han fet a la C-17 a Vic o a la C-32 a Mataró. Protesta en contra l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats, Comissions Obreres i UGT, que diuen que és insuficient. Reclamen millores salarials més substancials, més pressupost per atendre la diversitat a les aules i reduir les ràtios i la burocràcia.
1: Doncs amb l'educació encesa, el sindicat USTEC ha anunciat també que emprendrà accions legals contra la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada. El sindicat ho considera una vulneració del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. La consellera d'Interior, Núria Parlon, valorarà la proporcionalitat de l'actuació dels agents.
9: Aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: I mentrestant avancen les negociacions pels pressupostos catalans. El govern i Esquerra ultimen els detalls de l'acord per poder complir els terminis marcats.
1: De fet, la portada del PSC, Lluïsa Moreta, explica que les converses avancen i que mantenen la intenció d'aprovar els pressupostos abans de l'estiu. Esquerra defensa que pot negociar els comptes i alhora demana la dimissió del cap dels Mossos per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. El portaveu republicà, Isaac Albert, marca com a punts clau de les converses la línia de tren orbital que connectaria el Maresme i el Garraf pel Vallès i el Consorci d'Inversions.
10: I per nosaltres aquest és un element important, que en gran part depèn d'una voluntat política a Catalunya, però que també depèn del govern de l'Estat, bàsicament perquè la infraestructura acaba sent de l'Estat. O sigui que per nosaltres aquest és un element clau. També ho és, i també ho hem explicat, el Consorci d'Inversions.
11: Són unes converses sòlides, estan avançant plenament en diferents àmbits i en diferents temes. Quan aquests àmbits i aquests temes estiguin decidits, nosaltres, com sempre, els farem és compartir-los amb totes i tots vosaltres.
0: L'arribada de la calor afecta de ple a les escoles. Segons la Fundació Equitat, cal una inversió d'uns 130 milions d'euros anuals entre els pròxims 5 i 10 anys per evitar que les temperatures afectin l'aprenentatge dels alumnes.
1: Segons aquest estudi, d'aquí a 4 anys, la previsió és que les escoles puguin arribar a patir temperatures superiors als 27 graus, però algunes podrien arribar a estar fins a 65 dies lectius per sobre del màxim permès, que és de 26 graus. Diuen que cada dia que les aules superen aquesta temperatura, les notes de l'alumnat baixen un 0,18%, una situació alarmant perquè gairebé la meitat dels centres educatius van ser construïts abans de l'any 2000 i no han estat adaptats al canvi climàtic.
0: I avui també us expliquem que un de cada 10 incendis a Catalunya supera la capacitat d'extinció que tenen els bombers. Per fer-ne front, la Generalitat aprova avui un nou pla estratègic de prevenció d'incendis forestals amb una inversió de gairebé 37 milions d'euros.
12: Bé, doncs aquí quan arribem, sobretot doncs, cada cop més ens trobem una vegetació exuberant amb un sotabosc molt tupit, amb molta densitat, i bé, les primeres vegades que es passa doncs, costa molt, no?
1: És Manel Rosell, tècnic del Grup Especial de Prevenció d'Incendis, qui assegura que cada cop la gestió dels boscos és més complexa. La Generalitat crearà 14 eixos de confinament d'incendis arreu de Catalunya. Són espais on es gestiona la massa forestal, per exemple, reduint matolls, tot plegat per evitar que el foc salti d'un massís a un altre i protegir així el territori. El nou pla també reforçarà el paper de les associacions de defensa forestal i impulsar la ramaderia extensiva com a eina de gestió de boscos.
13: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis.
9: La necessitat que tindrem d'abordar la prevenció d'incendis des d'una perspectiva diferent a exclusivament dotar-nos de més recursos, perquè les característiques d'alguns dels incendis de cara al futur poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana.
1: Més coses. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb multes de 200.000 euros i 100.000 euros respectivament. Tots dos van cometre una infracció considerada molt greu l'any 2021, quan Elias va facilitar informació privilegiada a Gerard Piqué. A partir d'aquí, l'exjugador de futbol va comprar accions de l'empresa Aspi Global Services i en va treure benefici econòmic.
0: En economia, Indra anuncia que amplia la seva plantilla a Catalunya per reforçar el seu negoci en defensa i seguretat, mentre Nissan anuncia un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar gairebé el 40% de la plantilla.
14: El comitè d'empresa de Nissan reunirà a les 10 avui a tots els sindicats per decidir les mobilitzacions dels propers dies davant l'ERO que ha plantejat Nissan i que afectaria 211 treballadors dels seus centres a Catalunya, és a dir, el 37% de la plantilla. L'ajust impactarà especialment al centre de recanvis en 110 acomiadaments previstos, prop del 90% del personal. També afectarà el centre tècnic i el centre d'àrees funcionals.
15: La companyia de defensa Indra reforça l'aposta per Catalunya i preveu crear 1.500 llocs de treballs nous fins a 2027. Un pla estratègic amb el qual preveu augmentar la seva facturació en un 50% fins als 550 milions d'euros. L'empresa ha formalitzat 19 acords de col·laboració amb empreses i pimes catalanes per reforçar àrees com la ciberseguretat, la ciberdefensa i l'espai. Un full de ruta que també inclou l'obertura d'un nou edifici emblemàtic a Barcelona.
0: Recte final del judici per la fortuna oculta de la família Pujol. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de presó. Anem a l'Audiència Nacional. Isabel Palacios, bon dia. La família s'enfronta a penes d'entre 29 i 8 anys de presó.
16: Bon dia, així és. Com deia, ja ha acabat aquesta fase de prova i estem en fase de conclusions i d'informes. I ahir, Fiscalia i Advocacia de l'Estat van mantenir les peticions de penes inicials. La pena més gran la demanen per Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalia demana 29 anys de presó i l'Advocacia de l'Estat 25. Per la seva exdona, les dues acusacions demanen 17 anys. Per Josep Pujol, la Fiscalia en demana 14 i l'Advocacia de l'Estat 5. Els altres 5 germans, el representant de l'Estat, mai ha presentat acusació, però sí la Fiscalia, que en demana fins a 8 anys de presó. També els 9 empresaris s'enfrenten a penes de presó. 5 demana la Fiscalia, 2 demana l'Advocacia de l'Estat.

0: En plana internacional, Donald Trump considera que l'alto al foc a l'Orient Mitjà està en estat crític i defineix d'estúpida la darrera proposta de pau que ha arribat des de Teheran.
1: Està en respiració assistida. Com quan un metge entra i diu, senyor, el seu ésser estimat té exactament un 1% de possibilitats. És molt simple. Iran no pot tenir una arma nuclear.
2: Són unes declaracions que no han agradat gens al règim iranià, que considera que la seva proposta de pau és raonable i generosa. Contempla, per exemple, el control persa de l'estret d'Hormuz i que els Estats Units pagui pels danys causats. En aquest context, Teheran avisa a Washington que si reprenen els atacs s'enduran una sorpresa. També ha elevat el to Benjamin Netanyahu, diu que no permetrà que Hezbollah continuï atacant Israel i torturant el poble libanès.
0: Al continent europeu, avui es reuneixen els líders dels 27 per abordar quines repercussions té per la defensa comunitària la crisi a l'Orient Mitjà. És una reunió que arriba després que la Unió Europea hagi sancionat els colons israelians que ataquen a ciutadans palestins a Cisjordània.
2: La mesura afecta 3 persones i 4 organitzacions i s'ha desbloquejat perquè sense Víctor Orbán, al capdavant d'Hongria, ja no es veten aquestes decisions. Des dels atemptats de Hamas del 7 d'octubre de 2023 s'han intensificat els assassinats, les pallisses i la destrucció de les cases palestines per part dels colons. A tot això, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, va un pas més enllà i demana la suspensió total del pacte comercial amb Israel, tot i que Brussel·les assegura que no hi ha majoria suficient.
3: Yo ya solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello. Constatémoslo. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, es nega a dimitir i proposa rellançar la relació del Regne Unit amb la Unió Europea. Assegura que el Brexit ha debilitat el seu país.
4: Aquest govern laborista vol reconstruir la relació amb Europa i col·locarà el Regne Unit al cor d'Europa.
2: Aquestes paraules d'Starmer arriben després que fins a 70 diputats laboristes hagin demanat públicament que faci un pas al costat després de la desfeta electoral del partit a les eleccions locals. També han demanat la seva dimissió alguns membres forts del govern, com la ministra d'Interior i la d'Exteriors. Però Starmer no dona el seu braç a torça i, tot i que reconeix la frustració que viu el partit, assegura que demostrarà que estan equivocats.
0: Són alguns dels millors moments de la Rua de Campions de Lliga, que va omplir ahir a la tarda els carrers del centre de Barcelona amb 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Ho va seguir la Núria Godoy.
5: 5 hores ha durat la celebració del Barça pel campionat de Lliga, que ha començat a les 5 de la tarda aquí al Camp Nou i que ha acabat sobre les 10 de la nit també aquí a l'estadi del Barça. Un recorregut extens per als llocs més emblemàtics de la ciutat perquè tots els aficionats poguessin veure de prop els seus ídols. Els més aclamats han estat, sense cap mena de dubte, Lamine Yamal, Rafinha o també el tècnic blaurana Hansi Flick. Finalment sí que s'ha pogut quedar a la celebració amb els companys, amb els jugadors i amb l'afició, i a més després de pactar amb el seu agent la renovació fins l'any 2028 i amb opció a un any més.
0: I el Girona s'allunya un punt més del descens en empatar a 1 al camp del Girona i trencar una ratxa de 3 derrotes seguides. Els de Mitchell, empatats amb l'Espanyol, tanquen la zona de permanència que podrien assolir dijous amb la Reial Societat a Montilivi.
2: L'empat del Girona a Vallecas ha fet que l'Oviedo ja sigui equip de segona i que només restin 2 places de descens, que jugaran 7 equips separats per només 3 punts en les 3 pròximes jornades. Ahir, a Vallecas, els de Mitchell van evitar la 4ª derrota seguida gràcies a un gol d'Estuani al darrer minut, que va igualar el que van rebre d'Alemão dos minuts abans. Un empat èpic que va haver de servir de revulsiu per poder salvar la categoria, segons el tècnic blanc i vermell.
6: La sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. I ho he dit ara al jugador, que necessitem guanyar, preparar-nos bé. Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip. És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió.
0: I avui mateix comença la 36a jornada en la que l'Espanyol rep demà a l'Atlètic Club, en un altre partit vital per la permanència. Els blanc i blau l'afrontaran amb un fitxatge il·lusionant a la direcció esportiva.
2: Sí, ja m'has tractat de Monchi, que ja sonava per a la propera temporada, però que ha avançat la seva arribada al club. Amb l'equip a dos punts del descens, l'Espanyol ha decidit no esperar per incorporar un dels artífecs de l'èxit del millor Sevilla i que ha estat responsable tècnic també a Roma i a l'Aston Villa. Monchi està convençut que l'equip se salvarà.
7: Intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club.
0: I avui comença l'edició número 79 del Festival Internacional de Cinema de Cannes. Una de les propostes que hi van és Tu, jo i la vaca. És un curtmetratge que participa a la secció La Cinef, que presenta pel·lícules d'escoles de cinema de tot el món. L'Aina Callejón l'ha escrit i dirigit com a treball de final de màster de l'ESCAC. Aina, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Estàs nerviosa?
8: Com estàs, Gemma? Sí, sí, amb moltes ganes de ser-hi, d'anar-hi. Sí, estem preparant les maletes amb tot l'equip i d'aquí a poc ja estarem allà.
0: Escolta, de les més de 2.700 obres de tot el món que s'hi van presentar, només n'han triat 19. Què sents al formar part d'un certamen i d'una plataforma com aquesta?
8: Home, doncs molta il·lusió i moltes ganes de que per fi el curt arribi a tothom, que per això fem cinema. I pues, amb ganes de, sí, de compartir aquesta història.
2: Aina, pels que no hi anem, ens pots explicar una mica de què va Tu, jo i la vaca?
8: Doncs Tu, jo i la vaca va sobre la Martina, que és una noia que és addicta al mòbil, i el seu pare la porta a una teràpia que practiquen una manera de sanar poc convencional, que és a través de la connexió amb vaques. Llavors, lluny de tot el que coneix i del seu mòbil, del seu pare, haurà d'afrontar-se a el que ha estat habitant.
2: I d'on neix aquesta història? Per què les vaques? Ens ho pots dir?
8: Sí, bueno, va néixer de l'equinoteràpia, que és una teràpia que es fa amb cavalls i s'acostuma a fer per addiccions de tot tipus. Però llavors, bueno, jo em volia allunyar una miqueta de la realitat i vaig trobar que la vaca era un animal molt interessant per posar en contrapunt aquesta ànsia, aquesta cosa, aquesta immediatez que ens fa tenir el mòbil, i m'agradava que fos un animal present que la connectés una mica amb la vida, no? Perquè al final el mòbil que prometia que ens connectava a tots, sento que ens desconnecta de nosaltres mateixos i ens apaga. Llavors volia tornar-la a connectar amb aquesta vida i amb aquest present.
0: Molt bé, Aina, doncs estem destacant que és una edició de Cannes on hi ha una presència espanyola, catalana, molt important, més que altres edicions. O sigui que entre Pedro Almodóvar, entre Sorogoyen, entre els Javis, allà hi haurà l'Aina Callejón, directora d'aquest curtmetratge Tu, jo i la vaca. Aina, molta sort, eh? Estarem molt atents. El dia 21 és quan s'entreguen els premis. Estarem atentes.
8: Moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
8: Bon dia.
0: I dia d'inauguració a la Casa Batlló, després de 4 anys d'obres, la tercera planta de l'edifici s'obre al públic, mantenint gran part de l'essència del pis habitat per la família Batlló fins l'any 2019.
2: Com diu Gemma, la Casa Batlló recupera 400 metres quadrats. L'arquitecte Xavier Villanueva i el seu equip han restaurat dos pisos que formen part de la tercera planta d'aquest emblemàtic edifici que durant dècades ha patit diverses modificacions. Després de les obres, l'espai ha recuperat la imatge original de la finca el 1906, tal com la va lliurar Antoni Gaudí.

0: Les 8 i 13, anem amb el temps. Protecció Civil activa l'alerta Inuncat i demana precaució en els desplaçaments i activitats en zones inundables davant la previsió de pluges intenses. Sergi Lores, hola, bon dia. Serà sobretot a partir del migdia, oi?
1: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, aquest dimarts, després d'un matí relativament tranquil, serà entre el migdia i sobretot durant la tarda, quan els xàfecs i les tempestes podrien ser severes en algunes comarques. Per tant, no us en refieu de la calma i del sol que fa hores ara. Fareu bé d'agafar un paraigua de bossa perquè probablement l'acabareu utilitzant. El que també heu d'agafar hores ara és una jaqueteta, una rebequeta, perquè l'ambient torna a ser fresc en el conjunt del territori, fins i tot a fred en àrees del Pirineu, aquí amb valors per sota dels 5 graus. Cap a l'interior es mouen entre els 7 i els 12 graus i ja cap a la costa entre els 13 i els 18 graus. Han pujat una miqueta en àrees del Pirineu i també cap a les comarques al sud, en canvi, han baixat les temperatures a punts del nord-est. Tot plegat després dels ruixats que ahir van resseguir l'extrem nord de Catalunya. S'han allunyat de nit i matinada, el temps ha estat doncs molt tranquil i a hores d'ara s'imposa la calma amb sol, com a molt amb alguns bancs de boira, cap a algunes fondalades a l'interior. Però ja tenim precipitacions cap a l'oest de la península. De fet, no deixa de ser el reflexe d'una borrasca atlàntica encallada enfront de les costes de Portugal i alimentada per aquest enorme embussament d'aire fred en alçada que avui ens envia ara una línia d'inestabilitat força activa que és la que reactivarà els xàfecs i les tempestes, sobretot durant la tarda. Però de moment, matí, amb força calma, amb alguns bancs de boira cap a les fondalades de l'interior i també es podrien formar alguns núvols baixos cap a les comarques del nord-est, però en general força sol. Ara bé, en mig matí i migdia ja creixeran nuvolades convectives en zones de muntanya, de l'interior i del Pirineu i serà sobretot durant la tarda quan els ruixats i les tempestes s'acabin extenent per molts punts del prelitoral de la Catalunya central. Pirineu, Prepirineu, des de l'Aragó també n'arribaran per Ponent i tot plegat anirà avançant cap a la costa. Pràcticament acabarà descarregant a qualsevol punt de Catalunya. Ara bé, tenim tres focus principals on creiem que les pluges podrien ser més torrencials, més fortes. El primer cap a les Terres de l'Ebre, el segon cap al prelitoral de Barcelona i Catalunya central i un tercer cap a les comarques interiors de Girona. De fet, s'activen avisos arreu de Catalunya pràcticament per intensitat de precipitació perquè aquestes podrien anar acompanyades de pedra, calamars i fortes ventades, però a més aquests avisos són de nivell taronja cap al prelitoral de Barcelona i cap a la Catalunya central on s'hi podien recollir més de 30 litres en només una hora. La temperatura puja a punts a l'interior i del Pirineu, baixa en sectors de la costa, per tant màximes que s'acabaran movent entre els 20 i els 25 graus. Ara bé, Gemma, allà on hi plogui, on hi descarregui, la temperatura baixarà en picat i acabarà refrescant.
0: I, Sergi, aquest temps mogudet ens continuarà acompanyant tota aquesta setmana?
1: Doncs sí, Gemma, la cosa es posa molt interessant durant aquests pròxims dies i el temps força distret en general i amb una miqueta de tot. Per exemple, demà, però també dijous, divendres i al cap de setmana, el que entrarà és el vent de mestral, que sobretot s'acabarà notant a punts del sud de Catalunya, Pla de Lleida, també Camp de Tarragona, amb alguna ratxa moderada puntualment forta. Però no només això, sinó també es mantindran els ruixats cada dia, concentrats però ja cap a les comarques del nord-est, puntualment amb alguna tempesta, fins i tot divendres amb nevada al Pirineu per sota només dels 1.500 metres d'alçada. I això per què? Doncs mireu, la borrasca instal·lada enfront de les costes de Portugal és cert que s'acabarà desfent de cara a aquests pròxims dies, però l'anticicló de les Açores continuarà estancat sobre l'Atlàntic i això afavorirà que les borrasques del nord d'Europa s'acabin despenjant cap al sud del continent, cap a casa nostra, amb aire fred en alçada i, per tant, reactivant la inestabilitat de cara a aquests pròxims dies. I no només això, sinó que, a més, s'acabarà generant un passadís de vents del nord que afavoriran l'arribada d'una massa d'aire fred procedent del pol nord pràcticament i per tant que ens deixarà temperatures per sota dels 5 graus tan sols a uns 1.500 metres d'alçada. Per tant, el que resta de setmana refrescada contundent i temperatures pràcticament més típiques del mes de març que no pas del mes de maig amb valors entre 2 i fins a 8 graus inferiors als habituals per l'època a bona part d'Europa però sobretot cap a Catalunya també a molts sectors de la península ibèrica. Si li posem xifres a tot plegat, de cara a aquests pròxims dies, temperatures mínimes que tendiran a baixar. Tocaran fons durant les nits i matinades del cap de setmana. Ara bé, glaçades sembla ser que concentrades només en àrees del Pirineu i del Prepirineu, cap a l'interior valors al voltant dels 5 graus i a la costa entorn als 10 graus. Per tant, caldrà abrigar-se igualment. I els migdies també tendiran a baixar. Divendres és quan notarem, dijous i divendres especialment, aquesta notable refrescada, però divendres pràcticament amb prou feines passarem dels 15 a 20 graus arreu de Catalunya, fins i tot que el cap de setmana es mantindria l'ambient fresc cap al nord i nord-est, però a Ponent i al sud la temperatura començaria a recuperar-se. Per tant, Gemma, no sé si hauràs fet ja el canvi d'armari, però vaja, aneu buscant i recuperant la roba d'abric fins i tot, perquè potser l'haureu de necessitar de cara a aquests pròxims dies.
0: Sergi, jo no faig canvi d'armari fins que tu em dones l'ordre, ho saps, de cada temporada.
1: De moment encara no. De moment encara no.
0: No he tocat res fins que tu em diguis. De moment no faig canvi d'armari.
1: De moment millor que no, perquè aquests pròxims dies, insisteixo, haurem de recuperar la roba d'abric, però només uns dies, perquè també et dic, Gemma, que la setmana que ve i el tram final del mes de maig tot apunta que ja tindríem la caloreta més típica d'aquest mes de maig i, per tant, llavors ja t'avisaré que el podràs fer definitivament, aquest canvi d'armari.
0: Molt bé. Sergi, moltes gràcies. Vinga, a les 8 i 19 anem amb el resum de la premsa. Patrícia Massés, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem amb el passatger espanyol que ha donat positiu per antivirus.
2: Sí, dos dels diaris que en parlen avui a la portada són precisament El País i El Periódico. Els dos expliquen que aquest operatiu va ser un operatiu sense precedents, que va durar 36 hores i que ara l'Ondius ja ha abandonat les Illes Canàries. També diuen que l'espanyol que ha donat positiu és asimptomàtic i que ja l'han traslladat a una unitat especial d'aïllament.
3: Molts polítics han sortit aquests dies als mitjans, però tu destaques Fernando Grande Marlaska a la portada de l'ABC, però per un altre tema.
2: Sí, porten una fotografia que sí que és de Fernando Grande Marlaska a Tenerife, a les Illes Canàries, amb tot el tema de l'Ondius, però diuen que, bueno, parlen dels guàrdies civils que van morir divendres quan van xocar contra una narcollanxa, i el diari diu, l'ABC, que un informe previ va alertar del risc greu que suposen precisament aquestes narcollanxes i expliquen que un company dels guàrdies civils que van morir va elevar precisament les queixes dels agents perquè deien que suposaven un perill aquestes narcollanxes per les seves vides, perquè no tenien ni visors nocturns i les seves embarcacions, les embarcacions dels guàrdies civils, diuen que estaven obsoletes.
3: I sobre l'antivirus, segur que demà ja hem aportat també de Mònica García, que ja ho ha estat aquests dies, que avui al Senat donarà explicacions, no?, per aquesta picabaralla que hi ha hagut políticament parlant de la gestió de la crisi al Senat. Estarem atentes a veure què explica.
0: Un dels temes, com diem, l'antivirus, l'altre és la vaga del sector educatiu. En aquí se centra el diari Ara, la portada del diari Ara.
2: Sí, expliquen que avui és el primer d'aquests 3 dies de vaga, que és aquests 3 dies de vaga general en un mes. Han entrevistat a la portaveu nacional d'USTEC, a Yolanda Segura, que ha dit que ells podrien parlar d'aixecar la protesta amb 400 euros mensuals. A la fotografia de portada del diari Ara veiem també els milers d'aficionats que van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols, els aficionats del Barça. En total, la Guàrdia Urbana diu que eren més de 750.000 i el diari Ara titula El Barça desborda els carrers.
3: És que la rua del Barça deu estar a les portades de tots els diaris.
2: Exactament, de tots els diaris, sobretot els editats aquí a Catalunya, però també, per exemple, hem vist una fotografia de l'autobús del Barça al País. La Vanguardia, per exemple, veiem també aquest autobús on estaven viatjant, passant pels carrers de Barcelona, tots els jugadors del Futbol Club Barcelona, rodejats per milers i milers d'aficionats amb el mòbil a la mà. Copsa molt aquesta fotografia, no?, perquè veiem precisament a tots els aficionats amb el braç aixecat fent fotografies als seus ídols. Esport i Mundo Deportivo, com tampoc podia ser d'una altra manera, li han dedicat tota la portada a aquesta rua del Barça que venim parlant. L'Esport titula Passió culer i mostren una fotografia de nit amb tots els jugadors a l'autocar, tenyida aquesta fotografia de color vermell per totes les bengales que es van anar engegant a mesura que anava avançant la tarda. I Mundo Deportivo titula Marea Blaugrana, i veiem una fotografia feta des de dins de l'autobús on ens ensenya a la Minyamal mirant directament a càmera, somrient i amb els braços aixecats.
0: Doncs qui va ser a la rua i ens en porta tots els detalls, el Marc Brau, és company nostre d'aquí la casa. Marc, molt bon dia.
4: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Escolta, jo durant tota la tarda només veia el Chesney i el Lewandowski al capdavant de l'autocar. No es van moure d'allà.
4: Si em preguntes qui són els MVPs ja has donat la resposta, perquè
0: sí,
4: Déu-n'hi-do.
0: Tu diries que són ells, no?
4: Clarament, clarament.
0: Però i els més aclamats pel públic?
4: En aquest sentit, jo crec, i ho vam poder veure també al partit entre Barça i el Madrid, tot el que ha passat a les últimes hores amb Hansi Flick també, que ja és prou estimat, habitualment l'entrenador del Barça, però ja sabem la defunció del seu pare a la matinada del dissabte al diumenge, i també Pedri va ser un dels més aclamats. Després, òbviament, els Lamine Yamal, Gavi, Fermín, perquè al final s'està destacant a molts jocs, però és que és veritat, la connexió que té aquest equip amb l'afició, sobretot, és per la joventut de molts dels seus futbolistes. I al final, recordo la temporada passada que alguns dels jugadors de la Masia van dir: jo és que si no estigués aquí l'autobús, estaria baix.
0: Escolta, tu has estat a l'autobús altres cops. Com es va viure? Com es viu una rua des de dins?
4: Molt cansat. Molt cansat, perquè al final, clar, tu quan estàs al carrer veient els jugadors, estàs esperant-los, estàs amb ganes de veure'ls, en fer fotografies, però què passa? Que al final, quan estàs a dins, comences molt animat i més quan són rues com la d'ahir, que són gairebé 5 hores, que va ser un dels rècords, pràcticament. Jo crec que només la rua del triplet amb Luis Enrique l'any 2015 va ser tan llarga. Clar, va començar la 5...
0: Marc, deixa... Perdona, eh? No, és que acabem de veure Chesney vapejant.
4: Sí.
0: I ho va fer durant pràcticament tota la tarda.
4: On està la novetat?
0: Home, no ho sé. Tants ja. Joves admirant els seus ídols i ella d'estar fent gala de que, escolta, és que no parava.
4: Bé, ja sabem que, de fet, un dels càntics que se li fa a l'Spotify Camp Nou, ja sabeu quin és, no?
0: Ja és infumador. Aquí,
4: va, així que...
0: T'he interromput, perdona, perdona.
4: No, de fet, està molt bé, perquè és una de les imatges que ens va deixar la rua d'ahir. De fet, l'any passat, Chesney va tenir un paper una miqueta més secundari a la rua, però aquest any ja el vam veure, amb Robert Lewandowski assegut tot just allà davant de l'autobús, que és perillós. De fet, la temporada passada recordo que Araujo va acabar la rua allà i el vaig haver d'ajudar a baixar i vaig haver d'agafar el telèfon mòbil perquè, a veure, estem a dalt de l'autobús, vull dir, allà no hi ha per agafar-se. És a dir, però clar, també és cert que segurament l'alegria, no?, i l'eufòria, doncs, et porta a tenir aquests comportaments, però en línies generals, aquelles imatges que havíem vist altres vegades, no?, d'algun jugador, doncs, que potser no havia begut només aigua,
0: sí,
4: això no va ser.
0: Ahir no va passar, eh?
4: No, ni l'any passat tampoc.
0: Escolta, no sé si m'ho va semblar a mi, però la minya mala vaig trobar una mica apagat o... No sé, Patrícia, què en penses?
2: Sí, jo crec que al principi...
0: No, estava una mica desaparegut.
2: Sí, quan va començar la gala, quan va començar la rua, estaven com tots els jugadors molt contents, no? Tots els aficionats els estaven llançant moltes samarretes, moltes pilotes, i sí que quan vaig veure que s'estava ja arribant la rua, que tornava cap al Camp Nou, estaven tots una mica més apagats. No sé si
3: estaven
2: això també...
3: cansats, eh? 5 hores, clar, no, de rua.
4: 5 hores. No, Lamin, a veure, també és cert que no oblidem que està lesionat i que els últims partits no els ha pogut jugar. I jo poso la pell de Lamin, que estàs jugant a la Lliga contra el Madrid, que és, a més, és un partit decisiu, és la primera vegada de la història que pots guanyar la Lliga i no el jugues, al final és un nano de 18 anys. Òbviament, segurament, ell tenia moltes ganes de jugar aquest partit. Però jo crec que el més important, i ho dèieu, és la xifra. 750.000 persones. L'any passat, la Guàrdia Urbana ho va xifrar amb 670.000. És aquest ball de xifres que, doncs, segurament, en funció de com els comptis, no? Igual que passa amb les manifestacions, igual que passen també amb les trobades, però jo crec que s'ha de valorar la connexió d'aquest equip amb la gent.
0: D'aquí un moment amb el Xavier Domènech en parlarem de la part més política, si em permeteu, perquè estem veient, ho explico pels oients de Ràdio 4, que hi va haver una bandera palestina onejada per la Minya Mal durant força estona. Mm?
4: Sí.
0: També una estelada onejada per Eric García primer i després va acabar en mans de Lewandowski.
4: L'any passat, de fet, ja va passar, no sé si us recordeu, que també va haver-hi una estelada gegant que va anar passant per les mans de Casado i d'Íñigo Martínez, que va haver-hi una fotografia que es va fer molt coneguda. L'any passat l'MVP va ser Íñigo. Jo l'he trobat a faltar aquesta temporada també, al terreny de joc, però l'any passat va ser l'MVP indiscutible.
0: El terreny de joc se l'ha trobat molt a faltar.
4: Sobretot el seu lideratge, perquè era un jugador amb molta ascendència dins del vestidor, però al final les coses com siguin, el llegat que ha deixat també, sobretot amb els defenses, amb jugadors com Cubarsí i com Eric, que ahir també va ser un dels jugadors destacats a la rua, doncs jo crec que també d'alguna manera segueixen aquesta línia que l'Íñigo l'any passat els
0: una rua d'aquest tipus hi ha interacció amb el públic? Perquè
4: sí.
0: Ahir veia que alguns llançaven samarretes
4: i
0: els jugadors les signaven i els hi tornaven. O sigui, que els jugadors realment estan pel públic. Eh?
4: El que passa una cosa, que és que, clar, l'autocar va avançant. I si tu els llences una samarreta, per exemple, ahir a la confluència dels carrers Numància amb el carrer Berlín, però clar, entre que l'agafen, la signen i la llencen, potser has arribat a l'avinguda Josep Tarradellas. Clar, i amb això recordo, i aquest any també va passar, que molts jugadors firmen i la llencen. I Hansi Flick sempre estava molt pendent de que efectivament li tornés a la samarreta a qui li tocava. Recordo la temporada passada que ell estava molt pendent i deia fins i tot, no, és d'ell.
0: Quina actitud tenia Hansi Flick?
4: És cert,
0: seriós?
4: Que segurament amb un paper més discret com ell li agrada habitualment, no podem obviar que és el que li ha passat a les últimes hores. De fet, coneixent-lo una mica, a mi no em va estranyar que estigués a la banqueta al partit del diumenge, però sí que jo pensava que potser ahir preferiria quedar-se a casa. Però va molt amb la línia del que està suposant aquest entrenador pel Barça. Jo crec que és una persona que s'ha enamorat de la ciutat, que s'ha enamorat del club, que s'ha enamorat de Catalunya, i deixant de banda, evidentment, un moment familiar molt complicat, ell jo crec que va voler tenir també aquesta participació, perquè si l'heu escoltat a les últimes rodes de premsa, ell sempre deia encara no està fet, encara no està fet, i després, quan s'ha de guanyar, doncs aleshores a celebrar.
0: Fixeu-vos que de Hansi Flick hi ha notícia, no?, les últimes hores, que és aquesta renovació per un any.
4: Encara no està confirmada al 100%, Gemma. De fet, Hansi Flick sempre ha explicat que ell, si se sent a gust amb l'entitat i si se sent a gust amb l'equip, ell no té problemes en continuar. És cert que, a més, el seu agent, que és Pini Sahavi, acostuma a reunir-se moltes vegades també amb Joan Laporta, tenen relació també d'amistat. També és el representant de Lewandowski. Per tant, a les últimes trobades, perquè està en dubte la continuïtat del polonès, clar, no sabem de qui estan parlant, però sí que Hansi Flick ja ha deixat molt clar que ell té ganes de continuar aquí, i de fet en una roda de premsa recordem que va dir que un cop acabi aquí el Barça s'ha acabat, vull dir que ja no entrenarà.
0: Marc, no marxis encara perquè hem de parlar del Madrid,
4: sí.
0: I sé que t'agradarà fer-ho, perquè la Patrícia
4: sí.
0: També ha mirat, aquest any sí, la Patrícia també ha mirat titulars i portades dels diaris editats a Madrid, Patrícia.
2: Sí, tant l'As com el Marca volen deixar enrere aquest triomf del Barça, aquesta nova lliga del Barça i també la Rua, i els dos se centren en parlar del Real Madrid. L'As titula cap a un nou Madrid i expliquen que el fracàs de la temporada provocarà canvis en l'estructura esportiva del club i afirmen que si Mourinho accepta la proposta, ell serà el nou entrenador.
0: Marc, Mourinho al Real Madrid?
4: A mi és una notícia que em sorprèn, perquè al final, si segueixes la trajectòria de Mourinho els últims anys, ell d'alguna manera es va anar allunyant una miqueta d'aquesta superelit del futbol. És a dir, ell després de deixar el Madrid torna al Chelsea, és veritat que guanya una lliga, però després comença un periple que el porta al Manchester United, a la Roma, i aquest any ell comença al Fenerbahçe, això m'agrada explicar-ho perquè és molt curiós, ell comença al Fenerbahçe, l'eliminen de la prèvia de la Champions al Benfica, i ell fitxa pel Benfica, és a dir, fitxa per l'equip que ha eliminat a qui ell entrenava. A mi em sembla una voluntat clara de controlar el vestidor. Florentino ha vist que aquesta temporada el vestidor se li ha anat de les mans. És una cosa que ja va passar també aquí al Barça fa molts anys i que molta gent demanava madura, i jo ho comparo una mica amb el que va passar l'any 2008. Recordeu que quan el Barça, Joan Laporta pateix una moció de censura, semblava que aquí es cremava el club, ell va haver de decidir entre Mourinho o Guardiola, i ell decideix fitxar Guardiola i a partir d'aquí s'escriu la història.
0: I en canvi el diari Marca se centra en Mbappé.
2: Sí, diuen que Mbappé no s'amaga, que ell ha anat a Valdebebas en el dia lliure que tenien els jugadors del Real Madrid.
0: Per què se'ns escapa el riure, el Marc i a mi, quan has dit Mbappé no s'amaga?
2: Jo només em limito a llegir el
0: titular. Que ha anat a Valdebebas en el dia lliure.
2: Sí, perquè diuen que vol accelerar la seva recuperació i que la seva intenció seria tornar a reaparèixer aquesta setmana.
4: Hem rigut, hem fet el mateix que va fer ell sortint de la ciutat esportiva. No hem fet res diferent.
0: Per riure. I després va enviar aquella fotografia.
3: A la Madrid.
0: A la Madrid quan ja anaven 2-0. 2-0, perdó. Doncs Marc, per part nostra res més. S'estan complicant les coses. Bueno, pel Girona hi va empatar, finalment.
3: No sé quin diagnòstic faries tu, Girona i Espanyol. Quina vida els hi queda?
4: Jo crec que hi ha dos...
0: A primera divisió.
3: A primera divisió, absolutament.
4: Jo crec que són dues coses diferents. L'Espanyol ha triat el pitjor any per fer aquesta segona volta, perquè és l'any que la salvació anirà més cara.
0: Sí.
4: Ja deixem de banda doncs, la il·lusió que hi havia per anar a Europa, perquè jo crec que els aficionats de l'Espanyol també tenen aquesta dicotomia, no? És molt barat anar a Europa, però clar, també és cert que és un any en patiran molt, i jo crec que hi ha aquesta sensació de dir hem estat molt a prop d'anar a Europa, però ara que no baixem a segona. L'Espanyol, per mi, té una cosa bona, que és el calendari. És veritat que juga contra l'Atlètica aquesta setmana, però després ve el camp d'un Osasuna que ja no s'hi juga res, i a l'última jornada contra una Real Societat que ja va guanyar la Copa i ho té tot fet. I el Girona, jo crec que després de l'empat al Bernabéu, que es va veure 8 punts per sobre del descens, ja gairebé ho tenia, però igual que l'Espanyol, crec que el calendari també l'ajuda. Juga amb la Real Societat aquest dijous, que no s'hi juga res, i l'última jornada sempre té un partit contra l'Elx, que és un rival directe, i que almenys jugant com aquesta final a casa pot ser important.
0: Doncs només ens queda dir, Patrícia, que avui parla Hansi Flick.
2: Parla Hansi Flick perquè demà el Barça té partit de Lliga contra l'Alavés, per tant, avui sabem també totes les paraules, aviam què diu Hansi Flick sobre aquesta Rua, i també s'hi parla sobre la seva possible renovació.
0: Marc Grau, moltes gràcies.
4: A tu, Gemma.
0: Vine sempre que vulguis.
4: Ens apropera.
0: Ens trobes aquí cada dia.
4: Un plaer.
0: Va, doncs seguim parlant de diaris.
3: Sí, però també és mig esportiu, perquè hi ha hagut aquí, anava a dir un pique, que no, que és Gerard Piqué, que l'han sancionat per una mica fer de Trump, no? Li han passat informació privilegiada i ha comprat accions.
2: Sí.
3: I s'ha enriquit.
2: Sí.
3: I l'han pillat.
0: I l'han pillat.
2: L'ha sancionat la CNMV baixa a Gerard Piqué i a José Elías. A Gerard Piqué amb 200.000 euros i a José Elías, que és el president i el màxim accionista d'Audax, també propietari de la Sirena, amb 100.000 euros. La sanció a l'empresari és per abús del mercat i per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada. En el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions d'ASPI tenint prèviament informació privilegiada i haver-ne obtingut un benefici econòmic. I és que l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, hauria adquirit un paquet de més de 100.000 accions de l'empresa ASPI mitjançant aquesta informació privilegiada que li hagués donat l'empresari, i 7 dies més tard va vendre els títols i va obtenir un benefici econòmic bastant gros.
0: Patrícia, La Vanguardia explica que dos policies de Miami han demandat a dos actors famosíssims.
2: Dos actors molt, molt famosos que de ben segur que tothom coneix, que són Ben Affleck i Matt Damon. I els han demandat aquests dos policies per un paper a la pel·lícula del Botí. Què va passar? Que el director d'aquesta pel·lícula es va inspirar en una operació real que es va dur a terme l'any 2016, en què una batuda a Miami es va tancar amb la històrica confiscació de 24 milions de dòlars. Els dos agents que van participar en el cas real, que són Jonathan Santana i Jason Smith, no s'han sentit representats en absolut en com la ficció els ha representat i consideren que la pel·lícula és una acusació pública que posa en dubte molts anys de servei.
3: Més arguments de pel·lícula? Has trobat més cosetes, oi?
2: Sí, un article que m'ha sorprès molt aquest matí que he pogut llegir. El País va vinculat amb una obra d'art i amb nazis. Què passa? Que es veu que ha aparegut als Països Baixos un quadre que seria d'un descendent d'un nazi, d'un general de les SS. Què passa? Que el propi descendent no sabia que era precisament descendent de nazis. Us explico. És un quadre de l'artista Tunkelder que es titula Retrat d'una jove que va ser robat precisament pels nazis a un famós marxant d'art. Ara ha aparegut a casa d'aquest home, que és el net del general neerlandès que durant la Segona Guerra Mundial hauria comandat la unitat de les SS que va lluitar en el front oriental. L'any 1943, Hendrik Alexander Seyfert va ser tirotejat a casa seva per dos combatents de la resistència. Ell tenia un fill que es va casar, després es va divorciar, la seva dona va tenir fills, però els seus fills van decidir canviar-se el cognom. Per tant, aquest home que ha trobat aquest quadre no sabia que era descendent de nazis.
0: 8:34, va, acabem ràpidament. Barcelona es va vestir de vermell per celebrar una de les grans cites solidàries de l'any, que és la gala People in Red. Com va anar?
2: Va anar molt bé. L'objectiu d'aquesta gala és recaptar fons per finançar la recerca de la Fundació Lluita contra les Infeccions, una institució de referència internacional en recerca clínica de malalties infeccioses. Com deia, aquesta gala va anar molt bé. Es van recaptar uns 900.000 euros, xifra que converteix aquesta gala solidària en la més potent d'Espanya. Ho expliquen avui molts diaris, ens centrem en com ho fa el diari Ara. A la gala del Manac hi van assistir aproximadament uns 800 convidats. Les presentadores van ser Sílvia Abril i Toni Acosta, i alguns dels assistents més destacats van ser els germans Marc i Aina Clotet, Iba Buc o Maribel Verdú, també representants del món de la moda, com Judit Mascó o Juan Avellaneda.
0: Molt bé, doncs gràcies, Patrícia. Vinga, continuen els talls a les carreteres per aquesta vaga avui convocada d'Ustec. De seguida parlem amb Andreu Mombrú d'Ustec i anem al carrer a veure com estan les coses. Tot això ho comentarem de seguida amb el nostre company Xavier Domènech.
5: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
6: El desequilibri territorial i un problema greu de mobilitat que pateix el país i que genera això que deia, desigualtats. O sigui, per nosaltres aquest és un element important, que en gran part depèn d'una voluntat política a Catalunya, però que també depèn del govern de l'Estat.
7: Són unes converses sòlides, estan avançant plenament en diferents àmbits, en diferents temes. Quan aquests àmbits i aquests temes doncs, estiguin decidits, nosaltres, com sempre, els farem és compartir-los.

0: 8:36, obrim ja la nostra xerrada. Normalment estem amb el Xavier Trias i el Xavi Domènech. Avui en Trias no ens podia acompanyar, però el Xavi Domènech no ha volgut faltar a la nostra cita. Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vaga avui dels docents. Domènech, tu ets professor. Mm. Suposo que et poses estàs en la pell de tots aquests mestres, sí, que tornen a la vaga, i això és a l'inici de 17 aturades. L'altre dia la consellera deia que ho trobava desproporcionat.
1: El pas que no són 17 perquè hi ha vagues territorialitzades, sí, és a dir, sembla que són...
0: Ara, a tot el país n'hi haurà 3.
1: 3, mm. 3, i sumant les territorialitzades crec que seran 5. Mm. Bueno, jo estic molt d'acord, és a dir, molt d'acord amb les motivacions de la vaga, i crec que, a més, és una vaga que arriba en un moment de cul de sac, és a dir, perquè no és que hagi prescut de cop, és a dir, aquí hi ha un tema d'una mala negociació de la Generalitat, que jo crec que va pensar que tancant un acord només en comissions UGT, que recordem que Ensenyança no són els sindicats majoritaris, podria forçar que aquest acord s'acabés imposant. A més, ha deixat podrir el tema perquè no ha obert una negociació. De fet, finalment aquest dijous...
0: Aquest dijous hi haurà la reunió, tal, sí, sí.
1: Ha deixat podrir la situació. Suposo que esperarà al final de curs. I clar, si l'estratègia de la Generalitat ha estat no negociar esperant al final de curs, perquè ja se sap que l'estiu no hi ha capacitat de pressió, evidentment la resposta sindical ha sigut apretar molt en aquest final de curs. Però és que entremig han passat coses que jo trobo... Jo, no, sincerament, estic... una miqueta al·lucinat. És a dir, jo no sé si és que darrere de l'estratègia de la Generalitat hi ha una estratègia de dir, escolta, anem a acabar amb aquesta majoria sindical directament, uh-huh, i per tant forcem no negociar, forcem arribar a l'estiu, forcem que no tingui cap rèdit a la continuïtat del conflicte, o una gestió desastrosa, perquè entremig passen altres coses. Clar, és que entremig passa...
0: El tema dels Mossos, no?
1: El pla pilot dels Mossos, que és un pla pilot no comunicat, que ja també és estrany, un pla pilot no comunicat, que a més es situa, per sembla que són 14 instituts, alguns instituts ni saben.
0: Domènech, deixa'm que guardem això dels Mossos per d'aquí un moment, perquè la nostra companya, la Maria Rubio, és al carrer. Vull saber com estan anant les coses en aquests actes reivindicatius. Maria, on et trobes?
2: Sí, bon dia, Gemma. Ens trobem ara mateix al tall que hi ha a la Gran Via, perquè aquesta jornada ha començat amb diversos talls de trànsit per tot el país, i aquí 200 tallen el trànsit d'entrada i sortida de la ciutat des de les 7 del matí. La cosa ha agafat ja un to més festiu. Tenim amb nosaltres la docent i membre de la CGT, Laia Estapé. Bon dia. Explica'ns una mica el que esteu fent per aguantar aquest tall.
3: Mira, ara mateix ens trobes en un moment així més lúdico festiu, que ens representa molt com a docents també, perquè és una miqueta el que fem a les aules davant de les realitats que tenen alguns dels nostres alumnes. I estem fent un bingo musical per poder passar l'estoneta aquí del tall i que sigui més amena.
2: Teniu un calendari molt ple de mobilitzacions. No sé com espereu aguantar el pols...

0: Lloc on està en comissió en UGT i és el lloc on són les meses que ja estaven calendaritzades. Volem una negociació pel que està passant als carrers i pel que està passant a les aules.
1: I ja com esperes que transcorri la jornada de vaga? Perquè ara anireu a una manifestació a la plaça Urquinaona. Què passarà durant la jornada d'avui?
0: Mira, durant la jornada d'avui el que farem serà unes columnes que totes convergeixen a la Urquinaona, que és on començarem com la manifestació cap a plaça Sant Jaume, i el que esperem és que sigui massiva, aviam si la consellera realment se n'adona. A plaça Sant Jaume hem avisat a la gent que es porti un entrepà, perquè estarem allà una estoneta, aviam si algú ens vol rebre o algú ens vol fer una miqueta de cas, aviam si fa cas a la societat, perquè recordo que no estem lluitant només pels nostres salaris, que és una petita part de les reivindicacions, sinó que estem lluitant per l'escola pública i per nostres alumnes, perquè són el que realment ens importa.
1: Doncs ja sentíem a la Laia Estapé, que demanen als sindicats convocants aquesta vaga a la Conselleria d'Educació que torni a la mesa de negociació i protesten contra aquest acord entre Comissions Obreres i la UGT, que diuen que és insuficient.
2: Molt bé, gràcies, Maria. Estàvem parlant amb la Laia de CGT, però també tenim ara en antena Andreu Mombrú de l'USTEC. Andreu, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Dijous anireu vosaltres a la mesa sectorial que ha convocat la Conselleria?
3: Nosaltres el que hem dit sistemàticament és que si es tracta d'una mesa per parlar en abstracte, una mesa per perdre el temps, una mesa buida de contingut, que no comptin amb nosaltres. Si es tracta d'una mesa veritablement per negociar millores de condicions laborals i millores educatives, nosaltres fa un mes i mig que estem dient que volem negociar. I per tant, si realment el departament té una voluntat negociadora, nosaltres hi serem. El que hem traslladat a la consellera és que en aquesta mesa, primer que arriba tard, perquè després d'un mes i mig demanant negociar, que encara hagi d'esperar el tercer dia de vaga per convocar una mesa, home, doncs dona una imatge de quina és la voluntat d'aquest govern de desescalar el conflicte. Però, en qualsevol cas, el que li traslladem és que hi ha d'haver un missatge públic de realment voluntat de reobrir la negociació, no? Un compromís de reobrir la negociació que sigui real, i en aquesta mesa el govern hi ha de venir amb propostes concretes, és a dir, amb propostes en matèria retributiva per avançar en clau de millores salarials i en matèries, diguéssim, hi ha proposta en matèria d'educació inclusiva i de reforç de les plantilles.
2: Mm-hmm. Andreu, tinc aquí al costat Xavier Domènech, que et vol saludar i fer també una pregunta. Xavier. Bueno,
4: primer de tot, salut i molta sort en la vaga d'avui i en les que segurament vindran.
3: Moltes gràcies.
4: En les convocatòries que teniu. No, jo només tinc dos dubtes, o dos preguntes en aquest cas. La primera és que la consellera, reiteradament, fins i tot aquest cap de setmana d'entrevistes que feia, seguia parlant d'un diàleg, no sé si acabava utilitzant la paraula negociació, en el marc del desplegament de l'acord que ella ja havia firmat amb Comissions i UGT. Clar, jo entenc que aquesta no es pot partir d'aquí, s'ha de partir d'una negociació, no en el marc del desplegament de l'acord, sinó de l'obertura del propi acord i anar més enllà. I la segona pregunta, i molt ràpidament, a mi m'ha sorprès molt l'actitud de la Generalitat, moltíssim, i a vegades tinc la sensació que el que està plantejant la Generalitat no és tant un problema de negociació d'acord, sinó un desafiament a la majoria sindical del professorat. És a dir, perquè a més, és, i a part d'això, amb un discurs al·lucinant, no? Perquè no, el pla pilot de Mossos, alhora els Mossos infiltrats en assemblees de professors i professores, però no sé, com ho veieu, això?
3: Mira, d'una banda, bé, primer de tot, gràcies pels ànims. Ja he vist que sí que et sabies el calendari bé, perquè són 5 jornades per treballador, no són 15 jornades. Sobre la negociació en el marc de l'acord, nosaltres, evidentment, hem posat com a condició que hem d'anar més enllà, perquè considerem que es tracta d'un acord insuficient. I, per tant, evidentment, no reneguem de molts elements que estan en aquest acord. Volem recordar que l'hem negociat nosaltres, aquest acord, i que vam estar 6 meses de negociació avançant. I, per tant, hi vam estar dins de la negociació fins a l'últim moment. El que vam denunciar és que el tancament de l'acord va ser fora de la mesa i amb Comissions UGT, però la negociació, estàvem avançant en la negociació fins que es va decidir tallar abruptament. Per tant, hi ha elements positius en aquest acord, però cal que anem molt més enllà, especialment en matèria retributiva i en matèria d'educació inclusiva, és a dir, de reforços de les plantilles per atendre l'alumnat. També és veritat que aquesta setmana, per exemple, el govern ha anunciat 500 dotacions, 500 nous professionals, i ho han venut com si es tractés d'un desplegament d'aquest acord, cosa que és mentida. aquestes 500 dotacions no hi eren en l'acord, perquè de fet era una de les demandes que situava Mustec d'incloure un pla de xoc en matèria d'inclusiva per al curs vinent i que no s'hi havia recollit. Per

0: el govern segueix en aquesta dinàmica d'intentar salvar la cara de l'acord i de Comissions Obreres i UGT per haver-lo signat. Nosaltres entenem que si aquesta setmana han pogut anunciar 500 dotacions en matèria d'inclusiva que no eren a l'acord, per més que ho hagin venut com un desplegament, vol dir que teníem raó, que hi havia més marges i que encara podem seguir negociant i ampliant aquest reforç de les plantilles per atendre l'alumnat. I en matèria salarial, està clar que hem de fer un salt, també. Vull dir, per situar-ho, perquè l'audiència també sàpiga del que estem parlant. El que està signat suposa que aquest any ens augmentaran 60 euros al mes els salaris. 60 euros bruts. Mentre tenim, no? Per exemple, Mossos, aquest acord de fa uns mesos en què hi ha un augment de gairebé 300 euros enguany dels salaris, no? Perquè també per situar, perquè hi ha hagut, jo crec, molta confusió i molta propaganda interessada. Per tant, sí, evidentment, nosaltres posem com a una condició de possibilitat anar més enllà en aquests dos aspectes centrals, en matèria retributiva, millorar la proposta salarial per realment revertir pèrdua de poder adquisitiu. Hem situat altres qüestions com el retorn del deute dels sexenis, que afecta més de 30.000 docents, com establir una clàusula de revisió salarial perquè a futur no ens tornem a trobar en aquesta pèrdua de poder adquisitiu, i un pla de xoc en matèria d'inclusiva, un pla de xoc en matèria de plantilles per poder atendre el nostre alumnat com es mereix. Estem situant això i, per tant, si no podem avançar en aquest sentit, no arribarem enlloc.
1: Andreu, una última cosa, molt breu, però el tema dels policies infiltrats. Crec que des d'vostè, que havíeu anunciat que emprendríeu accions legals contra la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. És així?
0: Sí, i lligant amb l'altra pregunta, no?, que feia en Xavier, de quin és el plantejament que ha fet el govern, creiem que el govern s'ha equivocat, és a dir, ha optat per una estratègia errònia, primer per intentar dividir la unitat sindical, després amb cortines de fum, posant aquest pla pilot de Mossos a les escoles, que a més entenem que criminalitza els centres dels barris populars i l'alumnat més vulnerable, i després ja el que és l'últim que ha sigut absolutament escandalós és amb aquesta actuació d'infiltració de policia i que a més tenim constància d'un informe de prop de 80 identificacions de docents i de sindicalistes a les vagues de març. Davant d'això, evidentment, és absolutament inacceptable. Nosaltres hem demanat que s'assumeixin responsabilitats al més alt nivell i, per tant, creiem que la consellera Parlon hauria de dimitir. Hem demanat tenir tota la informació per saber quin és l'abast d'aquesta operació, que, evidentment, ha de cessar si és que encara continua, però volem saber si és que en aquest país s'estan fent arxius per recollir informació de sindicalistes i de treballadors de l'educació que estan organitzant vagues. Per tant, cal tota la informació i, evidentment, nosaltres això ens plantegem portar-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en clau de denúncia de vulneració de drets fonamentals, com és el dret de vaga, el dret de reunió, el dret de manifestació.
1: Andreu Mumbrú, gràcies per ser amb nosaltres des de l'USTEC. Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Domènec, abans tenies ganes de parlar d'aquesta infiltració dels Mossos, però que els Mossos tenen una divisió d'informació, com totes les policies, que es dedica a obtenir dades sobre possibles fets delictius, alteracions de l'ordre públic. No ho emmarcaríem aquí, aquesta infiltració, per obtenir informació?
2: Aviam, els Mossos tenen un servei d'informació que, a més, ha actuat bastament, jo crec que des del 2008, intentant infiltrar-se en moviments socials, amb resultats, jo diria, no massa bons, però, i a més a més, apel·len que hi ha no una llei, perquè no hi ha una llei que permeti això, sinó que tenen un desplegament de funcions dels Mossos, als quals es diu que s'ha de adquirir informació sobre possibles... Una cosa és... A mi em sembla perfecte que els Mossos estiguin informats. Home, crec que és bo pel país i és bo pels Mossos i és bo per tothom. Però una cosa és informació i l'altra, infiltrar-se en una assemblea de professors i professores, perquè aquestes dient que el professorat que ensenya els nostres nens i nenes en aquest país són perillosos, que els has d'infiltrar, que a més els enganxen. És que, clar, és que jo ja entenc que el PSC té aquesta reacció immediata de recolzament dels Mossos, passi el que passi, no els mestres, però sí els Mossos els recolza, passi el que passi, però diu, escolti, és que primer s'han infiltrat en una assemblea de professors que no s'hi havien d'infiltrar, i punto, i punto. Era una assemblea en l'exercici del dret sindical i allà estàvem parlant de com organitzaven les seves manifestacions. Els Mossos no hi pinten res allà, però és que a més dius, no, sí que hi pinten, però quin desastre, no? Perquè arriben allà, els hi pregunten vostès qui són i no saben explicar qui són. Per tant, el desastre és majúscul. Però, deixa'm...
1: però seria com per demanar dimissions,
2: bueno, jo només em pregunto,
1: com deia ara
2: només
1: em pregunto el representant d'vostè.
2: Si un dia hi ha un govern PP-Vox i infiltren policies en assemblees de treballadors sindicals, què demanaria Salvador Illa i Núria Parlon? Només em faig aquesta pregunta, perquè estan fent molts números per no tenir coherència. Estan fent molts números per no tenir coherència, tot i que sembla que siguin els més coherents de tot. És que a mi em sembla gravíssim. És a dir, només plantejo aquest escenari. Si això hagués passat amb un govern PP-Vox, què estaria dient el PSOE i el PSC davant d'això? I què estaria dient? Que recolzament absolut a la policia anant a assemblees sindicals, a més, allò, amb una coartada no feta, perquè és que tot... Però és que més enllà d'això, ara només un apunt, perquè jo crec que això és molt greu, crec que la reacció aquesta, que aquesta tendència de dir no, s'ha de recolzar la policia amb tot el que faci, faci el que faci, bueno, escolta, estaria bé si recolzessin els mestres, també, perquè també són treballadors públics. I després hi ha un tema que és tan gran, i jo no entenc com foten els Mossos aquí al mig del conflicte educatiu, per una cosa, és a dir, aquí això ja va malament dins l'inici del gener, anuncia el govern de la Generalitat un acord amb els Mossos, en el qual està dient, un acord magnífic, d'augments salarials. El qual està dient que els Mossos són la prioritat d'aquest govern. Quan fa el que fa amb els professors, és a dir, quan aquest acord salarial implica un augment, no sé, ha dit 300 euros l'any i els professors és 60 euros, el govern parla de prioritats. Quan parla així, parla de prioritats. I la gestió que està fent el PSC en aquests moments d'això, jo ho sento, és un total desastre. Ara bé, dit tot això, com que aquí ho important és l'educació pública, i ho important, a més a més, que m'ha dit el representant de l'USTEC, et saps molt bé les dates. Bueno, sé molt bé les dates perquè el meu fill va a l'institut i, per tant, he de saber les dates i què passa. Dit això, jo crec que el que està dient l'USTEC, que aquí també hi ha hagut un altre discurs de criminalització sindical, o sigui, no, aquest és un sindicat que no vol negociar. Això és el que s'ha dit, i per tant és igual. Tot és igual, tot és igual, i l'important són els Mossos, i totes aquestes animalades, una gestió desastrosa. Però com que l'important és l'educació i el futur dels nostres fills, que és el futur del nostre país, jo crec que vostè que està donant senyals clares per on pot arribar un acord. Ho ha dit ara, hi ha hagut una incorporació de nous elements en el desplegament. Ha dit, miri, escolti, jo amb aquest augment de retribució salarial ja podríem arribar a un acord. Potser faria bé que en tot aquest desastre la consellera fes alguna cosa bona. I aquest dijous oblidés que si volen guanyar un conflicte contra un sindicat i comencés a pensar en el conjunt del nostre país. I pensar en el conjunt del nostre país és arribar a un acord d'una vegada.
1: Domènec, una notícia més que vull comentar amb tu. La Fiscalia manté la pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola. És a dir, ha acabat ja el judici. Abans ens ho estava explicant la Isabel Palacios, des de l'Audiència Nacional. Isabel, torno a tu. Les acusacions han ratificat les penes, ens ho explicaves abans. I també, Isabel, que el tribunal ha retirat formalment l'acusació a l'expresident Jordi Pujol.
3: Exacte. El tema és, recordeu, que fa dues setmanes el van sotmetre a un nou reconeixement mèdic i després d'aquest reconeixement mèdic i tres certificats mèdics previs van exonerar-lo tenint en compte que diuen que els metges que està incapacitat per sotmetre's a un procediment judicial. Doncs bé, ahir la Fiscalia va retirar formalment la seva acusació i ara el tribunal el que va dir és que en els propers dies dictarà la resolució amb l'arxiu definitiu per Jordi Pujol i també arxivarà per l'empresari Carles Vilarrubí, en el seu cas per extinció de la responsabilitat penal, ja que aquest empresari que va començar assegut al banc dels acusats va morir el desembre de l'any passat.
1: Molt bé, doncs gràcies, Isabel. Domènec, te'n demano un comentari. Avui no tenim el Trias, que sortiria defensant, com sempre, la figura de Jordi Pujol.
2: No voldria aprofitar. És evident que al final hem esperat durant molts anys aquest judici i era un judici que s'ha retrasat moltíssim, a tal punt que finalment el que era la figura central d'aquest judici, que era Jordi Pujol, no ha sigut exclòs de la causa. Per tant, no tindrem aquest moment de saber exactament com es dirimia en un judici el que havia estat la figura de Jordi Pujol i el propi pujolisme. Entenc perfectament per què se l'ha exclòs. Però, perdoneu.
1: T'he sonat l'iPhone
2: al Domènec. Entenc perfectament. Suposo que després del judici arribarà una valoració més...
1: Una valoració més política, no?
2: Sí, política i crítica del que ha estat el pujolisme.
1: Clar. Isabel, torno a tu, perdona, perquè t'estava ja acomiadant, però voldria que ens expliquessis des d'avui fins de dijous, que queda vist per sentència, què més veurem, Isabel?
3: Doncs mira, avui la sessió ha de començar a les 9. De fet, ja hem vist entrar tots els advocats d'aquesta causa. I a Jordi Pujol Ferrusola, que és l'únic acusat que ha vingut a totes les sessions, crec que només ha perdut dues i perquè estava malalt, i és la persona que s'enfronta a una pena més gran, 29 anys. A partir de les 9, la Fiscalia exposarà el seu informe final per justificar i argumentar per què manté les peticions de pena inicials. Ell ha de justificar i dir en quines proves basa el fet d'acusar d'organització criminal els germans Pujol. Es demana penes de 29 a 8 anys per associació il·lícita. També en quines proves basa l'acusació que van blanquejar diners i com ho haurien fet. O, per exemple, també per què diu i no creu la versió de la família Pujol que els seus diners ocultats a Andorra durant dècades procedien de la deixa del seu avi Florenci. La Fiscalia manté que aquests diners són fruit, producte de cobrar comissions il·legals procedents d'adjudicacions d'obra pública a partits afins a Convergència Democràtica. Avui Fiscalia s'hi dona temps a Advocacia de l'Estat amb el seu informe final i entre dimecres i dijous els informes finals de les defenses que insisteixen a demanar l'absolució i, com a molt diuen, si hi ha una condemna, que es tingui en compte l'atenuant de dilacions indegudes, perquè recordem, han fet falta 12 anys per aquest cas arribi a judici i 6 mesos de vista oral. I després ja torna l'última paraula, que tot pinta que no l'utilitzaran, i llavors sí, dijous ha de quedar vist per a sentència.
1: Molt bé, gràcies, Isabel, en directe des de l'Audiència Nacional. Gràcies, molt bon dia. 4 minuts per arribar a les 9, me'ls he guardat perquè el Xavier Domènech em digui què li va semblar la rua del Barça? Perquè ell és un gran culer, jo és que, suposo que vas gaudir molt del títol de Lliga.
2: És difícil no estar enamorat d'aquest equip. És a dir, per molt, o sigui, sempre un culer està amb el seu equip, però en aquest cas, és a dir, va tornar les imatges després de la victòria de l'equip, dels jugadors joves anant amb el Bicing per Barcelona. La rua va ser espectacular. Hansi Flick és un entrenador que té ja tots els números d'esdevenir mític en la història del Barça, és que no sé què més dir.
1: Domènech, una cosa que pots dir.
2: Mal, aixeca la bandera
1: això,
2: de Palestina.
1: Això, Domènech.
2: Jo ja, és que no estic
1: absolutament... Jo quan vaig veure la Mina amb la bandera palestina, dic el Domènech demà...
2: Estona ja amb la bandera palestina, es va estar estona amb la bandera palestina.
1: Es va estar estona amb la bandera palestina.
2: Sí.
1: I també va haver-hi una estelada que va anar de mà en mà. Em sembla que la va començar a agafar Eric García i va acabar amb Lewandowski.
2: És que jo no puc dir res. O sigui, ja sé que altra gent diria no, això no és positiu perquè ha d'haver una certa neutralitat política. I com que considero que els temps estan com estan i que és molt d'agrair que figures públiques assumeixin un compromís, encara que sigui en aquest cas festiu i d'allò, jo no tinc... No, em sembla tot...
1: Ara li preguntaré a la Nebrera si també li agrada, exemple, li agrada tant que aixequin
2: no
1: una bandera...
2: I ha d'entendre que...
1: Perquè veig la Nebrera prenent el cafè amb llet i mirant així com de reull.
2: La vida és prendre partit i és important en aquests temps prendre partit i, per tant, jo el meu agraïment, doble agraïment, com a culer i com a persona que creu que Palestina ha sigut un genocidi, aquest element.
1: Xavier Domènech, moltíssimes gràcies.
2: Vosaltres.
1: Ens veiem la setmana que ve. Doncs vinga, ara continuem analitzant això, parlava de la Nebrera, però el Ferran Casas també n'ha de dir la seva. Ara seguim.
4: Thank you for your leadership.
5: Gràcies pel vostre lideratge, però no només el que veieu aquí, perquè s'han coordinat amb tots els països que tenen ciutadans que han estat passatgers d'aquest vaixell.
6: Yo creo que España, una vez más, le ha dado un ejemplo al mundo. Yo creo que de buena gestión, a pesar, y quiero pasar por encima, ¿no?, a pesar de los boicoteos y la insolidaridad de alguno, creo que afortunadamente la crisis ha gestionado de forma más que correcta.
7: ¿Estorbar? Sembrar el odio, hablar mucho de caos y de ruido y alimentar los bulos.
8: Seguimos siendo críticos ante lo que consideramos una descoordinación. Nos parece muy razonable que el señor Clavijo exija información y exija coordinación.
9: Cuando la Organización Mundial de la Salud, con los que tiene al frente, te elogia, mala cosa tiene que ser.
10: En la que ha caído el señor Feijóo es sencillamente una apuesta profundamente equivocada.
11: Con actitudes terraplanistas y absolutamente vergonzosas.
1: En punt, les 9 del matí, doncs ja s'han assegut aquí amb nosaltres, l'adjunt a la direcció de Nació Digital, Ferran Casas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I també la professora de Dret Constitucional de la UIC, la Montserrat Nebrera, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
1: I gran polemista. Oh. Per això dic que quan el Domènec comentava que li semblava molt bé que la Minya Mal anés amb una bandera palestina, ha dit amb els temps que vivim una de prendre partit i no ser neutral, vull traslladar aquesta reflexió a la Nebrera i al Casas. Montserrat, a tu t'agrada que la Min aixequi una bandera palestina?
12: Jo no sé fins a quin punt és...
1: Ho aproves?
12: Les persones que agafen una bandera, quan, sobretot en un acte de celebració tan eufòric i tan bestial com va ser aquesta rua pels carrers de Barcelona, i felicitacions al Barça per aquesta victòria, que estava, era esperada, però bueno, no per això deixa de ser menys celebrada. Doncs jo no sé fins a quin punt són conscients del que significa la bandera quan l'aixequen, no? Com la de Lewandowski amb la... Amb la...
1: Sí.
12: Amb l'estelada. Ara, dit això, i has previst força bé, doncs jo no crec que siguin aquestes banderes les que han d'aixecar ni cantants, ni esportistes, ni de més. Entenc perfectament...
1: Però per què? No han de prendre partit...
12: Mira, el meu pare
1: per
12: deia...
1: Per una opció política o per una causa?
12: Quan sentia
1: causa.
12: Parlar de Lola Flores, el meu pare, que l'adorava, deia... Per què no se calla? Per què no se calla? És a dir, que ningú diu que les... manifestacions o les opinions d'artistes, esportistes i demés siguin més significades que les de qualsevol persona al carrer. I ells tenen una influència molt gran. Per tant, des del meu punt de vista, i entenc que hi ha una alternativa a aquesta manera de veure-ho, jo crec que no ho han de fer.
1: Tenen una influència molt gran, una significació molt gran. Jo també, per això abans, arronsava el nas quan veia a Chesney vapejant durant tota la
12: per exemple,
1: rua.
12: Per exemple.
13: No, és veritat que els jugadors de futbol i els artistes doncs, tenen més incidència i, sobretot, doncs, a vegades sobre sectors que no estan molt polititzats, no? Doncs sobre gent jove o sobre gent que no segueix tant, tant la política... Però, evidentment, les seves opinions ni són més rellevants ni són més fonamentades que les d'un altre. Ara, jo estic molt d'acord en que els futbolistes, com qualsevol altra persona en una societat democràtica, puguin expressar els seus sentiments i les seves simpaties i fins i tot que prenguin partit per aquelles causes que consideren justes. I si la Minya Mal, com moltíssima gent a Catalunya, considere que la causa de l'estat palestí i la denúncia del genocidi que s'està produint per part de l'estat d'Israel a Gaza és una causa justa, doncs a mi em sembla molt bé que enarboli aquesta bandera. I és més, estic segur que tant Lamine Yamal com Lewandowski sabien quines eren les banderes que estaven aixecant. Vull dir, perquè no cal ser... Vull dir, no cal ser politòleg.
1: Però,
13: no cal ser politòleg per viure a Catalunya, en el cas,
1: però...
13: per exemple, de Lewandowski, que és un ciutadà polonès, però que és una persona adulta, que té 37 anys, crec, no?
1: Sí,
13: i... Ara estem aviam si el renovem per una qüestió d'edat. Evidentment, ell sap quina és la bandera de Catalunya i segur, perquè...
1: Que no és aquesta.
13: És un tema de conversa, segur que hi ha companys del seu vestidor que simpatitzen molt amb aquesta bandera i que li han pogut explicar, és a dir, em sorprendria que ell no sapigués...
1: Però de què hem de deduir que Lewandowski simpatitza amb la causa independentista?
13: No, però que és una cosa que li sembla simpàtica i que li sembla que connecte amb l'afició. Jo no
12: però,
13: sé,
12: però amb
13: no
12: una tinc afició?
1: Ni
12: idea...
1: No amb una part de l'afició.
13: De les idees polítiques
12: fantàstic,
13: de Lewandowski i no m'importen.
12: Si però com que no t'importen?
13: Si les vol expressar...
1: Però el que diu la Nebrera és que vols connectes amb una part de l'afició i exclous a l'altra.
13: Bueno, però ell decideix... O sigui, ell veu que l'afició del Barça normalment va amb senyeres o va amb estelades i que no va amb banderes espanyoles i decideix doncs, agafar aquesta bandera i fer una cosa simpàtica. Jo no sé si ell, amb el temps que porta aquí a Catalunya, li sembla que la causa independentista és més justa que la causa unionista, perquè no ho ha expressat. Si ho expressa, l'haurem de respectar, en un sentit o en un altre.
12: Però escolta'm una cosa, si porta la bandera estelada no està portant la senyera. És com si ara em diguessis un que resulta que porta la bandera espanyola.
13: No passa res, no?
12: Per cert, té una significació política que no sé per què s'associa a que la gent sigui de dretes, o conservadora, o espanyolista, o fatxa, o fascista. Això per començar. O, en segon lloc, que en comptes de la Minya Mal portés aquí l'estrella de David, perquè li ha donat algú que li sembla molt bé. O que posés me gusta la fruta.
13: Bueno,
12: te semblaria igual de bé?
13: Doncs...
12: I que no? Pues això és el que dic. Que la gent, si s'hi sent identificada...
13: Igual. ho respectaria igual.
12: No, hombre, no,
13: a mi
12: això.
13: No m'agradaria
12: no
13: tant
12: que
13: perquè
12: igual.
13: Les meves idees...
12: No.
13: Jo, en aquests moments, simpatitzo més amb la causa de Palestina que amb la causa sionista i simpatitzo més amb la causa catalana, diguem-ne, que amb la causa de l'espanyolisme.
12: Per tant, t'has posicionat...
13: Però ho respectaria igual. Sí,
12: però l'esport té un sentit universal. Els esportistes es deuen a aquest sentit universal.
13: Sí,
12: i, per tant, quan es posiciona d'una manera, potser hi ha una part de la gent que està sentint allò
13: que
12: diu...
13: respectar només allò que ens fa gràcia. És a dir, a mi...
12: Ah, no, clar. No, el que diu la Nebrera és cap. El que diu la Nebrera Ferran és cap.
13: Una selecció catalana de futbol que competís.
12: Yeah.
13: Però no per això, no per això deixo de respectar els jugadors catalans que competeixen amb les seleccions espanyoles.
1: Però ella diu ni una causa ni l'altra. Ella el que diu és que no expressin cap simpatia per una causa política.
12: Perquè per una, ni me gusta la fruta...
13: D'acord.
12: Me gusta la fruta, m'encantaria, no?
13: Però com que hi ha llibertat d'expressió i la gent es pot adherir a les causes que li sembli...
12: Llibertat d'expressió a banda.
13: I no estem en un món escèptic, doncs
12: qualsevol personalitat...
1: Aquí queden les vostres opinions.
13: Qualsevol personalitat, com qualsevol ciutadà, pot expressar les seves idees.
1: Aquí queden les opinions. Escolteu, Antivirus és notícia avui un dia més perquè un espanyol dels aïllats, el Gómez Ulla, ha donat positiu, és un positiu provisional a la prova de PCR. No té símptomes, se li farà una nova prova per confirmar el diagnòstic. Segons dades que ha donat Sanitat, és un home... I aquest positiu se li ha de sumar als positius de dos viatgers, un francès i un nord-americà, una francesa, una dona, que realment es troba en un estat una mica greu. Saludem a aquesta hora l'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS, Daniel López Acuña. Bon dia, senyor López Acuña, buenos días.
11: Muy buenos días, Gemma. Encantado
1: primero,
11: de saludarte.
1: Igualmente. Lo primero que quiero que nos aclares es esto del positivo provisional. ¿Qué quiere decir?
11: Bueno, lo de positivo provisional es una manera de llamarlo, pero es una primera prueba que ha salido positiva y para tener certeza de esa positividad y que no pueda tratarse de un falso positivo, se hace una segunda prueba. Uh-huh. Yo creo que lo que hemos visto, una persona que ha enfermado dentro de los 14 españoles que han ido a Gómez Ulla, como también lo que hemos visto de uno de los pasajeros o una de las pasajeras francesa y uno de los pasajeros norteamericano, que han dado positivos, nos muestra la importancia de la cuarentena y de hacer esta cuarentena como corresponde, de acuerdo con el conocimiento epidemiológico del periodo de incubación, es decir, 42 días, y de hacerla en un sitio que permita, como lo está permitiendo ahora, canalizar de inmediato a la sala de aislamiento a la persona que ha dado positivo.
1: Señor López Acuña, la importancia de la cuarentena, pero yo me pregunto por qué el protocolo es distinto en cada país afectado. Esta es una información que encontramos hoy en varios periódicos. Yo tengo aquí delante la del País, que nos dice cada país decide cómo evita la propagación del antivirus. Y realmente es muy distinto este aislamiento hospitalario de España a otros países donde, bueno, el aislamiento es, podríamos decir, más laxo. ¿Esto por qué es así?
11: Bueno, lamentablemente no existen protocolos vinculantes en cuanto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones técnicas, pero sigue existiendo una discrecionalidad país por país. Yo personalmente creo que deberíamos de tener elementos más vinculantes mundiales porque vivimos en un mundo global y ningún país es una isla en términos epidemiológicos. Desde mi punto de vista, la cuarentena hospitalaria de 42 días es la que está llevando a cabo España, la que está llevando a cabo Estados Unidos en Nebraska. Hospitalaria, aunque con menos duración, que no me convence, del Reino Unido, son las adecuadas. Yo pienso que las cuarentenas que están queriendo hacer Francia, Países Bajos y otros países de enviar a las personas al domicilio supone un riesgo mayor de posibilidad de transmisión a los familiares y allegados de las personas. Y la clave está en entender que a lo largo de estas 6 semanas próximas, cualquiera de las personas que venía a bordo del barco puede llegar a desarrollar sintomatología y puede requerir una atención especializada lo antes posible. Y lo que queremos es que el brote no se extienda más, controlando o cercando la transmisión que pueda haber.
1: Doctor, ¿cuál puede ser la evolución de un contagiado? Porque fíjese que antes he cometido un error, he dicho que la persona española que ha dado positivo provisional no tenía síntomas y no. Ahora Sanidad ha dicho que sí, que ya está empezando a a desarrollar síntomas respiratorios. Usted hablaba de la paciente francesa que ha empeorado, tenía síntomas en el avión y ahora se teme por su vida. ¿Cuál puede ser la evolución de un contagiado? Se dice que es una enfermedad realmente complicada para quien la contrae.
11: Es una enfermedad complicada, es una enfermedad con un alto índice de severidad. La letalidad de quienes se infectan, y lo que hemos conocido en brotes anteriores, por el antivirus andino, es de 30-40%, lo que es altísimo. Se parece un poco al virus de ébola. No tenía esa letalidad tan alta el propio coronavirus. Entonces, es muy importante detectar tempranamente y canalizar a tratamiento. Se producen complicaciones respiratorias cardiovasculares, pero lo que es más determinante en una evolución negativa es la reacción inflamatoria que produce el virus y cómo, de alguna manera, las defensas y el proceso inflamatorio acaban siendo los responsables de los mayores daños pulmonares y cardiovasculares.
1: ¿Y cuál es el tratamiento?
11: No hay vacuna, no hay un tratamiento específico. Es decir, por eso es tan importante la cuarentena, para evitar los contagios. Y una vez que una persona enferma, los tratamientos son de soporte vital, de soporte médico general, para mantener hidratación, funcionamiento cardiovascular, funcionamiento respiratorio y reducir esa excesiva reacción inflamatoria, modulando la inflamación que genera el virus. Pero entonces hay que entender que es seria, puede ser fatal y, bueno, la gran ventaja en el caso de la cuarentena en el Gómez Ulla es que se cuenta con tanto la unidad de aislamiento para referir a quien ha dado positivo o tiene síntomas y, por otro lado, con las estructuras de cuidados intensivos necesarios para atender adecuadamente a la enfermedad.
1: Doctor, déjeme un segundo que vayamos a París con nuestro corresponsal, que es Antonio Delgado, para interesarnos por el estado de salud de esta paciente que ha dado positivo ahí en Francia y que realmente preocupaba su estado de salud. Antonio, hola, buenos días.
14: Hola, buen día.
1: ¿Cuál es la última información que tenemos?
14: El último dato oficial que tenemos lo proporcionó anoche el primer ministro Le Cornu, que está siguiendo personalmente el caso, y efectivamente la paciente está, decía él, en una unidad de cuidados intensivos. Anoche decía, en situación estable. Hay un portavoz, o el director general, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud, que fue más explícito al decir que la paciente estaba en una situación muy crítica. Nos falta por saber cómo ha evolucionado esta noche. Estamos a la espera de que se actualice. Entendemos que no ha habido ningún giro fatal, pero la situación es, como podéis imaginaros, muy preocupante. Tenéis razón al describir la evolución como muy rápida. Ella, los primeros síntomas que le detectan fueron el domingo en el avión, justo en el vuelo que la repatriaba desde España. Fiebre ligera, dijeron entonces, en cuestión de horas se agravó muchísimo y, como digo, la última hora es que está en una unidad de cuidados intensivos en situación estable, decía anoche el primer ministro Le Cornu.
1: Antonio, una cosa más, ¿qué se sabe del resto de pasajeros del crucero? En total eran 4 franceses.
14: Sí, en total eran 5, hay 4 más. Esos 4 no han manifestado síntomas. En las pruebas que se les están haciendo hasta ahora han dado todos negativo, pero están en un régimen de aislamiento estricto, en un área especializada de la misma clínica aquí en París. Hay que decir que el gobierno francés, lo mencionabais también y es importante, es verdad que al principio contemplaba un régimen de cuarentena un poco más ligero, ha cambiado sobre la marcha. Ayer ordenó que no solo estos pacientes, estos pasajeros del crucero, sino todas las personas que han podido tener contacto con ellos o con la pasajera holandesa, recordáis, que estuvo volando antes de fallecer y tomó 2 vuelos en Johannesburgo y hacia Ámsterdam. 22 franceses que estaban en esa situación van a tener que ser ingresados también en hospital, no van a poder hacer cuarentenas domiciliarias, es decir, el gobierno francés está cambiando un poco sobre la marcha y a la vista de la gravedad que supone para los infectados esta patología, está tratando de mostrar también un rigor muy estricto.
1: Antonio, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno, la sociedad, los medios ante esta crisis sanitaria? Porque sabes que aquí le hemos dado realmente mucha cobertura mediática, evidentemente por estar el barco allí en Canarias. ¿Qué ha sucedido en Francia?
14: Lo mismo, no desde el principio. Al principio se veía con una cierta distancia, era un tema muy comentado, pero no era el principal. Desde que llegaron los pacientes y, por supuesto, desde que se supo que había una contagiada entre los franceses, se ha convertido en el tema principal en los medios de comunicación franceses y en el tema principal en la actualidad política, hasta el punto de que el gobierno francés lleva celebrando desde el domingo dos reuniones de su gabinete de crisis diarios, una misma a esta hora esta mañana.
1: Antonio Delgado, gracias, compañero. Buen día.
14: Un placer, bon dia.
1: És el nostre corresponsal de Ràdio Nacional a París i continuem parlant amb Daniel López Acuña, epidemiòleg, exdirectiu de l'OMS Gran, expert en aquesta matèria. Doctor López Acuña, li ha fet una pregunta a Montserrat Nebrera. Endavant, Montse.
15: Sí, hola. Buenos días, doctor. Bueno, mire, la pregunta en realidad es un poco un complejo de varias, porque claro, ha partido de la base de decirnos que la OMS no tiene capacidad para imponer unos protocolos unitarios, lo cual pues lleva un poco la sensación de un cierto caos. Ahora estábamos escuchando que en Francia los han cambiado sobre la marcha, quiere decir, por tanto, que cada país va a adoptar las medidas que quiera respecto de los suyos. ¿Tenemos una foto global de esas personas que estaban en el barco como para poder decir qué grado de contagiosidad tiene? Y ya sabemos que el de letalidad es enorme, ¿no?, comparado con el coronavirus. Pero estamos bajo el síndrome del COVID. Tenemos la sensación de que en cuanto hablamos de un contagiado ya estamos en una situación como de alarma. Entonces, ¿podemos tener una foto que le diga a la ciudadanía los contagiados están en una situación complicada, pero tenemos claro que se contagia poco, que nuestra población tiene un cierto grado de inmunidad respecto de este tipo de virus? ¿Qué podemos saber de
1: que tiene más letalidad, claro, ¿no? Claro. Ya un doctor, más letalidad, pero menos contagioso. Pero
15: menos contagiosidad y, por tanto, la alarma es, digamos, en cierto modo, más por lo que nos ha pasado con el COVID que por lo que supone este virus en la actualidad.
11: Sí, mire, le respondo rápidamente. Yo a lo largo de estos 4 o 5 últimos días he tratado de enviar un mensaje tranquilizador en el sentido de que no hay un riesgo de pandemia, no hay un riesgo de infección fácilmente transmitida a la población general, que no había riesgo para la población canaria, que este es un tipo de virus que se transmite con baja tasa de transmisibilidad porque requiere contacto estrecho, no es COVID, no es pandemia, despejemos esos fantasmas. Dicho eso, entendamos de qué se trata la enfermedad. Primero, la población no tiene inmunidad en los países europeos contra este virus Janta andino. Ese es un virus que es endémico en Chile, Argentina, Bolivia y tiene como reservorio este ratón de cola larga. Hay hantavirus en el sudeste asiático, lo hay en Finlandia, pero no de la misma variedad, no letal y no transmisible de personas a personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la embarcación, pues ha existido confinamiento, contacto estrecho. Cuando falleció la primera persona y el capitán lo anunció, los pasajeros abrazaron a la viuda que ahora ha fallecido como expresión de su pésame, de su duelo o de apoyo a su duelo. Y claro, eso supone contacto estrecho. Para entender mejor, esto se comporta como el ébola. Requiere contacto cercano con fluidos corporales o una permanencia con cercanía y con gotículas prolongada. No es como la COVID que se transmite por aerosoles. Entonces, un 10% aproximadamente del pasaje del crucero ha tenido positividad o síntomas. Si esto hubiese sido COVID, todo el pasaje estaría infectado de COVID. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto, hacer una cuarentena, sí que de 42 días. Es una pena que no se pueda tener un protocolo vinculante, pero esa es la naturaleza los acuerdos de los países. No es que la OMS no quiera, es que desafortunadamente todos los organismos internacionales siguen teniendo como paradigma el Estado-Nación y no reconocen la supranacionalidad de algunos fenómenos como las epidemias.
1: Estem parlant aquest matí amb el doctor Daniel López Acuña. Doctor, li vol fer una pregunta també, sí. Ferran Casas. Ferran?
13: Jo volia incidir en això de l'OMS. A nivell pràctic, quin és el perill de que es qüestioni i que es deslegitimi l'OMS? N'ha sortit als Estats Units, n'ha sortit també a l'Argentina, i que cada país faci el que li plagui, fins i tot en el cas dels països de la Unió Europea, que sí que formen part de l'Organització Mundial de la Salut. Quin és el perill pràctic d'això?
11: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el operativo que se llevó a cabo este fin de semana muestra la relevancia del mecanismo multilateral de seguridad sanitaria. El propio Trump, a pesar de que se haya retirado de la OMS, ha tenido que beneficiarse de un dispositivo multilateral coordinado por la OMS con la colaboración de la Unión Europea y con el liderazgo local de España. Yo creo que la forma de abordar este brote no deslegitima a la OMS, todo lo contrario. La salida de Trump sabemos que tiene una gran fuerza ideológica detrás y que no se corresponde a un deterioro ni mucho menos de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del marco europeo, tampoco los países se ajustan a un protocolo europeo que esté dictado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Seguimos teniendo esa soberanía, entre comillas, de los países. Yo creo que debemos avanzar mundialmente a establecer elementos más vinculantes, pero eso depende de los países. En otras palabras, como diría Cervantes en El Quijote, el jinete no puede ir más a prisa que la cabalgadura.
1: Muy bien, pues Daniel López Acuña, un gusto siempre escucharle. Doctor, mismo, muchísimas Gemma, gracias.
11: Un placer.
1: Bon dia, buenos días. Bon dia. Les 9 i 20. Bon dia. Era bona la pregunta del Ferran, perquè clar, quin perill té no només aquesta descoordinació. Abans hem escoltat unes paraules d'un membre de Vox, d'un polític de Vox, sí, dient si la OMS felicita Espanya con lo que hay delante de la OMS, pues menudo bueno, regalo, ¿no? És a dir, desprestigiant, ah, ¿no?
13: Dins d'aquest marc del qüestionament del multilateralisme, no? I de les Nacions Unides, de l'OTAN, de la Unió Europea, doncs també li ha tocat a la OMS, no? I com deia, és molt rellevant que en surti l'Argentina, que és un dels principals països de l'Amèrica Llatina, i que en surti els Estats Units. I és
1: amb un Milei i amb un Trump davant, no?
13: Malauradament, doncs, té conseqüències, com ha explicat el doctor.
15: Clar, de tota manera, mira que és fàcil, justament pel que ens estava explicant el doctor. Aquesta sensació de que les organitzacions internacionals tenen uns protocols que solament són a benefici d'inventari, vostè les agafa o no, cada estat pot decidir quina és la quarantena, més enllà de les polítiques de prevenció sanitària, que per suposat és absolutament imprescindible que es mantinguin i no haurien de sortir, sobretot als Estats Units. Però des del punt de vista de la pròpia legitimitat de la institució, que no pugui dir aquest tipus de malaltia que es pot estendre pel món, no, com deia el doctor, no entén de fronteres. Què és això de que tu 40, tu 30, tu a casa, tu a l'hospital... Sí, sí, sí, sí. Però és que això és un desori. Realment, des del punt de vista de la imatge, sí, sí, no per ells, sinó per la pròpia autoritat que li concedeixen els estats.
1: El director de la OMS, Tedros Adhanom, ahir va dir que s'havia solucionat bé. De fet, el doctor López Acuña també ho deia, aprovava la manera com s'havia fet el dispositiu. Deia que el director de l'OMS avui es reuneix amb Pedro Sánchez a partir de 9:45, és a dir, d'aquí uns minuts, sí, i ahir deia això respecte al dispositiu espanyol.
4: Thank you for your leadership. Gràcies pel vostre lideratge, però no només el que veieu aquí, perquè s'han coordinat amb tots els països que tenen ciutadans que han estat passatgers d'aquest vaixell.
1: Saludem Juan Fernández Miranda des de Madrid, des de Torre Espanya, és adjunt al director del Confidencial. Juan, hola, buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿El gobierno puede hacer un balance positivo de todo este operativo? ¿Sale reforzado por haber liderado junto a la OMS este operativo?
16: Bueno, hombre, yo creo que el operativo efectivamente ha salido bien. Es un operativo más sencillo que el de la pandemia, evidentemente, que el del COVID, pero ha salido bien y el gobierno puede estar satisfecho. Faltaría más, yo creo que sí. Es verdad que al principio hubo titubeos, al principio de la crisis hubo, digamos, posiciones distintas entre ministros, pero a medida que avanzó la semana pasada, yo creo que se coordinó bien. Y a pesar de las disputas con el gobierno de Canarias, lo que es trascendental en esta cuestión es que el barco haya sido evacuado y que los pasajeros estén donde tienen que estar, en el caso de los españoles, en el Gómez Ulla. Por lo tanto, sí, el gobierno puede estar contento, claro.
1: Háblame de esto de Canarias, Juan, háblame de Canarias. Es decir, ¿a Clavijo le puede salir a cuenta su oposición a que desembarcara el barco, etcétera? ¿Le puede salir bien? Ayer se quejó, Juan, de las filtraciones que había habido en el ministerio a cuenta de las ratas nadadoras.
16: Sí. A ver, yo creo que en un principio la semana pasada, martes, miércoles, el gobierno estuvo un poco ausente, hubo discrepancias internas del gobierno de España. Esto propició que en Canarias hubiera una portada del diario Canal 7 que fuera Canarias ninguneada. Esa era la sensación que había en Canarias, en la opinión pública canaria. Ante esa posición, el presidente del gobierno canario plantó cara, ¿no?, y dijo, oiga, háganme caso, ¿no?, las cosas hay que hacerlas como yo considero. El gobierno de España, sin embargo, decidió actuar. Al final ha habido discrepancias. Yo ayer escuché atentamente a Clavijo por la mañana, cuando ya se había producido el desembarco, y quería ser prudente, pero sí que reivindicaba haber tenido un mayor papel, que el gobierno no le dejó porque asumió la crisis. Por lo tanto, yo creo que apelando a esta sensación inicial de desamparo de los canarios que se ha comentado tanto en las islas, pues a lo mejor le puede salir a cuenta, pero en relación con la gestión de la crisis, al final el gobierno canario se ha quedado al margen. Por lo tanto, bueno, también hay críticas de
1: las... Pero se ha quedado al margen también porque desde...
16: los consejos insulares.
1: También se ha quedado al margen porque se oponía a que el buque atracara o fondeara en Canarias, ¿no?
16: Sí. Él inicialmente dijo que... Claro, pero él dijo que tenía que fondear, no atracar, al final fondeó. Sí. Es decir, se le hizo caso, pero la decisión la tomó el gobierno. Y luego, finalmente, como consecuencia del temporal, acabó atracando en el puerto. O sea, que al final es una discusión, yo creo que es una discusión que no conduce a ningún sitio. Y al final, yo tengo la impresión de que los expertos han estado en su sitio, han dicho el riesgo que existe, lo habéis comentado hace un momento, mayor letalidad, pero mucho menor la contagiosidad respecto al virus. Y al final, la operación logística tampoco es que fuera tan complicada. Se ha hecho bien, enhorabuena, y todo controlado. Es decir, a veces nos liamos en debates que yo creo que no requieren de tanta historia. Sinceramente, venga, ha salido bien, enhorabuena. Punto y España, pues oye, ha demostrado que es un país civilizado respecto a otros que han dado la espalda. Marruecos o Cabo Verde. Yo creo que en el caso de Cabo Verde, tal vez por falta de capacidad, en el caso de Marruecos, por una falta de compromiso monumental con una cuestión que afecta a todos los países, ¿no?
1: Digo, punto y aparte, elecciones andaluzas el domingo, Juan. Sí. ¿Puede parecer sorprendente que en este momento que estamos de tanta fragmentación, Moreno Bonilla se instala probablemente con otra mayoría absoluta, que hace unos días podía parecer impensable? Quería que analizáramos junto a Montse, Ferran y contigo el qué puede haber pasado también por esta especie de desinflada de Vox, que da esta impresión, ¿no, Juan? Que bueno, Vox en la recta final... ¿Desinflada o un cierto estancamiento?
16: Sí, yo creo que es más estancamiento. Sí. A ver, yo creo que, primero, el Partido Popular está consiguiendo entre 54 y 56, alguna encuesta le da algo más, es decir, rondando la mayoría absoluta. Sí. Es un resultado muy bueno, aunque una leve bajada. A mí me parece poco desgaste para un gobierno de 8 años. Es decir, el PP está muy satisfecho y aspira a todo. En el caso de Vox, estancamiento. Es decir, después de las 4 últimas elecciones vemos que Vox se va a situar entre el 15 y el 20, que está muy bien, que es un resultado muy importante, no hay que desdeñarlo, pero no tiene nada que ver con el sorpaso al que sí aspiraba Vox hace no demasiado tiempo. Y por eso se salió de los gobiernos autonómicos y por eso Vox planteaba un debate permanente con el PP. Bueno, ya vemos que Vox es tercera fuerza, que además de un techo ha encontrado un suelo, se ha instalado ahí entre el 15 y el 20, y oye, pues en algunos sitios habrá que contar con ellos y en otros no, pero esto condiciona sus políticas y es un mensaje de bajar un poco las expectativas internas que tenían en Vox, con todos los líos que tienen además. Uh-huh. En el caso del PSOE, María Jesús Montero no arranca, las encuestas siguen dándole bajada, va a bajar, por lo que dicen todas las encuestas, es que esto es unánime, va a bajar el resultado de Juan Espadas, que ya fue muy bajo. Y luego una cuestión que yo creo que es importante. Hay dos partidos a la izquierda del Partido Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que si concurrieran juntos conseguirían más porcentaje de voto que Vox. Lo que pasa es que al ir por separado en 8 circunscripciones salen muy penalizados. Y esto es importante porque a la izquierda del PSOE en Andalucía hay un espacio creciente y esto es algo que no sucede en otros sitios y es algo que revela que la división penaliza.
1: Sí, sí. Ay, Ferran, la izquierda del PSOE, ¿eh? Bueno. El eterno tema. Ayer estuvo aquí con nosotros Ada Colau y estuvimos precisamente hablando d'esto. Ferran, sí, eleccions andaluses.
13: Sí, jo crec que el problema és com surt d'això a l'esquerra. És a dir, no tenim dubtes de que el PP guanyarà, el dubte és si necessitarà o no a Vox per arribar a aquesta majoria absoluta, però sembla que el que hi ha a l'esquerra del PSOE no emet senyals de recuperació. Mm-hmm. Més aviat al contrari. I és molt difícil que el Partit Socialista pugui pensar en repetir la majoria de govern, la majoria alternativa a la dreta i a l'extrema dreta, sense que tingui una ala esquerra, doncs, amb una mica de bona forma.
1: Però ja estàs dient generals, eh? Sí, sí, sí, generals. Clar,
13: bueno, estic pensant
1: en Pedro Sánchez,
13: amb la projecció que això dona de cara a les generals, que
16: però,
13: jo
16: Ferran,
13: sempre, sempre he cregut
16: que... Aquí hay una lectura interesante.
1: ¿Qué dices, Juan?
13: Dime, Juan.
16: No, que aquí, que es interesante, en la traslación a las generales, efectivamente, a la izquierda del Partido Socialista hay un espacio que no acaba de arrancar. Pero si te fijas por autonómicas, donde sí arranca es donde hay marcas muy pegadas al terreno. La Chunta Aragonesista fue muy bien, en Extremadura le fue bien, en Andalucía les va bien y en otros sitios les va fatal, donde se presentan como la marca general. Entonces esto abre un debate sobre cómo tiene que ser ese espacio político.
13: Es que lo que
16: cómo
13: no
16: tiene
13: va
16: que
13: bien
16: ser de cara a las próximas generales. Y ahí es donde no hay una respuesta. Claro, y ahí es donde hay una crisis, porque si no hay una izquierda fuerte, el Partido Socialista, evidentemente,
13: el problema
16: no tiene
13: está
16: ninguna opción.
13: En el artefacto, digamos. Y Sumar, que es un partido de cuadros, un artefacto de despachos, no está funcionando. Por eso cuando, por ejemplo, se abre el debate, ¿no? Cuando abre el debate de Gabriel Rufián de qué tiene que hacer lo que está a la izquierda del PSOE, pues es evidente que el enraizamiento y el estado de forma, l'estat de forma, doncs del BNG, d'Esquerra Republicana, de la Junta Aragonesista, de Compromís o de Bildu, no té res a veure amb els problemes que té Sumar, doncs, a les Castelles, a Madrid o altres comunitats.
1: Nebrera, jo deia que és curiós, no?, que Moreno Bonilla, 8 anys governant i està en condicions de revalidar una majoria absoluta.
12: Clar, i la meva opinió és que té a veure justament amb l'altra banda, deixant de banda les perifèries, però a l'altra banda del riu, que és el PSOE. I com està? I esto es lo que le voy a preguntar a Juan, si acaso, ¿no? Que estamos intentando proyectar el escenario andaluz sobre el escenario español, y entonces la pregunta sería, ¿ese descalabro que se prevé en el Partido Socialista en Andalucía es el candidato porque se presentó como gubernamental? ¿Es la erosión, bueno, y la memoria colectiva sobre lo que el Partido Socialista en Andalucía significó de malo, ¿no?, en los años de gobierno? De malo, quiero decir, además también lo bueno, pero lo malo en todo caso. ¿Cómo analizas ese hundimiento? Porque es el
1: de posa i nom, ¿no?, de María Jesús Montero.
12: Exacto.
1: Que fins fa 4 dies...
12: De María Jesús Montero, la persona más importante que ha aterrizado nunca en Andalucía, que viene del gobierno de
1: según
12: España.
1: Sus propias palabras.
12: Según sus propias palabras.
16: A ver, es una suma de muchos factores, pero hay uno que yo creo que los sociólogos lo están poniendo sobre la mesa, es que ha habido un cambio sociológico en Andalucía. Andalucía ha sido históricamente un territorio de votante del Partido Socialista y ahora ese espacio lo está ocupando el Partido Popular. Es verdad que Juanma Moreno ha conseguido, después de 8 años, presentarse como un candidato de consenso. Ayer sucedió en el debate de Canal Sur lo mismo que hace 4 años, que es que ves a los candidatos de derechas, más de extrema derecha, Vox, y de la izquierda radical, enfrentándose, y Juanma Moreno en medio, como viendo pasar misiles de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y aquí no pasa nada. Como si él fuera el virrey de Andalucía. Y eso,
13: no,
16: eso tiene un valor, porque en política está por encima del debate.
13: Claro,
16: al final, claro. Pues él se presenta como una persona afable, como una persona que sabe, sí, que sabe, bueno, por ser tolerante, en fin.
13: No, y un presidente autonómico.
1: Juanma, claro, Juanma, no digo lo de Juanma Juan, porque es así como, sí, como lo puedes ver.
13: Es que al final es un presidente autonómico que porta 8 anys i que pot fer, entre cometes, de reina mare, doncs això jo crec que li dona una autoritat, una autoritat davant de l'electorat, sí, molt important, i segur que ell l'aprofita i que el PSOE no té. I María Jesús Montero, que va molt malament a les enquestes, el que he vist jo de la campanya andalusa, l'he vist un pèl sobreactuada.
1: Yeah. María Jesús Montero, sí, sí, puede acabar aquí la carrera, Juan, si realmente los resultados son tan desastrosos.
16: Bueno, es una buena pregunta que se abre ahora, al ver que no arranca en las encuestas nada. ¿Qué va a pasar con ella en el futuro? Hombre, no dejó su acta de diputada, eso es importante, porque en su momento se interpretó mucho en clave de aforamiento, pero bueno, a ver si luego va a volver a Madrid, no sé. Yo no sé qué va a ser de ella, pero lo cierto es que con el resultado que le está dando las encuestas, el porcentaje, Gallardo en Extremadura dimitió.
1: Sí, sí.
13: Claro.
1: Bueno, estáis muy finos hoy, ¿eh? Habéis bautizado a Moreno como virrey, tú has dicho, y Ferran como reina madre, ¿eh? Como reina madre. Oye, una cosa os quería comentar.
12: Juanma, por cierto.
1: No, no, es que Juanma es como están todas las banderoles electorales.
13: Es el que a él le agrada.
1: El nom que li agrada posar.
13: Transmetre aquesta familiaritat.
1: Exacte.
12: No, Juanma. Però, a més, quan els dirigents polítics són capaços d'identificar-se amb el nom, diu molt, és a dir, Aznar, Aznar, però Felipe era Felipe.
15: Felipe, pero Felipe y Juan sí, más Juan, don, va, pues mira.
13: Sí, don proximitat.
1: Oye, Juan, quiero poner sobre la mesa una decisión que mañana podemos conocer de la mesa del Congreso sobre la acreditación de prensa de Vito Quiles y de Bertran Endongo. ¿Qué opináis? ¿Creéis que se va a optar por retirarla? ¿Qué se dice por Madrid, Juan?
16: Bueno, ya sabes que sobre este tema, en lo que tiene que ver con el Congreso, o sea, con lo que sucede dentro del Congreso, en el comportamiento de Vito Quiles y de Bertran Endongo, la cuestión se ha afrontado desde una perspectiva disciplinaria, es decir, que se hayan saltado las normas. No es una cuestión tanto del derecho al tener o no tener la acreditación. En el ejercicio de su función como persona acreditada, como periodista, Vito Quiles ha cometido algunos errores, que es lo que puede acabar con una sanción que acabe sacándole del Congreso. Es decir, grabar a compañeros, grabar a medios de comunicación, a políticos, vulnerar off the records, todo esto son cuestiones que incumplen las normas de comportamiento. Es decir, será una sanción vinculada a que no está comportándose como debe dentro del Congreso. Lo cual no tiene nada que ver con lo que sucede fuera del Congreso, que es lo que sucedió con Begoña Gómez o los paseillos con los políticos por la carrera de San Jerónimo.
1: ¿Lo das por hecho que será así? ¿Se le impondrá esta sanción? Y
16: no
1: que
16: lo
1: supondrá...
16: sé. No lo sé, pero yo creo que si no es mañana es una cuestión de tiempo.
1: Ferran?
13: No, jo crec que el gabinet de premsa, que és aquí l'origen del problema, està al gabinet de premsa del Congrés, a la direcció de comunicació. El gabinet de premsa del Congrés, en el seu dia, va ser excessivament permissiu amb aquests pseudomitjans i els hi va donar l'acreditació, i un cop hi són, doncs és difícil que la mesa pugui prendre la decisió de fer-los fora, perquè és evident...
1: No, per mal comportament, com deia ara el Juan, per saltar-se les normes.
13: Sí, però segur que ells ho recorreran i segur que aquests pseudomitjans diran doncs bé, no acrediteu el Vito Quiles perquè si ell s'ha portat malament i l'heu fet fora, acrediteu-ne un altre que farà el mateix i sempre estarem amb aquesta cançó de l'enfadós.
15: Ja, però el problema de tot això és que la discrecionalitat amb la que pot operar en realitat la institució al final del Congrés respecte de qui acredita i a qui no, no pot dependre d'un criteri capritxós, és a dir...
13: Doncs en depèn.
15: No, perquè això és absolutament...
13: Absolutament. Si jo he treballat arbitrari... molts anys al Congrés dels Diputats i el Congrés dels Diputats decideix a quins mitjans els hi dona o no cabina a la sala de premsa del Congrés, quants passes et don per anar a la tribuna, quants passis et don per anar a Palau...
15: Però el criteri i no pot ser discriminador.
13: Però ho és.
15: És discriminador.
13: Però fins ara ho és.
15: Pues si
13: fins
15: ho és,
13: ara ho és.
15: Pues
13: és dir,
15: si
13: no hi ha un criteri.
15: És irrecorrible davant de la justícia.
13: D'acord, és que aquest és el problema. I com que d'entrada es va acceptar acreditar aquests pseudomitjans, jo crec que es va cometre un error, perquè un cop són dins, doncs és més difícil treure'ls-hi.
1: Juan Fernández Miranda, lo dejamos aquí, Juan...
16: Estupendamente.
1: Visto que de fútbol no hemos hablado, ¿eh? He sido elegante contigo.
16: No.
1: Ánimo,
16: ¿eh? No, la verdad es que sí, se agradece. Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por esa liga.
1: Ay, gracias.
16: Claro que sí.
13: ¿Cómo están los ánimos, Juan?
16: Está todo bueno, pues mira, esto es, sabes que el fútbol tiene dos derivadas. Por un lado es el deporte en sí mismo, que aquí ya no hablamos de estas cosas, se nos ha olvidado, ¿no? Y luego está el cotilleo, ¿no? Cuando el fútbol se convierte en el cuore, y ahí estamos. Unos se pegan, que si viene Mourinho, en fin, que se disculpa el presidente. Bueno, pues el cuore, estamos en el cuore del deporte ahora mismo. Hasta
1: un día te invitaré a la tertulia deportiva de este programa.
16: Por
1: Juan.
16: Favor, por favor, te lo ruego.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
16: Un abrazo, adiós.
1: 9:37, Lorena Amo. Què està passant al món mentre aquí nosaltres anem xerrant?
17: Doncs Gemma, ja coneixem que el passatger espanyol que ha donat positiu provisional per antivirus presenta símptomes respiratoris i ha tingut febre, segons informa el Ministeri de Sanitat. Està a la planta 22 de l'Hospital Militar Gómez Ulla, una habitació amb màxim aïllament. Aquest matí li faran una segona PCR per confirmar el contagi. De moment, els altres 13 espanyols segueixen donant negatiu. A aquesta hora estan reunits el president del govern, Pedro Sánchez, i el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, qui ha felicitat Espanya per l'operatiu, i avui a la tarda la ministra de Sanitat respondrà al Senat per la gestió d'aquest brot d'antivirus. També sabem, Gemma, que Mònica García serà l'encarregada de donar detalls de l'aprovació al Consell de Salut avui al Consell de Ministres de la norma que s'aprovarà, que és la d'integritat del Sistema Nacional de Salut. Amb la nova norma es deroga la de 1997, que va obrir la porta a l'entrada d'empreses privades en la gestió de centres públics. És el cas de Ribera Salut, a l'Hospital Alzira de València, i el de Torrejón de Ardoz, que al desembre de 2025 va estar al centre de la polèmica, recordem, per uns àudios del seu CEO, en què reconeixia derivar pacients menys rentables. I avui és dia de protestes dels docents a Catalunya, una jornada de vaga marcada per les últimes polèmiques del sector de l'educació, principalment la infiltració d'agents de policia en assemblees de docents o el pla pilot per desplegar Mossos de paisà en alguns centres. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari Andreu Mumbrú demana la dimissió de la consellera d'Interior i critica la gestió del govern. També exigeix ampliar les mesures acordades per l'executiu amb la UGT i Comissions Obreres.
0: Creiem que el govern s'ha equivocat, és a dir, ha optat per una estratègia errònia, primer per intentar dividir la unitat sindical, després amb cortines de fum posant aquest pla pilot de Mossos a les escoles, que a més entenem que criminalitza els centres dels barris populars i l'alumnat més vulnerable, i després ja el que és l'últim que ha sigut absolutament escandalós és amb aquesta actuació d'infiltració de policia i que a més tenim constància d'un informe de prop de 80 identificacions de docents i de sindicalistes a les vagues de març.

0: Carolina, 9 i 41 minuts. Ja saben que des de primera hora els estem informant d'aquestes manifestacions que hi ha previstes, que hi ha avui a Barcelona, i que a les 12 serà una manifestació a plaça d'Urquinaona. La Maria Rubio és al carrer. Maria, quina última hora ens portes?
1: Hola, bon dia, Gemma. Sí, aquí al barri de Sants, els 200 que mantenien un tall a la Gran Via, a l'altura de la Campana, ja l'han aixecat, ja s'ha restablert el trànsit i ara es manifesten pel barri de Sants. La seva intenció és anar de porta en porta, de centre educatiu en centre educatiu, per fer piquets informatius. Després aniran a la plaça Espanya, des d'on hi ha convocada una columna per dirigir-se a aquesta manifestació unitària, que serà el colofó del dia, que sortirà des de la plaça Urquinaona i es dirigirà cap a la plaça Sant Jaume. Recordem que els 200 avui surten al carrer, es manifesten, han convocat aquesta vaga en contra del pacte entre el Departament d'Educació i Comissions Obreres i UGT. Reclamen que el Departament torni a seure i a negociar per demanar millores salarials, més pressupost per atendre la diversitat a les aules i rebaixar les ràtios a les escoles.
0: Gràcies, Maria. Recordem-ho, doncs, a les 12 a plaça Urquinaona és on està prevista la manifestació, però hi ha hagut talls. De fet, el nostre convidat, l'Andreu Navarra, quan s'ha assegut, ha dit: gairebé no arribo per culpa dels talls. Andreu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Però tu ben content, eh?
2: Jo
0: de veure
2: sí.
0: Aquestes... Ho dic perquè tu ets professor... Ai, portaveu, perdó, del sindicat Professors de Secundària, que us manifesteu avui. I, per tant, has vist força seguiment al carrer.
2: Sí, jo content de veure els docents mobilitzats i veure vagues com no s'havien vist des dels anys 80, si és que van arribar a aquesta escala. Uh-huh. Però també indignat pel tracte que el govern està donant al seu propi personal d'educació, sense seure amb ell, sense escoltar-lo i sense que es posin sobre la taula els veritables problemes de l'educació. Com va dir el nostre secretari general fa poc, Ignasi Fernández, nosaltres som el sindicat de la secundària, no? d'EOI, FP, ESO i Batxillerat. No hem arribat a negociar, no hi va haver negociació. Vam pactar un acord de país que és una presa de pèl, perquè puja el sou als 240 euros, això és impresentable.
0: Dius l'acord signat amb UGT i Comissions?
2: Sí, aquest acord, avui insistia la consellera que s'ha de defensar aquest acord, però aquest acord el rebutja tothom. És a dir, la consellera s'està desacreditant, no? Per tant, jo content perquè els docents s'aixequen, es mouen, això és una revolta pedagògica, una revolta de tots els docents de Catalunya contra un sistema burocràtic mediocre que condemna el jovent català a la mediocritat més absoluta, que li impedeix, per exemple, estudiar matemàtiques acadèmiques, que fa que arribi grau amb greus problemes de lectoescriptura, i això s'ha de posar sobre la taula i esmenar-ho immediatament. Uh-huh. I si la consellera no seu després del que passarà avui, la situació serà irreversible.
0: Però la consellera seurà dijous amb vosaltres. Vosaltres seureu amb ella?
2: Sí, vam rebre ahir la convocatòria oficial per aquesta reunió de dijous, i serem, però hi ha un problema. No hi ha una concreció sobre la taula, no hi ha una proposta concreta. Si dijous la consellera no ve amb una proposta d'acord millorat o nou acord, nosaltres ens aixecarem de la taula. Perquè el que no farem és una altra reunió de bon rotllo o una altra reunió de bones paraules. S'ha acabat aquesta situació. Exigim negociar, exigim que la consellera, en comptes de guanyar temps i continuar amb la seva xerrameca completament buida, i a més que és que els mitjans continuen amb una xerrameca completament buida, ha de venir amb una proposta concreta sobre el complement específic de la nòmina i amb una bateria més de millores. Per exemple, una convocatòria de càtedres que fa més de 10 anys que no es convoquen, perquè a Catalunya no hi pot haver catedràtics. I als altres llocs sí.
0: I per què? Per què no es convoquen?
2: Perquè a Catalunya hi ha una espècie de nihilisme pedagogista, eh? Tot el que sigui continguts, promoció del professorat, és com feixista, tenen una mena d'ideologia deconstructiva i un solucionisme digital, una mena de populisme focultià, i tot el que soni a literatura, filosofia, pensament abstracte, tot això... Tot això s'ha d'arrencar de la pública, no? Perquè això és un pensament classista, i l'aixecament que hi ha ara mateix de docents té a veure amb això. La situació és absolutament insostenible i no ens convenceran amb paraules, ens convenceran amb un acord perquè això comenci a revertir-se d'una manera radical i total. No podem continuar igual. I això és el que motiva que hi hagi protestes amb un seguiment del 90%.
0: Andreu, vosaltres no esteu posant l'accent, que també és important, però no esteu posant l'accent en la part econòmica, amb la part del sou, que també és important, dir?
2: No,
0: però tu ara veies somriure...

0: la Montserrat Nebrera, perquè ella ve de la universitat i suposo que entén molt bé tot el que estàs explicant.
1: No, a l'inrevés, nosaltres sempre hem defensat amb el cap ben alt que aquí hi ha d'haver una millora substancial del sou.
0: Sí.
1: I no passa res, és que et faltaria més que no poguéssim aquí reclamar que ens pugin el sou com l'IPC. És que portem molts anys perdent poder adquisitiu. El que passa és que aquest govern el que li interessa és tenir uns monitors sense cap poder de convocatòria, sense cap control sobre els claustres o sobre els currículums o els programes, i això és el que canviarà.
0: Ja.
1: És a dir, han de pactar perquè els claustres prendran el control i derrocaran aquesta dictadura pedagogista de la Generalitat.
0: Andreu, vostè que ha dit, Yolanda Segura ha dit, que amb una proposta d'entre 400 i 500 euros mensuals, més de salari dels docents, això estaria solucionat. Per vosaltres també?
1: Sí, però vostè hi hauria d'haver més coses, no només el sou.
0: No,
1: és a dir, hi ha d'haver el sou, que s'ha de reivindicar.
0: Però amb aquests 400-500 mensuals es podria aixecar la vaga? Això, es podria acabar la vaga?
1: Això és un millorament substancial del complement específic de la nòmina, per tant, sí. Clar, és que tot això és unitari, és a dir, tot això que venim aquí, després de debats i d'acords, amb l'Andreu, que acaba de sortir.
0: Sí, sí, sí. Avui estem posant totes les veus dels
1: CGT,
0: que heu convocat.
1: La sindical, sí. Amb USTEC,
0: per tant, parlem de 400-500 euros mensuals, però a banda també tot això que ens deies. La inclusió, les ràtios, moltes coses més.
1: La inclusió, nosaltres no veiem malament que hi hagi més personal per a inclusió als centres, perquè alleuja la feina desesperada que estan portant ara mateix herois. Però nosaltres anem més enllà. Professors de secundària té un projecte molt més ambiciós, que és el canvi de model a Catalunya. La LEC va donar uns 4 decrets de la vergonya que ens han portat al fracàs i a l'ensulciada actual. Aquests decrets són direccions, autonomia, plantilles i inclusiva. Aquest decret d'inclusiva és una estafa. S'ha de reformar o s'ha d'abolir i fer-ne una altra. La inclusió és un principi democràtic, és a dir, una persona que no creguin la inclusió o és psicòpata o mig o feixista. És a dir, no estem aquí. El que passa és que la inclusió aquí s'ha fet servir per retallar escoles especials amb destralades, i això crea situacions a l'aula insostenibles de violència contra alumnat vulnerable. Hi ha drets d'alumnat vulnerable que han estat conculcats pel decret d'inclusiva, i també els mateixos docents viuen situacions d'agressions i violència. Això no pot continuar igual. Nosaltres hem fet recerca, hem anat a parlar amb un professor que està fent recerca sobre inclusió, que es diu Pablo Rodríguez Herrero. I el seu projecte es diu Inclusión con sentido. El que no pot fer és agafar una destralada i crear el caos, que és el que portem una dècada tenint aquí a Catalunya. Com es fa això? Doncs ja el màxim d'alumnat, el principi d'inclusió és correcte. El màxim d'alumnat ha d'anar a escola ordinària ben atès. Però hi ha alumnat que no pot anar a l'ordinària amb la família enganyada, que ha d'anar a una escola especial. I fa poc hi havia un article ara molt interessant d'una persona que dirigeix una escola especial que es queixa de l'infrafinançament, perquè estan tancant escoles especials. Nosaltres estem cansats que coses que sonen molt bé i molt pedagògiques en realitat són retallades. I això, aquesta és la hipocresia amb la que volem acabar amb aquesta vaga.
0: Preguntes.
2: Sí.
0: Ferran, comença.
2: Vostès tenen com a sindicat, són el segon sindicat a l'educació pública, tenen lògicament interlocució amb el govern i amb els sindicats signants, amb Comissions UGT. Vostès tenen algun indici de que el govern es mourà? Ho dic perquè moure's, per exemple, en matèria retributiva vol dir deixar en evidència a Comissions UGT, que són els que han signat aquest acord. És a dir, si vostès, si l'ESPEC, l'USTEC, la Intersindical i la CGT aconsegueixen una millora, estaran deixant en evidència els negociadors de Comissions UGT. Confien realment en que això pugui passar?
1: A veure, un problema que ens trobem, evidentment, hi ha interlocució. El problema és que això ha de ser oficial. Ha de ser amb llum i taquígrafs.
2: Sí, sí.
1: És a dir, no la xerrameca que deia abans. És a dir, hi ha d'haver una reunió, amb un acord sobre la taula, amb una negociació real. Això és un moviment de protesta seriós i ens estan venent el número, no ens estan prenent seriosament. Quan, per exemple, hi ha 1.000 escoles que ja no faran sortides i colònies. No s'havia vist mai una rebel·lió tan important de docents i no hi està havent interlocució, clar que n'hi ha. Però no hi ha una resposta oficial, amb una concreció. Si no, no estem fent res. I jo a la consellera li preguntaria, vostè qui protegeix? A Comissions Obreres o al seu professorat i al seu alumnat? Perquè a mi Comissions Obreres m'importa un bledo.
2: Ja, però
1: a mi m'interessen els alumnes.
2: Sí, home, però
1: a mi m'interessen els drets laborals,
2: però
1: i l'alumnat. A
2: però
1: mi, que es vulgui protegir una sola central sindical,
2: Però, no però segur que Comissions UGT, que són sindicats, si m'ho permet, institucionals, i que firmen molts pactes amb el govern i que són els sindicats majoritaris fora del sector de l'educació, no volen quedar retratats en tot això. És dir, això fins a quin punt és un problema?
1: Però és que aquest sindicat, un sindicat, és una emanació dels treballadors.
2: Sí.
1: Jo soc professor, jo no hauria d'estar aquí, jo hauria d'estar a classe explicant l'objecte directe Cervantes o Maria Mercè Marçal. Nosaltres som professors de secundària, això és el que ens distingeix. El que passa és que per primera vegada aquí hi ha organitzacions independents del govern fent pressió. Aquesta és la qüestió. Per tant, a mi la institucionalitat no m'interessa. El que ens interessa és canviar aquesta situació, els drets laborals dels professors i els drets de l'alumnat, que ara mateix estan esclafats. I si hi ha aquí una mena de caucus o una mena de bloqueig o un holding, govern i sindicats del RAM, em sembla perfecte. Però és que hi ha 90.000 docents que estan exigint una resposta que no arriba mai. I la situació, si el dijous la consellera no porta un acord concret amb mesures concretes, serà irreversible.
0: Montserrat Nebrera, va. Pregunta li fas a Andreu Navarra?
3: Jo per començar, estar absolutament d'acord amb les reivindicacions que fan, entre altres coses perquè les rebem després a la universitat i som conscients d'aquesta davallada de la qualitat que s'ha produït al llarg dels anys.
0: Si tu notes, us arriben a la universitat
3: absolutament,
0: l'objecte mal preparats.
3: No sé quants alumnes acaben sabent qui és. Crec, de tota manera, que hi ha una diferència més enllà de la reivindicació, que jo crec que no pot ser que es digui per part de la representant Yolanda
0: Segura.
3: Yolanda Segura, que deia, bueno, si hi ha 400 euros, ja està, ja desconvoquem. Home, no es pot donar aquest missatge a la ciutadania perquè totes les reivindicacions que s'acaben de fer, que ha fet l'Andreu, són igualment importants. Jo crec que van unes en relació amb les altres, perquè no es fan unes perquè no es dignifica la figura del professorat, i no es pot dignificar si no té un sou a l'alçada de la circumstància i del paper que representen per la formació del que som, no? Com a ciutadans.
0: Per fer justícia, Yolanda Segura de l'Auster, que ja ha dit que el conflicte no es donaria per tancat, però es desconvocarien les mobilitzacions.
3: Ja.
0: És a dir, amb aquesta quantitat de diners podria ser un primer pas...
3: Ja.
0: Per desconvocar les mobilitzacions, és el que jo entenc, Andreu.
1: Bé,
0: estàs
1: que,
0: aquí per l'Auster, que és...
1: Però
0: no, és de secundària, però...
3: És que és diferent, perquè professors de secundària és un col·lectiu, permeto-me que t'ho digui, radicalment diferent de la resta. Per quina raó? Són persones graduats en certes matèries que després fan una habilitació pedagògica per poder explicar la secundària. Els altres són... formen part d'una formació diferent en el que es permeti també que ho digui, no és el mateix. És a dir, normalment s'ha dit que les persones que van a la infantil i a la primària són els que no podien anar a altre lloc i, per tant, feien aquestes carreres. Això és tradicionant en l'àmbit universitari. Mm. Com no fer enginyeria...
0: Jo permetem que surto en defensa de molts professors d'infantil
3: i
0: de primària vocacionals.
3: I tant que sí.
0: No distingiria entre bons i dolents.
3: Ja ho sé.
0: Entre els de secundària, infantil i primària.
3: Ja ho sé, però aquesta consideració...
0: Mare de Déu, els que han hagut de lidiar cada dia amb les criatures d'infantil i primària.
3: I són els herois del nostre temps. Però, dit això... és normal que hi hagi, des del punt de vista de la consideració pública, la sensació de que ja cobren prou. I això és el que justament s'ha de posar sobre la taula. La dignificació salarial és una part de la dignificació de la carrera, tota la carrera docent, que ve des de que tenen 0 anys fins que tenen 16 i comencen a fer el batxillerat, i després el batxillerat per entrar a la universitat. Perquè si tot això no es dignifica, arriba a la universitat un personal que no està format. Per tant, reivindicació salarial i tota la resta, que és absolutament imprescindible, és un pack. És a dir,
0: sí, però s'ha de dignificar la professió, Montserrat, sense menys tenir...
3: En absolut, al
0: contrari. Aquí està fent infantil i primària,
3: és que trobaríem que justament el que faria és que tothom posés el focus sobre la principal formació universitària d'aquest país, que és des de l'educació infantil fins a arribar als professors de secundària. Molt més important que els enginyers de la NASA. És que no sé com explicar-ho. El més important que hi ha en un país
0: però tu has
3: és
0: dit,
3: que es fa amb aquest personal.
0: Has dit, la gent considera que ja cobren, però m'agradaria fer una enquesta pel carrer, amb valor científic, preguntant, creuen que cobren prou els professors?
1: Si em permeteu...
0: La majoria dirien que no, digues.
1: És que ara mateix vaig a una manifestació unitària d'una vaga unitària.
0: Sí.
1: La lluita amb USTEC, CGT, Intersindical, ara és una i no estem dividits.
0: Sí.
1: És la dignificació de la professió.
0: Exacte.
1: I jo, USTEC, en aquest sentit, veig coherència. El que passa és que és veritat que som diferents. Som diferents perquè a nosaltres ens interessa molt insistir en trencar aquesta crosta de legislació que crea un pedagogisme català El nostre lema és volem ensenyar, volem continguts, som anticompetencials, som anti-LEC, som anti-LOMLOE i volem tombar els decrets de direccions, autonomia, plantilles, inclusiva. Això no vol dir que nosaltres no vulguem la dignificació de les mestres. Evidentment que sí, i estem en la seva lluita. El que passa és que hi ha coses que s'han perdut pel camí. Per exemple, les especialitats de secundària. No és que anem contra la primària, és que no es pot infantilitzar la secundària. Hi havia un article fa molt poc, a l'Ara, d'un pedagog, que diu una cosa molt interessant. Deia que hem perdut l'orientació universitària.
3: Totalment.
1: El batxillerat és una llauna,
3: totalment.
1: Allà tot enllaunat, no hi ha cou, la gent no sap què fer, sí. És un caos. I això s'ataca no enviant policies ni fent operacions gomet ni tonteries en plan torrente. Això es fa amb legislació, amb voluntat política. És a dir, necessitem lleis racionals i no aquestes que tenim que ens impedeixen ensenyar i que impedeixen que l'alumnat aprengui.
0: Andreu,
1: canvis legislatius.
0: A partir de quin moment això va començar a anar malament? Saps quan Vargas Llosa deia ¿cuándo se jodió? ¿Cuándo se jodió el Perú? T'ho volia preguntar, ¿cuándo se jodió el Perú del nostre ensenyament?
1: A veure, els més activistes del nostre sindicat pensen que amb la LOCSE. Amb la LOCSE van començar aquestes dinàmiques deconstructives.
0: LOCSE és any?
1: 90, 90.
0: Any
1: 90. 90, 96, eh?
3: Alguns pensem que intencionadament. Pensem que intencionadament.
0: Tu eres molt jove.
1: Sí, nosaltres, hi ha gent que ens diu que teniu nostàlgia de Franco i l'AGB. No, jo no hi era, per tant, cap nostàlgia, cap.
0: No, no.
1: No, nosaltres volem futur per Catalunya. És a dir, nosaltres el que diem és que el que hi ha no ens agrada. Ara, la cosa ha anat pel pedregar completament des del 2020 amb la LOMLOE i des de la LEC catalana. Des de la LEC catalana. Aquesta legislació és un desastre. I és el que ha fet fracassar el sistema. Per això estem a la cua. Hem passat d'estar davant, en totes les dades, davant de l'Estat, a estar a la cua en 8 anys. És un descens absolutament vertical. Perquè el govern no escolta els docents i continua amb la seva legislació deconstructiva, esclafant els claustres, no hi ha democràcia als claustres, i imposen una sèrie de lleis i currículums delirants que nosaltres volem canviar.
0: Andreu, amb els alumnes n'has parlat de les reivindicacions? En parleu? Us entenen?
1: Evidentment.
0: Us entenen?
1: El meu penúltim llibre, Prohibido Aprender, el van presentar alumnat.
0: Ah, sí?
1: Alumnat, que va estar una hora explicant, donant la seva versió. Jo tinc un fill, tots tenim fills, tots sabem què està passant. Aquí el que passa és que la realitat ha anat per una banda i la propaganda oficial, al final, s'ha estampat com un avió contra els Andes, perquè és que ja no té ni cap ni peus el que estan dient, perquè la legislació és delirant, perquè els currículums, els programes del que s'ha d'explicar a l'escola i l'institut ni s'entenen ni són útils. Ningú sap què hi va fer l'escola a Catalunya. Això és el que ha de canviar.
3: I així arriben a la universitat, que no saben quina carrera i per què.
0: Andreu Navarra, escolta, tots els meus respectes.
1: Home, tots els meus respectes per tu també, evidentment.
0: No, tots els meus respectes per una...
1: El programa que feu.
0: Per una
3: professió d'herois.
0: Una vocació tan important a la nostra societat. L'Andreu és portaveu del Sindicat Professors de Secundària i ara se'n va la mani, eh?
1: Sí, sí, mira, ara em trauré la camisa, em posaré l'uniforme del sindicat, porto la bandera, havia pensat en desplegar-la, però quedaria una mica Khrushchev aquí, treure la...
0: Semblaries la Minya Mal ahir, amb la de Palestina, que ja n'hem parlat.
1: Porto el xiulet, la bandera, l'aigua...
2: Vas preparat. No,
0: gràcies, Andreu, ho deixem aquí, gràcies, David, per venir. Montserrat Nebrera, Ferran Casas... Vinga, a Ràdio 4 es queden ara amb el nostre company, amb el Xavi Freixas, i nosaltres continuem amb més Cafè d'Idees i amb el galliner polític, això serà després de la informació.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. En marxa la primera jornada de vaga educativa unitària arreu de Catalunya, convocada pels sindicats majoritaris dels docents per reclamar millores laborals i que el govern torni a les negociacions per millorar l'acord que va signar amb Comissions Obreres i UGT. Des de primera hora del matí, grups de manifestants han tallat els accessos a Barcelona, seguint un d'aquests punts a la Gran Via, a la zona de la Campana, i és el nostre company Toni Conde.
7: Els professors que tallaven la Gran Via han fet marxa cap a la plaça d'Espanya per a iniciar des d'allà una de les columnes que anirà fins a la plaça Urquinaona per a començar la manifestació unitària a 2:15. La resta de talls de carrer i carreteres també s'han dissolt per a sumar-se a les columnes. Amb càntics contra les infiltracions policials, la consellera Niubó i el que anomenen Pacte de la Vergonya amb Comissions Obreres i UGT han recorregut diversos carrers de Sants. Diversos professors expliquen per què han fet vaga.
4: Les nostres reivindicacions, com ja sabeu, són d'increment de salaris, però sobretot és increment de recursos.
8: Per les condicions de l'educació pública, doncs per garantir la qualitat, reduir la burocràcia, que ens treu moltes hores.
9: Reivindicar unes millores en l'entorn educatiu, perquè les condicions cada vegada són pitjors i si no ens movem, cada vegada perdrem més drets.
7: Els sindicats insten la Conselleria d'Educació a seure i negociar les seves reivindicacions.
6: I pendents a aquesta hora de la reunió que ja ha començat entre el president del govern Pedro Sánchez i el director general de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, al Palau de la Moncloa, per valorar l'operació del creuer afectat pel brot d'antivirus. Després, ambdós compareixeran en roda de premsa. Serà la primera vegada que Sánchez parli del dispositiu. Mentrestant, el positiu espanyol provisional en antivirus, en la primera prova PCR, presenta símptomes. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. La persona roman ingressada a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid presenta des de nit febrícula i lleugera desaturació, tot i que es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident, segons el Ministeri de Sanitat. Ara serà traslladat o traslladada a la unitat d'aïllament i tractament del nivell de l'Hospital Gómez Ullà. Sílvia Valcarce és infermera de l'hospital i delegada del sindicat SATSE al Gómez Ullà.
11: Son habitaciones de presión negativa. Entonces, eso significa que el virus queda contenido dentro de lo que es la habitación y no sale al exterior, no sale a las zonas comunes.
10: Ara, Sanitat ha d'estudiar si canvia el temps de quarantena d'aquest pacient i la resta. Ho farà avui en una reunió a la ponència d'alertes sanitàries on estan representades les comunitats autònomes. L'epidemiòleg Daniel López considera que s'hauria de comptar des del diumenge. Són declaracions a la Hora de la Una de Televisió Espanyola.
12: No al 6 como se tenía, sino al día 10, en donde interactuaron el grupo de los 14 españoles en espacios más cerrados, como pueden haber sido la lancha, el autobús y luego
6: l'avió. I anem ara als tribunals. Al judici del cas Pujol, el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo exposa el seu informe final. Detalla a aquesta hora els seus arguments per mantenir intacta la seva petició de penes per als fills de l'expresident, que oscil·len, recordem, entre els 8 i els 29 anys de presó. Des de San Fernando de Henares, última hora, Núria Alcalá, bon dia.
13: Bon dia. Pel fiscal Fernando Bermejo, aquest és un cas clar de corrupció política. Destaca la influència de l'expresident Jordi Pujol, especialment als anys 90 i sobretot en el marc de les Olimpiades, i com estaria aquesta influència relacionada amb ingressos milionaris i desproporcionats, ha dit, als seus comptes, sense cap justificació documental.
14: Los presentes hechos se enmarcan en lo comúnmente conocido como ámbito de la corrupción política a una escala muy importante, pues no puede obviarse que existe una relación directa del que fuera presidente de la Generalitat y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática y lo más importante desde nuestros orígenes.
13: Manté així que l'origen de la fortuna familiar no s'ha pogut provar. Descarta així una de les principals tesis de les defenses, que aquests fons provenien de la deixa de l'avi Florenci. El fiscal aprecia, però, un pla conscient per ocultar aquells fons a Andorra i evitar així declarar-los a Espanya.
6: Gràcies, Núria. I encara un apunt de l'exterior. El primer ministre britànic, Keir Starmer, celebra avui una crítica reunió del govern mentre augmenten les peticions a les seves files laboristes perquè dimiteixi o bé presenti un calendari per la seva sortida del poder, tot després de la desfeta patida per la seva formació a les eleccions celebrades dijous passat. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies quan siguin les 11.
5: Ràdio 4.
15: Com esteu? Bon dia a tothom, són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
15: Jordi Barbeta, Alejandro López Fonta, Carles Magraner, bon dia a tothom.
16: Bon dia.
15: Bon dia. Titulars d'aquest dimarts. Nova vaga de mestres i professors, ara ho sentíem al butlletí, que torna a buidar les aules a tot Catalunya. Caos de trànsit i, atenció, Pluja a la vista. No ho sembla. Ara fa sol a gran part de Catalunya, però aquesta tarda paraigua. I amb alguna tempesta, i amb alguna pedregada. Atenció, perquè la situació meteorològica s'embolicarà d'aquí a poca estona. Ara de seguida anirem al Servei Català de Trànsit en directe i farem la previsió del temps amb Marc Silvestre. Què et passa, Alejandro? Que t'estàs ofegant i estossegant per aquí?
16: Sí, m'estic ofegant.
15: Sí?
16: Però bueno.
15: Con la culpa del temps, sempre.
16: Sempre.
15: Més coses. Primer positiu provisional d'antivirus entre els 14 passatgers espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Primer, no tenia cap símptoma i es trobava perfectament bé. Però tenim una última hora. Segons el Ministeri de Sanitat, aquest pacient acaba de presentar febrícula i símptomes respiratoris. En aquest moment, però, es troba encara estable i sense empitjorament clínic evident. Llegeixo literalment el que acaba de dir el Ministeri de Sanitat i ara pendents del resultat d'una segona PCR que ha de confirmar que efectivament és positiu d'antivirus. I aquest matí, Barbeta, ressaca de la Rua per celebrar el títol de Lliga. Home, 750.000 persones, diu la Guàrdia Urbana, van omplir els carrers de Barcelona.
17: Jo t'haig de dir que em sembla molt bé que el Barça celebri...
15: Només faltaria, que et sembles malament.
17: Però crec que 5 hores és una mica excessiu.
15: Sí.
17: No? Inclús pels mateixos jugadors que el dijous o el dimecres, quan és que juguen amb l'Alavés?
16: Amb l'Alavés. Partit vital.
17: Partit d'importància nacional. El Barça ha de demostrar la seva referència nacional guanyant a l'Alavés per ajudar l'Espanyol i el Girona.
15: Bé,
17: té una responsabilitat.
15: Tinc aquí dos periquitos a l'estudi a Tarragona, Magraner.
17: No, és veritat. Jo vull que guanyi el Barça. Vaig
15: sí,
17: estar...
15: home, sí.
17: Bueno, el diumenge no vaig poder anar al camp perquè tenia entrades per l'Ericó.
15: Contents, Estuani rescata el Girona Vallecas amb un gol en temps afegit que salva un punt en un partit que s'encaminava clarament a la derrota. Rayo Vallecano 1, Girona 1. Home, 3 punts haurien estat or pur, gairebé el bitllet directe cap a la salvació, però si arriben a perdre... els haurien pintat bastos gairebé del tot. Creuem els dits,
16: I a l'Estuani.
15: El Girona encara es viu.
16: Té 40 anys, a l'Estuani.
15: I l'Espanyol penja d'un fil. Tenim a Gonzalo Bernardos i Joan López Alegre, que no són gens optimistes.
16: No, perquè al final és una cosa de tendència i no hi ha forma de que guanyin un partit.
15: Vinga, avancem, que hem de parlar de moltes altres coses. Sobre la vaga d'educació, la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, diu que en tindrien prou amb un augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals per aixecar la protesta. Ho ha dit el diari Ara, i Yolanda Segura de seguida serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Barbeta, un titular, per favor, que
17: un
15: som
17: titular.
15: A portada.
17: Tenim un govern que no sap gestionar la situació i tenim un sindicat que monopolitza la interlocució i que és un sindicat que mai ha arribat a cap acord amb cap govern.
15: Tarragona, Carles Magraner.
18: La sensació és que el govern, quan va pactar en Comissions Obreres i UGT, suposo que esperava que després la onada els hi permetés que la resta de sindicats almenys s'afegissin com a mínim a la negociació, però els hi ha sortit bastant rana el terme, la qüestió, vaja.
15: Alejandro. Bueno,
16: tothom té dret a reivindicar el que vulgui, però a mi em sembla que una pujada de sou tan alt en una funció pública hauria de revisar-se.
15: Ara en parlarem amb Yolanda Segura. Recordem que la consellera diu que sense pressupostos és molt difícil apujar-los més al sou, però justament el PSC i Esquerra, un altre titular del dia, preveuen un acord la setmana que ve perquè puguin entrar en vigor els nous pressupostos al mes de juliol, Barbeta.
17: Això està pactat, i a més ho han reconegut, que van pactar que deixaven els pressupostos de Catalunya per després de les eleccions andaluses.
16: És increïble, això.
17: És escandalós.
18: Sí, però si el recordeu...
17: És escandalós pel PSOE, pel PSC, per Esquerra Republicana, i allò que diuen... se'ns pixen a sobre i diuen que plou.
18: Però quan es van reconèixer que es deixava per després de les andaluses, hi havia l'assumpte de la negociació de la recaptació de l'IRPF, perquè es deia que llavors la ministra no podia acceptar-ho i ara la recaptació de l'IRPF no està damunt de la taula.
15: No, Alejandro.
16: Ja, no s'entén que les pressupostos de Catalunya depenguin de les eleccions andaluses. És que no té cap ni peus.
15: Bé, més coses. Més de la meitat de les infermeres de Catalunya es planteja... Atenció, Més de la meitat de les infermeres de Catalunya es planteja deixar la professió per la sobrecàrrega del sistema. Avui, aquest dimarts, és el Dia Internacional de la Infermeria i abordarem aquest problema amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i amb el sindicat SATSE. Farem un cop d'ull al moment que viu la professió i mirarem de portar-hi solucions a partir de les 11. I pendents de l'antivirus, un dia més, Barbeta.
17: Sí, noi. Això a mi, la veritat és que d'aquest tema jo no sé què dir. Vull dir, bueno, s'ha de fer...
15: Escoltar el que diuen els experts,
17: clar,
15: que podem estar tranquils.
17: Clar, dir el que diuen l'OMS, tot i que jo a vegades amb l'OMS diu coses que jo no estic d'acord.
15: Mira,
17: aquest... En alguns altres aspectes molt diferents, però bueno, no hi ha que... Ah, tu, i evidentment, el que hi ha perill de contagi, doncs s'han d'aïllar, i punto. Ara, el que passa és que llavors aquí, doncs clar, el senyor de Canàries ha trobat un filon per anar contra el govern i fer-se el defensor de la seva gent, i el PP fotent-li llenya al foc, i això de la política cada vegada és més teatre de dir, bueno...
15: Bé, tenim aquest primer positiu provisional a Espanya, ara parlaves de l'OMS, justament fa molt poca estona ha passat per aquesta casa, pel Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, un exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, l'epidemiòleg Daniel López Acuña, i ha defensat la importància de la quarantena després dels darrers casos. Sentim-lo.
19: Yo creo que lo que hemos visto, una persona que ha enfermado dentro de los 14 españoles que han ido a Gómez Ulla, como también lo que hemos visto de uno de los pasajeros o una de las pasajeras francesa y uno de los pasajeros norteamericanos que han dado positivos, nos muestra la importancia de la cuarentena y de hacer esta cuarentena como corresponde, de acuerdo con el conocimiento epidemiológico del periodo de incubación, es decir, 42 días, y de hacerla en un sitio que permita, como lo está permitiendo ahora, canalizar de inmediato a la sala de aislamiento a la persona que ha dado positivo.
15: Bé, tranquil·litat total, ahir teníem el doctor Cervantes aquí a l'estudi, i queda claríssim, de fet, ahir ho deia, ara sí, tenim aquest primer positiu provisional a Espanya, però ara fa 24 hores dius que ni tan sols hi ha un cas confirmat, ni a Catalunya ni a Espanya.
20: Bueno, és que si són 40, per tant, si són 40 dies que s'està incubant...
15: 42 en total, 42, però compta des del dia 6 de maig.
20: Bueno, però és que no han passat encara. Llavors,
15: home, clar que no.
20: Bueno, llavors, és lògic que hi hagin més arreu del món, de tots aquests que han anat als seus països. Bé, hi hauran més.
15: I com sempre, volem parlar més i millor el català. Aquest matí descobrirem el significat de frases fetes, figures retòriques, coneixerem diverses curiositats sobre el català amb el periodista i filòleg Jordi Bota. I atenció, senyores i senyors, perquè aquest matí vindrà lo Pau de Pont.

0: baixó cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.
1: Jo no sé si el Carles Magranet des de Tarragona ha somrigut, però aquí a l'estudi ha estat sentir el Pau i somriure de l'Alejandro López Fonta i del Jordi Barbeta.
2: Però per què? Perquè ridiculitza Barcelona o perquè ridiculitza la manera...
1: Perquè els agrada el personatge, home. Agrada molt el Pau. A tu també o no, Magranet?
2: Sí, sí, sí. No el tinc molt controlat, però efectivament és... més agradable d'escoltar, almenys, que a vegades això costa, segons en qui.
1: Perfecte. Per cert, amb l'Opau, parlarem amb dos joves de Tremp, de la capital del Pallars Jussà, es diuen Pere Aguilar i Xavier Soldevila. Acaben de posar en marxa una campanya a les xarxes socials per animar la gent a aprendre a jugar a la botifarra, amb l'objectiu de salvar aquest joc de cartes. Algú sap jugar a la botifarra dels aquí presents?
3: Abans, jo penso que sí. Jo no, però jo crec que la botifarra, la brisca, el bridge, gairebé tot és el mateix.
1: Què dius tu, Magraner?
2: No, dic que abans eren els avis els que feien la transmissió d'aquest tipus de jocs amb els més joves. I la botifarra jo vaig aprendre a jugar i si hagués d'anar de tornar-hi segurament no me'n recordaria.
1: Doncs aquest matí farem memòria, t'explicarem com s'ha de fer això, si t'interessa. Serà el tram final del programa. I atenció, oients, perquè avui regalarem les millors pastes de te de Catalunya. La pastisseria Hoffmann de Barcelona acaba de guanyar el premi a la millor pasta de te de tot el país amb la galeta Origen.
3: Bueno, era una escola, Hoffmann.
1: Sí, home, sí. I també tenen pastisseria, que hi pots anar a comprar. En regalarem dues capses. Per això, avui tenim dos sons del dia. El primer és aquest, escolteu. I aquest és el segon so del dia, per l'altra capsa de galetes. Doncs au, d'aquí una estona, les millors pastes de te de Catalunya pels nostres oients. Ja podeu anar trucant des d'ara mateix, al 900-454-455. 900-454-455. Passa un minut d'un quart d'onze.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usted, com estàs? Bon dia, Iolanda.
5: Hola, molt bon dia.
1: On ets ara mateix i quan sou? Què feu a aquesta hora?
5: Jo ara estic en un taxi anant cap a la Seu, perquè a mi em toca atendre la premsa i, per tant... Però, bueno, tinc els meus companys i companyes mobilitzats per diferents punts de la ciutat. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do els talls de trànsit aquest matí, situació caòtica, les rondes, sí, i a molts altres punts del país, eh?
5: Bueno, ara tenim a la gent de la Catalunya Central enfilant cap a per la C58, direcció Barcelona, amb una marxa, amb bicicletes, amb cotxes, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, i a partir de les 12, manifestació, per exemple, des de la plaça Urquinaona de Barcelona.
5: Sí, a partir de les 12:30, conflueixen les dues columnes, una parteix des del Clot i l'altra des de plaça Espanya, conflueixen a Urquinaona i després ja enfilem cap a plaça de Sant Jaume.
1: Tens dades ja del seguiment de la vaga d'avui a aquesta hora, Iolanda?
5: No. No, encara no tenim dades, perquè fins que no hi ha passat, la veritat és que encara és d'hora, fins que no és cap a la migdia, 12 del migdia, no podem saber la participació. Nosaltres sempre enviem als centres, que ens informin, que ens vagin informant del seguiment que han tingut, però bueno, abans no hem recollit una mica dades significatives, doncs necessitem el nostre temps.
1: Però pinta un seguiment massiu, potser, pel que estàs veient ja a aquesta hora del matí?
5: Sí, sembla ser que els talls de carretera estan sent molt participatius, per tant, sí, som optimistes.
1: Bé, escolta'm, aquest matí ens hem despertat i tots hem llegit l'entrevista que t'han fet al diari Ara. Dius, amb 400 o 500 euros més al mes n'hi hauria prou per aixecar les protestes, Iolanda.
5: Bueno, però el contingut de l'entrevista diu que no signarem res que no compti amb el suport del col·lectiu, que nosaltres llançarem qualsevol proposta a la consulta, i si el col·lectiu ens avala, signarem. Si el col·lectiu no ens avala i ens diu que no és suficient, no signarem. Vull dir que això, volem democratitzar les decisions i això ho tenim molt clar. I vaig llançar una xifra per dir que en un procés de negociació tu portes una proposta de màxims, no? que ens diuen que és que vosaltres aneu amb proposta de màxims i és el tot o res. Bueno, no. En un procés de negociació tu portes els màxims, perquè si ja vas amb els mínims només aconseguiràs mínims, no? Vas amb els màxims i que dintre d'aquesta negociació pues, es pot arribar a confluir en un punt intermig que sigui favorable a totes les dues parts, no? Que beneficiï les dues parts. nosaltres, sobretot que reverteixi, a més, doncs, la mancança salarial que tenim, però és que no només parlem de tema salarial, sinó també estem parlant dels recursos i de les mesures necessàries.
1: Ja. Per tant, potser amb 300 n'hi hauria prou, ni tu ni jo.
5: Bueno, dependrà del que ens digui el col·lectiu. Igual si diuen són 300, més situem el deute de dels estadis, més, jo què sé, alguna altra, no? O sigui, alguna altra reversió de, no? que ens ha suposat pues, perdre poder adquisitiu i, sobretot, importantíssim, hi ha una clàusula d'actualització salarial doncs, en funció de l'augment del cost de la vida, que això és imprescindible perquè d'aquí 10 anys no ens tornem a trobar amb una pèrdua salarial tan gran i tornem a la casella de sortida pitjor i haguem de tornar a obrir aquest meló, doncs se'n parla, se sotmet a consulta i si el col·lectiu li sembla una bona proposta i ens diu que la signem, nosaltres la signem.
1: Bé, correcte, és a dir, a veure, però hi ha molta gent que quan ha llegit això, de dir, Iolanda Segura diu que amb un augment de sou d'entre 400 i 500 euros al mes potser n'hi hauria prou per aixecar les protestes, ha subratllat i queda claríssim, sempre i quan el col·lectiu hi estigui d'acord, però en qualsevol cas, llegint això, hi ha gent que diu, al final, per tant, això és sobretot una qüestió de diners només. Per exemple, què passa amb les ràtios, Iolanda?
5: Perquè el titular s'ha agafat en aquest punt, però tu t'has de llegir tota l'entrevista i a l'entrevista no parlem només de salari, sinó també si tu, de forma primordial i absolutament necessària, com una línia vermella també, el desplegament del model de l'escola inclusiva. Vull dir que...
1: Sense aquest desplegament, per tant, és impossible que s'arribi a un acord i s'aixequin les protestes, no, encara que us apugin 400 o 500 euros al mes?
5: Correcte. És que si una cosa tenim molt clara és que hi ha ara dues línies que ens separen no? que ens separen d'arribar a un bon acord i és la matèria salarial, perquè el que recull l'acord signat amb Comissions i UGT són 60, jo vull destacar, 60 euros mensuals bruts. 60 euros mensuals bruts me'ls acabo de gastar jo omplint el dipòsit de la benzina. Vale, amb l'augment dels carburants bueno, i l'augment de la cistella de la compra, que jo no sé, però l'altre dia vaig agafar quatre coses i em vaig gastar 80 euros i vaig dir, però no sé ni què porto. O sigui, el cost de la vida s'ha disparat i ara aquest 60 euros, i si hem de fer comparatives als Mossos d'Esquadra, 300 euros des d'allà. Clar, és que és ridícul, no? Llavors, evidentment, no ho podem acceptar. I per tant, doncs, evidentment, hem de fer un salt important en aquest sentit, però és que també hi ha d'haver un salt important en el reforç de les dotacions en els centres educatius, en els recursos necessaris que donin que, no, per poder atendre l'alumnat, en crear doncs, els espais de coordinació necessaris i crear uns equips multidisciplinars que puguem treballar conjuntament tant no, aquests equips externs com els equips interns perquè poder atendre a l'alumnat, no, perquè les circumstàncies educatives d'un alumnat depenen de les seves circumstàncies que viuen al seu entorn i, per tant, s'ha d'abordar totes elles per donar solució. Això és una qüestió d'inversió significativa que també s'ha de planificar, que ens porti cap a aquest 6% tan necessari i no estem demanant-lo per allà, sinó que s'ha de planificar aquesta inversió. I això també s'ha de posar sobre la taula. Quatre recursos així de forma, no, com un pagat, no és suficient. Bé. Ni resol aquesta situació.
1: El departament us ha convocat per aquest dijous a una trobada amb tots els sindicats. Ustec hi serà? Hi anireu, Iolanda?
5: No, sí, nosaltres ja vam dir que estàvem oberts a negociar.
1: Sí, però dèieu, només hi anirem si veiem una voluntat real de negociar. És a dir, l'esteu veient, aquesta voluntat real de negociar? Finalment, per tant, hi aneu.
5: No la veiem de moment.
1: Hi aneu igual.
5: Real, nosaltres hi anirem. No, mai ens hem oposat a assistir a una mesa que per parlar d'aquests temes. Hi anirem i bueno, però sí que demanem que la conselleria porti una proposta sobre la qual puguem treballar. Perquè per responsabilitat, si realment vol desencallar el conflicte, realment vol trobar solucions, les solucions comencen pel seu compromís negociador portant una proposta concreta en matèria salarial i en matèria d'inclusiva.
1: Fa uns dies la consellera Niubó deia sense pressupostos, apujar-los més al sou serà difícil. Justament Ara sabem, fa unes hores, que el PSC i Esquerra i Holanda estan a punt de tancar un acord la setmana que ve perquè els pressupostos puguin entrar en vigor el mes de juliol. Et fa ser més optimista, això, tenint en compte el que va dir la consellera?
5: Ja se sabia, però de totes maneres lo del tema pressupostos és una excusa perquè, mira, primer de tot que tots els grups parlamentaris sobre, no, i els socis de govern s'han compromès a fer entrar en els pressupostos tota aquella partida pressupostària necessària per aconseguir aquests guanys i per tant tenint complint amb aquest suport total, els pressupostos no, però és que si no hi haguessin pressupostos tindríem aquest suport igual perquè es poden fer ampliacions de crèdit com s'han fet per altres coses no? Que quan volen doncs aproven ampliacions de crèdit i per tant aquesta també estaria més que assegurada, vull dir que si tenim aquest compromís hi haguin pressupostos o no. Per tant, els pressupostos no són un escull. L'escull és la manca de voluntat negociadora de la conselleria.
1: Bé, escolta, i per què no us asseieu? Hi ha molta gent, pares, mares, que diuen, escolta, que s'asseguin, que es tanquin en una sala les hores i els dies que facin falta, per l'amor de Déu, que estem en el tram final de curs, uns i altres, sí?
5: Sí, no, és que nosaltres ja ho estem cridant, clamant al cel. De fet, hem vist que després de la reunió que vam tenir amb la consellera, que li vam dir, escolta'm, que estem disposats a negociar, veiem-nos a negociar, les hores que facin falta només ens heu de convocar, no? No hi ha hagut cap mena d'interlocució més, fins que aquesta setmana que hem sabut per premsa que la consellera deia que... No? I prèviament nosaltres amb el comitè de vaga, els sindicats convocants de la vaga, vam convocar la consellera per reunir-nos amb ella ahir. No hem rebut resposta.
1: Ni resposta.
5: Ni resposta.
1: Ni un no.
5: Ni un no. De dir, no em va bé aquest dia, ha de ser aquest altre. I aquesta convocatòria de reunió de mesa d'aquest dijous arriba tard. Quants dies fa que tenim les vagues convocades?
1: Correcte, 17 dies de vagues. 17 dies de vagues en 5 setmanes.
5: Exacte.
1: Clar, coincidint amb el tram final de curs, Iolanda, que dius, què passa amb els exàmens, les colònies, les graduacions? Estan en risc per aquestes protestes? Com afecta i afectarà els alumnes de Catalunya tot això, Iolanda? El departament assegura que les vagues són desproporcionades, ja saps que ho han dit així, literalment.
5: Més desproporcionades són les raons que tenim que ens han abocat a aquesta situació. Més desproporcionat és la manca de voluntat de la consellera. Més desproporcionades són les ràtios que tenim a l'aula, la manca de recursos. Si parlem de desproporcions, també puc dir que desproporcionat ha estat l'actuació policial amb espionatge, amb aquestes infiltracions.
1: Al final presenteu també demanda des d'USTEC, no?, per aquest tema. I demaneu la dimissió de la consellera, del director de la policia també, del senyor Trapero.
5: Sí. Aquí s'han de depurar responsabilitats davant d'una actuació, d'una persecució política sense precedents, que no s'hauria de produir en cap moment, que vulnera drets fonamentals recollits en la Constitució, com és el dret de reunió, el dret d'assemblea, el dret de sindical, i a més es posa en perill la protecció de la confidencialitat de dades de les persones que estaven en aquesta assemblea, perquè aquestes dues senyors van estar prenent apunts fins que se les va interpel·lar.
1: Sí, sí.
5: Amb quin objectiu? Vull dir que...
1: Ho explicaven des de la CGT l'altre dia, que segons ells van així.
5: Sí, o sigui, no? I a més d'una forma molt barroera, perquè cantaven moltíssim aquestes dues dones allà, com a mínim, no sé, busca't una arcoartada i posa't un atuendo que passis desapercebuda, però és que no, és que això ja traspassa línies vermelles i això sí que és desproporcionat, vale? 17 convocatòries de vaga, que són al final, afecten en 5 dies per territori, és una cosa recuperable i reversible de cara a l'alumnat. El que és preocupant...
1: Sí, però què passa amb els exàmens?
5: És el dia a dia d'aquest alumnat que cada dia que passa perd oportunitats en futures.
1: Ah, bé, però...
5: Això sí que és preocupant.
1: Amb els exàmens, amb les graduacions, no estan en perill amb tants dies de vaga, Iolanda?
5: No, no estan en perill.
1: Es farà tot?
5: Es farà tot. S'acaba fent tot.
1: Ah, perquè dius, fins ara...
5: Això sí, altera diguéssim, el funcionament ordinari i s'han de, s'han de fer canvis, però s'acaba fent tot. Vull dir que al final El que està clar és que... Però bueno, també deixa'm dir-te que si algú pot impedir que això continuï endavant és aquest govern, no? I aquesta conselleria. Vull dir que al final la responsabilitat és seva.
1: Bé, de tots dos, potser, no? És a dir, al final allò que dèiem, asseure's uns i altres i parlar...
5: Nosaltres volem seure a negociar. No sé com més ho hem de dir. Ho hem dit 30 vegades públicament, li hem dit a la consellera, ho hem dit a la direcció general. És que, o sigui, volem seure a negociar. Si no hem negociat ha sigut perquè l'administració no ha volgut obrir la negociació.
1: Bé,
5: les convocatòries que, de reunió no ens les han ni contestat. Això ja és finit, no s'asseuen a negociar si un no vol.
1: Exacte.
5: I aquí, qui no vol és l'administració.
1: Les famílies fins ara us donen suport, Iolanda. L'altre dia parlàvem amb la FAC, per exemple, demanava responsabilitat al departament per resoldre el conflicte, però no us fa una certa por que amb tanta vaga al final pares i mares se'ls acabin girant en contra, de dir, escolta'm, tot no. Això ho paguen també i sobretot els nostres fills i filles?
5: No, perquè precisament les famílies són conscients que el que estan pagant els seus fills i filles és la situació que estem vivint ara a les aules. Per tant, evidentment, s'assumen a aquesta protesta legítima sobre uns fets, sobre unes necessitats que s'han de solucionar, que els primers afectats són els infants i adolescents, de tot l'alumnat, el conjunt de l'alumnat. Per tant, no ens fa cap mena de preocupació, al contrari.
1: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Iolanda, estarem molt pendents, lògicament, d'aquesta jornada de vaga a tot Catalunya. Per exemple, a partir de les 12:15 connectarem amb els companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com va i quan sou a la manifestació que arrencarà de la plaça Urquinaona. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé. Bon dia.
5: No, a vosaltres, molt bon dia.
1: Que vagi bé. Passa un minut de 12:15.
4: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí a la tertúlia, Carles Magraner, director del diari Més, des de Tarragona, Alejandro López Fonta, consultor d'empreses, i el periodista Jordi Barbeta. T'escoltem, Barbeta. Què t'ha semblat l'entrevista i tot el que ha dit la Iolanda Segura?
3: Escandalosa.
1: Per què?
3: Aviam, estan demanant 500 euros al mes, són uns 40 milions d'euros... d'allò. Però és, suposa, més o menys un 20%, un augment del 20% del sou. Els funcionaris de l'Estat han augmentat un 2,5%. El salari mínim interprofessional ha pujat un 3,1%. Les pensions han pujat un 2,7%. Tothom sap, a més, i t'ho diuen els mestres, que el principal problema que tenen els mestres no és el sou, sinó que és el problema de l'escola inclusiva, la diversitat d'alumnat que tenen, que frustra la vocació de poder transmetre coneixement als alumnes. Tu necessites vetlladors, mitjancers, educadors socials, psiquiatres, psicòlegs, que d'alguna manera descarreguin el mestre del follon que se li ha muntat en una aula amb alumnes amb dislèxia, amb TDAH, que acaben d'arribar i no saben la llengua, o cap llengua. Aquest és el problema principal que té en aquests moments l'ensenyament. I després tenim un problema greu, que és el desastre del govern. És a dir, només faltava allò dels policies, la infiltració... És a dir, pitjor no ho poden haver-ho fet. Ho han fet tan malament que això ha beneficiat el sindicat USTEC, especialitzat en no firmar mai cap acord, a liderar la protesta. I ara s'ha posat tan malament...
1: Que va convocar consultes al seu dia, en una de les quals hi van participar 40.000 mestres i professors, i van rebutjar claríssimament l'acord que s'ha arribat entre el Departament, Comissions i UGT.
3: Sí, és que la situació, diguem-ne...
1: Que 40.000 no són dos.
3: La insatisfacció que hi ha al món de l'ensenyament és cert, perquè és que, perdona, és que el govern tenia, no sé si 60 educadores socials, i els va fotre al carrer. Cada estiu els hi diuen, el mes de juliol, diu l'any que ve no teniu feina. Llavors, protestes, no sé què, no sé quantos, i el mes d'octubre n'agafen uns quants més. És a dir, perdona, això ho necessites a totes les escoles de Catalunya. Necessites gent que quan arriba un noi jove, un noi que ve d'on sigui i que no sap cap llengua i no sé què, l'agafi.
1: Carles Magraner, director del diari Més.
2: Jo estic d'acord amb el que diu Arbeta, que efectivament un dels problemes és la qualitat educativa, que ha anat molt a pitjor en els últims anys, i el tema de l'escola inclusiva és part, gran part del problema. És a dir, a mi el fet de que els mestres, que jo crec que m'assembla que el seu complement específic és el que ara estan demanant l'increment, no es toca des de l'any 2001, tinguin un augment de sou, em sembla més que justificat, no hi veig el problema. També caldria que hi hagués segurament més nivell de formació en aquest professorat que de vegades s'ha incorporat d'una manera que, diguem-ne, per facilitar, suposo, les borses de treball no anivessin preparats. És a dir, jo recordo també quan va haver un moment que es parlava de que aquí no havia professors de matemàtiques, per exemple. La qual cosa em sembla especialment greu, tenint en compte que l'has d'ensenyar, no? És part d'aquest ensenyament específic que hi ha en els nostres centres. A banda de tot això, que em sembla que incrementar els sous no em sembla una mesura inadequada, la mesura que sigui possible. Jo, una de les curiositats que tinc és amb el tema d'aquesta suposada infiltració, perquè dir-li infiltració amb això que va passar seria discutible, és exactament, suposo que això ho explicaran, és a dir, quin tipus d'informació anaven a buscar en aquesta assemblea. Perquè són assemblees que, en principi, els sindicats, les protestes les donen a conèixer, demanen els permisos corresponents per fer les vagues, tot és molt públic. No sé exactament què és el que anaven a buscar. Llavors, si el que anaven a buscar és una qüestió més de tipus polític, llavors sí que tenim un problema.
1: Alejandro López Fonta.
6: No pots fer una escola per cadascú que vingui de fora. O sigui, a mi em sembla molt bé que hi hagi una inclusió i que es pugui, durant un temps, fer que els joves que venen de fora, però no pot ser una escola per ells. O sigui, ni una escola diferent, ni cinc escoles diferents, ni quan l'altre dia van entrevistar un professor dient que tenia que fer cinc tipus d'examen dintre d'una mateixa classe perquè els que estaven una mica més per sota dels demés no sintessin que estan infravalorats. Llavors, això no funciona. Això no funciona. O sigui, tu tens la teva escola i els que venen s'han d'adaptar. I tu has d'ajudar perquè s'adaptin, però no fer l'escola per ells. No, clar, és que no funciona. No tenim diners per fer això. I jo entenc els professors. No sé si incrementar el que diu el Barbeta, no sé si un 20, un 15% els sous és la solució de tot, perquè és que tornaran... El problema la té l'escola. Ja sé que tothom vol guanyar més diners. Tothom vol guanyar més diners. Però el problema és el sistema escolar que tenim. I la inclusió... O sigui, parlar de sous i d'inclusió, això no és la solució del sistema educatiu de Catalunya ni d'Espanya.
3: No, és a dir, per molt que els hi pugin el sou, els 500 euros, si tu continues tenint una classe amb nens amb unes dificultats absolutament diferents, tu no podràs... No, és a dir, necessàriament al final què passa? Que vas igualant per sota i per tant l'excel·lència se'n va fer punyetes.
2: Sí, clar.
3: Se'n va fer punyetes. Ah, ah.
2: Però es parla de nivells del 40%, crec, de situacions específiques a les aules.
3: No, clar.
2: És a dir, de nens que necessiten atenció. Escolta, específica, la qual cosa és impossible.
6: Però és impossible.
3: Hi ha dues coses que són veritat. Una, que han perdut, poder adquisitiu i que cobren menys que altres comunitats autònomes. Però s'ha de dir una cosa, ells han perdut, van perdre poder adquisitiu a l'any 2008, com tothom. Com tots els treballadors...
6: Però no van perdre la feina.
3: I no van perdre la feina.
6: Que
3: és a dir,
6: treballadors...
3: molta gent van perdre fins i tot la feina. Tothom va perdre diners el 2008 i les coses es van recuperant com es van recuperant. No crec que ningú... això no tinc dades ara mateix, però bueno, es va recuperant progressivament. Però insistim, és que jo tinc moltes amistats de l'àmbit de l'educació i tots et diuen que el problema és la frustració de no poder transmetre allò que és la vocació, que és transmetre el coneixement als alumnes, perquè tens 50.000 històries abans per discutir-ho.
6: I perquè no hi ha el mateix respecte pels professors que ara que el que havia abans.
3: Totalment.
6: Ni dels alumnes ni dels pares.
3: I amb això també tenen, i amb això també hi ha culpa governamental, no d'aquest govern, refereixo en general, perquè no han potenciat prou l'autonomia del centre en el que el director mana. Si el director té un professor gandul, no el pot tocar, no té poder per d'allò, perquè automàticament aquest mestre gandul se'n va a l'hostec i li munta un pollo. O sigui, és tremendo.
1: Magraner!
2: És que... No, efectivament, és això. Jo m'agradaria recordar també el nivell de baixes que s'estan produint també en el sector de l'ensenyament per culpa, no només del sou, evidentment, sinó d'aquesta frustració que ara estàveu parlant de no poder transmetre... És a dir, aquí a Tarragona, és que conec un cas, a més el vam estar tractant, de que és la tercera baixa que ocupa un mestre en una escola. És a dir, que... estem pagant 4 sous per un lloc de treball amb determinats...
3: No me'n recordo quin percentatge era, però molt elevat, potser del 17% o així, de mestres que tenien de mestres interins que havien de preparar les oposicions i se'n van agafar la baixa al final de curs de l'any passat. És un escàndol.
1: Aquest matí, caos, protestes que han tallat la ronda de dalt, la Gran Via, la C32, d'aquí una estona, al migdia, arrencarà aquesta manifestació des de la plaça Urquinaona, els companys dels serveis informàtics formatius de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, de Ràdio 4. Lògicament estan desplegats i ens informen del que passa a aquesta hora al carrer. Toni Conde, on ets i què veus? Bon dia, endavant.
7: Bon dia, doncs soc al carrer de Sants, des d'on el grup que tallava aquest matí la Gran Via s'està desplaçant cap a Plaça d'Espanya en manifestació per començar una de les columnes que sortirà fins a Plaça Urquinaona per a la manifestació unitària. En aquesta manifestació he preguntat a diferents dels manifestants que hi havia per què fan vaga.
1: Sentim-los.
8: Les reivindicacions, com ja sabeu, són increment de salaris, però sobretot és increment de recursos.
9: Per les condicions de l'educació pública, doncs per garantir la qualitat, reduir la burocràcia, que ens treu moltes hores.
10: Reivindicar unes millores en l'entorn educatiu, perquè les condicions cada vegada són pitjors i si no ens movem, cada vegada perdrem més drets.
7: Els sindicats reclamen millores salarials, baixada de ràtios, més recursos i reducció de la burocràcia i demanen a la consellera d'Educació seure a negociar.
1: Moltíssimes gràcies, Toni Conde. Que vagi molt bé. Qualsevol novetat anem parlant. Línies obertes, sí? Fins ara mateix.
7: Perfecte. Gràcies.
1: Fins ara. Adéu, Toni. Què dius, Barbeta? Què diu el Barbeta, que es mossega la llengua?
3: No, has vist que han parlat, tots els que li han preguntat, han parlat de les condicions de treball, no del sou. No ha ningut cap d'aquests que li han preguntat, han demanat recursos per poder fer bé la feina, etc. No han dit més diners. No han dit com a... No és la primera reivindicació. Això és l'USTEC, que és una altra cosa.

0: l'increment precisament per donar suport a les reivindicacions seves. És a dir, no sé si Esquerra o Comuns han dit alguna cosa al respecte, almenys en quant a la negociació de pressupostos, i quin suport donen amb aquest tipus de reivindicació dels professors.
1: Bé, escolteu, aquest matí un altre titular, l'hem comentat només començar el programa, estem pendents del pacient de Madrid que ha donat aquest positiu, sí, provisional, que, a diferència del que passava ahir, quan vam conèixer aquesta notícia que no presentava cap símptoma, doncs aquest matí sí que presenta els primers símptomes, per exemple, aquesta febrícula. Mirarem de parlar de seguida en directe amb algun epidemiòleg, amb alguna de les moltes eminències que tenim en aquest país per posar justament aquesta novetat d'última hora damunt la taula, que suposa això, que en qualsevol cas seria veure què diu la segona PCR, després d'aquesta fabrícula, però seria el primer cas confirmat a l'estat espanyol, que fins ara no hem tingut cap cas a Espanya. Per tant, atenció amb els que fomenten l'alarmisme i no fan cas o no escolten potser amb prou atenció el que diuen els epidemiòlegs d'aquest país, com el doctor Trilla, com el doctor Cervantes, com l'Oriol Mitjà, etc. Sí?
2: Sembla que no és una epidèmia, això. O sigui, això no és un coronavirus, ni és una gripe.
1: Sembla no és.
2: No és.
1: Ho diuen els experts, no ho dic jo.
2: I sembla que això no muta, tampoc. No és el virus aquest que és el de Sandes, que es muta que es contagia entre humans.
1: Atenció, perquè falten 2 minuts per 3:15 i està a punt d'arribar un fort canvi de temps, canvi radical de temps a Catalunya. Ara en parlem amb Marc Silvestre.
3: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B. Amb Toni Marín.
3: Compromesos amb la bona informació.
5: Al territori clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados. Conquer.
6: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
5: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
7: Idees que cremen. No sé si m'explico.
5: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
4: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Bon dia, Marc Silvestre.
8: Hola, bon dia.
1: Què diu que plourà tot Catalunya avui? Però si fa un sol que es patega ara mateix a moltes comarques, Marc.
8: Doncs sí, no us refieu, perquè curiosament aquest sol és el detonant de que ara mateix es carregui d'energia el territori, farà de combustible, i a partir de les 12, en un parell d'horetes, començaran a créixer ruixats com bolets per tot Catalunya, i tindrem una traca de tempestes important avançada a la tarda, que anirà descarregant a moltes zones, sobretot pel litoral, també nord-est de Catalunya. Atenció a la regió metropolitana, perquè els Vallesos, Maresme, fins i tot a la ciutat de Barcelona, poden arribar tempestes molt violentes a partir de les 4-5 de la tarda, acompanyades de calamarsa, pedra, ràfegues de vent, per tant, aiguats que poden ser importants aquesta tarda.
1: Mare meva, i atenció amb aquestes possibles calamarsades i pedregades. Atenció, per exemple, pagesos, ve tothom. A vegades aquestes pedregades fins i tot trinxen els cotxes que tenim aparcats al carrer, no? Però, per tant, poden perillar alguns conreus aquesta tarda, Marc?
8: Sí. Totalment. Potser sempre se'ns ve al cap la zona de Ponent, que és on hi ha més activitat agrícola, ramadera. Uh-huh. Potser aquesta zona, les tempestes no arriben tan actives, perquè insistim que les més fortes haurien de descarregar el prelitoral del nord-est de Catalunya. Però clar, també hi ha altres zones, per exemple, cap a l'espai agrari de Tordera, que també hi ha molta pagesia, doncs sí. Que en aquestes zones les tempestes poden ser molt intenses.
1: Vaja.
8: I, com diem, en companyies d'aquestes calamarses i pedregades, doncs que poden fer la guitza als sorts i als cultius.
1: Ai, senyor, ai, Déu meu. I els propers dies què passarà? Per exemple, demà què, Marc?
8: Doncs mira, dimecres i dijous aquestes tempestes i ruixats quedaran restringits a les comarques de Girona i del nord de Barcelona, preferentment del Vallès Oriental i del Maresme cap amunt, i per tant la resta de Catalunya hauria quedat més al marge, també el Pirineu i Prepirineu.

0: ruixats i tempestes doncs, que seran més freqüents en aquestes zones del Gironès, la Selva, el Ripollès, la Garrotxa, també cap a l'Empordà, i per tant doncs, anirà de baixada de mica en mica la inestabilitat, sí. Però clar, en aquestes zones de Catalunya encara continuarà, estarem pendents del cel perquè serà alt el risc de calamarsa.
1: Ja, els oients deuen dir, i el cap de setmana què passarà? Com pinta de cara a finals de setmana tot plegat?
0: Doncs sembla que a partir del cap de setmana la cosa va millorant progressivament. Els ruixats i les tempestes seixaran força més aïllats, potser només quedaran en alguns punts de muntanya i del Pirineu, i de fet s'haurien d'aproximar les altes pressions, i per tant aquesta situació de tempestes i de fresqueta, perquè baixarà molt la temperatura dijous i divendres, doncs hauria d'anar de baixada a partir del cap de setmana, i sembla que ja de cara a la vintena de maig, de mica en mica, el temps hauria d'anar estabilitzant-se amb un temps més anticiclònic.
1: Perfecte, Marc. Escolta, moltíssimes gràcies. En sap, s'explica fantàsticament bé com es nota que és l'escola Picó, també. Gràcies, Marc. Una abraçada gran.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Vagi bé. Dijous vindrà l'Alfred Rodríguez Picó, com cada setmana. Aquest programa passa en 3 minuts de 3 quarts d'11.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Que esteu empiucats o què? Que no pareu d'estossegar. Barbeta i Alejandro López Fonta.
3: Jo no.
1: Tu has començat i ara ha continuat el Barbeta.
4: Jo estic fatal.
5: És pel temps, que us ve malament.
4: Són dos dies que no...
1: Ah, que diu que ve l'anticicló, home.
4: Bueno, sí, encostipat, tos, mal de coll...
1: Aquesta tarda, atenció i precaució amb aquestes tempestes que poden deixar pedregades i calamarsades a Catalunya. Això sí que fa patir.
3: Però...
1: Això trinxa... Que no has escoltat la previsió del temps?
5: Cap a Tarragona sembla que menys.
1: Això de les tempestes és molt irregular i sempre hi ha el factor sorpresa. És a dir, que jo estaria previngut a gairebé qualsevol punt, perquè hi pot haver algun ensurt.
4: El que hem dit, la Garriga ens mullarem.
1: En aquesta època, la costa no sol ploure tant, perquè el mar encara està fred, però aquest any, l'altre dia, el Picó ens deia que està un parell o tres de graus per sobre del que és habitual, la temperatura de l'aigua del mar, i per això, l'altre dia, per exemple, hi va haver una sorpresa entre el Maresme i la comarca de la Selva, amb patacs d'aigua que van deixar de 10 a 30 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, paraigües a tot Catalunya. A partir del migdia, s'anirà embolicant la troca cada minut que passi. Però ja ho saps, això. Ja té... bueno, clar, el matí de Ràdio 4 ja t'ha avisat. Fa sol, sí. Plourà, vaga, sí.
4: Jo tinc que anar a buscar el net, m'entens?
1: Escolta'm...
4: I anava amb moto, i ara no podré anar amb moto.
1: Aquest matí estem molt pendents de la situació del trànsit. Pels que ens escolteu des del cotxe, o l'heu d'agafar d'aquí a pocs minuts. Ha estat un matí caòtic, ha reobert ja, però, per exemple, la Ronda de Dalt, després dels talls provocats per la vaga de mestres i professors. Volem saber com ho tenim ara mateix. Què diu el Servei Català de Trànsit, Jordi Vila?
6: Doncs mira, ens diu que a la C58 hi ha un carril tallat a Montcada en sentit Sabadell per un vehicle avariat. Retencions des del nus de la Trinitat. A la C58 i a la C33 ara hi ha intensitat de Montcada a Barcelona en sentit sud, i a la Pota Nord hi ha cua de Santa Coloma a Barcelona. I tots els talls que s'han produït aquest matí, doncs, bueno, han estat una hora, a l'hora punta, entre les 7 i les 9, però ara tots aquests talls a les principals vies d'entrada de Barcelona doncs ja van a menys. Ah. Algun altre punt que ens comenta el Servei Català de Trànsit, l'A2, circulació amb congestió, doncs a l'alçada de Castellbisbal i Abrera, i a l'AP7, per exemple, circulació amb retencions a l'alçada de Sant Sadurní d'Anoia, a Gelida.
1: Estarem pendents, durant tot el matí, lògicament. Qualsevol novetat, Jordi, aquí al peu del canó, informar puntualment als oients del matí de Ràdio 4. Barbeta, em fots patir?
3: No, per què?
1: O perquè et veig fotut?
3: No, bueno, no, i això és la naturalesa i la, jo què sé, i també les al·lèrgies de la primavera i tot plegat. De totes maneres, el que sí que vull dir és que tampoc no és just, i jo crec que a vegades les protestes dels mestres no els deixen en bona situació com a persones que estan encarregats d'educar. No? En alguns casos fan unes gambarrades que dius, home, si aquests són els profes que m'han d'educar els fills...
5: Sí, però una protesta ha de tindre afectació perquè tingui algun tipus de...
3: Jo crec que si els mestres juguessin amb l'autoritat moral que els hi correspon...
5: Que no la tenen, seria... però...
3: Bueno, però també ells t'hem de preocupar per això. Jo crec que la gent ho tindria molt, i el govern ho tindria més difícil.
4: més difícil.
1: Ah.
4: El govern, com que li diuen, si li diuen, no, és que volen 400 euros, clar, tothom vol 400 euros o 500.
1: Bé,
4: sota... Llavors el govern, doncs mira, mira cap a una altra banda.
1: Magraner, director del diari Més, veig l'edició digital del teu diari, cobriu dient això, la meitat dels viatges al territori són per anar a la feina, s'ha d'apostar per compartir cotxe. Qui ho diu, això?
5: Sí, perquè ahir es va fer la presentació més o menys oficial d'aquesta iniciativa, bueno, que serà normativa de que les empreses més grans ara estan obligades a fer un pla de, no sé si en diuen, de mobilitat, és a dir, per intentar evitar precisament que el 70% dels accidents laborals bàsicament es produeixen en itineres, és a dir, en viatges. I una zona com Tarragona, que per exemple té molts polígons repartits i que estan molt separats, molta gent va en cotxe privat, que és el que s'intenta evitar, perquè la majoria dels accidents que hi ha precisament a les comarques de Tarragona són de gent que va a treballar.
1: Mm-hmm. Alejandro!
7: Bueno, és una mica lògic, no?, perquè són... El dia a dia el que fas és treballar.
5: Sí, però llavors... es proposen mesures com incentivar més el transport col·lectiu, compartir cotxe, fer altres plans...
7: A mi em sembla bé això, que les empreses diguin, escolta'm, els que sou del mateix lloc, pues a veure si podeu, i després has de conciliar els horaris, etc. Jo el que he llegit era aquest nou vial que volen fer des de Vilafranca a Mataró, com es diu, el tren orbital...
5: Però això és el que entra als pressupostos, no?
7: No, per això dic, però és que no hem d'arreglar primer les rodalies. Sí.
4: És que... No, és, tot és propaganda.
7: Són 5.000 milions d'euros. 5.000 milions d'euros arreglem les rodalies.
4: No, és que és francament...
5: Jo em permeto recordar que quan va haver el problema dels retards de Rodalies, però que després va afectar els AVEs a l'alta velocitat, de sobte apareix el ministre Òscar Puente i aquí a Tarragona, bueno, a Madrid, però ens afectava a Tarragona, anunciava una nova línia d'AVE que uniria Lleida i Barcelona directament, és a dir, sense passar per Tarragona o una cosa. És a dir, a vegades fan coses que no acabes d'entendre.
4: Bueno, a Barcelona tenim un fotimer d'obres per culpa de la tonta de la ximpleria del tramvia, que és escandalós.
5: Nosaltres també estem construint tramvia, eh?
4: De veritat, això de la... Perquè, clar, això del tramvia només té un sentit, que és la bandereta ecologista, quan resulta que els autobusos són elèctrics. És a dir, que a Oslo, que tenen molts tramvies, es estan substituint per autobusos elèctrics. Perquè aquí, ara, vens aquí a Ràdio Nacional, a Ràdio 4... Et posa al tanto amb el Gàlibo perquè, clar, hi ha la catenària del tramvia. I ara estan fent doble via aquí, a la diagonal aquesta. Doble via de tramvia. I tu saps qui agafa el tramvia? Sobretot, els jubilats i els turistes. Jo recordo un amic meu que era comunista, i
5: ja no ho és.
4: Era comunista, jo tampoc.
1: Un ultra. Anem avançant, Barbeta, va.
4: Jo et deia... Em deia, viu a Sant Feliu de Llobregat, pàtria comunista, d'on té la saia, i diu, escolta, m'he agafat el tramvia, he llegit La Vanguardia fins a la Diagonal, collonut. I dic, això ho fas ara perquè estàs jubilat, no?
1: Senyores, senyors.
4: Quan treballaves, agafaves el tramvia, dic, home, no, és impossible.
1: 5 minuts i les 11. Foli.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Escolteu això. Adeu als sobres de ketchup i sucre als bars. La Unió Europea obliga a retirar les monodosis de plàstic. Bars i restaurants tindran 3 mesos per substituir envasos individuals de salses, de mel, de llet, per alternatives reutilitzables o compostables. De fet, un dia d'aquests tenim previst en aquest programa, ja ho teníem previst, parlar de la petjada dels microplàstics en l'alimentació, un tema que ens ocupa i ens preocupa. I no se'n parla gaire, d'això.
5: Però això és un pas següent, no? Perquè veníem de que primer van prohibir els pots, no? Hi havia els pots sencers que et podia servir les salses i van obligar a fer les monodosis amb bolis... Vull dir que es van perdre les setrilleres als bars.
7: A mi el que em fa...
1: És que d'això no en parla ningú, són coses que ens trobarem d'aquí dos dies.
7: El que em fa gràcia és que estem més preocupats per l'envàs que per el que hi ha dintre. Perquè, escolta'm, moltes vegades mengem química, i mengem química, mengem sucre, i d'això no parlen. Ara, sí que parlen de si el... Que em sembla bé, que no dic que no, perquè el microplàstic és perjudicial per la salut.
4: Sí, escolta una cosa, hi ha una cosa...
7: Però estan més preocupats per això que per la salut alimentària de la població.
4: Escolta, sí. Quan jo surto d'Espanya, de territori de domini espanyol, diguem, i vaig a un restaurant o un bar, l'aigua me la posen bona, de franc, i embotellada en vidre.
5: Però aquí llocs que també ho fan, eh?
4: Aquí, barretes, aquí no?
1: Últimament, cada vegada n'hi ha més.
4: Primer
1: la cobren, sí, Magraner, estic d'acord amb tu.
4: Primer la cobren i normalment és en plàstic.
1: Ja. No sé, el tema microplàstics és important d'abordar.
8: No, que sí.
1: Que mengem molta porqueria i després passen coses i no entenem per què.
7: També mengem molta porqueria d'alimentació
1: química.
7: També. I això encara no ningú diu res.
1: També, sí, sí. Doncs no ho sé, a veure, estarem pendents de tot plegat. Ara parlarem d'aquí una estona amb el doctor Cervantes.
4: Vols que et tregui un tema polèmic?
1: Treu el tema que vulguis. Que no sigui el tema...
4: Pues que de les escoles estàs...
1: Torna! Estàs obsessionat, eh?
4: No, a les escoles s'està suprimint... El toxino.
1: Ah, sí? Amb què et bases per dir això?
5: Ara em diràs que és una qüestió religiosa.
4: Ah. Clar, perquè diu, home, com que no poden fer dos o tres menús diferents segons els alumnes que tenen, pues fan el que és igual per tothom. I, per tant...
1: Però quines escoles? Quantes escoles? Pues, i quines són?
4: Les escoles que tenen barreja diuen, escolta, fora el toxino i pollastre i d'això.
1: No sé.
7: Què vols que et digui? És el que estic dient, de la... hem de fer una escola per tots. Escolta, tenim l'escola nostra, la que ha funcionat, i ara sí que, els que vinguin, que una mica que s'acoplin a el que hi ha.
1: Mira, jo aquí veig ara mateix una nota de l'Ajuntament de Barcelona, perquè clar, estic buscant informació barbeta, que això, les escoles deixen de servir carn de porc. Quines? Quantes? Per què?
4: Jo ho sé per la gent que m'ho explica.
1: L'Ajuntament de Barcelona no ha prohibit el consum de porc a les escoles infantils. Data 3 de març d'aquest any, 2026.
4: Ningú ha dit que estigui prohibit.
1: No ho sé, però buscant això és el primer que em surt.
4: És que normalment això que s'encarrega un càtering, diguem, o que es fa... És més, això és fàcil d'entendre. Si tu tens 400 dinars aquell dia i dius has de fer 3 menús diferents, és molt diferent que si en fas un. Ja està. Llavors dius, bueno, pues perquè tothom no es queixi, perquè ningú no es queixi, no fem tocino.
1: Uh-huh.
7: Vale. I si es queixa algun pare de que vol que el seu fill mengi tocino una vegada a la setmana, què faran?
4: Li diran racista.
1: Ai, barbeta. Carles Magraner, alguna cosa més important per qui vagi a Tarragona? No ens volem deixar res en aquest programa.
5: És que abans parlàveu del Barça, del Girona, de l'Espanyol. Aquí a Tarragona, desgraciadament, també tenim un problema que l'equip més gran, que és el Nàstic, que és el que té el major seguiment, a més les està passant canutes i està un pas del descens cap a segona federació, és a dir, la Lliga Ref. Vull dir que ho tenim bastant cru.
1: Bé, després hi ha un altre tema que no hem comentat, però que ahir se'n va parlar molt, també els companys dels serveis informatius. La marca Esparza, per exemple, informava la meitat dels centres educatius, per exemple, de les comarques de Lleida, no estan adaptats a les altes temperatures i que la canalla s'acabarà fregint. Estem parlant d'aquí 4 anys a temperatures superiors als 27 graus.
5: Però això és un pla que s'està implementant.
1: Sí, home,
5: és una qüestió que va valent.
1: A més a més, cau el rendiment dels alumnes, està demostrat, baixa la nota amb dies de forta calor a les aules.
4: Jo a vegades penso que també exagerem una mica, perquè jo que anava a una escola...
1: No pensis gaire més que arriben les 11.
4: No, una escola de capellans, jo anava a una escola de capellans i no teníem. Del passeig Sant Joan no teníem ni calefacció ni aire condicionat.
1: Escolteu, sí, però quan fa aquella calor, barbeta no es pot aguantar, fa fred i mira, t'abrigues.
4: Bueno, a mi em deien barbeta, fora
1: les notícies de les 11, ara tornem al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
9: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit l'operació de l'acollida del creuer Ondius, el desembarcament i el dispositiu preparat per la repatriació dels passatgers. Primeres paraules de Sánchez sobre aquest episodi en una roda de premsa conjunta amb el director de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, al Palau de la Moncloa, on ha assegurat que Espanya ha actuat amb solidaritat i compromís. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Sánchez ha destacat que l'acollida del creuer s'ha produït sense incidents, ha reconegut l'actuació del poble canari i ha justificat l'operació per responsabilitat legal, diu, però especialment per obligació moral.
11: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla, y por tanto también la situación de la emergencia a nivel global. Pero lo que sí que podemos decir es que a estas alturas el operativo ha sido un éxito. Y que ha sido gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo.
10: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha justificat, ha felicitat, volien dir, Espanya per aquesta tasca, ha explicat que la situació excedia la capacitat de Cap Verd per fer-hi front, alhora que avança que, tot i que preveuen més casos d'antivirus, res apunta que hi hagi un brot major.
8: Because of the interaction, we would expect more cases because of some of what happened during the travel, actually.
9: I talls de carreteres i protestes avui arreu de Catalunya en la primera jornada de vaga educativa unitària convocada pels sindicats majoritaris dels docents. Reclamen al govern que torni a les negociacions per millorar l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT. En declaracions al matí de Ràdio 4, la portaveu del sindicat majoritari Usted que estés, Yolanda Segura, ha explicat per què aquest acord els sembla insuficient.
12: El que recull l'acord signat amb Comissions UGT, 60 euros mensuals bruts, 60 euros mensuals bruts me'ls acabo de gastar jo omplint el dipòsit de la benzina, vale? amb l'augment dels carburants. O sigui, el cost de la vida s'ha disparat, 60 euros, i si hem de fer comparatives, els Mossos d'Esquadra, 300 euros des d'allà. Clar, és que és ridícul, no? Llavors, evidentment, no podem acceptar.
9: Anem ara als tribunals. La Fiscalia manté que el cas Pujol és un cas clar de corrupció política i no una causa contra Catalunya. El fiscal Fernando Bermejo continua exposant el seu informe final, ara centrat en l'entramat societari del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, per qui demana la pena més alta, 29 anys de presó. Més detalls en directe, Núria Alcalà, bon dia.
13: Bon dia. Bermejo aprecia un pla conscient per ocultar la fortuna familiar a Andorra i situar com a centre operatiu a Pujol Ferrusola. L'acusa de teixir un entramat societari a Espanya i a l'estranger per vehicular el cobrament de comissions irregulars als empresaris de la trama i amb elles incrementar el patrimoni personal i de la família.
14: El dinero se destinó a fines privados de Jordi Pujol Ferrusola. Nos hallamos en un sistema organizado, continuado y consciente, orientado a retribuir influencias, obtener ventajas en contratación y ocultar el origen ilícito de los fondos. Está clarísimo.
13: Veu així un cas clar de corrupció política i critica que les defenses s'ho hagin volgut convertir en un cas contra Catalunya sota el lema, ha dit, d'Espanya ens roba, quan en realitat és a la inversa.
9: Gràcies, Núria. I la Fiscalia aquí sol·licita 26 anys de presó per Santi La Iglesia, el principal sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany l'any 2001 a Sabadell. Sergi Bassoles.
15: Sí, es tracta exactament de la mateixa petició de privació de llibertat que sol·licita la família de la bibliotecària de cara al judici d'un cas que serà enjudiciat per un tribunal del jurat. A més del delicte d'assassinat, tant el Ministeri Públic com l'acusació particular li atribueix també un altre de detenció il·legal. La Iglesia va passar, recordem, 41 dies en presó provisional per aquest cas entre finals de 2025 i principis d'aquest any. I actualment, moment en el que acabem de conèixer la petició de condemna tant de la Fiscalia com de l'acusació particular, es troba en llibertat provisional. En canvi, el fiscal ha demanat arxivar el cas contra l'altre investigat, Xavier Jiménez, i tampoc veu necessari jutjar una tercera sospitosa, Anna Etxeguibel. El seu cas ja va quedar arxivat un cop descartat que les restes d'ADN femení trobades al jersei d'Helena Jubany fossin seves.
9: I a Lleida han detingut un home per una presumpta agressió sexual a una dona inconscient, Pepa Santgenís.
16: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una presumpta agressió sexual que va patir ahir a la matinada una dona que es trobava inconscient en ple carrer al barri del Clot de Lleida. Agents de la Guàrdia Urbana han detingut un home d'uns 30 anys com a presumpte autor dels fets. La Guàrdia Urbana va rebre una alerta i a la matinada al voltant de 4:45 al carrer Ramon Llull de Lleida hi havia un home amb una dona estirada a la vorera. Quan van arribar, els agents van veure un home sobre una dona que es trobava inconscient i mig despullada. Els agents van detenir l'home i la dona d'uns 40 anys va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Més tard, la dona va explicar que havia sortit al carrer després d'haver begut en una festa en un bar proper i que no recordava res més. El detingut, com a presumpte autor d'una agressió sexual, ha declarat que la relació va ser consentida i és previst que les properes hores passi a disposició judicial.
9: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
2: Ràdio 4. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
17: L'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle.
17: L'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica.
17: L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
19: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
20: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
21: Irrepetibles.
22: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
23: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
21: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
24: El cap de setmana, a les 12, arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
25: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
26: Sota sospita, amb Laura González.
24: Dissabte i diumenge, de 12 a 2 quarts de 2.
26: Ràdio 4.

0: i 8 minuts ara mateix. On tenim el Jordi Bota, Jordi Vila?
1: Doncs mira, ja està escalfant motors.
0: Ja ronda per aquí.
1: Ja ronda per aquí.
0: Entri. Escalf... Han d'entrar sempre, la gent, aquest estudi. No, no. Que passi, home, que veurà el piset.
1: Doncs que passi, ara, ara farem passar. Ara farem passar, ara farem passar.
0: Perquè avui què farem amb el Jordi, nen? Frases fetes, figures retòriques, sí, curiositats sobre el català...
1: Correcte, i sempre ho fem de forma molt dinàmica i utilitzant doncs el recurs també musical que ell també utilitza i que tant ens agrada. A més, ell aprofita per donar la volta pel territori català i va recollint doncs, això, expressions que s'estan perdent i la veritat és que posem en valor la nostra llengua, que ens fa molta, molta falta, Xavi.
0: I avui és el Dia Mundial de la Infermeria. Deixa'm saludar aquesta hora Conxi Lázaro, membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Com estem, Conxi? Bon dia.
2: Hola, bon dia
0: a tots
2: els oients.
0: I bon Dia Mundial de la Infermeria. També Pilar Villalba, delegada sectorial de SATSE, infermera de l'Hospital de Mollet del Vallès.
3: Hola, bon dia, sí, exacte.
0: Com esteu? No gairebé, no diu?
3: Bueno.
0: És que sou una peça clau, fonamental, de veritat, eh? Sou les millors del món mundial, ho diu tothom. Que està uns dies ingressat en un hospital. Sort de les infermeres i dels metges i de tots. De tot, de tot el personal sanitari. Però és que les infermeres... Diu, al final, qui et cuida és la infermera.
2: Totalment d'acord.
0: Això és el que diu la gent. El que sent la gent quan va a l'hospital. I encantadores. I professionals. Sí. Home, sempre n'hi ha alguna que... Com a tot arreu, no? O algun. Però vaja, ara en parlarem de seguida, eh? Perquè és un tema que ens ocupa i ens preocupa també els d'aquest programa. Però abans recordem que vindrà... Qui vindrà, Jordi? Ana Córdoba, qui vindrà?
4: Qui vindrà?
0: No, que... No, que... Pau de Pons!
4: Ve tanta gent a aquest programa.
1: És el que anava a dir. I passen tants convidats, toquem tants temes que... Que, bueno, ens agrada molt que vingui l'Opau de Pons, que sempre ens anima tant, oh, mira.
4: És un... No, és que aquí ell no falla mai.

0: No sé si encara està ressecós, que el van veure allà amb la porta celebrant la Lliga Lo de Gas, eh?
1: És que no se'n perd una.
0: I a la rua...
1: I tant, i tant.
0: I a la plaça Catalunya... I l'he vist amb un vídeo amb uns conos... Com es diu això en català, aquells senyals de trànsit? Els...
2: Els cons.
1: Se l'ha posat de barret.
0: Al cap. Dic, un dia d'aquests ens el detindran, el Pau.
2: Sí, és de tots els saraus.
1: Sí, sembla que això s'ha posat molt de moda ara, sí, a les festes així urbanes. Posar-se un con de barret.
0: De seguida, a lo Pau de Pons, aquí al matí de Ràdio 4. I atenció, oients, perquè avui regalem les millors pastes de te de Catalunya. Es veu que aquestes galetes Origen, que han guanyat el premi a la millor pasta de te de Catalunya d'aquest 2026, són espectaculars, ho han de ser. Doncs en sortejarem dues capses.
1: I són de la pastisseria Hoffman.
0: Sí.
1: Una de les millors pastisseries de Catalunya, eh?
0: Sí, noi. Sí. Doncs les millors pastes de te pels nostres oients. Com que en regalarem dues capses, tenim dos sons del dia. El primer és aquest, sentim-lo. Calen pistes? Sílvia García del Pozo diu que sí.
2: Qui? És que em sembla
0: Ana Córdoba.
1: A veure, pistes.
0: Sembla una màquina de...
1: Pistes.
2: Sí, sembla una màquina. Va, doncs no és una màquina.
0: No és una màquina.
2: És un animal.
0: És un animal.
2: Sí, primera pista.
0: L'animal que fa més por del món, a mi.
2: Sí. Xavi, no et passis de pistes.
0: No, ja. No en donis més, doncs, ja està.
2: Ja?
0: Oh, una, va, una. Una.
2: Un rèptil?
0: Va, un rèptil. Va, ara sí que... Ara ja entra una cosa i una altra. 900-454-455 i tenim un altre soroll.
2: Aviam aquest.
0: No ets tu, no, Jordi Vila.
1: No és un rèptil.
2: No és un rèptil. Podria ser en Jordi Vila fent l'animal.
1: Podria imitar-ho, sí, però no. En aquest cas no sóc jo, no és un rèptil. I, vaja, és bastant fàcil, també, aquesta, eh?
0: 900-454-455. Mira la Sílvia, treu fum, la centraleta. Aneu trucant els propers minuts, i ara no us agafen, perquè només té dues mans i dues orelles, la Sílvia.
1: I hem de dir,
0: per si algú no ho sabia.
1: Xavi, que avui jugarem a la botifarra. A tu t'agrada la botifarra, aquest joc de cartes mític?
0: No sé,
2: jo
0: si...
2: no hi he jugat mai.
1: Mira, perquè diuen que sí, eh?
0: Mira!
2: Sí, la Conchi diu que
0: Conchi
2: sí.
0: Conchi Lázaro.
3: Sí, he jugat a la botifarra, sí. Això és el que té tenir família al Pallars.
0: Al Pallars, Jussà, Sobirà?
3: Sobirà i Jussà, tots dos.
0: Carai, tu. I què ves menys allà, eh?
3: Buah.
0: El xulís del Pallars, per exemple, i moltes altres coses.
3: I tant. A tota Catalunya, per això.
0: Sí, però deixa't estar.
1: Escolta, mira, parlem de botifarra, perquè a Trem han posat en marxa una campanya a les xarxes socials amb el nom Som Botifarra per salvar el joc de cartes, doncs aquest joc de cartes.
2: Sí, és bo que s'està perdent, sí, això, sí, eh?
1: No, jo anava a dir, som botifarra de pagès. Em sortia dit de pagès, no sé.
0: En fi. Que no saps ni el que és tu, jugar a la botifarra.
1: Mon avi jugava a la botifarra.
0: Ah, veus? Mon avi, sí, el meu pare i el meu avi també.
1: Era del Ripollès.
0: Però jo no en sé.
1: I jo tampoc en sé.
0: Desastre, ho perdem tot, això.
1: I recordo que sempre deia, adéu, me'n vaig a jugar a la botifarra. I ens quedàvem tots allà a casa de la família i ell se n'anava a jugar a la botifarra.
0: Vaig a fer la botifarra.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Nen, me'n vaig a fer la botifarra.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs després, quan hi hagi el Pau, parlarem amb aquests joves de Trem, de la capital del Pallars, Jussà, que han posat en marxa aquesta campanya a través de les xarxes socials. Un minut i un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
0: Doncs avui, com dèiem, és el Dia Mundial de la Infermeria, el Dia Internacional de la Infermeria, i volem posar el focus en aquesta professió, Ana Córdoba.
2: Sí, per això hem convidat, les has presentat abans, a la Concepción Lázaro, Conchi, que és del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Barcelona, i també tenim aquí a la Pilar Villalba, que és delegada sectorial de SATSE i infermera de l'Hospital de Mollet.
0: Bé, de seguida parlem, lògicament, de tot plegat, però en primer lloc, que aquests dies del que es parla també sobretot és de l'antivirus. Aquest matí la notícia és que el pacient amb antivirus del Comezulla comença a tenir símptomes. El passatger va donar positiu provisional ahir, va ser traslladat a la unitat de l'aïllament, a la planta 22, si no m'equivoco, d'aquest hospital militar, i aquest matí de cop i volta ha començat a presentar símptomes, ara tots pendents perquè és provisional de la segona PCR. El món sencer està pendent, lògicament, de l'evolució d'aquest brot, que s'ha fet molt massa alarmisme. Els experts diuen que podem estar tranquils. Vosaltres esteu també de tranquil·les? Estem preparats per afrontar el que pugui passar? Si és que pot passar alguna cosa?
3: Jo crec que sí, que estem preparats. Vam passar una pandèmia, aquesta primera pandèmia, bueno, no va ser la primera, però la, el coronavirus es va agafar una miqueta desprevinguts, ara tenim un històric que ens ha de donar una seguretat en respecte a l'antivirus. També és veritat que el seguiment dels contactes és diferent, la transmissió és diferent, per tant, el control també és molt més fàcil de fer. Les mesures d'aïllament també, per tant, jo penso que sí, que hem d'estar tranquils com a societat.
0: Hem d'estar tranquils com a societat. És important. De fet, ahir ho deia el doctor Cervantes, per exemple, sí. És que fa 24 hores, quan encara no havia sortit el cas d'aquest pacient, és que no hi havia ni un sol infectat, ni a Catalunya ni a Espanya. I alarmisme, sí. Quan els experts, Anna, no paren de dir, escolteu, tranquils, que el que deies tu, Conchi.
2: El missatge
0: és
2: unànim.
0: La Covid era la gran desconeguda en aquell moment. En aquest cas ja sabem de què parlem, sí? Amb l'antivirus, Anna.
2: Sí, sí, era això, no? Que aquest missatge una mica que ens acaba de transmetre la Conchi és el mateix que estan transmetent tots els especialistes amb qui hem parlat nosaltres i tots els mitjans, és a dir, tranquil·litat, és un virus conegut, sabem d'on ve, sabem com es contagia i, per tant, podem estar tranquils, això és
0: bé,
2: el que
0: mira,
2: ens diu tothom.
0: Una altra última hora, l'Organització Mundial de la Salut preveu més casos positius d'antivirus. Mm-hmm. Ja fa dies que es veu a venir, això, ho diuen els experts, i no passa res. Encara que surtin nous casos, l'OMS preveu més casos positius d'antivirus i aposta per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. Fins al 21 de juny, pràcticament fins per Sant Joan.
2: Això ja ho van dir, que les quarantenes, a mesura que anessin sortint positius d'aquests que havien estat dins
0: correcte.
2: Del creuer, s'haurien d'anar actualitzant perquè
0: el contacte,
2: exacte, el comptador a zero s'ha d'anar posant doncs, en base a l'última vegada que han estat en contacte amb aquella persona.
0: Doncs ara l'OMS aposta en efecte per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. Com esteu les infermeres i els infermers?
3: Doncs realment les infermeres i infermers estem una mica cremats, més que res a nivell laboral, però d'això ja ens parlarà de la Pilar. El que sí que és veritat és que avui és un dia de celebració per a totes les infermeres. Aquest dia ja es va decidir, bueno, fer uns apunts, no? En 1974 ja el Congrés d'Infermeres va proposar aquest dia per celebrar el Dia de la Infermera. Uh-huh. I ja des del Congrés Internacional d'Infermeres ja es dona també una sèrie de participacions, un kit que és per fer publicitat a nivell internacional, no només aquí a Espanya, perquè les infermeres estem a tot arreu. A tot arreu, a tots els països, a tot arreu als hospitals, a primària, en salut mental, tenim una sèrie d'especialitats. El que sí que és veritat és que de vegades no tenim aquest reconeixement social, a nivell social, de la persona atesa que té contacte directament amb la infermera. Sí que hi ha un reconeixement, perquè coneixen la nostra feina diària, però a nivell de societat com que falta una mica aquest reconeixement. No és que ho reivindiquem, potser, bueno, ho reivindiquem, però nosaltres coneixem la nostra feina, sabem el que fem, i som una professió que és vocacional, però sense professionalitat no tenim professió. No som infermeres, realment. Perquè la cura és una cosa que és inherent a la humanitat. De fet, la primera evidència de cura antropològicament és del primer homínid que va aparèixer amb una fractura consolidada fa un milió d'anys. I llavors això ja demostrava que hi havia un tipus de cura social. Això, durant tota la història, ha estat lligat a lo que és la cura de les dones, però això va fer un canvi ja fonamentalment a Florence Nightingale, que va ser la precursora de la infermeria moderna i que ja va dotar d'aquesta professionalitat a les cures. Llavors hem de canviar aquest xip de... I perdona que t'ho digui, Xavi.
0: Digues. Endavant.
3: De la infermera encantadora. Ja ho has comentat, no?
2: No li ha semblat dir això, aviam.
0: Professionals...
3: I tant.
0: Professionals com la copa d'un pi. Això és el que diu o diem la gent quan sortim de passar uns dies en un hospital i sort n'he tingut. De tot el personal sanitari.
3: Però també, sobretot...
2: Per l'acompanyament, no? Perquè al final infermeres.
0: Qui
2: més vegades entra a les 24 hores.
0: I la gent ja saps que parla així, peu de carrer. Encantadores, sí. Un tracte brutal...
3: Sí, però això és una mica el que les infermeres volen canviar, perquè se'ns associa a...
0: Voleu
3: unes...
0: canviar perquè admets que és una realitat, que això es diu.
3: Exacte.
5: Sí? És que encara estem lligats amb una visió antiga. I aleshores aquesta visió ens lliga... Aquesta visió el que ens fa és no poder avançar. I el que nosaltres volem és avançar.
2: Voleu que se'ls professionalitzi més, que la gent entengui que sou professionals, però si, més enllà de ser encantadores.
0: Però la gent ho diu. Jo crec que la gent del carrer ho té clar, que són professionals com la copa d'un pi. i que sort en tenim, també i sobretot quan som en un hospital, que sou qui més i millor ens cuida. És així? Aquesta és la percepció que té la gent.
3: Sí, totalment. A veure, som les que millor cuidem perquè són els professionals que es dediquem a les cures de les persones.
0: Home, qui està sobre del malalt tot el dia, qui és?
3: Sí, les infermeres, però realment, a mi no m'agradaria, sí que estem per reivindicar les infermeres, però a nivell assistencial, a tots els nivells, hem de ser equips multidisciplinaris. I no, a veure, jo encantada de que, bueno, les infermeres fan molt, i clar, són les precursores de les cures i són les primeres, evidentment, la nostra professió és cuidar les persones, però a nivell de salut, a nivell de sanitat, són equips multidisciplinaris, amb moltes professions sanitàries, amb molts professionals que treballen en l'àmbit de la salut, i tot això ha de quadrar. I tota la societat ha de ser conscient d'això, també.
0: Aquest matí, l'Anna Córdoba, que ha preparat aquesta entrevista i ha parlat prèviament amb vosaltres, i em diu, Xavi, has de pensar que pràcticament el 56% de les infermeres de Catalunya es planteja deixar la professió per la sobrecàrrega del sistema. Sí. Pràcticament el 56%, dic, tant?
6: I tant.
0: És així, això?
6: Hi ha molta gent, o sigui, hi ha moltes infermeres que aquesta sobrecàrrega ni ve precursada moltes vegades per tema de conciliació familiar laboral, tema de llei de ratis, tema de moltes coses que estem lluitant. O sigui, avui és, per exemple, és el dia de l'infermeria, és un dia que hem de celebrar, però és un dia de reivindicació dels nostres deures.
0: Total.
6: I dels nostres drets. És nosaltres, per exemple, quan estem parlant d'especialitats i professionalitat, nosaltres volem una classificació professional. Nosaltres ara mateix estem a la A2, defensem que volem estar a la U, perquè nosaltres tenim una professió, uns crèdits que dels estudis, com altres professions que estan a la U, no diem res, però aquesta lluita que fem sempre fem amb un respecte amb altres professions,
3: Val?
6: Sobretot des del respecte, i el que volem és que avançar i no tenim una limitació d'accés, per exemple, de càrrec de gestió de sanitat.
2: Explica'ns què suposaria fer aquest canvi d'A1, no? D'A2 a A1, exacte, o sigui,
0: traduïm
2: a nivell
0: una mica
2: pràctic,
0: per la gent, hi ha molta gent que diu això ben bé, ara no sé.
2: Quines coses us permetria fer canviar el nivell professional, per exemple?
6: Parlem, per exemple, el tema de les especialitats.
2: Sí.
6: Infermeria té especialitats, les infermeres estan professionalitzant, s'estan estudiant, i aquí és per poder avançar i poder, per això que t'estava dient, poder gestionar les cures infermeres de totes les necessitats que tenen avui en dia. Per exemple, avui en dia existeix una piràmide demogràfica invertida, Vale? Que cada cop la població necessita més cures, d'una major necessitat de gestió, i que més si no, nosaltres, infermeres, poder gestionar aquestes cures.
2: Aquesta falta de gestió està relacionada amb la manca de personal o amb una mala organització? Perquè manca de personal queda clar que hi és. Entre les vostres reivindicacions es parla de que faltarien 20.000 professionals al sector.
6: Sí. Però hi ha manca de personal, hi ha torns rotatius, que això també influeix molt, la temporalitat cronificada, Vale? I aleshores tot això influeix amb una càrrega professional, una càrrega personal. Hi ha moltes plantilles estructurals que són justes, però que, a més, aquestes plantilles estan gestionades amb una gestió una miqueta amb dificultat per diferents raons.
0: Bé.
6: Marca de personal.
0: Acaba.
6: Manca de personal, que falta a tot arreu. No vull dir que la gestió estiguin fent malament, sinó que aquesta gestió té dificultats per fer-ho amb aquesta manca de personal.
0: Bé, aquest matí també estem molt pendents de la vaga de mestres i professors. A partir de les 12 arrenca aquesta manifestació des de la plaça d'Urquinaona de Barcelona i anirem en directe, però ara mateix des del Reial Automòbil Club de Catalunya m'informen que s'ha restablert pràcticament la normalitat a tota la xarxa viària catalana, les rondes, els talls que hi ha hagut aquest matí. Està tot en ordre, a banda del que puguin implicar les concentracions que arrenquen aquest migdia, per exemple, a la plaça Urquinaona. Anna.
2: Sí, sí,
0: és l'última hora de la informació del trànsit que m'acaben de fer arribar des del Reial Automòbil Club de Catalunya.
2: Sí, estem pendents, no?, de tot el que pugui anar passant, perquè és evident que avui serà un dia mogut,
0: sí,
2: perquè hi ha mobilitzacions arreu de Catalunya.
0: Cap problema, cap problema. Mira, el David, un oient. Gràcies a les infermeres de la Vall d'Hebron, de tot cor, per la feina tan bona que han fet amb la meva mare. Mm. Professionals, amables i empàtiques al 100%. Ho diuen així. Conxi!
3: Sí, sí, amables i empàtiques, sí. A més, nosaltres recopilem totes les habilitats toves que es diuen actualment, no? Que realment no són tan toves, no? Com és l'empatia, l'escolta activa. Realment això és un pilar fonamental, i evidentment, però... depèn com es digui, de vegades a nosaltres se'ns
0: fa enrere. Ja. Entenem perfectament el que dieu i el que voleu, diguéssim, el camí que voleu recórrer en aquest
2: volen
0: sentit.
2: Volen equiparar la seva feina a nivell de professionalització dels altres professionals del sector sanitari.
0: Evidentíssimament. Sembla estrany, no?, que al segle XXI estiguem com estem, amb aquest tema.
3: Mira, pensa que, bueno, lo que comentàveu abans, no? Les infermeres lo que estan dient és que no volen seguir treballant en aquestes condicions laborals, no només a nivell econòmic, sinó, com ha comentat la companya, a nivell de conciliació familiar i d'altres, de reconeixement, sinó que a més, el que estem veient és un abandonament realment de professionals, alguns que se'n van fora perquè les condicions laborals a l'estranger són més atractives per a les infermeres que no pas les que tenim aquí. I el que estem dient, les infermeres, és això, que no volen treballar en aquestes condicions. I en lloc, normalment, no, la relació oferta-demanda només funciona en un sentit. I aquí les infermeres estem dient això i se'ns reconeix tot això que nosaltres estem demandant.
0: Bé, els metges de Catalunya ara tornen a convocar vaga. No sé si pel dia 20 vam dir, no? Anna Còrdova.
2: Sí, sí, sí.
0: 11è dia de vaga des del mes d'octubre. Uh-huh. Que no hi ha ningú content en aquest país. Però hi ha una altra cosa que em crida l'atenció. Diu que la resta de l'Estat estan, a veure, millor o menys malament, podríem dir. Potser és més correcte això últim, no?, que Catalunya.
3: Parles a nivell de sanitat o d'infermeres?
0: Infermeres. A veure, sí.
2: La Conxi feia una puntualització. Ella el que deia és que sí que és cert que aquí a Catalunya, no?, hi ha més aquesta voluntat de potser deixar la professió, però que a nivell de xifres no estem tan malament. Explica'ns-ho.
3: Sí, no, realment
0: expliquem-ho, això, a veure.
3: La ràtio que tenim aquí a Catalunya per 1.000 habitants és del 6,5 i a la resta de l'Estat és de 6,1, d'Estat espanyol, dic, uh-huh. És de 6,1. És evident, hi ha una gran diferència, no? Perquè nosaltres reclamem més infermeres perquè realment estem molt saturades a nivell laboral. Necessitem més infermeres per cobrir totes les necessitats de la societat, les necessitats de cura.
0: Quantes infermeres calculeu que calen?
3: Doncs mira, a nivell de Catalunya estem entre unes 14.000 i unes 20.000, i a nivell de tot l'Estat espanyol són unes 100.000. Més o menys.
0: Això és el que hauríem de tenir o el que tenim?
3: Els que ens falten.
2: Falten.
0: O sigui, a banda de les que sou ara, faltaria...
3: Sí. Sí.
0: Bah, Déu-n'hi-do.
3: I això són dades a nivell de comparativa amb la mitjana europea. La mitjana.
0: Amb la mitjana
3: no
0: europea.
3: No els estàndards més alts, sinó amb la mitjana europea.
0: Per això n'hi ha tantes que toquen el 2.
3: Exacte.
0: Sí,
2: quins són els països
0: fora?
2: On marxen més sovint? O sigui, quins són els millors llocs per anar treballant en infermeria?
3: Normalment se van a països nòrdics. Doncs les condicions laborals, de vida, la conciliació és més fàcil, realment.
0: Ah, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Què hi dius tu, Pilar?
7: Doncs, que és el tema de llei de ratis. Estem seguint la llei de ratis, que és que diria ja 6,5, sembla poc, però està una mica generalitzada. O sigui, vull dir que aquesta és la dada que en tenim, però hem de pensar que en molts hospitals estan treballant amb pacients que porten una infermera 15 pacients, en residències portant una infermera per la nit pot portar 200 persones, pacients seus de la residència.
0: Una persona, 200
7: Exacte,
0: persones
7: o sigui,
0: a la nit?
7: Estem parlant de que en general és un 6,5 de la companya, però aquestes dades són generals. O sigui, hem de parlar quan estem a la UCI, la ràtio de la UCI, la ràtio d'hospitalització, la ràtio d'urgències, la ràtio de les residències, dels ambulatoris, que també, o sigui...
2: I tot això?
7: És en general, però hem de ser conscients del que estem parlant. I, clar, una ràtio amb un hospital de que portes 15... Sí. La ràtio seria de 6 o 8 segons europea.
2: Clar, però aquestes ràtios de què estem parlant, això, quin impacte té a en els usuaris, no? O sigui, en els malalts, perquè evidentment tu com a infermera sí. entenc que no pots fer la teva feina amb la mateixa qualitat que la faries si realment tinguessis els pacients que et pertoquen
0: i
2: quin impacte té en la teva salut mental,
3: bueno,
2: no? Perquè entenc
3: primer
2: que
3: has de tot, la impacta directament i està directament relacionat amb la seguretat del pacient. Uh-huh. I això, com a infermeres, ens preocupa molt perquè nosaltres som professionals, intentem arribar a tot, intentem fer-ho el millor possible, amb unes cures de qualitat,
2: sí.
3: però aquesta llei de ratis no s'està avançant perquè està des del 2017 en el Congrés.
2: Uh-huh.
3: Això vol dir que si això tira cap endavant, si podem minimitzar, disminuir aquesta ràtio que tenim en cadascú, uh-huh. això vol dir que hi ha més seguretat del pacient. Uh-huh. Però ens falta també això que estàvem parlant, d'una manca d'infermeria.
0: Ai, senyor, fa temps que demanem, la consellera de Salut, Olga Pané, que va estar baixa perquè va agafar la baixa perquè es va trencar el peroné en un accident domèstic, però ens agradaria molt també i sobretot escoltar la veu del Departament de Salut amb la mateixa consellera o amb qui sigui, o el senyor Dalmau, que és qui ha assumit una mica les tasques de la consellera, no? El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per sentir una mica la seva veu, també i sobretot, però és que, clar, no sé, des de Metges de Catalunya diu que ni en reben. Diuen ells.
3: Diuen. A nosaltres la sensació és que no ens escolten.
2: Mm-hmm.
3: Perquè el que tu deies, Anna, a nosaltres ens afecta també això amb el síndrome de burnout, el síndrome que estem cremades.
2: Clar.
3: Arriba un moment que estàs cremada a casa perquè el treball t'afecta a casa, perquè són persones, i clar, davant de tot hi ha l'abandonament d'aquesta professió que a nosaltres, és com ha dit la Conchi, és vocacional, però al final és una professió i al final et crema i et crema per dins.
0: Ens has posat exemples, d'una infermera per 15 pacients o en una residència 200 persones en una nit.
3: Sí. Disculpa una cosa, la normativa que regeix a les residències depèn del Departament de Drets Socials, realment, i és una normativa que és de l'any 1989, em sembla.
0: Mare meva.
3: Llavors, en aquesta normativa només surt que el rati de persones que atenen directament, no especifica ni qui és infermera, no especifica la categoria professional. Llavors, el problema que tenim a les residències és molt gran perquè afecta l'accessibilitat a la salut de les persones grans, el dret és un dels drets fonamentals, el dret a la salut, i tenim això, és que els ràtios realment no estan ben definits, són molt, molt antics, la societat ha avançat, la patologia, les condicions de salut han canviat i ens hem d'anar actualitzant amb el temps. Les infermeres a les residències, a més, tenen un conveni a nivell de residències particulars o que estan concertades. Ho he de dir, en veu alta, és l'últim conveni, si no recordo malament, era de 1.550 euros bruts una infermera d'una residència. I això en complements de cap de setmana. Uh-huh. Això és que s'ha d'entendre. Som una professió que tenim una formació universitària de 4 anys, si són especialitzades tenim 2 anys, i aquesta especialitat també s'ha de reconèixer, perquè nosaltres estem formant, des d'aquí, des de Catalunya, estem formant excepcionals professionals, i aquesta especialitat no es reconeix, no es contrata per especialitat.
2: Uh-huh. No. I una pregunta, totes aquestes mancances, totes aquestes reivindicacions que esteu fent, com intervenen, com apareixen en el nou Estatut Marc? És a dir, sé que heu estat negociant, explica'ns una mica en quin punt estem i quines coses pot millorar o no.
3: Bueno, encara estem a la negociació i és el que t'ha dit. Amb la negociació estem parlant amb altres professionals i estem parlant sempre des del respecte i lluitant per tot això.
2: Però milloraria aquest nou Estatut Marc alguns d'aquests punts? Per exemple, actualitzar, no?, la vostra formació, tot això?
3: Bueno, la nostra formació, nosaltres, infermeria, és una professió que sempre s'està activament actualitzant, perquè...
2: Sí, però em refereixo a l'actualització del grup professional...
3: Sí, influenciaria molt.
0: Deixeu-me saludar el Jordi Bota, que ja el tenim aquí a l'estudi. A punt, Jordi Bota.
8: A punt.
0: Què sentirem avui?
8: Doncs avui parlarem de literatura, de figures retòriques, escoltarem embarbussaments, una cançó també de rumba que dona molt de joc.
0: Carai.
8: I parlant de joc, parlarem de l'origen d'una frase feta, que és anar a totes, i que té a veure també amb el joc.
0: Ah, doncs molt bé.
8: Ho lliguem tot així.
0: Ara ho aclarirem tot plegat. Vindrà el Pau també aquest matí.
8: Després, oh? Sí, la tercera hora.
0: No, la tercera.
8: Segona.
0: D'aquí pocs minuts.
9: Quan es desperta.
0: És puntual.
9: El Pau arriba quan es lleva.
0: Exacte. Mira, tenim aquí a Conchi Lázaro, membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Pilar Villalba, delegada sectorial de SATSE, infermera de l'Hospital de Mollet del Vallès. Més de 3.000 episodis violents contra professionals de la salut. En vam parlar un dia en aquest programa, perquè, a més, això de la intel·ligència artificial i del doctor Google es veu que no ha ajudat absolutament gens, perquè la gent us acudeix i ja té clar el diagnòstic i el professional, o la professional, que sou vosaltres, ja pot dir missa. Jo tinc clar que el que tinc no és el que em dius tu, sinó és el que m'ha dit el doctor Google o la IA. El que faltava pel duro, vaja.
10: Perquè sí
0: o no?
10: Ja he mirat, sí.
0: Conchi, Pilar.
10: Sí, és així de clar. És que quan tu comentes o venen d'urgències o me passa esto, tal, no sé què, perquè jo he mirat al Google i m'ha dit que em passa això i m'has de fer això o no. Bueno, a veure, se l'escolta i tal, però deixa'm fer una valoració primària, veurem l'anamnesi i tal, de mica a mica, però sí.
0: El perill, a més, que pot comportar l'automedicació, perquè més d'un deu dir, ja no hi vaig, el metge o la infermera, perquè ja sé el que tinc i el que m'he de prendre, que dius, doncs anem fatal, nois i noies. Sí,
3: bueno, això s'està treballant una mica també des del departament. No es vol tenir una accessibilitat més ràpida, perquè jo penso que realment moltes persones triguen molt en tenir visita, tant per part de la infermera com d'altres professionals. Sí. Triguen molt i això realment crispa la societat, crispa les persones que atenem. I de vegades quan ens arriben amb una motxilla, que aquesta motxilla s'ha d'anar desfent. I jo penso que d'aquí des del departament estan treballant perquè això no passi o es pugui atenuar una mica.
0: Doncs escolta, Pilar Villalba, Conchi Lázaro, un milió de gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Què dius, Conchi?
3: Mira, és que
0: digues.
3: Primer de tot volia...
0: Vull del pap.
3: Sí, no pot
0: sortir ningú amb res al pap aquí. Què volies dir?
3: Ara ho tinc aquí.
0: Espera, que tens la llibreta.
3: No, primer de tot volia felicitar totes les infermeres que en aquests moments estan treballant i estan cuidant de la nostra societat.
0: Sí, senyora.
3: Un agraïment per totes elles, que som totes.
10: Sí.
3: I després també el que volia dir, només són quatre paraules, és que durant segles les infermeres hem recorregut un camí de resiliència per transformar el nostre futur. Són la petjada d'una professió que no deixa d'avançar i que no accepta els vells tòpics i que invisibilitzen la nostra expertesa i la nostra formació. Reivindiquem que són imprescindibles professionals docents, investigadores, científiques, cuidadores, acadèmiques, de cap a peus. I que... Hem agafat una imatge, que és aquest any de l'Esclop, que és com reflexar que el fer una passa endavant i reivindicar un col·lectiu que sempre manté dempeus el seu compromís amb la societat.
0: Sí,
3: gràcies, Xavier,
0: només faltaria. Heu de poder dir tot el que vulgueu dir.
3: Ho he dit massa de pressa, però bueno.
0: Aquest programa sempre al costat de les infermeres, també, dels metges, dels mestres, dels professors, dels pagesos, dels ramaders, dels taxistes, dels autònoms en general... Perquè nois i noies no hi ha ningú content en aquest país. Poca gent, vaja.
3: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
0: Home, torneu quan vulgueu, de veritat.
10: Gràcies.
0: Vagi molt bé. 12:45. Anem amb el Bota. Que si no se'ns tirarà el temps a sobre, nen.
1: És que aquí el temps passa molt, molt ràpid, Xavi, eh? Molt ràpid. I ara és moment de posar en valor la llengua catalana, sempre amb el nostre supercol·laborador, filòleg, periodista, Jordi Bota.
0: Per on comencem avui, Bota?
1: Vinga, va.
8: Doncs avui per la inversa, és a dir, avui comencem per la música i també pels sons, diguéssim, de les persones de carrer, que són també les que ens interessen també en el programa.
0: Ah.
8: Si us sembla bé, comencem.
0: Vinga,
8: amb alegria i amb una rumbeta.
0: Això ens convé.

0: Doncs mira, per començar amb aquesta cançó de la banda empordanesa Neon, hem de comentar que hi ha, per exemple, una gradació. Diu que no és guapa, sinó que és guapíssima. També utilitza un altre superlatiu. Diu vermellíssima, per exemple. I, a més, una personificació. Diu, mira si ha avançat la ciència, que ara els bombons caminen. Clar, els bombons no poden caminar. Són les persones, per tant, atribuïm una qualitat humana en els bombons, i els bombons es refereixen a aquesta noia, a aquestes noies maques, i, per tant, seria també, alhora, una metàfora.
1: Mira, ara no sé per què, però sentint aquesta música, Jordi Vila...
2: Sí, dóna'm un bon rotllo,
1: saps que és molt.
2: Sí,
1: saps que sí. Se m'ha acudit?
2: Què?
1: L'altre dia teníem a la Meravella, que ha fet 75 anys. Ens van encantar, ens van caure especialment bé. Els dos que van venir.
2: I tant, i tant.
1: Doncs podríem portar un dia la salseta del Poble Sec.
2: Ah, mira.
1: Em va afectar molt el gener quan va morir el Salvador. Salvador Escrivà, perquè vaig tenir la sort de conèixer-lo i entrevistar-lo, el líder i cantant de la salseta del Poble Sec, la va fundar ell, i al capdavant de Salseta Discos va ser el descobridor de grups com Sopa de Cabra i Un Papa, el Salvador. Doncs estaria bé que tinguéssim un dia d'aquests a les portes ja de l'estiu, a la salseta del Poble Sec aquí en directe. Sembla?
2: M'ho apunto.
1: Però apunta-t'ho.
2: Sí, m'apunto, Xavi, m'apunto.
1: Si no, se te'n va alçant al cel. Això de se te'n va alçant al cel també és habitual, eh?
0: Un altre, sí.
1: Eh que sí?
0: I tant, i tant. Sí, quan tens moltes coses al cap, a tothom se'ns en va. A tothom se'ns en va al cap.
2: És el que ens passa en aquest programa, perquè tenim molts temes, cada dia són molts temes.
1: Jo per això ho dic així en antena, perquè si no se m'oblida, si sóc el primer que se me'n va.
0: Sí, a tothom li passa això.
1: Per això dic, a veure si entre els dos ens en recordem, Jordi Vila.
2: I me'n recordo molt del primer disc de Sopa de Cabra.
1: Posa't un senyal aquí a la mà, home.
2: Sí, no, ho he apuntat. Però ara que deies que el segell del disc de la Salseta, recordo el primer disc de Sopa de Cabra, que el vaig comprar en format caset en aquella època, que sí, i era la Salseta, la Salseta Disc.
1: I saps a qui portarem un dia d'aquests? El fundador de l'UDGAS, el Fede Sardà.
2: Sí, ja està.

0: Pau, una mica són els protagonistes també. De l'1 de Gà. Allò és casa seva.
1: Sí.
0: Jo no sé si no s'hi si dormen alguna nit. Ara li preguntarem al Pau quan vindrà.
1: De fet, s'hauria de crear una frase feta relacionant l'1 de Gà, festa i Joan Laporta. O sigui, s'ha de buscar la fórmula. Ja crearem algun dia una frase feta d'aquestes, a veure si la popularitzem i
2: no faci, podríem dir, no em facis l'1 de la porta. No. Ai, haurem de buscar alguna cosa millor, no?
0: No sé, però vinga. Són gent que ens aporten molt a nosaltres, de veritat, i són pous de ciència que tenen
1: ciència,
0: una trajectòria
1: de vida,
0: i una vida, exacta, i sempre n'aprens moltíssim quan comparteixes una estona amb ells. Ja ho saps que plourà aquesta tarda, Bota?
1: Ho he sentit que ho dèieu.
0: Va.
1: Ho he sentit i
0: avisa nostre traïdor,
1: I sí, a les 10 del matí. I per cert, parlant d'exageracions, també, que a vegades n'hi ha, que són les hipèrboles, en el llenguatge, diguem-ho així, formal, literari, doncs diuen aquesta cançó, si em paguessin per pensar-te, no saps tot el que em deurien. O també, quan em mires, em mates, relacionant-ho amb la bellesa d'aquesta noia.
2: Aquesta frase és molt potent, eh? Quan em mires, em mates.
1: Sí, quedes extasiat, eh? Caus a terra. També hi ha una altra comparació, en aquest cas, diu, estàs més bona que el pa, aquesta que és d'un registre molt i molt col·loquial. I tota la cançó...
0: Això s'ha dit sempre, això.
2: Sí,
0: és un clàssic. No, más bueno que el pan.
1: Sí. Patés la piara, no? Patés la piara. Más bueno que el pan.
0: Això és més vell que la picó.
1: Que l'any
0: de la picó, que el napeu, això mateix.
1: Sí. En definitiva, aquesta cançó que es tracta d'una alegoria per destacar, ressaltar la bellesa d'aquesta noia.
0: Molt bé, què més?
1: Doncs mira, parlem d'una altra figura retòrica, que en aquest cas seria la paronomàsia, que seria un joc de mots que consisteix bàsicament a integrar en una mateixa oració o vers, dos mots fonèticament molt semblants. Habitualment, l'únic que passa és que es canvia un so. En podem trobar, sobretot, a poemes i també a embarbussaments. Escoltem-ne un.
3: Duc passec al sac, m'assec on soc i el suco amb un suc.
0: Repeteix, Bota.
2: A veure.
1: Ah, aquesta és que no la tinc apuntada.
2: Mira, a mi per embarbussaments em ve aquest que diu 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat.
0: Carai, Jordi.
2: Déu-n'hi-do. Sí, mira, perquè ho tenia aquí escrit i... Però,
0: Déu-n'hi-do,
2: eh? Sí.
0: Déu-n'hi-do, sí, però encara que ho tinguis escrit, nen, compte.
1: Sí. I a més, s'han de dir amb rapidesa. Més, per exemple, casos de paronomàsia, és a dir, canvis d'una única lletra, d'una única grafia, d'un únic so. Per exemple, balla damunt la palla, balla palla, de J.E. Foix, o conill, per què temps el temps? Llavors, aquí, doncs, també seria amb Pere IV.
0: Uh-huh.
1: I en un altre embarbussament, en aquest cas, de la Bruna, amb un to més juganer, en trobaríem més.
4: Jo sóc un programa mínimo, músic de carrer, que sempre que jo parc, pec, pic, poc, puc, toco el que sé. D'un lloc a l'altre vas, ves, vis, vos, busco algun diner. Si em feu callar jo, mame, mimo, mu, jo moriré.
2: Això és de la cançó aquella que diu jo sóc un pobre mame, mimo, músic de carrer.
0: Atenció. Mira, dades. Ens deia la Iolanda Segura aquest matí. Fins allà al migdia no tindrem dades. Doncs ja tenim la participació en aquesta jornada de vaga. Segons USTEC. Ara a veure què dirà el departament. Però vaja, segons USTEC, amb dades recollides a les 11 del matí, la vaga és absolutament majoritària. 70% de participació. 70%, segons USTEC. Tu ets profe, també.
1: Sí.
0: Jordi, fas vaga o no?
1: Jo avui no n'he fet.
0: No n'has fet? Per què?
1: Doncs perquè, bé...
0: Et sembla bé l'acord del departament amb Comissions i UGT?
1: No, s'ha de millorar, però per qüestions a vegades personals, doncs a vegades
0: d'acord.
1: No la pots fer, no?
0: Molt bé, que... perfecte. Sí. També n'hi ha que no la fan perquè el que et treuen de sou...
1: Sí.
0: És dir, quan et treuen de sou, si fas vaga?
1: Més o menys, amb una jornada completa, te'n pots anar als vols dels 100 euros, més o menys.
0: Mira, deixa'm saludar el doctor Cervantes a aquesta hora. Ahir el teníem aquí al programa, però també, sobretot, estem... Heu avisat els companys informatius? Estem molt pendents de l'evolució de l'antivirus. La notícia d'aquest matí és que el pacient amb antivirus del Gómez Ulla comença a presentar símptomes. Doctor Cervantes, com estem? Bon dia.
5: Molt bé. La veritat és que era una de les coses previsibles que podia passar. La mirada positiva és que aquest noi ha començat a tenir símptomes no a 3.000 quilòmetres al mig de l'oceà, com algú semblava que volgués que hi fos, sinó en una ciutat on està amb totes les garanties de que es podrà ser atès amb tot el que necessita per la seva malaltia.
0: El doctor Manel Cervantes, digues, Manel.
5: No, que una part és... Bueno, ha sortit un cas més proper, perquè és un espanyol, però, sincerament, a mi és com tots els altres. Vull dir, si estan en un lloc on es poden donar les

0: mesures necessàries perquè evolucioni el millor possible, ja tenim una part guanyada, i aquest és el cas.
1: Sí, senyor. Recordem que el doctor Manel Cervantes és excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i en efecte, és el que ahir deies, Manel, aquí al programa, era previsible que sortissin nous positius. De fet, a Catalunya i a Espanya, ahir no en teníem cap, ara tenim aquest primer positiu provisional, pendent d'una segona PCR.
0: Una cosa és el diagnòstic definitiu a nivell microbiològic i de seguretat, i l'altra és la clínica, una sèrie de resultats amb uns altres anàlisis secundaris, que tot això ja es pot tenir avui mateix, encara que no estigui el cas positiu. Aquí, amb aquests símptomes, amb el període de quarantena d'una malaltia contagiosa, s'ha d'actuar com si la tingués. Uh-huh. I en poques hores tindrem la confirmació definitiva. Però si blanco i con botella era leche, pues, un cas amb aquesta clínica molt probablement serà un cas d'antivirus.
1: I a més, immediatament va ser traslladat a la unitat de l'aïllament a la planta 22 de l'hospital. La reacció va ser, lògicament, immediata. Doctor, podem estar igual de tranquils que podíem estar fa 24 hores i fa 4 dies, sí?
0: No ha canviat res. De fet, avui hi ha una cosa molt positiva que no té res a veure amb el nostre cas proper, però que ens dona més garanties de que la cosa pot controlar-se, que és que els suïssos, amb altres països que han col·laborat, han identificat amb 5 pacients diferents del vaixell la mateixa soca del virus, és l'antivirus dels Andes seguríssim, no ha fet cap mutació estranya que posi en perill el canvi epidemiològic, no és una soca més contagiosa, i el que no sabem segur és com on es va agafar, sincerament, doncs ja ho sabrem, però no és el que menys m'interessa de tot.
1: Correcte.
0: I que aquesta persona estigui en un lloc correcte, on hi hagi, per un costat, l'aïllament necessari, i per l'altre, la UCI més completa, amb totes les garanties per tractar aquesta malaltia, això podria ser a tres hospitals a Madrid, doncs un és el que està ella a l'Hospital de la Defensa de Gómez Ulla. A Barcelona també hi podria ser, però bueno, és correcte, s'ha fet el que tocava.
1: Bé, aquí tenim a la UCI, és a la passatgera francesa, en aquest cas sí que està molt més greu, doctor Cervantes.
0: I el primer anglès que va anar a Sud-àfrica.
1: Correcte.
0: Encara hi és a la UCI de Sud-àfrica.
1: Sí, senyor, sí, sí. Totalment. Qualsevol cas, només era aclarir això, perquè sempre que surt alguna novetat i el primer positiu de l'estat espanyol, hi ha qui aprofita per fomentar un cert alarmisme que no té cap mena de sentit, i per això ens agrada parlar sovint amb professionals, sí, com tu, Manel, aquests dies.
0: Sincerament, el vostre to també és aquest. Jo crec que si els primers dies la incertesa i la improvisació ens va fer viure alguna por de que es farien les coses malament, això ja fa un parell de dies que es veu que ha fet un tomb. Uh-huh. Les coses s'estan fent correctament, d'acord amb autoritats europees i mundials, i amb els mitjans necessaris per fer tot el possible.
1: Uh-huh.
0: I per cert, avui també se n'ha parlat de que hi ha 38 filipins que no se sap què farem amb ells, però en tot cas es farà a Holanda, que és on estan treballant, però els 38 tripulants sembla que no en parlem gaire, i són persones tan importants com els altres.
1: Sí, senyor, totalment, totalment. Doctor Cervantes, una altra novetat de fa pocs minuts, que n'hem informat en directe aquí al matí de Ràdio 4, és que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que s'allarga la quarantena fins al 21 de juny, pràcticament fins per Sant Joan.
0: Poc transcendent, però em sembla bé, que no hi ha res més a dir. Una vegada una persona va trigar 40 dies a contagiar-se. La majoria de les persones que s'han contagiat, que no són tantes, persona a persona, s'han contagiat en 2 setmanes. Per tant, si fem 4, pues, és fantàstic, no passa de res. Si a sobre el poden fer a casa seva, millor. Ja en parlarem.
1: Molt bé, doctor Manel Cervantes, que durant anys ha estat cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. 1 milió de gràcies, com sempre, Manel, i anem parlant, perquè lògicament estem i n'estarem pendents també aquests propers dies i setmanes encara. Gràcies.
0: Anirem estudiant. Moltes gràcies, Xavier.
1: Sí, senyor, gràcies a tu per tot, de veritat. Sí, és que és encantador, en sap, s'explica fantàsticament bé, i el tindria cada dia del món aquí al meu costat, Jordi Vila.
2: I està molt bé que ens hagi atès. I també estem molt pendents...
1: És que no ens ha atès abans perquè he anat al segon cafè.
2: Sí, ho sabem.
1: Era la tele. Ah. Jo el volia fer entrar a la primera hora, però era la tele. El Trilla també està complicat aquests dies perquè va de bòlit i en definitiva. Però, lògicament, hi anem parlant i anirem parlant les vegades que faci falta. Bota!
3: Seguim, si us sembla, amb una altra figura retòrica. Abans parlàvem de la paronomàsia. ara parlem de l'aliteració. L'aliteració és bàsicament la repetició d'un so que provoca uns efectes que poden ser efectes, per exemple, de musicalitat. Escoltem un embarbussament on hi ha aquesta aliteració.
4: Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, jo el descarregaré.
3: Fixeu-vos-hi, aquest carrega el carro,
2: la R,
3: aquest moviment de la R, de la roda, del carro, de quan carregues, això és la imatge que tindríem. Per tant, aquesta seria la idea.
2: I hem de dir que la gràcia és dir aquests embarbussaments de forma ràpida, no? Aquesta és la gràcia.
3: Sí, la gràcia per no equivocar-se, per no entrebancar-se, i a vegades, doncs això...
2: Però quan més ràpid ho dius, més possibilitats tens d'entrebancar-te.
3: Sí, però costa, eh? Sí, costa. Quan agafes pràctica, diguéssim, després ja tires bé.
2: És veritat, sí.
3: N'escoltem un altre, vinga.
5: En Pere per el pintor, premiat per Portugal, pinta potipotingues per posar pebre picant.
3: Aquesta del Pere Pintor també seria una altra. I ara, si us sembla, i ja que parlàvem també d'aquest tema d'actualitat, d'estar en quarantena, podríem veure d'on sorgeix aquesta expressió, si us sembla bé.
2: Sí.
3: Doncs mira, sorgeix de l'edat mitjana, del segle més o menys 14-15, a les ciutats de la Mediterrània, doncs hi havia hagut la pesta, i llavors per aïllar els habitants, diguéssim, o els viatgers, els tripulants de les embarcacions, doncs quedaven allà aïllats 40 dies, 40 giorni, i llavors era per això, com que quedaven aïllats, es feia aquesta quarantena que era de 40 dies. Per tant, és una expressió que des de llavors s'utilitza i moltíssim a les nostres llengües romàniques.
2: I per una expressió que està molt, molt d'actualitat, eh?
3: Sí, per l'antivirus. Sí, tant i tant.
2: I tenim una altra expressió catalana que utilitzen molts treballadors per referir-se, doncs, a aquells que no fan vaga, no? Que els diuen fer d'esquirol o ser un esquirol, no?
3: Sí, fer d'esquirol o ser un esquirol és aquella persona que no fa vaga, i l'origen ve exactament de la població de l'Esquirol, perquè hi havia hagut, doncs, fàbriques, empreses d'allà a prop, concretament de la zona, no? Mm-hmm. I el que passava? Doncs que els hi faltava personal, i llavors qui anava a treballar en lloc del personal que feia vaga, doncs eren ciutadans de l'Esquirol, i per això doncs es parla de l'Esquirol, que per cert després aquest nom, aquest terme també s'ha estès al castellà, i el castellà també es parla de l'Esquirol, no? En aquest sentit. Per tant, és un mot que es va generalitzar.
2: Molt bé, tenim una altra expressió, anar a totes.
3: Anar al màxim de les nostres possibilitats es considera, doncs, que ve del llenguatge dels jocs de cartes, de les apostes, i seria, doncs, això, jugar totes les cartes, apostar-ho tot, posar-hi tots els recursos en una jugada, o també viure la festa intensament, com la que s'ha viscut ara amb la victòria del Barça.
1: Avui parlem de la botifarra, que sí, diu que s'està mig perdent, això, entre la gent jove, que no s'hi juga tant, ja no. Aquesta tradició de tota la vida, dels pares, dels avis, dels besavis... Una mica se'n va l'aigua. Hi ha un parell de xavals de Tremp, que són joves i que han dit, noi, això ho hem de revifar com sigui. Eh, Jordi Vila?
2: Sí, mon avi en jugava a la botifarra. Sí, jugava molt, i sempre que em deia, mira, Jordi, vine, l'havia vist, sempre eren els avis del poble, no?
3: Amb els bastos.
2: Jugant amb el caliquenyo i amb la cigarreta, allà, feien com una pinya, no? Era com un univers en la qual semblava que tu ho veies des de fora.
1: Què
2: no?
1: Diu lo Pau? Què diu lo Pau de Pons? Què fas, Pau?
6: Estic enganxat aquí al cotxe, perquè els mestres foten vaga i manifestacions i està tot tallat.
1: Però on ets? Que has anat a plaça Urquinaona, animal.
6: No, però sempre per vindre aquí passo per la Gran Via.
1: Clar, i està tot ara mateix, al voltant del centre de Barcelona, clar, evidentment deu estar tot col·lapsat, això, no?
6: Sempre tallen el mateix... Sempre tenia el mateix lloc, per on passo jo.
1: Ja. Mira, que tu també ens ho pagàs més d'una vegada amb la mateixa pedra, podies haver tirat amunt avui.
6: Què sé jo?
1: Oh, què sé jo. Clar, dorm fins ara. No escoltes el matí de Radio 4, no saps el que passa al matí.
6: Escolto a partir de les...
1: A quina hora arribaràs? A quina hora arribaràs, Pau?
6: No sé, quan me deixin. Ja t'avisaré, ja ho notaràs quan entri per la porta, ho notaràs.
1: Sí, es nota quan entres per la porta, Pau. Va, merci, nen, fins ara. Digues a la Guàrdia Urbana que et deixin passar, que has de venir el matí a Ràdio 4, si no... Va, ja tornem a trucar, si hi ha alguna cosa. Fins ara, Pau, merci.
6: Ja ho provaré.
1: És un crac. Sí o sí?
3: I tant,
1: diu.
3: I va actuar el cap de setmana a Olot.
1: A Olot?
3: Dissabte, ho va petar.
1: Ho va petar? Has vist algun vídeo?
3: He vist vídeos per Instagram, perquè el segueixo també.
1: Una gentada, tothom cantant les cançons del Pau. Espectacular, a la capital de la Garrotxa. Mira que va ploure, diu, no?
3: Sí, tant.
1: Sí, noi.
3: Tota la tarda vespre es veu que sí.
1: Espectacular. I diumenge l'Udegas.
3: L'Udegas amb la porta i companyia. Amb la celebració.
1: Després de fotre's un con d'aquells al cap i fer l'animal al mig del carrer.
2: Incombustible.
1: Sí, ja hi pots comptar que la rua, no? Per això s'ha aixecat ara. És igual.
2: Home, potser diguem, amb el seu carisma és capaç de convèncer els de la Guàrdia Urbana perquè l'acompanyin i l'escortin fins aquí, no?
1: Si el veuen segur que el deixen passar. Què més diu que portes avui?
3: Doncs mira, parlant de festes, del Barça, de la Porta i companyia, hi ha diverses expressions per parlar de celebracions.
1: Digues.
3: Una d'elles, anar de festa grossa, que seria celebrar alguna cosa, algun acte, amb moltes ganes.
1: Sí.
3: L'altra, fer gresca i xerinola.
2: La paraula xerinola m'encanta.
3: A mi també, eh?
2: Fer xerinola de la bona. És una d'aquelles expressions connecta molt amb la infantesa.
1: Xerinola, això és més de Barcelona.
2: Amb aquell esperit d'infant, no? Sí, m'agrada molt.
1: Què més, què més? A veure si tens alguna que m'agradi.
3: Em feia pensar en el Cava Canals i Nubiola en el seu dia.
2: Ah, mira, sí.
1: Ara ve Natal.
3: I llavors, feta bola, que seria fer xivarri i diversió.
1: Com has dit això? Feta bola, diu?
3: Feta bola. Tabola. Tal com sona. Tabola.
1: Tabola?
3: Tabola, sí.
1: Ah, no ho sé. Digue.
3: És fer xivarri i diversió.
1: Què més?
3: I llavors, una altra, que és ja quan està tot ple a vessar en una festa, que clar, que es diu que no hi cap ni una agulla,
1: sí,
3: que això també seria una altra, i el que dèiem, que podríem afegir-hi alguna relacionada amb el Barça, amb canaletes o l'U de gas, que ja pensarem.
1: O canaletes ara ho tenim amb obres, allò.
3: Sí, no, ara es pot fer, però abans me'n recordo d'Arcadi Libés, que sempre hi era present.
1: Ah, sí,
3: llavors.
1: Un clàssic. Sí, allà era... gairebé se'l menjaven la gent.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí
1: o no?
3: Sí, sí.
1: Molt bé. Oh, són pràcticament les 12, ja. Ara regalarem... A tu t'agraden les pastes de te?
3: Sí.
1: Doncs atenció. Atenció, perquè dues capses.
3: Dues.
1: Ens regalarem entre els oients. D'aquestes no les tastarem ni tu ni jo.
2: De la pastisseria Hoffman, eh?
1: Hoffman. Mm. Sí. Ja no hi és el Guarro, no? El Miquel Guarro. És el que ho literava tot això fa temps. Em sembla que no hi és, ho preguntaré.
2: Que, per cert, tenen una escola, eh? Tenen una escola d'hostaleria de Barcelona.
1: Sí, és una passada, del Boi Millor. I això, anirem a parlar amb aquests xavals de Tremp, vindrà el Pau de Pons... Farem el concurs i tu t'hi quedes una estona més.
3: Sí, sí,
1: perquè
3: sí.
1: Perquè aquí tens material per fer un programa de 53 hores.
3: Per donar i vendre, i això que avui has cursat una miqueta, eh?
1: Sí, perquè a mi m'agrada així, pim-pam, picat, i anar sentint talls, no? Perquè si ens encallem amb una paraula...
2: Xerinola, Xavi.
1: I el salto per la finestra. Ara ens posarem al dia de l'actualitat, que déu-n'hi-do, aquest dimarts, amb els companys dels serveis informatius, i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El pacient que ahir va donar positiu provisional d'antivirus ha estat confirmat com a positiu definitiu. Pel que fa a la resta dels 14 espanyols que continuen sota estudi a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, les proves definitives han confirmat un total de 13 resultats negatius. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. El pacient confirmat positiu ha presentat símptomes en les darreres setmanes, darreres hores, volien dir, en febrícula, símptomes respiratoris lleus, encara que actualment es troba estable i sense empitjorament clínic evident. Soledad Galey és infermera del sindicat SATSE, al Gómez Ulla.
3: El paciente se ha subido a la planta 22 de alto aislamiento y para nosotros lo que hacemos allí es tratar los síntomas. Las condiciones siguen siendo las mismas y luego, según el estado de salud del paciente, se harán unas cosas u otras.
2: Tot en un dia en què Sanitat ha d'estudiar si canvia el temps de quarantena d'aquest pacient i la resta. Ho farà avui en una reunió a la ponència d'alertes de salut pública on estan representades les comunitats autònomes. Sobre aquesta qüestió, precisament, l'Organització Mundial de la Salut ha marcat el 10 de maig, el passat diumenge, com l'inici de la quarantena dels passatgers del creuer. Una dada important que ha explicat el director general de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, durant la seva compareixença a Moncloa amb el president del govern. L'organització, per tant, recomana que aquesta data sigui la referència per a l'inici de la quarantena que haurien de guardar els passatgers del creuer Ondius.
0: D'aquí mitja hora comença a Barcelona una manifestació del personal d'educació en el marc de la primera jornada de vaga unitària convocada pels sindicats majoritaris per reclamar millores laborals. Al centre de Barcelona, seguint les mobilitzacions, està el nostre company Toni Conde.
4: A 1:15 comença la manifestació de la primera jornada de vaga unitària educativa a Catalunya. Des de primera hora hi ha hagut talls a diferents vies i hores d'ara dues columnes des del Clot i plaça Espanya a Barcelona avancen cap a plaça Urquinaona per començar la manifestació. Els professors que es manifesten per Gran Via des de plaça Espanya reclamen diàleg a la Generalitat de Catalunya.
5: Voldríem que servís d'alguna cosa perquè no ens agrada fer vagues, ens agrada fer la nostra feina. Ara està a la seva taula, que facin algun gest dels que els hem demanat fa molt de temps.
6: Que facin un pacte amb els sindicats minoritaris a mesa, no realment un pacte per a tot el col·lectiu educatiu.
7: Bàsicament que ens escolti, perquè estem reivindicant uns drets, unes millores, ja sigui laborals, ja sigui pels alumnes, i no fa cas, no escolta i s'està enrocat.
4: Els sindicats convocants demanen diàleg a la consellera Esther Niubó per arribar a un acord.
0: El Departament d'Educació, per cert, ha xifrat el seguiment de la vaga a l'11,40% del 37% dels centres que són els que ho han comunicat fins ara. I anem ara al Parlament perquè validarà la llei catalana del mecenatge aquesta legislatura després d'atenció 10 anys de treballs de la plataforma que la impulsa amb el consens del PSC, Junts i Esquerra, que l'han registrada ja a la cambra, Elena García.
8: Que sembla que ara va de debò. Bon dia. PSC, Junts i Esquerra impulsen la promoció i el foment del mecenatge per llei després de 10 anys de treballs de la plataforma pel patrocini, que a diferència de la norma estatal, validada in extremis fa 2 anys amb bàsicament incentius fiscals, estableix la creació d'un consell pel foment del mecenatge, com el que ja existeix a França, depenent de presidència, per l'impuls de bones pràctiques i el suport a artistes i creadors. La plataforma remarca el consens per tirar endavant la llei aquest any i revertir la mirada opaca sobre el mecenatge. Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura.
9: Necessitem revertir una mirada que massa sovint associa el mecenatge a interessos opacs o pràctiques de greenwashing i fer-ho des de la transparència, des de la rendició de comptes.
8: La llei catalana introdueix un incentiu important de fins al 95% de deducció a la renda amb donacions de fins a 250 euros per potenciar el micromecenatge.
0: I en internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer es nega a dimitir malgrat les pressions des del seu partit i fins i tot dins del seu govern perquè ho faci. De fet, la secretària d'Estat d'Habitatge, Miatta Fanbule, ha dimitit avui i ha demanat al cap de l'executiu que faci el mateix.
2: Es tracta de la primera dimissió significativa del govern de Starmer després de la desfeta patida, recordant, per la seva formació en les eleccions municipals celebrades dijous passat. Des de llavors, 72 dos diputats laboristes han demanat obertament a Starmer que renunciï, mentre les ministres d'Exteriors i Interior han demanat al primer ministre que estableixi una ordenada transició del poder, segons avança avui el diari The Guardian. El laborisme va patir una aclaparadora derrota, com dèiem, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra i les regionals d'Escòcia i Gal·les. Starmer va substituir a nit a 6 assessors ministerials, al nivell més sota del govern, que havien dimitit ahir després de pronunciar un discurs en el qual va establir les prioritats de la seva gestió i va prometre, entre d'altres coses, posar el Regne Unit en el cor d'Europa després del Brexit.
0: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
1: Ràdio 4.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos,
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
15: Bon dia i bona sort.
16: Bon dia i bona sort.
15: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
17: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
18: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
19: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
20: Com sempre, salut i perdit.
21: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
22: La veritat per davant de tot.
23: Andy i... jo no penso dir la paraula.
24: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
25: M'he quedat esparverada.
26: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
27: Nena, nena, nena, nena!
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix. Jordi Bota, Jordi Vila, va de Jordis, això avui també.
2: Sí? Ma, és que lo bon abunda, dicen. En català, lo bo és molt bo.
3: Mira, espera, sí,
1: espera que en tenim un de molt bo ara, aquí en aquest estudi. Adrián Ciaurriz, responsable d'innovació de producte de la pastisseria Hoffman de Barcelona, la millor escola del món. Sou els millors, tio. Felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: I a més us donen premis. Us cauen premis allò per tot arreu. Van plovent premis a la Hoffman. Sí, ara la millor pasta de te amb aquesta galeta, no? La millor pasta de te de Catalunya d'aquest any 2026. És que, clar, té una...
2: La tenim aquí, eh?
1: Té una pinta,
2: però,
1: això.
2: Però, Xavi, que farem aquí un vídeo per compartir-ho amb els oients, eh? Perquè...
1: Espectacular, vinga, això. És espectacular. A més, xocolata, que és el que... No? Explica'ns a... Per qui no... N'hi ha que ens veuen, eh? A través de l'streaming, però per qui no ens vegi, fes la fotografia d'aquesta galeta, d'aquesta... Això és una pasta d'at, eh?
4: Sí, correcte.
1: Sí.
4: O sigui, jo
1: és
4: crec
1: diferent
4: que...
1: de les que acostumo a veure, sí? Potser per això és la millor de Catalunya, no?
4: Potser sí. Oh. Inicialment sí que ens vam enfocar en reproduir una galeta que tothom tingués al cap. I aquesta galeta és la Petit Le Collier, que és la típica galeta, no?, que té una placa de xocolata a sobre i és xocolata amb mantega, només, la galleta clàssica.
1: No tinc paraules, us ho prometo, eh? Deixa de gravar, Jordi Vila, i menja, va. Deixa estar. Bota, vinga, una per cap, eh?
2: Ai, molt bé. Vinga, va, som-hi, va, a veure.
1: Lo Pau de Pons també les vol tastar, pues clar, i la Marta, si... Inglés...
2: Però clar, si mengem no podem parlar, ara. Com ho fem, això?
1: No saps fer dues coses alhora? És de mala educació. Parlar amb la boca plena.
2: Això diuen, això.
1: Això diuen,
2: però... Té, a veure...
1: No me'n puc estar, tio, però què porta aquesta galeta?
4: Aquesta galeta gira...
1: A banda del que has dit, de la mantega, i què més porta, perquè això...
2: Que hi ha molt sabor a mantega, eh?
4: Sí, perquè la galeta porta molt de mantega, de fet. I després tenim de sabors principals, o sigui, la combinació gustativa és cafè, sobatxa, que és un trigo sarracen caramelitzat, que es fa molt servir a Japó per fer infusions, i, òbviament, caramel. O sigui, el caramel és la reina del gust.
1: És espectacular, eh?
3: Deliciós, eh?
1: Eh que sí?
3: Sí. I molt cruixent.
1: Truca, oient, truca.
4: De l'avellana.
1: 900-454-455. Que mal educats que som, eh? No es fa, això de parlar amb la boca plena. Bota.
3: No, mai. Jo l'he acostat.
1: Mai, diu, sí. No. Que t'ho vas inventar tu, això?
4: Sí, conjuntament amb l'equip tenim un comitè de creativitat a Hoffman i, bueno, totes les noves propostes que hem de fer les comuniquem conjuntament, les debatim, mirem si algú s'ha de canviar, si és més comercial, si ha de ser una mica més dràstic, més creatiu.
1: Felicitats, eh?
4: Moltíssimes
1: gràcies. Premi merescudíssim, sí o no? Oients, en voleu o no? Les voleu tastar i gaudir de franc? Doncs au, truqueu 900-454-455, ens regalem dues capses i, per tant, tenim dos sons al dia. El primer, Marta Inglés. I el segon... Aquesta em sembla que està clara.
2: A mi m'agrada més el segon que el primer, de so, eh?
1: T'agrada més el so o l'animal?
2: M'agrada més l'animal i també el so. Jo, el primer, la veritat és que no m'agradaria trobar-me'l.
1: A mi tampoc.
2: No m'agradaria.
1: A mi tampoc. És la cosa que em fa més por i més fàstic del món. Sí? Jo ho hem dit més d'una vegada,
2: sí,
1: això, eh?
2: Sí.
1: Jo? No ho sé. M'ha dit que n'ha aparegut alguna per allà a Eivissa, no sé on, m'ha dit l'Anna Córdoba aquest matí. Alguna casa, també l'en surt, déu-n'hi-do. Doncs au, 900-454-455. Sí, Bota, què portes més aquí?
3: Doncs mira, hem anat a Sant Julià de Vilatorta, al costat de Vic, i bàsicament per trobar alguna frase feta que està relacionada concretament amb les misses i, en aquest cas, amb els frares. I també parla dels embotits. I ens la comenta la Sílvia del Mas Albereda de Nando Jubany.
5: Perquè és el que és lo típic d'aquí, els embotits... I clar, que també hi ha molta tradició de bisbat i això d'aquí a Vic, doncs sí. Aquesta frase feta sí, però també es va perdent bastant.
3: Molt bé, aquesta frase feta de les misses, en aquest cas. I també a Osona tenen un mot dialectal per referir-se a l'estornut, que és diferent, diguem-ho així, al nom que fem servir a la resta de Catalunya. Allà és un mot molt estès.
5: En diem atxabuiro. Doncs això és, en comptes de dir estornudar, diem atxabuiro. Ai, que va atxabuirat. És la paraula que hem utilitzat tota la vida, la que he sentit des que era petita. Ah. Sí, sí.
6: Per cert, i estornut no ho diu ningú?
5: No és tan usual aquí a Osona, no.
1: Digues, digues, digues, Bota.
3: Per tant, la paraula és aixabuiro, i no esternut. També es diu, però no tant.
2: No ho havia escoltat mai, aquesta paraula.
3: No, jo tampoc,
1: No l'havia sentit mai.
3: Vaig quedar sorprès, també.
2: I s'utilitza habitualment en llenguatge col·loquial?
3: Llenguatge col·loquial, a l'escola, als nens, la gent gran, molta gent de la zona l'utilitza, aquesta paraula, que jo tampoc l'havia escoltat mai, i clar, són paraules que trobes trepitjant territori, no? És a dir, amb aquestes sortides que anem realitzant. Una altra expressió que allà s'utilitza molt, també a Osona, però també a molta part de Catalunya, o sigui, aquesta ja és una expressió més estesa, és quan et diuen que ets un baliga-balaga, que es fa servir, doncs, per descriure una persona una miqueta poca solta, poc formal, que xerra molt, que diu bajanades, o que a vegades actua sense gaire seny.
5: Baliga-balaga sí que se sent, però són paraules que sí que s'estan perdent molt. Ara ja utilitzem més castellanismes que una altra cosa. Sí que és baliga-balaga, però les altres no. Jo, per exemple, personalment no.
3: I altres paraules que també han perdut
1: dir,
3: força...
1: Això que dèiem abans del seguiment de la vaga, és que això del ball de xifres, això tan ridícul que passa i continua passant i que algun dia es deurà acabar, el ball de xifres és tremendo. Fa una estona informàvem que, segons USTEC, el seguiment d'aquesta vaga, diuen ells, absolutament majoritària, és del 70%. 70% de participació. Doncs, segons el Departament d'Educació, 11,4%. Imagina't, de l'11 al 70%. Sí?
2: Home, déu-n'hi-do la diferència, eh?
1: Potser ni els uns ni els altres, sí, sí, no? Sí. Segurament, però esclar, no sé quin sentit té, no? Segons la font, 11%, diu el Departament, 70%, diu USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament. Aquesta hora arrenca, recordem-ho, la manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona, i de seguida hi anirem en directe per saber com va i quan són, segons els nostres companys dels serveis informatius.
2: Sí, estem pendent de la connexió amb el nostre company Toni Conde, que està seguint, doncs, totes les mobilitzacions, els talls de trànsit, i és molt pendent de l'inici d'aquesta manifestació, que començarà a plaça Urquinaona i anirà cap a la plaça Sant Jaume.
3: Ah. De fet, les dades oficials es poden conèixer, eh? És a dir, que d'aquí unes hores saber exactament el seguiment que hi ha hagut d'aquesta vaga, i per les informacions de què jo disposo, en el cas de docents de moltes zones de Catalunya, sembla que és bastant seguida.
1: Ens ho deia aquest matí Yolanda Segura, però vaja, no sé quin sentit té aquest ball de xifres, quan d'aquí a unes hores, efectivament, com dius tu, tindrem, no?
3: També hi ha dijous aquesta, diguéssim, negociació, aquesta mesa sectorial, diguem-ho així.
1: Diu que hi van, eh, USTEC, que ens ha dit la Yolanda. Sí, correcte, veure què.
3: I, per tant, hi ha les posicions, diguéssim, d'una banda i de l'altra, i la negociació, perquè al final, doncs, tot es negocia.
1: Adrián, no t'has trobat trànsit, tu, venint cap aquí, o què?
4: No, perquè venia amb moto.
1: De la Hoffman. Ah, amb moto, clar, el Pau ve amb cotxe i està encallat per aquí al mig. No, s'ha aixecat ara, fa un quart. Parlem una miqueta més i millor de casa vostra. Jo vaig tenir la sort de fer un reportatge, encara hi havia el Miquel Guarro, i realment sou espectaculars, la manera de treballar, tot el que feu, com ho feu, una professionalitat brutal.
4: Gràcies.
1: De veritat t'ho dic, sí?
4: T'ho agraeixo de part de tot l'equip.
1: Doncs jo t'agraeixo a tu que siguis aquí, et felicito una vegada més per aquest premi a la millor pasta de te de Catalunya d'aquest any 2026, i recordeu, oients, que podeu guanyar una capsa de galetes. Dos oients se n'enduran una de capsa, sí?
2: Que són boníssimes, eh? Ah. Aquestes galetes de xocolata fetes per la Hoffman.
1: Bé, escolta'm, explica'ns una mica més i millor com treballeu a la Hoffman. Quina és la clau de l'èxit, diguéssim?
4: Diguéssim que és un univers molt gran i que n'hi ha moltes coses a treballar, perquè està l'escola, està el restaurant, està la pastisseria.
1: Sí, senyor.
4: I, per tant, bueno, n'hi ha molts equips i cada equip té el seu cap o la persona que està encarregada d'aquest sector, d'aquest departament, i jo crec que la clau en aquest aspecte és això, tenir caps d'equips que, bueno, que portin aquest equip o aquest departament en cada cas com amb baix, diguéssim, els estàndards de qualitat de Hoffman. I aquesta gent és clau. I després, òbviament, tot el que és la part de l'equip consistent, que sigui, bueno, que siguin comprometits amb el que és el projecte, que siguin disciplinats, que estiguin interessats.
1: No preu d'innovar i la clau veu sempre.
4: Per innovar...
1: No pareu d'innovar, sí? I sempre l'encerteu, sempre us acaba sortint bé la història.
4: Bueno, sí que és veritat que per això tenim el comitè, en aquest cas, que és, diguéssim, un conjuntament de persones que, bueno, treballem por i para, fer molt millor les coses que fem i, bueno, innovació no és només no treure nous ingredients, també és aplicar el que són els processos i tot el que fem al dia a dia.
1: Mira quina llista de premis, eh? Any 2025, l'any passat, vaja, la revista Dulcipàs us dona el premi al millor bombó de tot l'estat d'Espanya. Encara n'hi ha més. 2020, millor croissant artesà de mantega, també de tot l'estat. 2015, ja vau guanyar la millor pasta de te. 2020, 2021 i 2022, premis a la millor pastisseria de Catalunya. Però si ho guanyeu tot, senyor Hoffman? Ho guanyeu tot, a la Hoffman, sí o no?
2: Quin és aquest secret, no?, per tenir aquest reconeixement, per fer bé les coses...
4: La gent,
2: molta història darrere.
4: Eh? L'equip, jo crec que aquesta és la clau. Tota la gent que conforma Hoffman és una família que és un equip i tothom...
1: Treballa en equip.
4: Totalment, sí. Totalment.
2: Parla'ns d'aquesta pasta, eh? Pasta de te 2026. L'heu anomenat origen i ret homenatge a la ciutat de Barcelona, eh?
4: Sí, en aquest cas, bueno, teníem la proposta de fer una nova galeta per la botiga i a part, pues, bueno, competir en aquest concurs que es feia especial il·lusió. I res, vam pensar quina seria la combinació gustativa que podria agradar més a la gent del carrer i, òbviament, aquí no et pot faltar fruit sec, en aquest cas avellana, que és del territori nostre, Reus.
1: Tenim... La negreta, no?, la varietat negreta
4: totalment,
1: de Reus.
4: Totalment. Ah. I després teníem el cafè, que en aquest cas també parlem d'origen, perquè en aquest cas tenim cafè d'Incapto, que és cafè d'especialitzat. I després, pues, una nota que donés aquesta parcel·la més de cereal, però que també és una nota torrada, que és la sovatxa que he explicat abans.
1: Uh-huh.
4: I tot això s'ha de, diguéssim, s'ha de mixar, o s'ha de compaginar tot, i, diguéssim, el hilo conductor, l'ebre que combina tots els ingredients és el caramel, que és, diguéssim, la nota per excel·lència,
1: boníssim,
4: que tothom l'agrada.
2: I podem veure la imatge de la Sagrada Família, eh?
4: Exacte. I
2: per aquest... això que fa cosa menjar-te-la, perquè és tan bonica també, no? No, mira, me la deixo com de decoració, no?
4: Bueno, aquesta va ser, diguéssim, una reflexió que vam fer perquè el concurs era al País Basc i vam dir, pues, bueno, com podríem portar la galeta i que tothom... sàpigues que és de Catalunya, no? I per això, bueno, va coincidir aquest homenatge a la Sagrada Família, també té forma de segell, també la moneda que surt al segell és la peseta, que va coincidir l'entrada a la peseta amb l'any de la Sagrada Família. N'hi havia moltes coincidències i ja t'ho dic que va ser molt fàcil d'elaborar aquesta galeta.
2: I com és el procés per elaborar una galeta d'aquest tipus? Com és, no?
4: Per nosaltres, el principal ha de ser el sabor. O sigui, que esté bona, o sigui, sembla una cosa que és molt evident, però ha d'estar molt bona. O sigui, tu has de tenir aquest punt de menjar-te una i dir, ja, m'agradaria una altra.
3: Suposo que el vostre equip, doncs, tasta, diguéssim, fins trobar el punt exacte, diguem-ho així, perquè la galeta surti com ha sortit, no?, tan bona.
4: Exacte, darrere de qualsevol producte, igual que fem nosaltres i altres pastisseries i restaurants, n'hi ha moltes proves, perquè, bueno, a vegades mig gram de sal pot canviar completament la història i, bueno, això és el que marca la diferència, no?, al final de la història, que la galeta sigui perfecta, que diguis, hosti, vull una altra.
1: Com val això? Aquesta capsa porta 6 galetes.
4: Sí, aquesta surt a 18.
1: 18 euros?
4: Sí.
1: Molt bé. No, dono fe que és una cosa, eh, nois?
3: Sensacional.
1: Sí, ara això ens haurem de partir com a bons germans, eh? Sí. Ens haurem de partir com a bons germans. No en tens una de sencera, tu, Marta, anglès, no? I si no, entra. Posa el pilot automàtic, va. Ai, senyor. I el Pau? Què li passa al Pau? Em fa patir aquest xiquet.
2: Doncs el Pau ja ho ha comentat abans, no? Que està aturat per aquestes manifestacions, per aquests anys de trànsit. Avui dia el primer dia tot un seguit de 17 dies de vaga, convocades pels sindicats que suposen aquest acord entre Comissions Obreres i UGT amb el Departament d'Educació, no? Volen, doncs això, més salari, doncs més, baixar més les ràtios i més recursos per la inclusiva, eh?
1: No et dic el que m'estàs escrivint.
2: A veure què.
1: No, sí, a veure què diu, no.
2: Què diu?
1: No, està, que està a punt d'arribar.
2: Està a punt d'arribar?
1: Sí, tranquils. Ja m'ha agafat, ja agafat calor, mi.
2: Ai.
1: Ai, Déu meu. Ai, senyor, ara em pregunten si plourà dijous a la tarda a la ciutat de Barcelona. Des de l'escola Betània Patmos, que hi ha això de la graduació, i no plourà. Dijous a la tarda els xàfecs se centraran al nord de les comarques de Barcelona, més amunt, a les de Girona i al Pirineu. Veus, és que... Pau, para d'escriure, tio. No.
2: Això, bueno, Xavi, que recordem, això, que,
1: sí, tira, tira,
2: que estem parlant amb l'Adrián Ciarriz, de responsable d'innovació de producte de la pastisseria Hoffmann. Recordem, aquesta pastisseria va néixer l'any 2008, fruit de la passió de May Hoffmann per la reposteria. Xavi, tu abans recordaves que havies fet també un reportatge. Jo recordo quan començava a la tele també vaig anar en aquesta pastisseria i vaig parlar amb la May Hoffmann. Molt carismàtica, eh? La May, com la descriuries?
4: Jo personalment no la vaig conèixer perquè jo vaig arribar a Barcelona fa 7 anys, perquè jo soc del País Basc, i quan vaig arribar ja, diguéssim, estava amb els meus inicis de pastisseria i estava encara descobrint i no la coneixia, però tot el que he llegit d'aquesta dona és impecable. O sigui, era una senyora, elegància, tothom parla de diguéssim, de la discreció, però la perfecció al mateix temps que tenia May, no? O sigui, rigorositat, també molta perfecció, elegància, no sé, són adjectius que tothom parla de May.
2: Actualment podem trobar dues pastisseries Hoffmann a Barcelona, una al Born i l'altra al Turó Parc. I suposo que amb aquestes galetes, la millor galeta 2026, encara vindrà més gent a la pastisseria, no?
4: Sí, la veritat que els últims dies parlàvem amb la gent de botigues. Ens diuen que a vegades quan s'apropen a la vitrina i diuen: ui, i això? És la Sagrada Família? I, bueno, i jo crec que a tothom li fa molta il·lusió i, bueno, tenim la conya de que ara la gent vindrà a Barcelona, s'agafarà una camiseta.
2: I una vegada heu generat un producte amb tant d'èxit, una vegada ja, diguem, el teniu ben enfilat, reconegut, com a aquesta millor pasta de te de Catalunya 2026, ja esteu pensant en un nou producte, en innovar una altra cosa, i en què esteu barrinant?
4: Això jo crec que és intrínsec del grup Hoffmann, o sigui, sempre n'hi ha aquesta...
1: No paren mai.
2: No paren mai, no?
4: Exacte.
1: Que no ho veus, que no paren de guanyar premis, que cada dia treuen alguna cosa.
4: Sí, sí que, bueno, ara sí que és veritat que estem treballant nous individuals i també, òbviament, hem de treballar amb la campanya de Nadal, que sembla que estigui molt lluny, però...
1: Ja comenceu a treballar amb la campanya de Nadal.
4: Clar, s'ha
1: de fer previsió, això. S'ha de fer previsió, això.
4: Totalment.
2: A mitja en vista, no?
4: Sí, perquè al final s'han de fer fotos, s'ha de fer una previsió de com es produirà les capses, si seran diferents, si seran iguals, si s'ha de dissenyar una nova capsa... comunicació, òbviament. Al final no és només la meva feina i la de producció, també n'hi ha molta feina de comunicació, disseny, etc, etc. I hem de compaginar tot aquest treball, per tant, has de respectar els timings dels altres departaments.
1: Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
2: L'estètica també és molt important per a vosaltres, no?
4: Sí, totalment, totalment. Al final jo crec que tothom, i més a més avui en dia, jo crec que comprem pels ulls, i jo crec que si no és atractiu i no té aquest punt de que diguis quina cosa més
1: bota, bonica, no? Què més podem sentir avui?
3: Doncs mira, podríem sentir, si us sembla bé, altres expressions. Abans hi havia, per exemple, les paraules aquestes que deien barrinar i eixelebrat, que encara s'utilitzen, però que han anat a menys.
1: Sí.
3: Eixelebrat i barrinar, rumiar-hi molt. I a Folgueroles, a la casa de Museu Cinto Verdaguer, vam veure el burro amb el qual s'escalfava el llit, i no parlem de l'animal. Ens ho explicava la Rola, que és la persona que atén allà les persones que van a aquesta exposició.
7: Per escalfar el llit es feia servir un aparato de fusta que aquí s'anomenava el burro. Posava aquesta peça dintre el llit, entre el matalàs i el llençol, i llavors s'escalfava el llit.
8: I no es cremava?
7: Segurament algun accident hi devia haver hagut, però, però les cases eren molt fredes, llavors es necessitava, sí o sí.
3: Doncs molt bé, sota d'aquest burro s'escalfava i després amb diverses fonts de calor, per exemple. I un altre mot típic de les zones de Tarragona, de Lleida, País Valencià i les Illes és granera, escombra.
1: A la també... granera, sí, eh?
3: Sí.
1: Sí, home, i tant.
3: Aquesta també era una paraula típica que s'utilitza encara actualment a molts llocs.
1: I abans es feien unes graneres amb una planta salvatge.
3: Sí, venia d'aquí.
1: Sí.
3: Sí, venia d'aquí.
1: Ah,
3: sí,
1: veus?
3: Sí, sí, venia d'aquí.
1: Veus, aquesta la sabia una mica.
3: I a Osona, Cinto Verdaguer també la utilitzava.
1: Ah, també?
3: Sí.
1: També agranava al carrer?
3: També, també. Bé, a casa seva, bàsicament. Ens ho explicava l'Arola, que parlava d'aquesta granera i també parlava dels clamàstecs.
7: L'escombra, en el seu moment se n'hi deia la granera, i de fet encara les persones més grans, algunes n'hi diuen així. I llavors també una altra peça que és curiosa són els clamàstecs, que també té bastanta diferència dialectal. A vegades n'he sentit dir cremàstecs o calamàstecs, però aquí us o no, eren els clamàstecs. I era la peça que servia per aguantar l'ollo quan estava al foc.
6: Que era de ferro?
7: De ferro, sí, de ferro. La peça de baix per posar la paella eren els tres peus.
3: Molt bé, doncs hi ve aquesta peça de ferro per agafar l'olla.
2: Estic descobrint moltes paraules que per mi són desconegudes, eh? Aquesta de clamàstecs.
3: Sí, perquè ja...
1: Clamàstecs?
3: Clamàstecs. Ja no s'utilitza gaire bé.
1: No, jo no ho sentim mai, jo.
3: Jo vaig sentir-ho allà.
1: Granera sí, però es perdrà.
3: No, però granera sí, és actual encara i la gent l'utilitza moltíssim.
1: No tant.
3: No en aquesta zona, no en aquesta zona, però en d'altres zones sí.
1: A Barcelona no ho he sentit mai, això.
3: Però a Tarragona sí.
1: A Tarragona.
3: A Tarragona sí.
1: I cap a les Terres de l'Ebre també, i sobretot, no?
3: O sigui, anem baixant, és un mot dialectal.
1: Ja. Recordem que el pacient amb hantavirus del Gómez Ulla, que ha començat a tenir símptomes, que la segona PCR, ho sentíem, ho deien els companys dels serveis informatius, la butlletí a les 12, la segona PCR confirma que aquest pacient és positiu definitivament, eh? És a dir, que hi ha allò de provisional fora. Uh-huh. Positiu definitivament, però recordem també i sobretot el que ens deia el doctor Cervantes en directe aquí al matí a Ràdio 4 fa pocs minuts. Això no canvia res. Absolutament res. Crida la calma, sobretot. Sí, Jordi Vila?
2: Mm-hmm.
1: Doncs ja està.
2: Va, d'acord.
1: Ara, de seguida que puguem, anem en directe a la plaça Urquinaona,
2: sí,
1: nen.
2: Sí, estem...
1: Que aquesta hora la notícia la tenim allà.
2: Sí, estem...
1: Al centre
2: estamos
1: de
2: en
1: Catalunya,
2: ello,
1: sinó que li diguin al Pau de Pons, que ha pillat, amb el tema trànsit. Sí?
3: Doncs
1: tot
3: sí,
1: el voltant
3: perquè...
1: està col·lapsat.
3: Sí, sí, a tot arreu. Vull dir que... Sí,
1: sort que les carreteres i autopistes, ens deien des del RAC, ja ha quedat net, eh? Després dels talls d'aquest matí, també
3: sí.
1: A la ronda, etcètera.
3: Els vols de quarts de 10, l'autopista del Maresme, per exemple, hi havia una mena de retenció, una petita retenció a la zona passada de Mataró, però tret d'això, després ja es podia entrar bé a Barcelona.
1: Correcte. Què més?
3: Doncs mira, ara parlem d'un plat, ja que ens agrada molt aquí parlar de cuina, parlem d'un plat de Berga que es diu blat de moro escairat. I ens en parla l'Albert Foradada.
8: Un plat típic del Berguedà és el blat de moro escairat, que és com ho definia, com una mena d'escudella que es fa amb el blat de moro, que se li treu la pellofa, i aleshores es deixen remull, si no recordo malament, ho dic de memòria perquè de cuina no en sé gaire, durant un dia, i després es fica en una escudella tota plena de porc, per dir-ho d'alguna manera, amb la carn d'olla és tota de porc.
3: Doncs és típic d'aquesta zona del Berguedà, aquest blat de moro escairat, aquesta mena d'escudella amb blat de moro.
1: Bé, mira, saps que fa poc parlàvem que Leo Messi havia comprat la Unió Esportiva Cornellà, recordeu, notícia de fa poc, doncs, i que això, lògicament, l'apropa i confirma el que tots donem per fet i sabem, que li encanta Barcelona, que li encanta Catalunya, i que al final on vol tornar justament és aquí. Mira qui entra, lo Pau de Pons. Doncs tenim una altra notícia sobre el Leo Messi. Compra les galeries Wagner de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Aquestes galeries estan ubicades a prop del Turó Parc i portaven més de 3 dècades abandonades, podríem dir. Doncs finalment l'astre argentí és qui ha apostat per rescatar-ho. Tot plegat, eh? Acaba de comprar aquestes galeries per 11 milions i mig d'euros. Vaja, que ens tornarà a casa, el Leo Messi. Pau de por!
9: Què passa? Què hem de fer?
1: Portes la mateixa camisa que el dia de Sant Jordi.
9: Sí, noi, veig que t'hi fixis. Doncs, hòstia,
1: no, perquè aquell vídeo me'l vaig mirar.
9: Vas molt mudat avui, tu, eh?
1: Això m'ho ha dit la Sònia Urbano, la directora, aquest matí.
9: Diu, m'agrada
1: aquesta
9: dinar?
1: Camisa. Dic, a mi no.
9: Tens algun dinar?
1: No, perquè em fa panxa, aquesta camisa, nen.
9: Oh, re, home.
1: No, si vas fosc, millor.
9: Ah,
1: no, perquè he vist alguna vegada el vídeo de la cançó que vas cantar allà.
9: És així. És primaveral. Com esteu, tots plegats?
1: Oh, tots una mica enfadats amb lo Pau.
9: Agranant.
1: Eh?
9: Agranant. La granera. Sí, sí. Això ho diu molt el Delta de l'Ebre, a Lleida també.
1: A Pons sí. també es deu dir això.
9: Sí, sí, segurament.
1: Sí.
9: A Bellcaire, sobretot.
1: Que us coneixeu, no, amb aquest xiquet?
9: No tinc lo plaer.
1: No.
9: Encantat, senyor.
1: Adrián Ciaurriz.
9: Sí, és basc, ja ho he dit.
2: Responsable d'innovació de producte de la pastisseria Hoffman.
9: Ja no. Ma cosina hi havia treballat o ha fet pràctiques a la Hoffman, em vol sonar.
1: Ah, sí? Fa molt temps que hi ets tu, Adriano, no?
10: 6 mesos.
1: Així no la conec, no perquè potser les coneixen. Tasta això, nen.
9: És bo?
1: La millor pasta de te de Catalunya d'aquest any 2026. L'ha fet ell i el seu equip.
9: Així ho hem de tastar, home.
1: És espectacular, Pau, de veritat.
9: Què va, vaga de mestres?
1: Doncs ara hi anirem en directe. Ja hem parlat amb la Iolanda aquest matí, amb la Iolanda Segura, la portaveu del TOSTEC, del sindicat majoritari.
9: I de què es queixen, que ho saps o no?
1: Sí, home, sí. La llista és molt llarga, no sé, una seixantena de punts, ràtios... Jordi Vila, tu també saps molt de què va tot això.
2: Bàsicament és més sou, rebaixar les ràtios, més recursos per la inclusiva...
1: Ah, aquí. No? Aquí també i sobretot, que deia que també era una condició doncs a veure.
9: Està bé.
1: Sí. Què me'n dius d'aquesta galeta?
9: Boníssima.
1: Ja que sí?
9: Ah, no m'ho puc acabar perquè s'ha d'enraonar.
1: Entre que has arribat tard i ara menges galeta...
9: A la ràdio s'ha d'enraonar, en principi.
1: Mira que n'estàs de fotut.
9: Oh, bueno, vam celebrar la victòria de la Lliga.
1: Escolta, et vaig veure fumant un puro de pam.
9: Sí. Me'l va regalar un de la Junta, llavors, sí. Clar, també és lleig. També ja. És lleig, no fumar-te'l.
1: No, clar que sí, home.
9: I fan un regal, l'has d'obrir.
1: Ho entenc perfectament.
9: Com si vas a casa amb algú.
1: Doncs escolta ta mare avui, no?
9: No ho sé, segur.
1: Portes una... Potser no ho havia de dir,
9: una botella de vi...
1: Perdona, Javiera, perdona.
9: Home, no. Portes una botella de vi en una casa, també queda lleig que la foti la nevera.
1: Oh, clar que és lleig.
9: S'ha d'encetar.
1: I egoista de dir que ets la guarda per ell.
9: Exacte.
1: Que sí?
9: Exacte.
1: És així, això. Ei, va anar molt bé, no? Vaig veure'm uns cons al cap.
9: Això perquè van baixar uns
1: col·legues... No, allà al mig del carrer.
9: Uns col·legues de Ponts.
1: Fent l'animal. Ah, eren de Ponts havien de ser.
9: Llavors,
1: la gent de Ponent som diferents.
9: Sí, som de celebrats.
1: Molt bé. I a l'Hotel Gàsquem a la porta, fantàstic tot, no?
9: Home, estava top el tio, eh?
1: Molt.
9: Hòstia.
1: Molt.
9: No, sí.
1: Molt. I ahir la rua?
9: Hi vaig anar a treure el cap un moment, però no gaire.
1: Ja.
9: Jo és per la canalleta.
1: Sí. Oh, 750.000, diu, la Guàrdia Urbana. Poca broma, tio.
3: I va ser llarga ahir, la rua.
1: Sí, aquest matí el Barbeta ja criticava que masses hores, això de la rua.
9: Entre la rua,
1: que són periquitos, que són de l'Espanyol.
9: Barcelona últimament sempre està tallada. Entre la rua, ara la manifestació. Oi?
1: I sort que no t'has aixecat a les 7 del matí, perquè aquest matí la ronda, mare de Déu, està tot tallat pels mestres i professors.
9: Ah, ja?
1: Ha sigut una situació caòtica a les carreteres.
9: Sí, s'han aixecat aviat avui.
1: I al voltant de Barcelona... Jordi. Pau.
2: No, és que ens assemblem molt amb la por de Ponts.
9: Tu també ets mestre, no?
3: També, professor, sí, també.
9: Professor, també.
1: Sí, però no fa vaga, ell.
9: Oh, clar, perquè et foten lo sou. Tampoc no em faria jo.
1: No sé, 70% de seguiment, segons USTEC, i 11% segons el Departament d'Educació, aquest ball de xifres ridícul i de tota la vida. Adrià, no t'imaginaves aquest programa així?
4: Home, és un espectacle. Evidentment. Sí.
1: Doncs espera't.
9: Espectacular són les galetes aquestes, nen.
1: Espera, que sí? És espectacular, això. Pau, cantem una mica o què? Avisa la Carla, per favor.
9: Precisament, avui faig una cançó per donar suport al col·lectiu, als docents, que n'hi diuen ara, que no sé si són 200 o 300, però n'hi diuen 200, els mestres i els professors. Però venint cap aquí, com que m'he quedat tallat, he pensat, a veure si no la faré, si em toquen massa, l'obra viu. Va, no, la farem. Vinga, va.
1: Sí, quan vulguis anem a trem. Sílvia, sí.
9: Pels mestres i professors.
1: Pels mestres i professors, la cançó d'aquest dimarts de lo Pau de Ponts. Endavant i quan vulguis, Pau.
9: Vinga, va. Per vosaltres.

0: Per tots vosaltres, professors, professores, mestres. Au. Una mica de populisme, sempre va bé.
1: Lo pau de bons, nois. Què faràs, un altre o no?
0: Sí, com bé, sí, tinc la guitarra aquí.
1: Sí, clar, haurem de rascar una mica la guitarra abans de la
0: una. Què parles amb aquells de Trem, ara?
1: Ah, sí? Això de la botifarra.
0: Botifarreros.
1: Què diu que s'està perdent, això de la botifarra?
0: Sí, sí,
1: de
0: fet, clar, que s'està perdent.
1: Jo no en sé.
0: Jo tampoc.
1: El meu pare i el meu oncle van ser campions, o gairebé campions de Catalunya, amb una final al Camp Nou.
0: L'espècie evoluciona.
1: I el nen no sap res. És que res, o sigui, zero, estic a zero.
0: Tinies altra feina.
1: No, la ràdio, la tele, tota la vida.
2: Ara juguem a l'Uno, Paralògic, Wordle.
0: Sí, no res.
1: Són dos els que han posat en marxa això, el Pere Aguilar i el Xavier Soldevila.
0: Està molt bé.
1: El Pere, no, tenim? Sí? Hola, hola, Pere, què tal? Com estàs?
3: Bon dia.
1: I bona hora.
3: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs bé, aquí pendents a veure què ens expliques. Tenim el Pau de Pons aquí, el deus conèixer, saps qui és, no?
3: Sí, sí, sí, en Sone.
0: Déu sou. En Sone,
1: Déu.
0: De Trem, són.
3: Nosaltres som de Trem, sí.
4: Puc saludar un amic?
0: Ah, fes,
3: sí, a part coincideix... Perdó, no sé si encara tenim l'Adrián per aquí.
1: Sí.
4: Ei, Pere, com estàs, guapo?
1: Com?
3: Bueno, és molt amics, tal complicat.
0: Molt amics. És molt petit l'Homona.
4: Eh?
1: L'Adrián, que és el crac mundial de la pastisseria de la Hoffman, és íntim amic del Pere.
4: Sí. El món és un bocadó,
3: germà.
4: No?
1: Ens ho podem...
3: El meu germà, que és cuiner. Sí, sí.
4: Hòstia, el Llorenç, també.
1: Però que
4: de fet,
1: fort, tio.
4: Mira, et diré, si jo vaig aprendre català, vas per aquesta gent.
0: Oita, ah, sí, hauries sí, de no. parlar català de Trem, tio. Però bo, eh?
3: No serà tant.
1: Que bo.
4: Som molt bons amics. Bon...
1: Ja, però expliqueu-nos una mica aquí, perquè Trem, bueno, Barcelona, com s'entén tot això?
4: Jo vaig arribar 2018 a Barcelona i vaig estudiar pastisseria de restaurant amb el Llorenç, el germà del Pere.
1: Sí.
4: I, bueno, el Llorenç és una persona molt de la seva terra i, bueno, ens va portar un parell de cops a Trem i, bueno, és un lloc fantàstic. Una
1: que
4: gent
1: bo.
4: Fantàstica, amb una gastronomia fantàstica i uns llocs per visitar impecables.
1: Sí, sí, és una passada, eh? Sí, sí.
3: I ens fa la publicitat.
0: No. No, però és així, és així.
1: Molt que bé. Bo, Pere Aguilar. És molt gros, això. I has degut tastar el xolís de Trem.
4: Sí.
1: Eh?
4: Sí, sí.
1: Ja el Badia és bo, aquell. Pere, sí?
3: Sí, sí, el Badia, un dels molt bons productes que hi ha per aquí dalt.
1: Bé, el Badia, també n'hi ha Isona, molts llocs. Efectivament, és brutal, per mi insuperable, això. Que bé. I què passa amb la botifarra, que es diu que s'està perdent,
3: doncs,
1: això?
3: Jo crec que un exemple és el que acabeu de posar, no?
1: Ja.
3: Vosaltres segurament, sent de Ponent i familiars vostres que hi deuen saber jugar, no? I ens trobem amb que aquesta generació nostra és la que, de cop, no sabem per què, però hi ha aquest buit generacional.
1: Clar, no sabem per què, efectivament, perquè dius, jo, la meva colla no hi hem jugat. Alguns sí que en sap, i juga, però la gent de la meva edat ja no ens hi vam enganxar amb això.
5: No, segurament els nostres avis sí que jugàvem
1: o no,
5: molt,
1: segurament
5: o àvies,
1: no, segur.
5: I doncs aquí hi ha hagut un gap, que es diu en anglès, no? Un buit, un salt.
1: Jugaven molt, ara és... perdona'm pel català, hasta massa, potser jugaven en aquella època.
2: Sí, sí,
1: Jordi
3: Mota. Sí, sí,
2: així ho diem. Sí, sí. Es deia així.
0: L'associo molt al caliqueño, la botifarra.
5: Sí.
0: Aquells homes que s'entén allà. Sí, sí.
2: I el cigaló, també.
5: Sí, que habitualment, jo recordo, per mon avi, no?, que tot eren homes qui jugaven, habitualment. No sé si això amb el pas del temps
3: sí,
5: ha canviat.
3: Sí, jo crec que això no ha canviat massa, tampoc, i crec que també és una cosa a treballar, també. Però és que encara, el fet és que encara juguen.
1: Ah.
3: Bueno, tardes, nits, no? Però és això, ens trobem que anem a campionats o que, no sé, o jugant aquí a vegades al poble, trobem que... Bueno, de jovent em falta
1: Bé, bé. L'altre dia llegia això. Dos joves de Trem inicien una campanya per salvar un joc de cartes en perill, de botifarra. Una campanya a les xarxes socials per ensenyar a jugar a la botifarra a noves generacions. Objectiu, no perdre la tradició. I ja teníeu 2.000 seguidors. A quants esteu a dia d'avui?
3: Avui a 3.000 he vist. 3.000 pocs.
1: Déu-n'hi-do. Més de 3.000, ja.
0: Després d'aquesta entrevista ja veuràs.
1: Encara pujarà més, això.
0: Un trampolí.
1: Aquestes properes hores. Sí, home, sí, ja veuràs.
0: Un trampolí, no, un trampolí.
1: Explica'ns una miqueta en què consisteix aquesta campanya a les xarxes socials. Com ho feu, això, Pere?
3: Doncs, a veure, nosaltres estem molt verds, encara, diguéssim, amb el projecte, però la idea és una mica fer que la botifarra, el joc, que és un que ja, no, que té uns espais com molt tancats i molt reservats, doncs estigui present a les xarxes, i així, doncs, mm-hmm, això, creant diferent contingut al voltant de tot, no només de com s'hi juga, sinó també la cultura que hi ha al voltant d'aquest joc, no?
1: Mm-hmm.
3: Perquè al final

0: I amb algú que en sàpigui se n'aprenen amb facilitat.
1: Ja.
0: De fet, una de les coses que hem fet és que hem organitzat ja, bueno, vam fer aquí Trem l'altre dia, coincidint amb la fira, és un taller per a iniciants, no? Per a gent jove que vulgui aprendre'n.
1: Ah.
0: I és una cosa que també volem seguir fent, si pot ser.
1: I sempre Trem o us plantegeu la possibilitat de fer-ho en diferents llocs del país?
0: No, la veritat és que plantegem fer-ho a diferents llocs, però bueno, som
1: dos i...
0: estaria
1: molt bé. Ja, sou dos i feu el que podeu. Sí?
0: Però sí, ens han contactat ja d'algun altre municipi, inclús de Girona, així, sí, per poder anar a fer algun tipus de taller o d'activitat així.
1: Ja. Ens hi apuntem o què, Pau?
2: Vinga, va.
1: No hauríem d'aprendre tu i a jugar a la botifarra.
3: I escolta, pels qui no han jugat mai a la botifarra i no saben de què va el joc, fes-nos un tastet, fes-nos un curs ràpid de com es juga a la botifarra.
0: Ràpid així. No, seria és un joc de taula on s'hi juguen parelles, dos contra dos.
3: De cartes, eh? Llavors, és de cartes, eh?
0: Sí, de cartes amb la baralla típica que hi ha als 7, 8 i 9.
1: No és el dominó, això, no.
3: No, però segurament hi ha gent que de botifarra... La botifarra és la que em menjo cada dia.
1: Aquí a Barcelona, nen, hi ha que pensen amb la botifarra vol dir la llonganissa.
3: Segueix. I què més? Per parelles i...
0: No, llavors, I llavors es van repartint totes les cartes i cada torn, diguéssim, cada mà... Un dels quatre és el que escolleix què és el trumfo, que el trumfo és com la carta que mane per damunt de les altres.
1: Ja. Yeah.
0: El pal que mane.
1: Sí.
0: I una mica aquí entra molt en joc doncs, el fet de conèixer la teva parella, el que t'ha tirat un, estàs intuint el que tindrà l'altre, bueno, i és una mica un joc això, de cometre els mínims errors.
3: I entren en joc allò, doncs, senyals o gestos de complicitat entre la parella o això està prohibit?
0: Estem a la línia, jo crec, no? Vull dir, senyals o gestos no se'n pot fer, evidentment, però sí que hi ha gent que es coneix tant que la manera de tirar una carta o quina carta tires primer o l'ordre que fa servir et dona informació a l'altre.
3: Mm-hmm. Acostumes a guanyar, Pere, quan jugues a la botifarra?
0: No. Bueno, a guanyar campionats, no. Però a guanyar bons moments i experiència, sí.
3: Al final és això, no? Passar bons moments amb aquells amics, no? Suposo que és un joc que treballa molt aquesta camaraderia entre els bons amics.
0: Sí, això, i a més això ho hem coincidit molt amb gent que ara hem conegut que estan aprenent a jugar ara, que ens diuen, hosti, doncs és un joc que realment et dona molt de si, no? Que et fa entendre't molt amb l'altre, et fa aquest punt de rivalitat amb els que jugues i... Sí, és molt interessant.
3: I com vau aprendre a jugar vosaltres? Us va ensenyar el vostre pare, el vostre avi, o heu fet un curs allò online?
0: No, nosaltres vam tindre els millors mestres, que són aquests que dius tu, els pares, els avis, la gent del poble també, que reunien, no, als bars.
1: Es reunien als bars.
2: És que és això.
1: Ho dius en passat. Es reunien als bars. Jo dono fe que el meu poble també ha passat això. És un poble molt cafeter, deien abans. Per la gent tot el dia.
2: El cafè.
1: Sí. I ara el cafè...
0: Es dona també la situació.
1: I va poc que si internet, que si ja tens el futbol a casa, que si...
2: Això t'anava a dir.
1: Que si els mòbils, que si no sé què, i la gent tancada a casa, tu. I allò sembla un cementiri.
2: I fe de Déu.
1: Això també ha degut, lògicament, jugar a la contra, clarament, de la botifarra. Sí, Pere?
0: Totalment. Perquè ara són més casals populars i ateneus els que cedeixen en aquest espai. També una part, entenc el món de la restauració que diu, les partides de botifarra acostumen a ser molt llargues.
2: Exacte. Un cafè tota la tarda no els hi sortia a compte.
0: Això mateix.
2: Sí.
1: Molt bé. Escolta.
2: Entre partida i partida s'hauria de fer una consumició, coi. O sí. Jugar-se-la, de lo qui perd paga la ronda.
1: Això es fa.
2: Sí, claro.
1: Sí, clar. Sí, és així. Doncs escolta'm, no sé, heu de fitxar el Pau, home, que us faci un vídeo, veuràs tu com es difondrà això.
2: Pobre de mi.
1: I vinc a Catalunya a jugar a la botifarra en 4 dies.
2: Jo el que els hi puc fer, ara que tinc la guitarra aquí, si vols us fa un parell de versos, va.
1: Jordi, grava.
3: Va. Ah, sí, som-hi. Un moment. Vinga, momento.
2: M'ho he apuntat ara mentre xerràveu. Sovint es diu que el jovent... Mira, torno a començar perquè ara en filmen, vale?
1: Sí, perquè això ho penjarem a Instagram.

0: Ah, el Pau de Pons.
1: Dels botifarreros de Tremp.
0: Això, Pere, d'aquí una estona, aquesta tarda ho tindràs a Instagram.
2: M'ha agradat molt al final.
0: I a Facebook.
2: Agullars de ganxo, m'ha agradat molt.
0: I Instagram de Ràdio 4, entres a Ràdio 4, sí, et fas seguidor i allà tindràs el vostre vídeo perquè el pugueu difondre i també ho trobaràs a la pàgina web d'aquí una estona.
3: Escolta, gràcies per gràcies per la tasca que feu.
0: Sí, senyor, merci.
2: Visca la botifarra.
4: I gràcies també per promoure una mica també el Pallars, que nosaltres també som molt...
0: Sí, noi, bueno, que n'hi ha que només parlen de Barcelona. N'hi ha que només parlen de Barcelona, com si no hi hagués res més al món.
2: I em moro de calor.
0: Sí, tal. Ai, senyor.
3: No feu gaire propaganda, que us pujarà tot Déu, també, eh? Tampoc no m'ho
4: també tens raó.
0: Olé. Pere Aguilar, moltes gràcies, de veritat, que vagi molt bé. Digueu-vos adéu.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, adéu, amics, una abraçada molt gran.
4: Adrián, t'esperem aviat. Aquí dalt.
2: M'apunto, eh?
0: Fantàstic, això. Merci, Pere, que vagi molt bé, això. Bon dia, una salutació a tots els oients que tenim al Pallars, que sabem també que sou molts i cada dia més. 11 minuts i la una. A aquesta hora tenim els oients justament en línia, per exemple, el Josep Maria. Què tal, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I bona hora. Des d'on truques?
5: De l'Hospitalet de Llobregat.
0: Des de l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, perfecte. I què et sembla? Tens clar algun dels dos sons del dia o tens algun dubte encara?
5: Bé, segur no, però jo diria que un d'ells, el primer, que és una serp, i estic entre un escurçó, un cascabell diria.
0: Doncs escolta'm, deixem-ho així, eh? Una serp cascabell, sí? O sí?
5: Sí.
0: Sí o sí, Marta? Sí? Molt bé. Noi, jo pensava que era una màquina de cosechar, això. Una cosechadora que està mal dit en català.
3: Sí, podria ser també.
6: Recolectora.
0: Una recolectora, però no ho diu ningú.
3: No ho diu ni Déu, això.
0: No ho diu ningú.
6: No.
0: La cosechadora.
3: Tu ves
6: estem per allà
3: dalt. Sí, estem per allà i diguis una recolectora, diran d'on ha sortit aquest.
0: Molt bé, doncs escolta, enhorabona, saps el que acabes de guanyar, no, Josep Maria?
5: I tant.
0: Les millors pastes de te de Catalunya d'aquest any 2026. Pastisseria Hoffman. Sí?
5: Salivava mentre parlàveu de com estan fetes.
3: Salivava, diu.
0: Ja. Nosaltres sí que hem salivat.
3: Sí, ja em dono fe que són bones perquè me les estic fotent totes. Mentre xarra el Xavi, el Jordi, lo Bota, perquè aquí jo li vaig fotent canya.
0: Molt bé. Josep Maria, felicitats. Moltes gràcies, no pengis. Ara la Sílvia et dirà com ho has de fer, això. D'acord?
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vagi bé, una abraçada i gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Merci.
5: Adéu.
0: Adéu. Joana, què tal? Com estàs?
7: Molt bé.
0: Sí,
7: vosaltres suposo que també.
0: Doncs sí, prou bé. Per ser dimarts, no?
3: Sí.
0: Tira que te va. No, això tampoc es pot dir, no, Jordi Bota?
6: Sí, es pot dir tot, eh?
0: O sigui, clar,
6: el que passa que estigui ben dit o mal dit és l'altra història. Ja. Però
0: tu has d'anar corregint aquí, perquè si no, sí, no n'aprendrem mai, eh?
3: No gosa.
0: Des d'on truques, Joana?
7: Des d'Igualada.
0: Des de... Oh, carai. Capital de la
7: sí,
0: noia.
7: Sí, ja, ara estem veient el cel, que ha canviat, com deies tu.
0: Ja que sí.
7: Doncs que a les 12 doncs ara amb aquesta hora ja s'ha ple de núvols.
0: Ja. Agafa el paraigua, que a partir d'ara, cada minut que passis, embolicarà més, això. I aquesta tarda aigua tot Catalunya, sí?
7: Sí, es veu ja.
0: Ja.
3: Bueno, ja ho diuen que al maig.
0: Com va anar allò del rec?
3: Avui sí que ho regareu.
7: No, hi era fora. Celebrava el meu aniversari que... fora
0: d'aquí. Per molts anys.
3: On vas anar?
0: Per molts anys.
7: Res, a Miami Platja, passar el cap de setmana.
3: Ah, punyetera.
0: Carai.
7: Sí.
0: Mira, justament a aquesta hora hi ha algun primer ruixat i tempesta al voltant dels ports de Tortosa-Beseit. De moment a la resta tot net.
7: Sí?
0: Sí, cap allà a l'interior de les Terres de l'Ebre hi ha un primer nucli tempestuós i tot això s'estendrà a tot Catalunya.
3: I li expliques amb ella,
0: sí. No, perquè
3: és a Igualada. Tant li fot els ports de Beseit.
0: Tot això s'estendrà...
7: Oh, però
0: és que
7: la noia també vindrà
0: cap aquí,
7: no?
0: Clar, Pau, no ho entens. Per l'amor de Déu,
3: tinc ganes de tocar el botet, jo.
0: Sí. És tremendo aquest Pau de Pons, Joana?
7: Sí, és molt divertit i molt... I les lletres que fa són molt interessants, que es nota que és tot un poeta.
0: Que sí?
3: Ah, un poeta, això es diu molt, eh?
0: Que sí?
3: Give me hope, sí. Johanna, give me...
7: Sí, tant que s'hi lliga tot.
2: Sí. És un trobador del segle XXI.
3: Lligo tot menys el que voldria lligar i no lligo. Només lligo botifarres.
0: Abans el Bota diu que ho vas petar, Olot.
3: Va anar bé, va anar bé.
6: Com sí,
3: bé?
6: Sí, sí, els dilluns.
0: No, va anar bé, no.
6: Molt bé,
0: va anar,
6: no?
0: Molt bé, vau.
3: Sí, sí, perquè...
0: Era una gentada, quanta gent hi havia, allà?
3: Bueno, però no hi era només jo, hi havia els
0: burros... és igual, jo vaig veure quan sorties.
3: Hi havia vora 3.000 persones, però, i a més va ploure, i malgrat sí. la pluja la gent van aguantar. I a més vaig fer una cosa que em van agrair molt, tant des de l'organització com al públic, que al moment de la pluja, que s'estan esperant la gent a baix...
0: Sí.
3: Vaig baixar jo allà amb els meus dos músics i ens vam posar a cantar allà que no estava previst i l'estona que fes falta i demanàvem les cançons que volgués la gent i els hi fèiem al moment i vam aguantar la gent.
0: Uh-huh. Mira, el Jaume Tudela, des del control, diu pregunta-li quina és la propera actuació i a on. On se podrà veure ara, aquests propers sí. dies o setmanes?
3: Aquest divendres fem una... El que passa que ja està tot venut. És un sopar de...
0: Oh, però pel Jaume Tudela pot ser una entrada, la trauràs.
3: Sí, a mi tant.
0: Per la Marta Inglés no cal, però per ell sí.
3: Vale. No, és allà a Gurb que fan un sopar de tots els pagesos allà per Sant Isidre.
0: Sí.
3: I fem amb aquella colla de músics que vaig, que normalment ja hi anaven, i aquest any m'hi afegiré jo, i farem ara un moment ells, després un moment junts, i farem una sobretaula... dinàmica i divertida, allà a Gurb.
0: I tens tirada cap a Osona, eh?
3: Sí, és la Catalunya, una sí, Catalunya que m'agrada
0: sí,
3: a mi.
0: Sí, a mi també. A mi també. I la noia també. Que no, noia que també. No el fitxeu a Igualada? Joana,
7: Vena?
0: Què feu que no fitxeu al Pau, a la capital de la noia?
7: Oh, ja ho voldria mirar, a veure si és que fa una trucadeta en algun lloc que sigui... No sé, però el Rec, per exemple, hagués pogut venir.
0: I tant, com hauria pogut venir?
3: Ah, ja ho trobarem. I tant. Conec amb aquell alcalde que teniu, que fa temps que el teniu.
7: Sí, doncs vinc a fer una trucadeta, a veure si és que ens vens aquí, ens fas una bona actuació.
3: Vinga, va, per la festa major.
0: Molt bé, Joana. Ho has encertat? Hi ha una, que ja no sé un passo, jo. Què és això, Joana? A veure. Què és això?
7: Jo em sembla que és una foca.
0: És una foca, això?
7: No sé.
0: Sí, senyora.
2: Sí, senyor. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Joana, això. Hauràs de baixar a Barcelona a buscar les pastes de te, les més bones de Catalunya, les millors d'aquest 2026. Eh? Molt bé. Ens escoltes sovint o no?
3: Es va fer mella del foco.
0: Joana.
7: Joana?
0: Que ens escoltes sovint o no? Ho ha sigut un accident,
7: cada dia,
0: això?
7: Ah. Cada dia. És la meva dèria.
0: Carai.
7: Arribar a l'hora i posar-me a escoltar mentre tragineixo per aquí, bueno, tragino per aquí, ahir per la casa.
0: Molt bé. Doncs escolta, ens fas molt contents que ens diguis això, Joana, de veritat.
7: Sí.
0: Molt amable i esperem que ens continuïs escoltant molt de temps. Merci.
7: Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
0: Una abraçada. No pengis, que ara la Sílvia et dirà com hem de fer tot això, sí?
7: Va, que... bé, molt bé.
0: Adéu, Joana.
3: Adéu.
0: Una abraçada.
7: Adéu, adéu.
0: Què
7: adéu,
0: dius? Què diu la bota?
6: Que abans parlant de la foca i tot això, un altre animal que ha sortit en el programa, ha sortit l'expressió, a la primera hora, ha sortit rana.
3: Sí.
6: Que és un castellanisme, l'he apuntat, per comentar-lo.
0: Granota, qui ho ha dit rana?
3: No, però diu així,
6: tertulià,
3: ha sortit rana.
6: Sí, ha sortit rana, ha sortit malament. En català hauria de ser, ha sortit carbassa o ha fet un pa com unes hòsties. Aquesta seria l'expressió.
0: Ha sortit carbassa, no em convenç.
6: Doncs aquesta sí, és una expressió que es podria
0: sortit
6: dir.
0: Sortit carbassa, que vol dir...
6: Jo no l'havia sentit mai, tampoc, aquesta. Vull dir que ha sortit malament, que és el que es diria, però una expressió sinònima, que es veu que és molt antiga, era aquesta.
2: I mentre el Jordi Bot estava explicant tot això, l'Adrián Ciaurriz, ara ho he dit bé, responsable d'innovació de producte de la patisseria Hoffman, que ara també ho he dit bé, no has parat de riure durant tota la tercera hora? T'ho has passat pipa, eh?
1: Sí, la veritat que, bueno, agraït d'estar aquí i la veritat que ha sigut una horeta de plorar. Sí, molt, molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Torna com vulguis, eh, Adrià.
1: No, però carregat, no em diguis dos cops, eh?
0: No, t'ho dic en sèrio, perquè és que seriosament.
3: Però si vens, mira, carregat de fato, eh?
1: La segona vegada trauré unes altres coses, perquè dic, si porto tota l'estona les mateixes galetes...
3: Sí, sí.
2: Aquestes pastes de te, les millors pastes de te del 2026, n'heu fet moltes, no s'acabaran, no?
1: Sí, no s'acabaran, no s'acabaran.
2: D'acord.
1: Tothom que vulgui, que vingui, que tenim ahir un arsenal.
3: Trempat, aquest xicot.
0: Molt.
6: I genials per regalar, també, per regalar, per donar a alguna persona
2: totalment.
6: Que faci una onomàstica, doncs perfecte.
2: Sí. No, t'ho preguntava perquè de vegades feu aquestes tirades reduïdes, només fem això i ja està. No. N'anireu produint, eh?
1: Sí, totalment.
2: Boníssimes.
0: Va, Pau, rasca una mica la guitarra.
3: No, collons, rasca la guitarra.
0: Mira, 2 minuts i mig a la una, tio, que ha passat volant, això.
3: Opa, 2 minuts i mig anem per molt, eh? Com te dius?
1: Adrián.
0: Deixem 36.

0: Troyen, el garrotin a la vera, vera, vera de Sant Joan. Va, despedix.
1: Ole!
0: Despedix el programa, sí, tu què en saps?
2: Deixa'm dir, demà entrevistarem el Pere Puigverd, és el pagès aquest de Ventalló, de l'Empordà, que han multat amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera. És una de les moltes coses que farem demà aquí al matí de Radio 4. Que vagi bé, fins demà, bon dia a tothom. Adéu, adéu.
3: És la 1.
4: Radio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Els mestres es manifesten hores d'ara pels carrers de Barcelona en la primera jornada de vaga unitària del sector educatiu a tot Catalunya. La marxa ha sortit de la plaça Urquinaona i té previst finalitzar la de Sant Jaume. Seguint-la, hi tenim el nostre company Toni Conde.
5: Comença la manifestació pel primer dia de vaga unitària a Catalunya. Segons vostè, que el seguiment és d'un 70%, tot i que la Generalitat rebaixa la xifra pel moment a prop d'un 11%. Des de primera hora del matí hi ha hagut talls de carrer i dues columnes han confluït a Urquinaona per donar el tret de sortida a la manifestació unitària. Des d'allí ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta que reverteixi les mancances que patim les persones treballadores i també les mancances que patim i que pateix el nostre alumnat pel que fa a la seva atenció.
5: Els sindicats reclamen negociar conselleria per aconseguir una baixada de ràtios i millores salarials.
3: Gràcies, Toni. Mentrestant, a Brussel·les, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, proposa obrir al sí de la Unió el debat sobre l'establiment d'una edat mínima d'accés a les xarxes socials. Tot plegat a l'espera que aquest estiu els experts designats per la Comissió publiquin les seves conclusions i llavors és possible que Brussel·les proposi una norma d'àmbit europeu. En aquest sentit, avui von der Leyen ha apuntat en quina direcció podria anar la regulació.
7: I believe we must consider the social media delay.
3: Crec que hem de considerar un retard en l'accés a les xarxes socials. També ha avançat que aquest any la Comissió vol actuar contra el disseny addictiu per defecte de les xarxes socials. I a l'Audiència Nacional continua la intervenció del fiscal del cas Pujol, que està exposant els seus informes finals del judici. A aquesta hora desgrana un per un els moviments bancaris i les operacions empresarials de Jordi Pujol Ferrusola. Aquí situa Núria Alcalà com a centre operatiu de l'entramat.
8: Sí, entrem ja en les 4 hores d'exposició dels informes finals del fiscal Fernando Bermejo, que està convençut de l'associació il·lícita de la família Pujol per incrementar el seu patrimoni a través de la corrupció. Situa l'expresident Jordi Pujol, exculpat, recordem, de la causa per motius de salut, a la cúspide decisòria, i el primogènit Jordi Pujol Ferrusola en el centre operatiu. L'acusa de crear un entramat societari a Espanya i a l'estranger per ocultar el cobrament de comissions irregulars als empresaris de la trama. A canvi, d'adjudicacions d'obra pública.
9: Esto no admite ninguna lectura inocente. Si todo no es casualidad, no hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido y hay afectación directa al correcto funcionamiento de la administración de justicia.
8: Veu així clara la corrupció política i ha carregat contra les defenses a les que acusa de voler convertir aquest cas en una causa contra Catalunya.
3: Gràcies, Núria, per aquesta última hora des de San Fernando de Henares. I aquí els Mossos busquen el presumpte piròman que aquesta matinada hauria calat foc a una quinzena de vehicles a diversos punts de l'Eixample de Barcelona. Els incendis s'han registrat en poc temps de diferència. 14 turismes i una moto han quedat completament calcinats. Efectius dels bombers de Barcelona, juntament amb dotacions de la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat a la zona per apagar les flames i establir un perímetre de seguretat. No s'han registrat danys personals. Un dels punts més afectats va ser un xamfrà del carrer Còrsega, a la cantonada amb Sardenya, al districte de l'Eixample. Aquí van cremar diversos vehicles, dels quals aquest matí quedaven 3 per retirar, juntament amb un contenidor. Els altres incendis van tenir lloc al carrer Sant Antoni Maria Claret, Indústria, i la cantonada de Còrsega i Sicília. El Col·legi d'Economistes de Catalunya obrirà un canal de denúncia de notícies falses en l'àmbit financer, un fenomen a l'alça a les xarxes socials, Climent Sabater.
1: La proliferació de notícies econòmiques falses és cada dia més nombrosa, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, i predomina per aquest ordre la suplantació d'identitat amb consells d'inversió, les paradetes financeres de negocis poc clars i la informació amb fiscalitat enganyosa. Un fenomen contra el que cal formació, segons el degà dels economistes catalans Carles Puig de Travi.
10: La xarxa es diu, escolta, et forraràs en un mes, no? I després surt una foto d'una senyora que s'ha forrat i va amb un Porsche, no sé, hi ha gent que s'ho creu, no? I això és dolent.
1: Davant de l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: I acabem amb una última hora de la cultura. El cantautor Joan Manuel Serrats rebrà el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, un guardó que reconeix les figures fonamentals de la creació musical de l'Estat. En un comunicat, l'Acadèmia destaca la seva trajectòria de més de 5 dècades i la seva rellevància per la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de fer de pont entre generacions. Serrat recollirà el Premi d'Honor a la gala que se celebrarà el 26 de maig a Madrid. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
4: Ràdio 4.
11: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
12: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent Sanclemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família, a la 1 i 7 minuts. Això és Xavifòrnia, a Ràdio 4, la primera en català. Comencem el nostre migdia, tarda de dimarts, avui 12 de maig del 2026. És d'aquells dies, el 12 de maig, en què hi ha cua per celebrar els dies mundials, perquè tenim el Dia Internacional de la Sanitat Vegetal, és el Dia Mundial de la Infermeria, és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques, també és el Dia Europeu de les Pimes, el Dia Europeu de les Pimes, que ens recorda que l'economia real no sempre viu als grans despatxos, sinó darrere una persiana que s'aixeca cada matí. Les petites i mitjanes empreses, que per cert són el 99% del teixit empresarial europeu i que sostenen bona part de l'ocupació, però jo crec que massa sovint competeixen amb menys múscul, més burocràcia i més incertesa. Perquè parlem molt d'innovació, però oblidem que innovar també és aguantar, adaptar-se i pagar nòmines quan tot puja. Una pime no és només un negoci, una pime també és barri, és confiança, és ofici i és risc personal. No sé, potser Europa no es construeix només amb grans tractats, sinó també amb cada petit empresari que decideix no abaixar la persiana. Bé, feliç Dia Europeu de les Pimes, Maria García Coll. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
1: A 1:08 s'ha quedat una tarda fantàstica a Ràdio 4 per gaudir de coses que explicarem de seguida.
2: I fantàstica per escoltar el Xavifòrnia i tot el que ve després.
1: Amb el Jaume Tudel al control, perquè tot soni fantàstic, i amb el Joel Sevilla a la producció. En uns minutets també tindrem per aquí a la gran Carla Villegas amb nosaltres. Però anem a explicar-te què passa aquí avui. Va, som-hi. Perquè, Maria, tenim uns virals...
2: Ui, no, clar. És que ara ho explicarem, però és que ahir el grup de WhatsApp del Xavifòrnia bullia de totes les coses que s'enviaven. No, és que tindríem contingut per fer dues hores només dels virals de la rua del Barça.
1: I això farem de seguida.
2: Exacte.
1: Intentarem fer-ho en minuts, d'acord? Tenim rajades. Avui és dimarts de les rajades del gran Xavi Franquesa, un dels millors còmics d'aquest país, que, com sempre, buscarà aquells temes que a ell li fan ràbia, però que, de sobte, ens adonem que a tothom també. A la segona hora del programa parlarem de joves i democràcia. I ens farem la pregunta: desafecció o transformació? Perquè, Maria, hi ha menys confiança en partits tradicionals, però també hi ha molta mobilització en causes molt concretes.
2: Totalment. Es diu que els joves ja no els interessa res, que ja no tenen aquesta espina que hi havia fa uns anys. Home, sí que la tenen, perquè a més es mouen per coses. Ens movem pel canvi climàtic i a més, et dic, faig spoiler, en els virals veurem un jove que ahir es va mullar i molt, també,
1: i molt,
2: a favor de causes polítiques.
1: Bé, en parlarem de tot plegat al Zoom amb el Jordi Busquet, el professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació de la Blanquerna. Després actualitzarem la informació amb l'edició migdia i l'Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius. I llavors, moment, quan acabi l'edició migdia, moment per començar tercera hora de programa amb Eva Moreno i Sexologia.
2: I avui, el poder de la música en la Sexologia.
1: Molt. Sí,
2: aquí estem tota l'estona parlant de músics, parlant amb músics, escoltant música, i volem saber com influeix la música en el sexe, en la sexologia, perquè també influeix,
1: I Maria, has dit música, doncs tancarem el Xavifòrnia d'avui amb música, amb un artista aquí en directe que ens visita a l'estudi, que és fantàstica, que es diu Chiara Oliver, i que jo crec que enamorarà, si no ho ha fet ja, t'enamorarà si escoltes avui l'entrevista i escoltes aquest nou projecte que ens presenta avui. Molt valenta, per cert. Chiara Oliver, en directe al Xavifòrnia.

0: Ara sí, els virals, i Joan Garcia és de la Masia. Diu que no, diu que no. El Jaume Tudela des del control. Clar, Jaume Tudela, un perico important.
1: Com li van dir un dels protagonistes dels que parlarem ara, sí. Li van dir una vegada, es que yo soy del español, no sé si me conoces, i ell va contestar, lo siento. Doncs Jaume Tudela, lo siento, com
0: no,
1: va
0: home,
1: dir
0: però,
1: el gran Lewandowski.
0: No, això no podem fer, perquè home, l'Espanyol, hem de dir que l'Espanyol se la juga. És demà, oi, Jaume? És demà, demà passat? És demà. És el partit de l'any. S'han ficat en un problema... Estaven jugant de meravella, van fer una primera volta espectacular, i jo no sé, de veritat, crec que és un tema psicològic, eh?
1: Pot ser.
0: Però bé, a veure si l'efecte Monchi fa alguna cosa en els pericots. Va, que els volem a primera. Per cert, parlem d'ahir, de la celebració de Lliga, que ja ens va costar triar els virals. I avui, Maria, doncs que podríem estar, com tu deies, gairebé tot el programa parlant de les imatges més rellevants que ens va deixar la Rua dels Campions.
1: Perquè són moltes les coses que hem de comentar, però crec que si parlem d'MVPs de la Rua, jo crec que n'hi ha dos, són ells clarament els que ja s'han batejat com la dupla polonesa, el duo polonès. Parlem de Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
2: Visca Barça i visca Catalunya! Joan García és de la Masia! Cabeza de Joan! Un
0: hablo
2: italiano.
0: És Szczęsny, diu.
2: Szczęsny fumador.
0: Madre mía.
1: Espectacular.
3: Solo esto, ¿sabes? Vale, tec.
1: Espectacular. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, tota l'estona pujats a sobre de la part de davant de l'autobús. No es van moure en tota la Rua. En Robert Lewandowski agafava el micròfon dels companys de DAZN. Szczęsny es posava a cridar, Joan García és de la Masia, queremos la cabeza de Joan.
0: Però i per què va dir queremos la cabeza de Joan?
1: És de les poques coses que sap dir en espanyol.
0: Que no, aquesta no la vaig acabar d'entendre.
1: De cop diu que ell no parla italià, que no parla castellà, que només parla català.
0: Sí, diu.
1: Wojciech Szczęsny. Per tant, la primera en català, Wojciech, et volem aquí a Ràdio 4. Xavi, jo no sé què et va semblar aquesta dupla polonesa a la Rua, moments quan passaven per sota dels arbres, allà aixafats perquè els arbres no els hi toquessin el cap. Wojciech Szczęsny no va parar de fumar en tota la Rua.
0: És que, bé, en fi.
1: No va parar de vapejar, la gent li tirava puros i se'ls encenia al mig de la Rua.
0: I paquets de tabac, que sí, es va guardar un parell a la butxaca, el Szczęsny. Bé, jo crec que molt carisma. Molt carisma a la part davantera d'aquest autocar de celebració de la Rua i també veterania. Al final, els dos polonesos, però segurament els dos més grans de l'equip, no? Jo crec que per edat són els que més edat tenen.
1: Totalment. A més, tenen molt carisma, tu dius, van crear l'atenció de tothom, però ara m'he de posar seriosa, Xavi, perquè els hi he de dir, sisplau, Jaume Tudela, no sé si em pots posar una mica de música d'atenció. Perquè els hi he de dir als companys d'esports d'aquesta casa, Germà García, Jaume Riello, Josep Capel, Jorge Agüero, que el teníem ahir aquí,
0: sí,
1: que els ha sortit un nou periodista, hi ha una persona que els està fent la competència, perquè fins i tot va fer una entrevista exclusiva ahir a Roni Bargi, va tenir la primera entrevista de Roni en castellà.
0: Ai, ja sé qui és.
1: Estem parlant del gran periodista Robert Lewandowski.
3: Roni, how is your Spanish?
0: Com està el teu espanyol?
3: Muy bien, mejor.
0: Roni.
3: ¿Hablamos español ahora? Sí, un poquito. No mucho, pero poquito.
4: Dime, Roni, ¿qué tal después de tu primer título con FC Barcelona? No, título de la Liga.
3: Yo muy contento. primera trofeo. Wait.
4: Feliz.
3: Barça, yo muy contento.
4: Qué bien, Roni. Creo que necesitas 5 años más y puedes hablar español, ¿eh?
3: Sí. No bien, but yo practicando dos veces.
4: ¿Dos horas?
3: Dos veces.
4: Dos veces por la semana.
3: Sí.
4: Es poco, ¿sabes?
3: Sí, ¿ah?
4: Creo que necesitas un poquito más.
3: ¿Un poquito más?
4: Sí.
3: ¿Habla un poquito más?
4: No, puedes practicar un poquito más.
3: Ah, sí. Yo y mi profesor.
4: Cada día.
3: Yo y mi profesor.
4: ¿Habláis cada día?
3: ¿Habláis mucho?
4: Mucho. Vale, está bien, ¿eh?
1: Està bien.
0: Està bien.
1: Però ha de practicar més. Robert Lewandowski li va dir a Roni Bargi que havia de practicar més el castellà, eh?
0: Això va ser, aquesta entrevista de Lewandowski amb Roni Bargi, va ser... Ah, perquè el Gerard Romero li va llançar el micro de Gijantes,
1: exacte,
0: oi?
1: Exacte, sí, sí, sí. Clar. Perquè Robert Lewandowski anava agafant tots els micros de tots els companys que li tiraven. Va agafar el de Gijantes, de Gerard Romero, va agafar el de Dazón, va agafar moltíssims micròfons i li anaven llançant els micròfons i ell anava agafant i anava fent de periodista. Per això no sé si potser li pren el lloc als companys d'esports d'aquesta casa.
0: Tu ets molt d'aquestes rues, Maria, o no? Perquè també he escoltat comentaris, sobretot allà a la nit dels programes esportius, que potser és massa exposició pels jugadors. Però jo no estic gens d'acord, perquè a mi m'encanta que els jugadors també estiguin en contacte amb part de l'afició que no va al Camp Nou.
1: Mm-hmm,
0: i al final, perquè van ser 750.000
1: persones. 750.000
0: persones.
1: Ara ho volia dir, les que es calcula que van sortir al carrer, segons la Guàrdia Urbana. Sí, jo estic d'acord amb tu. A més, què són? Són 4 hores en tot, o 5 hores en tota la temporada. És molta exposició, és un moment de felicitat, no?
0: Que estan deixats anar, m'agrada molt.
1: Totalment.
0: Vam viure tants moments ahir.
1: Ostres,
0: és que, de veritat, és que no tenim temps per escoltar-ho tot, eh?
1: Es van posar a menjar gelat, també, a la dupla polonesa. Chesney, com dic, fumant tota l'estona. Quan al final de la rua van posar-se de peu a dalt de l'autobús, molt perillós, això.
0: Ai.
1: Roni Bargi els va agafar dels pantalons, com dient, ei, que caureu. Es van posar Robert Lewandowski i Boise Chesney de peu a sobre de l'autobús. Però, Xavi, jo he desenvolupat una teoria, que és la teoria de l'MVP de la rua i de l'estelada.
0: L'MVP de la rua, jo crec que el tenim claríssim, el d'ahir.
1: Sí?
0: I l'estelada, una bandera estelada que va... Bé, no diré qui, però jo crec que ja sé per on va la teva teoria.
1: Clar, jo penso que el que va ser l'MVP de la rua de l'any passat va ser Íñigo Martínez.
0: Totalment.
1: Que es va posar a ballar, a cantar tota l'estona, pujat a sobre dalt de l'autobús també, i amb l'estelada, no? Que tothom va dir, ostres, que ve un basc aquí agafant l'estelada, tal. I ahir, qui va ser l'MVP de la rua? Va ser Robert Lewandowski, i va haver-hi un moment que també va agafar l'estelada. Què li va passar a Íñigo Martínez? Que va marxar del Barça. Què no vull que passi, però que em sembla que passarà? Que Robert Lewandowski marxarà del Barça.
0: Ostres!
1: No us va sonar acomiat tot el que feia?
0: És una teoria brutal. És a dir, tu creus que, segons les dues darreres rues de campions del Barça, qui ha estat l'MVP de la rua, el personatge més destacat, en una i en una altra, i a més coincideix que han agafat els dos la bandera estelada de Catalunya...
1: Uh-huh.
0: Han marxat, Íñigo va marxar primer. Lewandowski marxarà aquest estiu? Jo crec que sí.
1: Jo espero que no, però també crec que sí. Malauradament. No et va sonar acomiat?
0: Bona teoria, aquesta.
1: Mira, no sé, la vaig desenvolupar i mentre veia aquestes imatges de la rua. És que em va sonar acomiat tot el que feia Lewandowski.
0: Sí, jo crec que sí. A més, jo crec que el Barça ara mateix li ha posat damunt la taula una oferta, diguéssim, discretita.
1: Sí, no.
0: A nivell de sou, perquè és un jugador que no serà titular.
1: Pues,
0: si ell estima tant la ciutat, i potser la seva dona també, que ha obert un negoci...
1: Un gimnàs.
0: Potser això, escolta, però no sé, jo crec que ell, amb ofertes d'Aràbia o dels Estats Units, no sé si es podrà negar, Són molts calés.
1: Mira,
0: molts calés,
1: no ja sé. Ho veurem, encara, com va dir ell ahir, li queden 50 i pico dies de contracte. Diu que encara no ho ha decidit, no ho sabem si és veritat o no, però...
0: Esperem. Bé, a part de Lewandowski i de Chesney, els nois de la Masia també ens van deixar moments icònics ahir a la rua,
1: És que no sé si hi ha una cosa més catalaneta, Xavi, que tres amics, en Marc, en Gerard i en Pau, menjant-se un fuet a queixalades per berenar. Perquè la gent els hi tirava fuets. Jo no sé per què els hi tirava fuets la gent, però era un moment on Marc Casador, Gerard Martín i Pau Cobercí van començar a menjar-se un fuet a queixalades i a compartir-lo entre ells. Fins i tot en Cobercí va signar un fuet.
0: És que aquest moment...
1: Va haver-hi un moment on Casador tenia tres fuets a la mà.
0: I que Cancelo els estava mirant com dient, però què feu? Què és això que esteu menjant, no? Després li van donar un fuet al Cancelo i li va encantar, per cert.
1: Sí. No sé per què la gent els hi tirava fuets, però al final el que vam veure és que són el que dèiem ahir, no? Que són nois com nosaltres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, home, molt planers, molt propers. Són tan culers, a més. Se'ls hi veu amb una ràbia per tot el que simbolitza, no? L'antibarcelonisme, per exemple, no?
1: Ara parlarem,
0: i el que dèiem, que són com nosaltres, que fan el que faria qualsevol adolescent català, jo crec, una tarda amb els seus amics,
1: menjar fuet i jugar a futbol.
0: Clar. I bé, què va passar amb aquesta pilota?
1: Amb Araujo.
0: Sí.
1: Araujo va haver-hi un moment que va agafar una pilota i va fer una xilena, però va enviar la pilota, que jo crec que l'està buscant a Lleida, ara mateix, aquesta pilota. O sigui, va donar-se un cop a l'esquena? Que sort que ja no ens juguem la Lliga ni ens juguem res. Perquè no sé si heu vist el moment, busqueu-lo, si no, Araujo, xilena, a X, a Instagram. surt Araujo fent una xilena, però els seus companys es miren la pilota com dient, la va enviar un terrat de l'Eixample. Impressionant. Increïble.
0: Heu de veure el vídeo, perquè sí. Araujo es dona un cop d'esquena. Però bé, Maria, parlem de la Lamine Yamal?

0: L'Amin és una estrella.
1: Home.
0: Això ja ho sabem. I tot el que fa ell és notícia. I si una cosa ens ha deixat clara des del principi és que li és igual tot. Ell li és absolutament igual al que pensi la gent. Ho ha demostrat moltes vegades. L'última va ser ahir, quan va agafar una samarreta que posava Thanks God I'm not madridista. És a dir, gràcies a Déu, no sóc madridista. I es va fer una foto amb aquesta samarreta que l'ha publicat a Instagram. Ha fet un carrusel de fotografies. La primera és aquesta.
1: I a més, Maria, s'ha posicionat políticament. És exacte. La gran foto del dia, jo crec que avui, a tots els mitjans.
0: Ell sempre està al costat bo de la història, ens ho ha dit moltes vegades, ho ha confirmat, onejant la bandera de Palestina al mig de la rua. Després parlarem d'aquests joves, de la desafecció política, de si es mullen i no es mullen. Lamin Yamal ahir es va mullar, clarament. I, a més, hi ha moltes celebritats del nivell de Lamin Yamal que no s'han posicionat i que els hi fa una mica de por, perquè diuen, ostres, que això em pot anar en contra per les publicitats.
1: Clar, també s'ha d'entendre. Entendre també el poder d'Israel, en aquest cas, a nivell marques globals.
0: I a la Lamin Yamal això li va ser absolutament igual.
1: I tot plegat. Això és més difícil, més complex del que sembla, i segurament el gest de la Lamin Yamal, doncs, és més impactant del que podríem esperar.
0: I a més, Xavi, jo pensava ahir, tu pensa, una persona, no?, que potser és de Madrid o de Sevilla, i que, doncs, és del Madrid o del Sevilla, però que està a favor de la selecció espanyola, que ara parlarem, o sigui, el Mundial començarà aquí molt pocs dies. Imagina't que tu ets del Madrid, que l'estrella de la teva selecció és profundament antimadridista i que, a més, agafa una samarreta que ho posa, no?, i que la publica a Instagram, i que, doncs, potser és català, i els del Madrid, hi ha alguns madridistes que no els hi fan molta gràcia, això, i que llavors esperes que marqui el gol de celebració de l'Eurocopa, com va passar, o del Mundial.
1: Ja.
0: Que això fa ràbia, realment. Jo penso al revés. Si un madridista, Asensio, per exemple,
1: sí.
0: Asensio agafés una samarreta que posés soc antibarcelonista...
1: Ho entendríem.
0: Ho entendríem, però ens faria molta ràbia.
1: Però és que crec que és tan natural ser, si ets del Madrid,
0: sí, clar,
1: ser antibarcelonista,
0: penso,
1: i si ets del Barça, ser antimadridista, no ho veig tòxic, de veritat.
0: Has crescut amb això.
1: Jo a mi la gent que em ven, que no, home, si el Madrid juga a la Champions, ai, només és l'únic equip espanyol que queda, i tu vas amb aquell equip, no, ho sento molt, però si no és un tema de no sentir-me espanyol, no, és que no puc anar, vull dir, és normal. Passa amb l'Espanyol i el Barça, passa amb el Madrid i l'Atlético, és normal. Passa
0: totalment
1: amb el Chelsea i l'Arsenal, amb el United i el City. Escolta, crec que és part de la salsa del futbol, és normal.
0: Sí, totalment, normal. Estic d'acord. A més, també hi ha molts jugadors, ara que ho deies, amb el United i el City, també amb el Liverpool i l'Everton, no?
1: Sí, exacte.
0: Jugadors de... Sempre
1: exacte.
0: Ha passat això, però fa una mica de ràbia, però s'entén. Per tant,
1: perfectament.
0: Gent de la selecció, sisplau, celebreu els gols de Lamin Yamal amb
1: no,
0: la selecció espanyola.
1: La gent de la selecció celebra molt els gols dels jugadors del Barça, perquè gairebé, jo crec que gairebé poden ser 8 o 9, no?, els que finalment estiguin convocats pel Mundial. Què passa amb els del Real Madrid? Això m'ho diu un molt bon amic meu, que és Merengue, que els hi fa molta ràbia no tenir jugadors espanyols seleccionables.
0: És el que ens
1: molta ràbia.
0: Al final, també.
1: Home, és un equip de Camavingas, de Tchouaménis, de Rüdigers, d'Mbappés, de Vinícius, sí, tenen moltes estrelles, però nacional, també. Talent nacional no gaire.
0: El clàssic van sortir amb el Barça 9 jugadors espanyols. Amb el...
1: Molt bèstia, eh?
0: Sí, increïble.
1: Molt bèstia.
0: De fet, a Luis de la Fuente li vam donar l'alineació, només
1: sí.
0: ha de posar Cucurella i jo crec que...
1: I ja està, ja ho té.
0: Ja ho
1: amb el Joan García,
0: no?
1: De titular.
0: Clar, seria perfecte.
1: Doncs bé, us llegim, arroba Xavifòrnia, a X, també comentaris que vulgueu fer sobre aquesta rua i els moments que més us van agradar o que no us van agradar gens, arroba Xavifòrnia, també a Instagram. I ara anem a canviar de tema, perquè no tot és Barça a la vida.
0: No,
1: i els virals...
0: Encara que no ens ho sembli.
1: Sí, encara que no ens ho sembli. Les xarxes, Maria, també ens porten molts altres continguts.
0: I, Xavi, tu no has tingut mai la sensació que un lloc no és casa teva, però que l'has vist tant a la televisió, en una pel·lícula, en una sèrie, que ho acabes sentint com si fos teu?
1: Totalment.
0: Això passa.
1: Totalment. 100%.
0: Doncs un dels meus comptes preferits a Instagram, @nostalgiamillennial, ha fet una publicació, ens encanta, que s'ha fet molt viral a diversos escenaris de sèries, de pel·lícules, que no són casa nostra, però que hem crescut en aquella casa, no? Per exemple, el menjador de la casa de la Mònica de Friends.

0: I també he compartit altres escenaris, com els menjadors dels Simpsons, aquell sofà, aquell quadre tort, de la mansió de Solo en Casa, el pis de la Belén i la Lucía de Quina Quien Viva, la roca del Rei León, però... Xavi, no sé si tu et quedes amb Friends o si tens un escenari que diguis això és casa meva, encara que no hi he viscut.
1: Ostres, doncs et podria dir més d'un, eh? Però, mira, ja que m'ho poses així, jo et diria la illa de Lost.
0: Ui.
1: Sí, aquella platja... Ostres, sí, sí, el laboratori aquell d'Arma era... Uau, sí, sí, sí, sí. Jo crec que tothom, els fans de Lost, de Perduts, de Perdidos, la vam fer nostra, la illa sencera, no?
0: És molt de la teva, de la teva adolescència, de la teva joventut, no?
1: Sí,
0: una mica.
1: Jo tindria 13 anys quan va ser el final, o 14, o... No, no.
0: Por
1: no, no, no, no, no, quan va començar la sèrie tindria, no sé. Bé, em va agafar amb aquella... Que me recordo perfectament el final, que va ser com el primer gran esdeveniment a nivell sèrie col·lectiu, diguéssim, abans de les xarxes i tot plegat.
0: És que jo la vaig veure després perquè el meu marit té la teva edat i em va dir el mateix. És que també em va dir
1: Lost,
0: que aquesta sèrie em va marcar molt.
1: Molt, molt, molt. Ens va marcar molt, sí.
0: Tu et quedaries a viure a la platja de Lost, eh?
1: És que a més hi havia moltes teories sobre què era el fum negre, aquest és bo o dolent, el que representaven uns altres, si estaven morts, si no... Si... En fi, apassionant. I sí, jo, si em deixen a la platja de Lost, puc arribar al xiringuito perfectament. O sigui, m'ho conec de pe a pa.
0: El Joel, el nostre productor, ens ha dit una mítica sèrie de casa nostra espanyola, que és aquesta.
2: Un andén de la estación, bajo el sol abrasador.
1: Joel.
2: Tu vas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
0: Doncs el menjador de Los Serrano, la casa de Los Serrano.
2: Envia una postal.
1: La podria haver dit jo també.
2: Ja sabia

0: Los Serrano, mitiquísima, ja, aquell, és veritat.
1: No l'he vist.
0: Aquell saló. No, eh?
1: No.
0: Home, potser no et va agafar. Però el Joel té la...
1: Sí,
0: la no, el Joel és més jove que tu.
1: Sí, no l'he vist, no l'he vist, no sé. No sé on era jo en aquell moment.
0: En fi.
1: Ah, sí que sé on
0: era, per
1: sí.
0: Tu? I per tu?
1: Jo me'n vaig... marxo una mica d'aquí, tu te n'has anat a una illa remota, però jo també me'n vaig a un lloc de platja i és que per mi, de la meva adolescència, és una casa de Malibú, és la casa de la Hannah Montana.
0: Oh.

0: Aquella casa on vivia Miley Stewart amb el seu pare i el seu germà, ara que Hannah Montana fa, atenció, 20 anys.
1: 20 anys, ho hem comentat molt aquí, a més, hem parlat
0: molt.
1: Vaig
0: quedar amb la meva millor amiga per veure l'especial 20 anys de Hannah Montana.
1: Ah, sí, eh?
0: Fantàstic. Sí, és que a mi em va marcar l'adolescència, em va marcar... era una noia com jo, com tots nosaltres, i que al final volia ser una estrella del pop, però no volia que ningú la reconegués en la seva vida diària, no? I això per mi, jo em vaig quedar viure en aquella casa de Malibu, que no és casa meva, però com si ho fos.

0: L'entrada de Xavi Franquès a aquest estudi amb la banda sonora de Hannah Montana ha estat una imatge espectacular, no, Maria García?
1: És que m'encanta Hannah Montana.
0: T'estrenes avui amb el Xavi?
1: Sí, sí, sí, sí. És una mica Hannah Montanesco, el Xavi.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Amb les ulleres,
0: així. Té un punt 2000 euros, sí.
1: Sí, oi que sí?
0: Sí, sí. No, no, no, a veure si tenim...
1: Diu que no li havíem fet mai aquesta comparació.
2: Jo sóc més de Miley Cyrus.
1: Sí?
2: Miley
0: ja,
2: Cyrus,
0: ja, ja.
2: Te la compro, però Hannah Montana a mi segurament ja m'agafa... Mira, estan entrant en producció amb aigüeta...
1: Pa,
2: que és
1: sempre
2: important, aquestes hores, és important hidratar-se i supermineralitzar-se, que deia l'altre. No me l'havien fet mai, aquesta, eh?
0: Com estàs? Xavi Franquesa, bona tarda.
2: Gràcies.
0: Benvingut a Xavi Forn i al teu país.
2: El meu país, eh?
0: El teu país.
2: Fantàstico.
0: Del 0 al 10, avui...
2: Un 7 amb un 85.
0: Molt bé,
2: 7.85. Sí, sí, està molt bé, tenint en compte que en principi no hi ha res durant el dia que s'hagi de complicar. Ahir sí que va ser un dia una miqueta terrorífic. Els dilluns acostumen a ser dies estranys. No només per mi, em consta que pràcticament per tothom, tot i que hi ha gent que els diumenges força bastant la màquina, eh?
0: Sí, sí, sí, a mi m'ha passat,
2: eh? Masses activitats de diumenge i de més, i clar, evidentment arriben el dilluns destrossats.
0: No.
2: Jo ja intento el diumenge desconnectar-me una miqueta. Vam estar una miqueta amb el tema Barça. Per cert, algú ho ha de dir, partit a les 9 del vespre un diumenge, ens enganxa raro.
0: És raro, és molt raro.
2: A les 6 de la tarda. 6 de la tarda és molt bona hora, no sé per què no posen més partits a les 6 de la tarda.
0: Espera, que... Què et passa? Digues.
2: És que estic girant un volum d'uns cascos.
0: Ah, el volum dels auriculars.
2: No, ja està,
0: ja ho tens.
2: No, deia que, clar, ja el partit acaba, si la cosa va bé, perquè va pitar el minut 90, acaba a les 11... A les 11, en punt. A partir d'aquelles hores ja no estàs per massa celebració, ja, a partir de segons quines edats. I si has de laborar, que diuen els argentins, el dilluns, ve una miqueta estrany. I tot i així va haver gent que, escolta, va sortir al carrer a tope, vinga, ve de petards, jo els vaig odiar a tots, perquè petards tot just acabava el partit, la bala va dormir regolinxi. I el dilluns sí que haig de fer una petita rajada. La rua per tota la ciutat em sembla fantàstic. Sí que em va fer una miqueta de por Chechnik i Lewandowski a la part de dalt de tot, al frontal, sense cap tipus de protecció, que dic jo, agafes un sot, perquè serà que no hi ha sots a l'asfalt de Barcelona, a la ciutat, agafes un sot i veus Chechnik amb els 1,95 m que deu fer caient de l'autocar, faria una miqueta d'impacte.
0: No,
1: que no em caigui Lewandowski,
0: O sí?
1: No.
2: Però ho dius com algo positiu o algo negatiu?
1: No, jo, a mi m'agrada molt Robert Lewandowski.
2: No, té el seu mercat, eh?
1: Jo sóc el mercat, sí.
2: Tu ets la senyora que va comprar aquest mercat.
1: Sí, exacte. I una cosa que no he comentat, que crec que no sé si estareu d'acord. El Barça, abans, ahir parlàvem de si Julián Álvarez, que si Kane, que si... Jo crec que el Barça no ha de fitxar un defensa, no ha de fitxar un porter, no ha de fitxar un davanter, ha de fitxar un guapo. Ens va marxar Íñigo Martínez. Ens està marxant Lewandowski.
2: Hosti, però...
1: Ens estan marxant els guapos del Barça.
2: Jo això t'anava a dir. Jo crec que el Barça ja té els seus guapos, no?
1: Jo, home, ara mateix, amb el meu gust, no trobo cap.
2: És un tema una miqueta perillós, però, home, jo trobo que els jovenets, home, no sé...
1: Jo no sóc molt de jovenets. Joan García és mono, però...
0: No hi ha un guapo, llavors. Si marxa Lewandowski,
2: no.
0: Maria...
2: Joan García és la guapura catalana tradicional... Jo la veig una miqueta com la pubilla del poble, i el Joan García seria el, diguéssim, la part masculina de la pubilla seria el què? El teu nom?
1: L'hereu.
2: L'hereu de qualsevol poble podria ser Joan García.
0: És veritat.
2: Però no li veig una guapura...
0: Extrema, no?
2: O sí que és extrema, perquè és tan extrema que no se la veig. Però... Home, jo veig, no sé, fins i tot Cobercí, el veig una guapura catalana farcidota, amb un bon somriure, possiblement exagerat, fins i tot, un tio solvent, de poques paraules, i també, però jo ho veig, escolta, recordem que Valde i Lamine són catalans, eh?
1: Sí, sí,
2: que,
1: sí.
2: Perquè, clar, ens estem despistant, perquè, clar, igual no és la guapura canònica dels catalans, però Valde, escolta...
1: Sí, és guapo, però no és el meu estil. Jo proposo Gazzaniga. Que vingui el Barça gats
0: de sobte, però només per guapo,
1: home,
0: eh?
1: Clar, per guapo. Ara,
0: aquest és porter, no?
2: No, és porter. Tampoc, porter és home, porter. Per superar Txènic tampoc cal fer... en tots els nivells, eh? Perquè per guapo és un tio que ja està, diguéssim, s'està començant a deixar. Ja no li importa fumar, encara que sigui vapejar, perquè recordem que vapejar és pràcticament més tòxic que fumar.
0: Això diuen.
2: Això diuen. Sí. Pels pulmons, des de l'ús. O sigui, la sensació deu ser una altra. Bé, jo, més enllà d'això, de la petita rajada de gent, que un cop va acabar la roba, ja sabeu que jo visc al costat del camp del Barça,
0: sí.
2: I cap allà, ahir vaig anar tard, se'm va girar, vaig tenir un dia, perdó, de merda, se'm va girar una miqueta el dia i vaig haver d'anar al gimnàs a última hora per no matar gent, que és una cosa que jo faig. Anar al gimnàs, hi ha gent que va per veure's millor, hi ha gent que va per desestressar-se. Jo vaig per no matar gent. Ho he declarat moltes vegades.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Si jo vaig al gimnàs, mentre estic cremant al gimnàs exercitant, no estic amb la intenció de matar gent al carrer. Per tant, crec que és molt, molt sa i, escolta, deixo espai a Cambrians, a diferents centres carcelaris. Sí, sí, perquè és com l'altre dia, havia d'anar a fer la ITV i me la van posar al carrer Còrsega a Barcelona un dimecres 6 de la tarda. I vaig pensar, bé, pot ser que passi la ITV, però també pot ser que pel camí hagi, d'alguna manera, atropellat 6 o 8 persones, simplement pel nerviosisme. Per tant, vaig declinar i vaig agafar a l'ITV, s'ha de dir ITV, no l'ITV, s'ha de dir ITV, de Zona Franca, que està una miqueta més allunyada, que més tranquil. Però tot i així, hora 45 no te la treu ningú, eh?
0: Ja, no.
2: Que és que... una prova ràpida, però hora 45 fent cua...
0: Sí.
2: No te la treu ningú, que dius, no sé com deuen anar allò de les cites, però jo crec que la cita que tinc jo n'hi han citats 14 més, perquè vam arribar 14 persones a la mateixa hora. Bé, dit això, volia fer la petita rajada, que quan va acabar la rua...
0: Sí.
2: Quedava com un residual, grups residuals de gent cap a les 10:45, que és una hora ja de dilluns per retirar-se, fent càntics contra el Real Madrid. Quina classe de vida de merda, amb perdó, has de tenir perquè si dius tu, home, jo m'he quedat aquí amb els amics per fer càntics a favor del Barça, perquè estem celebrant que hem sigut campions, però quedar-te els últims, quan ja ha marxat l'autocar, ha marxat hasta l'Utillero, que dic jo, i quedar-te fent càntics contra el Real Madrid, és que no li trobo cap tipus de sentit. Em sembla d'una tristor absoluta.
0: Però t'he de dir que els jugadors es van animar molt en aquest sentit, eh?
2: Però,
0: els més hooligans del Barça, diguéssim, que són gairebé tots, perquè són tots del planter.
2: És que jo aquesta juguesca l'entenc. Fins i tot em sembla fins i tot sana, perquè són nanos que han nascut amb això, amb aquesta rivalitat.
0: Sí, sí,
2: i crec que
0: sí,
2: aquest
0: sí.
2: tipus de rivalitats amb l'Espanyol,
0: també
2: que s'ha revifat una miqueta, perquè amb l'Espanyol estava la rivalitat una miqueta adormida, semblava no hi havia competència. Aquests nanos, com que porten anys i anys tenint a l'Espanyol com a primer rival, perquè és un gran rival en categories inferiors, sobretot, fins i tot que li lluita el títol moltes vegades al propi Barça, és una rivalitat amb els càntics, entenc que sana, perquè són xavals que no tenen cap tipus de malícia. És la rivalitat que hi ha hagut tota la vida, i a més els hi han fotut el porter, però ja quedar-te al final contra el Real Madrid fent càntics, dic, no, ens quedaré fins a les 12 fent càntics, aparatant, perquè quan l'has fet amb els jugadors, jo dic, en plan de conya, és com lo dels portar un cono al cap o portar les pilotes de platja. Això... em sembla fins i tot humorístic, no? És el gran llegat que va deixar Piqué, entre altres coses, és el tema del cono.
0: Bueno, sí.
2: El cono, que això li perseguirà de per vida.
0: De part, però si li canten al Bernabéu.
2: Imagina't el Bernabéu. Mm.
0: Quan no ha jugat bé al Madrid també algun cop, i el pitjor, que això, gràcies al Dia Després, gran programa, per cert, hem pogut
2: dels
0: veure...
2: Dels millors programes?
0: Dels millors, perquè els postpartits que fa aquesta gent el dia següent, els dilluns, és
2: ara
0: una cosa...
2: Ara estem d'acord.
0: Sí.
1: I les veus?
0: No, calla, un altre rotllo. Vinícius, Chesney, en fi. No, que van agafar els jugadors del Madrid dient-li cono.
2: Els propis jugadors a la banqueta, entenc, perdó. El millor, no?
0: Què? Del darrer partit, sí.
2: Està
0: del clàssic.
2: Cosa...
0: El cono, que sí.
2: Soc l'únic que creu que... Álvaro, que ja ens costa, ja després de la broma que vaig sentir l'altre dia, ja dir Álvaro Arbeló, que ja els teus pares ja d'entrada t'estimaven poquet quan van fer la juguesca de posar-te Álvaro de banda Arbeloa. Però en qualsevol cas, sóc jo l'únic que penso que és un tipus que s'autopercep a si mateix com a...
0: Home.
2: Ell és una mena com de... ell s'autopercep com una persona extremadament culta, serena, sí. Al mateix temps que un templario, Sí. No? Vull dir, podria ser formar part dels 300. Ell s'autopercep així. Ella es veu a si mateix, com un tio en la calma, un tio intel·lectual que ja quan l'enfocaven de jugador sempre intentava posar-se en un llibre, mirant un llibre. Sempre ho feia. A més, era una cosa que sí. Ho veies que era de posar.
0: No, no m'havia fixat jo en això.
2: La jugués que va fer aquest any mirant els títols allà al Museu del Real Madrid, mirant les Champions, etcètera, etcètera. Ell s'autopercep així. Ell sí, sí, sí. Es veu així. Però els demés el veiem com un tonto a les tres. I això però... és molt perillós. Perquè, clar, una altra cosa que tu et vegis d'una manera i la gent et veu més o menys igual, però d'una manera una, lleugerament esbiaixada, però és que nosaltres veiem un tonto a les tres. Això és un tema que ho hauríem d'analitzar, no?
1: Però no creu que ell és conscient? Que tenim. No creu que és conscient de tot això? O sigui, jo
2: no,
1: penso,
2: no, t'asseguro que no.
1: Jo penso, no. Em dóna la sensació que, no pot ser, que no pot ser així, i que ell diu, bé, a mi m'han posat aquí perquè ara jo defensi les estrellites, perquè jo quedi com que jo sóc el pitjor i els meus jugadors són el millor,
2: ell es veu un
1: i a casa, amb la seva dona, sí, sí, diuen, sí, sí. Amb la seva dona diuen, mira, carinyo, això que estem fent, doncs jo guanyo una pasta per humiliar-me i no, perquè els jugadors quedin bé. A mi em dóna aquesta sensació.
2: Jo la
1: no
2: sensació que tinc quan el veig la cara és que dius, l'altre diria, està dissimulant, està cagat per la situació. No, no, no. Ell està completament segur del que està fent i que és un espartano, és un templario. Ostres. I està a un nivell intel·lectual molt per sobre de la

0: olor cremat.
1: Jo, penseu que jo vinc de la piscina i quan vinc de la piscina, com tinc una mena d'al·lèrgia amb els productes que hi posen, sí, a veure si està cremant alguna cosa, podem donar la notícia en primícia des de
0: Rockford. Oi, que sí que fa olor de cremat?
1: No.
0: No?
1: Sí, sincerament, no. Tinc el
0: servei... Sí? És que jo tinc...
2: L'olor cremat no sé d'on vindrà.
1: Però si és de fora ens podem quedar més tranquils, perquè clar, si l'olor cremat vingués de dins l'estudi, igual estaríem
2: parlant de més. Ara no sé si és de fora, però nostre, saps? De l'edifici de la Ràdio Televisió
0: Espanyola. Ai, calla, espero que no. És que m'ha vingut com olor cremat i no ho he pogut dissimular.
1: Home,
0: no sé, m'està
1: podríem fer una narració.
2: Clar, en directe sempre ens agafa tot, ja t'ho dic, ens agafa tot. La mort del papa, la gran apagada...
1: És veritat que us ha agafat tot una miqueta aquí.
2: Els darrers anys, 5 anys, tot.
1: Al peu de la informació.
2: Bé, deies, Xavi, perdona.
1: Em va passar una cosa al barri, que tot i que no em va passar a mi directament, però vaig ser partícip en certa manera, que em va fer reflexionar molt i vaig investigar una miqueta sobre el tema, no? Sí. Perquè ahir vaig aplicar un concepte que desconeixia. Us poso una miqueta en context. Mira, de fet, em sembla que arriben els bombers. No he sabut diferenciar mai la sirena dels bombers de l'ambulància de la policia.
2: No.
1: Per mi tot és perill, per tant, aquí segurament la podeu sentir.
2: Ara arriba molt l'olor, ha cremat.
1: Doncs sí que és cert que s'ha cremat algú.
2: Sí.
1: Igual hi ha hagut algú que s'ha accedit amb l'air fryer, perquè tot allò crea connexions. Jo segueixo sense sentir res.
0: És que jo tinc un nas molt prominent, o sigui, jo tinc un nas gros, i per tant,
1: no, però
0: això
1: no és
0: em
1: un
0: permet...
1: Tema, ja t'asseguro que no és un tema de tamany, eh? No és un tema de tamany, és un tema de, escolta, la pituitària desenrollada
0: no ho sé.
1: O no.
2: Olora molt, eh?
1: No? Fantàstic.
0: Què et va passar al barri?
1: Tu ets trufera. No, doncs ahir jo recordeu que visc a l'Hospitalet. I ahir, sortint del parc amb la bala, vaig sentir uns crits, una noia... Cosa que és bastant típica a l'Hospitalet. Ojo, el dato, que s'ha cridat algú. I el de les ambulàncies, bombers i tal, també és molt típic. Són sorolls que formen una miqueta la banda sonora del meu barri. Però, clar, jo quan sento crits, jo encara sóc d'aquests ciutadans que em poso una miqueta en alerta i busco veure cap d'on venen, cap on van, etc. I era una nona, una noia d'uns 30 pocs, que anava cridant, baixant al carrer cap a baix, no? Deixant anar insults, plorant. Estava molt desconsolada, la veritat, no?
2: Sí.
1: I sobretot molt rabiosa, no? Que cosa que entenc perfectament, proferint insults i un ojalá te mueras i allò, i insults de grau mig alt, diguéssim, no? I clar, jo el primer que vaig fer, mirar al meu voltant, dic, hòstia, que no vaig veure cap moviment, no vaig veure ningú fugint, per tant, també anava amb la gossa, no puc començar una reacció, perquè jo sóc molt reactiu. Jo porto un punisher, que li diuen, no? Un justiciero, a dins, i en seguida és una cosa que he de tenir com a instint natural, que em poso una alerta, però clar, no vaig veure ningú. El que sí que em va entristir molt, quan em vaig apropar a aquesta noia, que estava una miqueta perduda, en el sentit de, clar, baixava, quan vas desconsolada, rabiosa, fins i tot vas a creuar un carrer, et sents com perduda. Jo la vaig veure que anava a creuar el carrer, una noia que estava una miqueta fora de si, i em va sobtar molt perquè em vaig acostar. Jo vaig veure que, malgrat tota l'acció, vaig veure molta gent mirant aquesta noia, com dient, mira, un marciano, no? Aquesta noia no se li va costar a ningú per dir-li, hosti, què t'ha passat? El que t'ha passat ja era obvi, el que t'ha passat, perquè l'havien robat, evidentment, sí. No? Però ningú es va apropar per dir, hosti, necessites algú? Hosti, tranquil·la, posar-li una mà a l'esquena i dir-li, tranqui, ja està.
2: Tan habitual, això.
1: Necessites... Jo li vaig, evidentment, deixar el meu telèfon perquè necessites trucar algú.
2: Clar.
1: Dic, saps algun telèfon de memòria? Perquè jo ara mateix, després vaig fer la reflexió.
2: Ah, no, no.
1: Jo només sé el telèfon de memòria de la meva ex de quan tenia 25 anys.
0: Doncs si algun dia la truques...
1: És lamentable. Perquè, menys mal que tinc relació amb ella encara, la podria trucar.
2: O però un telèfon fix, perquè hi ha moltes cases se l'han tret, o sigui que ja no...
1: No, no, sí, efectivament. Per tant, no conec, això és el primer... Si us plau, memoritzeu el número, perquè això sí. Pot passar.
0: Jo el del meu marit me'l sé, me'l vaig aprendre per aquestes coses, els meus pares també, però el del meu home... El vaig aprendre.
1: Doncs, i clar, vaig fer aquesta reflexió de dir, hòstia, primer que em va saber molt de greu, em va deixar una miqueta ferit, no el que acabava de passar, perquè ja ho he normalitzat, sinó el fet de que tothom ho mirava des de lluny, però ningú es va apropar a interessar-se si aquesta noia necessitava alguna cosa. Bé, vam solucionar, fins i tot es va apropar un paio que deia que treballava en los Mossos d'Esquadra, cosa que em va sobtar, perquè diu, si treballes en los Mossos d'Esquadra, ets Mosso d'Esquadra.
2: Clar, soc
1: Mosso. No dius, treballo en los Mossos d'Esquadra.
2: Ja.
1: Perquè hi ha gent que treballa en los Mossos d'Esquadra netejant. I no cal que siguis Mosso d'Esquadra.
2: Clar.
1: Però si tu treballes...

0: els Mossos d'Esquadra, generalment ets Mosso d'Esquadra. Dic jo.
1: Sí.
0: No ho sé, eh? Pregunto. És com si diu, no, jo trabajo en El País. Si trabajas en El País o en el periódico, no ets perquè ets periodista, redactor, no, algo. Ara diu, no, no, jo és que no, poso els cafès. No, home,
2: administració,
0: no
2: potser.
0: També podria ser. Potser, però en qualsevol cas dius, jo sóc administratiu, no?
2: Sí, sí.
0: Pel que sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara sí que em ve la flaire, eh?
2: Ara sí, no? Ja la piscina ha marxat.
0: Bé, dit això, volia parlar, perquè jo, aquesta noia està molt desconsolada, i sobretot em va, la primera reflexió que em va fer, no, m'han robat el mòbil, que todavía lo estoy pagando, que això primer entra la part econòmica, de lo que fa, clar, si t'acabes de comprar un mòbil, t'acabes pagant, passa molt, també aconsello no pagar a terminis aquest tipus de coses. I la següent reflexió em va dir, tenia totes les fotos de mi hijo. I es veu que havia fet ja poc que havia tingut un fill, tenia tot, l'evolució, per el que em va explicar, l'evolució de la diguéssim, del desenvolupament, el creixement del seu fill, que no les tenia ningú a altre lado ni les tenia nada más. I clar, jo vaig utilitzar aquesta tècnica i dic, hòstia, dic, val, o sigui, és una putada, però el teu fill el veuràs avui, eh? Veuràs, el podràs abraçar, cosa que podràs explicar. Afortunadament, diu, mira que sempre llevo, em diu, mira que sempre llevo la correa con el teléfono colgado del cuello. I li vaig dir, doncs mira, depèn de com, afortunadament aquest cop no la portaves penjada, perquè si t'arribes tirada al mòbil i tu amb la corretxa posada, possiblement haguessis anat a picar a terra. Imagina que et trenques un braç, no pots agafar a la teva criatura. Tot ho vaig intentar girar d'una manera molt inconscient cap a la positivitat del fet de que no havia passat res greu, més enllà de que li haguessin robat el mòbil, no? I que el seu fill el podria veure. Llavors aquesta noia, vaig veure que a poc passava el desconsol, també va haver aquesta cosa del contacte físic, de posar-li una mà a sobre, en el millor sentit, no? per consolar-la. I aquesta noia de seguida va, fins i tot va arribar a somriure, no? Perquè vegis tu al final de la tragèdia, hosti, clar, jo el meu fill el veuré, no passa res, he parlat ja amb ma mare, li he dit que, bueno, m'han robat, aniré als Mossos d'Esquadra, però que, sisplau, vés a buscar tu la criatura, per exemple, que la veia anar a buscar a la guarderia o el que sigui. I aquesta noia, home, no se'n va anar tan bon somriure, però vaig veure que a poc a poc, amb tres petits condicionants, aquesta persona va, d'alguna manera, va acabar ensenyant les dents en el millor aspecte, no? De la millor forma, ensenyant les dents somrient, com trobant una mena com de consol, com veure una part positiva. I dic això perquè jo sóc una persona, sempre m'he declarat, profundament pessimista. Pessimista perquè em considero un tio realista. He dit sempre que sóc un pessimista feliç, però sóc pessimista, no? I vaig investigant amb això, que de vegades ajudem els demés amb alguna cosa així, tan senzill, tan bàsic, tan insignificant, però no sempre ens ho apliquem a nosaltres mateixos, no? I vaig estar investigant sobre això, no? El consol d'una persona en una situació complexa i com això es vol. I vaig trobar algo que deu estar molt instaurat amb la psicologia o psiquiatria. Deu tenir a veure amb les emocions, però sí que us ho volia deixar una miqueta ràpidament aquí, per si ho voleu aplicar per vosaltres mateixos.
2: M'encanta.
0: És fantàstic. Que és la norma del per sort tres vegades.
2: Ah.
0: Al tanto. Això és una tècnica de reenquadrament mental immediat que serveix per evitar que un problema petit o no tan petit, es converteixi en una espiral emocional negativa. Perquè som nosaltres, de vegades, que amb un petit problema entrem en una dinàmica d'espiral negativa i comencem a convertir en algú totalment dramàtic, no? I veiem que en aquell telèfon, no? I hi havia fotos del meu fill de quan va néixer, que no les té ningú més, i ja no les podré recuperar mai més, i comença... I allò és un drama, quan no estàs pensant que la idea, d'alguna manera, és molt simple, no? Quan passa alguna cosa dolenta, has de dir-te immediatament tres frases que comencin per sort. Han de ser reals, concretes i relacionades amb la situació. Perquè el cervell té tendència a fixar-se primer en l'amenaça.
2: Per sort.
0: I aquesta tècnica obliga a trencar aquest automatisme abans que l'emoció negativa agafi força.
2: Sí.
0: És una mena de contrapès mental ràpid. Per exemple, no posem l'exemple del telèfon, que també, però sí, punxem una roda. Punxes una roda, havies d'anar a algun lloc. Home, punxar una roda és una cosa agradable.
2: Molt desagradable, sí.
0: El pensament automàtic, quin acostuma a ser? Hosti, quin desastre.
2: Quina mala sort.
0: Ara no arribo. Hosti, i sobretot, aquest és molt comú. El fem molt, molt més sovint del que pensem. Hòstia, tot em passa a mi.
2: Tot em passa a mi.
0: Tot em passa a mi.
2: Ostres, això ho he escoltat jo molt.
0: Ara fixa't que es diu, no, les notícies, ens ha pillat aquí el dia que va passar una tragèdia, no sé. Fixa't que tens tant... Que això tampoc és tan greu perquè al final tu et dediques a informar, entre altres coses, amb la qual...
2: No, no, però, i tant, i tant, i tant.
0: Però dius, hosti, però tot ens passa sempre... Aquí sempre hi ha un accident, hosti, tu, sempre es crema algú. I comences a entrar en un bucle negatiu que no porta enlloc, tampoc, no? Bé, la tècnica et força a respondre, no? Això que et dic, hosti, anem a buscar aquests tres per sorts, no? En aquest cas seria per sort, tinc roda de recanvi. Per ser, per sort, pago cada any una assegurança, que em costa una pasta, que cada cop que la pago els maleeixo, però afortunadament aquest any l'he tornat a poder pagar. I, hosti, segurament en menys de 35 minuts hi haurà un tio aquí fotent una assistència, et posarà un xurro aquí per... Els xurros són unes coses que es posa perquè abans s'havia de canviar tota la roda,
1: sí.
0: Ara et foten un xurro de silicona, no sé quin material és, i de cautxú, no sé què és, i t'ho arreglen, però en qüestió de 10 minuts.
2: No, molt bèstia.
0: Si t'ho fessis tu, pues, segurament estaries tot un dematí, però per sort tinc bateria al mòbil, o per sort no estic sol, vinc acompanyat, per sort puc avisar amb temps com perquè no sigui d'alguna manera irrevocable, que no elimina el problema, però evita que el servei transformi un inconvenient concret en una catàstrofe, no? Jo, per tant, us recomano que això ens ho apliquem sovint, no? Perquè igual que aquella cosa que parlava l'Arantxa Coca, em va, fins i tot el dia de Sant Jordi, recordo que vaig fer un comentari molt típic amb mi, aquest de, no, és que sóc idiota.
2: Sí.
0: I em va dir, tio, no.
2: No et parlis així a tu mateix, mai.
0: I, evidentment, no crec que sigui, jo no crec que sigui idiota. Així com ho crec d'altres persones.
2: Sí, alguna.
0: De mi mateix, en realitat, no ho crec. Però fixa't què passa. Que és allò que dèiem, que mentalment, a nivell emocional, si tu t'ho has dit 3-4 vegades al llarg del dia, hosti, és que és que burro. És molt fàcil, eh?
2: Sí, o que torpe, hosti, no, que torpe.
0: Que torpe, tu, m'ha caigut una... Hosti, com, hosti, quin cap que tinc, que se m'ha oblidat un altre cop. Clar, et vas parlant 3-4 cops al dia malament, doncs això al final del dia et pot arribar a afectar. També és cert que el que no podem fer és tot el contrari de posar-lo, allò que dèiem de l'Arbeloa. No? Escolta, no l'autopercepció que tinguis de tu mateix.
2: No, clar, és que aquí la virtut està al punt mig.
0: No, ara.
2: Ja ho deia Aristòtil.
0: Equilibrar-se en un punt mig, ni veure's tan estupendo en un moment que has tingut un encert, ni veure tan patètic en el moment que has comès un error. No?
2: M'ha agradat molt tot això que ens estàs explicant ara. De fet, quina casualitat, suposo que seran casualitats d'aquestes de la vida, no vull pensar en res més, però precisament a la meva dona divendres li van robar dos mòbils, no un, dos.
0: Sí.
2: Sí, al mig al centre de la capital catalana, al carrer Pelai, el mòbil de la feina i el personal. I el comentari va ser...
0: Que del bolso, no? Entenc.
2: Molt ràpid, sí. Sí, molt ràpid.
0: Sí, estan professionalitzats.
2: Sort que no va ser la cartera on tenia documentació, que ja saps que tot això és terrible després.
0: Això és un drama.
2: No, és un drama. Però ja, pel mòbil, el de la feina li posarà un altre, d'acord? Pel personal, fotos de la nena, vídeos de tot tipus, perquè la pobra tenia un mòbil de fa ja, no sé si eren 8 anys o així, i ja tenia la capacitat aquesta del cloud a tope. Ja no podia, va haver-hi un moment, el 2025, que va deixar de guardar fotos i vídeos. Llavors ha perdut moments sentimentals importants, però és veritat. Sort que no va passar res.
0: Sí, però ens estem aferrant molt als moments sentimentals. Això com quan li tanquen el compte a algú dins... Ah, no, he perdut tot. I després te n'adones que al final era... Sí, el record el tenim aquí, al cap. El record sí. No, o al cor, depèn. Jo sempre penso que les coses van al cap, no al cor. Però, vaja, això ja, si voleu, discutim un altre dia.
2: És un meló.
0: Però, tot queda aquí. Les emocions també fins i tot queden al cap. Però, objectivament, això és com quan perds diners. Jo sempre que he perdut diners he pensat, hosti, és algo tangible, fins i tot. Al final és un bitllet,
3: sí.
0: No? Has perdut un objecte. Sí que tenia un valor, però al final també té valor una samarreta que valia 25 euros. És com si haguessis perdut un bitllet de 20 euros i un altre de 5.
2: Sí.
0: Per tant, dius, sempre ho aplico així, dic, és algo tangible. Tot lo tangible és molt poc important.
2: És prescindible.
0: és totalment prescindible. És a dir, clar, després, el que deies, tu et roba la cartera, ara has de fotre el tràmit, ara anar a fer-te el carnet.
2: No.
1: Horrible, horrible.
0: Renovar totes les targetes, entrar tota la documentació, totes les webs on tens registrada la targeta de crèdit, que et doni error, que et revoqui la compra, haver d'entrar... Això entenc que és simplement temps. Al final hem de dedicar-li també una miqueta de temps a aquest tipus de coses. Però vull dir, avui el missatge més que la rajada com a tal, hi ha una rajada que és... I marxem... o marxo jo, en aquest cas, continueu.
2: No, queda't, si vols.
0: Si us plau, quan veieu una persona que té algun tipus de problema, només apropa't. Només per dir-li, estàs bé? Necessites algú. Segurament no necessitarà res de tu, però, si us plau, feu. Tingueu una miqueta més d'empatia, perquè el que em va sentar pitjor de tot el que va passar no va ser ni el robatori, ni el nen, era veure com la gent s'ho mirava de lluny i normalitzava la situació amb aquesta cosa de menys mal, segurament pensant menys mal, que no m'ha passat a mi. I això és tremendo.
2: No. És que no puc estar més d'acord, Maria, amb la franquesa. Pensava l'altre dia amb aquell senyor que va intentar ajudar aquella noia que li van tallar el coll a Esplugues de Llobregat.
1: Sí.
0: Imagina't, no?
2: One in a million, et dic, Jo crec que la majoria no ho hagués fet. Es va enfrontar aquell paio,
0: És un tio amb un ganivet i diu, bueno, clar... Però, clar, hi ha un cas entre un milió...
2: Sí,
0: home, no et dic, també hem de ser una miqueta conscients. Si veus un tio amb... Diu, no, és que portava un matxet. Home, no, el tanto, també, Però, en qualsevol cas, sí que reaccionar ràpid. No gravem tant i actuem una miqueta més, ja sigui avisant a la policia, buscant recurs o llançant alguna cosa, però, sisplau, tinguem una miqueta d'empatia, perquè, si no, de veritat, i perdoneu per l'expressió, se'ns va una miqueta el món a la merda.
2: T'estimem, franquesa, gràcies. Fins dimarts vinent. Ara arriba la informació, les dues, i després fem zoom, Maria García Coll. Tema important avui, per posar la lupa.
1: Sí, parlaven de Lamine, doncs el mateix.
2: El mateix, en 5 minuts.
1: Són les dues.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Un 70% de la plantilla de docents, segons els sindicats, i un 32% segons el Departament d'Educació, s'han sumat a la primera jornada de vaga unitària del sector educatiu a Catalunya. La marxa ja ha arribat al punt final a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on es troba el nostre company Toni Conde.
4: Primera gran jornada de vaga unitària en l'educació a Catalunya. La manifestació d'Urquinaona a plaça Sant Jaume ha comptat amb 80.000 persones, segons USTEC, i 26.000 segons la Guàrdia Urbana. L'afluència ha desbordat la plaça pels carrers adjacents i els parlaments dels sindicats han començat mentre la manifestació seguia per Via Laietana. Els sindicats convocants acusen la conselleria de falta de diàleg, que per això s'ha arribat a aquest cicle de mobilitzacions, i esperen que a la pròxima mesa sectorial d'aquest dijous puguen negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Gené, secretària general de la CGT Ensenyament.
5: I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició, vingui amb un calendari, vingui amb unes propostes concretes,
6: amb una proposta concreta que reverteixi les mancances que patim les persones treballadores i també les mancances que patim i que pateix el nostre alumnat pel que fa a la seva atenció.
4: Els sindicats reclamen millores de salaris, però recorden que la vaga no va només d'això, sinó de millorar l'educació amb més recursos, baixada de ràtios i menys burocràcia. Per la seva banda, des d'Educació diuen ser conscients del malestar i reivindiquen l'acord amb Comissions Obreres i UGT.
1: Gràcies, Toni. Des del govern, la consellera portaveu ha atribuït el malestar de la comunitat educativa als anys de desinversió i als nous reptes socials i ha defensat aquest acord assolit amb Comissions Obreres i UGT que destina 2 milions d'euros per millorar la inversió als centres i les retribucions dels docents. Escoltem Sílvia Paneque.
7: Però volem escoltar a través de la mesa de negociació, que és l'espai que s'escau, en quines qüestions... En tot cas, es podria millorar, però entenem que l'acord recull totes aquelles qüestions que a nivell sindical se'ns havien traslladat i des de la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: A Barcelona, l'espai Pavelló 2 de la Fira començarà demà a tramitar l'acreditació de residència dels migrants que no tenen empadronament. Així ho ha anunciat avui la regidora d'Afers Socials, Raquel Gil.
8: També, a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I, per tant, necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació per veure que compleixen doncs, amb aquells documents que demanem habitualment per la tramitació d'un arrelament o d'algun altre dels elements d'estrangeria, i en aquells casos es procedirà també doncs, a donar els informes de vulnerabilitat.
1: Segons les dades facilitades per Gil, Barcelona ja ha atès en diferents equipaments on s'efectuaven tràmits per la regularització 27.000 persones i s'han emès 24.000 informes de vulnerabilitat. L'Ajuntament ha decidit mantenir l'espai Pavelló 2 de la Fira per fer els tràmits de regularització, més les oficines del SAIER, l'espai Miquel Blec d'Hostafranc i els dissabtes l'oficina d'atenció al ciutadà del carrer Sicília. La resta d'OACs es destinaran a tràmits ordinaris. El Pavelló de la Fira estarà obert fins al 30 de juny. I anem ara a Tarragona. Les empreses nàutiques i turístiques del tram català de l'Ebre, especialment les dedicades a la navegació de piragües i caiacs, han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i que avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa-Ribarroja d'Ebre Flix. Més detalls, Judit Huerta.
9: L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre, que les aplega, a més un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu fins a 1.500 metres cúbics per segon. Raül Sabater és el seu president.
10: Un desembassament programat, com va passar ahir, que sense avís, pràcticament en el cap de setmana pel mig, pues vam tindre un susto important perquè, clar, passar d'un cabal baix a 1.450 metres cúbics per segon, pues pot haver un accident. I realment pues, ens hem espantat una mica perquè si algú no s'ha enterat d'aquesta informació i l'enganxa al riu, pues podem tenir un susto.
9: Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques.
1: I encara un apunt. Protecció Civil activa a aquesta hora en fase d'alerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses a gran part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre ara i les 8 de la tarda superi el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i també del prelitoral, Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Les comarques amb més probabilitat d'afectació són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
3: Ràdio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia, a la primera en català, aquí a la Pública, a Catalunya, a Ràdio 4. Sí, perquè molta gent em diu, com que la primera en català? I dic, sí, i tant. Va ser Ràdio 4. Uh-huh. No és una altra, és Ràdio 4. Bé, les 2:06, amb la Marta Inglés al control, perquè tot soni molt bé. Ara agafarem la lupa. Em mira el Joel Sevilla des de l'altra banda de l'estudi, des del departament de producció, i em diu, buen melón, buen tema. Sí, no, ho hem treballat perquè jo crec que és important. Avui, Maria García Coll, parlem de desafecció política. Els joves que no semblen haver abandonat la política, jo crec que semblen haver abandonat les seves formes més rígides, oi? Doncs desconfien dels partits, però es mouen per causes. Habitatge, clima, feminisme, drets, precarietat o salut mental.
1: I l'informe de Joventut Espanya el 2024 ja situa la política, la ideologia i la participació dins dels grans blocs d'anàlisi de la joventut actual. I l'Eurobaròmetre apunta que molts joves europeus participen, voten o volen tenir veu als espais de decisió.
0: La democràcia està perdent els joves? O són els joves qui estan demanant una democràcia menys vella? Bé, tenim la sort de parlar ara mateix amb el Jordi Busquet. Ell és professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Molt bona tarda, Jordi, gràcies.
2: Bona tarda.
0: Quan diem que els joves passen de la política, no estem confonent política amb partits?
2: Sí. Jo crec que els joves tenen un distanciament amb tot el que té a veure amb determinades institucions polítiques i altres tipus d'institucions, però això no vol dir que els joves no estiguin preocupats per la seva realitat de cada dia. I potser ens hauríem de plantejar, com molt bé dieu vosaltres, si és que són els joves que passen de la política o la política passa dels joves.
1: Perquè no sabem si hi ha una desafecció democràtica real o més aviat un cansament amb aquesta democràcia que veiem a vegades lenta, una mica tancada, a vegades poc útil, no?
2: Sí, jo crec que això no tampoc és una novetat, eh? Uh-huh. És cert que els joves van canviant, no sempre són les mateixes persones, però sí que hi ha una tònica d'aquells... Molts joves no s'afilien a partits polítics ni a sindicats, ni són membres, per exemple, d'una església oficial, però això no vol dir que no es puguin mobilitzar per determinades causes que ells consideren justes. O sigui, hi ha un distanciament sobre la política institucional o tot el que té a veure amb la representació institucional i, en canvi, potser són grups minoritaris, però que tenen un paper important de joves que es mobilitzen per causes concretes.
1: És justament el que comentàvem, no? Que un jove potser no milita cap partit, però es mobilitza pel lloguer, pel clima, a favor de Palestina... Això no és menys polític que abans, sinó és una política potser d'una altra manera, no, Jordi?
2: Sí, són accions més puntuals, adreçades a aconseguir un objectiu concret... I, en canvi, potser hi ha una actitud reàcia a entrar com a militant o entrar en una organització rígida, jeràrquica, o el que ells consideren. I la desafecció potser ve per aquí, però tampoc ens hem de confondre. No? Jo crec que molts joves sí que estan preocupats, no?, per tot el que està passant.
0: Perquè hi ha gent que s'està preguntant ara mateix si el vot jove és més volàtil perquè és més immadur o perquè detecta abans que ningú les esquerdes del sistema.
2: Sí, aquesta també és una característica molt important de la joventut actual. No? Ells no es casen amb ningú. Ells busquen les vies més ràpides i més directes. I en aquest sentit, segurament les xarxes socials afavoreixen formes de comunicació i relació entre ells i també d'acció molt més directa. Però, en canvi, potser defugen aquest compromís, no? I aquesta vinculació estable amb una determinada institució, organisme, etc.
1: També parlem molt de les xarxes socials, perquè la política, les causes polítiques es mouen a través de les xarxes, que han democratitzat la participació política, o no sé si han convertit la política potser en una guerra emocional a vegades, no? De res, de comentari, et contesto el comentari de segons. Exacte, i de clips, no?
2: Sí, sí, sí. Aquest és... Hi ha un aspecte que jo crec que sí que és preocupant, que és que hi ha un sector important de la joventut que segurament està bastant descontent amb la democràcia actual, està molt decebut perquè els seus problemes no els resolen i llavors es deixa atrapar per discursos molt demagògics i a vegades es deixa enredar per les mentides o fakes que circulen a través de les xarxes socials, no? Un canvi molt important és que els joves actualment no miren la tele o no llegeixen la premsa escrita, i si ho fan és a través de determinades aplicacions, no? I jo crec que moltes vegades no tenen una visió global de lo que està passant, no? I això fa que siguin molt fàcilment manipulables, alguns, no tots. I això és un dels aspectes que sap utilitzar molt bé l'extrema dreta, perquè sap elaborar discursos que són molt emocionals, entén molt bé quina és la problemàtica dels joves, troba el llenguatge i les formes per arribar-hi. I aquest sí que és un element que crec que si ens preocupa la democràcia, ens hauria de preocupar.
0: Home, i el que comentàvem també, no?, que... Tu veus una sessió del Congrés dels Diputats, per exemple, del Parlament, i un li pot fer una pregunta a un altre, o una li fa una qüestió, li parla d'una qüestió a un altre diputat, i no hi ha resposta. Es nota massa que s'ho han portat preparat de casa moltes vegades, no tothom, però en moltes ocasions, pel que dèiem, pel clip, pels 15 segons, per veure qui arriba més als joves, potser d'alguna manera. No sé si hi ha una obsessió... Que és aquesta, arribar molt als joves per part de la política, perquè potser els estan perdent, però alhora estan fent que la gent s'allunyi més, ja no només els joves, tothom,
2: sí.
0: No?
2: Aviam, si s'ha de atrapar els joves, si se'ls ha de comprometre, és a partir de solució dels seus problemes, no? Millorar les condicions de treball, facilitar l'accés a l'habitatge, etcètera. I clar, jo crec que la política actual, per desgràcia, no està centrada en aquest aspecte. I tot i que alguns aspectes han millorat, per exemple, ara l'atur juvenil no és tan dolent com el de fa 10 o 15 anys, jo crec que no es fan polítiques de cara a la joventut. És a dir, no hi ha resultats, no hi ha resposta als problemes dels joves. I suposo que els joves són prou intel·ligents per copsar aquesta... A part de que per ells el llenguatge de la política i les formes de representació segurament estan molt allunyades de les seves formes de comunicació convencional, i aquí es crea un distanciament. I això també crec que és un problema.
1: A més, ara parlàvem d'aquest clip d'aquests 15 segons, no, Xavi, que també veiem que els polítics s'ho preparen molt per arribar als joves, però hi ha un fet també, i és que alguns joves a vegades són fans d'un polític. O sigui, tu veus a TikTok, per exemple, ara cada divendres Pedro Sánchez penja un vídeo recomanant llibres, recomanant pel·lícules, recomanant cançons que a ell li han agradat, no? I que darrere d'aquests comentaris, darrere d'aquesta publicació hi ha comentaris que diuen: és que sóc fan teu, és que m'encantes. Igual que ens agrada potser un cantant o un artista, ara també fins i tot hi ha aquest fenomen fan amb polítics, no, Jordi? Això també ens estem trobant.
2: Sí, potser el cas més extrem d'això seria la figura de Donald Trump, que s'ha convertit en una espècie de gran influencer, no? I ell té la seva pròpia xarxa, que es diu Social Truth, en què pot connectar directament amb els seus fans, amb els seus seguidors, i sense cap mena de mediació, de filtre, i a vegades això jo crec que també és un problema, perquè aquest senyor diu el primer que li passa pel cap. Però clar, com que és el president d'una superpotència, hi ha poca gent que s'atreveixi a dir que tot això són disbarats, no? Sí, totalment d'acord. Actualment els polítics troben vies de comunicació directa, però el que jo deia abans crec que és important. El que vol la societat és resposta als problemes estructurals, i alguns d'aquests problemes ja s'arrosseguen des de fa dècades, no? I jo crec que hi ha aspectes que afecten a la joventut que no s'han abordat seriosament. Per exemple, els jubilats, la gent que estan molt ben organitzats, són un grup políticament molt interessant perquè voten i estan compromesos. I llavors els polítics jo crec que estan molt atents a les demandes dels jubilats. I en canvi la joventut, per definició, manté una distància respecte a tot el món oficial, dels partits, etc. Però clar, després aquests partits no responen a les necessitats de la societat. I és aquí on hi ha la desafecció democràtica. O sigui, la democràcia hauria de servir per resoldre els conflictes i per solucionar els problemes de la gent, no per comunicar cada cop millor o tenir fans. No, hem de tenir ciutadans lliures i responsables, no fans, que és una mica el que està passant als Estats Units, no? Que són, no són fans, són fanàtics. Mm-hmm.
1: Fins i tot hi ha merchandising, no?, d'aquests polítics. El Donald Trump amb aquestes gorres de Make America Great Again i tot això, això és molt perillós, també.
2: Sí, o sigui, ells dominen molt bé l'art de la comunicació, connecten molt bé amb determinats sectors del públic, però la societat nord-americana, per exemple, cada cop està pitjor. I la polarització i l'enfrontament entre diferents sectors cada cop és més greu. I això ens està arribant aquí, també, en certa forma. Vull dir, no crec que aquest sigui el camí ni el model a seguir, al contrari.
0: Jo és que tinc la sensació que ho comentaves abans, que hi ha tantes carències per la gent més jove, tema de l'habitatge, el tema de la precarietat dels sous i els contractes, moltes vegades, no? Aquesta sensació de que han de fer 3 màsters, 4 carreres, per tenir una oportunitat en pràctiques en alguna empresa. A veure, estic fent una caricatura una miqueta, però realment la situació és molt complicada, sobretot la de l'habitatge, perquè és que no hi ha futur. No? La sensació és que serà molt complicat tenir un futur estructural o un que s'assembli potser al que han vist en els seus pares o avis, no? Per mi aquí està el tema, no?
2: Sí, el que passa que potser és un error victimitzar-los, no? Perquè és cert que, per exemple, amb el tema de l'habitatge hem badat com a societat i aquest és una prioritat absoluta. Però, bueno, però també tens altres aspectes. Actualment el nivell de formació és molt alt, la situació del mercat laboral ha millorat en termes relatius, tot i que els sous haurien de ser superiors, etc. Vull dir que hi ha solució als problemes de la joventut. Ara bé, si els dirigents estan pendents d'altres històries, no atenen aquestes necessitats que són molt evidents, d'altra banda. No? I jo entenc que una part de la joventut pugui sentir-se totalment orfa o distanciada de les institucions.
1: Per tant, la joventut veu la política de causes concretes, com diem, del lloguer, de l'habitatge, de manifestar-se, per exemple, a favor de Palestina, de fer-ho públic, potser més concret i més honest que no pas la política de les sigles, la política dels partits?
2: Sí. Jo em fa la impressió que sí. I no és una cosa d'ara, eh? Ja fa unes quantes dècades que hi ha hagut un allunyament, no?, del compromís aquest, però segueix havent-hi causes molt importants. Aviam, sí que és cert que, jo què sé, per exemple, jo recordo l'època de la guerra d'Iraq, que la ciutat de Barcelona va sortir a prop d'un milió de persones, no? I en canvi ara tens la sensació que la societat en general està bastant desmobilitzada, perquè el que està passant ara, potser en termes comparatius, no és tan, és molt més greu del que passava aleshores, no? I en canvi ara la societat a vegades està com anestesiada, no? Hi ha molta gent que bueno, va a la seva, no es preocupa per res. I això també crec que hi ha sectors de la joventut que estan com adormits, no? O passen de... Però hi ha altres sectors que sí, que estan atents a tot el que està passant. Mm. La gent que es mobilitza, jo crec que sempre ha sigut una minoria, eh? Yeah. El que passa que després hi ha moments de conflicte que aquesta minoria aconsegueix arrossegar una part molt important de la societat. Però ara estem en un moment d'un cert reflux, no? De les mobilitzacions socials.
0: No, i és la cantarella dels joves, no?, que diuen que cap partit em representa, no? Això, tu creus que és apatia o és una acusació molt seriosa contra el sistema? És que la gent ja no es creu al sistema.
2: Sí, però, per exemple, el moviment dels indignats del 2011 ja feia servir aquestes consignes, no? Que els polítics no ens representen, que... I segons com tu miris, estem en el mateix punt, no? I el descontent abans es canalitzava a través d'organitzacions més aviat d'esquerres o d'extrema esquerra, i ara hi ha una part d'aquest descontent que es canalitza a través de l'extrema dreta. A mi el que em preocupa és que jo crec que l'extrema dreta no té cap interès en solucionar els problemes dels joves. Però, en canvi, sí, s'aprofita molt bé d'aquest descontent i d'aquesta sensació de frustració que afecta a sectors importants, no només de la joventut, també de la societat actual.
0: Bé, doncs ens queden moltes preguntes encara, però jo crec que hem trobat alguna resposta important, així que t'ho agraïm molt. És que és un meló gran, gros. Moltíssimes gràcies, sí. Jordi
2: moltes
0: Busquet.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que tinguis molt bona tarda, una abraçada gran.
2: Igualment. Bona tarda.
0: Bona tarda. El Jordi Busquet, professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Bé, Maria García Coll, què? És que aquest tema...
1: És molt interessant. Sempre...
0: No, és molt interessant, és veritat. Mm-hmm. Com el dia que vam portar aquí les dades de la gent jove que diu no creure en la democràcia i que estaria disposada a viure en un govern fet per un règim autoritari.
1: Clar, és el que diem sempre, no? És molt típic, però és que és així perquè no han viscut una altra cosa.
0: No,
1: o sigui, els nostres pares, els nostres avis, que sí que han viscut en una dictadura, no s'ho pensen.
0: Que viure en un país...
1: Per què
0: que
1: dius?
0: Governi, per una forma de dir-ho, un règim autoritari, home, alguna cosa hem fet malament.
1: Per què dius, no m'agrada el que tinc, doncs vull totalment el contrari.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: la ideologia aquesta de rebentar-ho tot, no?
0: De rebentar-ho tot, que tot voli pels aires i, sí, cremar-ho tot. Però dic, alguna cosa estem fent malament, per exemple, en educació,
1: totalment.
0: Quan algú pot pensar, no?, que això podria ser una opció millor, el que tenim. És un sistema que no és perfecte, però jo crec que és el millor.
1: Home.
0: Que tenim.
1: I tant.
0: Que són les 2:23. Anem a parlar de Amaia Montero, perquè ho tenies pendent, Maria García Coll.
1: Sí, és que se n'ha de parlar.
0: S'ha d'anar a parlar. Tothom està parlant d'això i és del més viral del dia, sí.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. A veure, tornem a casa nostra. L'Oreja de Van Gogh, que ha fet el primer concert a Bilbao de la seva gira de retorn, esperadíssima gira, i amb polèmica.
1: Sempre. Hi ha polèmica per una cosa o per una altra. Però aquí en vam parlar al Xavi Fornia quan es va anunciar, però sembla que no ha estat aquest retorn com els fans esperaven. Han passat 19 anys des de l'últim concert de Amaia Montero amb l'Oreja de Van Gogh, això s'ha notat per moltes vegades que s'hagi assajat, hi ha opinions per tot, hi ha qui diu que ha estat brutal el retorn, però hi ha fans que diuen que els hi agrada perquè tenen nostàlgia, que realment Amaia Montero està molt desafinada a les cançons... Jo no seré qui jutgi musicalment Amaia Montero, però, oients del Xavi Fornia, jo us ho deixo aquí perquè escolteu vosaltres mateixos com cantava el concert de Bilbao.

0: Ahí. Bien.
1: No sé. Ai, Amaia.
0: Jo entenc, entenc la crítica, eh? Entenc la crítica. No, no sona del tot afinada.
1: No, no, no, no. Hi ha qui diu que és més nostàlgia, hi ha qui diu que, clar, no, no sabem. També hem de tenir clar que ella ha evolucionat molt, n'ha parlat molt, no, no és la mateixa veu que fa 19 anys, vull dir, ens ha canviat a tots la vida, amb ella l'he canviat molt.
0: La justifiques una mica.
1: No, és que em sap greu, perquè no, jo me l'estimo molt a la Maia, saps? Llavors, aquest moment s'ha fet viral a les xarxes, també s'ha fet viral un moment on ella intenta versionar, i dic intenta perquè ara ho sentirem, la cançó Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, i va sonar així.

0: Què fem? Clar, és que...
1: No sé per què. Per què ho fa? Per què és
0: però
1: cosa que
0: ningú a la banda li diu... Escolta, Maya, en el repertori d'avui no fiquis Nothing Compares to You, sisplau. No sé. Posa't una de Sabina.
1: Per exemple...
0: Un to més baix.
1: T'imagines? Sí. Clar, bé, Amaia Montero, no sabem com anirà evolucionant la seva veu al llarg dels concerts. Mm-hmm. Poder al llarg dels concerts això millora, i ja estava una mica nerviosa perquè era el primer concert.
0: No, va molt bé. Jo crec que sí, li hem de donar un vot de confiança, va.
1: Vindràs quan estiguin aquí a Barcelona i aniràs al concert?
0: No ho sé, no ho sé. Això d'anar a concerts... Clar. Des que vaig ser pare és una cosa que no em vull mullar mai quan m'ho pregunten. Et veig al concert de no sé qui, mira, et convido. S'agraeix molt, eh? Molts artistes que passen per aquí, que sempre ens conviden. Però no em vull comprometre, perquè... No saps mai com seran les tardes ni les nits, o sigui que...
1: Han de venir al California, no?, quan estiguin.
0: Sí, home, i tant, vindran.
1: Si no, jo la imitaré, ja està.
0: Jo faig a Xavi i tu fas la Maya.
1: No, és que jo no sé parlar com la Maya, hauré cantat tota l'estona.
0: És veritat que ho fas molt bé.
1: No ho faig molt bé, ho intento. Però...
0: Qui canta molt bé és la Julieta, una de les nostres divas de la música en català. I ens agrada molt, estem molt contents perquè li va molt bé, no només aquí a Catalunya, sinó també fora de Catalunya. Amb ella arribem a 2:15, arriba Eva Albiol amb tota la informació a l'edició migdia i nosaltres seguirem després amb Eva Moreno i amb Kiara Oliver, l'artista convidada d'avui al Xavifòrnia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. El mapa de Catalunya torna a ser un mapa en moviment amb la primera jornada de vaga unitària del professorat.
2: Voldríem que servís d'alguna cosa perquè no ens agrada fer vagues, ens agrada fer la nostra feina.
3: Que facin un pacte amb els sindicats minoritaris a mesa, no realment un pacte per a tot el col·lectiu educatiu.
4: Bàsicament que ens escolti, perquè estem reivindicant uns drets, unes millores.
5: Increment de salaris, però sobretot és increment de recursos.
6: Per les condicions de l'educació pública, doncs per garantir la qualitat.
7: Si no ens movem, cada vegada perdrem més drets.
0: La imatge, carreteres tallades des de bon matí i una manifestació unitària a Barcelona que s'encamina cap a la plaça Sant Jaume. De fet, ja ha finalitzat. El seguiment és desigual segons les dades, fins al 70% segons els sindicats convocants, mentre que la Generalitat el rebaixa el 32%. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i la portaveu del govern és Sílvia Paneque.
8: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta.
9: El govern és molt conscient del malestar que en aquests moments hi ha entre els docents, comparteix un objectiu, pensem que comú, de millora.
0: I mentrestant, escala internacional continua la vigilància sanitària pel brot d'antivirus al creuer Ondius. L'OMS fixarà el 10 de maig com a inici de la quarantena. La gestió dels passatgers evacuats passa ja als països d'acollida, com el nostre país, on s'ha confirmat el positiu per antivirus d'un pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Elma Saiz es la portaveu del govern español.
10: Como saben, uno de ellos ha dado positivo y ha presentado los primeros síntomas, aunque de momento se encuentra estable y sin un empeoramiento clínico evidente. Los otros 13 han dado negativo en las primeras pruebas, pero se mantendrá un control permanente de su estado de salud.
0: Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i de l'Albert Vaques a control central. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C-55 està tallada entre Olesa de Montserrat i Esparreguera en tots dos sentits per una fuita d'un producte químic d'un camió i això provoca retencions en tots dos sentits, però hi ha desviaments senyalitzats. A la C-37 es dona pas alternatiu a Santa Maria de Miralles per un camió accidentat i això provoca retencions en tots dos sentits. A la P7, intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits i retencions de gel i de Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
0: I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimarts a gran part de Catalunya. Fins a les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a comarques com l'Anoia, el Bages o el Baix Llobregat. Coneguem la previsió del temps des de l'AIMET, Juan Carlos Pinya.
12: A les properes hores a Catalunya esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta, calamarsa i ratxes molt fortes de vent, amb possibles acumulacions de 15 a 40 litres per metre quadrat en una hora, més importants a l'interior de Barcelona, on la EMET ha activat la vista taronja. Les temperatures avui es mantenen en general sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona.
0: Passen 3 minuts a 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I a aquesta hora ens situem a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, punt final de la manifestació de la primera jornada de vaga unitària del professorat de tot Catalunya. Des de primera hora del matí, les protestes han provocat talls de trànsit a diferents vies d'accés de la ciutat fins a arribar davant de la Generalitat. L'objectiu, reclamar millores laborals i també salarials. Seguint aquesta mobilització, el nostre company Toni Condé.
13: Primera gran jornada de vaga unitària en l'educació a Catalunya. La manifestació d'Urquinaona a plaça Sant Jaume acaba de finalitzar fa uns minuts amb 80.000 persones segons l'USTEC i 26.000 segons la Guàrdia Urbana. L'afluència ha desbordat la plaça pels carrers adjacents i la pròpia via Laietana per on pujaven els manifestants. Els sindicats convocants acusen la conselleria de falta de diàleg i esperen que a la mesa sectorial d'aquest dijous puguen negociar les seves demandes de millora salarial i baixada de ràtios. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Gené, secretària general de la CGT Ensenyament.
14: I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició. vingui amb un calendari, vingui amb unes propostes concretes.
8: Amb una proposta concreta que reverteixi les mancances que patim les persones treballadores i també les mancances que patim i que pateix el nostre alumnat pel que fa a la seva atenció.
13: Des d'Educació asseguren que entenen el malestar que porta les mobilitzacions i reivindiquen l'acord amb Comissions Obreres i UGT. La participació en la vaga ha estat d'un 70% segons l'USTEC i d'un 32% segons les últimes dades del Departament d'Educació.
0: Bé, doncs, el govern assegura que comparteix amb els sindicats la diagnosi sobre les mancances del sistema educatiu, però defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT és positiu. La portaveu Sílvia Paneque ha emplaçat els sindicats a participar a la taula sectorial convocada per la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dijous.
9: Esperem a dijous, esperem aquest procés d'escolta, que tenim tota la voluntat d'escoltar i de veure, però el que posa el govern sobre la taula és el que posa. 2.000 milions d'euros i polítiques clares de reversió del sistema educatiu.
0: I en paral·lel, la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran demà a la tarda al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials a les reunions de docents. Anem cap a la cambra catalana. Elena García.
15: Sí, l'oposició no afluixa la pressió sobre Illa i Parlon perquè cessi Trapero si el cap dels Mossos no dimiteix. Amb els socis d'Illa al capdavant li exigiran demà al Parlament, en compareixença extraordinària, sobre les infiltracions per espiar els docents en vaga. Esquerra i Comuns, Capella i Albiach.
16: El govern ha de cessar el director de la policia per uns fets que són intolerables.
17: Sí, sí, nosaltres pensem que aquesta infiltració de Mossos traspassa totes les línies vermelles. Per tant, jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
15: Mentre Junts fa Esquerra corresponsable de la infiltració per no trencar la negociació dels pressupostos i la coputilla de Frívol, Mònica Sales i Xavier Pellicer.
18: Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos.
19: Sembla un error flagrant.
15: Quan els socis diuen que ahir ja no se'n surt en la gestió, li recepten que deixi de generar embolics i li reclamen que compleixi els acords 2 anys després de les eleccions, i l'oposició l'acusa d'externalitzar les decisions.
0: El sindicat majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, el SAP, lamenta el que titlla de nova instrumentalització política del cos policial. Denuncien que per enèsima vegada es qüestioni la seva professió i recorden que qualsevol actuació de la policia de la Generalitat, per més impopular que pugui ser, queda subjecta al compliment íntegre de la llei. Imma Viuda, portaveu del Sindicat Autònom de Policia, a Ràdio 4.
20: Nosaltres el que volem és manifestar el nostre suport a la Comissaria General d'Informació i lamentar que novament es faci un judici de valor públic de la nostra professió. El que demanem és confiança, vull dir, nosaltres sempre quedem subjectes al compliment de la llei. I com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas també.
0: Doncs ja ho han escoltat. La situació del sector educatiu continua marcant l'actualitat de la jornada, però no és l'únic focus de mobilitzacions. També han sortit al carrer les infermeres, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. El sindicat SATSE ha convocat diversos actes simbòlics a Barcelona, Tarragona i Girona, sota el lema "Ja no callen", per reclamar millores laborals i reconeixement professional. Marxem cap a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, amb en Joan Sisquella.
21: Representants del col·lectiu d'infermeria s'han concentrat davant de l'Hospital Santa Caterina de Salt per reivindicar més recursos per dignificar la seva professió. Asseguren que caldrien entre 19.000 i 20.000 professionals més a Catalunya per arribar a una ràtio adequada de pacients per infermera i que el dèficit crònic de personal les col·loca en una situació límit tant físicament com mentalment. David Oliver és el secretari del sindicat d'infermeria SATSE a Girona.
22: Que realment no puguis assumir tota la feina i hagis d'agafar la baixa per poder-te refer, això el que fa és tensionar encara més les plantilles perquè no es cobreixen, perquè diuen que no troben professionals, no els troben perquè les condicions laborals són les que són, i per tant doncs, això és un peix que es mossega la cua i el que fa doncs, és que la situació sigui insuportable.
21: Diuen que l'administració escolta però no atén les seves demandes i per visualitzar la situació han començat la concentració amb la boca tapada amb esparadrap i després se l'han tret per advertir que estan decidides a no callar més i a exigir millores laborals. Asseguren que el que reivindiquen són també més inversions en salut per garantir una millor atenció als pacients.
0: Una qüestió laboral més perquè el Tribunal Suprem ha fixat doctrina sobre la situació dels interins i rebutja que es puguin convertir en treballadors fixos només per l'abús de la temporalitat. En la seva resolució, el Suprem respon al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que havia advertit que l'Estat no compensa de manera suficient els interins afectats per la temporalitat. El Suprem estableix que les principals vies de compensació són la indemnització i possibles sancions a l'administració. Per primera vegada, però, el Tribunal obre la porta al pas de la fixesa només als interins no fixos del sector públic que, tot i haver superat una oposició, s'hagin quedat sense plaça perquè el nombre d'aspirants supera el de llocs convocants. La segona PCR practicada al pacient espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid confirma la infecció per antivirus. El malalt, que presenta símptomes des d'ahir a la nit, es manté estable i continua a la planta 22 de l'edifici en una habitació de màxim aïllament. La resta de 13 espanyols ingressats han donat negatiu. Des de l'OMS s'ha insistit aquest matí que el risc per la salut global continua sent baix, tot i que no es descarten nous positius entre els passatgers del creuer Ondius.
2: The risk to her health globally continues to be low.
0: Ho ha explicat així el seu director general, Tedros Adhanom, en una roda de premsa conjunta amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha defensat la gestió de l'operatiu.
3: Era nuestra responsabilidad legal. En segundo lugar, porque es nuestra obligación moral. Con 150 familias de turistas y trabajadores, también compatriotas españoles.
0: Però mentrestant, al Parlament de les Canàries, la sessió de control ha estat marcada per aquesta crisi sanitària. Pau Alemany, bona tarda.
19: Bona tarda. El president canari Fernando Clavijo ha acusat el govern espanyol d'haver ocultat que un dels evacuats a l'Hospital Gómez Ullà havia donat positiu i manté les crítiques a la gestió de la crisi. La ministra de Sanitat, Mònica García, ho desmenteix. Els escoltem.
23: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen y los antígenos en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira y es que sabían que venía gente contagiada en ese crucero.
24: Hemos dado información absolutamente transparente de cuál era la situación epidemiológica de todos y cada uno de los pasajeros.
19: Sobre el president canari, amb qui governa el PP a les Illes, el PP manté el seu suport, però evita comentar que rates infectades podrien arribar a les Canàries. Escoltem Cuca Gamarra.
25: Lo que tenemos que desear es la más pronta recuperación por parte de ese español que ha, de momento es positivo.
19: I a escala internacional, la situació també es manté activa. Continua a l'UCI la dona francesa, que va començar a presentar símptomes durant un vol entre Tenerife i París, mentre que als Països Baixos hi ha una dotzena de treballadors sanitaris en quarantena.
0: Bé, doncs, sobre la possibilitat d'ampliar el període de quarantena, la ministra de Sanitat està ara mateix reunida amb les comunitats autònomes per estudiar aquesta possibilitat. L'epidemiòleg Daniel López, a l'Hora de la 1 de Televisió Espanyola, considera que s'hauria d'ampliar.
26: No al 6 como se tenía, sino al día 10, en donde interactuaron el grupo de los 14 españoles en espacios más cerrados, como pueden haber sido la lancha, el autobús y luego el avión.
0: Pendents que acabi aquesta reunió per veure si hi ha alguna novetat o actualització.
1: Edició migdia.
0: En dos minuts arribarem a 3:15. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Califòrnia amb l'objectiu de reforçar i ampliar aliances estratègiques en àmbits com la tecnologia, la recerca, la innovació i la indústria audiovisual. La visita als Estats Units pren una rellevància especial en

0: El president mantindrà múltiples trobades a Silicon Valley. Protagonitzarà també visites a centres de recerca en universitats com Stanford per explorar vies de col·laboració amb l'ecosistema català. I és que, malgrat trobar-se a l'altra banda de l'Atlàntic, Catalunya i Califòrnia comparteixen nombrosos reptes, entre ells l'impacte del canvi climàtic, les sequeres i els incendis forestals. El recorregut del president finalitzarà dissabte a Los Angeles, ciutat on més enllà de plantejar possibles col·laboracions amb empreses audiovisuals com Lionsgate o Walt Disney, Illa visitarà la seu central de Grífols al país, on hi treballen més de 13.000 empleats.
1: Per ser de l'exterior, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, es nega a dimitir malgrat l'augment de pressions dins del seu partit després de la derrota electoral del laborisme en els comicis municipals. La secretària d'Estat d'Habitatge ha presentat avui la seva dimissió i ha demanat també la renúncia del cap de l'executiu en la primera sortida destacada del govern. En paral·lel, 78 diputats han reclamat obertament la seva marxa mentre diverses ministres demanen una transició ordenada del poder. I obrim plena judicial, el fiscal del cas Pujol manté que la causa és un exemple clar de corrupció política i ha carregat contra les defenses, a les que acusa de voler convertir-lo en una causa contra Catalunya. Avui ha exposat el seu informe final, en el qual ha desgranat les proves contra els acusats. Per tots ells, manté una petició de pena d'entre 5 i 29 anys, Núria Alcalà.
2: Bona tarda. Una intervenció de més de 4 hores en què el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo ha retret que les defenses vulguin convertir el judici en un atac a Catalunya, mentre els Pujol van al·ludir els seus impostos ocultant la seva fortuna a Andorra.
3: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
2: Situa l'expresident Jordi Pujol, l'exculpat de la causa per motius de salut, en la cúspide decisòria i el primogènit Jordi Pujol Ferrusola en el centre operatiu. L'acusa de crear un entramat societari a Espanya i a l'estranger per ocultar el cobrament de comissions irregulars als empresaris de la trama a canvi d'adjudicacions d'obra pública. De fet, l'advocat de l'Estat sosté que no hi ha rastre de l'activitat real de les empreses del primogènit, que assegura varen cobrir pagaments inconfessables i favors irregulars.
1: Comencen els interrogatoris als imputats en l'anomenat cas Montoro. Els dos primers investigats citats a declarar davant del jutge instructor s'han acollit al seu dret a no declarar a Judit Huerta.
4: Es tracta d'Eduardo Gil, el host president de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals, i Jacobina Escámez, exdirectora d'impostos de l'empresa Praxair Europa, tots dos del sector gasístic. Les seves defenses han reiterat davant el jutge instructor la petició de portar la causa a l'Audiència Nacional de Madrid, alegant que el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, no és competent. Una petició a què s'oposen la desena d'acusacions personades a la causa. A banda de l'extitular del Ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el procediment té 35 investigats, 9 dels quals són empresaris. Recordem que el jutge Rus vol aclarir si diverses empreses del sector gasístic, renovable o del joc es van veure afavorides per la creació de normes i reformes fiscals del Ministeri de Montoro a canvi de pagaments directes al despatx Equipo Económico fundat per l'exministre el 2006.
1: I del cas Elena Jubany, la Fiscalia i la família demanen condemnar Santi La Iglesia a 26 anys de presó. Més detalls, Sergi Bassoles.
5: Sí, l'acusació pública sol·licita 20 anys de presó pel principal sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i 6 més per detenció il·legal. És la mateixa petició que ha fet la família de Jubany, que a més demana una indemnització de 600.000 euros. Un judici que enjudiciarà un tribunal del jurat i que arriba després de 25 anys d'una investigació policial agònica impulsada per la família. Una investigació a contrarrellotge per evitar-ne la prescripció del cas que únicament ha permès aclarir que entre els qui van participar en el crim d'aquesta bibliotecària de 27 anys, veïna de Sabadell, hi hauria Santi La Iglesia. Tant el fiscal com la família d'Helena Jubany han demanat arxivar provisionalment el cas contra l'altre investigat, Xavier Jiménez, i tampoc veuen necessari jutjar la tercera sospitosa, Anna Echaguibel. El seu cas ja va acabar arxivat una vegada descartat que les restes d'ADN femení trobat a la roba de Jubany fossin d'ella.
1: I una informació d'última hora, 10 dotacions dels bombers de Barcelona estan treballant en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges, el número 13 del carrer de Venero, segons han informat fons municipals i de Protecció Civil a Ràdio 4. L'edifici ha estat desallotjat. El telèfon de

0: Emergències 112 ha rebut 31 trucades per aquest incident. El SEM ha activat 9 ambulàncies. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. I el més important, l'Ajuntament de Barcelona confirma de moment que hi ha ferits. No sabem de quina gravetat ni tampoc la quantitat. És una informació, com dèiem, d'última hora que ampliarem en propers espais informatius.
1: Edició migdia.
0: Parlem ara d'economia perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soter.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: D'això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
0: El Festival de Cannes inaugura la seva 79a edició amb el lliurament d'una palma d'honor al cineasta neozelandès Peter Jackson i una comèdia francesa, Conxita Casanovas.
4: Bona tarda, Eva. La Venus elèctrica de Pierre Salvadori, una història d'amors que van i venen al París de principis del segle XX, inaugura aquesta tarda el festival. Comença a Cannes el desplegament de glamour amb Demi Moore en cap d'estil, al costat dels seus companys de repartiment de premis, en aquest cas, que ja s'han deixat veure en la primera trobada amb la premsa especialitzada que mantenen just a aquesta hora. Park Chan-wook presideix, ja Chloe Zhao, i també Paul Laverty, l'amic escocès del cinema espanyol que aquest any pot lluir en el Festival de Festivals. Pedro Almodóvar, Los Javis i Rodrigo Sorogoyen surten a per la Palma d'Or. Un altre còmplice habitual del nostre cinema, el mexicà Guillermo del Toro, recorda avui el que va ser presentar aquí precisament fa ara 20 anys, El laberinto del fauno. Ja sabem, per altra banda, que en la gala d'obertura aquesta tarda serà Elijah Wood qui li lliuri a Peter Jackson la Palma d'Or honorífica, rememorant tots dos quan fa 20 anys també amb la trilogia del Senyor de los Anillos van colar-se en la història del cinema.
0: Jaume Riello, bona tarda.
5: Què tal, Eva? Bona tarda.
1: Esports.
0: I comencem amb el Barça perquè l'entrenador Hansi Flick renovarà el seu contracte.
5: Després de conquerir el títol de Lliga i de la rua de celebració, es van asseure el seu representant, Pini Sahabi i Deco, per part del club, en un hotel de Barcelona i van acordar que Flick continuarà de blaugrana. L'entrenador alemany ho acaba de confirmar a la sala de premsa.
6: We go to 28. And then we see if
5: seguirem fins al 2028 i després ja veurem si tot va bé, prendrem la decisió de continuar un any més. El club i jo tenim el dret a decidir si seguim o no. Crec que és un molt bon acord, deia Flick. Doncs era un secret a veus, Eva, però ja sabem que la continuïtat de Flick al capdavant del Futbol Club Barcelona serà fins al 2028, amb la possibilitat d'allargar aquest vincle una temporada més. Ahir, especial de Radio Gaceta de los Deportes a Barcelona, coincidint amb aquesta rua de celebració del títol de Lliga, i uns quants protagonistes de luxe van passar pels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya. Rafa Juste, president interí del Barça, va revelar que fa 5 anys, el 2021, Joan Laporta ja pensava en fitxar Hansi Flick.
7: Porque buscábamos un entrenador en aquellas épocas que pudiese ser el entrenador del presidente, ¿no? Y uno de los que él nos dijo sin titubear fue Hansi Flick, ¿no? Laporta llamó a Hansi, pero en aquellos momentos Hansi ya estaba comprometido con la selección alemana hasta poder convencer a Hansi para que viniese a Barcelona junto con Deco y con Bojan, ¿no?
5: En aquesta etapa ningú no amaga que el Barça assumia amb guanyar la Champions. A Radio Gaceta de los Deportes, Enric Masip, assessor de Joan Laporta, advertia que el títol continental no pot ser una obsessió.
1: El año pasado nos faltó un minuto para estar en la final de la Champions, con lo cual el equipo era aún más joven que este año. Este año, bueno, ha habido otros detalles como partidos con Atlético de Madrid, las expulsiones, bueno. Y es verdad que para esto, pues muchas veces tienes que ser aún mejor equipo para que incluso cuando te pase eso, que a veces es injusto, pues no lo notes y consigas llevarte el gato al agua.
0: El Barça, amb la feina feta, jugarà demà contra l'Alavés. L'Espanyol tindrà un altre partit decisiu per mirar d'aconseguir la permanència.
5: Contra l'Atlètic Club a l'RCD Stadium, des del club volen omplir el Coliseu blanc i blau i han iniciat una campanya que consisteix en permetre la cessió dels abonaments sense suplement, en animar els assistents a acudir a l'estadi vestits de blanc i blau i en preparar un mosaic de banderes amb els colors de l'Espanyol, entre altres coses. Demà a les 7 de la tarda al partit, amb la baixa de Javi Puado i amb el dubte de si Manolo González podrà comptar o no amb Cyril Engonge i Carlos Romero. L'Espanyol està dos punts per sobre del descens. A la mateixa distància s'hi troba el Girona, després de gratar un empat in extremis contra el Rayo Vallecano. Alemau va marcar pels madrilenys, Cristian Estuani, qui si no, va fer l'1-1. Ha de ser aquest gol, el d'Estuani, un punt d'inflexió en les aspiracions del Girona per mantenir la categoria? Això diu l'entrenador Michel.
8: Ha de ser. No sé si és la sensació, però ha de ser. Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres. Per estar una mica molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous.
5: I dijous el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi en una jornada 36 que comença avui amb tres partits. A les 7 de la tarda, Celta-Llevant, l'equip granota està en zona de descens. A les 8, Betis-Elx i a 9:15, Osasuna-Atlético de Madrid. Per cert, que l'empat d'ahir del Girona va provocar el descens matemàtic a segona divisió de l'Oviedo i encara en futbol EVA 2 punts, molt a prop que Sergio Ramos es converteixi en propietari del Sevilla i José Mourinho, actualment entrenador del Benfica, però a les travesses per a tornar al Real Madrid, ha parlat del seu futur. El Benfica és ara mateix tercer a la Lliga Portuguesa i està lluitant per ser segon i entrar, per tant, a la Champions. Mourinho reconeix que el lloc on acabi el Benfica no condicionarà el que ell farà aquest estiu.
9: Per a mi no va a canviar per terminar segon o terminar tercer. No és això que va influir en mi futur. Òbviament que Benfica quer jugar Champions, òbviament sí. Obviamente yo también como entrenador prefiero jugar Champions que jugar Europa League, pero no tiene ninguna influencia.
0: Més coses. El Barça d'en Vol coneixerà avui quin serà el seu primer rival a la Final Four de la Champions.
5: De fet, ho coneixerà en uns minuts. A partir de les 3 de la tarda començarà el sorteig de la final a 4 de Colònia. Els blaugranes estan a dues passes d'aixecar una nova Champions. El possible rival de semifinals, Frank Robert, serà el Magdeburg, el Fuxe o l'Alborg.
10: El sorteig de la Final Four de Colònia se celebra 4 setmanes abans que arrenqui. El Barça la disputarà per 8ª vegada consecutiva i aspira a aixecar la 13ª Champions de la història de la secció. Si als blaugranes els hi toca el Magdeburg, se les hauran a semifinals amb la seva bèstia negra i el vigent campió de la màxima competició continental. De fet, catalans i alemanys s'han repartit els últims 4 títols amb un parell per a cadascun. Els de Carlos Ortega també podrien jugar-se les garrofes amb el Fuxe Berlín, que compta amb el millor jugador del món, el danès Matías Gitzel, i a més serà el futur equip del capità barcelonista Dick Amem a partir del 2027. L'Alborg, doncs, seria el rival desitjat per al conjunt blaugrana i és l'únic dels 4 aspirants que no va treure bitllet per a l'edició de l'any passat.
0: En bàsquet, Jan Vesely es retirarà quan acabi la temporada.
5: Ho deixarà als 36 anys, després d'haver passat 4 anys al Barça, 4 temporades al Barça. El jugador txec va guanyar l'Eurolliga del 2017 a les files del Fenerbahçe i va ser MVP de la màxima competició continental el 2019. Vesely també va passar per l'NBA, en concret pels Wizards i pels Nuggets. A l'NBA, per cert, els campions, els Oklahoma City Thunder, ja estan a la final de conferència. Han passat per sobre dels Lakers, s'han imposat per la via ràpida per 4-0, després de guanyar el Crypto.com aquesta matinada per 110-115. Ja havien guanyat també per 4-0 a la primera ronda contra Phoenix. Són 8 victòries consecutives als play-offs que l'actual MVP i estrella d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, valorava així.
11: We've done our job so far. That's all it really means.
2: Hem fet la nostra feina, això és el que significa. Hem sortit a la pista, hem executat el nostre pla, hem jugat a un nivell molt alt i hem pogut guanyar 8 partits difícils contra rivals molt bons. Això és el que significa. Res no està assegurat. Als play-offs no hi ha 2 partits iguals.
11: No 2 games are the same.
5: El rival dels Thunder a la final de l'Oest sortirà de l'eliminatòria entre els Spurs i els Timberwolves, que està empatada a dos. Aquesta propera matinada, cinquè capítol a San Antonio. I a l'altra conferència tenim els Knicks a la final i venim d'una victòria dels Cavaliers contra els Pistons. Aquesta sèrie està empatada també a dos. A casa nostra, el Girona i el Manresa obriran avui la jornada 31 de la Lliga CB.
0: I en tenis, avui torn dels probablement dos joves espanyols més prometedors.
5: Els vuitens de final del torneig de Roma, avui juguen Rafa, Jodar i Martín Landaluce. Jodar, de fet, ja ha jugat, ha guanyat en dos sets contra l'estatunidenc Lerner Tien. I l'Andaluce, de la seva banda, s'enfrontarà aquesta tarda al serbi Hamad Madiedovic. I acabem, Eva, amb ciclisme. Es reprèn avui el Giro, que torna a Itàlia després de les tres primeres etapes que han transcorregut per Bulgària. Avui 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza, al sud del país, a Calàbria, a la punta de la bota de la península itàlica. La jornada té un port de segona categoria a més de 40 quilòmetres de la meta. L'uruguaià Guillermo Silva és qui porta la malla rossa de líder.
0: Gràcies, Jaume.
5: Fins ara.
0: Y acabemos con la música de Joan Manuel Serrat.
12: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
0: El cantautor ha estat distingit amb el primer Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, un guardó creat per reconèixer figures clau de la creació musical del país. L'Acadèmia destaca la trajectòria de Serrat de més de 5 dècades com a referent de la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, i com un artista que ha connectat amb moltes generacions. Xavi Martínez, bona tarda.
13: Què tal, Eva? Bona tarda.
0: Doncs hem de comentar aquesta última hora de dotacions dels bombers de Barcelona, que estan treballant en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges, el número 13 del carrer de Venero. Doncs bé, tenim confirmat, malauradament, que hi ha una persona en estat greu i una persona en estat menys greu, que han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones que estan en estat lleu, que no han requerit trasllat. Aquesta seria l'última hora que els nostres companys d'informatius aniran, doncs, comentant i ampliant al llarg de la tarda en diferents espais informatius.
13: Doncs sí, sí, aquesta mala notícia de la que estàs parlant, que volíem ampliar de seguida també parlant amb el nostre company Pau Alemany, que ens volia donar l'última hora, però bé, ens l'expliques tu perfectament. I sí, de fet, Eva, és que en directe, aquí fa mitjoret amb la Maria García Coll, ens ha arribat una flaire a cremat, i ho han comentat en directe. I bé, amb el Xavi Franquesa, que si broma per aquí, broma per allà, que ah, i la ràdio que s'està cremant... No, realment, aquesta és la informació. Ha esclatat una sí,
0: bombona de butà, sí. Seria, exacte.
13: Tinc aquí les dades, sí. Explota una bombona de butano en un edifici residencial en Barcelona.
0: Sí, seríeu els únics, perquè, de fet, el 112 ha rebut 31 trucades per aquest incident, que imagino que aquestes trucades hauran augmentat i aniran augmentant.
13: Doncs bé, Protecció Civil, que posa en prealerta aquest pla Procicat mentre treballen els operatius d'emergències, i de seguida en una estoneta parlarem, com et dic, amb el Pau Alemany, a veure què ens actualitza, Eva.
0: Ampliem la informació. Gràcies, Xavi, bona tarda.
13: Una abraçada gran. Doncs les 3:02. És que no para, Maria, d'arribar informació sobre aquest incident. De seguida ampliem aquesta informació.

0: Doncs aquesta és l'última hora que ens explicava la nostra companya Eva Albiol. 10 dotacions de bombers de Barcelona estan treballant en aquesta extinció d'un incendi al número 13 del carrer Venero. Carrer Venero, provocat per una explosió de butà. Edifici ara mateix desallotjat. Una persona en estat greu i una persona en estat menys greu, traslladades amb dues persones a l'Hospital Vall d'Hebron. 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. I això és el que aquí al costat de la ràdio, Maria.
1: Exacte, ha estat els vols de les dues, que aquí ho hem sentit aquesta olor en directe, i no hem estat els únics, com deia l'Eva Albiol, perquè el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 30 trucades en molt pocs minuts. Ara mateix allà tenim els bombers, també els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, el servei d'emergències, aquestes dues persones, una greu, una menys greu, traslladada a l'hospital, 6 persones en estat lleu que no han requerit aquesta hospitalització. Ara, tot seguit, en uns minuts, contactarem amb el nostre company dels serveis informatius, en Pau Alemany, que ja s'està desplaçant, si no ha arribat ja, al carrer Venero de Barcelona, per donar-nos aquesta última hora que ha passat, com diem, és que aquí en directe, aquí al costat de la ràdio, doncs hem pogut sentir fins i tot aquesta olor, que era com una olor forta, doncs ha cremat, no?, aquesta olor que desprenia,
0: sí,
1: l'edifici.
0: Sí, com a plàstic cremat també, oi? Mm. O com a bateria...
1: Sí.
0: De cotxe o d'algun aparell. Era, sí, una olor que ens ha sobtat molt aquí, ho han comentat en directe, de fet. I de seguida, com deies, Maria, parlarem amb el nostre company Pau Alemany.
1: És el que té també, no?, d'estar a prop de la ràdio, que ens podem desplaçar, tenir l'última hora,
0: sí.
1: I per tant ja el tenim aquí.
0: El tenim de seguida, perquè a més farem connexió amb Quantum. Està allà, el Pau s'ha desplaçat al lloc dels fets. De seguida parlem amb ell. Abans podem introduir el tema que avui ens presenta Eva Moreno, si us sembla bé, perquè és un tema que és molt més amable del que parlarem amb el Pau Alemany, però la informació mana i l'actualitat mana, o sigui que de seguida aquesta última hora. Però primer, Eva Moreno, benvinguda un dimarts
2: molt,
0: més.
2: Bona molt tarda. Bona tarda, molt bona
0: Com
2: tarda.
0: Estàs?
2: Molt bé, molt bé. Amb sentiment contradictori en aquest moment,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Nosaltres anem a parlar d'una cosa amable, bonica, com la vinculació que hi ha entre la sexualitat, el fet sexual i la música, que la música ens connecta amb emocions normalment agradables i alegres, i això que tenim al costat, pues, és una desgràcia per les persones implicades i les persones que estiguin al voltant, desafortunadament.
0: Sí. Saludo a Carla Villegas. Què tal, Carla? Bona tarda.
3: Com esteu?
0: Molt bé,
3: molt bé. Molt bé. M'he escapat una estona aquí amb vosaltres.
0: Ens encanta tenir-te. I la Carla Villegas també, de la família del Xavi Fornia, i evidentment que l'escolteu cada matí amb el Xavi Freixas i tot l'equip al matí de Ràdio 4.
1: Ja forma part del Xavi Fornia, la
0: sí,
1: Carla,
0: també.
1: També. Aquí adoptem a la gent.
0: Cor Ràdio 4, té el cor vermell.
3: Exacte.
0: De Ràdio 4. Home, si el tingués blau seria espectacular.
1: Seria de la tele, si el tingués blau. De Televisió Espanyola,
0: sí, sí,
1: per exemple.
0: Sí, o taronja. Sí.
1: Taronja.
0: Sí. Què t'anava a dir? A veure, bombona de butà. Algú té encara a casa?
1: Hi ha molts edificis de Barcelona, sobretot edificis antics, així que encara tenen butà, eh? No
0: sí.
1: És el...
0: Sí, sí, molt,
1: no és
0: molta
1: el,
0: gent.
1: Sí, exacte.
2: Molta gent, perquè es veu envoltant els camions amb les ampolles de butà, amb les bombones de butà, es veuen rolant per la ciutat de Barcelona, o sigui que encara hi ha molta gent que ho té.
0: Mm-hmm. Analitzant també el que és aquest carrer, no? El carrer de Venero, no sé si el situeu, família, qui no sigui de Barcelona, també això és una mica centralisme, no? Però qui no sigui de Barcelona o potser ha vingut a visitar el Poble Nou, això és entre carrer de Pujades i carrer de Llull, i bueno, a l'esquerra queda la Rambla del Poble Nou, a la dreta el carrer de Maria Aguiló, i llavors travessa aquest carrer de Venero, on hi ha molts edificis, vull dir que al final hi ha aquí molts habitatges. Maria, crec que podem anar al lloc dels fets, podem tenir ja la connexió en directe per saber conèixer aquesta última hora.
1: Exactament, ara ens comentaven també, parlàvem que molts pobles encara s'utilitza el butà i molta gent gran també el fa servir, com
0: molt
1: diem,
0: gràcies.
1: Aquesta bombona de butà que ha explotat en un edifici residencial
0: sobretot
1: a Barcelona,
0: pobles, no?
1: Exacte, i també a Barcelona pel que veiem, per tant ja podem parlar a hores d'ara amb el nostre company dels serveis informatius, en Pau Alemany, que ens dona l'última hora des del carrer Venero de Barcelona. Pau, bona tarda.
4: Bona tarda. Estem així al carrer Venero, on els bombers encara estan fent els últims trasllats per acabar de desallotjar la gent que residia a l'edifici. De moment, segons ens han informat, hi ha una persona en estat greu, n'hi ha una altra persona en un estat una miqueta menys greu, que amb dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. I a banda d'aquestes dues, hi ha 6 persones que estan en estat lleu que de moment no han requerit trasllat. Pel que veiem així, n'hi ha diverses dotacions de bombers i també d'ambulàncies. Moltes d'elles estan parlant amb les persones que han estat desallotjades per veure quin és el seu estat de salut, per veure si requereixen alguna atenció en aquest moment. Fins ara no tenim cap informació més concreta, però seguirem informant en quan tinguem alguna resposta més.
0: Pau, es tracta d'una casa, no? És un habitatge, no és una botiga, un restaurant o un local.
4: Correcte, sí, es tracta d'una casa que ara mateix estem a uns 20 o 30 metres perquè s'ha barrat el pas per part dels bombers, però sí que és un edifici d'unes 2-3 plantes des d'on estan desallotjant mitjançant també unes grues a les persones que encara continuaven ahir dins.
0: És que estem veient, Pau, aquí al costat a través de la tecnologia de Google Street View, just al costat hi ha un taller. Hi ha un taller de cotxes, entenem que això no té res a veure amb aquesta explosió de la bombona de butà, que sí, efectivament, és una casa, com ens deia el Pau. Pau Alemany, de seguida, si vols, parlem de nou amb tu, si hi ha alguna última hora o alguna novetat.
4: Perfecte, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Doncs bé, estem pendents. Aquesta és la notícia a aquesta hora de la tarda. Aquesta explosió de la bombona de butà que ha causat, de moment, el que podem confirmar és una persona en estat greu i una persona en estat menys greu que han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron i també 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat.
1: Exacte, ha passat fa menys d'una hora. Nosaltres ho estem explicant aquí, ja ho han dit els serveis informatius primer. Continuarem aquí al Xavi Fornia, ja Ràdio 4 ja està allà. Us donarem l'última hora al llarg de tota la tarda i també tota la nit amb Sílvia Tarragona, amb Samantha Villar, també amb Toni Marín. Analitzaran totes les últimes hores que vagin sortint d'aquest fet i de tota l'actualitat que ens envolta.
0: I el que dèiem, deixem aquesta informació en stand-by. Actualitzarem aquesta informació, però el que dèiem, tenim aquí a la nostra Eva Moreno, i de les coses, diguéssim, menys importants, doncs aquesta és molt important, que és la sexualitat i és la música, no? Perquè la música té una capacitat extraordinària, Eva, entra directament al cos i en les emocions abans de passar pel pensament racional, i això va molt de la mà del sexe, no?
2: Tal qual, i fixa't que un dels primers que va començar a analitzar els efectes de la música, d'on venia la música, per què servia la música, va ser Darwin. Us en recordeu de Darwin, no? El de la selecció de l'espècie, no? Sí, sí. Que d'alguna manera va determinar com havia evolucionat l'ésser humà, pues també va trobar que la música era una eina de seducció i que fixant-se amb els animals, amb les balenes, amb els ocells, amb altres animals que feien aquestes danses d'aparellament, d'alguna manera, aquí ell va trobar que era l'origen de la música. Llavors, jo perquè entengueu com es comuniquen animals ancestrals, com canten, com fan música les balenes i que d'alguna manera hem après això i això ens ha arribat a nosaltres, us he portat una cosa molt preciosa, que és el cant de les balenes.

0: Eva, estan cantant o estan fent...
1: No, estan cantant.
0: Entre maliadures, no.
1: Estan, és el previ a fer-ho.
0: Molt bé.
1: És el previ a fer-ho. Escolteu, jo vaig anar a Nova York a un concert de música cacofònica i sonava com el cant de les balenes. Us ho ben asseguro, eh?
0: Tu fas coses increïbles, no?
1: A més, recordo aquell concert... com que em va costar moltíssim, quasi ben van fer fora, perquè no... Sabeu quan entres en un atac de riure?
0: Home,
1: que no pots parar en allà tothom en silenci, sí, escoltant sí. Amb molta rigorositat aquells sons estridents, i jo m'estava partint el pit, literalment.
0: Home,
1: Bé, doncs sonava com
0: era
1: el
0: similar,
1: cas...
0: Era similar, eh?
1: O sigui, jo crec que les balenes sonaven millor, no? Llavors, abans, el que diu... Darwin és que abans del llenguatge complex, que és el que parlem ara, els humans, utilitzàvem els ritmes, aquestes vocalitzacions, sons, melodies, per comunicar-nos. De fet, diuen que la música, la música, els primers instruments musicals, que eren com flautes que es van fer amb ossos, fa com a mínim 40.000 anys. Quina pena que no tinguem enregistrada aquella música, no? Sí. Devia de ser ben bé terrenal, una cosa molt visceral, no?
0: Sí, animal.
1: Molt animal, molt animal. Doncs, tal com diu Darwin, hem anat evolucionant i la música realment té molt de sentit a la nostra vida. De fet, fixeu-vos que s'han fet estudis que diuen... Aquests estudis sí que s'han fet en dones. Que diuen que les dones premenstruals troben molt més atractiva la música complexa, una música complicada, una música amb moltes sonoritats, eh? I que, de fet, sabeu l'atractiu dels rock stars, no? Que són, se'm acut Madonna, Prince, ara mateix Rosalia, no? Que generen autènticament un fenomen massiu de gent que no només l'atractiu de la música, sinó l'atractiu del fet de tocar un instrument i de fer música. Jo no sé si vosaltres fèieu sortides amb els amics. Bueno, igual encara les feu, per l'edat que teniu, que sou molt joves, d'aquestes sortides tipus Kumbaya, que sempre el que portava la guitarra era el que més ligava, no?
0: No, jo portava la guitarra a vegades. No. Lo de Kumbaya.
2: No? Toques la guitarra?
0: Home, sí.
2: Uau.
1: Mira, veus? S'ha donat l'efecte fan.
0: És que no l'he portat a la ràdio.
2: Perquè m'ha creat l'atenció. O sigui, jo sé que el Xavi sap moltíssim de música, és un gran test de música, però no sabia que ell també feia música i m'ha creat l'atenció.
0: Tu també fas música, no?
2: Jo havia tocat la gralla.
1: Mira, veus?
2: Si es pot dir música.
3: En el meu cas, jo no toco cap instrument, em vaig quedar amb la flauta de la primària, però sí que tinc amics que toquen instruments i que tenen un grupet, no, de música que van fent els seus bolos i tal. I sí que potser ara que ho dius, això els hi fa lligar una mica més, eh? Sí.
0: Tenim un s'acaba d'enviar un missatge al pare de la Carla Villegas. Sí que és un document de quan tu estaves tocant la flauta ja fa uns anyets. Mira, podem escoltar.
3: M'he espantat, per un moment. Bueno, he de dir que potser Titanic. Jo era molt pitjor, eh?
0: No ho crec. Aquest és el mític mem de Titanic
2: amb flauta.
0: Amb flauta. Bé, Eva, deies, perdona, que t'he tallat,
1: Bé, però era de debò la Carla tocant la
3: flauta. No.
0: Hagués estat espectacular.
1: Així d'innocent sot.
0: És un mem històric. No pateixis, si jo quan no dormo estic com tu o molt pitjor.
1: Doncs jo pensava que era veritat. Bueno, de fet, tenim un cervell sexual i diríem que hi ha un altre cervell musical, no?, que parlen el mateix idioma, un idioma molt similar. I per què parlo de cervell sexual i de cervell musical? Perquè quan escoltem una cançó, s'activa en el nostre cervell els mateixos neurotransmissors, els grans coneguts, la dopamina, aquest sistema de recompensa, anticipació, aquesta emoció interna que s'activa exactament en el moment de l'enamorament. I per això és que la música provoca aquestes reaccions físiques, no? Que de vegades, i ja parlarem, es posa la pell de gallina. De gallina. De gallina és en català?
2: Gallina, sí.
1: De gallina, gallina posa pell de gallina en català, no? De fet, hi ha moltes cançons que funcionen seguint el mateix sistema de increcendo que portaria una relació sexual, com per exemple el bolero de Ravel, no? Que comença lentament, no?
0: M'encanta.
1: Que l'escoltem de fons, que va repetint aquest patró, que va increcendo, genera aquesta tensió, contenció, el anem sentint i tots sabem que al final esclata. Ja veieu que segueix la mateixa arquitectura que podria seguir una bona trobada sexual, no? Aquesta coreografia d'anar a poc, anem pujant la tensió amb aquest ritme constant. Jo no sé si heu vist o recordeu una pel·lícula molt dolenta que té només una escena bona, que és la de 10, la mujer 10, amb Boderek.
0: Que, no l'he vist.
1: Bueno, pues la millor escena de la pel·lícula és quan estan al llit i van recreant... Ella necessita escoltar el bolero de Ravel per mantenir relacions sexuals, perquè d'alguna manera entra en aquesta sintonia, en aquest mantra, com entra en un mantra una cançó que ha triat una de les col·laboradores del Xavi Fornia, que jo us he demanat, a la Carla no li he demanat, però ves-la pensant, que la posarem, Carla. Una cançó que us portaríeu al llit, no? I la Maria ha triat una cançó de Taxi Driver, que m'ha sorprès, perquè és una pel·lícula, escolta'm, del 76, no? Recordem, dirigida per Martin Scorsese, i que si l'escoltem, veurem que porta també aquest increcendo en el seu so. O sigui, que també acompleix aquest patró de comença lentament, es va repetint...
0: Club de jazz.
1: Genera tensió.
0: Perfecte.
1: El saxo, que és un d'aquests instruments. Escoltem-la. Romàntica.
2: És que a mi aquesta cançó em flipa. O sigui, m'encanta, em dona tant. És molt sexy, però també em dona la vibració de programa de ràdio de nit.
1: De nit!
2: Totalment amb aquesta veu que té... És que clar, jo, per mi un programa de nit de ràdio no pot ser un programa de nit de ràdio sense la fantàstica i mestra Sílvia Tarragona.
0: Home,
2: clar. Llavors jo m'imagino la veu de la Sílvia parlant aquí sobre, és fantàstic. I ja, si l'estàs escoltant en un taxi mentre plou de nit a Nova York, mentre condueix Robert De Niro, és espectacular.
0: Puja, Martín.

0: Doncs la música, una de les coses que ens ajuda és a sincronitzar els cossos, no? Des d'aquesta activació cerebral motora, el que fa és que ajuda a que dues persones es coordinin, respirin alhora, es moguin alhora, comparteixen aquesta activació emocional. Llavors, posar una bona música del fons quan estem mantenint relacions sexuals ens ajuda a connectar. Com ho fa aquesta cançó, que us poso ara mateix de fons. És Two Feet de Love is a Beach. Parla d'amor i desamor, però sobretot vull que escolteu aquesta cadència. Et va marcant el ritme, et va marcant el pas. Llavors estem escoltant les sirenes de fons, també.
1: Els bombers.
0: Els bombers.
1: I ambulància. Aquesta explosió,
2: aquesta
1: explosió d'una bombona de butà aquí al costat, al Poble Nou.
0: Aquesta no és una música que ens activi sexualment. Nosaltres estem parlant de música que activa...
1: És veritat, és molt bona aquesta cadència.
0: És molt bona aquesta cadència. A més, sortim de la cadència més contundent a la que ens porta quan mirem porno, no? De fet, la cadència més natural per una trobada sexual, per ajudar-nos a connectar amb el ritme del plaer i arribar al clímax, seria una cadència més semblant a aquesta, o, per exemple, a la cançó que ha triat el Joel, no?, que és The Weeknd.
1: El nostre productor, perquè l'Eva Moreno, hem de dir que ens ha preguntat fa una estoneta... Hem escoltat la de la Maria,
0: Sí.
1: Joel Sevilla, has escollit? Earn It.

0: like it's magic. Conegudíssima cançó, banda sonora de les 50 ombres d'en Grey. D'en Grey, ja veu que, veieu que...
1: 50 ombres d'Andreu m'agradava.
0: D'Andreu.
1: La versió...
0: Perdó, a mi també m'agrada més.
1: Versió Barri de Gràcia.
2: D'Andreu Vinyes. 50 ombres d'Andreu Vinyes, d'aquesta casa.
1: 50 ombres d'Andreu
2: Vinyes. D'Andreu Vinyes, edició vespre.
0: Pues, pues escolta'm, li regalem, eh? Li regalem aquest títol.
1: Sí.
0: Doncs la música va fent de pont connector, no? D'alguna manera va fent aquest bypass. Hi ha moltes parelles i ens ho trobem en teràpia de parella que no saben parlar, que no saben que només quan parlen discuteixen, però sí que, per exemple, podem trobar aquesta connexió a nivell emocional des de la música i que llavors connectin des del cos més que des de la part racional, no? Llavors, el sexe és ritme i ens ajuda la música a marcar aquest ritme del coit, no? Com per exemple, com ho fa, escoltem només uns segons d'aquesta música, d'aquesta cançó Sexy Back del Justin Timberlake.
1: Sexy Back, Justin Timberlake. No, aquesta, Martín, és... Aquesta és la meva, la que t'he dit jo? Aquesta, aquesta és aquesta. Justin Timberlake, sí.
0: Aquí estaria...
2: Sí que marca el ritme.
0: Aquí, aquí ja estaria...
1: Aquí la cosa se ha puesto interesante, eh?
3: Intensa.
0: Fixeu-vos.
1: Ja...
0: Molt
1: a
0: més...
1: A trabajar.
0: Molt... Sí, sí, i tant. Però és molt més activa, però seguint aquesta seqüència. Superimportant, no? Mantenir aquest ritme, aquest batec, no? Perquè seria com un cor accelerat, no?

0: I podem arribar a tenir un orgasme musical?
1: Només escoltant música? No.
0: Només escoltant música. No, què dieu? Que
2: jo diria que no.
0: Que no. No? Sí?
3: Clar, jo també a priori
1: no,
3: diria que no.
1: Un orgasme... Potser et dona, diguéssim, un calambrillo.
0: Però... Seria una
4: un
0: cosa...
4: Un gol del Barça, saps?
3: Però... Un gol del Barça, sí, no?
4: Sí,
3: és una cosa... Stamford Bridge.
1: Sí, això notes coses, però, home, culminar...
0: Culminar, bueno, ens posaria en un lloc de pell, de gallina, de tremolor... Sí. Hi ha persones que senten una sensació que es diu com frisor musical, eh? És com una sensació que acaba de commoure molt, que t'activa aquesta emoció, molt sovint amb la música en viu. També hi ha qui parla de l'orgasme acústic, de l'orgasme d'orella, quan escolta una música que li agrada molt, no? És aquest efecte que es produeix quan vas a un concert i tothom s'emociona i salta i balla seguint el mateix ritme. Jo no sé, Xavi, si la teva cançó favorita...
1: A tu t'agrada? A veure si t'agrada, ja veuràs.
0: A veure, aquesta, vinga.
1: La que quan tu has preguntat quina utilitzaríeu o quina heu utilitzat en algun moment per fer cosetes interessants, doncs aquesta seria la meva.
0: Vinga.
1: La posa el Martín i l'Aro Seren. És aquesta. Perquè, Martín, tu la pots avançar a temps real? Una miqueta? No. És veritat que com no tenim temps, perquè ara arriba la Chiara Oliver, és aquesta, és aquesta.
0: És super excitant, no? Aquesta veu continguda que està com a punt d'esclatar.

0: Aquí estaríem en el punt clímax de la, aquí, de la cançó.
1: Sí, sí, sí. Si porteu el cabell llarg, homes, dones, aquí us feu... Aquí ja... No, home, és veritat, aquí ja la... Ja t'has fet el monyo, vull dir que...
0: Clar, no, total, aquí...
2: Ai, pensava que deies una altra cosa.
3: Jo també però pensava.
1: Però què heu pensat? Què heu pensat?
0: De què estem parlant,
3: jo
0: noia?
2: Tu també, la Carla també.
1: Jo també. Però què heu pensat? Ara tinc
2: pensava
1: curiositat.
2: Que agafaves algú de la cua.
1: No, home, ja sí, pot, també pot ser, sí. Però veus com al final... Veus la ment... La ment femenina és molt més ràpida i molt més...
2: Sí, però l'Eva no ho ha pensat.
0: No, jo estava en el
2: Les noies.
1: Aquí, en aquest moment, en aquesta cançó, Vistes al mar. Llavors, per rematar, perquè arriba...
0: Rematar. Que cada, les parelles, jo us convido a que tingueu la pròpia banda sonora de la vostra relació, que moltes vegades les parelles queden atrapades en automatismes, en previsibilitat, en cansament, i llavors arribes a casa, poses la teva playlist, aquest ritual diari, sense mòbils, la música, el cos, el moviment, i aquesta és una manera molt fàcil de reconnectar amb la teva parella i de posar-te en disposició eròtica. I jo us convido a que afegiu a la vostra llista de cançons de la parella aquesta banda sonora de l'Ex en Busto, el T'estimo molt.
2: T'estimo molt sempre aquesta cançó, doncs, fantàstica.
1: Ai, no la tenim. Ha caigut la cançó, ha caigut. És que estem tenint un hackeig.
0: Pues, T'estimo molt, a tu t'estimo molt.
2: Tothom la coneix, aquesta cançó.
1: Ha patat l'ordinador.
2: T'estimo molt, jo tu t'estimo molt.
1: Crec que és molt interessant el que has fet avui, eh? Gràcies. Sí. Moltes gràcies, Eva.
0: A vosaltres.
1: Servei públic.
3: Jo me n'has d'apuntar totes, o sigui que... Perfecte.
2: La Carla ja té una playlist.
0: I sabeu que aquestes són propostes de cançons que cada un s'ha de fer la seva pròpia llista i que si féssim el programa, la secció d'aquí a 4 dies, diríem unes altres cançons, segurament.
1: Va, doncs podem anar actualitzant la playlist de la secció sexual de la Eva Moreno.
0: M'encanta.
1: M'agrada molt, m'agrada molt. T'estimem molt, gràcies, Eva.
0: Us estimo moltíssim.
1: Que tenim aquí a la Chiara Oliver, el Xavi Fornia.
4: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
1: La Chiara Oliver ha començat, penso, a entendre exactament des de quins sentiments vol donar-se a conèixer i, Maria, sobretot quina imatge artística vol construir ara, no?, en aquest nou projecte.
2: Totalment, Xavi, perquè després d'una primera etapa més vinculada al pop-rock i a la necessitat gairebé inevitable d'experimentar després del seu pas per a l'Acadèmia d'Operación Triunfo, Chiara sembla haver trobat ara, finalment, el seu univers, aquest pop íntim, melòdic i emocional, sense lligams a la immediatesa actual.
3: No fue real, el seu primer àlbum d'estudi, publicat el passat dia 8 de maig, és l'expressió d'una ruptura sentimental, però també el retrat d'una etapa molt concreta de creixement personal.
2: La Chiara transforma les seves relacions romàntiques en el fil conductor del disc, amb cançons com Margaritas, Puzzle, Lo siento por ser yo o Parte de mí, però ho fa prenent distància tant del dramatisme d'una ruptura de parella com el patiment vital de l'etapa posterior.
1: Carla, i també dolor, no? Dolor.
3: Aquest, sí, Xavi, és probablement l'objectiu principal del seu projecte, la manera com el disc parla del dolor de forma conscient, destacant la vulnerabilitat humana, però també amb un punt de lucidesa a l'hora de superar les dificultats.
1: Bé, doncs aquí és on apareix la seva evolució, Maria García Coll, no? El que comentàvem fora de micròfon fa una estoneta, més que presentar una feina, un treball sobre el desamor, la Chiara mostra la seva vulnerabilitat amb una veu pròpia, sincera i madura, sense quedar atrapada en cap dels tòpics habituals. I bé, tot plegat és fantàstic, però sobretot tenir-la aquí. Hola, Chiara, què tal? Com estàs?
5: Hola, benvinguda. Hola, com estàs? Moltes gràcies. Gràcies.
1: Que guai.
5: Per convidar-me.
1: No, home, això és casa teva. Si tu ja ho saps, vam passar molt bé
5: la
1: darrera vegada. Total. Què tal? D'on vens? D'on
5: arribes? Pues venc de fer promo, de que hagi sortit el meu disc, que això és el meu plan d'aquestes setmanes, no? Estar a tope xerrant de so d'un projecte que ha sigut molt especial per jo, que al final el vam començar fa ja més de, bueno, quasi fins i tot 14 mesos, va ser a finals de març del 25, que vam començar aquest projecte, per tant, és un poc per fi xerrar d'una cosa que duc pues, guardadeta i molt a prop del meu cor des de fa molt de temps.
1: relaxa tant escoltar la Chiara.
2: Sí,
1: però
2: no
1: només
2: també.
1: Cantar, no? Escoltar-la parlar, diu... Em pots gravar veu,
5: un podcast, no, per anar a dormir, un ASMR.
1: Sisplau, sí, com repetir una, no sé, bona nit, Xavi, que descansis.
2: Posarem bucle. És fantàstic escoltar-la i també, evidentment, escoltar-la cantar, no?, amb aquest disc ara home, fa molt poquets home. Dies, i que, a més, en parla molta gent i s'està fent molt viral a les xarxes, que ara, suposo que això també ho has notat, tothom comenta les teves cançons, i, a més, aquestes teories que es fan, no? Això per què ho diu, això per què ho fa?
5: No sé, al final jo sento que és més com... És, el que me fa com a il·lusió és que la gent com a que realment està agafant el disc i, evidentment, hi ha gent que... Hi ha narratives que es creen, però per jo el que jo m'agradaria és que la gent escoltés el disc i pensés en ells mateixos, no? Igual que jo l'he escrit per mi i l'he escrit perquè jo necessitava sanar i processar i enterrar coses que necessitava deixar enrere, doncs m'agradaria que aquest disc fos d'alguna manera, pues, aquest, una escapatòria per a les persones que potser estan passant per una ruptura o per un dol, per una separació, per exemple, que jo hagi fet un pot de portaveu de sentiments de les persones que potser no poden escriure ni transmetre en cançons. Com que això és el meu gran somni, és el gran objectiu d'aquest disc, però estic molt contenta. Tothom, en plan, el dia que va sortir semblava que era el meu aniversari. Tota la gent que coneixia, que me van escriure amics de fa molt de temps, o gent molt random que vaig dir, madre mia, què està passant aquí de repent? Però em vaig sentir molt orgullosa perquè tot el feedback que m'ha arribat ha estat molt bo i estic contenta, vam, què tal?
1: Tu ets de l'11 de març.
5: Sí.
1: És com un altre aniversari, com deies, el llançament és un part, també, no?, d'alguna manera.
5: Sí, i més quan dus tant de temps com esperant que arribi el dia, no? Jo, al final, aquest disc ha tardat, al final, que és lo normal, fent un disc, i més un disc, pues, tant com conceptual, i més que conceptual, també un disc que per mi ha sigut trobar el meu so, trobar la meva identitat artística i també processar emocions. Això no es fa en 2 mesos. Això ha tardat, i per tant el moment de que per fin hagi sortit ha estat com a... Ah, ja està al món, i ja la gent ho pot interpretar com vulgui, ja ho poden entendre com vulgui, que també és raro, també com... soltar, diguéssim, i que s'ho quedin, perquè d'alguna manera les coses que tu potser has escrit amb una intenció s'interpreten d'una altra manera, i també és una, com una emoció estranya dir, vale, vaig a com deixar que ho interpretin com vulguis, encara que sigui raro per tu, perquè és com jo ho he escrit així i a mi em semblava que era així i ja està, però això és el guai, que al final tot vist d'uns ulls diferents, cada persona ho viu i ho veu tot diferent, no sé.

0: També ho parlava ara fa uns minutets a la redacció amb la Carla Villegas, que clar, que aquí hi ha molt, Carla, de coses que ha viscut la Chiara.
1: Sí, la veritat, doncs crec que tothom, no, ha viscut o viurà una ruptura sentimental, Chiara. I no sé si ens podries explicar una mica, perquè a mi m'ha donat la sensació a l'hora d'escoltar l'àlbum, que potser les cançons ens volen transmetre com diferents etapes del que pot ser el dol.
2: Sí, 100%, 100% que el que volia era un poc que el disc no te deixés indiferent, o sigui, que tu fossis, i que jo, d'alguna manera, fos una persona diferent de la primera cançó a la darrera, no? Que hi hagi un pas i que hi hagi com una espècie d'evolució. I per això era molt important, ja que realment és el que em va passar, no? Al principi estava escrivint cançons un poc més des de la ràbia o des de la tristesa, i cap al final ja era com, no tinc res més a dir realment que no sigui maco, perquè és el darrer, com, és el darrer que passa quan ja una cosa ja se queda com en el final de la teva ment, pues, te'n deixes sempre com a veure el bonic, no? Aquest moment, bueno, despedida tal, tot bé, saps? Tot bé, no em quedo amb res dolent dins del cos, perquè és una sensació horrible. I sí, ho vaig dividir un poc en etapes. La primera, o sigui, la primera i la darrera cançó són com a intro i outro, diguéssim, que no entren dins d'aquestes etapes, però després tenim les dues primeres que són desesperació, després tens dues que són tristesa, després ràbia, que són les tres com a d'enmig, i després les darreres quatre són gratitud.
1: Quina diries que és la que més ràbia té? Potser 2 més 2, 5?
2: Però 2 més 2, 5 és diferent, perquè 2 més 2, 5 és una anàlisi de tot. Realment, sí, és una cançó de molta ràbia, però és una cançó que és analítica. O sigui, sent que és diferent una cançó com Lo siento por ser yo o Una más, que venen des de la ràbia, a lo millor un poc més subjectiva, un poc més des de que tu estàs enfadat i estàs pensant i cercant coses que... recordant les coses dolentes. 2 més 2, 5 sí que és com una cançó més analítica d'objectivitat, de a pesar de que estàs dient mai vam fer això, mai vam fer això, és clarament ironia, i realment aquella cançó és com, estàs stating, són facts, és factual, saps? En canvi, factual. En canvi, les altres poden tenir un poc més d'objectivitat del moment aquest de ràbia que tens quan tu a casa deixes amb algú i ja ha passat les llistes de tal i ja estàs en aquesta fase de ràbia full. Crec que això és un poc el moment d'aquelles cançons de mig. Crec que la que més ràbia té, a lo millor jo crec que seria Una más.
3: Chiara, hi ha una cançó que és Calle Luna, que s'ha parlat molt d'ella,
2: sí.
3: Que per mi fas un sample amb una de les cançons d'amor més boniques de la història, que és Kiss Me,
2: sí.
3: I que a més aquesta cançó parla de coses molt boniques i que tu també has introduït aquestes coses dins de Calle Luna, no? I se n'ha parlat molt perquè parles molt des del cor i des d'un moment on dius com si les vostres persones d'ara veiessin a les d'abans i diguessin quina ràbia no haver cuidat allò que teníem, i clar, això és molt bonic. No sé com va sortir la idea d'agafar justament aquesta cançó i fer-ne un sample.
2: Clar, al final, a mi se'm va ocorrir la idea l'estiu passat. Jo estava pensant i estava escoltant Kiss Me molt, i vaig dir, això ho he de samplejar, això ho he de ficar d'alguna manera en el meu disc, perquè sent que representa perfectament aquest... El disc, al final, a part de ser un disc de ruptura, també és un disc de ruptura coming of age. Al final, coming of age és un poc com l'expressió típica de pel·lícules, en plan Lady Bird, no sé, la de Greta Gerwig. Aquestes pel·lícules com de creixement, com de moment post-adolescència, moment encontrándome, que també és el moment en el que em vaig trobar jo dins d'aquesta relació, dins d'aquesta ruptura, i en el que m'estic trobant ara mateix. Jo a cap de fer 22 anys. Per tant, és un poc també aquell moment coming of age, i quina cançó més representa una pel·lícula coming of age, una pel·lícula rom-com, que Kiss Me. Kiss Me és la definició de rom-com, és la definició de pel·lícula de crecimiento a principios de los 2000, i necessitava ficar-la. I d'allà va sortir un poc, i realment, el de que Kiss Me acabés, bueno, Kiss Me, Calle Luna, en aquest cas, acabés sent una cançó com d'amor, perquè crec que és la cançó que més se tracta com a... Vaig a narrar un poc com va ser aquesta relació en els moments buenos, no? Perquè és una cosa que no havia fet al llarg de... O sigui, està a part de mi, però a part de mi sento que és més com cançó, com pura de gratitud. I no sé, va ser un poc com... Em va sortir quasi la lletra de dir això ha de ser maco, perquè això sona polit i això sona, això sona com d'amor, i a pesar de que estàs dient coses tristes, és un sentiment molt agridolç el que hi ha a Calle Luna.

0: Calle Luna, jo coneixia molt la Calle Luna quan treballava...
1: Madrid, és que està just, és la paral·lela de Gran Via.
0: Clar, això està al costat d'on jo treballava a l'anterior ràdio. Sí, Calle Luna. Passen coses en aquells carrers. Hi ha com una
1: màgia bohèmia. Malassanya, molt bohèmia, literal.
0: Clar, molta bohèmia i, en fi, estàs a gust també a Madrid, no?
1: Molt,
0: és una
1: molt
0: ciutat
1: contenta.
0: Que t'ha donat coses molt maques.
1: Això m'agrada molt, Madrid. Me'l conec, a més, m'ho conec molt bé.
0: És que és poble, Madrid.
1: Tots els carrers, sé per on anar tranquil·lament. I em fa com molta il·lusió, perquè és una ciutat gran i, clar, jo també vinguent d'una illa. Clar, el fet de conèixer-me tan bé una ciutat com tan grossa, i perquè també jo camino molt, camino per tot, vivi tot el dia. Sí, jo m'empatejo a la ciutat, faig com 15.000 passes al dia.
0: Et paren molt?
1: No.
0: Poses gorra?
1: Jo sempre vaig amb ulleres de sol, però també no soc molt reconeixible, soc baixeta, morena, en plan...
0: Home, amb les ulleres potser és veritat que tapes més, però jo que tens uns ulls molt reconeixibles, també, una mirada. Jo trobo que sí.
1: Oh, moltes gràcies. Sí. Però no sé, jo crec que com que soc, al final tinc l'estàndard que vull i com...
0: L'estàndard?
1: No, és com... No sé, me reconoce mucho, jo crec.
0: T'agrada Chapel Round?
1: M'encanta.
0: Què agafes d'ella?
1: Gaf, que és una dona molt empoderada, molt forta, que sap exactament el que vol, que sap exactament on posar els seus límits, que em sembla superimportant.

0: Construït super, super bé i amb molta consciència.
1: Ànima vella, eh? Chiara Oliver.
0: Com?
1: Ànima vella.
0: Jo?
1: Sí.
0: Tu creus?
1: Home, tens dins una... Jo crec que tens 7 o 8 vides passades allà, ja.
0: Pues mira, justament, això és molt graciós. L'altre dia estàvem parlant amb les meves amigues, fa 2 dies, eh? I estàvem xerrant que jo sóc nova.
1: Ah, tu ets nova.
0: Sí.
1: I tu notes.
0: I ho noto, 100%.
1: Que potser portes una vida o dos.
0: No, això és la meva primera vida.
1: Ah, aquesta és la primera, eh?
0: 100%.
1: Bona estrena, eh?
0: Però això crec que és la meva primera vida. Perquè això és terrible, vale? I potser no ho hauria de dir tan públicament, però he tingut molta sort i estic molt agraïda i com que sóc molt conscient de que semblen ses coses, com que he tingut realment... Que hagi hagut d'escriure com un disc com... de ruptura, perquè és l'únic com realment com trist que m'ha passat en la vida i jo estic molt feliç i molt agraïda d'això, de que pues, la meva família sempre m'ha apoyat, de que tinc amics que, en els que estim molt i realment l'únic com que m'ha fet pena en la meva vida com ha estat els desamors, no? I és un poc això, crec que sóc nova i el món com que m'està donant aquest... este paso fácil, no?
1: Per
0: l'universo. Una bona benvenida.
2: Exacte.
0: Això és el meu anàlisi.
1: Molt maco i sobretot ser agraït. Eh?
2: Sí, sí, totalment. I que ara abans deies que has tardat 14 mesos a fer aquest disc, que al final la música necessita temps, que és el que passa, i hi ha companys teus de la teva edició d'Operación Triunfo que se'ls ha criticat per no treure música, perquè els hi costa molt treure música, i que al final ells diuen, escolta, és que la música necessita temps i es queda anar a poc. No sé si tu t'has sentit una mica pressionada, també.
0: I necessita... temps i a més necessita temps en el sentit de, acabem de sortir d'una acadèmia, aquestes, en plan, nosaltres abans d'entrar no sabíem com us aparava quan sortíem. Moltes persones, jo tenia molt clar, per exemple, quan vaig entrar i jo portava molts anys com intentant i tal, i mira que jo era bastant jove, però encara així jo tocava a Menorca, estava estudiant tal, per tant, més o menys tenia les coses clares. Una persona que estava fent dels meus companys una feina que no tenia res a veure amb la música i que simplement cantava i li agradava cantar, clar, de sobte entrar i haver de triar com vols enfocar la teva carrera, qui vols ser a nivell artístic, és molt difícil. I és un moment d'exposició molt gran en el que surts i s'espera de tu grans coses i és com... és molt diferent interpretar cançons d'un programa, interpretar-les bé, i després sortir i descobrir-te tu mateix. Clar, també necessites temps per descobrir què vols i qui ets. En el meu cas, clar, al final jo vaig sortir i tenia més o menys clar i tenia clar que volies treure la llibreta rosa, per tant, d'aquesta manera com que vaig treure ràpid i vaig poder després tenir temps per assentar i trobar-me com a artista, perquè com que la llibreta rosa jo també tenia 19 anys, per tant, podia fer aquell moment més teenager, més Olivia Rodrigo, més pop-rock, més desenfadat, més maximalista. Però era com el que jo tenia clar, perquè era com, bueno, ara mateix és el moment per fer això. Però, evidentment... després ja sí que va ser un moment de vinga, vaig a trobar-me jo i vaig a trobar la persona que sempre he volgut ser, vaig a trobar l'artista que sempre he somiat en ser i he tingut molta sort perquè ho hem trobat ràpid i perquè jo també com que ho he tingut clar, realment era només descobrir un poc, però amb els meus companys doncs és normal que no haguem tret tots en els 3 mesos un EP perquè és que és físicament impossible trobar el teu so, trobar qui ets com a artista en tan poc temps.
2: Va donar una mica d'aire, eh? Llibreta no, rosa que... per poder...
0: Sí, Llibreta rosa i l'última pàgina van donar aire per jo també descobrir, per jo també estar, poder fer gira i poder aprendre d'això perquè al final sempre ho dic i sempre ho he dit des de petita, bueno, des de petita però com que també sempre m'ho he dit a casa en plan, learning on the job és la millor manera de tal, evidentment has de, o sigui, els meus pares van ser molt tal en què havia d'estudiar i en què havia de, en plan, jo estava aquí estudiant a l'ESMUC abans d'entrar a OT, tal, però també és important learning on the job i estar aprenent en el ruedo, saps? I això també quan vaig entrar a tot això i quan, bueno, amb el meu equip i tal, el meu equip també sempre ho he tingut com molt clar de que learning on the job era la mateixa manera perquè, o sigui, la gira que vaig fer l'any passat vam ser com a 40 i pico dates
1: sí,
0: que tu
1: sí,
0: vas
1: sí.
0: aprenent en el moment, les primeres van un poc tal, vas aprenent de com funciona, anar amb músics, de com funciona això, com t'agrada que tu que soni, com t'agrada saludar després amb els fans o interactuar amb els fans i vas aprenent on the job i al final la llibreta rosa i l'última pàgina m'ho van permetre en això, jo. Es poden anar aprenent en el ruedo i estar allà i aprenent, perquè ara quan entri per el meu primer disc, que jo sé que la llibreta rosa i l'última pàgina van ser projecte zero, ara és com ja puc entrar i fer, bueno, i tenir un poc més clar i entendre com funciona un poc més indústria i ja ara mateix, pues, no sé, com ho tinc més clar.
1: Notícia d'última hora, ets a la teva segona vida. No,
2: Xavi Martínez, ho acaba de veure.
1: 11 de març del 2004. 1 més 1 més, són 2 més 3 són 5, més 2 són 7, més 4 11. S'ha de reduir a 1.
2: Numerologia.
1: un mes o dos. Dos, segona vida.
0: Dos, segona vida.
1: M'estan dient per línia interna des del Departament de Numerologia de Ràdio
0: Nacional. Pues m'ho vaig portar molt.

0: Bé, és la meva primera vida, però no tinc gens de mal karma per ara, crec.
1: Per això. No, però això, ara que parlaves també de la indústria, no? No sé quina és la teva percepció després ja d'uns anyets, després de sortir, de rebentar la bombolla d'Operació Triunfo i abraçar el que és la indústria musical amb les seves coses dolentes, amb les falsedats també, amb els amics per conveniència, segurament se t'haurà apropat gent, perquè eres qui ara Olivera ho té.
0: Jo et soc molt, sé llegir molt bé.
1: Amiga.
0: I tampoc se m'ha apropat tanta gent.
1: No,
0: Els meus amics de tota la vida. Jo és que sóc un poc rara, un poc antisocial a vegades.
1: Poses una barrera, potser,
0: sí.
1: No?
0: Sí, també la gent quan me coneix sempre m'ho diu. Jo pensava que m'acabaries malament quan te vaig conèixer, però que quan conec la gent, com que estic jo al meu món i no me fix a vegades amb el de fora, que a vegades està malament. Jo estic, a vegades vuelo un poc massa. Però sí, o sigui, abraçar les coses dolentes de la indústria també és important. Per exemple, les xarxes socials ara sent que estan un poc com immediatitzant encara més la música i fent la música encara més ràpida.
1: Una mica esgotador, això, eh?
0: Sí, però s'ha d'abraçar.
1: Però has d'estar dins els sistemes.
0: I està dins del sistema.
2: Consultes molt, tu, les xarxes? Qui ara o
0: què vols dir? O sigui, jo sóc molt de pensar en que de penjar, en fer un bon màrqueting, no? I al final promocionar-me superbé, perquè sent que ara mateix la meva eina més bona són les xarxes socials. Però evidentment no sóc molt de mirar cada cosa que diuen i cada cosa que xerren, perquè això ja són converses que no, saps? Que no són meues. Però sí que sóc molt de moment pensar, idear, se'n part més creativa, que al final també m'agrada i me diverteix. I és moment d'editar vídeos i muntar-los i pensar en que vull xerrar, com vull comunicar una cosa, perquè és molt difícil penjar un cartell. Avui, firma de discos de Barcelona, que no fer una comunicació un poc més interessant, no?
2: Clar, i més propera, també.
0: Sí, perquè la gent com que també diu ai, que ingeniós, ai, que tal, saps? I sent que això...
1: No.
0: No, que en general, com jo sent Generació Z, com que...
2: Ja et surt sol una
0: sí,
2: mica,
0: exacte,
2: també, no?
0: Igual que companys meus d'OT, per exemple, el Martín i la Ruslana també ho entenen molt bé i jo ho veig, saps? Com que els tres al final
1: bons amics
0: tenim...
1: d'aquest programa, més.
0: Sí.
1: Els dos, sí. Sí.
2: La Ruslana va venir fa poc, també.
1: Sí, el Martín, que és meravellós. Però, per exemple, parlant del Martín, crec que va ser una actuació que va fer amb un programa del Marc Giró, potser, que tu entraves a Twitter, bé, a X... I que eren rajades, però d'un nivell, de veritat. Per què us ha fet aquest nano a vosaltres? Per una actuació que va fer... Va fer una actuació amb aquesta nova cançó, que parla de que si el queixal del seny... I, en fi, és el seu univers. És una cançó que, per cert, l'escoltes un cop i no te la pots treure del cap. Té taladra.
0: Deja-lo ir. Baja pàgina. Ahí està.
1: Llavors...
0: Això m'agrada molt el disc, jo clar, el vaig escoltar abans que sortís i jo m'encanta moltíssim el món artístic que ha creat el Martín i al final la gent a vegades
1: és que,
0: suposo que critiquen per criticar realment perquè necessiten alguna cosa que dir, no? I que opinar, però les xarxes són una cosa tan petita realment, o sigui, sí, són molt important per promocionar-te, però després els comentaris realment no és la vida real.
2: Et puc preguntar si la persona amb la que parles de la ruptura ha escoltat el disc i què en pensa?
1: És bona, aquesta.
0: Uau, de repente.
1: És bona,
0: no sé si he escoltat el disco. És que això és molt complicat i no vull aquí començar a meter-me en tal. Sap de l'existència i, en plan, jo he tingut una conversa.
2: Tu has parlat amb aquesta persona.
1: Hi ha hagut una conversa prèvia.
0: Sí, he tingut una conversa i hi ha hagut lletres llegides, també. O sigui, no només va ser un moment, saps? En plan, com que li vaig explicar bé, com tal, de això és el que trauré, saps? Així que sí, crec que ho saps. Bueno, ara
1: quin
0: no sé
1: detall.
0: Si l'he escoltat.
1: Això no ho fa gaire ningú.
2: Clar, perquè també entenc que trobar-te de cop això per una persona...
1: Però que passa tota la... Sí. I tu ho saps, que a més ens visiten aquí i a vegades ho han explicat també altres
2: artistes.
1: Sí,
2: però vull dir que és molt madur també dir-li, escolta, mira, he fet això, he parlat d'aquesta manera, què et sembla?
0: Ja, perquè depèn de la persona amb què estàs...
2: En el moment que estàs en aquell moment.
0: Sí, i coneixes aquella persona al final. I jo sabia que... Era una cosa que agrairia, supos. I al final que era una cosa que necessitava també aquella persona, perquè... Sí, no sé.
2: Molt madur i molt bonic.
0: Sí.
2: I després d'escriure aquest disc, què creus que has après sobre l'amor?
0: Que crec que he après... he après moltes coses. Moltíssimes. He après que... Ui, moltíssimes coses. He après que sabés qui és el teu instint, molt important. He après que...
2: Que
3: creus que, per exemple, sempre hi ha un dolent a la història?
0: Que va. Jo penso que hi ha molts de grisos, això és molt important, hi ha molts de grisos, hi ha molt de matisos, i és molt important analitzar com... Això és el guai, crec, d'haver escrit aquest disc, és que he pogut analitzar en perspectiva i analitzar des de fora, que al final, a vegades, quan estàs allà a una relació, una ruptura, estàs full drama i ho veus tot com... des de tu, que jo en general sempre intento pensar i també com posar-me en el paper de l'altra persona, però això que cada persona ho viu com ho viu i és important també en plan treure's el que tu tens dins i és molt diferent a lo millor el que veu una persona el que veu l'altra, però sí, he après això, he après que és normal també que mentre estem creixent estem allà aprendiendo, learning, i és normal també equivocar-nos, simplement és important entendre com ens hem equivocat i sí, i després no sé, he après com a respectar-te tu, super. Això és el més important, en plan, respectar els teus límits, respectar que tu vens per damunt, encara que hagis estat amb una persona i que, evidentment, has de tenir una responsabilitat efectiva, doncs pues, tu ets prioritat. I si hi ha coses en les que no estàs d'acord, no ho acceptis perquè simplement estimis l'altra persona.

0: comentàvem, no?, que hi ha una cosa molt interessant en tot plegat, aquesta manera com expliques qui ara el dolor, no?, que també ho deia la Carla, que no sembla un sentiment impulsiu ni escrit des del caos, sinó des d'algú que intenta entendre, sí, doncs, tot el que ha viscut.
1: Evidentment, hi ha molts de descartes que he descartat per algun... En plan, hi ha cançons que surten des de la ràbia com pura instintiva, per exemple, que no, mai sí, podria ficar, perquè no sóc jo.
0: Quina ràbia!
1: Però hi ha cançons una no massa, per jo, que sí que defineixen un moment i que sí que surten des d'una ràbia, però una ràbia més racional. Tot lo irracional no ho he ficat perquè... Ho necessitava per treure, però tampoc ho necessitava per airejar, saps?
0: Hem perdut un gran temazo, potser?
1: No.
0: No. Les millors són aquí.
1: Les millors estan allà. Les que estan realment escrites en consciència i amb perspectiva i amb visió estan allà. Evidentment, hi ha cançons que estan guais, però les millors són aquestes 13. Per mi, almenys.
0: Doncs ens emportem aquestes 13 a un lloc molt maco, perquè ja saps que ens encantes. I et tenim molt de carinyo, que això és casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir un dia més al Xalifòrnia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, no sé què tens, si vols explicar-nos si fas alguna sortida, si tens alguna coseta...
1: Bueno, a dia 28 de novembre, que encara queda, però a dia 28 de novembre estem a Sant Jordi Club. Així que us convido a tots a venir.
0: Ostres, bloquejadíssim ja el calendari, eh? Sí. Maria García Coll.
2: I tant, Carla.
1: Estarà molt divertit, no fos real a l'escenari, fa moltes, moltes ganes tocar en el Sant Jordi Club, és un somni.
2: Jo he anat a veure
1: molts concerts allà i és un somni real que jo pugui estar tocant allà. I, no sé, serà molt divertit.
0: És tan peixos, és superpistis.
1: Gràcies, jo també ho pens.
0: Que meravellós. Jo estic casat amb una peixos. O sigui que jo soc fan dels peixos.
1: Dilo,
0: sí, vamos. Clar. Ja ens tornarem a trobar aviat. Esperem que vagi tot molt bé. Que ara, enhorabona per aquest gran projecte.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I sobretot per ser tan valenta. Que al final,
1: moltes gràcies.
0: Això és un llibre obert. Ja et coneixem molt millor, ja et coneixíem, eh? Però ara jo crec que hem entrat en un lloc molt maco.
1: És que jo no puc ser algú que no soc. Jo sempre seré això. I ho havia de treure.
0: Doncs gràcies per compartir-ho, per ser tan generosa. Chiara Oliver, avui a Ràdio 4, el Xavifòrnia.

0: Nosaltres tornarem demà i serem aquí a la una, Maria García Coll, en directe a Ràdio 4. Gràcies, Carla Villegas.
1: A vosaltres.
0: Quin gran plaer tenir-te aquí.
1: M'ha encantat també poder entrevistar-la aquí ara, que sóc gran fan d'ella i del seu últim disc.
0: Home, la documentació i guió ha estat
2: fantàstic.
0: A càrrec teu, meravellós. O sigui que enhorabona. Gràcies, Carla. I ho hem passat molt bé també amb l'Eva Moreno.
1: I tant.
0: Gran podcast per recuperar si us heu perdut la barreja que ha fet entre música i sexe, la nostra sexòloga Eva Moreno. Gràcies, Martín Noia. És tan bo, el Martín.
2: Sempre sona més els aplaudiments i les bocines quan diu el seu nom.
0: Aro Seren.
2: Veus?
0: Molt fort, també. Amb el Joel Sevilla a la producció. Gràcies, Mary Jane.
2: Sempre
0: a
2: tu.
0: Fins demà, a la una. Por fin.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem molt pendents de l'explosió que ha provocat un incendi al carrer Venero, al barri del Poble Nou de Barcelona. El foc deixa un balanç, hores d'ara, d'una persona en estat greu i una persona en estat més lleu. Anem fins allà. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Es tracta d'una mare i d'un nen d'uns 12 anys que han sigut traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron d'urgència per cremades. També hi ha altres 7 persones en estat lleu que no han requerit trasllat i estan sent ateses pels serveis sanitaris, tal com informa Carlos Chico, cap d'intervenció dels bombers.
3: S'ha produït una explosió en un pis de la planta primera. En el moment de l'explosió hi havia 2 persones a l'interior, una mare i una filla, que s'han vist afectades per la deflagració i han sigut ateses i traslladades per cremades de diferent índole amb certa gravetat.
2: El foc s'ha produït a la primera planta de les 2 que té l'edifici, on hi ha 12 habitatges en total, 6 per planta. Ara els bombers estan treballant encara en l'extinció definitiva de l'incendi, tot i que des de fora, des d'ací, ja no s'hi veu fum des de fa una estona. Els veïns han sigut els primers en acudir a l'ajut per socórrer els afectats, tal com explica una d'elles.
4: Hem posat una escala i hi havia nens allà, hi havia un nen com uns 12 anys i després a l'altre també hi havia un senyor gran, una parella, amb un nen molt més petit, d'un any i mig o dos, i bueno, els hem tret nosaltres, de fet, amb l'escala.
2: Ara esperen informació per saber quan podran tornar a les seues cases.
0: Gràcies, Pau. I també estem molt pendents del brot d'antivirus detectat al creuer Ondius. Sanitat ha confirmat avui el positiu d'un dels 14 passatgers espanyols, després de l'anàlisi de la segona PCR, que ha sortit positiva. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. El pacient es troba ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb símptomes de febrícula i problemes respiratoris. D'altra banda, el tercer test de confirmació a l'estatunidenc, el contagi del qual estava en dubte, ha sortit negatiu. La situació que més preocupa hores d'ara és la de la ciutadana francesa ingressada a la UCI. Pel que fa a la qüestió política, el president canari Fernando Clavijo ha acusat el govern espanyol d'ocultar deliberadament informació sobre persones contagiades al creuer.
6: El gobierno de Canarias, no estando de acuerdo, se pone a trabajar con absoluta lealtad. Pide 3 cosas. Que se hagan los test antes de que bajen los pasajeros. Nos los recomendaban todos los expertos. Ahora sabemos por qué no se querían hacer, porque sabían que habían contagiado en el buque, como se ha demostrado.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en tot moment es va tractar els passatgers com si tots estiguessin contagiats per garantir al màxim l'efectivitat de l'operació. De la seva banda, des de Madrid, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha agraït la resposta espanyola i ha recordat que el creuer es va dirigir cap a les Canàries.
7: And I ask Prime Minister Ulises Coria e Silva.
5: Perquè la crisi excedia la capacitat de Cap Verd per gestionar el desembarcament i les repatriacions.
0: Gràcies, Míriam. Per cert, que aquesta tarda és prevista la compareixença de la ministra de Sanitat, Mònica García, al ple del control al govern, al govern espanyol al Senat, i respondrà a 3 preguntes. El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, ha comunicat al Parlament que renuncia al càrrec que ocupava des del 2022. Cambra Catalana, Elena García, bona tarda.
8: Bona tarda. El síndic major Miquel Salazar ha presentat la seva renúncia al càrrec per motius personals i familiars i l'ha formalitzada ja el president del Parlament, Josep Rull, amb efectes del proper 30 de maig. Salazar posa així fi de manera sobtada quan fa poc més d'un any havia renovat mandat a una trajectòria de més d'una dècada a la Sindicatura de Comptes, on exercia des del 2013. Ara la síndica Llum Rodríguez mantindrà la continuïtat operativa per suplència com a síndica major de manera provisional, però obre una interinitat a l'espera que la cambra impulsi la nova designació a la institució encarregada de supervisar la gestió econòmica i financera del sector, on és el ple de la sindicatura qui escull un dels seus membres com a nou síndic major i cal el consens d'una majoria de 3/5 parts dels diputats i el nomenament formal del president Illa.
0: Gràcies, Helena. I pel que fa a la informació de serveis, Protecció Civil acaba de tancar la fase de prealerta del pla Ferrocat a la RL4 entre Rajadell i Aguilar de Segarra, que es mantenia activa per la incidència d'un tren amb 25 passatgers a bord. Les persones ja han pogut baixar a l'estació de Rajadell i el servei alternatiu per carretera ja es troba actiu, segons ha informat Renfe. I pel que fa al temps aquesta tarda, s'esperen pluges i tempestes acompanyades de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. Hi poden haver acumulacions de 15-40 litres per metre quadrat en una hora, sobretot a les comarques de l'interior de Barcelona, on l'EMET ha activat l'avís taronja. Les temperatures es mantenen sense canvis, amb màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona i 22 a Barcelona i Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
9: Hola, Picó!
10: Estan caient ruixats molt forts.
9: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
10: Sí, però estem a Catalunya
9: bon dia. I
10: estem en la tardor.
9: Bon dia.
10: Bon dia per algú.
11: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
12: Puc dir una cosa?
9: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona, Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
13: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
9: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, comencem aquí l'entrellat. Són les 4 i 7 minuts de la tarda. Avui hem vist aquesta marea groga dels mestres en vaga. Han sortit aquest matí als carrers de tot Catalunya.
1: Voldríem que servís d'alguna cosa perquè no ens agrada fer vagues, ens agrada fer la nostra feina. Ara està a la seva taula, que facin algun gest dels que els hem demanat fa molt de temps.
2: Que facin un pacte amb els sindicats minoritaris a mesa, no realment un pacte per a tot el col·lectiu educatiu.
3: Bàsicament que ens escolti, perquè estem reivindicant uns drets i unes millores, ja sigui laborals, ja sigui pels alumnes, i no fa cas, no escolta i s'està enrocat.
4: Les condicions cada vegada són pitjors i si no ens movem, cada vegada perdrem més drets.
0: La d'avui és la primera protesta de les programades d'aquí a final de curs a tot el país. Les reclamacions del professorat són ja conegudes: augment de sou, baixada de ràtios i més personal per atendre l'enorme diversitat de les aules catalanes. Però el Departament d'Educació assegura que el sindicat majoritari, USTEC, es manté en màxims pel que fa a la reclamació salarial. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Samantha. Les mestres, per la seva banda, asseguren que s'haurien a parlar amb una proposta d'augment de sou d'uns 400 euros mensuals, i Educació defensa l'acord a què van arribar amb UGT i Comissions Obreres, que inclou reducció de ràtios, reducció de la burocràcia i l'augment de personal per atendre la diversitat.
0: En podrem treure l'entrellat amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Iolanda, molt bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Iolanda, perquè ho entenguem tots, el punt en què estan encallades les negociacions és en l'augment salarial?
6: No, no només en l'augment salarial, és també en el, doncs, en el desplegament de recursos i de mesures doncs, per poder atendre l'alumnat com es mereix, no? que recull l'acord. Doncs és poc ambiciós i realment no resol les dificultats que tenim a les aules per donar resposta doncs, a les necessitats de l'alumnat i que tot l'alumnat pugui progressar i participar a l'aula en les mateixes condicions. Això ara mateix no tenim mans suficients ni tenim l'estructura suficient per fer-ho possible. I el que recull l'acord no situa millores al curs que ve, malgrat la consellera ara ha anunciat unes dotacions, cap a 500 dotacions, que no estan recollides a l'acord, que les hi vam proposar des de l'USTEC com un pas, com una proposta de pas endavant, malgrat encara escalafina moltes qüestions, i que, mira, ara sembla ser que sí que és possible tirar-les endavant, amb la qual cosa es demostra que aquest acord és ampliable, i si és ampliable en aquesta qüestió, que requereix una gran inversió, també ho és en matèria salarial.
0: Clar, d'una banda, el conjunt de millores que ja s'ha pactat entre Educació, UGT i Comissions Obreres implica una inversió de vora 2.000 milions d'euros. És gairebé un 24% del pressupost global del departament. Això no és suficient?
6: No, és que això realment és pecat a minuta. Això és una ínfima part del que hauríem d'estar invertint ara en educació, que seria aquest 6%. I això podria ser suficient si fos una mica més ambiciós, és a dir, en parlaríem si resulta que, jo que sé, per posar un exemple, la millora salarial que proposen fos per aplicar-la ara i parléssim de més millores salarials al llarg dels anys, no? que en un termini X de temps, en un curt termini, doncs, poguéssim assolir un augment que realment revertís aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Si parléssim de desplegament de mesures i recursos ja d'aquest curs que ve mateix, la reducció de ràtios que s'hagués implementat ja aquest curs que ve, que l'alumnat NSA comptés ja doble aquest curs que ve, que esponjaria molt les aules. Bueno, tot un salt, un pas endavant, un salt qualitatiu, tant en inversió, no? En aquesta inversió tan necessària, i una planificació futura, que això no hi és. Val? Hem de caminar cap a aquest 6%. Estem a un 2,5% i aquests 2.000 milions d'euros en 4 anys, perquè no perdem de vista, en 4 anys, realment és insuficient. És insuficient i no donarà resposta no? al desplegament necessari, sobretot els recursos que necessitem a les aules i de les mesures i d'aquesta estructura necessària per poder doncs, tenir el model d'escola inclusiva que fa falta.
0: Tornant a la millora salarial, perquè dius que hi ha un marge d'ampliació en aquesta millora salarial, la conselleria assegura que les vostres reclamacions són desproporcionades, que ja s'ha pactat amb UGT i Comissions Obreres un augment de fins a 3.000 euros anuals en 4 anys pel professorat, que seríeu els tercers més ben pagats d'Espanya. Això continua sent insuficient?
6: Bueno, és que primer... No és cert que ens situem en els tercers més ben pagats del rànquing de salaris de la resta, amb la resta de comunitats autònomes. Continuem a la cua, perquè ells fan les comparatives amb salaris de la resta de comunitats autònomes del 2023, com si del 2023 al 2026 aquests salaris s'haguessin mantingut congelats, i a més també com si els salaris des d'ara fins al 2029, que arribarem a aquests 200 euros, també a la resta de comunitats autònomes es mantinguessin els salaris congelats.
0: Ja, però que són 3.000 euros en 4 anys, Iolanda? No sé si tots els treballadors aconsegueixen una millora així.
6: Home, parlem dels Mossos d'Esquadra, que aconseguirien 4.000 euros ara ja aquest any. 4.000 euros anuals.
5: Clar, Iolanda,
6: els Mossos, perquè... que hi ha de partida el salari base d'un Mosso d'Esquadra són 42.000 euros anuals i el d'un mestre són 32.000 euros. No estem dient, no ens fiquem en els salaris dels Mossos, només estic fent una comparativa, yeah. D'acord? Vull dir que no estem dient que no s'ho mereixin, no molt menys, sinó que creiem que nosaltres, les persones treballadores de l'educació, que hem perdut un 25% del poder adquisitiu perquè fa un segle i mig que no ens apliquen una actualització dels nostres salaris, almenys a Catalunya no s'ha actualitzat el complement específic des de fa 20 anys. Jo no he vist, porto 24 anys i no he vist cap actualització del meu complement específic. Hem mantingut aquests sous congelats. 3.000 euros en 4 anys, bruts, en 4 anys, que són, no us ho perdeu, 60 euros mensuals en brut. Això és una... És absolutament insuficient.
0: Yeah.
6: Llavors, evidentment, és inacceptable i no ens situa a la capçalera dels salaris. No, continuem. Si agafem els salaris del 2025 i tenint en compte que, per exemple, Cantàbria ara acaba d'aconseguir un augment salarial de gairebé 400 euros, que ja cobren més que nosaltres, continuem nosaltres a la cua de salaris.
0: O sigui, si no
6: continuem a la cua de salaris.
0: Si no és per almenys 400 euros d'augment al mes, si no hi ha aquesta quantitat a sobre de la taula, no us asseieu a negociar?
6: Bé, jo vull aclarir una cosa. Jo no he dit en cap moment que a l'USTEC portarem 400 euros com a proposta. Jo he dit que davant d'una negociació tu vas amb una proposta de màxims, que la nostra proposta de màxims eren 700 euros, que seria aquest complement específic, doncs el doble, doblar-lo. Vale? Demanar doblar aquest complement específic, el 100% del complement específic. Això sí que és una proposta de màxims. Val? Des d'aquí... Als mínims, hi ha un camí entremig a fer que en un procés de negociació fa que s'acostin les dues parts. Que, clar, quan diem aquest mig camí, quan la periodista de l'Ara m'ha dit bueno, i això què voldria dir? No, el camí entremig són 400-500 euros.
0: Yeah.
6: Però, bueno, dintre d'això, hi ha moltes fórmules que si l'administració ens diu, mira, 300 euros, però reconeixem el deute de l'estadi. A més, també, aquells càrrecs que feu i no cobreu, doncs, també els posarem sobre la taula. No sé, o 400 euros i ja inclou tot. Vull dir que hi ha moltes fórmules que a posar sobre la taula que poden acostar postures. Però nosaltres tornem a repetir, jo no paro d'insistir, que no serem l'USTEC qui decidirà si s'assigna aquest acord o no, sinó que serà el col·lectiu qui decidirà si l'USTEC signa aquest acord o no el signa.
0: Com ho farà el col·lectiu? Fareu assemblees? Com ho fareu?
6: Ho sotmetrem a consulta, com vam fer amb l'acord anterior, com hem sotmès a consulta els models de vaga a tirar endavant, és a dir, democratitzant les decisions, consultant el col·lectiu perquè ens digui sí. La proposta és acceptable o no ho és.
0: I us preocupa que la reclamació salarial tan contundent pugui perjudicar la vostra imatge davant les famílies?
6: No, perquè crec que les famílies ens estan donant suport. Entenen perfectament que ens mereixem que es reconegui la feina que fem. I a més, no estem demanant només salaris, sinó que estem demanant també poder fer la feina amb tota la plenitud, poder atendre l'alumnat de la millor manera, tenint les seves necessitats. Per tant, estem demanant més reforç de plantilles, més personal d'atenció educativa, més dotacions de professionals, psicopedagogs, psicòlegs infantils, i crear aquests equips necessaris, coordinats, per treballar, per atendre les necessitats d'un alumne, perquè la realitat d'un alumne a l'aula és un reflex de la realitat que té fora de l'aula.
0: Hi ha
6: alumnes
0: sentit,
6: realment estan en una situació molt vulnerable, que ne requereixen una intervenció tant a dintre de l'aula com a fora.
0: Sí, és evident. Perdona que talli, però perquè també ho entengui la nostra audiència, sí. Com han anat les negociacions, els acords a què s'han arribat amb UGT i Comissions Obreres inclouen una inversió en això que estàs explicant, més recursos per l'educació inclusiva, una inversió de més de 6 milions d'euros, amb una estructura, 300 figures socioeducatives extres, fins a 80 grups nous a centres d'educació especial. Tot això, què us sembla?
6: A veure, és que aquí ha passat una cosa, diguéssim, curiosa, no? Quan estàvem en context de negociació, la proposta del departament, que la vam treballar amb l'USTEC, la vam liderar USTEC, nosaltres portàvem a la veu cantant. Comissions UGT ens deia que sí a tot, fins i tot a les propostes, les propostes salarials, no?, que es podien anar a posar a la tarda per buscar fórmules d'acostar postures i això. Doncs el que situava era començar a desplegar recursos, però no aquest curs bé, sinó l'altre. Aquest curs que ve tot era una planificació, un estudi, una anàlisi, una revisió, i desplegar les mesures en 2 anys. I ara, en el marc de la comissió de seguiment, han proposat, no?, han tirat endavant un desplegament de recursos aquest curs. Però és que és una proposta que li vam traslladar nosaltres a la consellera.
0: Però aleshores l'heu aconseguit, pel camí que sigui, arribat a aquest punt.
6: Això demostra que aquest acord hi ha possibilitats d'ampliar-lo. Ara faltaria acabar d'afinar, perquè no acaba de ser suficient, és una proposta nostra, però no acaba de ser el complet, i faltaria afinar 4 coses. Doncs tornem a parlar-ne en aquest sentit. Jo crec que en aquest sentit potser podrem acostar postures, però faltarà la qüestió salarial. Perquè la qüestió salarial és de justícia. És no només és la recuperació del poder adquisitiu, sinó també posar en valor totes aquelles activitats que fem per voluntarisme. Posar en valor tota la responsabilitat que assumim educant els infants i adolescents del nostre país. És posar en valor la nostra professionalitat. D'acord? I és valorar, donar valor a la tasca educativa, també posant-nos en una escala salarial acceptable, que a Catalunya el cost de la vida és molt més elevat que la majoria de comunitats autònomes.
0: Yeah.
6: Que a Catalunya la complexitat és molt més elevada, no, és la més elevada de totes les comunitats autònomes. Aquí estem al capdamunt de tot.
0: Sí, sí.
6: Per tant, no podem acceptar un salari que ens situï a la cua, podem acceptar 4 recursos.
0: Iolanda, com arribeu a la mesa sectorial convocada per dijous? Confieu que arribareu a un acord?
6: Tant de bo. Nosaltres sempre hem mostrat voluntat negociadora. De fet, la consellera no ens ha, encara fet cap proposta, amb la qual cosa nosaltres sí que demanem que, per responsabilitat, si tu obres una mesa de negociació, has de venir amb una proposta, has de venir amb els deures fets, per poder avançar, no?, en una solució real. I llavors, nosaltres ja anirem igualment, perquè en cap moment vam deixar la mesa de negociació. Si es van acabar les negociacions, va ser perquè les van trencar ells, no?, fent amb aquest pacte per la porta del darrere. I en tot moment hem reclamat l'obertura d'aquesta mesa de negociació. Per tant, nosaltres hi anirem.
0: Bé.
6: Ara, tant de bo puguem realment fer una negociació real, perquè realment hi ha voluntat i realment hi ha una proposta sobre la taula.
0: Bé, doncs ho seguirem, a veure com va aquesta mesa sectorial convocada per dijous d'educació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies com sempre per ser-la entrellat.
6: Doncs res, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Una altra, adéu, bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
0: Obrim la nostra tertúlia, Àlex Salmon, Magda Oranic, Leo Espluga, com esteu? Molt bona tarda als tres.
7: Molt bé. Bé.
0: Què penseu de la postura d'USTEC i les vagues d'educació, eh? Qui vol començar, Àlex?
8: Ui, he tingut alumnes que han arribat tard per culpa de les...
0: De les manifestacions.
8: De les manifestacions.
5: A la universitat.
0: A la universitat, eh?
8: Sí, clar, però són estudiants, també.
5: Sí, sí, sí, però que són... perquè la gent ho entengui.
8: Sí, sí. Sí,
0: sí, perquè sí. Això no els afecta, eh, la mobilització dels professors.
8: Bueno, i molta gent que ha arribat tard a la seva feina, eh? No, no...
0: Sí, sí.
8: Jo entenc la mobilització i... A veure, jo he anat canviant una mica amb els últims mesos. I hem parlat, ja portem temps parlant de... A mi l'USTEC sempre m'ha semblat massa radical amb vies de negociació, i és veritat que és el sindicat
0: majoritari.
8: Mm. Però no tots els professors estan sindicats o estan propers a qualsevol sindicat. Clar, en aquest cas hi ha dos sindicats que tenen, jo diria que és el 20 o el 25%, no?, dels afiliats a l'educació, que van signar i van estar d'acord amb les propostes de la Conselleria d'Educació, que era Comissions i era la UGT, i l'USTEC no. Durant dos o tres mesos jo crec que s'ha evidenciat que l'USTEC el que volia no era tan sous, no eren tan increments, sinó era solucionar la qüestió de l'educació a Catalunya, que realment és té un problema de pes, sobretot a Catalunya. A altres comunitats igual també, però a Catalunya és molt evident. Clar, això està canviant. Estem arribant al final del curs i estan sortint les coses que igual s'hi importen, o si els importen a l'USTEC. Crec que va ser un error, i ahir crec que van donar una entrevista a l'Ara, i a l'Ara, quan va veure el titular dels 400 euros, van enganxar, perquè és veritat, és el més llamatiu. I a partir d'aquest titular, totes les entrevistes d'avui han anat circulant, i tu li has fet la pregunta, i fixa't que s'ha defensat. És que els 400 euros no és exactament... És veritat que els 3.000 euros, amb els propers 3 o 4 anys, són 60 euros, o sigui, bruts, a més. O sigui, que l'increment és res, com és habitual, eh? Normalment quan et pugen un 3,4%, l'increment net és una porqueria. O sigui, no, els increments no són, sobretot en sous, que són mitjans cap a... Clar, en aquest moment jo diria que hi ha molts pares que ja diuen, bueno, què volem solucionar aquí, els vostres sous o la qualitat de l'educació? I amb aquest debat estem en aquest moment, diria jo, eh? I mira que he defensat les vagues i les mobilitzacions els últims tres mesos, però en aquest moment no sé si està...
0: Tu com ho veus, Leo?
8: Així.
9: Jo crec, o sigui, primer que jo penso que, ja que han fet una acumulació de forces molt important, i des d'un punt de vista social i polític, que apretin tot el que puguin, jo crec, eh? Perquè estan en un moment d'acumulació de forces, no és fàcil acumular aquestes forces, o sigui, hi ha molta, molta feina i molts anys de lluita sindical darrere, de conscienciació, d'agitació de consciències per acumular una força tal, no?, que a mi m'està recordant les manifestacions de les retallades, les famoses manifestacions de fa molts anys ja, de l'SOS. És cert que clar, el tema del poder adquisitiu crec que és molt important esmentar-ho, perquè no és un problema només del professorat, sinó que vivim en una societat on la inflació anual està molt accelerada, no?, i llavors hi ha un augment de la desigualtat econòmica molt important, on tothom nota molt aquesta pèrdua de poder adquisitiu, no? I clar, el professorat, on quan els sous comencen a congelar durant molts anys, de cop posar-se al dia és una feinada, no? Si tu no has tocat els sous en dues dècades, de cop actualitzar-ho, de cop és una cosa que la veritat és que la Generalitat no pot assumir. O sigui, les arques de la Generalitat no, està molt endeutada, no pot assumir una pujada de salari així d'alta, o sigui, no té recursos per fer això. Llavors, clar, jo crec que, ho parlava aquest matí també, que està tan tensionat aquest tema perquè el departament no pot donar les demandes que demana, és que no pot. Llavors, clar, estem a un punt on està quedant sobre la taula la impossibilitat del govern, tal com és ara, de donar resposta a aquest problema, perquè és un problema, com deia l'Àlex, tan estructural i tan sistèmic, o sigui, que no s'arregla amb quatre mesuretes. Llavors, clar, jo desitjo que esperin tot el que puguin i espero que el tema del titular aquest no els afecti molt, perquè sí que em preocupa una mica cada cop...
0: El titular dels 400 euros.
9: Sí, que es desviï molt la conversa i de cop ja no estem parlant de la diversitat de les aules, ja no estem parlant de la necessitat dels recursos...
0: És que la pròpia Iolanda Segura, en un moment de l'entrevista, diu, home, si totes aquestes millores que han fet, si ens milloren el sou, doncs ja estaria bé.
7: Jo crec que ha quedat clar que la reivindicació bàsica era el món d'això, que estan en el seu dret, no ho negaré, però tot polit, amb millores. La millora fonamental que ho arreglaria és aquesta. I com molt bé diu el Leo, no pot, la Generalitat ara, no pot, perquè hi ha altres prioritats i la situació econòmica és com és, no? No pot augmentar 400, que 20 més. El que no pot ser és deixar temps congelat al sou. Però jo, amb altres coses, estic d'acord amb el que ha dit l'Àlex, no? Perquè sí, evidentment, és el sindicat majoritari, i per tant vol dir que ho han fet bé, que tenen la gent darrere i tot això. Però, clar, també ho deies tu, i molt bé, que hi ha molts ensenyants que no estan a cap sindicat. La gent passa, no? Tampoc podem comptar això. Jo crec que Leo... Bé, jo, a part d'estar d'acord en part amb tot el que ha dit, molt sincer de dir, no, és que Gerard no pot. Ho ha dit tan clar que m'hi apunto
0: però
7: i és així.
0: Però també és veritat que Iolanda Segura també diu, home, amb els Mossos d'Esquadra sí que ha pogut.
8: És que aquí està sempre la comparació, però no? I ha dit, home, si han incrementat això, demostra que es pot incrementar l'altre. Però això no és així. O sigui, hi ha una cosa a la funció pública i amb tots els pressupostos, hi ha una cosa que es diu el capítol 1. Incrementar el capítol 1 és danger, danger. No, és el que tots estan preocupats. Tu pots...
0: Què és el capítol 1?
8: Nòmines.
7: A la qüestió econòmica.
8: Perdona.
0: Sí, perquè m'entengui tothom.
7: No, pels pressupostos, és nòmines, això. Sempre nòmines, és el primer.
8: Perquè és, clar, tu incrementes a capítol 1 i es manté per tota la vida. I amb un tant per cent que... I és el que fa por, perquè... altres deute, capítols tu pots deute, pujar, això. Pots baixar amb coses de l'aula, amb material de no sé què, això pots baixar, però el capítol 1 no, les nòmines no es poden baixar. I després sobre les ràtios, aquest any, o sigui, el curs 26-27, a I3, no? Que és com es diu ara a P3, ja són 1.700 places menys, perdó, nens menys que hi ha. O sigui, les ràtios...
9: Però això és per la piràmide invertida. Això és per la inversió invertida.
0: Clar, baixen.
9: Clar, però nosaltres no podem planificar... Nosaltres no podem planificar un estat perquè teoria la piràmide invertida l'hem de revertir. Llavors no podem fer mesures
0: però
9: polítiques...
0: Però no ho aconseguiràs en els pròxims 5 anys.
9: Bueno, però ho hem d'intentar.
0: En els pròxims 5 anys no estàs a temps.
9: No, però vull dir que hem d'intentar fer polítiques que promoguin la natalitat...
0: Però has de ser realista amb el que tens també.
7: Sí, per això sí.
8: Sí, això sona molt bé, però...
7: Està bé, però no.
8: Tenim que anar 5 anys després, o sigui...
9: Ja, perquè si anem fent així, o sigui, és que el tema ens petarà la cara, o sigui.
0: Però és que això són faves comptades. Quants nens van néixer aquest any i d'aquí 3 anys estaran a I3? És que això són faves comptades.
9: Sí, però
0: clar que pots revertir-ho i seran els pròxims anys que ho començaràs a revertir, però és que són faves comptades. Quants nens tenim, quantes places escolars?
9: Clar, però també siguem conscients de quant temps porta tot això. O sigui, és que la política oficial va molt lenta. Vull dir, si ara comencem a debatir sobre un tema, comencem a aplicar unes lleis que de cop arribaran d'aquí 3 anys i de cop d'aquí 8 anys haurem de fer una revisió...
8: Tu vols incrementar la natalitat?
0: A mi una cosa que m'ha sobtat...
9: Sí, jo sí.
0: Sí,
8: he quedat sorpresa, ara vols incrementar
9: home, si no l'economia col·lapsa.
0: En qüestió de ràtios...
8: Això com es fa?
0: No, però en qüestió de ràtios, tornant al tema, si vols després...
8: Dient-li a les dones, escolteu, teniu que fer més, donar més fills.
0: No, però a mi sí que m'ha sobtat, ara que parlem d'educació i de les ràtios, que diu, l'objectiu per al curs 2026-2027 seria 20 alumnes per aula a infantil, però si és que això ja ho tenim ara. Clar. O sigui, no hi ha una millora substancial.
7: Això ja ho tenim,
0: que és un dels acords, dels punts d'acord amb UGT i Comissions Obreres, que he pensat, això no millora gaire la cosa. A l'ESO, implementar a partir del curs 2027-2028, a primer d'ESO començarien amb 25 alumnes per curs. Bueno, ja és una millora, però clar, té a veure amb la baixada de la natalitat, que diu el Leo.
8: Ja vindrà,
0: sí. Però d'una altra banda, també és veritat que quan començarem el curs que ve, que ja ens va passar a l'inici d'aquest curs, hi ha línies d'escoles que es tanquen per manca d'alumnes. En lloc d'aprofitar i rebaixar encara més les ràtios, es tanquen línies, que això també és una decisió polèmica.
7: Sí, sí, polèmica.
0: Per què?
7: Però també és veritat que no tot arreu està igual el tema de la natalitat. Llavors vindria jo que els islàmics van per més. És veritat que hi ha escoles que estan en centres on hi ha molta població de gent de fora, depèn la cultura que tinguin, la religió que tinguin, que allà van augmentant molt, i amb altres no. I et trobes amb gent d'aquí que diu no, el puc portar allà perquè tots són de fora i no parlarà res. Vull dir que el tema és molt complicat. No és tant que si els 400 euros, això, el tema és
9: que,
7: molt complicat.
9: Que tot sigui dit, milloraria molt... O sigui, els professors farien molt millor classe amb 400 euros més al mes, ja t'ho dic jo, eh?
7: Oi tant.
9: O sigui, perquè de cop es podrien agafar unes vacances millors per descansar...
0: No. Podrien... Però si les vacances són les mateixes.
9: No, però prefereixo de quan tu tens més poder adquisitiu, de cop pots planificar...
0: Home, hi ha una... que fossin més feliços,
9: no,
0: segur.
9: No, hi ha una... Però te'n fas millors classes. Si tens menys angoixa perquè et pots comprar una casa, perquè pots hipotecar-te, perquè de cop pots construir un futur, perquè recordem que també...
0: Home, Leo, però jo no faré millor periodisme perquè cobri més.
9: Mentida. Això és fonamentalment mentida.
0: Jo faré el millor periodisme que pugui.
9: Sí, però
7: si hi ha una cosa que es diu vocació també i responsabilitat.
10: Crec que estem marxant del tema,
7: eh? Hi ha una cosa que és la vocació i la responsabilitat.
10: No, és un perill.
7: És com si em diguessis que un metge operarà millor perquè...
9: És que ho farà millor, òbviament.
7: No, no, això sí que no. Els metges tenen vocació, els ensenyants també.
0: Sí, però la vocació seria una gran irresponsabilitat.
9: Però dormir tranquil fa que tu estiguis més capacitat a nivell neuronal. O sigui, a nivell de capacitat intel·lectual...
0: Però quan tens les teves necessitats bàsiques cobertes, acostumes a dormir tranquil.
9: No és veritat. No és veritat?
0: Sí, home, i tant.
5: Hi ha professors i professores que estan cobrant 1.500 euros.
0: Això sí que és escandalós.
9: Així no pots construir un
5: Moltes
9: futur.
5: Moltes de les que sí avui s'estaven manifestant cobren això. Tal i com està el pati,
0: no sé jo
5: si tens les necessitats cobertes amb 1.500 euros, efectivament.
0: A una ciutat com Barcelona, això no serveix.
7: Si posava al costat l'habitatge, tal com està, ja sabem que hi ha una situació, però no són els professors ni els metges, és quasi tota part de la societat que està així, eh? No, no.
9: Anem a la vaga general.
7: El conductor d'autobús conduirà millor perquè cobra més. Jo, més...
0: Tots serem més feliços.
7: Hi ha professions...
9: Som-hi.
7: Perdona, hi ha professions que hi ha la vocació i la responsabilitat de la feina que fas. I els metges, evidentment, tenen... Ai, els metges, els ensenyants tenen una responsabilitat gravíssima, per tant se'ls ha de cuidar més. Que allò jo de petita sentia, i suposo que ho recordo algun. Passa més gana que un mestre d'escola.
0: És veritat. Això,
7: això ho deien, i què passa? Que sempre s'han estat mal pagats, perquè potser no s'acostumen... No,
0: home, això que millorés sí que estaria bé.
7: Clar.
0: Que no cal que estiguem a temps de la guerra, no?
7: Clar. Això sí no, de la guerra posterior i tot, però és evident que té una responsabilitat i que els pares hi han de confiar i que hi hem de confiar tots, perquè...
10: Ja, l'educació té molts problemes, i són de base, i són d'estructura, i són generals, i són aquests els que la conselleria i l'USTEC té que enfrontar-se. No té sentit que a primària tots els professors passin hagin estudiat per ser professors de primària i els professors de secundària
9: sí,
10: no. O sigui, si tu has estudiat matemàtiques i igual no ets tan bo com altres, acabes donant classes a secundària.
9: I això respira l'aula, respira.
10: Clar,
7: baixa
10: respira.
7: El nivell i baixa tot.
10: Però aquests són els problemes realment importants.
0: Parlant de professors i alumnes, dues exalumnes del Conservatori del Liceu acusen un exprofessor de violoncel d'haver-les enviat fotos d'ell despullat mentre tenien relació acadèmica i també posteriorment.
5: L'acusen d'haver-los fet suposadament tocaments i d'haver-les intentat fer un petó. El violoncel·lista va ser professor del Conservatori entre el 1987 i 2025, tot i que ja no fa classes a hores d'ara al Liceu.
0: Què en penseu, Magda?
7: Home, horrible. Jo és que ho veiem massa sovint, això. Que són els professors o els que tenen una... que és un superior, etcètera. És que jo no sé si abans no es denunciava, però és un continu. Les notícies aquesta l'heu agafat perquè a mi també m'ha fet, bueno, cap gràcia, però vull dir, m'ha xocat, no? Perquè això al Conservatori de Música t'imagines que no, però és que això està passant tant, però tant, que no pot ser, que no pot ser. I els professors, i la pena hauria de... I és en el Codi Penal també més alta quan és un superior bé jeràrquic a la feina, o bé, però el professor que faci això i canviï... És que al final és patètic, quin fàstic, aquella foto, és que no vull ni veure d'un tio així. És que és un horror. És que els pares també, a part de tenir un bon ensenyament, també han de pensar que la gent jove està... I les noies estan tranquil·les allà, perquè està tot el dia pensant que la discoteca et tinguis que apartar, passem-hi. Però a les classes
0: perquè,
7: no.
0: Sí, perquè ho entengui la nostra audiència, una d'aquestes fotografies explica el periòdico que és per Cap d'Any, no? Que suposadament el professor envia una fotografia d'ell despullat d'esquenes i les paraules bon any tapant-li el cul. Aquesta és una de les fotografies que suposadament va enviar. Què en penses, Leo?
7: Però elles es queixen, perdona. Elles es queixen també de més, perquè si tot fos això, però elles es queixen de tocaments i de coses, o sigui, una cosa ens lliga amb l'altra.
9: clar, o sigui, jo recomano a la gent...
0: Oh, jo crec que només la foto ja és prou greu, eh, home, Magda? Que a tu et sembla poca cosa, home, però...
9: Un professor no pot enviar... No, no, sí, que...
7: Però si a més ja ha anat, diguéssim, l'activitat...
0: Sí, sí.
9: O sigui, per començar, jo recomano a la gent llegir la notícia, perquè hi ha moltes coses que es donen en detall que estan molt interessants, no? És a dir, com s'han vist aquestes fotos, o sigui, com que no és... A banda de la sensació de llegir la notícia, que no és gens Castellós en l'aire, que és una cosa que bastant sòlida, com... No? O sigui, sí, sí. Hipotèticament, però està bastant clar. Llavors, clar, a mi em preocupa aquestes institucions, que això també s'ha sabut perquè el Liceu ja va obrir com aquest departament ètic per poder abordar aquestes qüestions. Jo crec que és urgent que dintre de les institucions educatives es faci una força, o sigui, veient que hi ha una dinàmica que portem arrossegant moltes dècades, perquè a més, a qualsevol universitat, els alumnes, ho sabem, aquestes coses se saben perquè hi ha molts profes que, bueno, que sí, aquest no pot tancar la porta del despatx perquè li han prohibit, perquè no sé què, no? Vull dir, aquestes coses, perdó, a les universitats se saben.
0: Però ho haurien de fer tots els profes de tenir la porta oberta del despatx, no?
9: No, quan ja, perquè, sí, però que et prohibeixin tancar la porta del despatx perquè vas fent cosetes por ahí, saps?
7: No, o sigui, clar, que és les un coses, altre tema, però o sigui, que ja surt,
9: a les universitats hi ha aquestes dinàmiques i se sap que passen aquestes coses. Per tant, crec que és important que construïm dispositius el més transparents possibles per abordar aquestes situacions, no? Després ja hem de revisar quina és la relació mestre-alumnat, que és una relació complexa a la universitat quan som majors d'edat. La universitat crec que és diferent perquè hi ha una majoria d'edat, no? O sigui, les alumnes són menors d'edat, però veure com estan atrevessades per les dinàmiques de poder, perquè aquest poder que no es diu, no? Elles ho expliquen, aquest poder de jo decideixo sobre el teu futur, sobretot que estem parlant de beques d'investigació, doctorats, aquest tipus de qüestions, hi ha un poder allà implícit, molt poderós per comprar el silenci. Llavors, clar, jo crec que és urgent que...
7: No, tota la raó i totalment d'acord. Aquest poder fa molt mal perquè, clar, més d'un alumne t'ho diu. Al final, mira, vaig cedir perquè volia provar. Exacte. I sense això ja et subleves, però pensa si estigués al seu lloc, què faria? Jo no ens hi hem trobat a la meva època, no sé.
10: Jo crec que cada cop estem una mica... millor amb les denúncies. O sigui, sí, sembla que hi ha més denúncies.
7: No, una mica, molt millor, sí, d'acord.
10: Hi ha més denúncies perquè es diu més, i això és positiu.
9: Sí, sí.
10: Però aquestes institucions, que no solament són les culturals, o les escoles, sinó l'altre dia una informació amb una piscina, un pare que va a un tocament, no sé què, tal, i quan el pare es va apropar el responsable de la piscina per dir-li aquell senyor, diu, ah sí, ja és conegut. Com que ja és conegut?
7: És que és això.
10: O sigui, com és possible que sigui conegut i no l'expulseu immediatament? Hi ha coses que no... I els clubs esportius de Barcelona també. Ja, o sigui, si hi ha una denúncia, bueno, una denúncia igual, però si hi ha tres denúncies o dos denúncies...
7: Costuma ser sempre veritat quan hi ha més d'una. D'una sí, però... podem dubtar.
10: Això,
11: i tampoc hauríem, no?
10: Bueno, d'una sí, perquè
7: ha d'haver proves.
10: Aquest és un debat molt complicat. Aquest és un debat perquè qualsevol persona pot denunciar l'altre
9: sí,
10: per el que
9: sigui.
10: Sí,
9: és una reiterada.
10: Però si és una cosa de dos o de tres, que és evident, però com continua aquesta persona encara amb aquesta situació? I això encara hi ha sorpreses com aquesta, però jo crec que estem una mica millor.
9: Sí, jo crec que s'ha d'extendre, no? Aquesta idea que hi ha a Barcelona, que la gent ho hauria de conèixer molt més, crec que s'ha de fer una feina de pedagogia, d'explicació i comunicació, del que són els punts liles. O sigui, a Barcelona, hi ha, això perquè la gent no sàpiga, hi ha molts punts liles, que hi ha negocis que estan adherits al punt lila, hi ha molts locals al carrer que estan plens de punt lila. El punt lila no és una cosa que només està de festa o a les festes majors. El punt lila són una xarxa d'espais on tu, si pateixes una violència, pots acudir allà i has obert tot un dispositiu i un procés. Llavors, clar, a tots aquests espais, tant institucionals com educatius, com les piscines, hem de fer-li saber a la gent de que hi ha aquests punts liles en els quals poden acudir immediatament perquè s'obrin els processos que toca, no? Perquè es pugui primer recopilar la informació, que és superimportant, per després fer polítiques en conseqüència, però després que la gent es senti escoltada i que puguem actuar ràpid, perquè és el que tu dius, no pot ser que hi hagi una persona que... Uno, ja se sap que aquest tio és una mica raro amb els nens. Home, com que ja se sap que aquest tio és una mica raro amb els nens?
7: Però hi ha d'haver, la societat ha de rebutjar la gent que ha fet això, i se sap.
0: És que
7: És que rebutjar, però del tot, eh?
0: Però fins fa 4 dies, que professors tinguessin relacions amb alumnes, era
9: normal. Era
0: normalíssim.
9: Sí, era el típic.
0: Efectivament.
9: Era el típic.
0: Efectivament.
9: La novieta.
0: Aquí hi ha un canvi de paradigma.
10: Però a veure, això també si fa la noia volia, més... igual no hi ha problema. El problema és que
9: sí,
10: no vulgui.
9: Sí, però hem de fer preguntes a per què aquest senyor que té 60, 50 anys sempre està amb noies de 19. que està constantment lligant amb alumnes
10: i juga, el seu, sospita,
9: i juga el seu paper de poeta, de professor, ai, que llesta ets, ets tan intel·ligent, vine aquí que et publicaré aquest, aquest article, no sé què, i va tapam.
7: I la gent que comet qualsevol tipus d'agressió ha de ser rebutjada per la societat.
9: Amor,
7: I si han d'anar a la presó sense miraments, perquè hi ha gent que és un darrere de l'altre.
0: Hi ha universitats que ja han començat a contemplar les relacions entre professorat i alumnat com a mala praxis.
7: Sí, sí,
0: és el cas de la Universitat de Barcelona, que n'hem parlat amb el cas Crea.
9: Jo crec que pot haver-hi una excepció, eh? O sigui, pot haver-hi una relació amorosa, honesta, entre professor i alumnat, però...
7: Sí, pot haver-hi, estic d'acord amb tu, pot haver-hi una bona que s'hagi enamorat, escolta, no ens hi fiquem.
10: És una decisió de la dona, absolutament.
7: Sí, però a vegades les declaracions...
0: Vull dir, què passa? D'acord, un consentiment mutu, d'acord, però ell és professor teu, i si vols deixar la relació, què passa? Quan ell és el teu superior.
10: Bueno, la casuística de cada cas.
7: El
10: que
7: el
10: no
7: poder
10: podem aquí és generalitzar.
0: Com li diem amb això? Tu has donat el teu consentiment, d'acord, però ara quan plegui jo d'aquesta relació, com em va?
9: Bueno, pues
7: l'altre
9: relació...
7: dia em deia una amiga meva, que podria estar aquí, no?, que el seu fill de 14 anys, i li ha tocat fer un treball d'aquests que fan, que en deus vetes tu també, Àlex, d'aquests que fan el batxillerat, que venen, pregunten, jo els he anat fent. I té que fer la feina amb una noia, li ha tocat. I diu... que no tingui cap problema, oferim la porta oberta i ja estic patint.
10: Ell.
7: Un nen, el nen, el
10: això,
7: noi,
10: això
7: li diu
10: que
7: a la
10: dius
7: mare, que la mare és
10: molt
7: com
10: interessant,
7: si tu,
10: perquè
7: amiga.
10: Això està passant de forma contínua.
7: Clar, un nen de 14 anys igual... que parli de la porta tancada, de la porta oberta, a la nostra època, és que això, anys abans i ara, això sembla com normal.
10: Treballa
7: que el nen digui, m'ha tocat
10: problem.
7: Amb una nena, què passarà?
10: Problem.
7: Ma,
0: i tu què en penses d'això, Magda?
7: Home, jo trobo depriment això, perquè la relació... Jo soc partidària de relacions lliures, naturalment, com vulguin, o sigui, però això... I que els nens ja vagin, el noi ja, patint, de, ai, què diran i què fan i com ho tinc que fer, ho trobo horrorós i que és un atemptat fins i tot a la llibertat.
9: Però també ens hem de preguntar per què passa això. O sigui, per què passa? Potser perquè venim d'un historial completament esgarrifós. I llavors,
7: sí,
9: per a vegades hem de fer dos passos endavant per fer una enrere. O sigui,
7: però penseu
9: dos
7: que...
9: endavant, però ho he dit malament. S'ha entès, no sé què ho fa.
7: Però penseu que un país que ara molta gent valora tant de la cultura, l'Iran, ha legalitzat la pederàstia. A veure, ha legalitzat
0: però,
7: els matrimonis...
0: Però això és l'Iran.
7: Sí, bueno, però no hi ha crítiques a això. No hi ha les crítiques...
0: Home, sí, Magda, com no hi ha d'haver crítiques a això?
7: No, ja ho sé, que tu crítiques només faltaria. No tinc cap dubte, aquí tothom. Però no és suficient, perquè què és això, aquests tios, per favor? I veus el matrimoni, no sé si heu vist els vídeos i tal.
0: Però això quina vinculació té amb un nen de 14 anys?
7: No, que s'estan valorant, que no es dona prou importància a aquest tipus de fets.
11: Però quin relat li ha arribat a aquesta criatura perquè vegi que el perill és la noia amb la que ha de fer el treball?
7: Mira, ho he expressat millor, que això és el que jo volia dir, perquè un nen o una nena de 14 anys pensi que té, ai, que anar en compte, que no diguin que l'he fet, té que haver patit una situació molt dura.
10: No, és comentaris generalitzats. Comentaris generalitzats.
7: Exacte.
10: O sigui, en aquest moment hi ha un, entre els 16 i els 20 anys, després ja a partir dels 20 ja gestiones una mica més aquesta qüestió, sí. Hi ha molts nois que tenen por.
7: Sí, sí, és
10: tenen por a les dones.
9: Bueno, pues que...
10: Quina quantitat de gent, de nois, doncs bastant elevada. És bona gent aquests nois? Sí, són bona gent.
9: Pues que...
10: I això s'ha de començar
9: si
10: a explicar. Jo tinc un fill que ja ara ja marxa de l'adolescència, però ho he patit amb ell.
9: Això la masculinitat...
0: Però estàs dient com a conseqüència del discurs feminista. Anem aquí.
10: No. És una realitat. És una realitat.
0: Sí, però què hi ha al darrere d'aquesta realitat? Què insinuem quan expliquem això?
10: Jo no insinuo res. T'explico exactament el que està passant per alguna cosa. No, si voleu... Si el resum és aquest, no sortirem. Si aquest és el resum,
9: o sigui, aquí el que passa, sincerament, mira...
7: És molt seriós,
9: completament, si tens una persona respectable, no has de tenir por de res. Perquè no et passarà res.

0: Més, si quan tu ets adolescent passa amb les preguntes adultes.
1: Sí. No és floretes o negatiu?
0: No,
1: diu guarra.
0: Bueno, que et diuen coses pel carrer, etc. No? Llavors, clar, jo el que crec és que, de cop, sincerament, crec que una mica d'incomoditat dels homes està bé que la sentin, no? Jo crec que està bé, és
2: jo
0: positiu.
2: No,
0: perquè
2: que
0: potser així comencen a entendre una mica la vida de les dones, que viuen així tot el rato, tots els dies
2: puc
0: de la seva vida.
2: Puc entendre el que dius, però jo crec que és millor que tothom visqui bé. De veritat,
3: que tothom visqui tranquil, els homes incloent, naturalment. Jo ho deia en favor dels nois, però un noi de 14
1: anys... Un noi de 14 anys no tindrà por pel que li han dit més que pel que ha viscut.
2: Això és general. Potser. Això és el que anava a dir.
0: Però també perquè el pare li diu això i les notícies li diuen això...
4: Perquè potser s'entren amb el discurs aquest de les denúncies falses, de no sé què...
0: Exacte.
4: O sigui, està tot mal enfocat
3: també,
4: i encarat.
3: També
2: és possible, però... O algun cas que existeix, i ara explicaré un cas que jo coneixo, un... No és el que és general, però aquest cas, quan l'expliques, es converteix com una cosa general. O sigui, és veritat que jo coneixo un cas molt proper, fill d'una amiga, que té una relació a l'exterior d'una discoteca, segurament no podien anar a casa dels seus pares.
1: Veus?
2: Per fer-hi d'això.
3: Com està millor a casa dels
2: però
3: pares?
2: Té el nòvio dintre i hi ha una situació, ella es posa nerviosa i acusa el noi de violació. Quan no havia sigut una violació. Menys mal que hi havia una càmera. Però, bueno, els Mossos es van presentar a casa d'aquest noi i se'l van portar a la Fiscalia de Menors perquè eren menors. Man. Això és un cas únic. És una anècdota, diríem. Però, segons com
3: no
2: ho expliques...
3: És un cas únic, no?
2: Bueno, pues,
0: ja, però
2: hi haurà cinc casos com
0: però
2: aquest.
0: Però és cherry picking.
1: Què vol dir cherry picking? Podem parlar en català?
0: O sigui, és que un cas d'aquest, que passa, perquè això pot passar, però s'agafa aquesta situació, s'exporta a lo general...
2: Això, per això, sí.
0: I de cop tenim tots els mitjans de comunicació d'ultradreta i tot internet...
2: No fa falta que sigui d'ultradreta,
0: no, però tenim tots els mitjans...
2: Es pot explicar perquè un cas periodístic és un pas periodístic,
0: sí, però,
2: i ho expliques i ja està.
0: I de cop el discurs és aquest cas particular que ha passat i no totes les dones de la seva edat que han patit un abús, que són totes. Totes.
4: Que com és tan habitual, no és notícia.
0: Exacte.
2: Com llavors... Ja, per això he començat dient, exacte, és un cas molt concret, únic, no general, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Però va passar. Llavors, sí, això ho expliques entre els joves i els joves...
3: Jo
2: els
3: quants vídeos han vist... N'he vist
0: joves,
3: molts, d'aquests casos.
0: I els joves, quants vídeos han vist d'aquests... o sigui, perquè després hem de veure quin contingut de xarxa estan veient. Que estan en aquests...
2: Sí, perdó. Sí, sí. No, sí, no, això tindràs tota la raó.
3: Això un altre tema. Molt la xarxa, sí, també. Sí, molt, sí.
1: Un altre tema. Un dels espanyols que van fer el creuer de Mantavirus ha donat positiu, La segona PCR ha constatat el contagi després de presentar símptomes. Té febrícula, tenia fa unes hores, ara el següent part veurem com està, febrícula i símptomes respiratoris, però es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident. El que passa és que, com a resultat d'aquest positiu, igual la quarantena s'ha d'allargar uns 5 dies més, Dubtes comencen a sorgir sobre si es va gestionar bé la crisi sanitària a bord del creuer. Què en penseu?
2: A bord,
1: sí. Del creuer, a bord del creuer.
2: A l'operatiu, alguna cosa hem fet bé. O sigui, sí. A l'operatiu...
1: Millor després... que Holanda, sembla que sí. Saps
2: bueno, a Holanda, sí, per això. A Holanda van dir, bueno, passeu tots, no passa res. I un ha donat positiu...
1: No,
2: i
1: 12 sanitaris s'han hagut de confinar perquè van manipular mostres d'orina i de sang de manera irregular i ara podrien estar contaminats. Això sembla que a Espanya no ha passat.
2: Jo diria que l'operatiu del vaixell, és veritat que al principi el govern no tenia clar si arribava a Canàries, o no arribava a Canàries, això parlo del dimarts o el dimecres passat, al final era una decisió normal, o sigui, Cabo Verde igual no.
3: President, de Canàries s'hi ha oposat moltíssim.
2: Sí, però va començar, la cosa va començar malament i després la va rectificar molt bé la ministra. I el president de Canàries ha volgut treure d'un error de principi de la ministra, ha volgut continuar traient partit i al final ha acabat amb els memes de les rates sortint a nedar, no?, al mar, quan era impossible que aquests ratolins poguessin nedar. Però, bueno, la gestió, jo diria que en aquest cas s'ha fet bé. Jo crec que no era massa complicada, perquè tenies a tota la gent dintre d'un barco, però, bueno, això jo no soc un especialista, però els tenies allà dintre, no? Tenies que anar traient a poc a poc, encara que al final els australians
1: i els holandesos
2: van tenir que anar a Holanda, no a Austràlia, perquè
1: sí,
2: va haver-hi un
1: problema. Sí, però ahir vam parlar amb el secretari general de Salut, del Departament de Salut, i ell deia que encara no sabien com s'havien gestionat els àpats a dins del barco, que en realitat els havien informat que estaven confinats cadascú al seu camarot, però no sabien si després s'ajuntaven a menjar o els havien portat el menjar als camarots.
3: O sigui que... Això és que la teva pregunta se'm fa difícil...

0: de contestar perquè no sabem exactament, almenys jo, com s'ha gestionat a dins. A fora sí que ho sabem i estic d'acord que s'ha fet relativament bé, no? Però a dins no ho sabem. O quan se'n van assabentar que era això? Clar, és que potser molts contagis ja eren abans de saber-ho, que és el que passa amb aquestes coses, no? No m'atreveixo a opinar si s'havia gestionat. Segur que no, al començar no es va fer perquè qui s'havia d'imaginar que era això? Clar que diuen que a Argentina ja fa temps que això passava.
1: Sí, bueno, és un... El 2018
0: sí,
1: van morir 11 persones de 34, per això aquest tant per cent de mort. Però bueno, va ser una festa molt concreta, familiars, ells ja tenen experiència i és un virus que ja és habitual, però tot apunta que la parella que va introduir el virus dintre del vaixell era una parella que havia viatjat per tota la zona, per Xina i Argentina, o sigui que els ratolins ni estaven al barco ni estaven a Ushuaia. Jo he estat a Ushuaia, us recomano anar a Ushuaia perquè és un lloc magnífic.
0: Jo també el recomano, és meravellós.
1: I ara sembla que...
0: Ja hi he estat jo també, la fi del món.
1: Ara tenen un problema de turisme, no?
2: Perquè... Sí, bueno, de fet han sortit donant explicacions que allò no anava amb ells.
0: Clar, perquè té turisme maco, hi ha els illots petit amb els pingüins, allà tu ho has fet.
2: Què penseu de les diferències en els protocols sanitaris amb el lentavirus? Perquè aquí el Ministeri de Sanitat recomana 42 dies de quarantena, en canvi a Grècia, Suïssa, Alemanya o el Regne Unit la quarantena són 45 dies, són 3 dies més, i a França confinament només de 15 dies.
1: Jo no tinc criteri per...
2: El
0: criteri mèdic és el que ha de demanar. Jo tampoc. Sí. Potser 15 dies, ara et diria, em semblen pocs, per lo que he llegit. Perquè normalment un confinament de 15 dies és normal.
2: I els Països Baixos... No, i França a l'hospital, però als Països Baixos els ciutadans es poden aïllar a casa seva. I clar, ha sorprès aquesta laxitud de les autoritats, perquè a més hem sapigut això que dèiem, que hi ha hagut 12 professionals sanitaris de l'Hospital Universitari de Radboud a l'est del país, que estan en quarantena perquè l'han pifiat quan tractaven un pacient infectat amb antivirus. Vull dir, no sé, jo he pensat, i no hi ha un criteri unificat a la Unió Europea sobre la manera dels protocols
0: mundialment,
2: sanitaris?
0: Mundialment, no hauria de ser l'Organització Mundial de la
2: també,
0: Salut,
2: fins i tot això,
0: hauria de dir, no sé, jo no m'atreveixo tampoc a opinar perquè, clar, si fos metge potser diria la meva opinió, però... Home, jo crec que cal ser... Més val uns dies més... I acabar amb això, perquè és una cosa que s'està, ja ho he llegit tots, que s'està a poc, no és tant com la Covid, que veies amb un i ja ho tenies, doncs igual, jo a casa no, perquè jo ho vaig tenir greu i no vaig contaminar ningú, però... I en canvi, és greu, és molt greu quan ho tinguem, una mortalitat molt gran, ho han dit tots els científics, fins a un 40% de la gent contaminada, poca broma. Poca broma. Per tant, més val dir 30 dies que no 15 en aquest sentit, però no sé què ens poden dir els metges entesos.
2: Bé, més coses. Catalunya i 3 comunitats autònomes més faran servir en la pròxima convocatòria de la selectivitat, ara al juny, detectors de freqüència per descobrir els alumnes que utilitzen tecnologia sofisticada per copiar.
3: Entre la tecnologia hi ha aparells com els nanoorelles, és a dir, microauriculars que van inserits dins l'orella, com per exemple la que fan servir els presentadors de televisió, que no es veuen a simple vista, clar, per escoltar les respostes que els dicten des de fora l'aula on s'estan examinant. Els alumnes que facin servir aquesta tecnologia per copiar quedaran suspesos, com us podeu arribar a imaginar, de manera automàtica.
2: Què et sembla, Leo?
4: Mira, no sé si aquí... És que diré una cosa una mica de gent Z. O sigui, Naruto és de les meves sèries preferides, vale? I una de les proves per a examinar-se de Chunin, que és com el nivell per superar l'escola... Jo és que aquí sóc molt fan. I una de les proves que els hi fan és... Els hi fan un examen on els obliguen d'alguna manera a copiar, per examinar les tècniques que tenen, de si tens la perícia suficient de saber copiar sense que et pillin per poder superar l'examen. Jo crec que si ets un alumne i tens la capacitat de superar tots aquests dispositius, et mereixes entrar a les millors universitats.
3: També et dic una cosa.
4: O sigui, t'ho mereixes.
3: No sé si cal massa perícia ni massa habilitats perquè fas una cerca ràpida per Google i et surt ben ràpid el dispositiu que el pots comprar. Mira, ara et diré exactament per quan.
4: Jo tinc una amiga que ho va fer.
2: Que hi ha calculadores que semblen calculadores normals, però estan connectades a internet i amb intel·ligència artificial i resolen qualsevol examen de matemàtiques. La calculadora.
0: Quina diferència de l'època nostra, que com a molt hi havia el programa il·luminat, no heu passat, alguns il·luminaves el programa, la xuleta que te la posaves, no sé per on.
2: L'escrivíem al boli.
1: Al Vic, al Vic.
0: Demanar per anar al lavabo i trobar-te amb el que no sé què, encara jo, els companys de curs de dreta, aquell examen te'l vaig copiar. Sí, sí, és veritat, perquè jo sabia més d'un i ell sabia més de l'altre. I això tan sofisticat...
2: Quan costa?
3: 25...
2: euros?
3: Euros amb 99 cèntims.
4: Però has d'aconseguir una manera, perquè la persona del micro, has d'aconseguir una manera de traspassar la informació de l'examen al micro. Aquesta és la perícia. La perícia consisteix en com aconsegueixes enviar.
1: I on està el micro? Pel mòbil. El micro? Dintre de la pròpia auricular?
4: Llavors, no. Tu tens una freqüència...
2: És un auricular, no consta que tingui micròfon.
4: No.
3: Sí.
2: Té micròfon, també?
3: Sí, és que és un dispositiu que trobo que per 25 euros, 26...
2: És una meravella.
3: Està prou bé.
1: Això no funciona amb 25 euros.
4: Bueno, jo tenia un amic que ho feia així, I els altres
3: què feia,
4: així,
3: què feia?
4: Tenia un micro incorporat aquí a l'orella, i llavors... El que feia és trobar un segon en tots els exàmens. Tenia un xat amb uns amics meus, connectat, i llavors com havia una foto, i llavors els nostres amics li anaven fent l'examen i li anaven dictant en bucle tot, i ell anava responent, tic. Llavors els professors sabien que copiava, però no sabien com pillar-li, i així es va trobar.
2: I a què es dedica ara?
4: Ara?
2: És polític.
4: He perdut...
2: polític, no?
4: No, és Nepo Baby, no sé què deu fer.
2: És què?
1: Avui
2: parles molt raro.
3: Home, Nepo Baby, sí, no.
2: Nepo Baby.
3: Que deu tenir uns pares ben situats i ben col·locats.
0: De totes maneres...
2: Això no es podia dir català, no?
0: No sé si vosaltres us recordeu, però quan fèiem la xuleta
1: com
0: ho escrivíem,
1: estem, avui,
0: El tros aquell era el que més sabies. O sigui, el fet d'escriure...
2: És veritat, copiant-ho molt bé.
1: Això m'ha passat dues vegades. Jo solament dues vegades vaig fer xuletes i no em va fer falta consultar perquè jo la sabia.
0: Exacte. Jo també, el que t'escrivies allà la xuleta, que te la posaves per qualsevol lloc, ja no et calia mirar-la quasi perquè alguna data, alguna cosa, el dret que és complicat, alguna d'una data concreta, no? Però passava això, o sigui que el fet d'escriure-s'ho, i amb tot passa, no et passa.
2: A veure,
3: és que és boníssima l'explicació, o sigui, la descripció del producte.
4: El SEO, no, que fan?
3: Sí, t'explica, doncs, que l'auricular és invisible, diu que per exàmenes...
2: Uy,
3: el pinganillo puede usarse en exámenes como sustitución a las clásicas chuletas, ya que permite una escucha espía sin ser detectado. Puede usarse también en presentaciones, etcétera. Entre cometas. Algunos usos pueden infringir las normas locales.
2: Almenys t'adverteix.
0: Per fer presentacions, veus tu que en deus fer alguna o així, fer una conferència, que de vegades si et pots quedar en blanc, portes allò, no?
2: Ostres, no m'enfiaria gens.
3: Però... Inclou micròfon.
2: I té micròfon.
3: Inclou micròfon.
2: Però a l'orella?
3: Per cable. Te'l poses al pit.
2: A sota.
4: Com si fossis un agent secret.
3: El microauricular a dins l'orella, que són 3 mil·límetres, per tant, una cosa superpetita. Mira, espera, que vaig a la descripció. Llavors, tens un collaret d'inducció i d'aquest collaret van baixant uns cables i un d'ells...
2: És el micròfon.
3: És el micròfon. I un altre aparell per penjar i activar el mecanisme i tot això endollat al mòbil.
0: Voleu dir que no els estem donant mals consells als alumnes que ens estiguin sentint? En lloc d'estudiar, començaran a preparar-se això.
1: Carpetes a la pissarra, rellotges, perquè també els rellotges poden estar connectats, mòbils, és evidentment que no poden tenir mòbils.
3: Ningú amb collaret.
1: I collaret. Aquest és nova. Ara tindré que mirar a veure qui porta collaret o no collaret.
4: També et dic, o sigui, sincerament, si l'alumnat acaba fent això, pitjor per ells. O sigui, perdó, pitjor per ells. Vull dir...
2: Ja, però que després seran presidents d'algú, eh?
4: Què seran presidents?
2: Ja veuràs, els trobarem. Regidor de no sé què.
4: És veritat que hauríem de... Hauríem de reexaminar... Jo crec que això seria una bona oportunitat per reexaminar el model de l'ESPAU, que crec que és un model que comença a estar una mica caduc.
1: Sí.
4: És veritat que...
2: Amb els exàmens orals no seria millor?
4: I tampoc. O sigui, jo crec que hem de replantejar una miqueta...
0: Home, potser sí, perquè vols dir que no et veurien si vas amb tot això, l'examen oral. Sempre els temien més, a dreta feien bastants.
1: El tema està amb les preguntes que tenen que fer, que la resposta passa per pensar.
4: Exacte, no busca la trampa. No busca la trampa i pilla l'alumnat que s'ha estudiat.
1: Pensi vostè, a partir de tot el temari que hem fet, jo et faig una pregunta i tens que pensar amb això que...
4: I no estudiar preparant-te els trucos del que fan, perquè això és que no...
0: És que no...
2: En fi, Magda Oranic, Leo Espluga, Àlex Salmon, un gust parlar amb vosaltres. La setmana que ve més i millor, eh? Cada setmana ens encanta superar-nos. Ara marxem a les notícies. Quan tornem, ens farem una pregunta. Per què es construeixen tan pocs habitatges?
3: Buf!
2: Intentarem donar-hi resposta, eh?
0: Has anat al cul de la qüestió, eh?
2: Aquí anem a l'entrellat.
0: A l'entrellat, sí.
2: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Continuem molt pendents de l'explosió al carrer Venero del barri de Poblenou de Barcelona, que ha deixat 11 persones ferides. Dues d'elles han estat traslladades a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, però no es pateix per la seva vida, tal com ha informat fa tot just uns minuts Carlos Chico, cap d'intervenció dels bombers.
6: A causa de l'explosió i de la deflagració, doncs aquestes persones s'han vist afectades, amb cremades en part del seu cos, han sigut ateses i traslladades a l'hospital pel SEM. No cal patir per la seva vida, però són cremades importants.
2: El foc s'ha produït a la primera planta de les dues que té l'edifici. Hi ha 12 habitatges en total, 6 per planta. Els bombers confirmen que podran tornar a casa perquè no hi ha perill en l'estructura de l'edifici, però, això sí, no tenen aigua ni llum. Novetats sobre el brot d'antivirus detectat al creuer Ondius. A Itàlia, un nacional es troba aïllat a casa seva en presentar símptomes compatibles amb l'antivirus. Míriam Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. És un dels quatre italians que va coincidir al mateix vol de KLM de Johannesburg a Rotterdam en què es va pujar la dona que va acabar morint a causa del virus. Ara li hauran de fer una prova PCR per determinar si és positiu o no. Fins ara, segons el Ministeri de Sanitat espanyol, són 10 els casos confirmats. Escoltem Mónica García, titular del Ministeri.
8: Tenemos 10 positivos. Los 8 que ya conocíamos que estaban en el buque, que entre ellos había 3 fallecidos, todos ellos se bajaron en Cabo Verde, y luego los 2 positivos de la mujer francesa que ahora mismo está con síntomas y que está, bueno, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que está ingresada en un hospital francés, y uno de los españoles.
7: En paral·lel, el Zimbàbue ha repatriat 3 sanitaris i els ha posat en quarantena de 45 dies per exposició a l'antivirus.
2: Gràcies, Míriam. I de l'exterior, Donald Trump assegura que Cuba està demanant ajuda als Estats Units. El president nord-americà ha dit que els dos països parlaran, diu, aviat, tot i que no ha donat detalls sobre possibles contactes entre Washington i l'Havana. Trump ho ha afirmat a les xarxes socials abans d'un viatge oficial a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. En el missatge ha qualificat Cuba d'estat fallit i ha assegurat que la situació a l'illa continua empitjorant. Unes declaracions que arriben després de setmanes de tensió creixent. Washington ha endurit les sancions econòmiques contra Cuba, mentre el govern cubà denuncia que són mesures coercitives i il·legals. El ministre d'Exteriors, Bruno Rodríguez, assegura que aquestes pressions no faran canviar la posició de l'Havana. I tot plegat mentre la inflació als Estats Units ha pujat fins al 3,8% interanual a l'abril, el nivell més alt en gairebé un any, impulsada per l'energia. L'encariment d'aquesta energia, provocat per la guerra amb l'Iran i el bloqueig a l'estret d'Hormuz, ha disparat el preu de la benzina i també els costos de l'habitatge i l'alimentació. La inflació subjacent es va situar en el 2,8%, mentre la Reserva Federal estudiarà aquestes dades abans de la reunió del juny. De tribunals, l'Audiència de Barcelona ha absolt l'humorista Jair Domínguez del delicte d'odi, pel qual Vox li demanava 2 anys de presó per haver dit el 2021 a Catalunya Ràdio que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. El tribunal emmarca les expressions en el marc de la llibertat d'expressió, tenint en compte que era un espai sarcàstic i que no es va incitar a la violència directa contra el partit polític d'extrema dreta. I pel que fa a la informació de serveis, molt pendents a les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses. De fet, a aquesta hora hi ha una tempesta molt forta a la zona del Baix Llobregat i el Vallès. A la resta de Catalunya s'esperen precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es demana precaució en els desplaçaments i en les activitats a zones inundables. Així que ens fixem ara en la previsió meteorològica per les properes hores. A EMET, Juan Carlos Piña, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? A les properes hores a Catalunya esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta calamarsa i ratxes molt fortes de vent, amb possibles acumulacions de 15 a 40 litres per metre quadrat en una hora, més importants a l'interior de Barcelona, on la EMET ha activat la vista taronja. Les temperatures avui es mantenen en general sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
2: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027. Ràdio 4.

0: Bé, avui ens fem una pregunta. Per què no es construeix més? Segons el Banc d'Espanya, al nostre país falten 700.000 habitatges. És un dels problemes que constrenyen l'oferta i, en conseqüència, empenya a l'alça el preu dels pisos.
1: Però l'any passat la construcció d'habitatges es va registrar una caiguda propera al 9%. El 2025 es van finalitzar la construcció de gairebé 92.000 cases, davant les vora 101.000 que es van assolir el 2024, segons les dades de l'Observatori d'Habitatge i Sòl del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Què és el que està passant? Per què no es construeix el ritme de la demanda del mercat?
0: Doncs ho parlem amb Xavier Vilajoana. Ell és president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. Benvingut, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També tenim aquí Antoni Vidal. Benvingut, com estàs?
3: Bona tarda.
0: És arquitecte i investigador de l'IRIA de la Universitat Politècnica de Catalunya. Forma part del grup de recerca en arquitectura, indústria, enginyeria i societat sostenible i fa classes d'habitatge col·lectiu contemporani. La primera pregunta que tenim, sabem que són diverses les causes que frenen la construcció. Es parla del preu del sòl, de la manca de mà d'obra especialitzada, d'una excessiva burocràcia, de costos de la construcció, que si la manca de crèdit. Si haguéssiu d'escollir una d'aquestes idees, quina consideraríeu que seria la principal, Xavier?
2: Te'n diria dos que estan a la mateixa alçada, que és la manca de sòl i la burocràcia administrativa absoluta que tenim.
0: Per què?
2: Perquè us feu una idea. Per començar a construir un edifici cal que el sòl estigui preparat. Sabeu quina és la mitja per posar en càrrega un sòl perquè estigui preparat per començar a construir l'edifici? A Espanya són 16 anys.
0: 16 anys per preparar un sòl per construir?
2: És com si necessitéssim blat, no?, per fabricar el pa, i triguéssim 16 anys a plantar un camp de blat.
0: Què vol dir preparar un
2: bueno,
0: sòl?
2: Pues és fer tota la tramitació urbanística, és demanar els permisos, fer les reparcel·lacions corresponents, els informes sectorials corresponents. I penseu que tenim una llei a Espanya, la Llei de Suelo, que ha intentat entrar 4 vegades al Congrés per ser canviada i modificada per aspectes purament tècnics, que qualsevol defecte de forma que es produeixi tornes a l'origen de l'actuació. És a dir, no val amb solucionar-ho durant el procés, no? Escolti, falta aquest informe, o ha arribat tard...
0: Tornes a la casella de sortida.
2: Tornes a la casella de sortida.
0: I uns altres 16 anys.
2: Per exemple, 16, 8 o els que siguin. Clar, ja. Si estem parlant que és la matèria prima per fer habitatges, estarem d'acord que tenim un enorme problema des de fa massa temps sobre la taula.
0: Xavier, estàs d'acord?
3: Toni,
0: perdona, estàs d'acord?
3: Sí, completament, coincideixo totalment amb en Xavier, en la mesura de que aquestes són una dels factors que tenim identificats nosaltres des de la universitat i també des del sector professional, no només la manca de sòl i la burocràcia, sinó també un encariment constant i progressiu dels preus de la construcció, a més encara en un món tan convuls on cada 2 anys darrerament de promig ens esclata una guerra o qualsevol altra situació, diguéssim, extraordinària, que fa molt difícil de preveure quin és el cost de construcció i també, per tant, de promoció i per tant també de trasllat, de venda, lloguer o cessió d'ús d'aquell producte, que serà aquell habitatge, a les persones usuàries que en seran beneficiàries. Això al mateix temps identifiquem també un estancament des de fa molts anys, que crec que això està documentat per persones més expertes, un estancament salarial molt important, que fa que mentre es produeix aquest encariment progressiu dels costos de construcció, que per tant esdevenen costos de promoció i després costos de comercialització, assistim al mateix temps en aquest estancament de poder adquisitiu de les classes mitjanes, que fa que sigui molt difícil accedir al mercat de l'habitatge, en la qual cosa, diguéssim, el producte o el procés aquest de comercialitzar habitatge per a aquella persona que té que ser, o aquelles empreses o institucions sense ànim de lucres que han de ser les promotores, esdevé una situació de risc.
0: Deixem saludar Jorge Galindo. Molt bona tarda, Jorge.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Ell és doctor en Sociologia, és autor del llibre 3 milions de viviendas. Jorge, et volem preguntar com hem arribat fins aquí, perquè venim de la bombolla immobiliària, es construïa més que mai. Què ha passat perquè ara no estiguem construint ni tan sols el que necessitem per la quantitat de població que som?
4: Doncs jo vaig a replegar de lo que estava dient tant Toni com Xavier, perquè efectivament Bueno, no, 16 anys, 12 anys, dona un poc igual, no? El temps, en qualsevol cas, les estimacions varien, però la realitat és la mateixa, que és inassolible per a la demanda que tenim ara mateix de nous jazz que s'estan creant al conjunt de l'Estat, a Catalunya també, tindré un ritme de construcció com el que tenim ara mateix. S'estan creant un 250.000 de jazz nous a Espanya any per any i estem entregant 100.000 habitatges. Això no té cap sentit des d'un punt de vista de mercat. I, efectivament, com hem arribat fins ací? Doncs jo crec que no ha sigut un camí obvi, podria pensar-se que ha sigut una qüestió de polítiques implementades com a resposta per a que la bombolla no torni a passar. Però jo crec que ha sigut una cosa un poc més complexa, que en absència, després de la bombolla, en absència d'una demanda forta de nous llars i de nou habitatge, el que ha passat és que nombroses regulacions han anat aflorint a nivell local, a nivell autonòmic, i una darrere l'altra, una damunt de l'altra, han acabat amb els temps que comentava Xavier al principi.
0: Digues.
2: Sí, també és veritat que hi ha factors que no es poden controlar. O sigui, en poc menys de 8 anys hem passat de 6 milions a 8 milions. Per tant, tenim una realitat, que no un problema, tenim una realitat demogràfica que és la que és. Mm-hmm. I el ritme d'aquesta evolució a nivell poblacional, de moviments, de gent, etc., òbviament és un ritme molt més alt del cicle de maduració que té qualsevol producte immobiliari, i més tenint en compte els terminis que tenim. Mm. Però, o això dels costos de la construcció, però jo sóc dels que sobre el que tenim poca cosa hi podem fer, és sobre els costos de construcció poca cosa ho podem fer, perquè és un mercat global, mundial, que depèn de geopolítiques de tot el món, etc. Però el que sí que crec que és exigible és que l'administració, independentment d'això, faci i faciliti molt més una activitat que és clau per aquest país. Mm-hmm. I que la gent demanda, perquè la gent vol pisos i necessita pisos per anar-hi a viure.
0: Toni, vas prenent bona nota.
3: Sí, vaig apuntant les coses interessants que diuen els companys, perquè estan relacionades amb algunes coses que jo també portava anotades. Ara en Xavier parlava del paper de l'administració. Mm-hmm. I, clar, en aquest sentit, he de dir que d'una banda és important que l'administració pugui posar facilitats en aquests processos de, diguéssim, urbanitzadors o de construcció, això per un cantó, però clar, nosaltres des de la universitat i des del grup d'Ídia identifiquem que els millors exemples d'arquitectura residencial, diguéssim, col·lectiu, d'habitatge col·lectiu, més que res perquè són els que estan garantits i són els que ens arriben més, diguéssim, avui en dia, almenys en el nostre context de Barcelona, l'àrea metropolitana, qui més desenvolupa i amb més seguretat i amb més capacitat de poder fer la millor arquitectura possible, sostenible, tecnològicament avançada, és precisament l'administració. L'administració perquè té uns mitjans i uns recursos que a vegades els promotors no tenen, els promotors particulars, no? Llavors, també més que res perquè es dona un escenari de seguretat en la promoció que el mercat lliure a vegades no es dona, no? Diguéssim, a vegades l'administració té la capacitat, gràcies al braç tècnic i jurídic que l'acompanya, de que allò que és tecnològicament més avançat, més sostenible, més revolucionari, també està bé que siguin punters, però és el que acaba, diguéssim, sent més estudiat des de la universitat, i moltes vegades són els casos, i en alguns casos sí que és veritat que els promotors privats tenen capacitat d'arribar a aquests nivells d'excel·lència, no? Yeah. Llavors, també perquè l'administració, a part d'aquest braç tècnico-jurídic molt important i aquesta seguretat en el procés de promoció, també, diguéssim, té més fàcil articular situacions de finançament per la pròpia promoció, no? L'accés al finançament també és un dels hàndicaps amb què es troben els promotors particulars.
0: Estaries d'acord, Xavier?
2: No, amb el finançament
0: no.
2: Realment no. O sigui, el que és el finançament en si, els diners, la banca comercial i tots, inclús l'Institut Català de Finances, amb tema d'habitatge assequible, etc., estan allà. Diners, en aquest sentit, hi són. I amb això que dius de l'administració, m'encanta que tiris una llança en favor de l'administració, perquè sí que és veritat que aquest potencial el té. Malauradament, no l'utilitza, o l'utilitza molt poc. I per què no l'utilitza? Perquè, igual que s'omplen la boca de que l'habitatge és el cinquè pilar no? fonamental del benestar, igual que educació o sanitat, doncs, bueno, en polítiques d'habitatge es dedica al 1, no arriba a l'1% del PIB, mentre que en educació o sanitat estem als 17% i als 23%. Per tant, fer polítiques de qualsevol activitat en dèficit d'habitatge sense abocar-hi diners pressupostaris és una absoluta quimera, no? I aquest és un dels grans problemes. I, de fet, no? jo escolto moltes vegades que es compara, no? Què passa amb Barcelona? Ens comparem amb Viena, segur que ho heu sentit alguna vegada, sí. No? Viena, Singapur... Bueno, Viena fa 70 anys que inverteix 10 vegades més en polítiques d'habitatge, ja sigui amb incentius fiscals, tant a l'oferta com a la demanda, i ho fa sostingudament.
0: Mira, Jorge també parla d'això, perquè Jorge, tu dius, en una entrevista recent hem vist que deies que si l'habitatge és una prioritat, s'hauria de plasmar la regulació. No està prou regulat l'habitatge?
4: No, al contrari, jo el que penso és que està massa regulat. Ah. De fet, jo crec que una de les raons per les quals el propi sector públic no és capaç de mobilitzar tot el que hauria de mobilitzar és precisament perquè les regulacions també afecten aquells, diguem-ne, emprenedors polítics que dins del sector local, autonòmic sobretot, volen fer habitatge, però es troben amb els mateixos xecs, els mateixos reports o informes que han de presentar, les mateixes traves que troben també els promotors privats, no? I jo ja he parlat en privat, i segur que Xavier i Domi també ho coneixeran de primera mà, gent que vol fer habitatge, però no pot per la regulació, que també afecta i constrenyix al sector públic.
0: Per tant, consideres que s'hauria de simplificar tota aquesta regulació?
4: Absolutament. Jo quan dic que no, que jo crec que l'ordenament actual no fa de l'habitatge una prioritat, precisament vull dir això, vull dir que tenim moltes regulacions d'àmbits molt diversos, no? De medi ambient, paisatgístic, cultural, de tot tipus, que no posen l'habitatge per davant. I que això tenia sentit o podia tindre sentit fa 10 o 15 anys quan no teníem una demanda incrementada d'habitatge, però ara no encaixa en el que necessitem socialment. I no encaixa tampoc per a fer habitatge assequible des del sector públic.
0: Sí, vol parlar...
2: Perquè us feu una idea, sabeu quants canvis normatius hi ha hagut en tot en els últims 10 anys respecte a l'habitatge, no? Més de 50. Algú entén que en una activitat qualsevol econòmica hi hagi 50 canvis normatius, variacions, la legislació, tant real decretos com decrets i aquí normes municipals? És que és una autèntica bogeria.
0: S'entén, eh? En fi, la complexitat de la legislació. Però d'una altra banda, en aquelles zones, ciutats, municipis on no queda sol, Barcelona és un d'aquests casos, què fem? Perquè el canvi legislatiu no ens donarà sol, no, Toni?
3: Sí, en aquest sentit, una de les coses que hem detectat, diguéssim, que pot ajudar a resoldre aquesta manca de sol és un augment controlat, evident, diguéssim, de la densitat. És a dir, això, l'augment de la densitat pot anar associat fins i tot a noves formes d'habitar, i quan dic noves formes d'habitar o de viure, tampoc estic parlant de donar, diguéssim, porta d'entrada a situacions d'especulació que també n'hem viscut aquí a la ciutat, eh? Sinó, és veritat que també observem des de l'acadèmia que les darreres dècades hem assistit a un canvi de paradigma habitacional, no? Les famílies han canviat, les famílies ja no són les famílies nombroses de, diguéssim, de dos progenitors i dos, tres fills. Ara les famílies estan, les relacions interpersonals són diferents, estan molt més atomitzades. Llavors això ens pot donar peu a explorar noves maneres de viure, on les unitats habitables siguin una mica més petites i en canvi tinguin el contrapunt de situacions de vida comunitària compartides.
0: De quan estem parlant? Quants metres de pis?
3: Podríem estar parlant del voltant d'entre uns 30 o 40 metres quadrats com a unitat mínima.
0: I zones comunes a l'edifici?
3: Exacte, o dels veïns, per què no?
0: Tipus, quines zones serien aquestes les comunes?
3: Pots tenir un menjador compartit, sempre quan tinguis la teva privacitat, diguéssim, mínima, resolta, i tinguis una petita equip de cuina, pots tenir també un espai compartit on puguis tenir altres dinàmiques compartides,
0: com
3: una bugaderia comunitària, un menjador comunitari, una sala de reunió, una sala de treball. També això apela a noves maneres de viure, però el que també s'ha de mirar, de controlar, és que això no sigui la porta d'entrada mecanismes, diguéssim, d'especulació.
0: Per què
3: no?
0: Ho dius?
3: Ho dic perquè, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, que és una ciutat tan tensionada per altres fenòmens, com són també la gentrificació que ve de, diguéssim, processos de turisme, que això obriria també el debat sobre si el que és important és construir més o habitar millor i recuperar millor el parc que ja existeix, que això és un debat que ara no vull encetar, que potser donaria per una altra, per una altra tertúlia. Doncs sí que hem assistit, no?, a les polèmiques associades a el que ara algú anomena el co-living, o el mal entès co-living, que és allò de que agafes un gran habitatge, el divideixes en cel·les molt petites i cobres per una habitació el que abans cobraves per un habitatge. Això no pot ser. No. Per tant, estic parlant d'altres situacions de viure que permetin fer habitatges una mica més petits a canvi de que a casa teva sigui tot l'habitatge.
0: I com evites l'especulació? Amb el topall de preus o com?
3: Bueno, aquí sí que té que haver una certa tutela, diguéssim, administrativa, però que no suposi un entrebanc afegit, diguéssim, o una regulació afegida, que estic d'acord que també en Xavier tenia raó en aquest sentit, don Jorge.
5: A mi m'agradaria definir què vol dir especular. Especular, al diccionari, és comprar, no fer res, comprar el que sigui, no fer res, esperar un temps, el que sigui, i vendre a molt més preu. No hi ha cap activitat immobiliària com a tal que faci això.
0: Estàs segur? Estàs segur?
5: Com
0: no hi ha
5: pisos
0: no, que no es mantenen buits i es tornen a vendre?
5: No, per promotors, per professionals, que particulars ho puguin fer puntualment.
0: Fons d'inversió no
5: mal,
0: fan?
5: No, perquè no. Sabeu què passa?
0: Estàs segur?
5: Tenir un pis buit...
0: Ho pots posar amb el foc?
5: No.
0: Estàs segur, eh?
5: Que t'asseguro, us asseguro, que no hi ha res més contraproduent que tenir un pis que diuen buit. Si tu fas una anàlisi dels pisos buits, que realment que hi ha gent que diu no, és que si tots els pisos buits es posessin a disposició, perdoneu, els pisos buits que estan buits és perquè tenen problemes legals, d'herències, n'hi ha mil coses. El més car que hi ha en aquesta vida és tenir un pis en propietat buit.
0: Jorge, tu estàs d'acord que no hi ha pisos buits, que els fons d'inversió no compren per revendre i especular?
4: Bueno, jo crec que són dues coses diferents. Respecte als pisos buits, la dada no és meua, és de l'Ajuntament de Barcelona. El 2019 va fer un cens d'habitatges buits a Barcelona i va visitar 100.000 habitatges i va trobar-ne com a buits 10.000. 10.000 no és res.
0: Home, és un 10%, eh?
4: No, però no, 10.000 en total. 100.000 ja estaven preseleccionats com a possiblement.
5: Sí, va ser un banyo de realitat de que no era el que tenia.
0: 100.000 que pensava que estaven buits i n'hi havien 10.000 buits.
4: Bueno, que amb una metodologia sociològicament ben establerta va dir, bueno, això pot ser que estigui buit, agafem, perquè no podem anar als 800.000 habitatges que n'hi ha a la ciutat de Barcelona, anem a 100.000, que no està malament, i trobem 10.000, no? I en ixes, no sabem si som 10.000 o 15.000 o 12.000 o 8.000, però són molt pocs, Amb això no es pot resoldre la crisi d'accés que n'hi ha i la crisi que n'hi ha de diferència entre oferta i demanda.
0: I fent co-living és suficient? Fent co-living o tampoc en tindríem prou?
4: Bueno, a mi el concepte de co-living tampoc és que jo tingui massa clar què vol dir, perquè és un concepte que es gasta i que no està clarament establert què vol dir i què no vol dir. Jo estic molt d'acord amb Toni amb la idea de densificar amb dignitat. Jo crec que això sí que és fonamental. I crec que a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i a l'àrea metropolitana i a la regió metropolitana sí tenim sòl per a fer això, sí ho tenim. L'Institut Cerdà va fer un estudi de sòl d'equipaments, només d'equipaments, que es podria mobilitzar per a fer habitatges i definint diverses volumetries, i cap de les volumetries que va establir arribava tan baix com 40 metres quadrats, trobava entre 25.000 i 52.000 habitatges nous amb sòl d'equipaments a la regió metropolitana de Barcelona. No està malament, eh? No està gens malament. I això és densificat.
1: Per tant, hi ha sòl en el qual es podria construir.
5: Sí, i és, però és el que diem, normalment la propietat d'aquest sòl d'equipament normalment és propietat pública. Però sabeu què passa en molts municipis? Jo sempre faig el símil, passa una mica com a les festes d'aniversari, que tots volem que ens convidin, tots volem anar-hi, però ningú vol arribar al primer. Doncs els municipis passa el mateix, no? Tots tenen sòls d'equipaments, sòls que porten 10 anys, 12 anys, 15 anys, que estan pensant, bueno, quan això creixi i quan no, farem una escola, un CAP, és igual el que sigui, i encara estan esperant què fan. I en aquests sòls d'equipament podrien decidir perfectament, que seran de titularitat pública, de fer des d'habitatges dotacionals, assequibles, etc.
3: Sí, això justament és el que volia apuntar, perquè justament quan un sòl està classificat com a equipament, l'habitatge dotacional, que no deixa de ser una manera d'aquestes en què dèiem de densificar, reduir la unitat mínima, perquè té una dotació habitacional complementària que es pot compartir, és una figura que legalment encaixa, diguéssim, pots acabar tenint d'una manera totalment reglada i legal, diguéssim, habitatge generat
0: un equipament
3: en un espai, en un sòl art que estava qualificat com a equipament. De fet, això hi ha diversos experiments construïts, alguns dels quals nosaltres hi hem assistit de prop, i funciona perquè justament és una fórmula d'edifici que pot tenir serveis compartits, serveis complementaris, fins i tot un servei de fisioteràpia, de cures, d'atenció a les persones, que per tant, evidentment, ja dona empara en aquesta figura d'equipament o dotacional.
0: Escolta, el degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid, Sigfrido Herráez, assegura que el sòl edificable que no s'està mobilitzant encara és per pura especulació. Imagino que es refereix al sòl privat, eh? Diu que molts propietaris prefereixen esperar a treure el sòl a venda per aconseguir millors preus. Què en penses, Xavi?
5: A veure, l'estructura de propietat del sòl a tot el país és principalment i majoritàriament està en nom de persones físiques. Si no hi ha cap empresa, cap promotor, cap urbanitzador que comenci una operació de sòl i se li acudeixi no fer res i esperar que això vagi pujant. No n'hi ha cap, perquè el cost d'oportunitat i el consum de capital que tens d'enterrar diners, mai més ben dit, i esperar, és una activitat de risc enorme que aquestes companyies no es poden permetre, en general, cap promotor. De fet, els promotors no entrem en desenvolupament de sòl precisament perquè saps quan entres, però no tens ni idea de quan pots sortir, amb tota la problemàtica que hem dit. Una cosa és que els propietaris, persones físiques, vulguin maximitzar la venda de la seva parcel·la. Però això és la llei de l'oferta i la demanda. El propietari del sòl pot demanar el que cregui, però ha d'haver-hi algú que estigui disposat a pagar-li. I si no li paga perquè no surten els números, doncs és possible que no vengui.
0: Respecte a la mà d'obra, perquè també els analistes asseguren que costa molt trobar mà d'obra qualificada per la construcció. És real la problemàtica?
5: Sí, és real. També és veritat que és real si ens hi poséssim demà. Si demà, en lloc de construir 100.000 habitatges, n'iniciéssim 250.000, que és el que caldria, home, tindríem un greu problema.
0: O sigui, ara no tenim aquest problema?
5: Ara hi ha tensions, òbviament, i segons a quines zones, a quines localitzacions del territori espanyol, més que altres. Però de moment ens en sortim, i de fet és un sector que ja en vam construir de 300.000 i no teníem problemes. Però no, ja ens espavilarem, no? És a dir, ja traurem la gent que calgui. Però és veritat que hi hem de començar a pensar, perquè us feu una idea, en els pròxims 15-20 anys el 40-50% dels treballadors del sector estaran en edat de jubilar-se. És a dir, tenim un problema de reposició.
0: Els joves no volen treballar a la construcció?
5: Els hi costa, i mira que fem campanyes entre els sentits amb la Fundació de la Construcció, amb la CNC, que també soc vicepresident, intentem atraure.
0: Però
5: i
0: això aquí també ha canviat, perquè fa no tants anys, bueno, jo ja tinc una edat, igual sí que fa una mica
5: tots
0: més de temps. No, el que vull dir és que en la meva època era molt comú que la gent plegava d'estudiar per anar-se'n a treballar de paleta perquè es cobrava molt bé.
5: Però és que el conveni laboral del sector de la construcció és un 30% més elevat que la mitja de...
0: I això no atreu, a la gent jove?
5: No. Jo crec que aquí falta un tema de pedagogia, i després hi ha un tema que aquí, ja em sap greu dir-ho, però les coses s'han de dir pel seu nom, que és una oposició ferma de, en aquest cas, els sindicats, de que amb 16 anys, la figura que havia abans de l'aprenent, perquè hi ha molts joves que amb 16 anys no volen estudiar més, no? I és quan trien cap a on volen dirigir, no?, la seva activitat professional. Què passa? Avui en dia tu no pots tenir ningú noi de 16-18 anys, que és una mica l'edat que decideixes, amb una obra.
0: Per què?
5: Per un tema de riscos laborals. És a dir, pots, però a la mínima no et deixen, o sigui, no els hi pots fer una formació perquè pugin un andami, per exemple. No? És a dir, hi ha aquest factor malentès de risc quan tens de 16-18 anys que dius, a veure,
0: Però
5: els 16
0: anys no poden treballar ja
5: legalment. No poden poden fer una pràctica, entrar de pràctiques en una obra, per exemple. No poden. I aleshores, clar, dius, estem perdent una forquilla dels 16 als 18, que és on pots atraure a molta gent en aquest sector, no?, i renovar. I això és un problema que tenim enquistat de fa molt temps.
6: Toni.
3: Sí, aquesta és una qüestió estructural de país, diguéssim, no? De cap a on s'aposta per la formació. Durant molts anys la formació professional, diguéssim, tots sabem, no? I això moltes vegades és un comentari bastant generalitzat, s'ha denostat la formació professional en favor de la formació universitària, i justament el que estem perdent socialment són oficis. Cada vegada costa més trobar fusters, cada vegada costa més trobar manobres, diguéssim, persones joves que s'hi vulguin dedicar, costa molt trobar gent que vulguin ser ferrers. Aquestes coses són oficis amb una dignitat enorme, amb una tradició enorme, i s'està perdent aquesta tradició.
0: I la regularització d'immigrants no es notarà en el sector a l'hora de trobar aquesta mà d'obra jove?
5: Quan ens calgui, si així ho necessitem, òbviament es formarà, però siguin immigrants o immigrants, qualsevol que estigui disposat a treballar en el sector i que estigui format...
0: Home, ho dic perquè la gent migrant ve buscant feina,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí. Òbviament, jo crec que és un, des d'aquest punt de vista pot anar bé, no?, per atraure gent en un sector, insisteixo, que on els salaris estan per sobre de la mitja de, per exemple, del sector serveis, de l'hostaleria, etc. No? És una oportunitat des d'aquest punt de vista, però és com tota la vida s'ha de fer bé i després ha d'haver-hi un període de formació. No val només, escolti'm, vostè ja té papers per dir alguna cosa, ja s'ha regularitzat i se'l posa a l'obra. No, home, no. Entenem que ha d'haver-hi una formació prèvia.
0: Jorge, en el teu llibre, 3 milions de viviendes, el subtítol diu ¿Cómo pasar de la escasez a la abundancia? Ja sé que seria fer la tesi del llibre, però algunes idees que s'haurien d'actuar o de modificar urgentment per poder, doncs, que hi hagués alegria en la construcció, quines serien?
4: Doncs ja han comentat prou d'idees, no? I de fet, una cosa que m'ha agradat molt de Toni, sobretot, és arribar a la conversa amb imaginació. Primer amb l'objectiu de densificar, que això jo penso que és clau, no? Com densificar, i amb imaginació i amb creativitat, no? I sense tancar-se portes a com pensem... Jo el que parlo del llibre és com, no només com pensem el nou habitatge i els nous edificis, sinó els nous barris. És que en el que estem pensant és no només en un edifici, en un lloc determinat, sinó com volem que siga la nova àrea metropolitana de Barcelona, de Madrid, de València, de la meva terra, com volem que siga? Projectar això, jo, quan dic abundància, penso en això, no? I això ja ho hem fet al passat. Així a Catalunya i en general a Espanya s'ha construït en densitat al passat, i amb densitat ben feta. Als 70, als 80, als 90 també, s'ha construït en densitat ben feta. Això és el primer que hem de pensar. I després, com arribar fins allà? Primer, com he dit, llevar-nos de davant tot el que ens està fent més difícil arribar allà. És una autoautoria regulatòria a nivell, sobretot, autonòmic, diria, i local, especialment local, de lo que ens està fent més difícil arribar allà. També s'ha parlat de, Xavier ho deia, no? de la inversió pública. Hem mencionat el cas de Viena. També podem agafar el pla estatal d'habitatge que es va presentar fa 3 o 4 setmanes i mirar que de tots els diners que n'hi ha en aquest pla, només el 30-40% aniran a mobilització de nou habitatge. Això, en la situació en què estem, jo penso que no té massa sentit. Té sentit posar tots els recursos disponibles per habitatge, almenys per a nou habitatge, per mobilització, en aquest cas, públic o en col·laboració público-privada.
0: Mobilització de diners públics? Sí, sí, continua, Jorge.
4: No, i per allà aniria jo, bàsicament. En essència, per afegir només una cosa, i per trobar una solució a el que estaven parlant Toni i Xavier respecte a la formació, tenim un model de formació professional que ja està en marxa a Espanya i que té plou, ja té evidència de que funciona, que és la formació professional dual, que es diu, que precisament el que fa és posar dins de l'empresa a la persona que s'està formant al mateix temps i en paral·lel que s'està formant. Jo penso que aquesta seria una bona solució per al que estava dient Xavier, que ara no és possible i no és viable.
5: Exactament.
0: Estàs d'acord?
5: Si la formació dual existeix, però no la pots portar a la pràctica en el nostre sector, perquè no poden trepitjar una obra si tens de 16 a 18 anys per riscos laborals, i és el peix que es mossega la cua.
0: I Jorge, ens haurem de fer la idea de viure en pisos més petits, tal com assenyala el Toni?
4: És que jo no crec que sigui una qüestió de fer-se la idea, és una qüestió, jo ni tan sols aniria, que estic obert, molt obert a propostes com les que ha comentat Toni, però és que mirava Isabela Becerra, una economista, mirava fa una setmana, agafava l'enquesta de condicions de vida i comparava quin és el nombre d'habitacions que n'hi ha en un habitatge mitjà on només viu una persona a Espanya en comparació amb altres 5 països d'Europa, Itàlia, Països Baixos, Alemanya, França, i resulta que a Espanya tenim els habitatges més sobredimensionats per a la categoria de llars unipersonals, que el INE diu que d'ací a 2039 un 30% dels llars seran unipersonals. I tenim pisos a l'Eixample, també a Chamberí o a Sant Martí de Madrid, a l'Eixample de València, de 150-200 metres quadrats. Jo, amb pensar en termes de 50-60 metres quadrats, ja estaria content, la veritat.
0: Bé, un altre dia hem de reprendre, aquest debat, perquè en 35 minuts ens hem quedat curts. Toni Vidal, Xavier Vilajoana, Jorge Galindo, moltes gràcies als tres,
6: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Passen 6 minuts de 6:45 de la tarda.
7: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Crispetes de matinada, canviem de terç. Crispetes de matinada ha estat el llibre de ficció catalana més venut d'aquest Sant Jordi, eh?
1: Es tracta de la segona novel·la de Regina Rodríguez Sirvent, l'autora del fenomen literari Les calces al sol, que recordem ja s'han venut més de 100.000 exemplars, s'han fet a més de 15 edicions i s'ha traduït a 5 idiomes. De Crispetes de matinada, han passat 8 anys des de que Rita Racons va descobrir la seva vocació a Atlanta com a escriptora. Una vegada ja a Barcelona, encadena feines precàries i viu amb la sensació de no acabar d'encaixar el lloc. Tot canvia, però, quan acaba en un dels primers coworkings de la ciutat, quan ni tan sols es coneixen com a coworkings, on troba un grup de persones molt peculiars.
0: I podem parlar amb la Regina Rodríguez Sirvent. Regina, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hem explicat el punt de partida d'aquest Crispetes de matinada i això, com ja passava Les calces al sol, també és una experiència personal teva, no? En quin moment et trobaves quan tornes a Barcelona d'Atlanta?
2: Doncs sí, les dues són totalment autobiogràfiques i aquesta, o sigui, el que passa a Crispetes de matinada és l'últim any després de cavalcar-ne com buit entre feines que no m'agradaven. No necessàriament eren precàries, que també n'hi havia, però m'allunyaven del que jo realment volia fer i el que havia descobert a Atlanta, que era escriure una novel·la. I llavors no és fins que vaig creuar aquesta porta en aquest edifici aparentment en runes al mig de Gràcia que vaig descobrir amb tota la gent que vaig, bueno, que vaig conèixer allà, que em vaig reconèixer en els seus somnis, que tenien feines raríssimes, com el tio que li porta les xarxes al papà de Roma.
0: Bueno, és que hem flipat amb aquest, eh?
2: Sí.
0: Explica això, a veure. O sigui, el community manager del papa.
2: Exacte. A més, el moment va ser bastant estel·lar, perquè hi ha una tia que és una hater, l'Atac, que diu, que arriba aquest, el Pedro, no?, i diu, no, jo li porto les xarxes al papa. I la tia, joder, és que ja els pijos ni us amagueu ja que li porteu als negocis del papa, saps? I va dir, no, és que és el papa de Roma. I va ser com, perdó. I sí, llavors, clar, tu estaves allà i convivies amb aquesta gent, doncs que, pues sí, vull dir, ho explico a la novel·la, que feia una videotrucada i es veia, bueno, doncs veies el Vaticà.
0: Fortíssim.
2: Però és que hi havia feines, sí, o sigui, les històries que es van unir allà dins van ser molt intenses, algunes de bastant increïbles, però no sé, jo també tornant d'una experiència internacional com la que vaig viure a Atlanta, t'acostumes a certa adrenalina o a seure't en un mateix lloc i anar aprenent coses, i és el que em vaig tornar a trobar dins d'aquest edifici.
1: I allà va ser on tu vas trobar la teva veu narrativa que feia tants anys que buscaves i no hi havia manera de trobar.
2: Exacte. Jo vaig estar, doncs això, quan vaig tornar a Atlanta vaig estudiar cine, vaig estudiar escriptura creativa, però jo el que d'on havia nascut aquesta vocació, aquesta voluntat d'escriure, per mi no tenia prou de força literària, perquè hi havia massa humor, creia que la història, no sé, eren paranoies meves, clarament, però aquestes fronteres em van paralitzar 8 anys, fins que al final, i també explico, no?, a través del personatge de l'àvia, que també surt a Les calces al sol, doncs aquesta guia va fer que, bueno, que al final digués, escolta, potser sí el que m'ha sortit a mi i el que aquest somni tan tossut que tinc no se'n va, doncs potser que li faci cas, no? I bueno, aquí estem.
1: Menys tenies una mica l'humor, no?
2: El què, perdona?
1: Que menys tenies, dic, una mica l'humor, Regina.
2: Menys tenia l'humor, completament. Sí, o... Aviam, a mi, jo sempre convisc amb l'humor a totes hores, però sí que a nivell literari doncs pensava que, no sé, o que no em sortiria, o que no tenia aquest pes literari que jo assumia que una bona novel·la havia de tenir, evidentment erròniament, i evidentment aquí tenim molts exemples, no?, d'humor, però no sé, jo em vaig posar aquesta frontera que em va aturar.
0: Clar. Escolta, escrius Les calces al sol, és un dels debuts literaris més espaterrant dels últims temps, més sonat. Clar, com vius la publicació de Crispetes de matinada? Perquè és la segona novel·la, després de l'èxit de la primera, suposo que hi ha un punt de vertigen, no?
2: Sí, hi ha un moment en què jo m'assec, que jo tenia molt clar que volia publicar aquesta novel·la, i penso... Bueno, primer penso qui serà la protagonista, però de seguida veig que té molt sentit que torni a ser la Rita. Però com que jo el que em porta a escriure és aquesta, no sé, és aquesta llibertat, aquesta alegria i aquest humor i aquesta història que tenia tan clara mentre la vivia que l'escriuríem, Potser per inconsciència meva, segur, però vaig tenir poc vertigen, tot i que no em parava de dir-m'ho tothom, eh?
0: Ja.
2: Sí, sí. I és que si no, no pot funcionar de cap manera.
0: Clar.
2: Saps? Si vaig allà encarcarada, encorsetada, pensant merda, això s'ho llegirà, no sé, aquest i l'altre, doncs clar, és que jo em despullo
0: els
2: a damunt
0: ídols,
2: de les pàgines.
0: No? Clar.
2: Sí, clar, clar, és que de cop et troba gent que t'ha llegit que dius, mare de Déu, no ho pensis.
0: Clar, i treus aquest crispetes de matinada, rebentes vendes a Sant Jordi, i ara que ja han passat pràcticament 3 setmanes, com estàs?
2: Doncs estic molt bé. O sigui, hi ha algun moment del dia que a vegades em ve com un microsegon que em ve com la sensació de dir, no, home, no, que algú em dirà, no, home, no, que això era un somni, què dius? Com vols que t'hagi passat tot això? T'ho juro. Però després passa i ho visc, bueno, gràcies per convidar-me i per trucar-me, perquè realment això s'allargues. Quan ho vas parlant en veu alta és com que ho estires una mica, perquè són uns focs artificials tan heavies que passen en un dia que ho visc amb una alegria. Ara estic anant per tot Espanya presentant les palomites, també.
0: Uh-huh.
2: I, bueno, és molt bonic, la veritat. És molt... I també sento orgull del final, no?, haver-me fartat de mi mateixa, haver escoltat aquesta veu que em sortia i haver-li fet cas.
0: Clar.
2: I que això s'hi ha passat per això, no?, de dir, bueno, escolta, em surt així, endavant, aviam què passa.
0: Clar, per cert, vaig veure la polèmica, ho vas explicar a la 2CAT, la polèmica amb el títol de Les calces al sol, quan ho vam haver de traduir, no?, pel mercat nord-americà. Sí. Amb aquest crispetes de matinada no hi ha problemes, no?, de traducció.
2: Bueno, tant de bo digui aquest problema.
1: Perquè clar, calces jo... no ho acabaven de veure clar, no?
2: No, exacte. La paraula calces no, que després, vull dir, clar, surt aquest tall, però jo vull dir que estic molt agraïda que et tradueixin a l'anglès abans de res, perquè, ostres, que et tradueixin a l'anglès és un miracle.
0: Ja.
2: I va, jo hi surto i em queixo del títol, però bueno, jo el que vaig voler dir a sobre, no? Però bueno, sí que per mi, i s'ha traduït a altres països, i sempre s'ha mantingut aquesta paraula, que crec que té un gran potencial, però bé, ells sabran millor que jo què li convé, però sí que... Clar, a mi a nivell personal hi ha una pèrdua enorme. I també la pel·lícula que estem fent amb Les calces al sol, amb coproducció americana, mai s'ha dit que es trauria aquella paraula, saps? Vull dir que, bueno, això ho va considerar l'editorial i ja ho veurem. Ara, al setembre, quan vagi a presentar-ho, aviam què passa.
1: A veure, Regina, a poc a poc. Ara, al setembre,
2: sí,
1: te'n vas als Estats Units a presentar crispetes.
2: Sí. No, a presentar Les calces.
1: Ah, a presentar Les calces, clar, a presentar Les calces.
2: Sí.
1: I paral·lelament, el tema de la pel·li avança.

0: Té unes calces al sol en català a casa seva i...
1: Però i què n'ha de
0: fer? Calces,
1: amb les calces en català?
0: Bueno, tenir-les. Escolta, més se sap què vol passar per allà. Però sí que té... O sigui, ara, quan me'n vagi a Nova York, bueno, quan me'n vagi als Estats Units, sí que hi haurà una parada a prop d'on viu ell, però jo què sé, aquest home està molt ocupat, acaba d'estar presentant una pel·li amb el Nolan,
1: saps? A veure si baixa a la llibreria, no?
0: No sé si vindrà amb una autora catalana a veure'm.
1: T'imagines?
0: Sí que m'ho imagino.
2: Home, clar que s'ho imagino.
1: No, seria brutal.
2: Però és que més la Regina, tot allò que projecta, pam!
1: No t'estranyi? Bueno. Escolta, quan és que vas als Estats Units? Perquè et truquem, eh? Si apareix Matt Damon, ens ho expliques.
0: Sí. Al setembre me n'hi vaig.
1: Vinga,
0: ara estem,
1: ho apuntem a l'agenda.
0: Tota la ruta. Sí.
1: En fi, Regina Rodríguez Sirvent, escriptora amb les calces al sol i crispetes de matinada, un fenomen literari de primera. Hi haurà més Rita Racons?
0: Jo crec que, vamos, que sí.
1: Que sí. Sense cap mena de dubte. Home, només faltaria, clar
0: ja no,
1: que sí.
0: És igual, sí.
1: Home, has d'explicar el dia que coneixes Matt Damon, no? Ho has d'explicar en la següent novel·la.
0: Clar. Si algun dia l'arribo a conèixer, aquest home dels meus agraïments,
1: sí.
0: Jo escriuré una novel·la que es digui Com vaig conèixer Matt Damon, per explicar totes les peripècies que m'estan passant darrere de càmeres i de micròfons, perquè és una cosa que... Hòstia, les coincidències, no sé, la gent que apareix del passat, tot el que es projecta, no sé, és increïble, de veritat.
2: Em fa l'efecte que una d'aquestes històries és amb Carlos Ruiz Zafón. Avui ja no tenim temps, però Regina, vine un dia aquí a l'estudi i parlem de coincidències.
0: Vindré, sisplau, sí.
1: Vinga, fet.
0: I tant.
1: Doncs Regina Rodríguez Sirvent, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
3: No tinc temps per perdre, no m'expliquis més.
1: Ai, que mona la Regina. Pol Mallafré, com estàs?
4: Ai, molt bé, molt bé. No, he flipat, m'agrada molt aquesta frase, no?, que ha dit de vull anar a presentar les calces als Estats Units.
1: Sí, jo també ho he pensat.
4: Vull dir que fora de context la frase era com, ostres, bueno, t'ho presenta el que... Mira, Estats Units, les calces, Estats Units. Coneixeu-vos.
1: És que és un llibre que tu li diries les calces.
4: Clar.
1: Les calces.
4: I bueno, m'agafo les calces, o sigui que, bueno, molt bé.
1: Sí, tal qual.
4: No, molt bé. Molt bé. Una escriptora apassionant.
1: I,
4: sí, jo venia... Bueno, la setmana passada vam parlar amb el senyor de la FEC.
2: Sí. Vale?
4: Ja sabeu que sóc el vostre muntanyista de confiança.
2: Ai, avui el volíem tornar a trucar.
4: Mai. Ah, sí?
2: I se'ns ha passat.
4: No, bueno.
1: Ara en un moment el truquem.
4: La veritat és que ens van quedar 200 preguntes en el tinter.
2: No ens tornarà a agafar el telèfon, em fa l'efecte.
1: Això podria ser perquè vam ser reverents.
4: Que tu creus que sí?
1: Una micona.
4: Bueno, jo crec que anàvem molt embalats i ell anava amb un tempo més de muntanya.
1: Jo també.
4: I llavors, clar, al final el contrast, doncs, potser... Otres.
1: Però jo crec que tenia sentit de l'humor, eh?
2: Sí, home,
4: això sens dubte, la veritat.
2: Què tal tot?
4: Molt bé, però jo amb la falera aquesta vaig dir, mira, el cap de setmana li he dedicat a fer no un, sinó dos cims.
1: Dos cims?
4: Què em fa més il·lusió que fer un cim? Fer-ne dos.
2: Home.
4: Fer-ne dos. I si en fes tres seria increïble. Però dos d'aquests, de la federació, tal, tot.
1: Oficials, eh?
4: Oficial. Certificat. Oficial.
2: Que computin.
4: La moguda és que vaig fer servir una ruta.
1: Que no.
4: Que malíssima idea. Era una ruta, i ara us explicaré també el rotllo dels filtres que has de posar quan tu busques rutes, vale?
1: D'acord.
4: Perquè si no pots agafar una ruta d'algú que es va perdre, saps?
2: Ah, ostres,
4: clar. I jo crec que vaig agafar una ruta d'algú que anava una mica perdut. No del tot perdut, però una mica perdut. I clar, vaig estar... Bueno, jo tenia que fer 12 quilòmetres, vaig fer 17, vaig trigar 3 hores i mitja, vaig arribar al migdia a casa, però, com saps, amb ferides a les cames, xop... Bueno, una cosa... O sigui, van haver-hi moments i ja estava jo sol per la muntanya, parlant d'aquesta merda, però que acabava ja tot els 100 cims i
1: això
4: tot.
1: Això va ser el segon cim o el primer?
4: Doncs va ser entre el primer i el segon, vale? Va ser increïble. Vaig fer el primer, vaig dir, hola, que guapo, no sé què, vaig enviar un àudio a la meva dona, tal, m'estic passant increïble, sí, calculo que arribaré una mica més tard, però que sigui a mitja horeta i tal, però tal. Jo volia arribar a les 11 a casa, vaig arribar a la 1, vale? Volia arribar a les 11, dic, no, crec que a les 11 arribaré, tal, i ja està. Llavors, el lligam entre un cim i l'altre, doncs allò potser no estava molt clar, no?
1: Ah.
4: Corriols molt petits, va ploure el dia anterior, i això fa que tots els arbustos estiguin mullats, i llavors, si hi ha la maleza i no hi ha camí, has de passar pel mig, i llavors et mulles molt.
2: Fatal.
4: Bueno, cosetes, no? I llavors dintre el bosc, relliscades, bueno, pendents com que no estaven a l'agenda, saps?
1: Aquest cim va al doble,
4: eh? Jo crec que sí. A més, no era ni un cim, és a dir, que era un pujol de no sé què, era com una pedra gegant, saps? Era com de dir, bueno, aquesta merda... Bueno, no sé, tot el respecte i tal, molt guai,
2: no,
4: però...
2: No, però respecte duríssim. Cap a tu, perquè vas sol duríssim. A la muntanya.
4: Sí.
2: Aquest és un tema,
4: m'agrada molt que em diguis això, perquè jo no venia a parlar dels meus cims, sinó que venia a parlar d'un altre tema.

0: Jo venia a parlar just precisament això, consells per anar sol a la muntanya. Vull dir, ja m'he tornat un expert. He anat tantes vegades i l'he liat tantes vegades que ja crec que...
1: Diuen que no has d'anar-hi sol, eh?
0: No, mira, m'agrada molt, perquè el primer consell per anar sol a la muntanya és millor no anar-hi sol.
1: El primer check.
0: M'agrada perquè no ho has vist, o sigui, no estava en el guió. Vale. Però sí, sempre és millor fer els cims acompanyat. Això és fonamental, vale? Però si tu veus que se'm passarà l'arròs, perquè a mi és el que em passava, de pa, bueno, si haig d'esperar aquí que la gent estigui preparada o motivada, com jo, és difícil, no?
1: Clar.
0: Llavors dic, bueno, pues, si has d'anar-hi sol, pues, bueno, escolta els meus consells. Vale. Vinga, va, seguim.
2: Llavors, l'altre és... Música de consells.
0: Mirar, i una mica el que estava dient, no? El primer que has de fer és mirar les rutes més populars, vale? Dintre de les aplicacions que tinguin les més populars i, sobretot, que siguin relativament actuals. És a dir, tu li pots posar un filtre de dir rutes fetes els últims 12 mesos. Per què? Perquè és això, hi ha vegetació, i si és una ruta de fa 5 anys, potser allà ha caigut un arbre, i tots els arbustos han crescut i tal. I també, us diré una cosa, això és molt de muntanyista.
1: A veure.
0: Catalunya, això és molt de muntanyista. Si vas fent el camí i et vas menjant moltes teranyines, les teranyines provoquen si hi ha moltes teranyines és que el camí per allà no ha passat ningú i al no passar ningú et vas menjant teranyines. I això és el que t'indica que... I això és el que t'indica que vas o no vas per bon camí. Llavors, si apunteu, si hi ha teranyines, mala idea. Per allà no ha passat ningú des de fot temps.
1: És
0: val? Bueno, pot ser que sigui aquella nit, però si n'hi ha moltes... I clar, jo aquest fitne, bueno, home, ens està tragant teranyines de rato. Bueno, és igual, no? Molt bé. Però no parlem de mi, no? Bueno, llavors, molt important tenir aquests mapes en el mòbil en la versió offline. Vull dir, ho has de tenir sense l'internet.
2: Vale?
0: Important tenir-los offline.
2: Que anem a la muntanya, nena.
0: Clar, després, tu necessites mirar el clima abans de sortir de casa. Important, abans de sortir de casa, si plourà i tal, perquè clar, tu a casa teva, si plou no passa res, però allà al mig de la muntanya te'n pots arrepentir moltíssim si ets i pot ser un drama. Llavors, mires una mica una aplicació, una coseta, i ja ho fas, vale?
1: Sí.
0: Després, jo recomano també un rellotge Pepino.
2: Això ho recomanes sempre, així per la vida.
0: Sí, a mi, bàsicament, és que m'ha canviat la vida. Jo era una persona sense rellotge i amb el rellotge sóc una altra persona. Jo
2: abans, ets una persona amb rellotge.
0: Ara sóc una persona amb rellotge una mica més insuportable, bueno, o totalment insuportable, però abans... Era un tio ben tranquil, però no feia cims i no era tan feliç. Llavors, un rellotge Pepino o un GPS, algun catxarro que d'alguna manera et pugui ajudar a saber on estàs, que estiguis localitzat,
2: clar,
0: si et passen coses, que et vinguin a buscar, aquestes coses, no?
1: Correcte.
0: Llavors, necessites també, i això s'hauria de dir més, no? Però bona preparació física. No, dius, vinga, va, vaig a fer aquesta ruta, vinga, 15 quilòmetres. Bueno, tu potser no pots fotre més de 3, llavors planteja tu, mira tu bé, mira si hi ha molt desnivell. A la muntanya no mires temps, sinó mires desnivell, no? Llavors, tu mira el desnivell. Si hi ha 2.000 metres de desnivell, hòstia, pensa-t'ho dues vegades, saps? No et fotràs aquí.
1: 2.000 metres.
0: Bueno, clar, és que hi ha, hi ha rutes que són de 2.000. I llavors és com, bueno, perquè van sumant. Dius, ara puja aquí, ara puja, no sé què, tal. I estàs a 40 quilòmetres. Home, doncs potser no cal, no?
2: No.
0: Un diumenge al matí així, tonto.
2: Si no estàs en forma, no.
0: Clar, no cal.
2: Vés a buscar un pollastre a l'est.
0: Vale, i després, un altre és, no sé, subnormal. No sé si... Vale, jo crec que per mi aquesta és fonamental.
1: A veure, específica.
0: Si tu tens alguna sospita de que no sols encertar massa la manera de relacionar-te amb el món i tal, doncs millor no anar a la muntanya. Vale? Perquè hi ha penya molt rara que va allà a la muntanya i es pensa que... Bueno, no sé. O no, aquesta cosa, o que tiren deixalles por ahí, o jo què sé, no? Que veus que no saluden. A la muntanya ens saludem.
1: Clar.
0: Home, a muntanya... Ah. Ei, bon dia.
1: Sou dos, en 10 quilòmetres.
0: Clar, vaig veure a dos persones, ja està. Bueno, dos tios igual que jo. Igual. Això també és divertit, eh?
2: I anaven junts o separats?
0: Tu vas un diumenge al matí... No, aquests anaven junts. Però tu vas un diumenge al matí, això, Coll d'Esterollos, i què tal, i allà vas anar al pàrquing, aparques... A les 7 del matí només hi ha gent, homes, com jo... lamentables, vestits disfressats de capità de Catlón, amb 10.000 gadgets, barretes, per anar allà a intentar trencar-se les cames. D'alguna manera, no? Però, bueno, no?
1: Ai.
0: Després, coses que jo aconsello portar a la motxilla.
2: A veure.
0: Això és més motxilla si vas això d'excursió. Estic parlant més en clau d'excursió. Ja parlaré, jo vaig a fer trail i vaig a córrer i és una altra moguda, vale? Però jo, en aquest context més d'excursió...
2: Sí, d'anar a la muntanya a passar el dia.
0: Exacte, a la motxilla jo recomano portar-hi menjar i beure.
2: Sí.
0: Bueno, menjar i beure abans de tenir gana i set, això és important. Si tens gana i set a mig camí, ja vas tard. El cos és que ja va tard. Això ho he pres fa molt poc. ¿Vale?
1: Has d'anar menjant i bevent.
0: Sí, tu has d'anar menjant i bevent. Si el cos de cada volta et diu que tinc set i tens molta set o tens molta gana, és que ja vas tard. O sigui, el metabolisme ja fa estona que està tirant de coses que no. Eh?
2: Què recomanes? Un plàtan, una poma, un entrepà?
0: Plàtan fonamental, perquè el plàtan el cremes al mateix moment. Plàtans fonamentals, els dàtils també. Però dàtils és veritat que venen quasi tots d'Israel. S'ha de mirar. ¿Vale? Hi ha algun supermercat que no venen d'Israel i els pots comprar, saps? Que venen de Turquia i, bueno, és més agradable, ¿vale?
1: El tàper de truita de patata i ensaladilla russa?
0: Exacte, jo el tàper així de peus de porc... I aquests tàpers jo no els recomano.
2: Ostres, doncs entren molt bé, eh? Allà sí. La paradeta tècnica, una truiteta de patates...
0: Sí.
2: I un pollastet arrebossat de la nit anterior...
0: Sí. Ojo. Sí, sí. Amb això ja parlarem un altre dia de tipus de muntanyistes i tal, però jo no ho recomano perquè, bueno, jo, de fet, la meva parella és així. Vale? Agafa i porta allà ella...
2: És de les nostres.
0: Sí, ella. Sí, porta un... Va a dinar a la muntanya.
2: Clar, sí, el pícnic.
0: Sí. Ja, però per les patates, no? El vermut...
2: Sí, les olivetes i tot.
0: Les olivetes...
1: És la gràcia.
0: Bueno, sí. Molt bé.
2: A mi és el que em motiva, eh?
0: Això, ja, llavors és que ja no estem... No, t'ha de motivar a fer el cim. Tu dius, vaig a fer el check, aquest. Bueno, és igual. També recomana portar un frontal. Algo de llum més enllà del mòbil.
2: Important.
0: Frontal o un lot, vale? Jo, ara, jo fa molts anys em vaig perdre amb un amic, ens vam perdre en una ruta, i perduts no estàvem, perquè era com de pal. Bueno, sabem que tenim que anar, vam baixar una vall i tal, i sabíem que teníem que anar a dalt de la vall, que el poble quedava dalt. Però, clar, no sabíem el camí. I llavors se'ns va anar fent de fosc. No hi havia camí, i al final ens vam quedar completament a les fosques, no hi havia lluna. I llavors, clar, era tot punxes, era complicat, i llavors teníem matxeros, eren molt fumadors, teníem, no sé si, dos o tres matxeros, i es va gastar inclús la pedra del matxero. D'anar fent allò, un puntet de llum per intentar veure hi alguna cosa, no?
1: Ai, ai, ai.
0: I clar, jo des d'aleshores sempre porto com algun tipus de lot, llum, alguna llanterna, alguna cosa així.
1: Molt
0: ho
1: bé.
0: Recomano molt, vale?
1: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
0: Què més? Roba d'abric, també, important. Una miqueta. Un paravent. No cal pillar-se un anorac. No cal pillar-se un anorac, vale? Un paravent, una coseta primeta i tal, per si refresca
1: sí,
0: i tal. És veritat que tu... Sí, però tu surts de casa i dius, no sé què fa bo. A dalt del cim, quan comences a pujar, comença a refrescar.
1: Clar.
0: Llavors, fa vent i tal, no?
1: Molt bé.
0: Llavors, després, farmàcia a la bàsica, també ho aconsello, tirites, no sé què, alcohol, no sé què, vale?
1: Sí.
0: Cosetes així bàsiques, un ibuprofen.
1: 15 quilos et pesa la motxilla.
0: No, per la farmàcia a la bàsica s'ha de dir que tot pesa poc, del que estic dient. Si no agafes els peus de porc i la truita i el vermut...
1: Veus? Que amb això ja es pesaria en 20.
0: Sí. Bueno, clar. I, però tot això, la farmàcia a l'arret i cap aquí en un punyet, és quatre cosetes, vale?
1: Molt,
0: també manta
1: molt
0: tèrmica, que també la pots tenir plegadeta i tal, per si et pilla alguna cosa, doncs una manta potser l'agraeixes.
1: Sí.
0: Jo no l'he fet servir mai, no la vull fer servir mai.
2: S'han de preveure tots els possibles escenaris.
0: Vale. Vale.
1: Per exemple, un atac zombi...
0: Bueno, és que clar, et pot venir un atac zombi.
1: Bueno,
0: o et pots trobar, jo vaig trobar una vegada uns tios, però al mig de la muntanya, com el lloc molt perdut, estava baixant corrent, i em vaig trobar com a tres tios que estaven com fent carreres de camions de teledirigits, vale? Estaven allà com... Van fer com un circuit per allà dintre del bosc.
1: I de poc t'atropellen i tot.
0: Bueno, sí, no, estaven però motivadíssims. A mi em va fer una mica de por al començament. A més vaig dir, vinga, adéu. I ni saludaven ni res. Gent molt rara.
2: Escolta, que avui hem tingut canvi d'horari perquè ara a les 7 has d'estar al CCCB.
0: Sí, correcte. Haig de marxar pitant. Mira, i acabo. I per últim, el piti és millor fumar-se'l de baixada. Aquest és el meu últim consell.
1: El piti,
0: per si, home, si fumes un cigarret...
1: De pujada no.
0: De pujada no, sempre de baixada. I ara, vinga, que vagi molt bé.
2: I guardar després la borilla.
0: S'ha suposat, amb els cordons de la sabata.
1: Ah, mira! Bona.
0: Aquí
1: quin truc, veus?
2: Bona.
1: Pol Mallafré, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve. Encara no marxem, ens queda una hora més de programa. Tenim aquí Pau Roca, Mercè Martínez, de La Promesa.
2: I d'aquí una estona també tindrem a la Judit Martín.
1: Efectivament. Teatre, cinema, del bo, aquí, a l'Entrellat. Fins ara mateix.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. El Departament d'Educació ha xifrat en un 34,77% el seguiment de la vaga, segons dades de les 5 de la tarda, amb la informació aportada pel 91% dels centres educatius. USTEC ha elevat el seguiment de la vaga, que és pel conjunt de Catalunya, al 70% amb dades recollides fins les 11 del matí. I precisament en aquesta jornada de vaga dels professors a tot Catalunya, el president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, ha demanat respecte al diàleg i qui vol anar a treballar, Climent Sabater.
6: Segons Antoni Cañete, reduir la reivindicació del personal docent a un tema salarial és fer un enfocament populista. El president de PIMEC ha demanat als sindicats convocants de la vaga d'avui respecte pel diàleg i pel dret dels ciutadans d'anar a la feina.
7: Avui n'hi ha molta gent que no ha pogut anar a treballar. També és un dret. Demano, en aquest cas, que n'hi hagi això, sensatesa, i jo crec que n'hi han hagut algunes organitzacions que s'han assegut, han negociat i han arribat a un acord. Els que no s'asseuen en una taula o els que d'alguna forma no fan, lògicament jo demano també que n'hi hagi una responsabilitat al diàleg, a la concertació, a l'acord i al desacord.
6: El president de la patronal de les Pimes ha defensat la inversió prevista pel govern de 2.000 milions d'euros per millorar els salaris dels professors i també l'acord assolit entre l'executiu i els sindicats UGT i Comissions Obreres.
5: Gràcies, Climent. I des del migdia hem estat molt pendents d'aquesta explosió d'una bombona de butà aquesta tarda al barri del Poblenou a Barcelona. Dues de les 11 persones ferides tenen cremades greus, tot i que no estem per la seva vida. Els bombers de Barcelona han descartat danys estructurals greus a l'immoble, però el pis on s'ha originat el foc i dos habitatges més han quedat inhabitables. 9 persones més han estat evacuades de l'edifici i ateses pel sistema d'emergències mèdiques, el SEM, i a més l'explosió ha afectat el subministrament d'aigua i llum, i els serveis socials municipals treballen ara per reallotjar els veïns afectats. La gestió de la crisi pel brot d'antivirus detectat al creuer Ondius ha format part de la sessió de control al govern central al Senat. Les tres preguntes dirigides a la ministra Mònica García han carregat contra l'actuació de l'executiu, mentre que la titular de Sanitat n'ha tret pit. Explica'ns, Míriam Andreu.
8: Des de la coalició canària s'ha tornat a acusar el govern d'encobrir casos positius al creuer, tal com ha apuntat el president canari. García, però, ha recordat quins protocols es van seguir i que es va començar amb les PCR a les persones asimptomáticas. Escoltem Pedro Manuel Sanginés y la titular de Sanidad.
9: ¿Por qué no se realizaron test PCR a todos los pasajeros durante la escala en Cabo Verde o se exigió hacerla antes de que se embarcaran en Tenerife?
10: Aquellos pasajeros que eran sintomáticos cuando estaban en Cabo Verde. Todos esos pasajeros se bajaron del buque en Cabo Verde y luego, bajo una petición que nos hizo la Organización Mundial de la Salud para llegar al puerto seguro más cercano, se habilitó el puerto de Granadilla.
8: Precisament sobre l'acceptació per part de l'executiu del fondeig del creuer a Granadilla, el grup socialista de la Gomera ha qüestionat el canvi de parer, ja que en un primer moment no es considerava aquesta possibilitat. La ministra ha apuntat que Espanya estava més preparada que Cap Verd per fer-se càrrec de la situació. També ha insistit que el nostre país forma part del reglament sanitari internacional que ens obliga a cooperar.
5: Gràcies, Míriam. D'altra banda, fem un apunt en relació a aquesta casa, perquè la nostra companya Conxita Casanovas ha estat guardonada amb la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona en reconeixement de la seva trajectòria professional i la seva vinculació amb la capital catalana. En declaracions a aquesta casa, Ràdio 4 ha valorat així el guardó.
11: Immensament feliç, molt feliç, agraïda, honorada. M'emociona molt aquesta distinció que ve de la ciutat on he nascut, on he crescut i que defenso apassionadament cada vegada que puc. Una ciutat amb un potencial cultural que la fa imbatible i només ens ho hem de creure. Aquesta és la meva filosofia, la que aplico tant a la ràdio, va de cine, Premi Sant Jordi, com al festival de cinema que estem fent créixer, el Barcelona Film Fest.
5: I a aquesta hora també estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil demana precaució i manté activada l'alerta del pla Inuncat. Així que ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Per una banda, aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que, per exemple, a l'extrem nord tenim ara molt carregades l'autopista C58 i la C33. Per exemple, a l'extrem sud, vies com l'autovia A2, l'autopista del Garraf, C32 o la B23, també força carregades en tota aquesta àrea propera a Barcelona, o la zona del Vallès, l'autopista AP7, la C17, també parlem de retencions habituals, però que hi són a aquesta hora de la tarda. Però és que, a més, tenim una incidència que volem repassar, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a l'altura de Fogars de la Selva, en sentit nord, en sentit Girona, només hi ha un carril obert al trànsit. Això vol dir una cua. Els vehicles amb prou feines es mouen durant més de 9 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Per tant, problemes, com us dèiem, en aquesta autopista AP7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Doncs també és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
13: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
14: Amb Xavi Freixas.
13: Hola, Picó!
15: Estan caient ruixats molt forts.
13: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
15: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
13: Bon dia.
15: Bon dia per algú.
16: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
17: Puc dir una cosa?
13: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen sí. Els tertulians. Avui Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
18: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
13: Doncs moltes gràcies.
14: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
13: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
19: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
19: Compromesos amb la bona informació.
4: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, 7 minuts passen de les 6 de la tarda. Més que la meva sang. I el 21 de maig s'estrena al Teatre Borràs La Promesa, la nova comèdia de Sixto Paz.
1: La Promesa, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, dirigida per Pau Roca i protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira, ens explica la història de cinc amics que es retroben en una festa temàtica dels anys 90. Una festa que comença amb molts hi-hi's, ha-has, però tot es complica quan l'anfitriona el revela que els ha enverinat a tots.
0: Riu, Mercè Martínez, que ja està aquí. Com estàs, Mercè? Molt bona
2: molt
0: tarda.
2: Bé, bona tarda.
0: També Pau Roca, director de La Promesa. Com esteu?
3: Molt
0: esteu
3: bé.
0: En plens assajos.
2: Sí, sí, eh?
0: Heu
2: estem
0: sortit
2: mans
0: de
2: la feina.
0: Per venir aquí.
3: Hem sortit de l'assaig, hem agafat el taxi, ara fem l'entrevista i tornem a l'assaig.
2: Si sí, ens permet el diluvi arribar. Sí, no sé si anirem certament amb taxi o amb barca.
0: Com van aquests assajos de la recta final?
3: Molt bé, és l'última setmana. O sigui que, bueno, ara estem empastant-ho tot i comencem a veure tot el xurro seguit, diguem, no?
0: Ja.
3: Perquè sempre estàs com compartimentant-ho. I ara ja estem sumant-hi totes les capes.
0: I funciona? O què?
3: Encara ho he de veure, encara ho he de veure.
0: Sí, eh? Ara quan torneu als assajos ho veureu, no?
2: Ara farem un passi, et trucarem i t'ho diem.
0: Correcte.
1: L'última setmana d'assaig. En el món del teatre, quantes setmanes s'acostuma a assajar?
3: Mira, en el teatre no públic s'acostumen a fer 6 setmanes. 7 és ideal. No? Però menys de 6 no és convenient, la veritat.
1: No és recomanable.
3: Exacte.
1: No,
3: nosaltres
2: sempre et falta temps al teatre. I quan sembles, dius, mira, aquesta arribarem bé, sempre passa alguna cosa que dius, no arribarem
0: bé. Bé, La Promesa, comença amb una festa temàtica dels anys 90, 5 amics que fa molt que no es veuen, es retroben per recordar vells temps, els hits musicals de l'època, però el que comença com una celebració s'acaba transformant gairebé en un mal son, perquè l'anfitriona revela que els ha enverinat a tots. Té la marinera, amb el punt de partida.
2: El plantejament ja és pam, no?
0: Clar, com a actriu, això ja et deu ajudar, no? El canvi aquest de, us he enverinat, vinga.
2: No, clar, és que és un viatge. És això, entres hi-hi-ha-ha, quin bon rotllet, amb les dinàmiques, no?, de cada personatge, d'aquest grup d'amics, que és una mica peculiar, no?, també. Vull dir, n'hi ha, el meu personatge és anar fotent mocs tot el rato, els altres, bueno, un que és més enamoradís, l'altre, bueno, tenim cadascú, doncs, la seva personalitat. I quan esclata el còctel és com, què?
3: I el primer no s'ho creuen, no?
2: És un viatge que et va portant, vull dir, que és com tobogant, no?
0: Ja.
2: Entres i a veure on acabem.
0: I el motiu pel qual l'enverina s'acaba sabent o no?
3: Oh, i tant.
2: Sí, i tant que sí. Sí,
0: i tant que sí.
3: Sí, així com expliquem, sense cap pudor, que, no?, que en el minut ni tan sols el 15, sinó més endavant, doncs hi ha un enverinament col·lectiu, el motiu millor no explicar-lo.
1: No, clar. No farem spoilers a gairebé 2 setmanes de l'estrena. Seria una liada guapa.
0: Home, però sí que La Promesa parla sobre el pas del temps, no?, els privilegis, l'amistat, la crisi de l'edat adulta. La Promesa fa una crítica divertida, també punyent, sobre la generació X, no?, tots aquells nascuts entre els 60 i els 70. Jo estic allà.
3: Sí, sobretot seria la gent que ha sigut jove en els 90.
2: Sí.
0: Bé.
3: Diguem, no?
0: Bé.
3: Que t'hi cap, o sigui, algun
2: nosaltres
3: millennial...
2: També hi som.
3: T'hi cap algun millennial i t'hi cap alguna generació X, no?
0: Clar. Sí. I és una crítica cap a aquesta generació? És un mirall?
3: Mira, són 5 personatges que podrien ser absolutament menyspreables.
0: Tots, eh?
3: Sí. Però com jo crec que tots, si tiben de la nostra pitjor part, ho podríem arribar a ser, no?
0: Yeah.
3: Però sí que és cert que el punt de partida són gent que es coneixen de tota la vida, concretament des del CAU, per tant, es van conèixer en un entorn, doncs, de valors, no?, i que això els ha unit sempre, però que amb el pas del temps es tornen a mirar els ulls i diuen, però en quins hem convertit, no? Són gent que potser ara mateix són més individualistes que mai, que, bueno, que el cinisme els hi surt sols, no? Hi ha certa deshumanització. Llavors, la protagonista que pretén enverinar-los, bueno, vol parlar d'això. No?
0: Clar.
2: I sí que hi ha un punt, no?, de la generació X que jo m'hi sento identificada amb aquesta cosa de... una ambició, que en el meu cas jo me la considero i me la reconec sana, no? Una ambició de dir, no, vull aconseguir no coses, sinó reptes, no? Però aquest grup en particular és un grup que estan en una posició molt benestant.
0: Privilegiada,
2: que,
0: no?
2: Sí, i que és més d'aconseguir coses que no pas reptes a la vida, no?
3: Ja. Exacte.
2: És l'ambició, però en el mal sentit.
1: A més, és una generació, la X, que potser ho ha tingut més fàcil que la de després, que la millennial.
2: A veure, parlem-ne, encara estem vivint i lluitant, eh?
0: Que m'hem passat l'heroïna, eh?
2: Sí, sí, hot, sí, eh? Sí, sí.
1: Però era molt petit.
3: Es parla de la ruta del bacalao, també.
0: Això també és veritat.
2: Sí, sí, sí.
0: Quina música surt? Perquè, clar, es fa referència als 90, no? Quina,
3: sí.
0: Què hi surt?
3: Doncs surt Chimo Bayo.
0: Sí. M'encanta.
3: T'has sonat una?
2: Nirvana.
3: Que sobretot li agrada el personatge de la Mercè.
2: Sí.
3: Chimo Bayo és molt divertit perquè posem la tia Enriqueta.
2: Aquelles rimes impossibles, eh? Sí. Us en recordeu o no?
0: Com era?
2: Uno, que no pare ninguno.
3: Dos, nos movemos los dos.
0: Jo l'he vist actuar en directe a Sòria.
2: Hòstia,
0: cantant això, a Chimo Bayo, amb un traje tot de llums.
3: Quina meravella.
0: Llums, però llums, no traje de luces de torero, no. Traje amb llumetes.
2: Com aquells de Sabadell que ballen, no?
1: Exacte. L'any passat, Chimo Bayo va actuar a Roses.
0: Veus?
1: I tu no saps la que es va...
0: Que sí que
2: bogeria,
1: però va ser molt bèstia.
0: Una capacitat de convocatòria que
1: riu-te'n,
0: el Chimo Bayo.
3: Doncs sí, doncs a través d'aquests hits musicals, del sentit de l'humor que tenen els personatges, doncs sí que volem arribar a explicar aquesta crítica, no? Perquè no els podem fer només menyspreables, no? Han de ser un grup de persones que tu vulguis passar tota l'hora i mitja amb ells, perquè tu passes molt bé, són molt irreverents. Evidentment diuen coses molt políticament incorrectes i això també ens agrada, poder-ho estar experimentant, la veritat. En els assajos de vegades diem ai, Déu meu, perquè la diuen de l'alçada d'un campanar, però és veritat que la diuen uns personatges que estan una mica perduts, no?
0: Clar, Mercè, com és el teu personatge?
2: El meu personatge... És cínica. És...
0: No pots dir molt, no?
2: No.
0: A veure.
2: El meu personatge és cínica, és molt punyent, és molt assertiva. M'agrada molt una frase de soc l'única que té fills aquí i aquí es fa el que digui jo i punto. No?
1: Digue-ho, personatge de la Mercè. Digue-ho, clar
0: molt
1: que sí.
0: Bé.
2: No, i és un personatge que remena les cireres, que va una mica un pas més endavant que els altres.
1: És la llesta.
2: Sí. Dels menyspreables és la dona, saps què et vull dir?
0: Clar, i parlar dels 90 a Barcelona i no parlar dels Jocs Olímpics és impossible.
3: Exacte.
0: Els Jocs hi són molt presents, oi, a la promesa?
3: També es fa referència als Jocs, es fa referència als Manel... No? Sí, que van treure un disc als 90, es fa referència a què més dels 90, és que és constant. És que, clar, no em vull dir.
1: Explica'ns com van ser els teus 90.
3: Els meus 90?
1: Sí, com els recordes?
0: Tu eres jovenet, els 90.
3: Sí, sí.
1: Quina edat tenies?
3: Bueno, jo el 92, mira, a mi em van operar de peritonitis, que és l'apendicitis
1: liada.
0: Sí, hòstia.
3: El dia de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona es va complicar molt.
0: I quants anys tenies?
3: 9.
0: 9 anys.
3: I vaig sortir el dia de la clausura.
1: Què dius?
3: I vaig viure tots els Jocs Olímpics...
0: A l'hospital.
3: A l'hospital, i em vaig xupar tots els esports.
0: Clar.
3: I crec que m'ha condicionat molt perquè m'he convertit en un boig dels esports en general.
1: Llavors, no, què creus que dirà Florentino Pérez a la roda de premsa d'ara?
0: Estem pendents.
2: No sortim,
1: encara no crec.
3: No vull dir que ho crec, però sí que crec que serà de parlar, perquè no ho estic sentint als mitjans, que està molt a prop al final de Florentino.
0: Què dius, home? Què dius, home?
3: Sí. I
2: però
3: això...
2: no és aquell d'aquells que acabarà morint, matant?
3: Crec que no. Crec que...
2: Farà un pas intel·ligent.
3: O sigui, crec...
2: Vols dir?
3: A mi m'ha arribat per gent de los grandes pasillos del Bernabéu.
2: Ah, perquè tu tens contactes.
0: Però, sí?
3: Que li quedava un any màxim.
0: Però això és com Ana Rosa Quintana, que també diu sempre un any i no...
3: I
1: el Jordi Basté.
3: Que la seva gran derrota a la vida ha sigut no confiar suficient en els seus fills per fer un traspàs hereditari.
0: Però això és fortíssim, o sigui, una dinastia, no? Ara monàrquic, el Real
3: ell
0: Madrid
3: era el
0: monàrquic.
3: Que volia fer.
1: És un col·laborat, llavors, familiar. Bueno, boníssim, el titular del minut a minut del Mundo, la compareixença encara no ha començat, per tant, ja van amb retard. El Mundo diu, periodistes de medio mundo abarroten la sala de premsa. Bueno, ja continuarem, d'això anem a la promesa. No, no? Anem a la
0: moguda. Com hem passat de la promesa bueno, a Florentino
1: Pérez? Perquè Pau bueno. Roca va passar... tot els Jocs Olímpics de Barcelona ingressat per
3: exacte. Una fritanitis. I com era els meus 90? Doncs jo també vaig anar al CAU.
1: Clar, clar.
3: I a més el CAU em va marcar molt. I tinc aquí amics no. Encara que comparteixo. I bueno, sí que ens van marcar coses que vam aprendre allà. No? Les penes que passes sota la pluja muntant una tenda i patint en una excursió i tal, sí que et forgen d'alguna manera.
2: I els valors, no? Una
3: mica. Sí.
2: Jo també, el 92, jo estava de ruta amb el CAU. Jo també vaig que anar
3: fort.
2: Al CAU, sí, sí. I pràcticament, mira, no me'n recordo de res dels Jocs Olímpics perquè estava per un altre tema. Jo era més gran i estava pioners, no?
3: Uau!
0: Sí. Clar, però després ve el temps, les ferides, la maduresa i potser ens oblidem, no?
3: Sí, en aquesta obra sí. Segur, en aquesta obra, com crec que ens passa en certa mesura a tots a la vida, doncs, bueno, et vas distanciant cada cop més del teu jo adolescent.
2: No.
3: I en aquesta obra, bueno, es planteja si creuen que el seu jo adolescent estaria orgullós de qui són ara mateix, no? Sí. Bueno, és una pregunta
2: creus?
3: que pot ser naïf, però que no està malament plantejar-se-la, no? Sí.
0: El teu jo adolescent està orgullós de tu, Pau Roca?
3: Jo crec que en general sí,
0: però que
3: em diria, hòstia, nano, com l'has liat aquí. Sí, sí.
0: Amb la promesa?
3: No, en algunes coses de la vida, segur. Però sí.
0: I la teva adolescent, Mercè?
2: Jo crec que sí, que estaria orgullosa. Sí, sí. A veure, m'he entrebancat algun cop, important, però m'he mantingut bastant... ferma amb el que volia ser i amb el que aspirava, no?
3: També he de dir que a la promesa el seu personatge també sosté que estaria orgullosa la
2: és
3: seva...
2: És que estic tan immersa en el personatge que ara
3: seu
2: ja
3: jo adolescent.
2: He perdut ja el
3: per
2: nostre.
3: Tant, en certa manera, tapa. Ja. Tapa responsabilitat.
1: Ja. I ets assertiva també, Mercè, com la teva personatge?
2: Jo et diria que no. El meu nòvio et diria que sí.
0: Escolta, i dona gust poder fer un personatge fotent mocs al personal?
2: Sí, però això és una cosa que últimament m'estan donant molts personatges que amb molt de caràcter i molt de mocs, i a mi és una cosa que em costa, perquè a la vida real jo no em foto tants de mocs. Ja. I avui justament, saps? Dic, és que jo, a mi m'agafa, em surt una hippie cumbayana, saps? Que tinc super integrada... que em costa, però...
3: Jo crec que el moc no li costa, perquè té molta força, no? La Mercè té molta presència, i la seva manera de dir també és superdirecta, però...
2: Perquè em tinc una quilla amagada, una mica.
3: Però sí que és interessant...
1: Les dues sabadelles això ho tenim.
2: Exacte.
3: Que com a companya, que això, bueno, entre companys de teatre ho valorem molt, sempre està mirant els ulls de l'altre, no? I de vegades jo sí que li demano que com a personatge que no cal, saps? Que ella tira milles i l'altre ja s'espavilarà, no? Mm. Però ella sí que...
2: Sempre faig
3: molt...
2: foco a tothom.
3: Sí,
2: qui li toca parlar, tu? Jo et miro.
3: Exacte.
0: Escolta, la promesa combina humor i intriga, eh?
3: Sí, sí, al final, clar, el tema de... No? El detonant del verí...
2: Clar, clar.
3: Crea un compte enrere, clar, no? I a partir d'aquí es podria considerar també un thriller.
0: Ja.
3: Que passa que és tan esbojarrada la comèdia, o sigui, Sixto Paz i jo com a director no n'hem fet cap així, eh?
0: Uh-huh.
3: És molt passada de voltes. I llavors, clar, comencen a sorgir proves que són peripècies al final, no? Uh-huh. Que tenen a veure amb el CAU, que tenen a veure amb els 90... I clar, aquests personatges es veuen obligats a fer proves que poden semblar ridícules, però perquè al final tenen una pistola apuntant-los al
0: totalment,
3: cap, no? Que és
0: faries qualsevol cosa, no?
3: Sí, clar. Llavors és un compte enrere, sí, però molt, molt passat de voltes.
0: I què és més difícil, fer riure o aconseguir aquest clímax d'atenció? Què costa més?
3: En aquesta obra, en concret, la veritat és que crec que els diàlegs estan tan bé que crec que hi ha molt humor i a part ells els serveixen molt bé. Tot l'altre sí que hem de construir-ho d'escena a escena, no? Hem de crear la bola de neu. En canvi, l'humor jo crec que sorgeix bueno, de la vostra facilitat i de que els diàlegs són molt, molt afilats.
2: Sí, que és una cosa, a més, que a les prèvies, no, la primera setmana, anirem ajustant amb el públic, perquè no sabem com respirarà això. Vull dir, tu la tires, però no saps si hi haurà una reacció. I aquesta primera setmana no serveix una mica per això d'anar ajustant.
3: Sí que és veritat que riem als assajos. Sí. Per tant, això ja
0: és un indicatiu, no? Sí. Que les coses
2: van bé. El Marc Rodríguez fa molt riure.
1: Sí. És que és molt graciós, ell ja de per si.
2: És molt graciós.
1: Sí, sí. Això del públic també és molt curiós, perquè en funció de qui parlis ja té com una anàlisi, un estudi de mercat, que et diuen, mira, és que si quan hem fet giros d'aquí agafen com millor, tenen, són més... Saps allò? Que estan més engrescats. Sí. Els que venen dijous no acostumen a tal, els del divendres i el dissabte sí. Els de... Que dius, però això del públic és fortíssim.
2: Però això ho notes, eh? És que és molt fort. I trobo que en els últims anys ja ha anat variant. Per exemple, el públic abans de diumenge tarda era com més apalancat i ara el públic de diumenge tarda està molt entregat, per exemple. Però notes que el de divendres nit ve més cansat, a veure...
1: Sí, clar, i té tot el sentit, clar.
2: I abans era just al revés, però sí, hi ha unes tendències generals, no, amb el públic?
1: Que fort. I com us arriba la promesa? Mira, ja tenim a Florentino aquí.
2: Què diu?
1: Convoca eleccions.
0: Convoca eleccions, eh?
1: Ostres, que fort.
2: No voy a dimitir.
1: Convoca eleccions.
2: Bueno, diu
3: no
2: el Pau.
3: Voy a dimitir. No voy a dimitir.
0: Home, però no fitxa un nou entrenador, convoca eleccions.
3: Va, el d'entrenador serà dilluns, no, el Mourinho? Però bueno,
0: i què dèieu de la promesa? No voy a dimitir. Mira, tenim un àudio, Florentino Pérez. Ah, no, és en directe, m'estàs dient, eh? Mira, l'àudio de Florentino Pérez, a veure.
4: Que dicen una cosa y se la cree la gente. La gente me cree a mí.
2: Ay, qué picho fuera de test.
4: Es que, hay que los periodistas, algunos, yo no los conozco a ustedes, o sea que no puedo hablar de todo, pero vamos, sí, se creen que ellos intervienen en las decisiones del club porque...
0: Es extraordinario que convoque eleccions, diu Pau Roca. No li tocava, no? No era la fi del seu mandat, no.
1: Mira, la frase exacta
0: està... A veure si tens raó.
1: Muchas gracias a todos por su asistencia. Lamento decirles que no voy a dimitir, voy a convocar elecciones. Aquesta està la frase.
0: I es presenta a les eleccions? Esperem que sí, no?
1: Sí, home. Sí, ja ha anunciat que es presenta la reelecció.
2: Però ja ens està bé, no?, que segueixi, sí. En certa manera, tants dic. Va.
1: Ahir la Rua ens va semblar veure des d'un balcó en Ramon Madaula.
0: Sí.
2: Ah, sí?
1: Sí.
3: Molt raro.
0: Molt raro, eh?
1: En un balcó, em vaig imaginar que era casa seva, eh?
0: Però és que eren les 5 de la tarda.
1: Bueno, si no era Ramon Madaula, Ramon Madaula té un doble.
0: Era el seu germà.
3: Però no viu a Barna.
2: No viu a Barcelona, el Ramon.
0: Doncs ja semblava moltíssim. Escolta, repartiment de la promesa. La Mercè, l'Edu Buch, la Dordo Lloberes, el Marc Rodríguez, la Carol Rovira... Tu tenies clar aquest repartiment? Havien de ser ells els 5 protagonistes?
3: No.
0: Per què riu la Mercè, que hi ha una intrahistòria? Vale, molt bé, diu no. Què, no,
3: bueno,
2: perquè ha anat variant, no, això?
3: Ha anat variant, però bueno, estem encantats amb aquest repartiment. Sí, perquè...
2: És el que hi ha ara, ja no et pots fer enrere, Pau.
3: Sí, fa molt que hi havia un altre repartiment i, bueno, hi van aparèixer altres feines, logístiques familiars i tal, llavors hem acabat aquests. La Mercè no hi era des de l'inici.
2: No, mira. Jo vaig ser l'última. Ah, no vaig ser l'última.
3: No ho sé.
2: No? L'Edu va ser l'última.
0: Sí, o sigui, hi ha hagut canvis, aquí.
3: Sí. Però vaja, des del primer dia, saps, estan tots
0: ens adaptem. I com és treballar amb el Pau, Mercè?
2: Molt bé.
3: Vinga.
2: No, en sèrio, molt bé. O sigui... Jo m'imaginava una cosa, tenia una idea preconcebuda i des del primer moment ja te la va resquebrajar, ja te la va trencar i lo guai és que treballa molt al superdetall i té les coses claríssimes des del minut zero, cosa que s'agraeix quan tens tan poc temps. Clar. Perquè si tinguessis 8 setmanes tens temps de provar, de remenar, d'equivocar-te, i aquí ara mateix no en tenim de temps d'equivocar-nos perquè és ja. Per tant, agraeixes que hi hagi algú al timó que tingui les coses tan absolutament clares i amb una línia tan, no, tan directa i tan fàcil.
0: Pau, i la Mercè, com es dirigis?
2: Un desastre, no parlis.
0: Per això la vas agafar la penúltima.
3: Pam! Mira, jo, clar, l'altre dia t'ho vaig dir així superràpid, però a mi em sembla un papino d'actriu, perquè té una força que suposo que ets conscient que la tens, però que amb molt poc fot un pet que allà es calla tothom, saps? Uh-huh. I a part d'això, bueno, és molt corranta, és molt, molt corranta. I com tots els altres, això he de dir, ho està posant molt, molt fàcil. Això sí que és d'agrair. Que bé.
0: Escolta, fan microsilencis perquè està entrant a l'estudi Judit Martín, amb qui de seguida parlarem de Pizza Movies, però per anar acabant amb la promesa, del 21 de maig estrena fins al 12 de juliol al Teatre Borràs. Fareu gira? Després?
3: Sí, seguríssim. Molt,
2: molts bolos ja tenim.
3: Sí, mira. Sí, ja hi ha bolos i encara falta per la gira. Falta,
2: encara serà... es pot omplir més.
3: Sí, serà després de gener.
2: El gener, que... sí.
0: Molt bé.
1: Escolta una cosa, abans que marxi el Pau, jo necessito fer-li una pregunta. És que jo sóc molt fan dels seus restaurants. Però tipus fan, que jo crec que vaig ser de les primeres que van al primer.
3: Olé.
1: Ah, sí. Cada vegada més complicat trobar taula. D'altra banda, però escolta una cosa, com acabes a la cuina? Com ho compagines amb el teatre? Com és això?
3: Bueno, això ve de ma mare, que ha sigut cuinera tota la vida, professional. Llavors em va posar el cuquet, no? Ja no només com a interès, sinó com a gaudi, no? La meva relació amb ma mare, i un cop jo ja no vivia allà, s'ha seguit consolidant a través de viatges junts, anant a halar llocs, de menjar junts a Barna sempre que podem... Hi ha molts amics meus també, i llavors em va anar naixent, no, el somni, però és que jo només volia fer el primer.
1: I en teniu tres en pocs anys, sí, és que ho heu patat molt bé.
3: I la Muriel, que la Muriel també estem molt contents, que està a Gràcia, que també és la seu com de Sixto Pad, i és un lloc que ho ajunta una mica tot, no, la part gastronòmica i la part cultural. Però sí, volíem fer una marisqueria de barra petita i senzilla. I mira, ha anat tan bé,
0: sí,
3: que clar,
0: clar que hem anat obrint. On hi ha més negoci, a la restauració o al teatre?
3: En el teatre costa molt que t'arribi a anar bé. Però quan et va bé, cuidado, eh?
0: Ah.
3: Cuidado. Ojo, que d'això tampoc se'n parla.
0: La promesa, promet. Promet molt. A partir del 21 de maig, Pau Roca, Mercè Martínez, moltíssimes gràcies als dos
2: per convidar-nos.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
3: Adéu. I ara ens

0: I continuem amb més comèdia, perquè aquest pròxim divendres 15 de maig s'estrena als cinemes la pel·lícula Pizza Movies.
1: Una pel·lícula protagonitzada per Judith Martín i Berto Romero i dirigida per Carlo Padial, que ens explica la vida de la Thaís, que es troba immersa en una crisi professional. Ella, farta de la seva feina com a crítica de cinema, obre un nou negoci amb el seu marit, l'Alan. Ho deixen tot per muntar una pizzeria. Mira, sembla la vida del Pau Roca. I obren una pizzeria inspirada en el cinema de Hollywood. Una passió que comparteixen.
2: Bueno, ya está.
3: ¿El qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería? Por
2: pizzería
3: favor.
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima, ¿eh?
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
6: He puesto que...
2: Gracias. Eres italiano.
6: De Albacete, pero tengo familia.
2: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
7: Yo creo que hay que ser su norma para abrir una pizzería.
8: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
2: ¿Sabes qué película es esta?
9: Jurassic Park.
10: Mira los comentarios.
3: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
0: Saludem Judith Martín, la Thais d'aquesta Pizza Movies. Com estàs, Judith?
11: Molt bé.
0: Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: Escolta, la Thais, aquesta dona que s'aproxima als 50 amb una crisi no només professional, també del cicle vital que està visquent i del que més es queixa és que se li hagi caigut la cara, entre altres coses.
11: I no sap quan. El que més li molesta és que no sap en quin moment no estava atenta. Quan se li va caigut la cara, no estava atenta.
0: Com ha passat això,
11: com ha passat?
1: En què moment?
11: En què moment?
0: Com d'identificats ens trobarem amb aquest personatge, Judith?
11: Home, totalment. Jo crec que, o sigui, la cosa és que en aquest cas parla de la professió del periodisme, que us vull contar.
0: Sí, senyora.
11: No? Que cada cop està pitjor, més mal pagat, i cada cop hi ha menys sitios de treball en aquest sentit. Però, clar, però és veritat que si es parla del periodisme cultural, però que qualsevol sector, i amb la gran majoria de sectors laborals, estan com molt a la baixa. Mm. Llavors, es tracta una mica d'això de trobar-te, que és una... trobar-te una professió que igual t'agrada però que veus que no, que cada cop va pitjor. Yeah. Llavors, com aquestes coses que jo crec que en aquest sentit ens podem sentir molt identificats. Clar. Perquè tot i que a mi, per exemple, a mi em van bé les coses, igualment sempre estic com somiant amb negocis absurds.
0: A veure, és com quins?
11: Bueno, és com dir, per exemple, amb uns amics un dia parlàvem de les samarretes, de montar samarretes. Esto es un clásico. Sí. A mí me encantaría. Yo, como tengo alma de diseñadora y alma de artista, pero que se quedó ahí en una cuneta, hostia, samarretas chulas, me encantaría diseñarlas.
1: Oye, y en frases divertidas, upaterías.
11: Clar, bueno,
1: no descartis aquesta via de negoci, bueno, Judith, no ho descartis.
11: Bueno, la cosa és que parlàvem d'això i era com, hòstia, pues camisetes imperio, no? Con que això no fa ningú. El imperio de la camiseta, es diria, no? El negocio. Coses d'aquestes. Tinc una col·lega que ella va dir, jo quiero hacer repostería ahora, és actriu, però va dir repostería. Perquè, clar, el sector a mi me va bien, és verdad, però el sector d'actor, actriz, és molt dur.
0: Duríssim.
11: Sobreviure.
0: Duríssim.
11: És com... Has d'estar ja com molt pendent de terceres persones o inclús del teu projecte. Jo no dic de trucar, eh? Sí, perquè jo vull dir que també he generat espectacles meus, però que et surtin bolos, tancar un bolo...
0: Bueno,
11: és igual, què t'ho vull contar?
1: Clar, a més és aquesta cosa que no només has de demostrar amb la teva feina, sinó que a la vegada t'has de saber vendre.
11: Clar,
1: i pots ser molt bona actriu, però de relacions públiques per tu mateixa.
11: Exacte, en estas estamos. Però vull dir-te que sí, que igualment és com una cosa... És com la pel·li va d'algú que té una fantasia de deixar-ho tot i començar un negoci tonto i que diu, sí, ho faré, i ho fa. Molt poca gent, no?
0: I aquest concepte d'un restaurant de pizzas inspirat en pel·lícules, això deu existir, no? Això ja ho hem
11: fet, suposo que sí. Saps que fa poc vaig descobrir que hi ha una pizzeria a Castelldefels, que a més és com molt famosa, em sembla que es diu Casanova, que té a la carta una pizza que es diu Pizza Pallasso, i és una pizza amb cara de pallasso.
1: Mira!
11: És per crius. Però jo la vaig demanar, evidentment. Perquè, home, quiero ver esto. Sí, sí, el tomate cherry es fadanàs, per exemple.
1: Oh, pues, era bona?
11: Estava molt en sintonia... sí, sí, sí, boníssima. Però vull dir que està molt en sintonia de... de la pel·li, tot i que no va de... Sí, el que sí que hi ha són pizzeries que posen noms a les pizzas.
0: Sí.
11: D'això sí. Deu haver-hi milions.
0: Exacte.
11: Del rotllo de pizza, lo que el viento se llevó, o pizza, sí. Tal. Però luego, luego la pizza és una quatre estaciones. Sí, t'explico? Sí. Tu li poses el nom que vols, pues això passa. Però jo crec que això... No sé si existeix, però jo crec que, hòstia, és una idea lanzada ahí que...
0: M'encanta Alberto Romero, no?, quan diu malíssima idea.
11: Malíssima idea.
1: Però ell s'acaba bueno, llançant per amor, no? Una mica, acaba cedint.
11: Sí, acaba cedint per amor. Que aquesta és la gràcia de la peli, que és una cosa que es reivindica molt, que el Garlopa dia del director i la DC fet els dos guionistes, tal, reivindica molt, que és com una peli sobre una parella que, o sigui, que no és que estigui en crisi, perquè és un clàssic, no és gens cínica, no habla con cinismo de l'amor, no. Es una pareja que se quiere y supera la crisis en pareja, claro. Que no es una pareja en crisis, que es muy diferente. ¿Te explico? Bien. Pues va de eso. Y digo en Case que una pareja que se quiere es un acto revolucionario, ¿no? Avui en día.
0: Sí, com, tal cual.
11: Clar, en ficció, ara és com que estem molt acostumats a veure coses com molt destroyer, d'en plan, sí, los ricos, però los ricos, no? Com aquesta Succession, o sea, o White Lotus, que és un poco de... Vamos sí. A esta pareja que és tan ideal, però por dentro està pudriendo, no? Mm. Estem com ja molt... Crec que ja estem... La bombolla aquesta està a punt de
0: reivindiquem patar. Reivindiquem l'amor, l'amor real.
11: I reivindiquem també les coses bonites i hacer comèdies d'otro lugar que no sea solo des del cinismo, no?
1: Ja. I de cop quina gran parella Judit Martín i Berto Romero, home. També t'ho he de dir.
11: De cop i volta, no? Vull dir que ens coneixíem, havíem treballat cosetes juntos, però muy poquita cosa, però ens coneixíem perquè cadascun... Bueno, evidentment jo sé de su carrera professional, però el Berto també de fa molts anys em segueix i tal, però era com unir-nos i que funcione.
0: I com està treballar vosaltres dos junts?
11: Pues superguai, molt guai. Però a més, tampoc vam tenir molta feina de... Allò treball de taula.
1: Clar,
11: no,
1: clar.
11: Ha sigut una pel·li bastant... bueno, anárquica en este sentido, de muy padial, con muy pocas indicaciones y no com es fa normalment, allò massa sesudo, potser massa treball... Per mi, ideal, perquè a mi per mi es fa massa treball de taula, en general.
0: Yeah.
11: Trobo que s'assaja massa les coses, a mi em molesta tot això.
0: Particularment en comèdia potser ajuda, no? No assajar tant.
11: En comèdia és o no assajar res, que és d'on jo vinc, que és del teatre d'impro, i és no assajar, fer directament, o llavors és assajar-ho molt, perquè torni a sortir realment, eh? Vull dir, es parteix d'una situació que s'ha d'assajar molt, molt, molt, moltíssim perquè arribi a semblar que te l'estàs creant al moment.
0: Yeah.
11: Esta es un poco como yo he vivido las cosas de comedia. Entonces yo prefiero pues hacerlo a la primera. Mucho, yo como vaga que soy en este sentido,
0: ¿no?
11: Molta menys feina. I això, llavors, vull dir que amb Alberto va ser arribar i moldre. I ens vam entendre de seguida i ja està. I el Carlo també ens va juntar a nosaltres, no va ser casual. Vull dir, ell estava molt encaparrat que volia que fóssim nosaltres dos els protes.
0: Ja havíeu treballat amb el Carlo?
11: Per separat, i també havien coincidit el doctor Portuondo, però res, una escena, vull dir, nada. I ell ens coneixia molt per separat i era com, volia que fóssim nosaltres també perquè intuïa que ens podíem entendre i, jolín, sí.
0: Seguiu el guió o improviseu?
11: I, a veure, és el que dèiem, són improvisacions molt controlades, com explosions controlades, en el sentit de que el guió, tal qual les paraules no estan escrites en lloc, o sigui, sí que hi havia un guió, ens van passar un guió perquè ens llegíssim de què anava la peli, però després, un cop arribem al set de rodatge, al set, que tot eren escenaris reals, que la casa de Berto...
0: sí, ha posat casa seva i tot.
11: Sí.
1: O sigui, implicació màxima, eh?
11: Implicació màxima i mínimo presupuesto, pues pa'lante. bueno, tot ho fèiem així, i llavors era com... ens donava quatre indicacions al Carlo, i per aquí, per allà, però quatre indicacions que ell també, com porta tants anys treballant en audiovisual i tal, que com que per mi va arribar com a l'essència que és el mínim que ens ha de dir perquè després allò funcioni i tal, llavors nos dejava sueltos. A mi m'he explicat unes coses, Alberto altres i després, pues, creat. I llavors...
0: I bueno, quantes preses de cada seqüència?
11: Pues molt poques.
0: Una i fora? Ha funcionat?
11: Realment va haver-hi algunes que la primera ja era com amb ell ja li funcionava. Normalment eren dos, perquè la primera era com improviseu, creeu, creat, no? Sobre esto que os he dicho, tenéis que pasar por aquí, por allí, pero ahora creat. I després la segona era com, ok, tot això, però intentem reduir, perquè igual havíem fet una història, una impro que havia durat mitja hora.
0: Clar, clar.
11: Llavors és com, això ha de durar 10 minuts i després ja ho retallarem.
0: Escolta, i dius, mínim preso, per què? Per què una comèdia amb dos grans noms de la comèdia actual catalana té un preso tan minso?
11: Bueno, això també és... és... Bueno, ho poden respondre millor ells, perquè jo, a fi i a cabo, soy una mandà. Mm. Però sí, la cosa és que ells van anar amb aquest projecte i van intentar vendre, evidentment, perquè fos una pel·li de gran preso. Però, però no. O sigui, com la gran majoria de projectes, que no van comprar.
0: Em sorprèn perquè vivim un moment de molta comèdia, els cinemes estan en auge, el gènere, a vegades el que costaria seria trobar noms potents per defensar aquesta comèdia, i aquí hi són.
1: Home, és que els noms són brutals, per això, vosaltres dos, Joaquín Reyes, Bruna Cosí, Raúl Areva...
11: Ja.
1: No, o sigui,
11: però bueno, també et dic que... sí, sobretot Berto Romero, clar, jo també et dic, o sigui, jo sóc coneguda aquí a Catalunya, però fora no. Vull dir que també mi nombre cuesta de vender.
1: Mm. Sí, però ja et vam veure l'última pel·lícula de la Maria Ripoll, també.
11: Ah, mira, clar. Que ha hecho lo de ver,
1: la no, perquè la vam veure i va venir la Maria, sí. I vam parlar de tu, que estava fascinada amb tu.
11: Ah, uau. És que és super maja la Maria, tio. La veritat és que, joder, és un amor, la tia. Sí, bé. Sí. No, jo em veia, també m'ho vaig passar molt bé, la veritat. A més, a mi m'encanta fer secundaris i xip-pum, xip-pum. Però, bueno, la cosa és aquesta, que, no, bueno, sí, però igual pues has de vendre el projecte, clar. Com tal, i no la compren. Llavors, correcte. Ells van intentar fer-ho en lo mínim, buscant la pasta d'on fos. Mm. No, ja, no passant per, diríamos, per el circuito habitual de com se hacen les pel·lícules.
0: Fixa't. Per cert, ara que parlàvem del repartiment, Bruna Cosí fa de psicòloga i tu la critiques molt, Sí, hi ha teràpies ben curioses.
11: Sí. Bueno, sí, és que Bruna, estem també com molt acostumats a veure-la en coses com papers com més seriosos,
0: sí,
11: no?
0: Sí, més drama.
11: Ella sí que és veritat que també ve molt de teatre i cine molt alternatiu, underground.
0: Ja.
11: Però,
0: sí, però fa de tot,
11: Fa de tot, bueno, o sigui, toca tots els palos.
0: Perquè Los Justos també tenia una vis còmica molt bona.
11: Una vis còmica. Mm. Clar, o sigui, ella toca tots els palos, és veritat, però estem més acostumats, la relacionem més, i aquí, o sigui, realment, que és que fa molt seriament, molt seriosament,
0: ja.
11: Però fa molta risa, tio.
0: Clar.
11: És una cabrona.
0: Aquesta és la gràcia, no?
1: La pel·li s'estrena aquest divendres, però crec que ja es va poder veure durant el DA,
11: sí,
1: que la gent flipava, la gent es descollonava de riure i tothom va sortir parlant meravelles.
11: Clar, tio, però jo va ser... Sí, va ser tan xulo perquè... Perquè, clar, a més era la sala Aribau, la gran, i allà acaben com 1.300 persones, es va petar, i veure 1.300 persones també, com lo de la... Veure una comèdia d'amor romàntic on la parella s'estima és un acte revolucionari, lo de veure 1.300 persones en un cinema també. Ja gairebé és un acte revolucionari.
0: És veritat.
11: Però que va ser com tan guai, perquè clar, hosti, veure una comèdia amb gent a dins i que tothom riu, clar, és la risa és super social, contagiosa, i és molt més interessant veure una comèdia en una sala plena,
0: sí.
11: Perquè mira, tu pots veure un dramón, si sou tres persones a la sala, bueno, inclús jo he vist moltes pel·lis, a vegades vaig a horaris així com que hi haurà poca gent, perquè prefereixo veure com sola, no? Mm. Però depèn de quines, però una comèdia, tio, s'ha de veure en grup.
0: És
11: com molt acte comunitari. Com veure les pel·lis aquestes que jo també... Per exemple, a Madrid fan allò de Festival de Cine Cutre, que jo he anat diverses vegades.
0: Festival de Cine Cutre?
1: Sí, m'encanta.
11: Sí. Bueno, és una cosa que
0: no
11: es fa molt...
0: Mai.
11: Aquí també es feia, com es deia, ho feia el Marc Ferrer, també feia unes sessions cine... Ja em sortirà. Cine Infesto, no, però era algo així. Era un nom... no me'n recordaré. Però bueno, sí, hi ha molta gent que ho fa. Per exemple, la Soy una Pringada també fa com sessions de cine espacial comentats en un moment i tal, i és com cine en comunitat, on la gent hi va, però a pales, els Sitges també es fan com sessions, i és cine trash, molt trash, però trash a nivell de que són com cintes VHS, que pràcticament hi ha moments que ni es veu, perquè està tan trallat allò, ni se sent bé, bueno, Però clar, ja només de veure un comunitat i la gent, les risses, tal, aquestes coses, jo crec que això no es perdrà mai. Hi ha una mena de cinema que sempre anirem a veure en cine i espero que sigui la comèdia. Per favor.
0: És possible. Pizza Movies, aquest divendres.
11: Sí, senyora.
0: Gran estrena. Estareu nerviosos o no?
11: Bueno, jo estic... Clar, o sigui, jo estava nerviosa de veure la primera reacció en públic, clar, a veure com anava. Ja vam veure que funciona, i hem vist també el BCN Film Fest i el Festival de Mànega, així que ja hem vist en tres llocs que la gent riu, en tres àmbits molt diferents. O sigui, jo ara estic més tranqui.
1: Funcionarà.
11: Però tot i així, ara ve la prova de... Bueno, sí, però la gent voldrà pagar.
0: Per cert, parlant del BCN Film Fest, està

0: Cristina, t'has mullat venint?
1: Mira, no m'he mullat perquè... O sigui, perquè no, m'he quedat... He trucat aquí a la ràdio i dic, no puc venir.
2: No,
1: o sigui,
2: pot.
1: Hi ha hagut un moment que dic, estava inundat. Això? Què és això? O sigui, ha caigut una?
2: Nosaltres aquí de cop hem vist que ja? De cop era de nit.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, molt sí. Heavy.
2: Mullat.
1: I llavors dic, bueno, anem a trucar un taxi, però clar, és que m'havia oblidat que estava a Barcelona, saps? I
0: oh,
1: dic, clar,
0: no, quan plou, no. No,
1: ni quan plou ni mai, no?
0: Quan
1: ja parlarem.
0: I
1: dic...
2: El bus, i tens un bus que et passa
1: no, no,
2: per...
1: No, no, no, era no, com... Tu, és que plovia... I no, al final m'he anat i he agafat una bici. Mama, ho
2: home,
1: sento, he agafat una bici.
2: Cosa, per... recent operada del...
1: De ja ho sé, però és que si no, no arribava, no, no hi ha. Molt a poc a poc, xinutxano. I us haig informat que tenim un nou riu aquí a Plaça de Glòries.
0: Sí o no? Ara s'inunda Glòries?
1: No, no, no, s'inunda tot el més màxim. El carril bus és un riu. Us he enviat un vídeo, Natàlia i Samantha, el teniu al vostre mòbil.
0: Oh, però anem a veure.
1: Un riu, una etapa de la claveguera s'ha saltat de la pressió de l'aigua que ha baixat, perquè és que us ho dic, jo no sé aquí què heu vist, però és que ha plogut moltíssim, en molt poc temps. I s'ha inundat tot Glòries, però un riu, era un riu.
0: Sí, sí,
2: bueno,
0: sí,
2: m'encanta
0: sí,
2: que ens has fet un vídeo i tot. Ella és reportera.
1: Home, jo reportera, amb la bici he parat.
0: Riu a Glòries i pedregada al Raval, eh? Alerta de perill màxim per temps violent al Ripollès, eh? També enmig d'un episodi de tempestes.
2: Déu-n'hi-do.
0: Tot això està passant a Catalunya.
1: És que ha sigut en molt poc temps, i quan sí. És en tan poc temps, doncs és perillós.
2: Sí. Menys mal que ahir la nena no va ploure, però...
1: No, no, t'imagines?
2: Perquè tots els vestits vermells haguessin
1: mira,
2: acabat destintats.
1: Ja només amb lo de la rua, que, o sigui, ahir...
0: La rua del Barça.
1: Jo, clar, jo us vinc a parlar de la People in Red, que va ser ahir, que ja sabeu que és una gala solidària que es fa a Barcelona, de les més tops que es fan a tota Espanya,
2: sí.
1: Que a més el propòsit és meravellós perquè és captar diners per aquesta
2: malalties
1: recerca,
2: infeccioses.
1: Que cada cop hi ha més, que ara venim de tot el tema del vaixell,
0: de
1: l'antivirus, si per evitar una altra pandèmia s'ha d'investigar, i doncs a tot l'equip del doctor Clotet ho té molt, molt ben muntat a la Fundació Lluita contra les Infeccions. Però clar, era la rua que dius... O sigui, ja plou... Si hagués plogut i la rua i la gala, ja dius, vale, gràcies, o sigui, per una que fem de Barcelona guapa... No, no, però sí que és veritat que el de la rua va ser heavy, perquè era a la mateixa hora. De fet, jo vaig sortir a la perruqueria...
0: Bueno, és que
1: i
0: la rua durava tota la tarda. És que era
2: I es
0: la
2: va llargar,
0: hora que tot...
2: va ser la més llarga.
0: Imagina't.
1: Sí, sí, jo vaig sortir de la perruqueria i passava un home amb el seu fill. I em va sortir i dic, home, és que això del Barça s'ha de celebrar, m'he posat guap.
2: Perquè tu vas sortir de la perruqueria i ja anaves amb el vestit.
1: Clar, clar.
2: Ja anaves amb el vestit?
1: Sí, perquè clar, jo haig de dir que la meva perruqueria està per Francesc Macià, per aquella zona, llavors dic, ara què ets fent a casa, que estic per l'Hospital Sant Pau? Dic, no.
0: Ja vas espectacular ja, a la perruqueria, doncs.
1: Bueno, no, jo vaig, no, no, jo vaig arribar fet una sapastra a la perruqueria.
0: Vestia,
1: no? Jo hago... Us en recordeu
2: de fame,
1: I'm gonna live... No? La del taxi? Jo sóc la del taxi.
0: D'acord.
1: Jo arribo que dius, aquesta noia pobreta, no? Què fa aquí, no? I surt i diu, ¿quién es esta? I dic, joder, la de antes, no? Pues esa soy yo.
2: Però aquesta gestió m'interessa moltíssim. És a dir, tu arribes amb la teva roba de carrer a la perruqueria, et pentinen, et vesteixes amb la roba de gala, però què fas amb la roba, amb el taxa i la samarreta que duies?
1: Doncs mira...
0: Ho deixa la perruqueria.
1: Sí, ho deixa la perruqueria. És veritat que al principi no, i arribava a les gales amb una
0: bossa, maleta, no?
1: Amb una bossa.
0: Amb una, sí.
1: Però cada cop més hi ha tants fotògrafs quan arribes que
0: home,
1: dic, ostres, no és plan, no? I ara, doncs, amb la confiança que tinc allà a la perruqueria, doncs els deixo,
2: allà.
1: Com dijous haig de tornar a fer-me un altre look per una altra cosa.
0: Veus?
1: Doncs ja aprofito i ho deixo tot allà. Però et diré que la logística és molt més complicada que això, perquè tu pensa que, òbviament, primer has d'escollir el vestit, no?
0: Sí.
1: Que sapigueu que anem moltíssimes de vermell, però ja fa molts anys que l'organització diu, ei, no cal anar de vermell.
2: Ah, mira.
1: El que passa que jo va haver-hi un any que els hi vaig fer cas i vaig dir, doncs d'acord, no aniré de vermell.
2: I vaig anar
1: de
2: verd.
1: I, escolta, em vaig passar tota la nit explicant a tothom perquè no anava de vermell.
0: Ah. Bueno, però mira, així crides més l'atenció, també.
1: Sí, però també és com...
0: Sí.
1: Jo, quina poca soltada, no? A veure, si hi ha un codi, hi ha un codi.
2: Però per exemple, la Martina Klein, que és una de les ambaixadores, no anava de vermell.
1: No. Però anava de vermell el seu marit,
2: sí.
1: Que anava guapíssim, l'Àlex Corretja, que es va fer aquesta americana al gener, que m'ho va explicar, que se la va pagar de la seva butxaca, que era preciosa, de lentejuelas vermelles.
0: Wow.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Que anava guapíssim, perquè ells dos són ambaixadors. I li vaig dir, que bé que els nois us arrisqueu tant.
2: Doncs sí.
1: I diu, sí, sí, no li volia ensenyar la Martina, perquè dic, no me la deixarà posar.
0: De veritat,
1: fins
0: eh?
1: Fins l'últim moment, i ella, ensenya-me-la, ensenya-me-la. I fins l'últim moment no li va ensenyar, i anava molt
2: que
1: guapo i molt atrevit. I a més això, no? Des del gener ja pensant en
2: sí,
1: persona americana.
2: És que s'impliquen moltíssim,
1: sí.
2: A més.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Llavors, doncs jo ja dic, ja és igual, després d'aquell any que vaig anar de verd, dic, a veure, puc anar de granate, puc anar de rosa, no?
2: Variant-se,
1: els vermells, però ja prefereixo anar
2: de vermell.
1: Estaves
2: preciosa.
1: Era molt maco, era un look de la Cristina Tamborero, super sofisticat, amb una cua que em va dir, no, però tu podràs, tu podràs.

0: Després us explico com va acabar aquella cua i com vaig acabar jo enrabassada en aquella cua. Però sí que és veritat que era un look espectacular, que dius, vinga, va, anem a por ello. Llavors, te l'han d'escurçar, perquè normalment aquests vestits van molt llargs. Llavors, tu dius, quina sabata portaràs? I fas, ostres, no ho sé, més o menys 13 centímetres. Doncs més o menys te l'escurcen. Després, la peluca Echegara i la meva estilista diu, te voy a buscar les joies a la Montse Esteve. Que més o menys, crec que com el vestit el conec, l'he vist, més o menys quedaran bé. Llavors, arribes a la perruqueria amb el vestit, les joies per un costat, i el maquillatge jo fet de casa, perquè jo ara cada cop m'assemblo més a la Judit Mascó, i jo m'ho faig jo.
1: Doncs tu fas molt bé.
2: M'he quedat així amb la idea, cada vegada m'assemblo més a la Judit Mascó.
0: Així, de rosa, de rosa, no m'has vist? No, sí, perquè ella ja fa molts anys, un dia, no sé què, vam fer juntes, i no, no, jo ja em maquillo jo, no? Portava les seves coses. I jo vaig pensar, pues, que bé.
1: Clar que sí.
0: Perquè, a veure, que ja les maquilladores són boníssimes, eh? Però sí, és veritat que a vegades, doncs, no tens el dia, o la maquilladora no et coneix, i teniu poc temps per allò, fer un hola, què tal, i va tot una mica salto de mata.
2: No, i si sempre fos la mateixa, doncs ja...
0: Clar, ja et coneixes. Això és el que fan les grans, eh? Les celebrities van sempre amb la seva i s'asseguren al tanto, no? Llavors jo dic, mira, una cosa que em trec, ho faig a casa tranquil·leta, trigo 20 minuts...
3: Sí, perquè això tu pagues. O sigui, tu et conviden a una gala, però clar, tu pagues.
0: Clar, jo tinc la gran sort que tot són col·laboracions, és a dir, jo gràcies a Instagram i a la premsa, doncs després com vaig dient de qui vaig i faig a Instagram tota la promoció. Doncs aleshores és un win-to-win, que es diu, és un win-to-win. Ells guanyen i jo també. Sí, no, imagina't, no? Sí que és veritat que la gala posa a disposició servei de maquillatge i perruqueria amb descomptes, de lloguer també de trajes per homes, amb descomptes, coses, però, òbviament, no és el mateix. Et diré que la gent que va allà, doncs... Bueno,
2: quin ambient hi ha a la People?
0: L'ambient és molt top, és a dir, és gent de la cultura, polítics, hi ha també dissenyadors, dissenyadores, molts músics també, però també hi ha molts gent que es dedica al món de la farmacèutica, gent que es dedica al món de la investigació, la medicina, també hi ha marques que són les patrocinadores, que doncs, com posen diners, doncs tenen taules reservades només per ells i els seus clients. I llavors ja és bastant eclèctic i és com una mica realment el resum del que és Barcelona avui en dia, no? De tota aquesta barreja meravellosa de gent doncs, de tot tipus amb molt de talent. Però sí que és veritat que és un ambient d'alto standing. És a dir, la taula, jo ara no et sabré dir, no m'ho preguntis quant costa.
2: No t'ho pregunto, no cal.
0: No ho sé, ho sento, però no és barat. És a dir, realment les marques que van a la People in Red estan aportant diners. Després allà es fa un sorteig que pots o escollir un numeret de 50 euros, que potser et toca, potser no, o 5 numerets que són 300 euros. I llavors allà et toca segur alguna cosa. Hi ha molts regals, que són les marques que donen, i hi ha molts convidats que estan allà perquè han donat un vestit, o han donat un tractament, o un jamón, o un fin de setmana en parella. I és veritat que això l'any passat feien com la loteria aquesta, el bingo, el sorteig in situ, i era com més divertit, aquest any ho han fet diferent, però bueno, la gent va anar allà passant i va recollint els seus regals. Jo tinc un Scalestrix de fa 2 anys, gràcies a la Martina i a l'Àlex, que no, és que ja en tenim, i jo vaig arribar a casa allà amb un Scalestrix, mira, hijo mío, que guai.
3: Escolta, i no hem dit el més important, la gala aquest any, és a dir, ahir la nit, va recaptar 838.769 euros.
0: Bravo. Sí, sí, sí.
3: Per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
0: És veritat que quan vam començar la Sílvia Abril i la Toni Costa, que eren les presentadores, ho van fer superbé, a més com elles tenen molt de feeling entre elles, molt divertit. Quan van començar ja van dir que estàvem vora els 700 i pico mil, 720.000 o així. I bueno, hi havia una mica aquesta cosa de quan arribar al milió, no? I quan van dir 800 la gent va fer com un pluf, una miqueta, perquè...
2: L'any que ve,
0: però és veritat que és
3: 838.000
0: són molts diners.
2: Són
0: molts diners, i la veritat que l'organització és impecable, sopem meravellosament, gràcies al Jovany. Hi ha molt bon ambient, hi ha còctels...
2: A qui em va fer més il·lusió trobar-te a la People in Red?
0: Jo vaig estar molt feliç de la meva taula perquè la Yolanda Manzanares, que és una amiga que treballa en màrqueting, pues, la típica persona que sempre veus de hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós, i hem de fer un vinet, carinyo, i mai, i la tenia al costat.
2: Mira.
0: I m'ho va dir per la tarda, diu, nena, que estem a la mateixa taula, i oh, que bé, pues, només per això ja em vaig posar molt contenta. La Meritxell Falgueres, que és la meva partner in crime, que sempre ja fa 5 anys.
2: Que ha estat col·laboradora nostra.
0: Que anem juntes, sí, la Meri,
2: la
0: i portant sempre al servir en bandera. I la veritat és que també va ser una taula molt interessant. Hi havia el director del periòdic, de La Vanguardia. A nivell de premsa també va ser molt interessant. Vam fer xerrades molt interessants sobre Barcelona. Tenim una xerrada pendent de... Hem dit, has de venir a parlar amb el president perquè... Tens bones idees per Barcelona? Dic, clar que sí, jo vull estar allà per parlar, perquè podem fer una Barcelona molt millor entre tots. I van posar Amaral, que va fer una actuació brutal. O sigui, aquesta dona, o sigui, com pot tenir la mateixa
3: Amaral
0: veu.
3: És meravellosa.
0: Una força, bueno, va estar brutal. I va cantar aquesta cançó que diu de Dolce Vita. I jo vaig dir, mira, ja tens l'eslògan per la Barcelona que volem. La Dolce Vita. Perquè tots volem gaudir, disfrutar, estar relaxats.
2: Sí,
0: que tenim una ciutat que podem estar gaudint-la molt més del que ho estem
2: tota
0: fent.
3: En Joan Dausà també va actuar.
0: El Joan Dausà va actuar molt bé, va fer el Jo Mai Mai, que és com ja un himne,
3: sí,
0: que ens emocionem tots quan l'escoltem i tothom pensem en els nostres crushes i les nostres passades aventures, i és molt maco. I després doncs, també va haver-hi un record i un aplaudiment molt fort pel Buenafuente, que encara no està al 100%.
2: Clar,
0: i
2: perquè segurament hauria estat presentant amb la Sílvia Abril.
0: Exacte.
2: I encara no ha
0: exacte
2: pogut, no?
3: De fet, aquests últims anys eren els presentadors habituals de la
2: sí,
3: gala.
2: Això, clar.
0: Sí, sí, de fet la Sílvia va dir, bueno, convido a la Tònia Costa, que mai havia vingut a la gala, i va ser com en representació del seu marit, que no podia venir. Però ja es dic que també és una de les catifes vermelles més impressionants arribar al MNAC a aquella hora màgica que el sol s'està ponent, Barcelona està increïblement maca, has arribat, que no és poca cosa, i més amb lo de la rua i el mundo de los taxis de Barcelona, que ja en parlarem algun dia, i arribes allà i és espectacular, perquè és veritat que quasi tothom va de vermell, les ties, i anem totes molt guapes,
2: molt
0: és que fa molt de got.
2: Molt
0: que sí. I és una catifa vermella molt llarga, molt gran, amb molta premsa, està Maribel Verdú també, saps? Vull dir, bé, gent de fora, que això també doncs, és guai, perquè
2: tant,
0: hi ha més repercussió.
2: Escolta, i per anar acabant, perquè se'ns acaba el temps. Dius que el millor lloc de la gala és el lavabo?
0: Home, clar, perquè, a veure, és on es fan les confidències. És on l'amiga de turno et diu, doncs saps què m'ha passat aquesta tarda realment? I t'explica lo bueno. I ai, també et dic que la festa final és impressionant i jo us explicaré com vaig acabar. Vaig acabar al terra perquè aquesta cua, i me pusieron Shakira.
2: Wow.
0: I jo, no em poden posar Shakira perquè jo me vengo arriba amb la Shakira. Però la Yolanda Manzanares, que és la mejor amiga del mundo, què va fer? Es va tirar també al terra.
2: Sí, senyora.
0: I vam acabar al terra.
2: Així ens agrada.
0: Fent el loco i ens ho vam passar superbé.
2: Amb un bon crescendo. Cristina Brando, moltes gràcies.
0: Moltes
2: la setmana que ve.
0: A vosaltres.
2: Acabem el Genís Sabater, el Pau Robert, el Tomàs Gómez, la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar, hem fet possible aquest programa. Ara està aquí el Toni Marín amb el Pla B. Fins demà.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest dia que ha estat el marc d'una nova jornada de mobilitzacions dels docents convocada pel sindicat USTEC. Segons la conselleria, l'aturada ha estat secundada pel 34%, mentre que els sindicats convocants puja la xifra fins a un 70%. Resulta evident que és la tensió la que marca ara mateix les relacions entre el govern i aquest sindicat, que avui ha concretat més les seves demandes. Volen que tots els professors i professores tinguin un augment de sou d'entre 400 i 500 euros al mes. De fet, Yolanda Segura, la portaveu, ha demanat a més a la consellera Esther Niubó que la reunió que és previst que celebri aquest proper dijous hi hagi una proposta concreta i, si no, demanen que la consellera presenti la dimissió. Sabrem de primera mà què diu la consellera Esther Niubó, ja que estarà en aquest programa en directe a partir de 8:15. Per la resta, l'antivirus continua marcant bona part de la informació del dia. La fotografia la comparteixen avui el president espanyol Pedro Sánchez i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, que s'han trobat a la Moncloa. Des de l'OMS, els missatges continuen convidant a la tranquil·litat, tot i que remarca que aquesta crisi encara no ha acabat. Avui hem sabut que el passatger que va donar positiu i que roman aïllat a Madrid comença a tenir els primers símptomes. I un darrer apunt, del que també parlarem avui dins la nostra tertúlia en un altre ordre de coses, en plena ressaca de la rua que vam viure ahir a Barcelona per celebrar el títol de Lliga, avui hem conegut la decisió del president del Real Madrid, Florentino Pérez, de convocar unes eleccions a les que pensa tornar-se a presentar. I ha assegurat que ha pres aquesta decisió perquè s'ha fet una campanya absurda contra ell i contra el Real Madrid. De fet, hem vist un Florentino Pérez, més tard tindrem ocasió de comentar-ho, molt enfadat, entrant en discussió directa amb els periodistes i fins i tot amenaçant amb donar-se de baixa de la seva subscripció, particularment del diari ABC. En fi, Florentino Pérez està enfadat, seria un dels titulars que ens ha quedat d'aquesta roda de premsa. En qualsevol cas, en parlarem més tard. Ara el que ens toca és repassar els assumptes més importants d'aquest 12 de maig. És l'hora d'obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Andreu, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Arrenquem amb la vaga, m'imagino, no?
2: Amb la vaga i amb les pluges, perquè tenim moltes zones afectades a aquesta hora per aquestes pluges intenses, sobretot a la zona de la Garrotxa. Estem pendents. A aquesta hora hi ha hagut 17 trucades a l'àrea metropolitana, però s'esperen moltes més per aquestes calamarsades que estan patint algunes de les zones properes a Barcelona.
0: Doncs tota la informació la tenen a l'edició vespre. Nosaltres ens retrobem a 8:15. T'escoltem amb atenció, com sempre, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Catalunya afronta un final de curs marcat per dues crisis molt diferents, però igualment reveladores. D'entrada, el malestar creixent del sistema educatiu que avui s'ha fet evident als carrers de Barcelona.
3: Voldríem que servís d'alguna cosa perquè no ens agrada fer vagues, ens agrada fer la nostra feina.
4: Que facin un pacte amb els sindicats minoritaris a mesa, no realment un pacte per a tot el col·lectiu educatiu.
5: Bàsicament que ens escolti, perquè estem reivindicant uns drets, unes millores.
6: Increment de salaris.
2: Els docents anuncien anys de desinversió, sobrecàrrega, pèrdua de poder adquisitiu i una manca de recursos per afrontar els reptes de l'escola pública. El govern apel·la al principi de realitat pressupostària, defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, però una part important del professorat, recordem, el considera insuficient i reclama mesures més ambicioses. La infiltració policial en una assemblea docent ha acabat també d'escalfar la tensió política i sindical i ha situat la crisi en el terreny dels drets democràtics. Si dijous no hi ha avenços a la mesa sectorial, el conflicte amenaça de cronificar-se en el tram final de curs. Mentrestant, la crisi sanitària provocada pel brot d'antivirus continua sota màxima vigilància. El govern espanyol i l'OMS han qualificat d'èxit l'operació d'evacuació i la quarantena de passatgers de l'Ondius, però adverteixen que encara poden aparèixer nous casos durant les properes hores. De fet, París acaba d'afirmar que la ciutadana francesa infectada per aquest virus està greu. El positiu confirmat també d'un dels ciutadans espanyols ingressat a Gómez Ulla, a l'Hospital Gómez Ulla, manté activats també tots els protocols de seguiment. Reunió a aquesta hora de comissions de les comunitats autònomes amb el Ministeri de Sanitat, pendents del que pugui sortir d'allà, i us actualitzarem també les discrepàncies polítiques entre govern canari amb l'espanyol per aquesta gestió del desembarcament dels infectats. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de sol, Roger Vergés a control central. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Una deflagració al barri del Poblenou de Barcelona ha deixat dues persones ferides amb cremades greus que han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron.
6: No es pateix, però, per la seva vida, segons ha confirmat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers.
7: No cal patir per la seva vida, però són cremades importants.
6: Nou persones més han estat evacuades i ateses pel SEM. Els bombers han descartat danys estructurals a l'immoble, però l'explosió ha afectat el subministrament d'aigua i llum.
2: El fiscal del cas Pujola, a la recta final del judici, ha acusat les defenses de voler convertir el judici en un atac a Catalunya.
8: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta por lo menos 2012.
6: A més, manté que s'ha aprovat el frau fiscal i l'ocultació de diners a Andorra. Les acusacions asseguren que les empreses de Jordi Pujol Ferrusola servien per cobrar comissions irregulars a canvi d'obra pública i rebutgen que la fortuna familiar provingui d'una herència de l'avi Florenci.
2: També us actualitzarem el cas Helena Jubany. Avui la Fiscalia i la família demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia, únic acusat pel crim de la bibliotecària de Sabadell.
6: Les acusacions consideren que la Iglesia va participar en l'assassinat d'Helena Jubany el desembre del 2001. El cas arribarà a judici amb jurat popular després de 25 anys d'investigació. Fiscalia i família també demanen arxivar provisionalment la causa contra els altres dos investigats.
2: I de laboral, el Suprem rebutja que els interins passin a ser fixes només per haver patit abús de temporalitat i manté que cal superar una oposició.
6: La sentència frena la consolidació automàtica de milers de treballadors temporals. Segons Comissions Obreres, afecta només un col·lectiu concret de personal laboral indefinit, no fix, mentre que els funcionaris interins en queden fora. Manolo Fages, en declaracions a Ràdio 4.
9: Hay una parte de ese personal que tiene que ser fijo, quien ha superado una prueba selectiva.
6: I reclama més oposicions i sancions a les administracions que hagin abusat de la temporalitat.
2: I en esports estem molt pendents d'una roda de premsa a aquesta hora en la que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ja ha anunciat que no dimiteix i convoca eleccions. Fran Robert, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. En plena crisi esportiva i ara sobretot institucional, ha convocat una roda de premsa d'urgència que està sent esperpèntica i ha justificat la convocatòria d'eleccions per defensar els interessos dels socis del Real Madrid i també els seus personals.
11: He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí.
10: Florentino Pérez ha desmentit que pateixi càncer, ha recordat que va ser guardonat com el millor president de la història del futbol, ha carregat fort contra el diari ABC, contra el Barça pel cas Negreira i també ha posat en dubte si una dona periodista està capacitada per escriure sobre futbol.
2: Ampliarem el que hi ha Florentino Pérez d'aquí uns minuts, a partir de 7:45. Ara ens fixem en totes les conseqüències que està provocant la pluja intensa a moltes carreteres catalanes. També us informarem de com evoluciona aquesta tempesta a aquesta hora. Servei Català de Trànsit. D'entrada, Roger Serra, hola.
12: Hola, bona tarda. Avui sí, jornada complicada en aquesta xarxa viària. La pluja ens ho acaba de complicar tot plegat. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Vies a l'extrem nord com la C58 o la C33 molt carregades. A més, a l'inici de la C58, a tocar del nus de la Trinitat, hi ha bassals d'aigua, per tant, molta prudència. Però també a l'extrem sud van especialment plenes vies com l'autopista del Garraf, la C32, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, més plena del que és habitual. A més, tenim l'accident a l'autopista AP7 a Fogars de la Selva, una zona a evitar, si es pot, només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, cua ja de 12 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Per tant, aquests 12 quilòmetres de cua, AP7, sentit nord, sentit Girona, com us dèiem, és a causa de l'accident d'un camió que ha bolcat. Això afecta, en certa manera, perquè molta gent va buscar vies alternatives. La C60 avui va més plena del que és habitual, uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades, arribant a Argentona i en sentit Mataró. Ara sí, acabem amb el tall per esllavissades de la B112 entre Collbató i la Edi de Montserrat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies. Important, diu Protecció Civil, evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs. Les tempestes poden ser intenses i aporten molta aigua de cop a les lleres dels rius. De fet, es manté el Pla Inuncat activat al Ripollès i a la Garrotxa. El pla es troba en fase de perill màxim davant d'aquesta possibilitat de pedra i vent. Fins a les 6 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'un centenar de trucades. Els bombers ja han realitzat una trentena de sortides, sobretot per petites inundacions i branques caigudes. Precisament per aquesta situació intensa a aquesta hora, volem saber com evolucionar de cara a demà, Juan Carlos Piña.
13: Demà dimecres, al terç oriental de Catalunya tindrem el cel ennuvolat, a la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Esperam ruixats acompanyats de tempesta al terç oriental i precipitacions a la Vall d'Aran des de primeres hores del dia, que seran probables a la resta de la meitat nord durant la tarda. Les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona.
2: Les 7 i 10 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Avui, primera jornada de vaga educativa unitària a Catalunya. Des de primera hora del matí s'han produït talls de carrers, també carreteres, mobilització que ha culminat en una manifestació a Barcelona. La vaga ha tingut un seguiment del 70% segons Sindicat Ustec i d'un 32% segons el Departament d'Educació. Més detalls, Toni Conde.
14: Unes 80.000 persones segons l'Ustec i unes 26.000 segons la Guàrdia Urbana s'han manifestat entre plaça Urquinaona i plaça Sant Jaume. L'afluència de gent ha desbordat la plaça i els manifestants s'han concentrat als carrers adjacents i a la Via Laietana. Els sindicats han defensat el seu dret a vaga i consideren necessari el calendari de mobilitzacions durant el proper mes. Yolanda Segura, portaveu d'Ustec.
15: La consellera diu que 17 jornades de vaga són desproporcionades. Nosaltres el que li volem dir a la consellera és que el que és desproporcionat són el cúmul de raons que tenim per haver dut a terme aquesta convocatòria tan gran de jornades de mobilitzacions.
14: Laura Gené, secretària general de la CGT Ensenyament, assegura que assistiran a la mesa sectorial de dijous amb la consellera Esther Niubó.
15: I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició, vingui amb un calendari, vingui amb unes propostes concretes.
14: Els sindicats esperen poder negociar les reivindicacions de millores salarials i baixada de ràtios, entre d'altres.
2: Bé, doncs el govern augment s'enroga en el pacte assolit amb UGT i Comissions Obreres, sindicats minoritaris en el sector de l'ensenyament. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha posat avui de relleu que s'hi destinaran prop de 2.000 milions d'euros i demana als sindicats un principi de realitat. A més, els emplaça a participar a la taula sectorial convocada per la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dijous.
16: Hi ha una voluntat, de posar al dia les condicions laborals, els equipaments educatius, les ràtios, la burocràcia, el nostre sistema educatiu, de mobilitzar 2.000 milions d'euros, la quantitat més gran mobilitzada, i de mantenir una actitud de diàleg i de mà estesa en el desplegament d'aquest acord.
2: Més enllà de govern i sindicats, també ha parlat aquesta tarda, els últims en parlar, la patronal PIMEC, el seu president Antoni Gañete, ha demanat respecte al diàleg i qui vol anar a treballar que ho pugui fer.
17: Avui n'hi ha molta gent que no ha pogut anar a treballar. També és un dret. Per tant, demano en aquest cas que n'hi hagi això, sensatesa, i jo crec que n'hi han hagut algunes organitzacions que s'han assegut, han negociat i han arribat a un acord. Els que no s'asseuen en una taula o els que d'alguna forma no fan, lògicament jo demano també que n'hi hagi una responsabilitat al diàleg, a la concertació, a l'acord i al desacord.
2: Estarem pendents també de les paraules de la consellera Esther Niubó al Pla B d'aquí uns minuts. Bé, doncs, assegura Niubó que no ha tingut cap avís previ d'Interior sobre els policies infiltrats a les assemblees de professors aquesta setmana passada. Tot plegat, aquest fet, que s'inclou també en un moment en el que el govern de Salvador Illa està negociant els comptes catalans amb Comuns i Esquerra. Helena García.
18: Sí, marea groga, i el govern tanca files amb l'acord amb Comissions i l'UGT, mentre els socis reclamen a Illa que el renegociï amb la majoria docent. Paneque, Capella i Albià.
16: Hi ha d'haver un principi de realitat, i els recursos són els que són.
19: Que s'arremangui i que no posi més excuses.
20: Amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
18: Rellevants, alhora, les explicacions demà de Parlon i Trapero al Parlament per la infiltració de Mossos. Controvertida el sí de l'executiu, en tant la sorpresa de Niubó de l'espionatge i el seu lament per la manca d'oportunitat. El govern, però, la defensa. Paneque assegura que la decisió ha estat tècnica i decidida de forma autònoma per la policia.
16: Submesa a una validació tècnica.
18: I descarta dimissions, quan encara que Esquerra i Comuns ho desvinculen dels pressupostos que Illa vol presentar la setmana vinent, Junqueras i Albiach donen Trapero ja per amortitzat. Junts, Sala es fa els socis corresponsables de la infiltració.
0: Els fem corresponsables.
18: Mentre Puigdemont avisa Illa que l'anestèsia i l'amnèsia comencen a deixar de fer efecte 2 anys després de les eleccions.
2: Doncs sobre aquesta qüestió, per la polèmica d'aquesta infiltració, les assemblees de professors ja ha arribat als jutjats. L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera Núria Parlon, Josep Lluís Trapero i el president Salvador Illa per presumptes delictes contra drets fonamentals i llibertats públiques. També el sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, el SAP, ha parlat. Lamenta el que titlla de nova instrumentalització política del cos policial, denuncien per enèsima vegada a que es qüestioni la seva professió. Recordem també que qualsevol actuació de la policia de la Generalitat, per més impopular que pugui ser, queda subjecte, diuen, al compliment íntegre de la llei. Imma Viudas, portaveu del Sindicat Autònom de Policia, en declaracions a aquests micròfons.
21: Nosaltres el que volem és manifestar el nostre suport a la Comissaria General d'Informació i lamentar que novament es faci un judici de valor públic de la nostra professió. Nosaltres sempre quedem subjectes al compliment de la llei i, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas també.
2: Bé, doncs això coincideix amb un viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, que enceta aquest viatge institucional a Califòrnia amb l'objectiu de renovar i ampliar les aliances en àmbits estratègics com la tecnologia, la recerca o la indústria audiovisual. Una visita del cap de l'executiu a l'estat nord-americà que pren especial rellevància davant aquest context actual als Estats Units. Enviada especial a San Francisco, Lorena Enns, bon vespre.
22: Bon vespre. No és casualitat que el president de la Generalitat hagi escollit Califòrnia per oficiar el seu primer viatge del 2026. Els governs de Catalunya i Califòrnia comparteixen la mateixa visió política i és que l'estat governat pels demòcrates és actualment un dels principals bastions d'oposició a les polítiques de Donald Trump. La visita del president servirà per donar continuïtat a l'agermanament entre ambdós territoris, signat fa 40 anys i per revalidar l'acord de col·laboració. A l'agenda d'Illa hi haurà també un fort component econòmic enfocat sobretot al sector tecnològic. El president mantindrà múltiples trobades a Silicon Valley, protagonitzarà també visites a centres de recerca d'universitats com Stanford per explorar vies de col·laboració amb l'ecosistema català. I és que, malgrat trobar-se a l'altra banda de l'Atlàntic, Catalunya i Califòrnia comparteixen nombrosos reptes, entre ells l'impacte del canvi climàtic, les sequeres i els incendis forestals. El recorregut del president finalitzarà dissabte a Los Angeles, ciutat on, més enllà de plantejar possibles col·laboracions amb empreses audiovisuals com Lion Gate o Walt Disney, Illa visitarà la seu central de Grífols al país, on hi treballen més de 13.000 empleats.
2: Tornem a l'àmbit laboral, gràcies a Elena Garcí, a Lorena Enns, volíem dir. Jornada també de protesta avui de les infermeres catalanes. En el marc del Dia Internacional de la Infermeria, sota el lema Ja no callem, el sindicat SATSE ha convocat protestes i actes simbòlics arreu de Catalunya. Joan Sisquella.
23: El col·lectiu d'infermeria s'ha mobilitzat per reclamar condicions dignes. Denuncien sobrecàrrega de feina que els afecta, diuen, físicament i mentalment i que en alguns casos fins i tot provoca l'abandó de la professió. Per això volen més recursos per resoldre la falta de personal i que s'aprovi una ràtio adequada de pacients per infermera per poder oferir una atenció en condicions. David Oliver és el secretari del sindicat d'infermeria SATSE a Girona.
24: I la mitjana doncs, que tenim aquí és molt baixa i a Catalunya, per exemple, doncs, faltarien entre 19.000 i 20.000 infermeres més per poder donar doncs, a la societat la sanitat que es mereix.
23: Adverteixen que estan decidides a aconseguir el reconeixement laboral i salarial que mereix el col·lectiu. Per això han fet concentracions aquest migdia que han començat simbòlicament amb la boca tapada, amb esparadrap i després se l'han tret per deixar clar que no pensen callar fins que no s'atenguin les seves demandes.
2: I també de laboral, el Tribunal Suprem ha rebutjat que els interins passin a ser fixos només per haver patit abús de temporalitat i manté que cal superar una oposició. La sentència frena l'aspiració de milers de treballadors temporals de consolidar la plaça sense procés selectiu. De fet, Clara Ontanyón, Comissions Obreres, assenyala que aquesta sentència només afecta un col·lectiu molt concret de treballadors de l'administració pública.
25: Segons Comissions Obreres, aquesta sentència afecta exclusivament el personal laboral que té la condició d'indefinit no fixa mitjançant una resolució judicial i que ha aprovat una oposició tot i que no té plaça. Per tant, funcionaris interins queden al marge. El secretari de Polítiques Públiques del sindicat, Manolo Fages, ha pogut fer una primera valoració a l'espera que es publiqui la sentència completa, a Ràdio 4.
26: En el fondo del Tribunal Supremo dice lo que nosotros hemos dicho, que hay una parte de ese personal que tiene que ser fijo, quien ha superado una prueba selectiva y luego por distintos motivos ha terminado en esta figura. mientras que al resto que no han superado una prueba selectiva, pues dice que se les debe indemnizar.
25: I afegeix que per acabar amb la temporalitat la solució és convocar proves selectives i que es multi a les administracions que n'hagin abusat.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts des de la Moncloa en referència a la crisi de l'antivirus que...
0: Este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente.
3: Not only for meeting Spain's legal duty under international law, but also for exercising his moral duty to show solidarity.
2: Sánchez ha defensat el compromís d'Espanya amb la salut global, el dret internacional i el multilateralisme durant una compareixença conjunta amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, que l'escoltàvem ara i que ha passat diversos dies també a Tenerife seguint el desembarcament dels passatgers. Bé, doncs, sobre el virus, sobre el que s'està decidint, l'última hora ens porta a saber què és el que ha dit després de la reunió que ha tingut el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes. Míriam Andreu, bon vespre, què s'ha dit?
4: Doncs bon vespre. En el cas dels espanyols que estan fent ara mateix quarantena, s'ha fixat per ells el 10 de maig com a data d'inici d'aquest període de quarantena pels aïllats al Gómez Ulla, d'acord amb el criteri de l'Organització Mundial de la Salut. Això significa que finalitzaria el seu període de quarantena el 21 de juny. Recordem que ja són 10 els casos positius d'antivirus arran el brot detectat al creuer Ondius. El darrer confirmat ha estat un dels 14 espanyols que es troben a Madrid. D'altra banda, el tercer test de confirmació a l'estatunidenc, el contagi del qual estava en dubte, ha sortit negatiu. La situació que més preocupa hores d'ara és la de la ciutadana francesa ingressada a la UCI. Precisament, França ha hospitalitzat en quarantena tots els ciutadans exposats al brot d'antivirus. En total hi ha una vintena de francesos afectats després d'haver compartit vol amb una de les víctimes mortals o haver estat repatriats des del creuer a Tenerife. En paral·lel, a Itàlia, un nacional es troba també aïllat a casa seva en presentar símptomes compatibles amb antivirus. I Finlàndia i Zimbàbue també han activat les quarantenes per a contactes del antivirus. Pel que fa als 25 membres de la tripulació que viatgen a l'MAV Ondius, seran posats en quarantena quan desembarquin a Rotterdam, previsiblement diumenge o dilluns vinent.
2: La clau política també ens porta al Senat amb crítiques de diversos grups per l'actuació del govern central i la defensa ferma de la ministra Mònica García. Coalició Canària ha acusat l'executiu d'haver encobert casos, mentre Sanitat també ha assegurat que es van seguir els protocols i que es van fer PCRs inicialment als simptomàtics. Pedro Manuel Ginés i Mònica García, al Senat.
5: ¿Por qué no se realizaron test PCR a todos los pasajeros durante la escala en Cabo Verde o se exigió hacerla antes de que se embarcaran en Tenerife?
7: Aquellos pasajeros que eran sintomáticos cuando estaban en Cabo Verde. Todos esos pasajeros se bajaron del buque en Cabo Verde y luego, bajo una petición que nos hizo la Organización Mundial de la Salud, para llegar al puerto seguro más cercano, se habilitó el puerto de Granadilla.
2: També s'ha qüestionat el canvi de criteris sobre el fondeig a Granadilla, que el govern justifica per la major preparació d'Espanya per fer front al brot i l'obligació de cooperació internacional. Més enllà del Senat, també els populars mantenen el seu suport al president canari, però eviten comentar que rates infectades poguessin arribar a l'arxipèlag. Escoltem a Cuca Gamarra.
8: Lo que tenemos que desear es la más pronta recuperación por parte de ese español que ha, de momento es positivo.
2: De la plana internacional també us expliquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, està plantejant nous atacs sobre l'Iran en un context d'alto el foc cada vegada més feble.
6: Mentrestant, Iran i Oman s'han reunit per coordinar mesures que garanteixin la seguretat del pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, clau pel trànsit de petroli mundial. Tot i la crisi energètica internacional creixent, tots dos països en aquesta reunió han reivindicat la seva sobirania sobre l'estret.
2: L'OMS alerta que Gaza continua sense accés total a l'ajuda humanitària malgrat una lleugera millora en les evacuacions mèdiques i l'arribada de subministraments.
6: El director general Tedros Adhanom ha advertit que encara no entra prou ajuda.
3: The number of trucks should be average 600 per day, but that's not happening. So I think there should be improvement.
1: I afegit a més que caldria l'entrada a Gaza de 600 camions diaris carregats d'ajuda humanitària a Gaza, un fet que no s'està complint i que fa que continuï sent molt preocupant la situació per la població de la franja.
2: Divisió al Partit Laborista. Més d'un centenar de diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre britànic Keir Starmer, mentre una vuitantena demanen la seva dimissió.
1: La crisi interna s'ha intensificat després dels mals resultats electorals de la setmana passada, tot i que els sectors més crítics de moment no han aconseguit consensuar un candidat alternatiu. Starmer és previst que presenti demà al Parlament el programa legislatiu del nou curs polític en l'anomenat Discurs del Rei.
2: En clau judicial, i quan falten 5 minuts per 8:15, us hem d'explicar que el fiscal del cas Pujol ha acusat a les defenses de voler convertir el judici en un atac a Catalunya, mentre els acusats, ha dit, saquejaven les arques públiques. Avui les acusacions han exposat els seus informes finals en la recta final del judici. Enviada especial, Núria Calà.
9: Sí, el fiscal Fernando Bermejo manté que la causa no va contra Catalunya, sinó que defensa la majoria dels catalans. Veu més que aprovat el frau fiscal dels Pujol i l'ocultació dels seus fons a Andorra. Critica que les defenses vulguin, per contra, convertir la causa en un atac amb rerefons polític.
10: Este proceso no ataca a Catalunya, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Catalunya de los años 90 hasta por lo menos 2012.
9: Malgrat ja s'ha arxivat la causa contra l'expresident Jordi Pujol, el fiscal considera que era el responsable de les decisions i el primogènit al centre operatiu. Les acusacions insisteixen que no hi ha rastre de l'activitat de les empreses de Jordi Pujol Ferrusola ni a Espanya ni a l'estranger, ja que només servien per ocultar el cobrament de comissions irregulars als empresaris de la trama a canvi d'obra pública. José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
11: ¿Por qué? ¿Por qué esa actuación tan misteriosa si es una actividad económica real? Porque aquí lo que se está encubriendo son pagos inconfesables, favores irregulares.
9: Neguen de ple la tesi de les defenses que sostenen que l'origen de la fortuna familiar era una deixa de l'avi Florenci. El judici continua demà amb l'informe de les defenses.
2: I en un altre jutjat també comencen els interrogatoris als imputats en l'anomenat cas Montoro. Els dos primers investigats citats a declarar davant del jutge instructor s'han acollit avui al seu dret a no declarar. Judit Huerta.
12: Es tracta d'Eduardo Gil, el hoste president de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals, i Jacobina Escámez, exdirectora d'impostos de l'empresa Praxair Europa, tots dos del sector gasístic. Les seves defenses han reiterat davant el jutge instructor la petició de portar la causa a l'Audiència Nacional de Madrid, alegant que el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, no és competent. Una petició a què s'oposen la desena d'acusacions personades a la causa. A banda de l'extitular del Ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el procediment té 35 investigats, 9 dels quals són empresaris. Recordem que el jutge rus vol aclarir si diverses empreses del sector gasístic, renovable o del joc es van veure afavorides per la creació de normes i reformes fiscals del Ministeri de Montoro a canvi de pagaments directes al despatx Equipo Económico fundat per l'exministre el 2006.
2: Doncs novetats també pel que fa al crim d'Helena Jubany. Us ho dèiem en titulars. La família de la bibliotecària assassinada el 2001 a Sabadell ha demanat 26 anys de presó per l'únic acusat, Santi Laiglesia, mateixa condemna que sol·licita la Fiscalia. Més detalls, Sergi Bassoles.
14: En dues acusacions sol·liciten 20 anys de presó pel principal sospitós, com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i més de 6 anys per detenció il·legal. El Ministeri Públic i l'acusació particular consideren que el 2 de desembre de 2001, quan l'Helena va ser assassinada, Santi Laiglesia va participar en drogar-la, pujar-la al terrat de la finca ubicada al carrer Calvet Estrella número 48 de Sabadell, on ell vivia, i llançar-la al buit. O, si més no esgrimeixen, no ho va evitar. Un judici que se celebrarà per via de tribunal del jurat i que arriba després de 25 anys d'una investigació policial agònica impulsada pels familiars de la víctima. Tant el fiscal com la família han demanat l'arxiu provisional del cas contra l'altre investigat, Xavier Jiménez, i tampoc veuen necessari jutjar la tercera sospitosa, Anna Echaguibel. El seu cas ja va quedar arxivat després que quedés descartat que les restes d'ADN femení trobades en el jersei d'Helena Jubany fossin d'ella.
2: Gràcies. Canviant de qüestió, també us ho explicàvem. Ha estat aquesta tarda, a primera hora, un incendi al carrer Venero, al barri del Poble Nou de Barcelona, ha deixat dos ferits que han estat traslladats d'urgència a l'Hospital Vall d'Hebron. La seva vida, però, no corre perill. Més detalls, Pau Alemany.
13: Bona tarda. Es tracta d'una mare i del seu fill, d'uns 12 anys. Ambdós han sofert cremades pel cos, que els han obligat a ser atesos pels serveis sanitaris d'urgència.
15: L'explosió i la deflagració, doncs aquestes persones s'han vist afectades amb cremades en part del seu cos. Han sigut ateses i traslladades a l'hospital pel SEM. No cal patir per la seva vida, però són cremades importants.
13: Tant la mare com el fill es trobaven al seu pis cuinant el dinar quan una explosió ha generat les flames. Ràpidament els veïns del voltant han acostat unes escales per ajudar-los a baixar de la primera planta on hi viuen i esquivar així les flames. A banda d'aquestes dues persones, hi ha hagut 9 més que han estat evacuades però que no han requerit un trasllat a l'hospital. Tots esperen ara que els serveis d'aigua i llum es recuperen per poder tornar a la seva casa el més aviat possible.
2: També us expliquem que els Mossos busquen el presumpte piròman que aquesta matinada hauria calat foc a una quinzena de vehicles en diversos punts de l'Eixample de Barcelona.
16: Els incendis s'han registrat en poc temps de diferència. 14 turismes i una moto han quedat completament calcinats. Efectius dels bombers de Barcelona, juntament amb dotacions de la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat a la zona per apagar les flames i establir un perímetre de seguretat. Afortunadament, no s'han registrat danys personals.
2: I en clau judicial, l'Audiència de Barcelona absol l'humorista Jair Domínguez del delicte d'odi, pel qual Vox li demanava 2 anys de presó.
16: Domínguez, recordem, en una entrevista radiofònica, va dir literalment que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. El tribunal, però, situa aquestes expressions en el marc de la llibertat d'expressió, tenint en compte, diu, que era un espai sarcàstic i que no va incitar a la violència directa contra el partit polític d'extrema dreta.
2: Passa un minut de 2:15 del vespre.

Doncs primer de tot us parlem i us expliquem que la nostra companya, Conxita Casanovas, ha estat guardonada amb la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona en reconeixement de la seva trajectòria professional i aportació al món del cinema des de el seu programa a Ràdio 4 i des del BCN Film Fest i també la seva vinculació, òbviament, a la capital.

0: catalana. Així ha valorat fa uns minuts el guardó Conxita Casanovas.
1: Immensament feliç, molt feliç, agraïda, honorada. M'emociona molt aquesta distinció que ve de la ciutat on he nascut, on he crescut i que defenso apassionadament cada vegada que puc. Una ciutat amb un potencial cultural que la fa imbatible.
0: I la directora i dramaturga brasilera Cristin Jatahi, la companyia La Peronal i el director Pablo Messias signen algunes de les produccions que el Festival Temporada Alta estrenarà aquest 2026. Marta Urquín.
2: La brasilera Cristin Jatahi estrenarà en coproducció amb el Teatre Lliure Júlia 15 anys més tard, que reprèn el seu espectacle de 2011 en què revisava el clàssic de Strindberg La senyoreta Júlia. El nou muntatge comptarà amb els actors catalans Júlia Genís i Mohamasian i traslladarà la història a l'Europa actual barrejant teatre i cinema. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta.
3: Fa una producció totalment nova, text nou, amb una base amb el que era l'espectacle inicial, però recreada, diguem, per parlar de la situació més europea i més actual.
2: Després de La mort i la primavera, La Veronal presentarà Living and Living, primer capítol de la trilogia de la vida, interpretada per dos ballarins que explora la vida com un territori de transformació. Mentre que el director argentí Pablo Messiez estrenarà La forma humana, que parteix el món artístic del pintor Francis Bacon i de la novel·la El cordero carnívoro d'Agustín Gómez Arcos. També tornen al festival Quim Tarrida i Agnès Mateus, que a Massacre qüestionen la fe, la religió i les creences amb l'humor i sarcasme marca de la casa.
4: Per nosaltres el concepte de massacre té a veure amb les massacres dels europeus ben pensants, que ens pensem que són la nostra fi del món, com és el Black Friday, la rua del Barça d'aquest sembla com que de vida o mort, no?
2: Pel Temporada Alta també passaran al Teatre d'Objectes de Xavier Bovés i d'Oligor i Microscopia, al circ de la companyia Ella, Un mal moment de Maria Jové i Gerard Franc, Cabo San Roque o Un work in progress de Malpelo.
0: Gràcies, Marta. I avui deixem Toni acabar amb Joan Manuel Serrat. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Distingit aquest migdia amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, un guardó creat per reconèixer figures clau de la creació musical del país. Que bé que sona sempre ell i tota la seva música.
5: Estic totalment d'acord, eh? Mira que bonic, mira, mira. Amor, juegos y penas, yo... És veritat que, si em permets fer la broma, avui la Niñez jugava a la playa perquè hi havia vaga, amb la qual cosa no podia anar a l'escola. I avui un dels plats forts d'aquest plebé serà la consellera d'Ensenyament. En pocs minuts estarà aquí Esther Niubó. Andreu, que vagi molt bé. Fins demà.
0: Igualment, Toni.
5: Ara passen 4 minuts de 7:45. Efectivament, és un dels plats forts d'aquesta jornada, aquesta aturada en el món de l'ensenyament a casa nostra, del que parlarem de seguida amb Esther Niubó, però és veritat també que a mitja tarda ens ha sorprès la convocatòria d'una roda de premsa que ha estat molt potent. I amb ella omplim el nostre apartat avui d'esports. Esports. Avui amb el Frank Robert. Com estàs, Frank? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
5: Que enfadat estava avui Florentino Pérez, que ha anunciat que no dimiteix i que convoca eleccions.
6: En plena crisi esportiva i ara sobretot institucional, ha convocat una roda de premsa d'urgència que ha estat esperpèntica i ha justificat la convocatòria d'eleccions per defensar els interessos dels socis del Real Madrid i els seus personals.
7: He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces. Pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. ¿Dónde está Florentino?
6: Florentino Pérez, de 79 anys, ha desmentit que pateixi càncer, ha recordat que va ser guardonat com el millor president de la història del futbol, ha carregat fort contra el diari ABC, el Barça ha rebut pel cas Negreira i ha assegurat que té un dossier de 600 pàgines que enviarà a la UEFA. A més, Florentino ha posat en dubte si una dona periodista està capacitada per escriure sobre futbol.
7: Yo me voy a dar de baja del ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy. Contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
6: Déu-n'hi-do.
5: Déu-n'hi-do, sí, eh?
6: Sí.
5: Bueno.
6: Anem a Can Barça.
5: Va, parlem de Can Barça,
6: situació...
5: hi ha més alegria, no?
6: Sí, és radicalment diferent. Els blaugranes, sense Rafinha per sanció, demà visiten l'Alavés a 10:15 del vespre amb l'objectiu d'aconseguir la 12a victòria consecutiva al campionat per així continuar aspirant als 100 punts. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick, que té contracte fins al 2027, ha confirmat que renovarà fins al 2028 amb un any més opcional, i el tècnic alemany també ha aprofitat per tocar-li el crostó a Lamine Yamal. Ahir el crac mataroní va onejar la bandera de Palestina durant la rua de celebració de la 29a Lliga i la Supercopa d'Espanya, que va reunir 750.000 culers als carrers principals de la ciutat comtal.
8: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and...
9: Que la mina aparegués amb la bandera de Palestina són coses que no m'agraden. He parlat amb ell i si ell ho vol fer, és la seva decisió. Té 18 anys, és major d'edat. Cal tenir en compte el que la gent espera de nosaltres. El que vaig veure ahir va ser molt emotiu. Estic molt orgullós de l'equip. La gent estava molt contenta i nosaltres som aquí per això, per jugar a futbol i perquè la gent estigui contenta.
8: And this is where we are, why we are here. We are playing football to make the people happy.
6: El món, Toni, seria més feliç sense guerres.
5: Clarament. Ara, aquesta jornada entre setmana de la Lliga, qui se la juga és l'Espanyol. Els pericos esperen sumar la primera victòria de l'any per encarrilar, lògicament, la permanència.
6: Només queden 3 jornades. Els blanquiblaus n'acumulen 18 sense guanyar i, curiosament, l'última vegada que van celebrar una victòria va ser davant l'Atlètic Club a Sant Mamés el 22 de desembre passat. El conjunt basc d'Ernesto Valverde s'està jugant entre Europa i els de Manolo González mantenir la categoria. Van 16ens amb 39 punts, només un parell per sobre del descens, i el tècnic ha volgut parlar sense pèls a la llengua sobre el seu futur.
10: Estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla, no es tracta això. Jo m'estimo al club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club. Sempre dic que el club està molt per sobre de les persones. A partir d'aquí, jo em deixaré el pell fins a l'últim dia. Si hi ha de ser 2 mesos que quedi, bueno, fins al 30 de juny, fins al 30 de juny. Si ha de ser un any més de contracte, doncs un any més de contracte, però jo em deixaré el pell sempre per l'Espanyol.
6: Qui també només té 2 punts de coixí respecte del descens és el Girona, que nit va tancar la 35a jornada rascant un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un cop de cap de Cristian Estuani al minut 90. Els de Michel Sánchez tornen a jugar dijous a les 8 del vespre a Montilivi contra la Reial Societat.
5: I avui acabem parlant de bàsquet perquè a mitja hora mal contada arrenca la jornada 31 de la Lliga ACB amb un derbi català.
6: A les 8 del vespre es veuen les cares a Fontejau el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips arriben ferits perquè els gironins van perdre la jornada anterior a la pista de l'UCAM Múrcia i els manresans a la de l'Andorra. Únicament queden 4 partits perquè acabi la fase regular, els de Moncho Fernández encara aspiren entre el play-off i els de Diego Ocampo volen certificar la permanència. Demà el Jaió Post-Lleida visita el Breogán, el Barcelona al Granada i el dijous el Joventut de Badalona rep l'Andorra. I fem un últim apunt de bàsquet perquè el Barça ha anunciat la retirada a final de curs de Jan Veseli amb 36 anys després d'una última etapa de 4 temporades vestint de blaugrana. El pivot txec va aixecar la Lliga del 2023 i és el jugador amb més cistelles de 2 punts a la història de l'Eurolliga. Acabem els esports amb handbol perquè s'han sortejat els emparellaments de la Final Four de Colònia, que arrencarà el dissabte 13 de juny. Al Barça li ha tocat l'Alborg danès i l'altra semifinal la disputaran 2 alemanys. El Magdeburg, el vigent campió de la competició continental, la màxima, i el Fuxe Berlín. És la valoració del tècnic barcelonista Carlos Ortega.
11: Quizás el equipo que lanza más de fuera o más lanzamiento tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
6: Els blaugranes lluitaran per aixecar la 13a Champions de la història de la secció.
5: Molt bé, no s'amoïnin que després tornarem a parlar de Florentino, eh? Després de les notícies de les 8, toca comentar-ho dins la tertúlia. Frank, gràcies, com sempre, una abraçada.
6: Que vagi bé, una abraçada.
5: Ara 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Dia potent, lògicament avui a Catalunya estava previst, dia de vaga a l'ensenyament. Estem davant la habitual guerra de xifres. Asseguren els sindicats que la cosa ha arribat fins al 70%, mentre que les xifres oficials parlarien d'un 34%. Més enllà d'això, el que és evident és que el sector de l'ensenyament està realment en un moment complicat, amb molta tensió, perquè veiem, efectivament, i ho estem constatant sovint aquí al programa, que hi ha un pols, clar, entre l'USTEC i l'altra part, que seria el govern de Catalunya, però també els sindicats, Comissions Obreres i UGT, com el dia 1 de maig, que estaven aquí els seus màxims representants, va quedar claríssimament palès. De fet, amb crítiques molt fortes per part de tots dos sindicats cap al sindicat de Iolanda Segura, que és l'USTEC, com saben vostès. És el moment de fer valoracions del dia. Estem contents perquè avui ens acompanya la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó. Com està, consellera? Bon vespre.
12: Molt bé, bona tarda, bon vespre.
5: M'alegro d'escoltar-la abans de tot. Tot bé?
12: Tot bé, tot, tot bé.
5: Fantàstic. Consellera, valoració d'aquesta jornada de vaga.
12: Bé, ha estat una mobilització important, és a dir, que nosaltres doncs respectem, no?, doncs el conjunt de docents doncs que s'han mobilitzat, no?, evidentment doncs en senyal, doncs entenem, no?, de protesta, de malestar, però aquí també insistim la mà estesa. Jo sempre dic que estem davant d'un govern que no només ha demostrat voluntat, sinó que s'ha mogut i que hi ha un compromís important, doncs perquè venim d'un acord per valor de 2.000 milions d'euros, no?, i que per tant hi ha hagut un increment del 25% del pressupost d'educació i per tant no és una cosa menor a aquelles mesures que s'han acordat fins a dia d'avui i que van doncs, des de qüestions estructurals de millora del sistema, com és, per exemple, no?, la reducció de ràtios i, per tant, tenir menys alumnat a les aules en els propers anys, a l'increment de professionals de suport per donar doncs, la millor atenció a aquesta complexitat i diversitat que tenim a les aules. I, sobretot, un element important, sobretot de, no?, de cara a les reivindicacions dels sindicats, que és aquesta millora retributiva. I jo crec que és important recordar que venim de 25 anys de complement salarial autonòmic congelat i hem fet un increment del 30%, doncs, que farà que d'aquí 4 anys els docents estiguin cobrant 3.000 euros més l'any respecte al que passa a dia d'avui. Per tant, entenem, no?, aquesta... fi, el malestar, no?, que d'alguna manera s'ha traduït en la mobilització d'avui, que segueix sent important, per bé que doncs, és veritat que a nivell de participació s'ha reduït, però a partir d'aquí doncs, la mà estesa a continuar doncs, fi, seient i intentar acostar posicions.
5: El quid de la qüestió ara mateix sembla estar instal·lat amb la qüestió dels diners que cobren els docents, perquè efectivament avui sentíem la portaveu de l'USTEC dient que amb un increment salarial d'entre 400 i 500 euros cada mes per cada docent, es desconvocarien les vagues. Vull dir que, pel que fa referència a la resta de qüestions, en principi sembla que l'USTEC està d'acord, no?
12: Sí, és a dir, quan entrem a qüestions doncs, de ràtios, d'inclusió, no?, de professionals de suport, de reducció de burocràcia, de moltes qüestions que hi ha en aquest acord, és que és un acord, diguem, que és compartit, no?, per la gran part d'organitzacions sindicals, i és veritat que a dia d'avui probablement allò que ens manté més allunyats és un tema retributiu. Però jo insisteixo, és a dir, venim de 25 anys de salari autonòmic congelat. Aquest govern ha fet un increment del 30% d'aquest complement, que penso que ens situarà d'aquí 4 anys, no?, que és el termini que tenim per desplegar-lo, entre les tres comunitats amb una retribució més elevada dels docents que es correspon i amb el nivell adquisitiu d'aquesta comunitat autònoma. I, per tant, ens sembla que hi haurien altres elements que són reivindicats a les manifestacions, que són reivindicats quan parlem amb docents, que tenen a veure amb les seves condicions, és a dir, el fet de tenir més mans, expertes, més professionals, no necessàriament docents, que estiguin al seu costat a l'hora d'atendre, doncs, com deia, doncs, aquesta complexitat que tenim. I, per tant, és important i ens sembla que és important poder obrir i explorar altres aspectes, com és aquest de, no, de la inclusió, que és una qüestió que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa, perquè interpel·la els docents que estan demanant doncs, tenir aquests suports, interpel·la les famílies i interpel·la doncs, la qualitat de l'atenció educativa. Ens sembla que aquest ha de ser l'àmbit que a partir de, no, que sobretot en la reunió que tindrem a la mesa aquest dijous, doncs, ens pot permetre doncs, avançar en els marges que tenim doncs, de l'acord, que és un acord ja molt estructural i molt ampli, que permet doncs, poder-se reforçar.
5: El que passa és que aquesta reunió de dijous de la que parla, ja la gent de l'USTEC ha deixat molt clar que o arriba vostè amb una proposta econòmica concreta o més val, fins i tot han dit que presenti la dimissió. Demanar 400-500 euros per docent és una proposta real? És una proposta assumible?
12: Miri, doncs només han de multiplicar, però és que no va d'això, és a dir, el que va, és a dir, nosaltres el que ahir mateix doncs, teníem una vaga, bé, de fet hi ha una vaga indefinida, no?, la comunitat valenciana que està convocada, i en aquell cas doncs, s'ha plantejat un increment de 1.000 euros anuals, que doncs, en aquell cas doncs, sembla insuficient, nosaltres ja l'hem plantejat de 3.000 euros anuals, de fet això ja està acordat, i a partir d'aquí ens sembla que també hem de ser realistes, és a dir, tenim uns marges econòmics, estem parlant d'un increment del 25% del pressupost del Departament d'Educació, i per tant ningú pot qüestionar la voluntat i el compromís d'aquest govern que ha tornat a posar l'educació doncs, entre les prioritats de l'acció de govern, doncs, que efectivament doncs, fa molts anys no estàvem aquí i aquí doncs, si el 2014 teníem una inversió a grosso modo de 5.000 milions, estem a més de 8.000 milions. Per tant, jo crec que hi ha una tendència i a partir d'aquí hem de veure de quina manera enfortim el sistema educatiu. Tenim molts reptes, no? És a dir, la part retributiva entenem que és una part important, que té a veure amb el respecte

0: precisament doncs, de com deia, de reconduir la situació, de reduir, de rebaixar aquesta tensió que viuen doncs, a les direccions de centre, que viuen les famílies, que viu doncs, el propi, no, els propis equips directius, doncs hi és tota. Però a partir d'aquí jo insisteixo, plantejaments que són maximalistes doncs, no ajuden a acostar posicions. No? A vegades, en fi, jo crec que si volem un acord, no? I el volem tots, perquè tots volem doncs, contribuir, jo penso no tant a instal·lar un sentiment de desencís, de frustració, sinó a millorar el sistema educatiu, doncs hem de també plantejar doncs, propostes realistes i que s'ajustin doncs, als marcs que tenim.
1: M'imagino que quan va conèixer, l'he sentit en alguna entrevista, sabran que vostè no tenia ni idea del tema de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en aquesta assemblea de docents, es devien portar les mans al cap, tenint en compte justament el delicat moment pel que passa a les negociacions, no?
0: Sí, segurament, doncs, és a dir, sense entrar en consideracions doncs, professionals, no?, dels criteris que hi ha darrere doncs, de, en fi, d'aquesta operació, que desconeixíem i que, però que evidentment doncs, respectem doncs, a, doncs, la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra i de la Direcció General de Policia, és veritat que doncs, en fi, l'oportunitat doncs, no, segurament doncs, no hi és de cap manera i que a partir d'aquí doncs, jo crec que correspon doncs, al Departament d'Interior doncs, poder donar les explicacions pertinents en relació a aquest operatiu que efectivament doncs, el Departament no coneixia, que a més en cap cas doncs s'ha encarregat doncs no disposar de cap tipus d'informació en aquest sentit i que mai doncs tampoc se'ns ha transmès i per tant aquí doncs confio, no? Jo crec que demà doncs serà la consellera d'Interior que donarà explicacions en seu parlamentària.
1: Segurament quan passi tot plegat, consellera, també hi ha una altra assumpte del que caldria parlar, que és què passa a les portes dels instituts, perquè portem unes quantes setmanes que les portes dels instituts són notícia per diverses qüestions. La primera era per aquesta gent de paisà en els centres que van demanar efectivament aquest reforç, però també veiem en pocs dies, fa pocs dies, un reportatge a La Vanguardia, la Maica Navarro, assegurant que ara mateix les bandes llatines estan captant nanos efectivament a les portes dels instituts. Aquest és un tema que s'ha d'abordar de manera seriosa, no?
0: Bé, jo crec que aquí és important escoltar les veus que estan allà, no? I per tant, aquests centres educatius, aquests serveis territorials que nosaltres, doncs, precisament, doncs, aquesta prova de concepte va sorgir d'aquesta escolta, no?, a la comunitat educativa en determinats territoris que ens traslladava que conflictes que hi són a la societat, que estan a l'entorn, que estan en el barri, la comunitat, els acabaven impactant de manera molt forta, no? Estem parlant de centres que, evidentment, doncs, tenen docents, tenen educadors socials, tenen integradors, però ni així. És a dir, hi havia molts conflictes que al final acabaven aterrant i amb unes afectacions importants. I per tant, aquí es tractava de veure, no?, si aquests Mossos, aquests agents de convivència que tenen doncs, una especialitat en prevenció, en mediació, que tenen la visió i el coneixement del que passa portes enfora, no?, d'aquell institut o d'aquella escola, doncs podien donar un suport al personal ja educatiu sense substituir les funcions d'un docent per descomptat ni entrar a l'aula, ni tampoc les d'aquestes figures socioeducatives, però veure de quina manera podien doncs, aportar aquesta expertesa al servei del sistema educatiu. Evidentment estem parlant de proves que segurament a dia d'avui no són necessàries a la gran majoria de centres educatius, però que hem de veure que el conflicte existeix i no existeix només en aquells entorns de màxima complexitat, o sigui, pot existir en molts altres entorns. I aquí es tractava doncs, de fer una prova petita, no vincular-ho molt amb la corresponsabilitat amb el món local, per tant, una cosa des de la proximitat, des d'aquest coneixement de l'entorn, amb una visió comunitària, perquè ens sembla que això podria arribar a ser útil doncs, en alguns entorns, però evidentment la voluntat era primer fer una valoració, que això la tindrem doncs, el mes de desembre, i veure doncs, si evidentment és una qüestió que es pot posar a disposició en aquells centres que ho desitgin i ho necessitin, o senzillament doncs queda aquí.
1: Insisteixo que aquest és un tema del que haurem de tornar a parlar, perquè és un tema realment potent. No? Ja simplement per acabar, consellera, perquè entenc que porta un dia molt potent i moltes entrevistes, d'altra banda, però reunió dijous. Reunió dijous amb les mateixes persones que fins ara no s'han pogut entendre. Té algun as a la màniga que pugui oferir a l'USTEC per tal de que, efectivament, arribin a l'acord en el qual ja es troben tant la UGT com Comissions Obreres?
0: Miri, jo crec que no estem en un moment ni de jugades mestres ni d'asos, estem en un moment de ser, no?, ser responsables, de veure realment com podem, és a dir, sense perdre mai de vista l'objectiu últim de l'educació, que és al final doncs, aquest aprenentatge, aquest desenvolupament, aquest benestar dels infants i joves, veure de quina manera podem enfortir el sistema educatiu i rebaixar també aquesta, no?, aquesta tensió a les aules, i en aquests moments ens sembla que en gran part passa per poder reforçar el que són els professionals doncs, de suport a la inclusió, no?, per enfortir aquesta atenció a l'alumnat. De fet, en l'acord ja hi havia doncs, aquest increment de places per d'educació especial, que són necessàries perquè tenim alumnat doncs, amb unes dependències severes i, sobretot, doncs, aquests nous professionals que passen doncs, per educadors, per

0: integradors, per psicopedagogs, i per tant aquí ja hi ha un compromís, no?, de que el proper curs, gràcies a aquest acord, doncs ja incrementarem en més de 500 nous professionals d'aquests perfils que poden ajudar, però aquí doncs hem de poder explorar de quina manera en el marc de l'acord podem reforçar això encara més. Ens sembla que això és una mesura que seria benvinguda per la comunitat educativa i esperem que aquí doncs sigui doncs una mica l'espai que ens permeti doncs trobar consensos amb el conjunt de sindicats que en aquest cas doncs estan doncs recolzant aquestes mobilitzacions.
1: És la consellera d'Educació i Formació Professional del Govern de Catalunya, Esther Niubó. Ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, un plaer.
1: Igualment, bon vespre. 8 minuts i les 8 de la tarda. Josep Martí Blanc, com estàs, Josep?
2: Bon vespre. Hola, bona tarda.
1: Què? Sembla difícil, eh? Sembla difícil, això que li preguntava jo ara a la consellera, no? És a dir, les postures estan tan marcades que sembla difícil a veure qui canvia o on es pot trobar, no?, el punt d'inflexió.
2: Sí, perquè en les coses de la política, igual que en el món de l'empresa, hi ha la ficció de que tot bascula sobre variables purament tècniques o ideològiques, però la part de l'estómac té un pes important. I hi ha una cosa que en el món sindical no es perdona mai, que és que tu donis protagonisme a uns actors en detriment dels altres. I això es va envenenar molt quan el govern de Catalunya va presentar un acord de país que en realitat era un acord amb dos centrals sindicals, que a més dins del sector no són majoritàries. I això, a l'estómac de l'USTEC i a l'estómac d'un altre sindicat que no tanta anomenada, però que és molt important perquè és el majoritari a batxillerat, per exemple, que són els professors, el sindicat de professors, ha generat uns anticossos molt grans envers l'actual titular del Departament d'Educació, d'Ensenyament, que no sé mai com se diu. Al marge hi ha tota la conflictivitat laboral per un cantó, i tota la part, diguem-ne, que no té a veure amb la conflictivitat laboral, però que igualment pesa molt a l'hora de fer una aproximació al conflicte a l'escola, que és la situació de naufragi en la que està el sistema educatiu català en aquests moments, segons la percepció de la pròpia comunitat educativa, que és un concepte que també a la millor s'hauria de discutir.
1: També és veritat una altra cosa, que veient com avui la portaveu de l'USTEC ha dit que amb un augment de sou d'entre 400 i 500 euros per docent acabaria el conflicte, la qual cosa fa pensar que la resta d'assumptes que sí s'inclouen en aquest pacte haurien d'estar d'acord, m'imagino. Per ordre d'arribada, com sempre, Nil Font, com estàs? Nil, bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
1: Has sentit tota la xerrada amb Esther Niubó. Què et sembla, Nil?
3: Bé, evidentment divergeixo bastant de la consellera. Estic bastant d'acord amb el que acaba de dir, és a dir, és evident que el conflicte, diguem-ne, dels sindicats, diguem-ne, s'ha agreujat pel fet de que han vengut que era un acord de país quan no era un acord de país, era un acord de quatre gats. I evidentment ara ho han de solucionar i aquí hi ha un problema i és que evidentment els egos o l'estómac, com deia, pues, està, diguem-ne, incendiat. Però crec que el que deia la consellera, diguem-ne, en aquest sentit, és a dir, crec que els 3.000 euros més a l'any igualment segueixen sense solucionar tants altres problemes que tenen els professors, com que no cobren pràcticament quan van de colònies, ara deien, no?, potser 50 euros o... Vull dir, els professors se n'han d'anar de colònies amb els nens i no cobren pràcticament plusos, els professors emporten temps sense pujada de sou, i això comporta que molts professors no poden, per exemple, professors aquí a Barcelona, de l'escola pública, és que no poden viure sols, eh? És a dir, que un professor que potser té dos màsters i una carrera no es pugui permetre viure sol a Barcelona és una situació molt, molt greu.
1: I molt extensible a altres feines,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
1: deixa'm
3: no,
1: que et digui, de
3: però,
1: tota manera.
3: Però,
1: no per res, eh? Jo penso que han de poder viure sols,
3: clar,
1: eh?
3: Clar, però
1: no,
3: vull
1: només
3: dir que,
1: els hi passa a ells, eh?
3: Que sí, no, evidentment, però vull dir que el sector públic en general, eh? Però clar, al mateix temps et trobes que sí que estàs pujant els sous immediatament, no a 4 anys vista, sinó immediatament als Mossos d'Esquadra, al mateix temps també poses més Mossos d'Esquadra a les escoles, al mateix temps, home, doncs evidentment hi ha aquí una confluència d'incongruències que crec que és interessant estudiar.
1: Ignacio Rigao, què tal, Ignacio? Bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Com ho veus tu?
4: Mira, jo no crec que haguem de començar la conversació amb si es poden permetre viure sols o no, perquè aquí darrere d'aquests estudis tenim, per exemple, el despatx d'advocats Quatre Cases, i hi ha gent de Quatre Cases, que és un dels millors despatxos d'Espanya, que tampoc pot viure sola. És a dir, seria, crec que, barrejar qüestions diferents, com pot ser l'encariment del nivell de vida, la pobresa endèmica espanyola i la, diguem, la crisi de l'habitatge, amb altres temes. Pel que fa, pròpiament, a la... diguem, a les reclamacions que fa el sindicat USTEC, i en general podem assumir el col·lectiu de professors. Jo haig de dir que és una protesta o és unes manifestacions amb les quals no puc empatitzar gens, perquè crec que estan actuant de forma corporativa, i dic corporativa en el sentit de l'estat corporatiu, com si encara fossin un estament integrat dins de la democràcia orgànica. I el sindicat de professors o el col·lectiu de professors que resulta que protesten i es manifesten, sistemàticament utilitzen la seva força negocial directa i indirecta per segrestar el país recurrentment. Un col·lectiu, a més, que s'ha d'enfrontar als pitjors resultats de la història democràtica de Catalunya pel que fa a nivell de lectoescritura, de matemàtiques, de cultura general, de nivell de comprensió lectora, etc, etc, etc, tant per proves pròpies com per proves també internacionals, com pot ser PISA. I ens poden dir, i probablement en raó, que serà una qüestió de recursos, però a la vegada tenim a la portaveu de USTEC dient que això s'arregla, no? Com deies fa un moment, Toni, amb 400 euros al mes més. No? És a dir, com si fos això, en el fons, una forma d'arreglar-lo, i per dir-ho del tot, com si fos un suborn legalitzat, no? Esto lo arreglamos con 400 pavos y se acabó. A més, s'assuma que USTEC ha assumit aquesta representació general quan en realitat sabem, per conversacions, per exemple, en aquest mateix programa, que Comissions Obreres i UGT també tenen una representació rellevant, depenent del tipus de professional d'educació que busquem, ja sigui ESO, batxillerat, ja sigui també professionals de l'educació que no necessàriament són docents, però USTEC aquí ha decidit assumir la veu única, com la veu vertical, i en última instància també tenim uns professors que aquest segrest l'extenen ja no només al seu propi àmbit d'intervenció, com que, diguem, que seria l'educatiu, sinó totes les famílies que depenen d'un professor perquè ensenya els seus fills, perquè custodia els seus fills durant el dia, etc, etc. És a dir, si durant la pandèmia teníem molt clar el retret de no s'han de tancar escoles perquè això suposa un, com es diu això, un batxe,
1: un
4: sotrac a l'educació, aquí en canvi estem veient 5 dies de protestes que podien fins i tot extendre's a setmanes si l'USTEC considera que la Generalitat no s'ha portat del tot bé amb ells. I per part de la Generalitat jo crec que s'està fent un esforç molt honest i de molta contenció d'intentar gestionar el que és tota una crisi, l'enèsima d'aquest mandat, però francament jo crec que els professors no estan ara mateix per a ponerse toreros.
1: Has deixat impressionat, deixa'm que et digui, el Guillem Sánchez. Hola, Guillem, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Guillem Sánchez, que és diputat socialista al Parlament de Catalunya. Li toca abans a l'Ivan, i em sembla que a tu t'escoltarem després de les notícies, si no et sap greu, Guillem. Ivan, et demano una mica de brevetat, després tindrem tot el temps.
5: Però és difícil, brevetat.
1: Com estàs?
5: Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Molt content d'estar aquí de nou.
1: Fes-me una petita intro i després, quan tornem, et torno a donar la paraula i la pots desenvolupar.
5: A veure, ràpid. Primer, jo un pacte original, que és l'estratègia errònia, jo diria que infantil, de voler vendre un pacte de país quan tu fas un pacte només amb dos dels sindicats i que no són majoritaris. Un pacte de país és seure a la taula amb tots els sindicats i arribar a un acord històric amb tots els sindicats. Això és un menyspreu a l'USTEC, a la CGT, a la Intersindical i als altres sindicats, que evidentment no s'ho poden permetre. O sigui, hi ha una cosa d'estómac i una cosa de dignitat, és evident, no? Segon, recordem que també estan de vaga i amb les seves reclamacions els professors de la concertada. Recordem que la concertada forma part del sistema públic de Catalunya i que també avui s'estaven manifestant. I acabo aquí, però m'has de deixar que després m'estengui. Venim, vale? D'un govern que ha volgut posar policies a les aules i que ha infiltrat policies en reunions sindicals.
1: Ara parlarem...
5: I aquí és per on jo vull començar després.
1: Em sembla molt bé, per on vulguis. Mira, ja tindrà resposta, Guillem, garantida. 8:01. Avui parlarem, efectivament, d'això que deia el Josep Martí Blanc fa una estona, la part de l'estómac, no? És un dia de molt estómac, perquè tenim el tema de l'USTEC, efectivament, si entenem que ja del que estem parlant és de què és estómac i no una altra cosa. No deixa de ser curiós. En qualsevol cas, és per pensar-s'ho. En tot cas, no? Quina és la missió d'un sindicat i si la missió d'un sindicat és actuar o no a través de l'estómac. És una consideració. L'altra és Florentino, Florentino, que al seu estómac també avui li ha jugat una mala passada, però en parlarem després, que tenim ganes. O no tenim ganes.
2: Sí.
1: Sí. Molt bé, això serà d'aquí una estona. Deixeu-me que saludi la nostra companya Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Avui arrenquem parlant de l'antivirus, ara de seguida parlem d'educació també, no?
6: Sí, exacte. Primer actualitzem la situació de l'antivirus. La darrera hora és sobre la quarantena, i és que Espanya ha fixat el 10 de maig com a dia zero per l'inici oficial d'aquesta quarantena pels contactes d'antivirus. D'aquesta manera segueixen el criteri de l'Organització Mundial de la Salut i els 14 espanyols que es troben aïllats a l'Hospital Gómez Ulla finalitzaran la quarantena el 21 de juny. Després de la reunió entre Sanitat i les comunitats autònomes, el protocol també actualitza la definició de contactes. S'inclouen les persones que comparteixin habitació o bany, parelles sexuals, contactes físics directes i passatgers d'avió situats a la mateixa fila o a les dues files adjacents en vols de llarga durada d'un cas confirmat per laboratori. Amb tot s'estableix que només els evacuats del creuer hauran de fer aquesta quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. Hores d'ara, recordem, hi ha 10 casos confirmats arran del brot del creuer Ondius. Preocupa especialment la situació d'una dona francesa que acabem de conèixer que està en respiració assistida a la UCI i el seu estat és crític. El president francès, Emmanuel Macron,
7: la France a pris un protocol extrêmement rigoureux.
6: Ha defensat que el seu país ha adoptat un protocol extremadament rigorós per tots els contactes identificats i ha destacat la importància de la coordinació europea. L'actualitat d'avui dimarts també passa pel món de l'educació, i és que ha estat un dia de manifestació unitària del col·lectiu docent amb milers de professionals pels carrers de Barcelona exigint millores laborals. Demà els sindicats es reuniran amb el departament per abordar aquesta situació. Als micròfons del Pla B de Ràdio 4, la consellera Esther Niubó ha dit que creu que demà s'haurien d'abordar qüestions com ara l'escola inclusiva.
8: La inclusió, que és una qüestió que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa, perquè interpel·la els docents, que estan demanant doncs, tenir aquests suports, interpel·la les famílies i interpel·la doncs, la qualitat de l'atenció educativa. Ens sembla que aquest ha de ser l'àmbit que a partir de, no, que sobretot a la reunió que tindrem a la mesa aquest dijous, doncs, ens pot permetre doncs, avançar en els marges que tenim doncs, de l'acord, que és un acord ja molt estructural i molt ampli que permet doncs, poder-se reforçar.
6: Niubó, això sí, ha reiterat la mà estesa de l'executiu de Salvador Illa i ha reiterat que aquest govern ha incrementat el pressupost destinat a l'educació. De l'àmbit judicial, la Fiscalia ha demanat reobrir la causa contra tres Mossos d'Esquadra investigats per la suposada col·laboració en la fugida de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, després del seu breu retorn a Barcelona l'estiu del 2024. El Ministeri Públic ha recorregut l'arxivament del cas i sosté que els agents tenien l'obligació d'actuar encara que no estiguessin de servei en aquell moment. La jutgessa havia tancat la investigació en considerar que no hi havia proves de la seva participació i que no van contribuir de manera efectiva a la fugida. Ara, la decisió final queda en mans de l'Audiència de Barcelona. I fem un darrer punt perquè continuem molt pendents a la situació meteorològica que sacseja Catalunya. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per aquest temporal que ja ha provocat prop d'un centenar d'incidències. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 215 trucades fins a les 7 de la tarda amb 93 incidents, sobretot al Vallès Oriental, al Barcelonès i al Maresme. Les tempestes han deixat registres destacats a pluja i han afectat especialment el litoral i el prelitoral. Els bombers han fet desenes d'actuacions per arbres caiguts i acumulacions d'aigua sense ferits. També hi ha hagut incidències a la xarxa viària i ferroviària amb un tall a la B-112 per esllavissades i alteracions puntuals a Rodalies. De cara a les properes hores, s'espera que l'episodi de tempestes es vagi dissuadint.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
6: Fins ara.
1: És Laura Monill, la nostra companya dels serveis informatius. Efectivament, hem tingut molta pluja, molta calamarsada a molts punts de Catalunya. Anem a veure què ens espera de cara a les properes hores. Marxem fins a l'EMET. Ens explica Joan Carles Pinya. Bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Demà dimecres al terç oriental de Catalunya tindrem el cel ennuvolat, a la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Esperam ruixats acompanyats de tempesta al terç oriental i precipitacions a la Vall d'Aran des de primeres hores del dia que seran probables a la resta de la meitat nord durant la tarda. L'estat temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, i un apunt més. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes en aquest tram de l'autopista AP7. Durant tota la tarda, cues quilomètriques. Recordem-ho, un accident a primera hora de la tarda, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, és el voral de l'autopista. Per tant, només passen per un carril, l'autopista AP7 a Fogars de la Selva, en sentit nord, en sentit Girona. Molta atenció, perquè encara parlem d'una cua de vehicles. A més, és retenció compacta d'uns 14 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Per tant, una zona a evitar, si encara es pot, l'autopista AP7, tota aquesta zona, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. Molta gent intenta deixar l'autopista AP7, anar a buscar l'autopista del Maresme. En principi seria una bona idea, tot i així a la C60 encara hi trobarien uns 2-3 quilòmetres de lentitud i d'aturades a Argentona i en sentit Mataró. A la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però encara hi ha algunes vies carregades properes a Barcelona, sobretot aquesta ronda litoral, encara amb molt trànsit en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, gràcies, Roger. Les 8:07.
11: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Avui comentem l'actualitat al Pla B de Ràdio 4 amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Nil Font, enginyer informàtic d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ignacio Rigau, professor de SADE, associat a Tossell Advocats del Partit Popular, Guillem Sánchez, diputat del Partit dels Socialistes del Parlament de Catalunya, Ivan Condés, conseller municipal de Junts per Catalunya, que és justament qui tenia la paraula, perquè hem arribat a les notícies de les 8 en plena ressaca de l'entrevista que hem fet fa uns minuts a la consellera d'Educació del Govern de Catalunya, Esther Niubó, i havíem fet una primera tanda d'opinions. Et tocava a tu, Ivan. Digues, digues.
5: I jo comentava abans de les notícies que sortien d'unes setmanes prèvies on aquest govern volia introduir policia als instituts i que fa 6 dies, i encara no ha dimitit ningú, descobrim que infiltra policies en reunions sindicals. Jo he buscat a Amnesty i a Human Rights Watch quins països fan això, i m'ha sortit Xina, Rússia, l'Iran, Emirats Àrabs Units, El Salvador, Cuba i Nicaragua, entre d'altres. I jo he afegit més Catalunya. Val. Això que hagi passat fa 6 dies i que ningú hagi dimitit o que el president Illa no hagi fet ningú és inaudit. I és una crisi de proporcions descomunals. Això no és una vaga i un descontentament dels docents, que segurament han de tenir les seves reivindicacions. Això és una crisi de govern molt greu. Avui fa 2 anys de les eleccions del 12 de maig del 24, en què ella va guanyar, i tenim un president que anava a girar full el procés i el que ha fet és girar cap per avall el país. Tenim mestres, metges, pagesos, revoltats i en vaga. A l'Ajuntament de Barcelona tenim funcionaris de serveis socials, d'escoles bressol, dels funcionaris de les oficines d'atenció als ciutadans i del Departament de Feminismes en vaga. O sigui, la gent...
2: El Departament de Feminismes.
5: Sí?
2: Això la millor és bona senyal.
5: No sé. No, jo diria que no. Jo diria que no.
1: A veure, Guillem, et toca, t'ho imagino.
5: No he acabat, però acabaré després. És igual, continuaré. Bueno, una dada. Vale. A part d'això, que jo trobo gravíssim, a veure, a nivell laboral, encara avui a Catalunya hi ha 937 barracons. Hi ha nanos que estan fent classes en barracons.
1: Hi ha barracons des que jo anava a l'institut. Mira que han passat governs.
5: Han passat molts anys.
1: Però
5: ara no ens ho podem permetre.
1: I molts governs.
5: Ara no.
1: Fa 10 minuts que no, Ivan? No. Jo anava a barracons. Però, sí. I des de que jo tenia 14 anys, han passat molts anys. O sigui, ara resulta que ens inventarem els barracons en els últims 3 mesos.
2: Però vull dir... Tampoc tants, que tens ara? 27,
1: 28? 29, ja. Però no sembla, perquè em poso la crema aquella que et posaves tu de la vella...
2: Vella Aurora.
1: La vella Aurora. Va, Guillem, bueno, sí.
12: Gràcies, Toni. Jo crec que aquí els polítics tenim 2 opcions, no? O jugar el quan pitjor millor, que és el que acabem d'escoltar, assenyalar tots els errors, dir que malament està el país, per favor, fa 2 anys que el president Illa va guanyar les eleccions i està desnacionalitzant el país, que malament va tot, o intentar buscar l'entesa, intentar buscar els consensos i intentar sumar perquè les coses tirin endavant, no? Solucionar els problemes que ens trobem. Dit això, crec que, evidentment, tot el respecte al dret a vaga del col·lectiu de professors, però també respecte a dret a l'educació dels nostres alumnes i també respecte al dret a la mobilitat de tothom, no? Jo crec que el que s'ha de fer és rebaixar el clima de tensió provocat per una sèrie d'actors, no, de la comunitat educativa de Catalunya, precisament pel que deia abans, no, per intentar buscar aquests consensos amb aquells que encara no s'ha pogut arribar i que un clima positiu imperi a les aules d'aquest país, perquè crec que així l'educació anirà millor. I després, si voleu, parlem de l'acord de país que es va arribar a UGT i Comissions Obreres, un acord històric, perquè feia 25 anys que no es tocava pràcticament el complement autonòmic dels docents, i resulta que avui, com deies, Toni, tu abans, la portaveu d'un dels sindicats convocants a la vaga ha posat preu.
1: L'Ignacio demana la paraula, després el Nil, m'imagino que el Josep també podrà dir alguna cosa. Sí, Ignacio.
4: Sí, respecte de... I no és per repetir-me, però respecte a aquesta vaga, ja, respecte als sindicats o de la gent que es manifesta i protesta, hi ha, crec, un àmbit, un cert buit, que podríem o hauríem d'abordar, o almenys potser donaria cert aire a la Generalitat amb el seu abordatge, que és quines d'aquestes queixes, en el fons, no són conjunturals, és a dir, no se solucionen amb més diners o més profes, sinó se solucionen sistèmicament, no? Replantejant-nos, per exemple, l'educació inclusiva, replantejant-nos l'educació per competències, replantejant-nos, per exemple, l'empitjorament general de l'exigència a les aules, o replantejant-nos fins i tot el propi camí educatiu. És a dir, si el sistema de primària, secundària i batxillerat com a educació voluntària també s'hauria de repensar. Evidentment, tot això és un diàleg que el govern de la Generalitat no pot tenir i no vol tenir, perquè un replantejament massa profund del sistema educatiu també involucra un diàleg amb el govern central o, en qualsevol cas, amb les Corts Generals. Això per un costat. Per un altre, respecte a la polèmica, jo crec que inflada, dels policies, de la policia, crec que també la resposta ha de ser molt més clara, i de fet hauria de ser molt més clara per part de la Generalitat, que és, per un costat, els col·legis on, de la prova petitíssima, a més, que eren 14, però els col·legis que van participar en aquesta prova van participar voluntàriament, això el primer. Després de tot l'escàndol mediàtic, encara avui hi ha 7 que continuen volent policies. Tercer, hi ha vegades que són necessaris policies a les aules, i ja no només de paisà, policies amb uniforme, perquè hi ha instituts conflictius i complexos, però jo parlo d'instituts conflictius i ja no només per les bandes que hi poden aparèixer per captar, sinó també perquè hi ha tota una demoscòpia, tota una sociologia que necessita de la presència policial per evitar conflictes, ja sigui baralles entre nanos, ja sigui baralles entre pares, ja sigui la presència de determinats tipus d'activitat, ja sigui simplement per pacificar o ja sigui simplement per atemorir. Però a vegades és necessari un policia, i això és prevenció general. Segon, la infiltració famosa de dos policies serà una actuació més o menys llardosa. Encara estem esperant una resposta, i a mi em sembla que la consellera Niubó podria haver dit, haver donat una explicació una mica més elaborada que simplement passar a un altre departament, però estem parlant d'unes manifestacions que es preveia, com deia ara el company, no? Respecte al dret a la circulació, doncs es preveien unes manifestacions que podien ser desaforades o almenys afectar la circulació, doncs jo entenc que dos polis apareguin i diguin a veure de què s'està parlant. No crec que sigui una forma de coartar, no crec que sigui una forma de perseguir políticament, no crec que sigui una forma d'emmanillar a tota aquesta gent que porta un mes dando la vara sense cap tipus d'obstacle.
1: És evident que avui estan molt clares les postures, queden molt clarament representades. Sí, Nil.
3: No, a mi m'agradaria parlar, no, de que es... Precisament, no? I el que deia, no? Que cal un clima pausat, un clima, no? Cal rebaixar les tensions. A mi m'agradaria recordar que ara mateix qui té la pilota també de baixar les tensions, perquè és qui pràcticament ha calat foc a la casa és el govern de la Generalitat de Catalunya. És a dir, és evident que si tu surts, i em costa creure que ningú ho hagués vist abans, eh? Però és evident que si tu surts fent un acord de país deixant-te a la meitat o més de la meitat dels docents fora d'aquest acord i surts a vendre que és un acord de país, és una mica evident que estàs calant foc, diguem-ne, al mig d'un paller. I, per tant, que després pot sortir escaldat. És evident que si es troben Mossos d'Esquadra dintre de les assemblees dels mestres i tu l'únic que fas és recolzar els Mossos d'Esquadra, és evident que segurament els mestres s'enfadaran. Igual que és evident, per mi, que si els mestres t'estan reclamant que necessiten baixar les ràtios, que necessiten més sous i que necessiten, diguem-ne, més recursos, tu el que agafes és que els recursos són uns Mossos d'Esquadra, que crec que els Mossos d'Esquadra prou de feina tenen també, no? O ara potser és que els Mossos d'Esquadra van sobrats i podem posar un mestre, un policia a cada aula, eh? Això ja, vull dir, llavors potser el Departament d'Interior és que està una mica, diguem-ne, desaforat.
1: Estem parlant de 6 agents.
3: No, no, a la prova pilot.
1: A la prova pilot.
3: Val, no? Però entenc que si això és una prova pilot és perquè després, diguem-ne, vol evolucionar, entenc.
12: Exagerant.
3: Vull dir que, per tant, vol dir que li vols donar una tasca de més als Mossos d'Esquadra que, per tant, entenc que tens Mossos d'Esquadra de sobres. Però, per l'altra banda, al mateix temps els has pujat el sou als Mossos d'Esquadra, però dius que no tens per pujar els sous als mestres i que ho faràs en diguem-ne, d'aquí 4 anys ho aniràs pujant a poc a poc. Home, és a dir, jo entenc que els mestres estiguin, diguem-ne, com a mínim, enfadats. I, per tant, si tu vols baixar les tensions als mestres, tu també tens una responsabilitat d'intentar entendre que l'únic que estàs fent és calar foc al paller.
1: Vinga, el Josep Martí Blanc, l'Ivan i després el Guillem, sí.
2: Els mestres, no sé, són molts, no? Hi ha la tendència en aquest país, que és un país de poesia més que de prosa, a no atrevir-se a tocar a la cara segons quins col·lectius. Si ets un infermer, ets Nostre Senyor, si ets un mestre, ets Nostre Senyor. S'ha de posar en qüestió que les coses que venen del propi sector són veritats revelades. Diu, crec que tenim prou anys d'experiència per saber que el que vol la comunitat educativa fins ara s'ha demostrat que a la millor oportú no és, perquè si tenim un sistema d'ensenyament públic que cada vegada funciona pitjor i no s'ha fet res més que acompanyar les teories pedagògiques de la comunitat educativa, de Rosa Sensat, de la Fundació Bofill i de tots aquests clubs d'interessos que han segrestat la decisió de la presa de decisions del punt de vista de la prova, no de tindre pòsters de Jean-Jacques Rousseau al capçal del llit, no? És a dir, la prova no serveix, la realitat no serveix, serveixen les idees i, per tant, l'ensenyament ha d'anar d'una determinada manera. Ha de ser un centre de benestar social, més que una escola. L'autoritat s'ha de perdre, perquè als nens no se'ls hi pot ni dir que acabi tot el bocadillo, que el menjar no es pot tirar, perquè crearàs un trauma que serà fonamental a la seva vida i acabaran llançant-se a qualsevol escollera. Aquest tipus de coses fem estracanada, però bé, així, tot això ve del món educatiu. I s'ha demostrat que no està bé. Per tant, dir, escolti, el que diguen aquests senyors va a missa perquè ells són el sistema educatiu. No va així, això. Llavors, tampoc se pot fer una pilota una mandonguilla barrejant-ho tot. De dir, escolti, en les reivindicacions laborals, pues crec que tenen dret a considerar el que necessitin i crec que una vaga, des de que el món és món, si no lesiones els interessos de la col·lectivitat, pues no cal fer-la, perquè llavors no té cap efecte. Has d'afectar la mobilitat, has d'afectar l'ensenyament dels crios, has de provocar un perjudici, perquè si no la vaga deixa de tindre cap sentit. Si les vagues són cartes als Reis Mags, pues podem eliminar el dret de vaga, perquè cap vaga tindrà efecte. Però això fa referència únicament a les reivindicacions laborals que van per un cantó determinat, i sobre això pots tindre més simpatia, menys, pots pensar que els professors estan mal pagats, que haurien de cobrar més, que haurien de cobrar menys, és un tema. I és el cobre que s'està decidint en aquests moments, segons l'USTEC reconegut avui amb un tall de veu, no sé si molt afortunat o no. L'altre vol anàlisis diferents en el sentit de que són altres qüestions. El tema policial, que s'ha posat aquí damunt la taula. Escolta, al Prat hi ha instituts que han demanat policia.
1: És això.
2: Ho han demanat. I a Martorell, també. I s'ha intentat dissimular per no senyalar instituts determinats dient que obrís el pla a Catalunya sencera. I en la voluntat de no estigmatitzar els que realment ho necessiten perquè estan en una zona de màxima degradació. I això és així. T'agradarà més o t'agradarà menys. Però hi ha instituts de Catalunya on un Mosso d'Esquadra de paisà, sota la filosofia que per un govern progressista crec que té tot el sentit del món, de la policia de proximitat, que intenta prevenir més que curar, i dir, pues, bueno, vivim en un país on la cultura policial no existeix, portem 40 anys cada vegada fent més barato fer veure que els Mossos d'Esquadra són com si estiguéssim amb els grisos als anys 60. Però aquest debat l'has de tractar de banda. Igual que has de tractar de banda la infiltració, que per a mi és un tema seriós, perquè és veritat que les brigades d'informació han de funcionar, perquè la seva labor és de prevenció. Però no crec que en una assemblea de professors acabis tenint més informació que la tens simplement parant l'orella d'altres maneres. I les accions de la policia sempre han de ser proporcionals. I aquí jo crec que no ho ha estat. I per tant hauran de donar explicacions. I això jo m'atreviria a apostar-me un euro en tu, que el govern farà el possible per mantenir les responsabilitats en l'àmbit operatiu i per tant canviar el comissari d'informació o algú de l'àrea d'informació i que no es cali a nivell polític. Però aquí ja tenen un problema. Per tant, cada cosa crec que mereix el seu anàlisi per separat.
5: Ivan, sí. No, el Josep planteja molt bé el debat. Hi ha un tema que és el naufragi del sistema educatiu, al qual nosaltres hem de demanar responsabilitats perquè els docents entenen, no només per aquesta filosofia d'aquests centres satèl·lits al sistema que han fet que tot naufragi. Hi ha un tema molt important pel qual ara busquem policies, que jo continuo creient que és un error, que és la manca d'autoritat dels professors dins les escoles. I permeteu-me comentar-hi a Abuelo Cebolleta, per l'edat que tenim. Això a la nostra edat no passava i el professor tenia autoritat. I tu sabies que l'havies de respectar. I no havia omplir de violència als col·legis. I tanco aquí el comentari Cebolleta. Però els professors se'ls ha tret tota l'autoritat des d'aquests entorns i des del govern mateix. Per això ara la solució, com no té autoritat, la portem vestida d'uniforme. Home, jo en tinc alguns dubtes. I després...
2: Me permets un petitíssim incís. El meu millor amic, que és com un germà, que és mestre, en un institut, ha estat de baixa un any i mig. És que quan tu expliques això, és l'autoritat del profe respecte a l'alumne, tenia una translació fora de l'escola, que era l'autoritat en l'àmbit familiar o en l'àmbit comunitari. És que el meu amic professor, la pallissa li va pegar el pare d'un alumne. I per tant la cosa és una mica més complicada, perquè abasteix l'àmbit comunitari, no únicament el que passa dins de l'aula, jo, profe, i el Toni, alumne, que ell me diu que sóc un cul d'olla i jo li dic calla que ets un crio i fes els deures. No, és que és un pare el que després ha vingut i m'ha tonyinat. Llavors hi ha llocs que són realment molt complicats.
5: Que sigui...
2: Els llocs que ho han demanat va més d'este tipus de coses que no pas dels alumnes.
1: És que jo porto uns quants dies dient que aquí el que seria interessant, no s'ha volgut, com deies tu abans, no s'ha volgut dir quins centres per no estigmatitzar efectivament aquests centres, però seria molt interessant escoltar els directors d'aquests centres el per què ho han demanat. Perquè segurament hi ha un motiu, no és que posin fotografies dels Mossos d'Esquadra a casa seva. Segurament hi ha una necessitat molt complicada i tots tenim amics que no tenen aquesta situació tan complexa i espero que no se li doni a ningú més que són professionals de l'ensenyament i són persones que pateixen molt el que és la pressió de les famílies i la pressió dels entorns. Tanco jo també el parèntesi, disculpa, Ivan.
5: Cap problema. No, per acabar una mica. Guillem, dius, no, és que aquí no pot ser que no, tota aquesta revolució creï problemes de mobilitat. Home, ho acabem de dir. Una manifestació es fa per crear problemes de mobilitat, perquè la societat se n'assabenti, perquè els mitjans se n'assabentin. Perquè, perdona una pregunta, quan UGT i Comissions Obreres fan manifestacions que provoquen problemes de mobilitat, els hem de dir que se'n vagin a casa o són correctes? No, home, no fotem. I no minimitzem el que està passant. O sigui, hi ha un govern que té pagesos, metges i professors, que són tres dels pilars de la nostra societat, els té en revolta absoluta. I el quart pilar, que és la seguretat, els utilitza per infiltrar-los amb reunions de sindicats. Jo crec que us ho heu de fer mirar. I ha de caure alguna dimissió. O sigui, fa 6 dies que coneixem aquesta notícia i on Núria Parlon o Trapero o els dos han de dimitir. No hi ha més.
1: Guillem, sí.
12: Bueno, és que a mi aquesta posició de Junts de, repeteixo, quan pitjor, millor,
5: no ens pot pitjor
12: i
5: millor.
12: No trobar
5: de responsabilitats de govern.
12: No, vull dir, és que doni propostes, faci propostes, no ataqui i busqui la centralitat política i no s'allunyi, no se'n vagi a la muntanya, perquè al final ja sabem el que ve de la muntanya. I no són precisament bones notícies. I parlant de l'educació, no, tornant a l'educació, com deia el Josep Martí, no? Vull dir, la mirada llarga, s'ha de tenir la mirada llarga, no? Per els problemes de l'educació són polièdrics, des de lleis de cada govern, no? Els professionals, la manca d'autoritat dels professionals, el propi currículum que s'ensenya, o, per exemple, l'impacte de la tecnologia que hi ha hagut durant tots aquests anys, no? I ara, fent la mirada curta en el pla de convivència, que s'ha dit molt bé, que és voluntari, de 14 centres han passat a 7 per la pressió mediàtica, és un tema que ven mediàticament i que s'ha utilitzat també políticament, i precisament ho heu dit en termes molt humans, tant tu, Toni, com tu, Josep, són agents de convivència que, evidentment, ni aniran uniformats, ni aniran armats, i faran tasques de prevenció, de mediació i d'acompanyament. Bàsicament perquè hi ha entorns que es necessita aquesta figura, perquè els professionals purs de l'educació doncs tenen unes altres tasques encomanades, no? I, per exemple, qui lluita contra els matrimonis forçats? Qui lluita contra l'ablació genital femenina? O qui lluita contra les bandes criminals que potser s'estan nutrint de nanos dels nostres instituts? Bueno, jo crec que els agents, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, doncs poden ajudar a prevenir totes aquestes qüestions, no? que superen el debat educatiu.
1: Les 8 i 28 minuts, hi ha més dies de vagues convocades. Dijous hi haurà aquesta reunió, podrem seguir parlant d'ensenyament. Hi ha una cosa que un cap de premsa no hauria de permetre, que és que el seu jefe, el que passa és que a veure qui és el guapo que li diu, no? Surti molt enfadat a fer una roda de premsa, que és el que li ha passat avui a Florentino, perquè alguna cosa estava clara, estava molt enfadat. Aquest senyor ha carregat contra periodistes. Abans sentíem el tall que ens oferien els nostres companys d'esport, que fins i tot ha arribat a qüestionar si una dona podia informar sobre futbol.
13: És que era una xica, no ve fer.
1: Una xica,
13: no sé, ni siquiera si té la idea de futbol.
1: Exacte. Bé, ja ha anunciat que demà acaba amb la seva subscripció històrica a l'ABC. Diu que convocarà eleccions, que només marxarà a trets, i que hi ha tota una campanya mediàtica, perquè, vaja, ha parlat de l'ABC, però ha parlat de Macero, ha parlat de la COPE, no? No ha deixat títere con cabeza, que diria el senyor Florentino, no?
13: Sí, pues, diverses coses. Una és... Catxis el telèfon.
1: És el teu telèfon, aquest?
13: Sí, és que pensava que l'havia silenciat, però veig que no.
1: Bueno.
13: Hi ha una cosa que tampoc no queda molt bé dir, perquè les coses que són lletges o que no ens agraden, sembla que si no les verbalitzes, deixes d'existir. I hi ha una paraula que s'ha deixat d'utilitzar, que és vell. I si no existeix la paraula, no existeix la bellesa. La bellesa existeix, i la decadència del cos i del cervell també. I crec que avui Florentino ha demostrat que està molt gran. I que quan ets molt gran, encara que conservis, diguem-ne, alguns dels atributs del vell senador, per fer-nos entendre, no? La persona d'experiència i coneixement, i on hi ha hagut sempre queda, diguem-ne, el que és complicat és seguir estant pel dia a dia en posicions de molta brega i de molta exposició. Avui s'ha exposat i ha fet el ridícul. Probablement amb 20 anys menys l'hagués fet menys. Dit això, de la part que fa referència als mitjans de comunicació, és que jo aquesta pel·lícula l'he vist. I en boca de Florentino, com que és futbol i és fàcil alinear-te o a favor o en contra, és molt fàcil agafar la posició. Dius, escolta, a mi què em sembla? Doncs em sembla que tothom és un alumne avantatjat de Trump des de l'any 2016. I que, per tant, tu pots... el manual ha canviat. I el manual ara diu, escolti, no tingues vergonya, surt i digues, estàs amb mi o contra mi? Si estàs amb mi, dius la veritat, si estàs contra mi, dius la mentida. I llavors, la mateixa compareixença d'avui jo l'he vist a 3 vegades. O l'intent de que els teus seguidors iniciïn una batalla simbòlica o real contra la gent a la que tu acuses en directe, l'he vist. L'he vist contra el diari Ara, a l'any 17, 18, 19, per exemple. Yeah. L'he vist contra el Confidencial, fa 2 anys. I l'he vist contra altra gent. I el que veig és que és una cosa que ha fet fortuna, que és que quan te sents qüestionat, atrapat, criticat, acorralat, el que sigui, agafes, te poses davant d'un atril, dius que els missatgers són criminals, entre cometes, i divideixes. I amb esta taula, avui tots cridarem o tots farem una anàlisi sobre el que realment creiem que és que aquest senyor ha perdut els papers. Podeu veure altres taules. Saps,
14: quin,
13: saps un gent que patirà avui? El director de l'ABC.
14: Yeah.
13: L'afirmació d'em dono de baixa de l'ABC, que per a nosaltres és pròpia d'un home ridícul, autoritari...
14: Hi ha molta gent que es plantejarà donar-se'n de baixa de l'ABC. Que no té respecte per
13: la avui sí, sí. Li donarà un problema al director de l'ABC.
14: Sí, sí.
13: Igual que al 17 se li va generar un problema a qui dirigia l'Ara, o en un moment donat se li ha fet un problema a qui dirigia la Vanguardia, perquè és el signe dels temps.
14: Yeah.
13: I en això... de dir, vinga, anem a fer llenya de Florentino, tota la que vulgues, m'apunto. Però com que bona part de la compareixença ha anat de l'exercici trumpista d'assenyalar a tercers, jo dic, ei, és que jo en els últims 10 anys ho he vist de molta gent, en galons, sense, directament, a través de sicaris, però ho he vist a molta gent, aquest intent d'assenyalar a la premsa que no comulga amb rodes de molí, i he vist, no fa gaire, campanyes en clubs de futbol molt importants on les amenaces diguem-ne, han sigut comunes també.
14: És interessant aquesta reflexió. Nil, com ho has vist tu?
3: Bé, jo és que estic molt alineat amb el que s'acaba de dir, és a dir, és evident que Florentino Pérez se li en va, diguem-ne, la roda de premsa. Evidentment, és un home que ja està gran i segurament això ha ajudat a que se li en vagi. També crec que és un home que està molt apoltronat, en una poltrona, diguem-ne, d'or, i no crec que l'hagi vist patir, perquè crec que té una poltrona molt ben apoltronada, però segurament li han trontollat coses i per tant, clarament s'ha posat a la defensiva a defensar el seu castell d'or. I bueno, bàsicament el que s'ha vist avui és bàsicament a tothom a qui ha considerat que li ha fet la mínima esquerda ha arrasat amb una posició clara de poder que, és el que deia, que posa en evidència, bueno, el símbol aquest trumpista, és que ho he expressat molt bé, és a dir, des del poder, des d'una situació, vaig a destrossar amb tot el que intenta a mi qüestionar-me res.
14: Què, Ivan? Perquè tu molt del Madrid em sembla que no ets, no?
5: No, jo diria que sóc una mica del Barça. Però mira, avui, aquesta tarda he llegit a les xarxes, no recordo qui, no el puc anomenar, però deia, si a la Lliga i la Copa que hem guanyat aquest any i afegim la roda de premsa d'ara, ens ho convalien com a triplet, que ho he trobat molt, molt ocorrent. Aleshores, això marca la satisfacció d'un culer veient la reacció de Florentino Pérez avui. Per què? Perquè palesa encara més la crisi a tots els nivells que està patint el club. Va? Per tant, esportivament, jo sóc feliç pels títols, sóc feliç per la política esportiva del Barça, perquè tenim uns nanos de la Masia que són titulars o quasi bé, i perquè, com va dir, jo crec, un jugador del Madrid, deia, una temporada que nosaltres havíem guanyat, la Lliga va dir, aneu en compte, perquè el tema de la crisi esportiva l'agafa el pont aeri sovint. D'acord? I és evident, són vasos comunicants. Sí. Quan a nosaltres ens va malament, a ells els hi va bé, i quan a ells els hi va malament, a nosaltres ens va bé. I després, simplement, destacar que un home, diu el Josep, vell, gran, amb aquesta experiència, és estrany que hagi tingut aquesta reacció tan a calent. Vull dir, el Barça va guanyar la Lliga abans d'ahir fa la rua, i ell avui, com un nen petit, No com una persona de 80 anys amb experiència, com un nen de 8 anys surt ràbia i realment fa un ridícul espantós. Per acabar, jo esportivament soc molt feliç avui.
14: Ja, m'imagino. Anem a sentir el moment el que ha dit això de la xica esta de l'ABC, que no sé si entiende de futbol. Mira,
15: yo me voy a dar de baja de l'ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
14: Què, Guillem? No l'havia sentit veig el tall, eh?
12: No. He vist els titulars de la roda de premsa. Em sembla lamentable. Em sembla lamentable que aquest home digui això i a aquestes alçades, no? Poder sí que hauria d'haver reflexionat 3 o 4 vegades abans de sortir. Però no us dona la sensació que és una bomba de fum per no parlar del mal estat del Madrid en general, del mal estat esportiu del Madrid, de com de malament ha de veure un president el seu equip esportivament, un president que a més intervé amb decisions esportives per haver de sortir ell i dir ja m'immolo jo, no parleu d'ells, parleu de mi.
14: Ja. Com ho veus, Ignacio?
4: Jo és que no tinc opinió de futbol, no tinc... no sóc un opinador qualificat, no en sé res. No sé si quina és l'últim moment dolç que ha tingut el Real Madrid. No ho sé, però potser porten encadenats uns quants d'una mica amargs, no? Perquè sembla que amb les obres de l'estadi l'han sortit regulars, perquè tots els usos que volien aplicar-los resulta que no poden. Van tenir fa poc una espècie de gresca al vestuari, si no m'equivoco.
14: Mbappé és, diríem, un gran animador, sí. No? De l'actualitat del Madrid, també.
4: Sé que tenen problemes cíclics amb Vinícius, però no sé per què, perquè tampoc sé qui és. Vull dir, no puc aportar
14: massa. Doncs deixa'm que us expliqui una cosa personal. Però de veritat és una cosa personal. Jo aquesta nit estava dormint a les 4 de la matinada i han començat a sentir-se explosions molt potents. Explosions molt potents, clar, allò que et despertes espantat una mica, no? Surto al balcó i em trobo cremant 4 cotxes davant de casa, però a sota de casa. D'entrada penses que de seguida han arribat els bombers, la Guàrdia Urbana, o sigui, ho han tingut controlat en poc temps, però us ben asseguro que els cotxes han quedat completament destrossats. La cosa curiosa és que després hi ha hagut una amiga que m'ha dit: has vist el que ha passat a una altra cantonada, no a la de casa meva, i allà havien cremat com 4 cotxes més. I resulta que en 2 o 3 cantonades havien cremat més cotxes. És a dir, el total són 14 cotxes que han cremat aquesta nit, amb una moto i una façana d'un incendi que ha quedat molt malmesa. Deixeu-me que m'aturi un moment i saludem la Neus Sala, que és periodista especialista justament en tribunals, en crònica negra, que realment la toca molt amb aquests temes. Neus, com estàs? Bon vespre.
16: Bon vespre, Toni. Molt bé. Doncs ho has explicat molt bé, perquè justament això, carrer Sant Antoni Maria Claret,
14: sí,
16: al carrer de la Indústria, a l'encreuament que hi ha entre els carrers de Sardenya i Còrsega,
14: sí,
16: i a Còrsega amb Sicília, vull dir, ha sigut, diguéssim, ho han perimetrat.
14: Sí, sí, totalment. De què estem parlant, Neus? És un piròman? És una banda? De què estem parlant?
16: Hi ha alguns veïns que, com tu, quan han sentit les primeres explosions, han vist 2 o 3 persones com marxar, i també hi ha una veïna que ha alertat que ha vist com un fil de foc, diguéssim, que baixava carrer avall. Això el que ens fa pensar que els que habitualment fem aquestes coses és que és probable que estiguin buscant un piròman que comença a fer vessar benzina per la part de dalt, pren foc, provoca les explosions primeres, va baixant carrers avall i va fent la mateixa actuació. Amb una... molt ràpid, perquè tu mateix ho estàs explicant. Escolteu les explosions al barri molt ràpidament, unes després de les altres, però sí que baixava benzina, és a dir, hi havia un element accelerant, hi havia foc i, per tant, evidentment, ha sigut intencionat. Falta saber, hi ha la investigació oberta, treballen amb la hipòtesi d'un piròman, necessitem saber si hi havia 2 o 3 persones més implicades, però no fa l'efecte que sigui acto vandàlico, saps? O sigui, té més aquesta pinta del piròman.
14: Molt bé. Neus, gràcies per l'aclariment. Un petonàs, com sempre, moltes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres.
14: Gràcies. La Neus Sala, 4 minuts, 3 quarts de 8. I clar, hi ha una cosa que sap greu, que et mires els cotxes que estan aparcats al carrer, molts són cotxes de feina. És a dir, que hi ha hagut molta gent aquest matí que ha sortit a treballar i s'ha trobat el seu cotxe destrossat. Que fort, no?
13: Sí, xec, això fa molta ràbia. Si la teva companya té raó, la bona notícia és que doncs, és una persona que té problemes de salut mentals o que és un fill de la gran puta. Les dues coses alhora i que tard o d'hora l'agafaran. Però sí, el que li toca la roba, aquest... No ho té fàcil.
14: Déu-n'hi-do. En fi, estem a 3 minuts de 3 quarts de 9. No crec que voleu dir alguna cosa. Jo us poso, tinc dos o tres temes. Tenim l'antivirus, no?, com ha anat la crisi del govern, que sembla que tothom està molt content en com ha anat la crisi del govern. Perquè
17: has dit crisi del govern, Toni? No és una crisi del govern.
14: La crisi del govern.
17: Això sí que no és una crisi del govern.
14: Ha hagut una crisi personal.
17: Exacte. La Generalitat té moltes crisis.
14: És que, perdona, he aspirat massa fum de cotxe cremat aquest matí. I això té a saber què hi havia dins aquell cotxe. Exacte. Que m'ha afectat d'aquesta manera.
13: No, Enric, però avui he publicat un article que he titulat "No passa nada, però vais a morir todo".
17: Vaya.
13: Que és una mica la sensació que he tingut jo estos dies.
14: Sí.
13: Entre una cosa i la contrària. Però bueno, deixem que parli els especialistes en virus.
14: Està molt bé. Després tenim a Salvador Illa, que s'ha anat de viatge a Califòrnia. Demà podrem connectar en directe, perquè tenim una companya que viatja amb Salvador Illa a buscar negocis, en realitat, acords comercials. I després tenim les conseqüències del viatge de la presidenta de Madrid a Mèxic, amb tot el rebombori que s'ha originat. Avui Isabel Díaz Ayuso ha dit que el govern espanyol l'ha posat en peligro extremo, i l'oposició el que li ha retret és si era així perquè no ho ha tornat, perquè un cop va acabar de fer l'acte en qüestió, m'imagino que devia ser l'acte aquell en què va parlar d'Hernán Cortés, doncs va decidir marxar uns dies a descansar a la platja. Tinc entès, tinc entès. Guillem, et veig amb moltes ganes de dir alguna cosa.
17: Bueno, és que has obert una de temes, Toni. El primer...
14: No cal parlar dels tres, parlem d'un, vull dir, no.
17: Sí. Això de la Isabel Díaz Ayuso és esperpèntic, no? Vull dir, anar a Mèxic a provocar, directament, vull dir, a provocar. I llavors, una vegada intentes fer de piròmana, que no t'acaba de sortir gaire bé, dius, ostres, és que el govern del meu país no m'ha protegit. Bueno, senyora, vull dir, si vostè hagués dit, no?, hagués avaluat els riscos als quals s'afrontava o als que anava directament a enfrontar-se, i senyora, tots els respectes, però és la típica de cremo i després li dic al papa, ai, que m'estic cremant. Ostres, és que has cremat tu la casa.
14: És curiós d'això, no, Josep? Com estàs veient tu? Què?
13: M'he despistat, Toni.
14: No sabies de què estàvem parlant. Viatge d'Isabel Díaz Ayuso.
13: Em sembla una piròmana i una persona que fa pitjor a la societat per la que diu treballar. Algú que... Totes les intervencions són en clau divisiva i que l'únic que busca és l'escletxa per la qual pot afegir foc a la discussió. És una persona que fa pitjor al món. Per a mi, no, en això ja saps que no hi ha diferències entre els que venen de la dreta i de l'esquerra, perquè que hi ha exponents d'aquesta manera de fer política un cantó i a l'altre de l'hemicicle. No sé, en clau catalana, Rufián, per exemple, juga aquest paper. I crec que Ayuso, doncs el que intenta sempre és reivindicar-se com la part del PP, diguem-ne, que ja defuig això que els hi molesta tant als que voldrien un PP d'una terma manera, que és el de los maricomplejines, no? De dir, la derecha de verdad soy yo y no me arrugo y todo lo que tengo que decir lo digo. I que, a més, pensa que és l'única manera de no perdre la majoria absoluta davant l'amenaça de Vox, davant de quan sigui que hagin de ser els comicis a Madrid. La majoria absoluta la perdrà igual. perquè Vox, amb el missatge José Antoniano i falangista, li farà forat i li prendrà els vots dels seus votants que no abracen la Bíblia liberal que ella defensa. Però després, a l'hora d'ordenar d'altres temes de la batalla cultural, és una persona que juga a la batalla cultural permanentment. I per tant, el que fa és allò que diu criticar, entens? I en relacions internacionals i a l'hora de posar els peus en un altre país que no ets el teu, sobretot si ets el president d'una comunitat autònoma, has de vigilar molt, perquè les relacions entre estats

0: De la intenció que tenia la visita, se n'ha sortit. Altra cosa és que li rendeixi. Yeah. Però ha anat a fer això, i se n'ha sortit.
1: Ivan, tu creus que se n'ha sortit?
2: Home, sí. La qüestió és... sí, però... comentant una de les coses que deia el Josep, eh? Jo crec que ella vol ser, i és, o intenta ser, la dirigent més destacada de Vox fora de Vox. És cert que això segurament li costarà que la fagocitin, però ella està fent el paper que podria fer un portaveu de Vox, un dirigent de Vox, si anés a Mèxic, faria exactament el mateix. Però això traspua també un esperit imperial que té molta part de la dreta conservadora espanyola, perquè no és la primera enganxada que tenen amb Sheinbaum i amb Mèxic, Aznar les ha tingut, i no recordo si Feijó també. I Sheinbaum, precisament, és una dirigent que planta cara, i és una dirigent que ho ha tingut molt clar, és una dirigent que va venir aquí a la cimera superprogressista de tot el món, al Palau de Pedralbes, i va defensar el dret a autodeterminació de les nacions. Vull dir, que s'ha topat, en aquest cas, amb una cap de govern digna i honesta defensant el seu país.
1: Kenil, què dius?
3: No, que jo és que realment, és a dir, comparteixo el que dieu, però realment no entenc, és a dir, perquè pel que tinc entès, inclús, diguem-ne, gent propera que tingui ella allà a Mèxic, és a dir, no ha acabat d'entendre tampoc la defensa aquesta d'Hernán Cortés allà al mig de cop. Vull dir, és que, és a dir, realment no entenc el benefici que ha tingut aquesta dona d'anar a intentar fotre allà foc amb promocionant o parlant d'Hernán Cortés. Vull dir, és a dir, realment, és a dir, ha perdut, que ja ho sabia, bueno, com a mínim jo, diguem-ne, ja partia d'aquesta dona, però realment ha perdut tots els papers, és a dir, no, és un sense sentit simplement per intentar guanyar una carrera internacional que clarament Pedro Sánchez t'està rematant, és a dir, amb tots els respectes, però vull dir que no, realment no sé què hi vas a fer allà ni què n'intentes extreure, perquè és que no té ni cap ni peus de cap de les maneres, a part de jo l'únic que puc intentar és això, treure comunicats dient Espanya no m'ha defendido, ara sóc la víctima, ara jo soy... Vull dir, i tot és culpa del govern. Vull dir, és l'únic que... Perquè la resta, dius, què fas allà, què hi pintes allà? Vull dir, és que ni la presidenta de Mèxic, vull dir, era com un... Vine, pues, a parlar d'Hernán Cortés, de que et roti. Vull dir, no tens res a picar aquí. Vull dir, és que no tenia cap sentit.
1: Ignacio.
4: Bé, el cert és que l'acte sobre Hernán Cortés estava acordat amb l'alcaldessa de Cuauhtémoc, de Mèxic. És a dir, no va anar ella a parlar d'Hernán Cortés perquè li vingués d'engust parlar d'Hernán Cortés, sinó que estava col·laborant o estretent relacions amb el partit conservador mexicà, el PAN. I l'important aquí és que tampoc passa, no hi ha res de dolent en parlar d'Hernán Cortés, perquè ara que ens hem de, diguem, d'assumir el relat de Sheinbaum i de Morena, que fins i tot ha arribat fins a la Casa Reial dient que Espanya ha de demanar perdó per la conquesta d'Amèrica o per la gestió imperial, doncs em sembla un bon acte contracultural. No dic que la Casa Reial estigui equivocada, ni que no haguem de fer esforços per estretir les relacions entre Espanya i Mèxic. Només dic que tampoc hem d'assumir el relat de Morena i en concret de Sheinbaum respecte del llegat imperial espanyol, que va tenir moltes coses bones. Entre d'altres, Hernán Cortés, per suposat. I, de fet, en aquest mateix acte d'Ayuso, el que parlava o el que es va posar en valor era el mestizaje, no? La famosa Malinche. Cosa que Ayuso sempre ha defensat. No per res, a Madrid tenim la major concentració d'immigrants llatinoamericans de tota Espanya. Per altra banda, és veritat que Ayuso informa el Ministeri d'Afers Exteriors de la seva visita, l'anuncia. Avui el Ministeri d'Afers Exteriors diu que efectivament li havia traslladat la visita, però no li havia dit ni la seva agenda ni tampoc cap disposició específica de seguretat. Jo no sé si és veritat que va estar en perill. El que ens diu, per altra banda, l'equip de la presidenta de Madrid, de la Comunitat de Madrid, és que Sheinbaum, i això també ho tenim de forma directa i de forma indirecta, Sheinbaum va estar hostigant a totes les organitzacions que acollien a la presidenta Ayuso. Jo no seré especialment fan del seu estil, però el que també és veritat és que Sheinbaum tampoc és, diguem, un adalit de la delicadesa. I és veritat que amb dues organitzacions més, una era Tarek i una altra, crec que la pròpia ciutat del DF, no, la pròpia ciutat de Mèxic, també La propera Simón es va anar referint amb aquesta organització, que acullen a poc menys que una enemiga

0: de la independència i la sobirania mexicanes. Jo crec que aquí, lo adient, especialment de gent amb un tarannà que respecto molt, com pot ser el ministre Álvarez, hagués estat... estem restablint relacions amb Mèxic, estem enfortint les relacions d'amistat amb Mèxic. Govern a govern, el mínim que pot fer Sheinbaum és no hostigar a una de les representants regionals del país, crec.
1: De quantes maneres diferents es poden veure les coses. Mm-hmm. Veritat, és magnífica. Aquesta és una de les coses que ens agrada d'aquest programa, no? Obrir els micròfons i que cadascú digui la seva i que puguem no estar en absolut d'acord, o sí, segons la història. Jo no estic d'acord en què s'ha sortit amb la seva, eh? Jo crec que no se n'ha sortit amb la seva.
0: Això crec que és una forma molt elegant de dir que no s'ha
2: provocat un conflicte, que és el que buscava.
1: Sí, però ha fet un... Bueno, ridícul internacional de tres per ells. Jo crec
2: perquè
1: que no.
2: De vegades el que busques...
1: I la seva cara, si Josep, si tu et fixes en la seva cara, no és cara d'estar contenta per el que ha aconseguit.
2: El que busco, que és un enfrontament directe amb el govern de Mèxic. Això ho has tingut. Cosa és si després això et generarà un rendiment o no.
1: Clar, quines són les conseqüències d'això?
2: És com el de Canàries. El de Canàries, què buscava? Ja. Buscava una cobertura de risc. I dic, escolti, jo el que vull és comprar-me una cobertura de risc, per si a cas.
1: Sí, sí.
2: I dius, li ha sortit malament, li ha sortit malament.
1: Li ha sortit malament. 7 minuts i arribem a les 9 de la nit. A nosaltres el que ens surt sempre molt bé és posar el colofó del programa, perquè tenim el millor, el Toni Mata. Toni, què tal, senyor?
3: Molt bona nit, tenim allà tertulians del Pla B i mexicans que esteu escoltant una mica superat per aquesta presentació. No m'entendré el nivell,
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Va, el colofó del dia, on el situes avui?
3: Va, vull posar el colofó de tertúlia parlant, òbviament, de la vaga de docents que ha col·lapsat el trànsit aquest matí, fent enfadar algunes persones. Està la cosa tensa, Toni. Avui, amb la manifestació per una millor educació, hem vist força manca d'educació. Això és així. No tindràs ara, que hi penso, 400 euros que et sobrin, Toni Marín. Sí. Perquè el sindicat majoritari ahir va marcar-se un Lola Flores de manual, ha insistit avui amb allò de si cada espanyol me diera una peseta a Catalunya, han demanat 400 euros mensuals als mestres. A Catalunya hi ha uns 85.000 mestres de la pública. Arrodoneixeu, pugeu a 100.000 per fer números rodons i afegir-ne alguns de la concertada. Per tant, estem parlant només d'una millora de 40 milions d'euros l'any. Evidentment, 40 milions d'euros, Toni. Aquí ve la Mancio Ortega i convida una ronda a tots els professors. Són pipes, això, en un pressupost com el de la Generalitat de Catalunya i amb el que paguem d'impostos. El que passa és que aquestes pipes o engrunes que conformen el pressupost de la Generalitat, doncs, s'han de repartir entre molts serveis públics i aquí la gestió de diners públics, evidentment, és molt delicada, perquè el salari mitjà d'un mestre, ja ho sabeu, està per damunt del salari mitjà d'un treballador català i el seu calendari laboral, en canvi, té 50 dies més. Aleshores, els treballadors s'enfaden. Però entén-me, que jo estic a favor de donar-los més diners als mestres, també als metges i als bombers, i a tothom, agafeu quartos. Home, me cago en dines, si no pot ser que hi hagi escassedat. El que passa és que els haurem de fabricar, aquests diners. I aquesta idea jo trobo que és la bonica, perquè hi va haver una època, Toni, en què el govern de la Generalitat estava ben escurat i van emetre bons patriòtics. Et recordes això? És una missió de deute. Tu em deixes uns diners, me'ls dones ara, i jo ja te'ls tornaré quan em vagi bé i de tenir posar uns quants més. Però ets bon patriota, Que després potser has de fer una altra missió de deute, una altra missió de bons? Podria ser. Sona estafa piramidal, i efectivament ho és, però és bastant com funciona l'economia. Doncs fem això, no? Hòstia, fem bons patriòtics pels mestres. A veure qui posa quartos, la gent. I el que jo no m'hi posaria per poc. Jo per 400 euros al mes, jo no m'hi posaria. Jo em posaria 1.000. Però lligats als resultats, això sí, Si anem a mirar-ho, ho mirem amb resultats i amb penalitzacions, evidentment. Si no hi ha millora, els informes PISA, no hi ha extra aquest estiu i perds una paga, per exemple, com a les empreses que van per objectius. Perquè el que no serveix, Toni Marín, és guanyar més i que arribin els nens a cinquè de primària, com deies tu l'altre dia, i que l'única taula que els interessi no sigui la de matemàtiques, sinó la tauleta de xocolata dels abdominals. Però que estan les taules de multiplicar oblidades. La feina dels mestres, amigues i amics, és molt delicada, perquè hi ha estudis que indiquen que el coeficient intel·lectual mitjà de la humanitat, no dels vostres fills només, per primera vegada en la història, està retrocedint. Això és polèmic, perquè hi ha qui diu que caldria ja fer els estudis d'una altra manera, perquè el món ha canviat, per tant, algunes competències que s'avaluen ja no són interessants, es considera, però la cosa és que des del 2010, amb la irrupció dels smartphones i les xarxes, hem delegat tasques i ara es produeix el que s'anomena com l'efecte Flynn. No Flick, Flynn. Hem externalitzat la memòria, el raonament abstracte i el càlcul. Som com els gats, que cada vegada tenen el cap més petit perquè no els hi fa falta cervellet, doncs així estem. La humanitat està retrocedint. Aleshores, clar, és fotut perquè la situació és desesperant. Si em preguntes a mi com a president de la Generalitat de Catalunya, la nació més tacanya d'Europa, els donaries més diners als mestres? Doncs la resposta és que sí, home, que sí. Agafeu que la casa és gran i no vindrà d'aquí, perquè, total, quan el deute públic ens mengi a tots, no quedarà ningú al país capaç d'entendre què ha passat i capaç d'explicar-ho. Per tant, tranquils, endavant.
1: Molt bé. Toni, gràcies, com sempre, una abraçada. Fins demà.
3: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Molt bé. Què? Vols posar un colofó, no, també, Josep?
2: M'ha fet memòria amb el dels fons patriòtics. Què he de dir? Jo estava al govern en aquell moment.
1: És veritat.
2: Que es comercialitzaven com a patriòtics i que, en certa manera, pretenien despertar aquest link emocional, però per a col·locar-los el rerefons no era gaire patriòtic, perquè els vam retribuir bastant per sobre de l'interès de mercat que en aquell moment donaven les entitats financeres i els dipòsits convencionals.
1: Està molt bé. Escolta'm, tinc una pregunta per tu, per acabar.
2: Digue'm.
1: L'altre dia et vaig escoltar que deies que després de veure el partit vas arribar a casa i el vas tornar a veure tot.
2: Sí.
1: La pregunta és, tornaràs a veure avui tota la roda de premsa Florentino també o no?
2: Probablement. Sí. És que l'he seguit a través de xarxes i tinc un encàrrec professional per demà i l'hauré de veure.
1: Doncs mira, m'imagino que li van contes no?
4: No l'he vist. Bueno, l'he vist per xarxes.
1: Ja ho tinc.
4: I ja ho tinc. La felicitat continua intacta.
1: Molt bé. Jo el recomano molt que es quedin amb nosaltres, perquè ara quan tornem de les notícies de les 9 tindrem un senyor que és impressionant. Es diu Enric Cabezuelo, és director de seguretat d'esdeveniments de gran format. Ha estat director de seguretat de l'Espanyol, del Sonar durant molts anys, de Monegros, en fi. És expert en organitzar això, no? Mogudes com la que tindrem a Catalunya el mes de juny quan ens visiti el Papa. Això com s'organitza? En parlarem després. I després el diccionari de l'Horterada amb l'Ignacio Rigau, que avui treballa més que mai.
0: Sí, avui torno doble.
1: Avui torno doble. Ha estat un plaer, de veritat. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Nil Font, Ignacio Rigau, Guillem Sánchez, Ivan Condés, Josep Martí Blanc. Moltes gràcies.
0: Un plaer. Fem gràcies.
1: Una pausa breu. Les notícies i se'n tornem.
5: Són les 9.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona nit. Continuem pendents a l'evolució del brot d'antivirus detectat al creuer. On dius? Aquest vespre hem conegut que la tercera PCR realitzada a la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu. Laura Monill, bona nit.
7: Bona nit. Sí, a partir d'ara es considera contacte i continuarà en quarantena sota vigilància mèdica amb una nova prova prevista d'aquí 7 dies. Precisament aquesta prova setmanal es recull el nou protocol de seguiment de contactes d'antivirus que estableix controls reforçats durant 28 dies, control de temperatura 2 vegades al dia i seguiment de símptomes com ara febre o dificultat respiratòria. Si la prova del 7è dia és negativa, es permetrà certa flexibilitat de l'aïllament amb visites i sortides controlades dins el centre. En paral·lel, Espanya ha decidit establir el 10 de maig com inici de la quarantena dels contactes del brot del creuer Ondius, amb 10 casos confirmats i una vigilància epidemiològica activa.
5: Gràcies. Doncs hores d'ara, amb 10 casos positius, el que més preocupa és l'estat d'una pacient francesa ingressada a l'UCI amb respiració assistida. El seu estat és crític. Daniel López Acuña, metge i epidemiòleg, en declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional, ha explicat que els factors físics i de salut de la persona condicionen l'afectació de l'antivirus, també la genètica.
8: Depende mucho de la genética de la persona y del grado de reacción inflamatoria que tiene a la infección viral. Estamos viéndolo claramente con las diferencias entre la persona positiva española y la persona positiva francesa.
5: A més, ha celebrat que Espanya estigui seguint el protocol marcat per l'Organització Mundial de la Salut pel que fa a la quarantena dels passatgers del vaixell Ondius. Canviem d'assumpte. Avui, primera jornada de vaga educativa unitària a Catalunya. Des de primera hora del matí s'han produït talls de carrer i carreteres i la mobilització ha culminat en una manifestació a Barcelona. La vaga ha tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i d'un 32%, segons el Departament d'Educació. Als micròfons al plebea de Ràdio 4, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat la mà estesa del govern. Demà tornarà a reunir-se amb els sindicats i encara que creu que la qüestió salarial encara s'ha d'enfortir, ha demanat no arribar-hi amb propostes maximalistes.
9: Miri, la voluntat del departament, doncs, de com deia, de reconduir la situació, de reduir, de rebaixar aquesta tensió que viuen, doncs, a les direccions de centre, que viuen les famílies, que viu, doncs, el propi, no, els propis equips directius, doncs hi és tota, però a partir d'aquí jo insisteixo, plantejaments que són maximalistes, doncs no ajuden a costar posicions.
5: I considera que demà s'haurien d'abordar d'altres qüestions com l'escola inclusiva. I avui jornada de protesta també del col·lectiu d'infermeria català en el marc del Dia Internacional de la Professió. Sota el lema Ja no callem, el sindicat SATSE ha convocat protestes i actes simbòlics arreu del territori. Girona, Joan Sisquella.
10: El col·lectiu d'infermeria s'ha concentrat davant de l'Hospital Santa Caterina de Salt per reivindicar més recursos per dignificar la seva professió. Denuncien que falta personal i que han d'assumir una càrrega de feina que afecta la qualitat assistencial. Asseguren que és un dèficit crònic i que es senten menyspreats. David Oliver és el secretari del sindicat d'infermeria SATSE a Girona.
11: Som un col·lectiu imprescindible, però que alhora, doncs, per part de l'administració i per d'altres col·lectius, doncs, es tenen ningunejats. I doncs, aprofitem un dia que hauria de ser de celebració, però que fa molts anys que no celebrem gaire res, per reivindicar.
10: Per visualitzar la seva situació, han començat la concentració amb la boca tapada, amb esparadrap, i després se l'han tret per advertir que estan decidides a no callar més i a exigir millores laborals, assegurant que el que reivindicen indiquen són també més inversions en salut per garantir una millor atenció als pacients.
5: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat que no necessita l'ajuda de l'OTAN per afrontar l'Iran perquè Washington ja ha derrotat militarment la República Islàmica.
12: That has nothing to do with me. NATO was very disappointing.
5: I ha insistit en les seves crítiques per la manca de suport dels aliats durant la guerra. Declaracions abans d'emprendre viatge cap a Beijing per reunir-se amb el seu homòleg xinès Xi Jinping. Trump creu que l'Iran no serà un tema central de la conversa amb Jinping perquè ha assegurat que el conflicte amb Teheran està sota control. I encara, en clau internacional, més d'un centenar de diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre britànic Keir Starmer després que més de 80 parlamentaris del seu partit n'hagin demanat la dimissió o un calendari de relleu. La crisi interna s'ha intensificat després dels mals resultats electorals de la setmana passada. Malgrat el malestar intern, els crítics encara no han aconseguit consensuar un candidat alternatiu. I tornem a casa nostra perquè el 112 ja gestionat fins a les 8 del vespre 250 trucades relacionades amb un centenar d'incidències per les pluges intenses. La majoria de comunicacions s'han registrat al Vallès Oriental i al Barcelonès. Protecció Civil ja ha finalitzat l'alerta del pla Inuncat que havia activat des de dilluns a la nit per ruixats de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv-baixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.
1: Són les 9 i 6 minuts. Efectivament, tenim una darrera hora magnífica, i ja els dic ara, perquè durant el primer tram tindrem accés a coses que normalment no ens adonem. És a dir, quan ve una personalitat com el Papa, que vindrà a Barcelona, ja ho saben vostès, els dies 9, 10 i 11 de juny, i farà tot un seguit de visites, això què implica? És a dir, quin muntatge de seguretat hi ha entorn una visita d'aquestes característiques. Ho parlarem de seguida amb algú amb el que podem parlar del Papa, però podem parlar de l'espanyol. I el que més m'agrada a mi, ja ho saps, Enrico, la bona nit, eh?
13: Bona nit.
1: Que és parlar del sonar, saps? Perquè està molt bé. I que continues, amb el tema del sonar.
13: Continuo.
1: Ara en parlem de tot plegat. Ignacio Rigau, que està en un moment de efecto polen, no?
13: Sí. És...
1: Tenim allò, el polen disparat aquests dies, eh?
14: Sí. De fet, jo no acostumo no a tenir al·lèrgia i ara les estic tenint totes.
1: Clar, jo crec que ens està passant a més d'un, això, eh? Ignacio, Diccionari de l'Horterada. El capítol d'avui, deixa'm dir-te, segons anava llegint, cada vegada m'ha semblat més interessant.
14: És molt interessant. Avui parlem de les carilles, però doncs és l'excusa per parlar de la odontologia.
1: Los blanqueamientos dentales.
14: I inclús les fundes de porcelana. Vull dir, és tot un món. És tot un món. I jo anava per un tipus de hortera, però potser amplio el coto de caza.
1: Que sàpigues que m'he trobat unes declaracions d'una senyora, odontòloga i aquestes coses, que deia literalment: el blanc que exigim a les dents no existeix a la natura.
14: Mm-hmm.
1: Ho dic simplement perquè...
14: Que interessant.
1: Ariel lavava más blanco, però aquest blanc és insuperable. O sigui, directament, eh? Molt bé, doncs això serà d'aquí una estona. Enric Cabezuelo té una història brutal i ens coneixem una mica, perquè portes tot l'any, tota la vida, vull dir, dedicant a organitzar la seguretat de grans esdeveniments, no?
13: Pues sí, bona nit de nou.
1: Bona nit.
13: Gràcies per convidar-me, és un plaer estar amb tu i en ell també, que no el coneixia, però bueno, és un plaer compartir un rato amb vosaltres. Pues sí, fa moltíssims anys que em dedico a fer, a part de portar una vida laboral dedicada a la seguretat, m'he dedicat molt a events. Jo m'he especialitzat potser en events de gran format. Mm-hmm. Jo me recordo l'any 2003, U2, 360, que es va fer el Camp Nou, amb 120.000 persones, 3 dies.
1: Sí.
13: El de Bruce també, el de Sant Jordi. Ahir, l'estadi del Barça. Vull dir, he fet coses d'aquestes grans, molt grans. I llavors, bueno, tinc una relativa experiència en tot això, que et dona una visió... Des de fora, tothom diu que és molt complicat, i realment és complicat, perquè té una gran planificació. Tens de planificar-ho bé, i no ho planifiques bé, doncs en principi solen sortir bé les coses, menys els imprevistos.
1: Ara entrarem en detall, perquè començarem per la visita del Papa, però jo recordo una vegada, quants anys fa que estàs encarregant de la seguretat del Sonar?
13: Del Sonar aquest any és el meu 25 aniversari.
1: 25 aniversari. Doncs jo recordo que un dia em vas explicar quanta gent arriba a treballar en seguretat mentre s'està fent el Sonar, i la xifra era espectacular.
13: Pues sí, estem parlant d'alrededor de 300 persones.
1: Apropa't una mica més.
13: Ah, perdona, 300 persones.
1: 300 persones, sí. Mentre la gent està de festa, hi ha 300 persones ballant per la seguretat. Clar, si això passa al Sonar, amb una visita com la del Sant Pare, que oferirà un discurs a l'Estadi Olímpic, que Lluís Companys, el 10 de juny visitarà el centre penitenciari Brianzú, presidirà una celebració de la Sagrada Família... anirà a l'església de Sant Agustí
13: i a la catedral, que també va.
1: També em deies que, clar, efectivament, i això ho estàvem parlant fora d'antena, no? Les Rambles, que encara estan en obres, i això complica efectivament fer molt un dispositiu, no?
13: Jo penso que els que estan dissenyant el dispositiu, si jo per un concertet en complico, no imagino un dispositiu d'aquesta magnitud, que com dèiem fora d'antena, doncs clar, tenim el president d'un govern vaticà, el Papa, president del govern, mm-hmm. el president d'Espanya, els ministres, el president de la Generalitat...
1: El rei, probablement.
13: El rei,
1: no?
13: Perdó, i el rei també. Clar, tota aquesta quantitat de gent porta una gama de seguretat, perquè clar, aquí tenim els Mossos, als quals tenim una gran col·laboració en ells, i la veritat que és un cos, no és perquè jo sigui aquí jo, però és un cos que col·laborem molt i sempre ajuda, però estarà Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional i els serveis de protecció, doncs, del rei, del president del govern, del Vaticà. Vull dir, allà es mou una... L'estan dient pels diaris que estan parlant de 16.000 policies.
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Clar, tot això, moure tot això... És clar.
1: I coordinar-ho, és a dir... Perquè,
13: és que el més difícil, com et deia, és coordinar.
1: Clar.
13: Perquè al final tu portes la gent i al final la portes, i escolta, vas portant gent cap aquí, vas muntar, però coordinar tot, gestionant policia local, guàrdia urbana, perquè tens de tallar calles, carrers, i clar, intervenen no només els policies que veiem pel carrer, en les armes o en les armes, tenen el subsol, que tenen de passar per controlar que tot el recorregut, doncs, no hagi ningú posat ninguna cosa, vigilar vehicles, o sigui, intervé moltíssima gent, i això controlar, doncs, ho controlen, doncs, cada cos té un coordinador general.
1: Cada cos té un coordinador general, però m'imagino que en el conjunt de la visita deu haver-hi un màxim responsable, un
13: màxim,
1: no?
13: Responsable, que és el que rep les informacions i van a aquelles reunions i llavors decideixen com ho tenen de fer-ho.
1: Quina però... creus que és la principal preocupació que deu tenir aquest home, o aquesta dona, a dia d'avui?
13: Home, el que pugui haver alguna cosa estranya dintre de... que algú dintre mig del públic pugui sortir i intenti fer alguna cosa.
1: Yeah.
13: Perquè jo crec que el de més, el tema de vehicles, el tema subsol, això està ben controlat i es vigila molt bé, però clar, tu imagina't, jo me'n recordo quan va vindre Joan Pau II, doncs clar, d'una quantitat de gent per tots els carrers, que tothom vol veure això, perquè això no es veu sempre,
1: mm-hmm.
13: doncs clar, no pots controlar. Per molt que tinguis valles o tinguis protecció i tinguis molta policia, molta cosa, no pots evitar que un boig pugui fer alguna cosa. De fet, crec que és la màxima preocupació.
1: Fixa't que, de fet, demà, 13 de maig, fa 45 anys de l'intent d'atemptat contra Joan Pau II, justament a la plaça de Sant Pere. Clar, és que és molt difícil el que dius tu, no? Tenir controlat absolutament a tothom, no?
13: I la plaça Sant Pere, si m'apures, i no sé si has anat o no, sí, encara és bastant fàcil gestionar allò, perquè pots tancar, pots fer una entrada i pots escorcollar com es fa a la plaça Catalunya o es fa a les Fonts de Montjuïc pel dia de Cap d'Any, que es posen allà arts detectors i la Guàrdia Urbana fa controls de la gent perquè no portin res, però en un lloc, un espai obert com és Barcelona, en tant de turista que ve, tanta gent estrangera que hi ha, vull dir, hi ha molta gent que és de fora d'aquí, en la qual l'atenció, jo crec que és això. No els he preguntat, ni els hi pregunto aquestes coses, perquè són coses molt personals i no et contestaran, ni tampoc, mira, ja m'ho diran algun dia, però jo crec que és una preocupació general, doncs, aquesta. Per mi, jo la tindria,
1: Jo, no sé, estàvem parlant, Brianzú, Estadi Olímpic, Abadia de Montserrat, la Sagrada Família... Lògicament, quin és el punt més complicat, segons...
13: Jo crec que és Sagrada Família.
1: Sagrada Família?
13: Pel recorregut que té i tot l'espai. Perquè al final, si ell va a Montserrat, doncs, va encapsulat, arriba a Montserrat, fa la missa, torna a marxar encapsulat, a Brians igual que igual, i jo crec que l'Estadi Olímpic també és un moment que cabrà moltíssima gent i també és un moment de... Però, d'alguna forma, allà hi ha entrades, hi ha portes i es pot controlar molt bé la gent que pugui passar. O també diria que millor la zona de l'Església de Sant Agustí, que està en una zona bastant complexa, bastant difícil, però allà baixen bastant encapsulats, arriben al cotxe, entren i se'n van, igual que la catedral, arriben, entren i se'n van. Llavors allà és més difícil. Penso que...
1: O sigui, el més complicat és quan el papa, en aquest cas,
13: sí,
1: està a l'aire lliure.
13: Clar, ell arriba a Sagrada Família, va en el cotxe, passa per molt... Va molt lluny, perquè, clar, ell dorm... No sé si vindrà des de Montserrat o tal, però avui té un recorregut llarg.
1: No sabem on dorm, no?
13: Jo crec que dormirà al Palau Episcopal, que és on va dormir Joan Pau II, allà al costat de la catedral.
1: Clar.
13: Que jo crec que no anirà a un hotel. No crec que...
1: No,
13: però em refereixo que no, perquè tindrà allà un lloc on dormir. M'entens? Però els recorreguts ja són els recorreguts complicats, en els que hi ha molta gent.
1: Estic pensant que, per exemple, quan es va celebrar la cerimònia de dedicació de la Sagrada Família com a basílica, efectivament, allò, d'alguna manera, serveix com a entrenament per una experiència d'aquestes característiques,
13: sí,
1: no?
13: Sí, sí, home, ja ho tenen molt entrenat i estan molt preparats. A mi no m'ha passat, però a mi m'havien dit veïns que a la nit els havien parat, havia policia per les cantonades i per la nit paraven amb documentació, conformant, vull dir que hi ha una preparació abans de l'event que no veiem, però que està funcionant.
1: I sense uniforme, clar.
13: Sense uniforme.
1: Clar.
13: Clar, són la gent d'informació, que es diu d'informació. El que diu la gent, els policies, els secretes.
1: Els secretes.
13: Els d'informació, els que estan por ahí, que ja porten mesos preparant i gestionant tot.
1: Clar. Què et sembla, Ignacio?
14: Em sembla superinteressant i, de fet, ara estava pensant en dues coses. La primera és, si fa un recorregut, per exemple, per les Rambles, no sé fins a quin punt els balcons són també un risc. I no sé en quin punt la policia pot directament entrar a balcons i a teulades.
13: Mira, no ho sé. Jo només sé el cas d'una companya meva que viu a prop de la seva família, que sí que li van entrar a la porta als GEO. Mm-hmm. Per mirar i tot això, perquè són balcons que tenen una bona visió.
1: Clar.
13: Però no crec que vagin... Home, ja, suposo que han fet un treball de camp d'informació, qui viu allà, quant temps porten vivint allà, entenc que és el que sol fer, llavors ja valoren.
14: I l'altre, també s'ha de passar una certa formació la persona d'interès? És a dir, vostè creu que el papa... o a qualsevol persona que pot tenir cert interès, com per exemple un cantant al sonar, no? O un artista al sonar, també passa la seva pròpia formació de has de ser molt obedient i has de fer això, sobretot no pugis massa al cap, no et descuidis, no et distreguis?
13: En el cas dels músics de sonar, o d'aquests músics, en principi aquests van per viure. Els grans, Paul McCartney o aquesta gent, o Bruce i tot això, ja tenen el seu saber de seguretat i els deixen, no els deixen fer segons quines coses. El que passa que el cantant, quan està en un acte, en un espai gran, que té aquella gent que està per ell, s'oblida una miqueta de tot i disfruta.
1: Mm-hmm.
13: I disfruta.
1: Clar.
13: I disfruta.
1: Afortunadament.
13: Home, clar, no pot estar encasquillat de 9 hores, vull dir, disfruta i fa la seva feina.
1: Com recordes la teva tasca a l'Espanyol?
13: Ah, doncs la veritat és que amb molt de carinyo. Molt, molt. Avui he estat amb ells, hem tingut un acte a la Guàrdia Civil i he estat amb ells. És una etapa molt bona per mi, perquè vaig viure el canvi a Montjuïc, vaig estar amb ells, vaig viure el canvi a Cornellà, vaig viure la mort de Harke. És un club, jo per mi molt estimat, en el president, el Dani, quan estava el Dani, una persona molt propera, molt... molt... Jo m'he sentit molt a gust sempre en el club, molt a gust. Era complexa, perquè són clubs molt... presidencials, molt, molt, molt en família, llavors a vegades costa una miqueta segons què.
1: M'imagino que el dia problemàtic, des del punt de vista del director de seguretat, en aquest cas, és un Barça espanyol, per exemple, no? Claríssimament.
13: Això,
1: no?
13: Això és el pitjor. Mira, jo recordo un partit espanyol-Barça que feien una ronda per l'interior, se me feia una ronda, sortia a mirar tot. Me veig al Font d'Honor, a la llotja de dalt, que és una oberta, un pare en un fill en un casco. I li dic, escolti, què fa el seu fill en el casco? No, és que m'estaven tirant boles des de baix, la curva jove. I vaig dir, el barret vaig portar la llotja que tenia a la meva empresa i posis aquí, vegi el partit aquí. És que, no per part del directiu, sinó hi ha molt odi en un cert sector del Barça. I quan juga al Barça, clar, i en l'època que estava el Piqué, que també és una persona que li agradava, també. Ell ho deia, a mi m'agrada que em tirin les coses.
1: Yeah.
13: És molta rivalitat, molta rivalitat. Però tret d'aquests partits, no. Jo no sé si t'ho vaig explicar una vegada. Me recordo que un partit Andorra-Inglaterra, que es va fer a l'Estadi Olímpic, el Capello era l'entrenador d'Inglaterra, i al sortir em va dir, ¿os vais ahora al campo nuevo? Digo, sí, es un campo muy pequeño, muy cerca del público del jugador. Dice, esto es lo bueno, para que oigan los insultos y oigan cómo les chillan. Vull dir que el Lligadava és un camp que, veritat, que... I no hem tingut, excepte fa dos anys, quan el Barça va ganar la Lliga, que la gent va saltar, mai més ha passat res.
1: 25 anys de Sonar donen per que hagis vist tota l'evolució.
13: Sí.
1: D'un festival que ara, a més, efectivament canvia, ho deies tu, ara sí. Fa un instant fora d'antena, perquè desapareix allò del Sonar dia d'una banda i el Sonar nit d'una altra, la cosa comença, crec que és a les 5 de la tarda.
13: A les 5 de la tarda.
1: I non-stop fins a...
13: Bueno, desapareix una miqueta perquè la fira estan fent obres a la part on feien el Sonar dia, llavors tot passa allà. Els dijous és de les 5 de la tarda fins les 3 del dematí.
1: Déu-n'hi-do.
13: I els divendres... Bueno, el dijous, tu ja, si tu que ets un gran fan del Sonar,
1: sí, però...
13: havia dijous que feien també... O feien, però havia algun artista especial, feia una sortida. I el que és divendres i dissabte és de 5 a 7.
1: Caram, de 5 de la tarda a 7 del dematí.
13: 14 hores.
1: 14 hores.
13: Bueno, jo faig un... Vaig al Monegros, que són 22 hores.
1: Clar, perquè continues fent Monegros,
13: sí, sí, estic preparat. 22 hores non-stop.
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Non-stop.
1: I com s'aguanta, això?
13: L'adrenalina.
1: Sí, perquè en el teu cas, tu, vull dir, tu has d'estar absolutament allò al 100%.
13: Jo estic normalment 12 o 14 hores i després tinc un company que fa molts anys que treballem junts, que em fa el relleu i després torno jo una altra vegada. És que jo una vegada vaig fer-ho tot seguit i el cos no et respon.
1: Clar,
13: i tu tens d'estar en un event d'aquests i el Sonar encara, però Monegros, tens d'estar molt... molt atent. Allà tenim... Estem parlant d'un grup de seguretat de 600 persones.
1: 600?
13: Més 500 guàrdies civils.
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Home, allà... És que són magnituds. Estem parlant de 60.000 persones que venen un dia sol. O sigui, entren a les 14 de les 2 de la tarda i estan fins a les 12 del matí del dia següent.
1: Caram.
13: Portem 14.000 cotxes. 300 autocars tenim... Clar...
1: Què anem, Ignacio? Jo no he anat mai a Monegros,
14: jo tampoc, així que com
1: sí,
14: vulguis.
1: Sí, el Geni s'apunta, diu que s'apunta, eh?
13: Bueno,
1: els dos, també el Sonar, no? Clar.
13: Vale, doncs pues ja ho mirarem, però avui dia és...
1: Ah, ja ha estat dos cops, diu el Geni, eh? Molt bé.
13: Però són events completament diferents.
1: Clar.
13: Sonar, tenim la sort que ho fem en un posto molt acotat i aquest any sí que canviem l'entrada. Fem l'entrada pel lloc antic, te'n recordes?
1: Sí.
13: Avui ja no es fa per allà, sinó que es fa per aquella banda antiga. I, però bueno, entres bé, la gent està bé, és un espai tot net, tot polit, aire condicionat...
1: Fixa't que hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, perquè quan tu parles d'un festival d'aquesta magnitud, 80.000 persones, jo que vaig tots els anys, jo no he vist mai una baralla.
13: Mai. Ni, no hem tingut mai, jo diria, discussions sempre hi ha.
1: Normal.
13: A altes hores de la matinada la gent veu molt i llavors té algun pla. Però una baralla d'aquelles de barallar-se sang i tot això, no.
1: Com t'ho expliques?
13: No, per mi, estem parlant de que tu ja saps que són unes entrades una miqueta cares.
1: Sí.
13: La gent ve a disfrutar. I llavors som, jo crec que hi ha, no sé si un 30 o un 40% que són gent de fora d'aquí, de fora d'Espanya. La mitjana d'edat és una mitjana d'edat alta.
1: Sí.
13: No són nens de 18, 19, 20 anys, sinó que, home, hi ha d'aquests, però 35, 40, 50 i 60.
1: Sí, sí.
13: Això també ajuda. Es veu alcohol, clar que es veu, però la gent... Hi ha molts espais per descansar, la gent durant la nit també fa una miqueta adormida i llavors la gent està bé. Allà el que hi ha... El que sí que és veritat que gràcies a la col·laboració que mantenim amb Mossos d'Esquadra, tenim molta gent d'informació i hem evitat tot el robo de mòbils, s'ha baixat moltíssim, abans es robava molt. També hem enganxat aquest any passat doncs, molts que els diuen cadeneros, que venen de fora d'Espanya a robar cadenes.
1: Ah, sí?
13: A tirar cadenes del coll.
1: Ah,
14: cadenes,
1: sí?
14: Cadenes com penjolls?
13: Penjolls, cadenes d'or. Ah. La cadena que pugui portar tu, una noia aquí, doncs ells agafen i te les tiren i se'n van.
1: No ho havia sentit mai, això.
13: Sí, sí, aquests venen i es paguen el viatge amb això, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Venen, paguen l'entrada, van arregladets i fan això.
1: Ah, no, no tenien
13: bueno,
1: idea.
13: Bueno, no tenia idea perquè tu i tu ens dediquem a altres coses i jo... Però aquests viuen de robar, per ser greu.
1: El millor servei de seguretat és aquell que no es nota?
13: Sí. Jo crec que és el que no... Els té de notar una presència quan tu entres de que hi ha algú que està controlant bé. Però nosaltres dintre intentem que sigui molt... Passa molt desaparegut de la seguretat. I ho tenim tot monitoritzat, eh? Vull dir, sabent tot el que passa en cada moment, a part de les càmeres, tenim gent per allà donant voltes i gestionar. Però no pots tindre una... Primer... que a vegades provoca rebuig. Si tens un vigilant allà,
1: clar.
13: A la defensa i tot això, i passejant-se per allà, no, llavors ho tenim bastant controlat. Llavors, el millor és que... La seguretat que no es veu és el millor. I la veritat és que els fan, quan acaben... No sé si són... Crec que són també, però Moneros ho fan sobretot, una enquesta als clients, perquè expliquin quina experiència han tingut, què els ha agradat, què no els ha agradat, què ha hagut per millorar cada any. I la seguretat sempre ens queda molt bé. No tenim queixes.
1: Bé,
13: no tenim queixes.
1: És que més enllà de la gent de l'entrada o de la sortida, no es veu a ningú.
13: No veuen. I mira que tenim moltíssima gent, eh? Moltíssima gent, eh?
1: Que fort.
13: Moltíssima gent, però bueno, és un espai molt divertit.
1: La tecnologia, imagino, ajuda, no?
13: Bueno, de quan vaig començar jo, allà, al 2001, que no havia res, ara tenim ja el centre de control, tenim una UCO, tenim càmeres, en la qual estem veient en tot moment la gent que entra, la gent que hi ha per dintre, el sonar car, que recordes aquell...
1: Sí, tant.
13: Allà, doncs, aquell que és un espai bastant complex, perquè com és un acotat de gent, i a més, aquest any passat hi havia moltíssima gent, vull dir, doncs tenim les tècniques, o sigui, les pulseres que portes, ens permeten en tot moment saber quanta gent tenim dintre,
1: clar.
13: Que això és una cosa importantíssima, saber quanta gent tenim i quanta gent ha sortit. Per què? Perquè si passa alguna cosa, ja que fer una evacuació, tens de saber quanta gent tens dintre, que no ha passat mai, però... Tens de previndre.
1: Està previst poder fer una evacuació.
13: I tant, clar. I tant. Totes les portes de marge ho tenim tot senyalitzat. I a més, tant aquest com Monegros, les evacuacions són estupendament fàcils de fer i
1: Sí?
13: recorreguts. Vull dir, tot el personal que treballa sota les meves ordres, totes les empreses, saben tot el personal on estan les portes d'emergència, com estan d'obrir, cap on van...
1: Clar, estic pensant en un recinte com el de la Fira.
13: Claro.
1: Efectivament, els pavellons requereixen de
13: portes
1: que efectivament donin al carrer.
13: Però clar, tens les portes que tu entres i aquella porta, aquell portó tan gran, però clar, com nosaltres estem acotant perquè posem escenaris,
1: sí.
13: També tenim de crear portes d'emergència, perquè si davant de l'escenari hi ha que evacuar, doncs els laterals són portes d'emergència, que hi ha una persona permanentment que obre perquè la gent pugui sortir.
1: Quant de temps, Enric, abans es prepara una cosa com aquesta?
13: Doncs pues nosaltres estem treballant des del mes d'octubre de l'any passat.
1: Ja per al sonar d'aquest any?
13: Per al sonar d'aquest any. Sí, sí. Vull dir, deixem sempre l'agost per fer vacances, però ja a setembre, octubre ens posem, ens enganxem. I més aquest any, que és un canvi total de projecte. Vull dir, durant 24 anys hem fet el mateix espai i tot, i bueno, més o menys ja ho tens, però aquest any és completament diferent.
1: Déu-n'hi-do.
13: I tenim entrades diferents, perquè me sembla que... Els que entren a les 5 fins a les 11 poden sortir. Vull dir, es pot sortir i entrar. A partir de certa hora ja no es podrà fer. Vull dir que tu, si vas a les 5 de tarda, doncs, veuràs allò, després te'n vas a casa i tornes.
1: Ja.
13: I això es donarà. Però, bueno, en principi només.
1: Estàs flipant, eh?
14: Sí, sí, em sembla superinteressant. De fet, si puc preguntar...
1: Clar.
13: Per favor.
14: Com es reacciona davant d'una situació de pànic? És a dir, per incendi... Perquè ara m'estaven recordant d'aquell cas... molt tràgic, crec que era el Madrid Arena,
1: sí.
14: Que va haver-hi un incendi que va provocar...
13: No va ser un incendi, però allò és que el problema d'allà és que estava malament. Tenien les portes d'emergència tancades.
14: Val.
13: Llavors, l'Institut de l'Esport d'Emergència, la gent va fer un tap i no podien sortir.
1: Me'n recordo, a més es va denunciar molt això de les...
13: Bueno, sí, sí, clar, llavors... Primer que nosaltres ja, no sé, és del 2004, 2005, hi ha una llei de jocs i espectacles, uh-huh, en la qual totes aquestes coses estan prenades. Les portes d'emergència tenen en compte que jo abans d'obrir, o sigui, el dijous abans d'obrir, tinc una visita, de, en aquest cas, de la policia local d'Hospitalet, que el que fa és, mira, portes d'emergències, extintors i IPF, tot això. Miren tot això, que hi hagi els extintors i que estiguin les portes d'emergència totes obertes.
14: Però en el moment que succeeix una situació, com dic, de pànic, quines, diguem, són les decisions que es desencadenen?
13: Bueno, a veure, si tinguéssim, per exemple, un conato d'incendi o tinguéssim d'evacuar un saló, tenim ja unes gravacions per indicar a la gent que es té a sortir en tranquil·litat, en català, castellà i anglès, per dir, pues, per favor, o miri, parem la música perquè hi ha un... s'ha trencat l'equip o s'ha trencat alguna cosa, llavors la gent no passa res. Però si hi ha que evacuar perquè hi ha un incendi, pues, evacuïn amb tranquil·litat, que tenim de por, llavors s'obren les llums, que hi ha molta llum allà, i s'obren les portes d'emergència, la gent no pot evacuar. Nosaltres no hem tingut mai res. Sí que hem tingut, me recordo el primer any, el Sonar Car, que va haver molta més gent allò, llavors van tindre doncs, no un conato, sinó que va haver una miqueta de avalanxa, llavors, bueno, doncs, es tracta de que a poc vas entrant obrint i ja deixes la
1: escolta'm, part. En aquesta línia que em sembla molt interessant que acaba l'Ignacio de Conun ha d'organitzar una sortida immediata, però canviant de... tornant al Papa. O sigui, quan això a més l'inclous que la gent que cal evacuar són líders internacionals, caps d'estat i tot. Tot això ho complica encara molt més.
13: Sí, i això ho tenen previst, ja. Tenen previst. Jo recordo, jo vaig fer la Copa Davis,
1: sí,
13: el 2000, que va vindre el rei, i el rei va vindre en el seu vehicle, però tenien en un apartat del saló un altre vehicle per si havia que evacuar el rei, dintre de l'event.
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Per evacuar i emportar-se en un cotxe normal. Escolta'm, blindat, però normal.
1: I quan veus el que va passar, per exemple, amb Donald Trump, és una mica surrealista tot plegat, no?
13: Jo, mira, a nosaltres ens passa, no això naturalment, però gent que vol entrar corrent sense pagar. Això encara es dona el cas.
1: Ah, sí?
13: Sí, encara hi ha gent que... ja ve corrent. Llavors, bueno, ràpid, jo... no se'ns escapen. No se'ns escapen, perquè veus un tio que ve corrent i llavors ja el pares. És una cosa... És que, clar, jo no entenc com el servei secret que tenen ells, que ho saben tot i tenen gent superpreparada, com pot entrar una persona... Lo estrany és que no demanessin el llistat de la gent que ha entrat, que és el que deia. Qui ha entrat l'últim dia? De clients.
1: Però fixa't una cosa, que recordo la corresponsal d'aquesta casa allà a Washington va anar, sí, aquest sopar de corresponsals, i ens ho explicava. Diu, ell, jo tinc una entrada sense personalitzar, que si jo te la dono a tu, pots entrar tu. És una cosa molt estranya. Fins i tot el Sonar, recordo per l'acreditació del Sonar, quan jo m'acreditava, havies d'anar i fer fotos i tal, i no sé què, perquè no es pogués canviar l'acreditació, cosa que em sembla d'altra banda molt bé, no?
13: Perdona, avui en dia molts concerts es demanen l'acreditació i el DNI.
1: Sí, sí, doncs
13: per comprovar, per l'entrada.
1: Imagina't per un sopar amb el president dels Estats Units.
13: Jo no ho sabia.
1: On tampoc, per exemple, els clients que estaven a l'hotel també els deixaven entrar. Perquè, clar, havien d'entrar. És que tot plegat és molt
13: raro. Claro, no, i a més el no dir, demanar el llistat de clients que hi ha i dir quan ha entrat aquest senyor. Ha entrat avui, a veure, aquest senyor, vull dir, perquè t'han de mirar, és que ve el president. Clar. Però això es fa, jo crec que es fa en qualsevol posto que hagi un acte d'una persona de certa ressonància, vull dir, tens d'atendre això.
1: Per cert, va passar una cosa molt, molt estranya, Enric, no? El moment en el que donen l'alerta i el sistema de seguretat del vicepresident actua de manera immediata, mentre que el del president no.
13: Jo el primer que em vaig fixar va ser això. Vaig veure la foto i vaig dir, hòstia, s'està emportant el vicepresident i l'altre es queda allà. No vaig entendre, no sap, ningú ha explicat això.
1: Jo imagino que és que el vicepresident té un equip de seguretat,
13: sí, bueno,
1: i el
13: claro,
1: president en té un altre.
13: Això sí.
1: I el del vicepresident va funcionar millor que el del president, no?
13: Clar, deien que és que ell no se'n volia anar, es volia quedar allà. A veure què passava, o que no es havia enterat, perquè havia aquell home fent-li un joc de màgia o alguna cosa aquestes. Però és una cosa molt estranya. Vull dir, una cosa és el que li va passar allà al golf a Florida, que van trobar una persona deambulant per allà. Això mm-hmm. va passar i no va passar res. Però que arribi una persona... A més, la foto que porta, machetes, una ametralladora, una cap... Una sèrie de coses que dius, home, hòstia, això no vas a una gabardina no? Com l'inspector Gadget, i llavors ho treus tot. Vull dir que és molt estrany. Passen coses als Estats Units molt estranyes.
1: Què t'agradaria organitzar? És a dir, has fet ja coses molt bèsties? Hi ha alguna cosa que diguis, ostres, a mi em faltaria això?
13: No ho sé, jo vaig fer l'any passat, vaig col·laborar en la... com es diu això, l'American Cup.
1: Uh-huh.
13: I això és una cosa que em feia il·lusió fer, perquè no ho havia fet mai, i em feia il·lusió fer-ho.
1: Perquè incluïa el mar?
13: No, no, perquè era un esdeveniment important. Ah, okay. I portava molta cosa i moltes sensorialitats i tot això, i em feia molta il·lusió. Em va dir aquest amic meu que col·laborava, em va dir, escolta, vols col·laborar? Em va dir, pues mira, sí, em fa il·lusió. A mi, el que em diguin i em faig il·lusió, ho faig. Faig el carnaval de Segur de Calafell. Vull dir, tampoc és que sigui una cosa... Però, bueno, m'agrada, va, d'un any que hi vaig. I quan he donat alguna classe a la universitat, doncs alguns, oi, jo el vaig veure al carnaval, no sé què trobes gent allà que t'explica. M'ho passo bé. M'agrada molt donar classes de formació. M'agrada molt. M'agrada molt explicar a la gent, perquè al final són els que es tenen de substituir.
1: M'imagino que un ha d'estar... ho ha de preveure tot, no? És a dir, amb aquestes coses, sobretot quan l'acte és molt important, com tornar al començament del Papa, no? És a dir, tu has de tenir controlat des de que punxi la roda al Papa mòbil a que...
13: es trenqui.
1: O que es trenqui.
13: Que es trenqui, que es pari.
1: O que un senyor li agafi un cobriment de cor. I això ho alteri tot, no? O sigui, tot ha d'estar previst,
13: no? Totes les possibilitats que puguin haver... Si nosaltres ho fem per lo nostre, que és més senzill, imagina per un event d'aquest. Tu que t'han de tindre preparat d'ambulàncies, helicòpters i tot preparat, perquè si estàs fent una evacuació és una cosa molt ràpida, els carrers de sortida per on poden sortir, que puguin bloquejar els carrers i sortir. Però clar, tu imagina't, jo no sé la quantitat de gent que haurà allà. Ja no parlo de públic, sinó de polítics i gent d'aquesta, però pues, la tira.
1: Clar, clar.
13: La tira.
1: A mi la teva feina m'impressiona molt.
13: No,
1: bueno, t'ho dic sempre.
13: M'impressiona més la teva. Tot el dia parlant aquí, tot el ràdio, i tindre temes i tindre aquesta capacitat de parlar, això m'importa.
1: No, ja, però el meu, mira, jo en sé que aquí faig. Tu has de dissenyar plans de...
13: No, sí.
1: És impressionant. És impressionant.
13: Al final és, tu tens una feina, jo tinc una altra,
1: sí,
13: i ens formem,
1: clar, no?
13: I segur que escoltes coses por ahí per tu després poder-les d'alguna cosa aprofitar, o pues, el mateix faig jo, intento mirar i aprendre, i com, cada any aprens coses.
1: Com acaba un fent això, per cert?
13: Doncs pues mira, de casualitat. Jo treballava en una empresa de seguretat i l'empresa que portava a l'Estadi Olímpic i al Sant Jordi va fer suspensió de pagaments.
1: Uh-huh.
13: I ens van trucar, si volien fer-ho. I jo em vaig trobar un dimecres, que em donaven el servei. No, començava un dius, però el dimecres de matí, però tens de fer l'Espanyol. I jo vaig fer el dimecres l'Espanyol sense tindre idea de lo que era el futbol, de lo que era res, i tindre de muntar un equip amb 100 vigilants, 200 auxiliars, pel diumenge.
1: Que fort.
13: I no tenia, la veritat...
1: I qui va ser el primer que vas fer?
13: L'Espanyol. Ho vaig fer?
1: No, o sigui...
13: Ah, doncs mira, vaig agafar i vaig dir... Ostres, doncs vaig començar a moure els meus jefes de servei i dir, escolta, necessitem aquesta gent per treballar. I me'n vaig anar, me'n recordo, un amic meu coneixia una empresa d'hostesos, de zafatos. I vaig contratar 60 o 70 perquè vinguessin per organitzar les cues i tot això.
1: Que bo.
13: Clar, llavors ja... Després ja a poc a poc vaig agafar, però va ser una cosa que no havia fet mai a la vida, eh?
1: Que bé.
13: Trobar-me allà, però bueno, va sortir bé i mira.
1: Sí, aquí tota estàs, la vida. No?
13: Sí, per molts anys, espero.
1: I tant que sí. I per molts anys que puguem seguir xerrant de tant en tant d'aquestes experiències que a mi em semblen al·lucinants. Jo m'imagino que la gent que ens escolta, que pot veure, doncs això, festivals que per ells són habituals des de l'altra perspectiva, no? A mi m'impressiona la quantitat de gent que hi ha treballant en seguretat mentre la resta de gent s'ho està
13: passant. I després també m'he deixat molt clar, també, això, que el personal de seguretat són molt educats. Aquesta fama de la gent del segurata, que és una cosa que no està a dir, que és el de seguretat, són gent molt educada. Nosaltres els entrem, bona nit, que disfruten, que se lo passen bé, són gent que parla en català, castellà i anglès. Vull dir, ha evolucionat molt el món de la seguretat.
1: Ah, clar, en un cas com un sonar
13: ja,
1: evidentment necessites l'anglès, no?
13: Necessites anglès, els vigilants parlen, tenim moltes noies també, vigilantes, vull dir, intentem, no la paritat, perquè no és un sector que tingui, però intentem, i intentem que siguin molt educats, que demanin les coses en educació, perquè... Si tu a la gent ja li parles bé, ja ve més tranquil. Si tu ets una miqueta agressiu, nosaltres no volem gent agressiva, volem gent, no falta musculitos. És més important el cervell
1: sempre
13: que els músculs. Jo no m'he barallat mai a la vida. Tinc un moment de tensió de posar-me un senyor a un dit de la cara i insultar-me i dir-me tot i que anava a pagar i tot això. Vale. I llavors el vas calmant i al final es calma i se'n va.
1: Déu-n'hi-do, eh?
13: Però bueno...
1: Enric, m'ha agradat molt que vinguis al programa, com sempre. Enric,
13: i a mi, ja ho sap, també.
1: Enric Cabezuelo, seguirem parlant, no?
13: Jo, saps, quan vulguis.
1: Seguirem parlant. Moltíssimes gràcies,
13: a
1: de
13: tu.
1: Veritat.
13: Vinga.
1: Senyores, senyors, 23 minuts i les 10. Hem de fer una pausa molt breu i després parlem de dents blanques. És això, no?
14: Sí, sí. Sonrises de perla.
1: Vinga, ja és hortera com a definició.
14: I tant.
1: Tornem ara mateix.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: Ràdio 4.

0: 22 minuts i les 10 de la nit. Ja, vostès se'n recorden de Friends? Hi ha una escena meravellosa. Tu te'n recordes de Friends, no?
1: O jo he vist Friends.
0: Has vist Friends. El moment en què Ross Geller...
1: Ah, sí, és veritat!
0: Ross Geller es fa un blan... es fa un blanquejament de...
1: Que acaba sent fluorescent.
0: Sí, exacte.
1: Sí.
0: És horrorós, no? Però és una mica això. Del que, entre d'altres coses, del que volem parlar avui, no?
1: És una mica això, perquè per un costat és... la secció d'avui és una reivindicació, que no vull que soni cursi, perquè jo no soc cursi, intento no ser cursi, però és una reivindicació de la bellesa de la imperfecció o de la lletjor de la perfecció.
0: Estic d'acord.
1: Dit això, avui parlem de carilles. Vinga. I en qualsevol cas, diguem, el món ampli de l'estètica odontològica. Jo m'he fixat en les carilles perquè últimament m'he fixat en moltes persones, que és una cosa molt transversal, intergeneracional, són grans i no petits, però joves, que porten dents postisses d'alguna manera. O dents, diguem, que no són les seves. I hi ha per un costat que ho entenc. Vull dir, quan les dents són de totes les parts del cos, les que et veus cada dia, indefectiblement les veuràs i et relaciones amb elles.
0: És veritat.
1: Per tant... Per no dir del molt que t'havia que t'arriba a condicionar la teva cara, el teu rostre, unes dents boniques o unes dents amb les que tu no et trobes a gust. Mm-hmm. De fet, hi ha una pel·lícula dels Coen on surt George Clooney, que és un advocat de divorcis, i mi em posa extraordinàriament nerviós perquè ell s'acaba de fer un blanquejament al principi de la pel·lícula i està tota l'estona fregant-se els dents perquè no vol que hi hagi ni una taca, ni una màcula, no?, als seus dents.
0: Clar.
1: I, per un costat, ho entenc. I entenc la voluntat de tenir, diguem, un somriure amb el qual tu et sentis més còmode. El que estic menys d'acord és, diguem, la idea generalitzada de tenir el mateix somriure a tothom.
0: Ja.
1: Perquè... El que passa amb les carilles és que, quan sobretot estan fetes amb poc carinyo o de forma industrialitzada, les carilles o, en general, diguem, els retocs estètics dental, és que acaben imposant o acaben promovent o s'acaba demanant, fins i tot, el mateix somriure de tothom.
0: Ja.
1: I, de fet, hi ha fins i tot un fenomen que s'ha vingut a anomenar la Instagram Face, no? La cara d'Instagram o fins i tot l'Apple Face o la cara de felina, que és la mateixa, els mateixos ulls, els mateixos pòmuls, els mateixos llavis i els mateixos dents.
0: És que anava a dir que el que estaves explicant és extrapolable també a la cirurgia, no?
1: Sí. Sí. I, de fet, hi ha tot moviments que són molt interessants de com el nou luxe, ara que tothom es pot vestir de tal manera que sembli que està portant alguna cosa molt, molt cara o molt luxosa, el nou luxe ara es trasllada directament al cos. I hi ha tota classe de moviments telúrics dins de la cirurgia estètica que podem veure expressat de forma molt clara amb, per exemple, les Kardashian. Que les mateixes Kardashian que durant un temps promouen els llavis grossos, el pit exuberant i el cul immens, de sobte passen i ara el nou luxe és aquesta, diguem, cirurgia discreta, no? La cara neta, que neta i polida d'imperfeccions. I en el fons amb les carilles passa el mateix. Però hi ha una cosa molt curiosa amb les carilles o en general amb l'odontologia, i és que no és ni molt menys nova. Quan diries que, segons els historiadors de l'odontologia, comença o tenim el primer cas d'intervenció dentista de la història de la humanitat?
0: He llegit alguna cosa. Digues tu.
1: Fa 130.000 anys. Fa 130.000 anys. I és veritat que serà molt més tard que trobem a Egipte, per exemple, o a l'antiga Grècia. L'antiga Grècia va ser tota una revolució, no?, a partir del 400 abans de Crist, que tenim ja intervencions més polides, fins i tot intervencions per prevenir o per emplenar càries.
0: Ja.
1: Però portem molts anys existint. Per exemple, els maies, al segle IV després de Crist, sí que veiem fins i tot les intervencions estètiques odontològiques de luxe. És a dir, amb aparició de gemes o de pedres precioses, d'algun tipus de decoració o ornamentació als dents.
0: Ja.
1: És a dir, i de fet, a la història de la humanitat han existit durant més temps la odontologia estètica que la odontologia clínica.
0: Ja.
1: Perquè no és fins al primer gran manual d'odontologia, que en el fons l'anomenaven cirurgia dentista, per això durant molt temps els dentistes els anomenaven cirurgians dentistes, no va ser fins al 1700. 1720, si no m'equivoco, i va néixer a França. De fet, és molt interessant perquè comencen a succeir-se, quan apareix per primer cop un estudi més o menys científic de l'odontologia, comencen a succeir-se superràpid totes les innovacions. I hi ha algunes que són, crec, força interessants. Per exemple, la sofisticació de les diferents pastes o les diferents composites per curar càries o per emplenar càries. Hi ha una en concret que em fa molta gràcia, que durant un temps es va utilitzar una espècie de corona de cautxú.
0: Ja cautxú veus.
1: Vulcanitzat. Inventat per Goodyear, el de les rodes.
0: En sèrio?
1: L'empresa de rodes Goodyear és en honor a l'inventor el 1835, si no m'equivoco, del cautxú vulcanitzat, que era un cautxú com molt barat i molt resistent,
0: ja.
1: Per exemple. Però com a àrea de disciplina és superinteressant. O, per exemple, de les primeres coses que va fer Kodak, les càmeres Kodak,
0: sí.
1: eren film per radiografies de dents.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Que fort. Bé, el cert és que d'allò ara tenim una situació que és diferent.
1: Sí.
0: Que és la situació en la que tothom vol lluir. M'ha agradat molt això de la cara d'Instagram, en definitiva, no? Anem a saludar una persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, perquè ella és assessora d'imatge, és personal shopper. Es diu Raquel Buenaventura. Com estàs, Raquel? Bona nit.
2: Bona nit, molt bé. I vosaltres què tal?
0: Molt bé. Mira, interessadíssims amb el tema de les carilles, que és un tema que jo no m'hagués imaginat, però que efectivament l'Ignacio ha situat avui com el punt central de la seva secció. Creus que hi ha un excés a l'ús d'aquest tipus d'estris per aconseguir tenir uns blancs que, segons opinen els experts, és un blanc impossible, és un blanc que no correspon a la dent?
2: Sí. Sí, sí. Evidentment, sobretot, el que és molt curiós és com s'ha incrementat en gent jove, que les seves dents estan correctes, estan bé, però hi ha una obsessió, com deia el company Ignacio, que és obsessió per lluir aquest somriure, que jo com a assessora d'imatge he de dir que no només no es tracta de lluir unes bones dents, sinó també de quin missatge estem enviant, és a dir, el que seria la comunicació, no? Perquè les carilles masses blanques es trenquen l'harmonia facial. Moltes vegades el que fan és que distreu i quan estàs parlant amb algú et fixes més en la seva boca, que no miren els ulls quan està comunicant, no? I dintre del visagisme, que no sé si sabeu el que és, però el visagisme és com les assessores analitzem el rostre i la forma i la mida de les dents han de respectar les proporcions del rostre, la mandíbula, la distància entre els llavis, perquè si no es veuen massa grans i és una mica l'efecte dels dibuixos animats, no? Que digueu, no sé si se'n recordeu de la pel·lícula de la màscara, no? Com surten les dents, o sigui que és molt important.
0: Clar, fixa't, Raquel, que m'està passant tota l'estona, em sembla superinteressant, perquè estàvem parlant de dents, però a mi les imatges que m'arriben al cap tenen a veure també amb la cirurgia, és a dir, això mateix que dius, amb el tema dels llavis, ho veus a vegades, no? Persones doncs, que han posat un excés de bòtox o del que sigui, que veus que són llavis molt exagerats i que és molt evident, o sigui, és molt evident que això no era així abans, no?
2: És que un bon metge i un bon dentista el que ja et recomana és que sigui el volum dels llavis que et posen d'àcid hialurònic sigui amb la proporció del teu rostre, perquè si no es veu massa, no?
0: Clar.
2: Però clar, també moltes vegades els especialistes a mi el que m'han dit és que el client, ells recomanen, però el client demana i encara que el metge digui que no li recomanen, doncs ells sí que s'ho volen fer, no? Llavors és quan veiem el que veiem al carrer.
0: Clar.
1: Raquel, ara potser

0: El problema és que la gent el que fa és que quan va als especialistes ja porten una foto d'una persona que és un famós, no? Llavors diu, jo vull aquesta boca, no? Llavors, clar, però tu no tens les mateixes característiques, la mateixa mandíbula, la mateixa amplada o allargada del rostre, no? Llavors, el secret de tenir un bon somriure és millorar-ho, però mantenint la teva forma del rostre.
1: Clar. Et deia l'Ignacio, en temps en el que es prima és l'autenticitat, hem creat la imatge de l'autenticitat? És a dir, si un vol ser autèntic, ha de respondre un determinat patró o no?
0: Jo crec que no, és a dir, perquè són rèpliques, això. Hem de tenir la nostra personalitat i cadascú és com és, som diferents, tenim una fisionomia diferent i això s'ha de mantenir. Això sí que és l'autenticitat.
1: Clar. Entens per què ho deia, per el punt snob una mica del concepte, no?
2: Sí, perquè en el fons és fins a cert punt queda com molt fàcil que algú que és naturalment autèntic, i diria fins i tot que donen més ràbia, que són naturalment guapos o estilosos o alts, no? Esto es mi batalla personal contra los altos, me da mucha ràbia. Que és molt fàcil que aquesta classe de persones que són naturalment atractives apuntin amb el dit i diguin, ah, no, és que has de ser autèntic. Com jo, que sóc ja de por si...
1: Home, perdó,
2: guapíssim.
1: Que algú digui, com jo...
2: Ja. No, és el subtext. El subtext és... sigues autèntic, només sigues tu mateix, quan ells mateixos ja són guais.
1: En qualsevol cas, Raquel, ha de ser molt difícil. Jo m'estic imaginant la teva feina. És a dir, la gent arriba buscant consells a una assessora d'imatge, a una personal shopper, evidentment, no? Però la gent arriba, m'imagino, també amb aquesta fotografia que tu deies d'allò que un vol ser. La teva feina és complicada, no?
0: Bueno, per mi suposo que també perquè porto molts anys és fàcil, és simplement fer-li entendre que és el millor. No? L'assessoria d'imatge sempre ha sigut més la part de visagisme, que és assessorar en el que serien ulleres, maquillatge, indumentària, però sí que us he de dir que des de fa com uns 8 anys cada vegada els clients ens demanen més ajuda, no? Més informació en com operar-se, com posar-se botox, i és curiós, no? Que això t'ho demanin a un assessor quan en realitat un metge treballa més les proporcions, no? Però, bueno, jo suposo que és una feina que m'agrada molt i tinc moltes habilitats socials a l'hora de parlar, doncs els hi faig veure que el millor és això que deia l'Ignacio, no? Mantenir la seva autenticitat sense... I el mateix amb l'estil, de la indumentària, és a dir, m'avenen molt... És que m'agrada molt aquesta influencer. Yeah. Jo vull vestir com aquesta influencer, no? Llavors, vale, però tu no tens aquesta alçada, aquest cos, podem mantenir un estil, però el teu estil, la teva essència, no? Com jo els hi dic...
2: Però fins a cert punt, i no és per desmereixer ni molt menys cap de les professions involucrades en aquesta frase, però tu segurament donis assessorament sobre l'estil del cabell, no? L'estil del pentinat, per un client teu, potser el salt lògic és molt senzill. Si m'està assessorant sobre pentinat, també m'assessorarà, que en el fons parla de la forma de la cara, també em parlarà directament de la cara.
1: Clar.
0: Sí, el que passa que, clar, jo treballo segons la forma del rostre, jo potencio el millor que tens i amb el pentinat doncs puc amagar parts que no pot ser que no t'agradin tant, no? Però clar, quan ja parlem d'una intervenció, d'un nas, com m'han arribat a demanar, o d'un augment de llavis, clar, aquí ja és més complicat perquè ja no és algo que es puguis dir, un pentinat es pot modificar si no t'agrada, unes ulleres també, però l'altre no.
1: Se'ns està anant una mica de mare el tema de la cirurgia des del teu punt de vista?
0: Una mica, sí, perquè mira, jo a part de ser assessora d'imatge, soc formadora en diverses escoles a Barcelona d'imatge i clar, jo ho veig amb les meves alumnes joves que ja venen retocades i són bellíssimes de forma natural, però busquen el que estem dient, aquesta autenticitat que no saben que la tenen.
1: Escolta'm, i un altre tema, que no és el tema d'avui, però ja que hi ets, a mi m'agradaria preguntar-te, i què penses de... els tatuatges, no com un concepte d'un tatuatge, sinó d'aquesta explosió que ara sembla haver envaït a moltes persones de fer-se molts tatuatges.
0: Sí, bueno, jo tinc la meva opinió personal a mi mateixa, no?, de que jo no en tinc, però sóc molt oberta en aquest sentit i també veig que hi ha empreses, marques, que els hi encaixa aquesta tipologia de personal, no? O sigui que, bueno, el fet de que es tatuïn, moltes vegades es poden trobar inconvenients a l'hora de trobar feina, però... Però, bueno, això és una moda que es va posar ja fa uns anys i que, bueno, hi ha persones que és que fins i tot el coll, no?, que és una part que no pots amagar a l'estiu.
2: Coll, mans, o fins i tot... Jo una vegada vaig tenir un client

0: Que tenia tatuat a tota la galta un punyal.
1: Sí, senyor.
0: Era impossible defender-li.
1: I el doctor Sergio Rufín, que ha vingut un parell o tres de vegades al programa, que està tatuat sencer, és a dir, tota la cara.
0: El neuròleg.
1: Sí, sí. Sí. És impressionant i és tota una història, el tenir-lo aquí. Escolta, ha estat un plaer, de veritat, Raquel Buenaventura. T'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres i una mica de reflexió. Jo crec que després d'escoltar-te el que cal és més enllà del que ens agradaria, d'entrada hem de pensar qui som i com som, no?
2: Sí, exacte. Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bona nit.
1: Moltíssimes gràcies. Raquel Buenaventura, assessora d'imatge i personal shopper. Clar, jo he fet el comentari dels tatuatges sense saber que tu portes uns quants.
0: Els dos no són visibles.
1: No, però a les cames.
0: A les cames.
1: I què portes?
0: Sí, una granota.
1: Una granota.
0: És que m'agraden molt les granotes.
1: Yeah. I però en tens més?
0: En tinc més, que tampoc estaré ara comentant.
1: Jo crec que mereix.
0: No porto un amor de madre, si preguntes això.
1: Un amor de madre, tampoc, no? Què tens a banda de granotes? Home, jo crec que ho hauries d'explicar, no?
0: Porto una granota fumant a una banyera.
1: Una granota fumant a una banyera?
0: Sí, porto.
1: Però això és un pecat de joventut,
0: No. Ja podia votar quan me la tatué. Sí. També una màscara japonesa, un oni. Porto un quadre de Caspar Friedrich.
1: Però tantes coses portes?
0: Sí. Porto més coses, sí, un parell de coses més. Sí. Després, de fet, ara vull fer-me una altra.
1: Has de venir un dia amb pantalons curts?
0: No? Perquè en general no porto pantalons curts.
1: Però aleshores et fas les tatuatges, perquè jo entenc aquella gent que es fa un tatuatge i després la veus amb samarretes d'aquestes Imperio perquè puguis lluir el tatuatge.
0: Sí, tu em veus amb cara de tenir una samarreta Imperio.
1: No, però unes bermudes...
0: No es veuen... Estan fets per ser discrets.
1: Ja.
0: Estan fets per ser discrets.
1: Molt bé.
0: És a dir, si... Ojo, és que m'has enrinconat d'un sitio donde no quería ir. Si se'n veuen és perquè vull que se'n vegin.
1: Està molt bé. Que el director d'una sèrie... d'una secció que es diu El Diccionari a la Hortarada porti tatuat una granota fumant a una banyera... Què?
0: Els dits també els tinc, però és molt discret.
1: Els dits? Mm-hmm. Tens tatuats, els dits?
0: Aquest punt. Ostres, i aquest punt.
1: Però això és com el tatuatge aquell que es feia a la Phoebe. Avui
0: veritat,
1: estem molt freds.
0: Un puntet.
1: Ell va fer un puntet que era l'univers vist de
0: molt lluny.
1: No?
0: És veritat, no me'n recordava.
1: No, però és veritat, hi ha una cosa que jo crec que tot el que estem dient té un punt de connexió, no? Que és adornar el cos.
0: Sí.
1: En una direcció o en una altra.
0: Sí, i la cosa és que, per exemple, el tatuatge és necessàriament personal, és a dir, ja pot ser molt simplon ni anar amb un amor de madre o un ancla vikinga, no? Vull dir...
1: O però, unes ales,
0: que són un molt clàssic, elegants. O una data, no? Coses així. Sí, elegants. No?
1: Hi havia un noi al meu gimnàs, que el veies al vestidor fa molt de temps, que portava unes ales... però eren molt grans.
0: Bueno,
1: saps que ocupaven tota l'esquena?
0: Ai, per favor.
1: No, t'ho juro. I després parlaràs amb ell, un tio molt maco, O sigui...
0: Sí, vull dir, el tatuatge no significa res. Però en qualsevol cas, almenys té un punt d'originalitat. El somriure ciclostilado de carilla, potser no. Potser no, especialment el de la cara a Instagram, el d'aquestes noies que venen amb la foto, no?, que ens deia la Raquel de forma... molt més eloquent del que puc dir jo.
1: Diccionari de la Hortarada. Doncs ja tenim un capítol més d'aquest diccionari. Avui, retoques estéticos. En realitat és això, no?
0: Sí, en el fons sí. Parlar de... Vull dir, no hi ha res més bonic que un somriure que és teu, no? O una cara que és la teva. I fins i tot reconciliar-te amb la teva cara. Que de nou, retocs, endavant. Però sigues tu.
1: Clar. Estic pensant que demà tindrem a un home molt feliç amb nosaltres. A dos. Perquè el Jordi Merca sempre està feliç que hi ha hagut canvi a la secció. L'altre és Joan Gaspar. Estarà amb nosaltres demà aquest home, que l'altre dia vaig veure que es va banyar per celebrar la Lliga. Tinc moltes ganes de parlar amb ell de la roda de premsa de Florentino. De veritat, el senyor Gaspar és un senyor encantador. I els hi dic ara, i serà meravellós compartir una estona amb el que fora president del Futbol Club Barcelona. Ignacio, que tinguis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, aquesta és la música de la Sílvia Tarragona, que ens ha portat, com sempre, una aportació musical meravellosa, miren. Why és la pregunta. Per què no ha arribat encara la Sílvia? Que ja tenim la seva música. Ara arribarà, perquè ja saben vostès que ara de seguida arrenca el de nit aquí a la sintonia de Ràdio 4 i que nosaltres tornarem demà a partir de les 7. I que tenim aquest regalet preciós, que és que Michael Jackson ens porta fins a les 10 en punt de la nit. Que passin vostès una molt bona nit. La música, les 10, les notícies i el de nit amb Sílvia Tarragona. Fins demà, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, nova jornada pendents a l'evolució del brot d'antivirus. Ja són 10 els positius. El darrer a confirmar-se ha estat el d'un dels 14 espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Després de l'anàlisi de la segona PCR d'un d'ells, que ha sortit positiva, s'ha confirmat el seu contagi. El pacient presenta símptomes febricular i problemes respiratoris. En el cas dels aïllats al Gómez Ulla, finalment s'ha fixat el 10 de maig com a data d'inici de la quarantena, d'acord amb el criteri de l'Organització Mundial de la Salut. Això significa que finalitzaria el 21 de juny. Aquest vespre, també hem conegut que la tercera PCR realitzada a la dona ingressada a la CAN ha donat negatiu. A partir d'ara es considera contacte i continuarà en quarantena sota vigilància mèdica amb una nova prova prevista d'aquí a 7 dies. Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimarts, que també ens deixa d'altres titulars. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'OMS han qualificat d'èxit l'operació d'evacuació i quarantena dels passatgers de l'Òmnibus, però adverteixen que encara poden aparèixer nous casos durant les pròximes setmanes.
2: Because of the interaction,
0: A causa de les moltes interaccions entre els viatgers, abans que s'adoptessin mesures per evitar contagis, ha remarcat el director general de l'OMS. Una deflagració al barri del Poblenou de Barcelona ha deixat dues persones ferides amb cremades greus que han estat traslladades a Vall d'Hebron. No es pateix, però, per la seva vida, segons ha confirmat Carlos Chico, cap de l'operatiu de bombers.
3: No cal patir per la seva vida, però són cremades importants.
0: 9 persones més han estat evacuades i ateses pel SEM. Els bombers han descartat danys estructurals a l'immoble, però l'explosió ha afectat el subministrament d'aigua i llum. El fiscal del cas Pujol, en la recta final del judici, ha acusat a les defenses de voler convertir el procés en un atac a Catalunya.
4: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta por lo menos 2012.
0: A més, manté que s'ha aprovat el frau fiscal i l'ocultació de diners a Andorra. Les acusacions asseguren que les empreses de Jordi Pujol Ferrusola servien per cobrar comissions irregulars a canvi d'obra pública i rebutgen que la fortuna familiar provingui d'una herència de l'avi Florenci. La família d'Helena Jubany i la Fiscalia demanen 26 anys de presó per a Santi Laiglesia, únic acusat pel crim de la bibliotecària de Sabadell. Les acusacions consideren que Laiglesia va participar en l'assassinat d'Helena Jubany el desembre del 2001. El cas arribarà a judici amb jutjat popular després de 25 anys d'investigació. Fiscalia i família també demanen arxivar provisionalment la causa contra els altres dos investigats. Primera jornada de vaga educativa unitària a Catalunya amb una mobilització que ha culminat en una manifestació a Barcelona.
5: Estem defensant l'educació pública, no? Perquè volem que les famílies puguin gaudir d'una educació 100% pública i de qualitat.
6: Les condicions cada vegada són pitjors i si no ens movem, cada vegada perdrem més drets.
0: Demà, sindicats i la Conselleria d'Educació es reuniran en una mesa sectorial, coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions al Baix Llobregat i al Penedès. El Suprem rebutja que els interins passin a ser fixos només per haver patit abús de temporalitat i manté que cal superar una oposició. La sentència frena la consolidació automàtica de milers de treballadors temporals. Segons Comissions Obreres, afecta només un col·lectiu concret de personal laboral indefinit no fix, mentre que els funcionaris interins en queden fora. Manolo Fages, en declaracions a Radio 4.
7: Hay una parte de ese personal que tiene que ser fijo. ¿Quién? Quien ha superado una prueba selectiva.
0: I reclama més oposicions i sancions a les administracions que hagin abusat de la temporalitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos incidents amb armes de foc aquest dimarts a la tarda al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs. El primer tiroteig s'ha produït cap a 6:45 de la tarda al carrer Saturn, quan dos homes han baixat d'un vehicle i han efectuat diversos trets a l'aire. Mentre la policia catalana treballava al lloc dels fets, s'ha registrat un segon incident amb arma de foc a pocs carrers de distància. No hi ha hagut ferits i, de moment, no hi ha detinguts. La investigació continua oberta. I un apunt, abans de conèixer la previsió del temps per a demà, les pluges d'aquesta tarda han provocat esllavissades que mantenen tallada la B-112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat. Ara sí, Aymet, Juan Carlos Piña, bona nit.
2: Bona nit, què tal? Demà dimecres al terç oriental de Catalunya tindrem el cel ennuvolat, a la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Esperam ruixats acompanyats de tempesta al terç oriental i precipitacions a la Vall d'Aran des de primeres hores del dia que seran probables a la resta de la meitat nord durant la tarda. Les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. És una informació d'Emet.
0: Doncs així és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
8: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
9: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
10: Cada i ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
11: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
12: Com sempre, salut i perdim.
13: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena, nena, nena, nena!
20: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
21: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
20: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
21: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
20: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
21: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
22: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... un mirall de la vida mateixa.
23: El Pla B, amb Toni Marín.
22: Compromesos amb la bona informació.
24: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
23: Ràdio 4.
8: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Ben trobats, segon dia de la setmana, dimarts, 12 de maig del 2026. Si vostès aquest matí han intentat, han volgut, han, com sempre, bé, doncs, utilitzat la xarxa viària catalana, més concretament la de l'àrea metropolitana de Barcelona, hauran tingut problemes perquè hi ha hagut una manifestació molt important. Vaga de docents, com saben. Un 35% de mestres s'han afegit a aquesta vaga que ha mobilitzat atenció a 26.000 persones a la ciutat de Barcelona. Els sindicats reclamen un augment de 400 euros al mes i avui hem sabut, i ho ha dit la portaveu del govern, Silvia Paneque, que bé, seran rebuts per part del govern de la Generalitat, però també ha dit que ha d'haver un principi de realitat amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Ja saben que nosaltres som la ràdio pública, així doncs que defensem tot allò que és públic. Sense una bona sanitat no hi ha vida, sense una bona qualitat a la vivenda tampoc hi ha vida, però els hi asseguro que sense un bon llibre, sense un bon mestre, sense una bona educació, no hi ha futur. Així doncs, que malgrat els inconvenients i malgrat tot allò que hem passat, els que intentàvem anar d'una banda a l'altra de la ciutat de Barcelona, aquesta concentració, aquesta mobilització, el que ha fet ha estat posar damunt de la taula una realitat que afecta a tots els nostres nens, nenes, joves, aquells que d'alguna manera han de construir el país. Tenim prou bones notícies, no es pensin que per començar, i com ja és de costum, els hi explicarà un sopar de duro desagradable. No, n'hi ha algunes que són dolces. El turisme continuarà batent rècords a l'estat espanyol i al món a l'any 2026, malgrat la guerra. Una boníssima notícia és que Espanya ja és el país més avançat d'Europa en drets LGTBIQ+. L'organització més important situa el nostre país en el primer lloc i destaca la valentia política del govern en un context en el que les entitats exigeixen un pacte d'estat contra els discursos d'odi. Ja que estem traient pit, avui haurem de treure pit, perquè de tant en tant va bé que ens creiem, sense tenir orgull malentès, quina és la situació de la nostra vida. Ja saben que hi ha hagut una reunió, hem seguit la roda de premsa a través, òbviament, d'aquesta casa, i després una compareixença entre el president del govern i el màxim responsable de l'OMS, Tedros Adhanom, el màxim responsable d'aquesta Organització Mundial de la Salut, ha estat molt clar quan ha parlat de com el nostre país ha gestionat tot allò relacionat amb el brot d'antivirus.
3: Me encanta, como dicen aquí en España, vamos, vamos. Es lo que decían constantemente los ministros al liderar esta operación. España ha podido liderar muy bien esta operación y me gustaría empezar dando las gracias al presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, y a su gobierno por el liderazgo remarcable de España, también por su colaboración a lo largo de la última semana. Si hay algo que necesitemos ahora mismo es amabilidad, compasión, apoyarnos unos a otros, además de, claro está, cumplir con las obligaciones jurídicas que tenemos. Podemos decir con toda seguridad que esta fase de la operación ha sido exitosa.
8: Ha estat exitosa. Em quedaria amb aquestes paraules del màxim responsable de l'OMS. El que necessitem ara és amabilitat. Amabilitat i tranquil·litat, afegiria, eh? No posem més pa que xocolata ni tampoc el pedaç abans de la ferida i no especulem amb coses tan serioses com la salut. Per exemple, independentment d'aquesta felicitació cap al president Sánchez, estàvem escoltant el que també vostès han vist a través d'aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola. Ell ha minimitzat la possibilitat d'un brot major, no descarta nous positius entre els passatgers. Han escoltat també que ho deia la nostra companya dels serveis informatius, Míriam, i el director de l'organització va demanar ajut a Espanya perquè la situació, sense cap mena de dubte, excedia la capacitat i la competència de Cabo Verde. Ha dit que tots els passatgers que van desembarcar del vaixell Ondius ja han estat localitzats. Ara mateix no hi ha res que apunti a que la situació es pugui descontrolar. Sanitat ha informat aquesta tarda que el nord-americà que va donar positiu dèbil és negatiu i, desgraciadament, hem sabut que la persona compatriota espanyol que estava bé amb la sensació de que probablement era positiu, efectivament ho és, i és l'únic positiu dels espanyols en el vaixell. La bona notícia també que ens arriba des de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, el Centre Sanitari de Vida i Esperança, abans parlava el màxim representant de l'OMS, d'amabilitat, és que bé, els espanyols en quarantena podran finalitzar el seu aïllament a casa. Miri, no vull parlar de res que no sigui agradable avui. No. No tinc ni dia, ni nervis, ni mood, com dirien els americans, ni tarannà. Però com que la cabra tira el monte, deixi-m'ho dir, jo no em puc estar d'explicar la meva consternació, la meva sorpresa, la meva perplexitat escoltant a Florentino Pérez. Ja saben que jo no sóc del Barça, que sóc de l'Espanyol, però ell ha dit alguna cosa forta i, de fet, els serveis jurídics del Barça estan pensant en prendre accions legals després de les acusacions que Florentino Pérez ha fet sobre el cas Negreira. Però, clar, sí, només hagués fet això, però no, aquest senyor ha anat directe cap a la premsa, ha parlat de companys de diaris, ha parlat de grups de comunicació, ha dit que l'origen del mal va ser José María García. I el moment ja que ha estat de requeté de campanes, com deia el meu pare, ha estat el moment en el que ell ha dit: a ver, niña, tienes derecho a hablar, que todos son muy feos.
4: És que, miri, no he pensat que fos correcte escoltar-lo amb ell, ja els he explicat jo. Un senyor que a una roda de premsa li diu a una periodista jove: a ver, niña, tienes derecho a hablar, que todos son muy feos. Sort en tenim de la cultura i de la música. Avui hem sabut que Joan Manuel Serrat ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, la primera edició d'aquest guardó, en honor a una trajectòria que abarca i que és ampla, més de 5 dècades d'història cultural del nostre país. I també hem sabut que Sony ha comprat per, estan asseguts, 5.400 milions de dòlars, ahir és nada, els drets musicals de 45.000 cançons de Shakira, Beyoncé, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Leonard Cohen o Lady Gaga. Nosaltres fem entreteniment, encara que no ho sembli, i ella també. That's entertainment. Escoltin i disfrutin.

Com si fos fàcil, com si fos senzill interpretar una cançó que té tantes pujades, baixades, harmonies, músiques diferents. That's entertainment, perquè nosaltres, encara que ens dediquem al noble art de la informació, a l'art d'explicar-los i allò que passa i no el que a alguns els agradaria que passés, mirin vostès el que ha fet avui el senyor Florentino Pérez, també fem entreteniment, perquè ens agrada explicar-ho i perquè ens agrada de tant en tant un somriure i una clocada d'ull. 9 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Per cert, deixi'm, estimat oïdor de la pública, enviï un petó molt gran a un company de l'equip que ens està escoltant des de casa seva descansant. Així doncs que, estimat, un petó. Som-hi!

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb els nostres companys que són aquí a l'estudi, l'equip que fa possible cada nit aquest gran espectacle que és la ràdio en directe. La vida passa a través d'aquest mitjà. Nosaltres intentem agafar-la, copsar-la i d'alguna manera llançar-los a vostès la responsabilitat d'assimilar-la, que bé, ja s'ho saben, perquè el que els hi diem vostès ja ho saben. Però intentem mirar-ho d'una altra manera i amb una altra perspectiva. Aquesta hora, 9 minuts i 2:15 de la nit. Gràcies per ser-hi. Els hi diu també en Gerard Travé, en Julio Leal, el nostre sotsdirector, i en Pau Robert. Avui parlarem de l'actualitat internacional amb Ernest Pasqual. Recordarem que és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, amb Àngels Ávila, una afectada d'aquesta malaltia i voluntària de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres malalties i síndromes afins. I conversarem amb la doctora Maite Serrat, psicòloga i fisioterapeuta, membre del patronat de la Fundació 12 de Maig. Amb Dani Agudo recordarem el 30è aniversari de Twister. En Julio Leal i jo, que som els veterans de l'equip, segur que recordem aquella pel·lícula de Helen Hunt que vam patir tantíssim que no sabíem si sortia volant o no per culpa de l'huracà. Doncs avui conversarem amb el professor Agudo sobre Twister i agafarem un avió per descobrir els secrets d'un gran comandant i una millor persona, el comandant Ramon Vallès, que acaba de publicar un llibre interessantíssim sobre la seva vocació, la seva formació i també el seu mestratge. 8 minuts, 2:15. Vinga, va, som-hi.

0: No, no es pensin que el nostre estimadíssim Pau Robert s'ha equivocat. No, ell és infal·lible. Mai, mai s'equivoca. Hem ara regalat aquesta cançó, que el doctor Pasqual tampoc deu entendre absolutament res, no per dir-li al doctor Pasqual, Déu-nos en guard, ell sí que és sexy amb aquesta cançó de Rod Stewart, que diu, do you think I'm sexy? És a dir, vostè pensa que és sexy servidora de vostès, o tu creus que sóc sexy? No, aquesta no és la pregunta que faria el doctor Pasqual, Déu-nos en guard, que vagi vostè a saber quina és la resposta. No, és que m'ha fet molta gràcia veure a Rod Stewart donant-li la mà al rei Carles d'Anglaterra dient-li, deixi'm felicitar-lo, va estar soberbi posant al seu lloc aquell llangardaix. El llangardaix, òbviament, és Donald Trump. S'han trobat al Royal Albert Hall de Londres amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la Fundació King's Trust. I han pensat que una bona manera de sorprendre el professor i el doctor Pasqual, que sempre li diem el mateix i deu estar avorrit de nosaltres, seria preguntar-li, do you think I'm sexy? Doctor Pasqual, bona nit.
1: Bona nit, m'ha traslladat als 80, bueno, o als 90, millor dit, quan sortia de festa i coses d'aquestes. Sí, sí, als 80.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, quan sortíem de festa i escoltàvem aquesta cançó i ens preguntàvem si érem sexis o no, teníem vostè i jo una edat juvenívola, no gaire més cara, tampoc s'ha de dir, eh? No. És a dir, no estàvem en el nostre punt. No, clar, però, a veure, com li venia jo a vostè la moto sense rodes d'Ernest? Avui vostè, quan entri en antena, escoltarà el Do You Think I'm Sexy sense sorprendre'ls. Hagués pensat que m'havia pres una copeta de Nicete, com deia la meva àvia. I no, en realitat és que m'ha agradat molt com ha reaccionat el rei Carles d'Anglaterra amb aquell somriure sarcàstic irònic dels britànics, quan Rod Stewart no li deixava anar la mà i li deia que bé ho va fer posant al seu lloc el llangardaix. I tots dos han arribat a la conclusió que el llangardaix era, òbviament, Donald Trump, doctor Pasqual.
1: Sí, realment, tota la visita va ser un despropòsit a molts nivells, no? I va recordar l'escena d'aquella, ja que parlem de pel·lícules, per cert, Twister 2 també es referia a Twister 2,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: No, a Twister 1.
0: No, no, Twister 1. No, no, la de Helen Hunt.
1: Sí, ja,
0: doctor,
1: ja, ja, ja.
0: Pasqual, per l'amor de Déu. Sap quina vull dir, no?
1: Sí, m'ha suposat que sí, sí, la sí. Helen Hunt buscant els tornados, però després van fer...
0: Twister 2, sí.
1: Exacte, com visquem en una època en què la creativitat al cinema sobretot es veu que s'ha mort, pues es fan segones i terceres i quartes i sagues, i en aquest cas Twister 2 va ser un desastre. Res a veure. I deia la pel·lícula de... en el que el primer ministre... Sí, la pel·lícula de Nadal, que mai me'n recordo... Love Actually.
0: Love Actually, no? Sí. Sí.
1: I que el primer ministre li planta cara al ministre nord-americà, no? Per altres raons, però ve a dir el mateix. Pues, en aquest cas, el rei, més o menys, li, des del començament, amb aquest costum que té el Trump d'agafar les mans de manera, diríem que... bruta i burda, no? Les dues coses. Doncs des d'allà fins a fer-li de menys saludant primer i abans que el protocol del rei a tots els invitats i donant-li l'esquena, a més, eh? No deixant que saludés o posant la Camila a un costat. La Camila també va fer declaracions al voltant d'això. O sigui que, en fi... perfecte, no? Perfecte.
0: Sí, sí, escolti, la veritat és que Rod Stewart ha estat meravellós i, a més, ha tingut un do de l'oportunitat i un do de l'elegància diplomàtica que ja li hagués agradat a Donald Trump. Parlem del president dels Estats Units perquè els xinesos parlen sobre la visita de Donald Trump i han dit, no li dono la benvinguda perquè ha iniciat guerres. Ells que tenien aquell gran, i tenen aquell gran text que és l'art de la guerra, oi? Doncs alguns ciutadans del gegant asiàtic miren amb els ulls una mica amb por l'imminent viatge del nord-americà a Pequín, mentre altres consideren positiu la trobada amb Xi Jinping. Vostè com ho veu, doctor Pasqual?
1: En primer lloc, això de la guerra em recorda, ja que estem recordant coses, la carta que Carter li fa a Trump, no? I li diu, mira tot això que ha fet la Xina i que hem fet nosaltres. Quantes guerres ha fet la Xina, quan nosaltres, i on està Xina i on estem nosaltres, no? Des d'un moment determinat. Francament, jo penso que Ja ho he dit molts cops i crec que Xina, sincerament, està guanyant el pols a Trump, no? I no és una exageració, sinó que bàsicament aquesta cimera entre els dos presidents arriba en un context, si el mirem molt a prop, Trump ha de parlar a l'hora de comerç, de l'Iran, de Taiwan, de les eines de pressió econòmica amb altres països i amb Xina en concret i tal. És a dir, té un batiburrillo de coses que és difícil que se'n surti. Washington ha sancionat una refineria xinesa per comprar petroli iranià. Uh-huh. Molt bé. I ha amenaçat bancs xinesos amb sancions secundàries i tal. Recordem que és que Xina li ven moltíssims béns als Estats Units que necessita per mantenir la seva tecnologia. Recordem que, a més, té comprada deute i en dòlars que pot deixar caure en el moment que li doni la gana. És que Pequín ha respost en aquestes contramesures amb legalitat i amb una capacitat de resiliència que a mi és el que em dona la impressió de que és una estratègia totalment diferent a la de Trump, no? La Xina juga una partida més pacient des del meu punt de vista i té relació energètica amb l'Iran, no vol aparèixer fent llum de gas als aliats, mou els fils entre bastidors, es fa mal poder a l'Àfrica, tal. Senyora Tarragona, la telaranya de Xina està allà al voltant de tot el món.
0: Doncs sí, i qui no ho tingui clar, malament rai. Ja que estem parlant d'altres zones del món, malgrat estan relacionades amb Estats Units, que no són pròpiament la política internacional, que ens agradi o no, passa per aquesta zona del món. Després, si li sembla, comentarem l'última hora que arriba directament des d'Israel i que ha fet saber aquesta tarda el ministre de Justícia, Yariv Levin. Però què em diu de Keir Starmer, que li ha dit al seu gabinet que continuarà governant? No ho acabo d'entendre. La secretària britànica d'Estat de Vivenda ha dimitit, demana al primer ministre que faci el mateix i no hi ha manera, doctor Pasqual, no acabo d'entendre l'estratègia.
1: Miri, això en la part conservadora ho tenen molt clar, no? Que és que el propi grup conservador anglès, en el moment, o del Regne Unit, en el moment en què cert número de diputats es posa en contra del seu primer ministre, el fa dimitir, Margaret Thatcher, entre altres, no? Perquè si no li fan perdre votacions, o sigui, són capaços de fer perdre votacions dins del Parlament. Starmer, en aquest cas, és un, no sé, s'està agafant el lideratge del partit, no només a la part de primer ministre, sinó al lideratge del partit, i des del meu punt de vista ja està liquidat. Realment està liquidat, perquè fins i tot a dintre del seu govern hi han sortit substituts, no? Uh-huh. En la qual cosa veig molt difícil mantenir després del resultat. Recordem que tot això ve primer de la seva nefasta puntuació en els ratings d'acceptació per part de la població del Regne Unit, però a més després d'unes eleccions dolentíssimes, amb uns resultats fatals per al seu partit, no? I no diguem que els conservadors ho estan fent bé, perquè recordem que qui està guanyant és aquest senyor que va Farage, que va promulgar el Brexit, o sigui que el Regne Unit es mou entre extrems cada vegada i sembla que l'únic grup compacte que és el grup compacte d'electors del Nigel Farage. La resta estan molt i molt... És una trencadissa, no? I en aquest moment no hi ha equilibri, però Starmer jo penso que està mort en aquests moments.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Parlem, si li sembla, d'aquesta notícia que fèiem l'avançament fa només uns segons. Israel jutjarà els crims del 7 d'octubre per la via militar i amb l'opció de pena de mort. El ministre de Justícia, Yariv Levin, ha qualificat l'aprovació de la legislació especial com un dels moments més importants del Parlament actual. Estem parlant, ja ho saben, de bé, aquest tribunal especial que s'està preparant per jutjar uns 300 atacants gazetís que van participar als atacs del 7 d'octubre del 2023. La matança va ser organitzada per Hamas, va deixar més de 1.200 víctimes mortals i va servir d'alguna manera com a argument per l'ofensiva israeliana sobre la franja de Gaza, on més de 72.000 persones han mort des d'aleshores i les que no sabem. És a dir, aquest judici, avui deia un comentarista a la CNN, ho escoltava aquest vespre, no sé si estarà d'acord, doctor Pasqual, que quan el ministre de Justícia, Yariv Levin, parla d'aquest judici com el més important i un moment històric, el comparava amb moments històrics com, per exemple, quan es va organitzar el judici contra Adolf Eichmann, un dels responsables de la solució final nazi. No sé si estaria d'acord amb aquest comentarista nord-americà, doctor Pasqual.
1: Sí, el que passa és que és un altre moment històric, però en aquell judici, per exemple, va sorgir una de les polèmiques més grans del món, que és la ara tan, sembla ser, com a mínim proclamada, no sé si llegida, Hannah Arendt, que va fer la crònica per... Potser vostè se'n recorda, perquè no sé si era New Yorker o...
0: El New Yorker. La banalitat del mal, la banalitat del mal.
1: Efectivament. Uh-huh. I com els jueus van dir que una jueva com podia excusar d'aquella manera els nazis, no? Quan no es va entendre que ella pretenia estudiar el moviment psicològic que hi havia darrere d'aquesta banalitat del mal, no? I no defensar-lo. Bueno, doncs aquí jo crec que aquesta notícia, senyora Tarragona, és molt important perquè ens està dient una cosa molt incòmoda, no? Que és que a Israel el trauma del 7 d'octubre no és només un trauma que es va traduir, com vostè ha dit, en una ofensiva militar, sinó també és una, s'està traduint en una nova arquitectura penal i simbòlica, no? I a més, aprovada amb majoria, amb vots a favor, sense cap... I això dona, és com molta por, no? Perquè no hi ha cap vot en contra. Ningú ha pensat que això de crear un tribunal militar especial per jutjar aquests 300 palestins i que pot imposar la pena de mort és una mica fort, no?
0: Home, és molt fort perquè, a més, històricament aquest ha estat un país abolicionista, fins i tot ha treballat internacionalment per eliminar la pena capital en foros internacionals. Una de les diputades que ha impulsat la llei ha dit: aquests seran els judicis dels nazis moderns i quedarà registrat als llibres d'història. Per això li feia la comparació amb Adolf Eichmann i aquest judici que va ser històric, no? Aleshores, és clar, és que aquesta notícia que avui és portada a tots els diaris nord-americans i britànics. Aquí a Espanya, doncs, escolti'm, jo, perquè miri, he viscut molts anys allà com vostè i ja sabem de quin peu calça, no a Israel, vull dir, a Nova York i als Estats Units, però home, és una notícia molt important a nivell internacional, tenint en compte, a més, que avui heu començat el Festival de Cannes i Paul Laverty, que forma part del jurat de la selecció oficial, atenció, el president Park Chan-wook, ha dit: és una vergonya que Hollywood estigui vetant a Susan Sarandon, Javier Bardem i Mark Ruffalo per parlar de Gaza. És a dir, aquesta és una notícia molt important, doctor Pasqual.
1: I a més està produint altres coses, perquè, bueno, primer per mi això, el que estem veient és una cosa que denominem sobirania punitiva. Quan algú vol fer mal, o sigui, demostrar el seu poder a base de castigar els altres, però d'una manera desmesurada en molts aspectes. Però està produint aquesta reacció cada vegada amb oleades petites, amb gestes aïllats, però ahir vam veure amb un icono internacional, perquè ho és, Lamine Yamal portant una bandera de Palestina. I això no és un gest menor, encara que ho sembli, perquè al final els ídols creen opinió i en aquest cas s'ha posicionat d'una manera lliure, no? I com vostè diu, hi ha altres persones que estan rebent censura, per dir-ho així, o no contractació, si volem dir-ho així, millor dit, per defensar aquestes idees. I jo crec que òbvia dir que, i cal dir-ho amb claretat, però és que jo ja ho dono per suposat, que és perfectament legítim que l'estat d'Israel vulgui jutjar els responsables d'una matança de 1.200 morts. O sigui, jo crec que ningú està defensant el contrari. Per mi el problema és el tipus de justícia que s'està construint. Estem combinant jurisdicció militar en excepcionalitat legal, en un consens polític gairebé total i, sobretot, en la possibilitat d'execucions. Aquí, per mi, el risc és que la justícia deixa de ser una eina d'esclariment i passa a ser una tecnologia o un mitjà de reafirmació nacional, no, senyora Tarragona? És a dir, monto tot això i els ajusticio a la plaça pública per demostrar que els israelians tenim un destí universal que dirien els altres, no?
0: Sí, sí, totalment, totalment d'acord, doctor Pasqual. Ens queda un minut, no tenim temps per més, però recordar que Lamine Yamal, com vostè deia molt bé, va fer servir una bandera palestina i l'entrenador del Barça ha dit avui en roda de premsa que no està gens content amb aquesta imatge i que ell mateix li va dir a Lamine Yamal que no ho fes, però diu, clar, té 18 anys, pot fer el que vulgui, però no estava gens d'acord el propi entrenador del Barça, no? Així doncs que, evidentment...
1: Això és una discussió que ens portaria més d'un minut, senyora Tarragona, però els personatges públics no lligats directament a la política han de tenir opinions polítiques? No ens queixem que els futbolistes mai diuen res.
0: Efectivament.
1: I quan es mullen està malament. Una altra cosa és si hauria de fer-ho...
0: amb una celebració.
1: Jo podria discutir, exacte, en la rua, amb una cosa que és pública del Barça. A nivell particular, jo crec que té dret a dir el que vulgui, igual que el Hansi Flick té dret a, després de 2 anys, entendre i parlar el castellà, però no fer-lo servir al castellà o al català, però no fer-lo servir a les rodes de premsa, no? Per exemple.
0: Quina finezza, doctor Pasqual. Do you think I'm sexy? Moltes gràcies, eh? I ens escoltem la setmana vinent.
1: Gràcies. La setmana vinent. No sé qui té més cabell, el Roger Stewart o vostè.
0: Ai, tothom. Gràcies, doctor Pasqual. Bona nit. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. Dos quarts i 10:11. Seguim. Continuem en directe a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Ja saben que per nosaltres el servei públic és no només el nostre objectiu, sinó també el nostre deure i la nostra missió. Per aquesta raó, avui, que és 12 de maig del 2026, no podíem passar per alt que és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. La veritat és que aquesta és una malaltia que algunes persones equivocadament associen a, bé, ciutadans amb una certa edat. Doncs no és així, perquè, per exemple, hem sabut que cada vegada augmenten més els casos entre la gent jove. Per exemple, menors de 30 anys. Alguns indicadors correlacionen amb un increment de quadres d'estrès posttraumàtic i també el modus de supervivència de la pandèmia. És un simple esgotament o és un trastorn una mica més important? En parlarem immediatament amb una de les nostres convidades. És una professional de la salut, la doctora Maite Serrat, psicòloga, fisioterapeuta, membre del patronat de la Fundació 12 de Maig i responsable de la teràpia multicomponent FibroWalk. Però aquí també tenim algú que ens emocionarà segur. Ens donarà testimoni del que comporta viure amb la malaltia i les activitats associatives per millorar la qualitat de vida. Es diu Àngels Ávila, és afectada de fibromiàlgia i voluntària de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i d'altres malalties i síndromes afins. Així doncs que comencem per la senyora Ávila, que la tenim a l'estudi, i després saludem a la doctora Serrat. Senyora Ávila, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com està?
2: Doncs, bueno, avui bastant bé, avui tinc bon dia.
0: Té bon dia?
2: Sí.
0: Que bo, aquesta frase, fixi's que quina lliçó ens acaba de donar, lliçó en el bon sentit, només per començar. Quan arribem a la ràdio a la tarda amb l'equip, amb el Pau, amb el Gerard, amb el Julio, ens preguntem què tal el dia? I jo a vegades els dic, i avui no tinc massa bon dia. I no és perquè tingui una malaltia, afortunadament, tot i que no se sap mai, sinó perquè potser el sentiment no és el millor, potser perquè l'emoció no és la millor, i no ens n'adonem que hi ha centenars de persones, milions de persones arreu del món, que, com vostè diu molt bé, el seu dia depèn de com es trobin físicament i d'una manera absolutament objectiva. Oi, Àngels?
2: Exacte, sí, sí, ho ha dit molt bé.
0: Què és per vostè tenir un bon dia?
2: Bueno, pues tenir un bon dia és no tenir massa dolor, perquè dolor sempre en un lloc o altre del cos sempre tens. Però bueno, és aixecar-te amb energia i dir, bueno, pues avui no em fa mal el cap, puc fer les coses, o sigui que estic animada, estic contenta, no sé, sortiré, fa un dia, fa sol, i tot això t'anima.
0: T'anima el fet de trobar-te bé, esclar.
2: El fet de trobar-te bé. De no tenir un dolor físic gran.
0: I el dia que és dolent, senyora Ávila, no vull fer-la recordar moments complicats, però el dia que no és amable, com és aquell dia?
2: Bueno, pues aquell dia és per ficar-te... Bueno, et ficaries al llit, però vamos, jo no sóc partidària de ficar-me al llit, perquè intento, pues, encara que em trobi malament, no parar, o sigui, no parar. Fer el que pugui, sortir encara que sigui donar una volta a la mansana, pel carrer, que si em canso me sento, o si no, pues, no sé, fer alguna cosa que em distregui, o no centrar-me en el dolor.
0: Aquest dolor la fa estar trista?
2: Sí, sí. I a vegades de mal humor.
0: De mal humor.
2: Perquè penses, jolín, és que no hi ha dia que no et faci mal una cosa o una altra. T'aixeques al matí, bueno, el matí és tremendo, perquè no descanso, em m'aixeco 3 o 4 cops a la nit, perquè em desperto, vaig a orinar, i bueno, després em torno a dormir una hora, em torno a aixecar, cada hora, hora i mitja m'aixeco, i clar, quan arriba l'hora d'aixecar-te al dematí, doncs estàs cansada, no has descansat, llavors doncs et fa, estàs com entumida. I bueno, jo llavors al matí em prenc la medicació que estàs fixa cada dia, i si el dia és bo, pues només me prenc una pastilla i passo tot el dia. Si el dia és dolent, en tinc que prendre almenys 3 pastilles d'una medicació que és una miqueta forta, és un opiaci. Depèn del dia.
0: Ho he explicat molt bé, Àngels, i li agraeixo molt la sinceritat perquè el testimoni és gruixut. Donem pas a la doctora Serrat. Doctora Serrat, bona nit.
3: Hola, molt bones, bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos, doctora Serrat. Vostè és psicòloga, fisioterapeuta, membre del patronat de la Fundació 12 de maig. Avui és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, responsable de la teràpia multicomponent FibroWalk. Doctora Serrat, no sé si preguntar-li què és la fibromiàlgia, perquè penso que tots ho sabem, però si m'ho pot resumir amb un titular, amb una frase, abans d'entrar en matèria, abans d'analitzar una mica, si m'ho permet la senyora Ávila, el que ha dit, que penso que ha estat molt valenta, el diferenciar la seva vida en els bons dies i en els mals dies, no? Com podríem definir la fibromiàlgia en un titular, Maite?
3: Mira, aquest titular seria, i és una cosa que promovem des de la Fundació 12 de maig, perquè s'ha caigut en moltes simplificacions i reduccionismes. S'equipara massa la fibromiàlgia, que és dolor, com si només fes dolor, uh-huh. I la encefalomielitis miàlgica, síndrome de fatiga crònica, com si només fos cansament. I són malalties molt complexes que s'han descrit més de 70 símptomes associats. Són malalties de desregulació multisistèmica que són invalidants, limitants, incapacitants, i intrunquen absolutament la vida de les persones a nivell personal, familiar, social i laboral.
0: Està molt bé que ho hagi explicat d'aquesta manera, perquè és veritat, doctora Serrat, jo estic segura que si algun oient de Ràdio 4 obríssim el telèfon, que sempre el tenen obert d'altra banda, el 900-454-455, i els hi preguntéssim què és la fibromiàlgia, tothom, fins i tot nosaltres, abans d'estudiar-nos tot el document que ens hem llegit, pensaríem que és només dolor, i és molt més que tot això, és absolutament complicat, és extrem, i a més té molts punts d'iceberg diferent, no? Però si em permet, doctora Serrat, fixi la senyora Ávila, que ha resumit les seves jornades en bons dies i en mals dies, i penso que està molt ben trobada, no?, aquesta definició.
3: Sí, perquè de fet és que és el propi de la malaltia. La malaltia té aquest caràcter oscil·latori, no és permanent, no hi ha una intensitat màxima de tota la sintomatologia 24/7, sinó que tens dies, jo més que bons diria que no tan dolents, i que sembla que els permet fer alguna cosa, i dies doncs, que queden completament al llit i que no es poden ni aixecar.
0: Vostè parlava de com és de complicada aquesta malaltia. Llegia que pot provocar més de 50 símptomes diferents. Ara els explicarem aquests 50 símptomes, senyora Serrat, però li pregunto a l'Àngels Ávila. Expliqui'm un símptoma, senyora Ávila. Vostè em parlava d'aquest dolor, d'aquesta capacitat de no poder descansar, de que s'aixeca moltes vegades al llit, de llit, que després quan hi torna no pot dormir bé i que s'aixeca esgotada com no pot ser d'una altra manera. Però si hagués explicar-li a algú que ens està escoltant com és aquest símptoma, com és aquest dolor, com l'explicaria?
2: Bueno, és un dolor com muscular, com quan tens agulletes, però en unes parts més concretes del cos, o sigui, només amb

0: juntes normalment no et passen a la vegada. Llavors tens, com el que passa, tens molta sequetat tant de la pell com interior. Llavors pues em passa que quan parlo tinc la gola tan seca
1: que m'anuego,
0: que com si estigués afònica, no? I tens la sequetat de totes les vies respiratòries i sequetat als ulls. O sigui, és la pell, per exemple, a mi cada 2 mesos o així, sense més ni més, canvio la pell de les mans i dels peus, em pelen. No sé, ja he anat al dermatòleg que em va dir que no, que em posi molta crema, em poso la crema o no me la posi. A mi periòdicament em passa això. Tot això són coses que venen de la fibromiàlgia.
1: Li puc preguntar quants anys té, Àngels?
0: Jo ara tinc 76.
1: 76, gràcies. Quan li van diagnosticar fibromiàlgia?
0: Pues fa 24 anys.
1: 24 anys. Doctora Serrat era una persona molt jove, encara ho és la senyora Ávila, 76 anys no és una persona gran, però quan ella va ser diagnosticada era una persona jove, una dona que estava la seva bé, en un moment de la vida interessant, en el que, com diem sempre, les dones a aquesta edat és quan estem en l'instant més productiu, no? Ha de ser gruixut que en aquest moment, com li va passar a la senyora Ávila, ara li preguntarem com li van dir i què va sentir ella, et diguin tens fibromiàlgia, no, senyora Serrat? Perquè a més és una malaltia que en aquell moment suposo que era molt difícil de poder ser analitzada, fins i tot de poder ser diagnosticada. És un plat difícil d'entomar, no, Maite?
2: Sí, clar, són diagnòstics que costa d'assimilar, però sobretot pel viatge que hi ha darrere, que hi ha un viatge de gènere molt important. És a dir, són malalties que són molt estigmatitzades, són malalties que són desmerescudes, descregudes, que hi ha darrere tota una injustícia epistèmica i una violència, en el sentit de que hi ha molts professionals que a dia d'avui encara no creuen en aquestes malalties. I, sens dubte, hi ha aquest viatge de gènere que comentava, perquè s'ha associat tradicionalment a afectació a dones. I, a més, fa ja un segle es va associar que era dones per l'estrès de la vida, és a dir, a sobre associades a persones neuròtiques i histèriques. I, per desgràcia, no hem avançat. A dia d'avui segueix havent-hi aquesta concepció que és a l'estrès de la vida. Amb el biaix que també ho pateixen els homes per la dificultat de ser diagnosticats d'una malaltia tradicionalment associada a les dones. I això afegeix una càrrega de simptomatologia i de patiment extrema. I el biaix de gènere també, tinguem en compte el que comentaves també abans, que cada vegada afecta més a infants, cada vegada més és una malaltia que diagnostiquem a edats molt primerenques, amb el que afecta això a nivell de rendiment escolar, evidentment d'aïllament i tots els problemes, de quin futur els espera en aquests joves.
1: Si em permet, doctora Serrat, en aquesta informació que m'han fet arribar, he llegit que a finals del segle passat el doctor Muhammad B. Yunus, professor de medicina a la Universitat d'Illinois als Estats Units, va ser el primer a englobar sota el terme sensibilització central diferents processos que tenien en comú una hiperexcitabilitat, hipersensibilitat del sistema nerviós i del sistema immunològic davant infeccions, productes químics, camps electromagnètics, fàrmacs, estrès. Vostè parlava de l'estrès i, parlant ras i curt, permeti'm que sigui una mica clara, per moltes persones durant molt de temps, i espero no ofendre la senyora Ávila, la fibromiàlgia era una excusa, no? Era alguna cosa que només tenien les dones perquè eren unes histèriques, o les dones que ho tenien eren perquè eren unes histèriques, i que si ho tenien potser estaven exagerant. És així, doctora Serrat?
2: Sí, sí, i per desgràcia continua sent la concepció actual, continua sent així, i clar, per exemple, una de les coses des de la Fundació 12 de Maig que intentem promoure és aquest canvi conceptual d'aquestes síndromes de sensibilització central, perquè això només explica, i de forma parcial, el que és el dolor, però no explica l'amalgama de simptomatologia que tenen. Per això he utilitzat el terme de desregulació multisistèmica, perquè no és només sistema nerviós. Tenim sistema endocrí, tenim sistema immune, tenim sistema metabòlic, hi ha una desregulació de l'eix hipotàlam i hipofisari adrenal. És a dir, és molt més una simple, entre cometes, sensibilització central. I per això considerem que no és un terme que s'ajusti, a més que englobava tota una sèrie malalties, síndromes, condicions com encefalomielitis miàlgica, síndrome

0: la fatiga crònica, cames neguitoses, cefalees, migranyes, ho englobava tot, entenent que la etiologia fisiopatològica principal que explicava totes aquestes malalties, és a dir, el punt d'unió era una simple, entre cometes, sensibilització central. I això a dia d'avui sabem que no és així. Existeix aquesta sensibilització central, però és molt més que sensibilització i és molt més que dolor.
1: Parlem, si li sembla, d'aquesta teràpia multicomponent FibroWalk. Consta d'activitat física, suport psicològic, tècniques de relaxació. Es realitza també l'unitat d'expertesa de la Vall d'Hebron. A nivell personal, a nivell familiar, a nivell social, a nivell laboral, hi ha un impacte brutal d'aquesta malaltia, perquè entenc que la senyora Ávila té un entorn familiar que entenc que també li dona suport, però
2: sí, afortunadament.
1: Afortunadament, aquí anava, senyora
2: Ávila.
1: Perquè
2: hi ha moltes persones que no tenen suport.
1: Vostè en coneix, de persones que no tenen suport?
2: Sí.
1: I per què no tenen suport? Perquè la família no ho entén? Perquè es desentenen?
2: Perquè no ho creuen. Perquè els diuen que són gandules, que no fan res, que es queixen per queixar-se. Sí, no, n'hi ha casos, eh? Però n'hi ha moltes separacions, també.
1: Dur, això que ens està explicant l'Àngels, doctora Serrat, això que deia vostè ara, que jo puc arribar a entendre, no entendre, puc arribar a assimilar, que no entendre, perquè no ho entendré mai, que en un ambient laboral, si algú ve amb els diagnòstics que té la senyora Ávila o amb el quadre clínic que té la senyora Ávila, s'inventi una història per no dormir. Però el que em sembla profundament desolador i a més molt trist, que dins de la família li diguin que és una gandula, o un gandul, però en aquest cas una gandula, i que s'ho està inventant, no? Doctora?
0: Que això ho segueixen patint a dia d'avui. Jo dic que part de la responsabilitat la tenim els sanitaris, perquè si és el propi sanitari el que li diu a la persona que tot està bé, que les proves surten bé i que poc menys és una malaltia del cervell, però que realment no té res, el que ha de fer doncs, és espavilar-se una mica i maquillar-se i sortir i veure la vida, no? de colors i veure la part positiva de la vida, que ha de pensar el familiar. Que a més, al ser una malaltia oscil·latòria, comporta aquests casos d'invalidesa absoluta a, ostres, si puc fer alguna cosa, o ara puc anar a caminar una mica, o puc agafar una mica de pes, quan potser fa 10 minuts no podia ni aixecar un got de la taula. Llavors, si això no ho expliquem molt bé a nivell professional, bueno, hi ha una concepció social que no és la correcta i això genera dubtes en el propi familiar.
1: Som en directe a Ràdio 4 amb la doctora Maite Serrat, amb la senyora Àngels Ávila, afectada de fibromiàlgia. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia i voluntària de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i altres malalties i síndromes afins, que es va constituir el desembre de 1999 i que té més de 4.000 persones associades arreu del país. Després en parlarem, senyora Ávila. Però, doctora Serrat, expliqui'm per què vostè, en aquesta teràpia multicomponent FibroWalk, combina activitat física, suport psicològic i tècniques de relaxació. Ho ofereix a la unitat d'expertesa de la Vall d'Hebron, veritat?
0: Sí, de fet és una teràpia que a dia d'avui ja la referència en aquesta teràpia s'ha instaurat a tot el que és el sistema públic de salut, a tots els centres d'atenció primària, que estan fent aquesta teràpia, aquest abordatge grupal multicomponent de la fibromiàlgia i que estan liderades pels REBEX, que són els referents de benestar emocional, els psicòlegs que han atendat atenció primària, i els fisioàpics, els fisioterapeutes que també estan a atenció primària. Llavors, són tres potes principals, tres pilars principals. Un és educacional, d'entendre què és la malaltia, d'explicar quina sintomatologia té, què en sabem a dia d'avui, què hi ha a la recerca. Una part que no és tant exercici físic terapèutic, sinó que és un moviment que hem d'entendre que sempre ha d'estar adaptat, ajustat a la persona, que no tothom pot fer el mateix grau d'activitat segons la seva sintomatologia, comorbiditat, també preferències i accessibilitat, i evidentment un acompanyament de tota la part psicològica, perquè són malalties molt devastadores, són molt invalidants, molt incapacitants, que com deia abans, no, trunquen absolutament la vida de la persona i necessiten aquest suport. Llavors la teràpia FibroWalk, el walk de vegades, que és el fibrocamina, no? No és tant caminar i no és caminar per la muntanya. Les persones que m'associen, que presideixo un club de muntanya, que fem sortides a la muntanya de forma inclusiva, però aquest fibrocamina, FibroWalk, no és anar a caminar a la muntanya. És un acompanyament. És un acompanyament en el procés de malaltia de la persona, intentant donar el màxim d'eines, d'estratègies, d'informació, de formació, que a dia d'avui sabem que podem intentar ajudar. No sempre ajudem a totes les persones per igual, s'ajuda en diferents graus, però sí que hi ha una certa esperança a intentar millorar la funcionalitat i la qualitat de vida.
1: Perquè els oients ho entenguin, i no és per menys tenir-lo, sinó tot el contrari, sinó perquè jo ho he hagut d'estudiar per entendre-ho, i si ells ho estan sentint i no estan avessats a aquesta circumstància, potser no ho acabaran de veure clar, no? Però la fibromiàlgia és un titular que té molts subtitulars que pengen d'aquesta frase, no? Síndrome de fatiga crònica, encefalomielitis, síndrome d'intestí, colon irritable, síndrome de les cames inquietes, cistitis intersticial, cefalees temporals, migranyes. Més recentment s'ha afegit també la sensibilitat química múltiple i la electrohipersensibilitat. Vostè em parlava de la gent jove, que cada vegada hi ha més casos de gent jove, i sobretot de nens. Clar, a mi em sorprèn moltíssim que es parli de gent jove i sobretot que aquests diagnòstics abans s'associessin, com deia l'Àngels i vostè mateixa, a dones de mitjana edat amb sobrecàrrega laboral i domèstica. Bé, doncs, tots aquells que deien aquesta barbaritat de que teníem fibromiàlgia perquè són dones, a veure què diuen ara, i perdonim, amb el fet de que cada vegada siguin joves i nens també els que tinguin aquesta malaltia, no, doctora?
0: Totalment, sí, per això nosaltres des de la Fundació 12 de Maig fem aquesta insistència que se deixi ja de vincular la fibromiàlgia a l'estrès de la vida de dones, perquè porten massa estrès i porten massa càrrega, que és veritat que la portem, però no per això desenvolupes una malaltia, sinó que segurament hi ha una vulnerabilitat a nivell de tots els nostres sistemes que acaben fent aquesta desregulació, perquè com molt bé deies, cada vegada diagnostiquem, desafortunadament, perquè vol dir que també la pateixen els infants, afortunadament perquè estan ben diagnosticats, era aquell mal d'ossos de creixement, que els ossos no tenen per què fer mal pel creixement, o el nen o la nena que era menys moguda, no? I avui en dia sabem que és l'encefalomielitis miàlgica, síndrome de fatiga crònica. Per tant, està bé que cada vegada ho diagnostiquem més, però aquí hem de tenir en compte que aquests diagnòstics prevalen perquè cada vegada ho detectem de forma més precoç i de forma més encertada, i després hi ha un altre fenomen, que és com ens està afectant tot el canvi climàtic, és a dir, la quantitat de patologies cròniques que estan provocant, de morts per aquesta afectació, i sens dubte es posa el focus d'atenció en com ens està afectant a la nostra pròpia salut.
1: El nostre dia a dia, no? Titulars que hem trobat, no? Símptomes que es confonen amb falta de voluntat. Doncs, escolti'm, no té res a veure la voluntat amb una malaltia. No tenim gaire temps més, però Maite, m'agradaria que m'expliqués què és, com ha nascut, que sí que ho ha fet de la mà d'organitzacions de pacients, professionals de la salut i persones afectades, aquesta Fundació 12 de Maig. També per l'Àngels li donarem l'últim torn perquè ens expliqui com és aquesta associació de la qual ella en forma part. Però expliqui'm breument, Maite, què és aquesta Fundació 12 de Maig.
0: Doncs mira, aquesta fundació naixem fa un any amb el suport, l'experiència de l'associació CAP, de 25 anys de la seva experiència al capdavant, doncs aquesta atenció a persones malaltes, que ens unim professionals sanitaris amb associacions, organitzacions de pacients, també persones afectades, persones malaltes i familiars, amb la voluntat d'unir a tots els agents implicats a una millor atenció i un millor abordatge d'aquestes malalties, tant de forma sanitària com a nivell social. I comptem amb un Consell Social on hi ha les principals organitzacions, associacions d'atenció a les persones malaltes del nostre país, i també un comitè científic on hi ha les figures més representatives, els referents d'aquestes malalties, tant en el nostre país com a la resta de l'Estat espanyol.
1: Gràcies per explicar-ho també tan ràpidament, doctora Serrat. Quan no vulgui fer de psicòloga i fisioterapeuta, l'esperem aquí a la ràdio. Àngels, vostè, quan la van diagnosticar, va ser ràpid? Perquè, clar, jo també sé, com diu la doctora Serrat i com he llegit, que hi ha hagut dones, com vostè, que han estat anys per ser diagnosticades i que ha estat un autèntic turment d'anar d'especialista en especialista i ningú li trobava quin era el seu mal, no?
2: Doncs això em va passar a mi.
1: Sí?
2: Sí, jo vaig començar, que em va començar a fer mal la musculatura, pensava, em van enviar el traumatòleg, em feia radiografies, em feia proves, doncs no, està tot bé. Després els mal de cap, tenia que es formigueig al cap, formigueig a les mans, llavors em van fer proves també, que si les cervicals, que si no, que, bueno, total, van fer 50.000 proves. Llavors em van dir, no, això és psicològic, em van enviar al psiquiatre. Vaig estar un any anant al psiquiatre, jo continuava exactament igual. I al final, pues mira, vaig tenir sort que vaig anar amb un... amb un metge, bueno, amb un reumatòleg, que ara no sé si encara està al carrer Vilavilà, no sé si encara està aquell consultori, i bueno, vaig entrar allà, li vaig explicar, bueno, pues, que em feia mal aquí els braços, que em feia mal aquí, i em va tocar, diu, li fa mal aquí, li fa mal allà, i llavors li vaig dir, quan vaig, jo anava a la piscina, dic, quan vaig a la piscina, dic, mira, el meu marit surt pletòric, ai, que bé, i jo sortia de la piscina marejada. I em va dir, no, no, és que no pots fer un esforç tan fort, perquè el que tens, em va dir, tens fibromiàlgia, que en aquella època no se sentia parlar quasi de la fibromiàlgia. Era una cosa que, no sé, no és com ara. Ara també potser surten més homes o surten més jove o més nens perquè ara es coneix més la malaltia i es diagnostica més. En aquella època no es diagnosticava, bueno, la feina que tenies. Llavors jo quan vaig sortir de la consulta, per mi va ser un alivio.
1: Home, clar, saber el conté ha de
2: perquè,
1: ser...
2: Perquè, clar, li vaig dir al meu marit, dic, bueno, pues no estic boja.
1: Que bo, eh?
2: Tinc una malaltia.
1: Que bo. Bueno, que bo, perdoni. No, bueno, disculpi'm. Sí. Que bo en el sentit de que vostè va a la fi adonar-se'n de que vostè no era el problema, no?
2: Sí, sí, que no era...
1: Vostè era la víctima d'una malaltia que es deia fibromiàlgia.
2: El que passa és que, clar, diuen, no, és que estan depressives, que tal... Clar, perquè si no et trobes bé un dia i un altre dia i un altre dia, al final t'enfonses i tens períodes depressius i després tens períodes que el dia que et trobes bé pues estàs més eufòric i diuen, mira, avui està contenta, mira... O sigui, oscil·la molt l'estat d'ànim.
1: Doncs ho ha explicat molt bé, Àngels. No oblidem, és que estem fora de temps, Àngels, però no oblidem que la CAF es constituï el desembre de 1999, té més de 4.000 persones associades, va néixer dedicada a l'atenció de la fibromialgia, vostè n'és sòcia i estic segura que n'està molt contenta perquè ens ha portat tot de papers. Sí. Així doncs que deu estar contenta, no?
2: Sí, bueno, jo me'n vaig apuntar el 2006, o sigui, fa 20 anys que estic a l'associació i llavors, bueno, vaig començar a anar a les activitats on vam fer l'acollida, vam estar anant al grup d'ajuda mútua, que em va anar molt bé perquè em va fer entendre el que tenia. Vaig veure que no era jo sola, perquè podies parlar amb d'altres dones que tenien el mateix que tu i que t'entenien, perquè almenys en aquella època explicaves a algú i no t'acabava d'entendre el que tenies, no? I bueno, em va anar molt bé, a poc em va anar implicant i llavors vaig estar de coordinadora de la seu de Sant Andreu i he estat coordinadora, bueno, fins fa 4 anys que ho vaig deixar perquè per problemes familiars i això no podia continuar, però bueno, jo continuo col·laborant amb l'associació i estic molt contenta.
1: I el que és més important, amb el seu exemple, estic segura que persones que potser ara ens estan escoltant i que fa poc els hi han diagnosticat el de fibromialgia sabran que tenen un lloc on seran escoltades i ateses, que és l'associació ACAF, aquesta associació que ajuda afectats de fibromialgia. Moltíssimes gràcies, Àngel, per la seva sinceritat i la seva col·laboració.
2: A vosaltres per la difusió que
1: només
2: feu
1: faltaria.
2: De la malaltia.
1: Només faltaria. Doctora Serrat, moltes gràcies i felicitats.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssimes a vosaltres, que la veritat necessitem aquests espais de divulgació i de sensibilització d'aquesta malaltia, que ja prou maltractades estan i necessitem realment posar una miqueta el focus d'atenció en què són i poder-los donar un abordatge i una comprensió a tot el seu patiment. Moltíssimes gràcies.
1: A vostè. Bona nit a les dues.
2: Vale, bona nit.
3: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Oklahoma és l'estat amb les praderes i planícies més grans i amples dels Estats Units, el que afavoreix l'aparició de tornados. Per allà es deixa caure Bill Paxton, per tal que la seva dona, o exdona en aquest cas, Helen Hunt, signi l'acord de divorci. Tots dos han compartit durant anys la seva passió per la cacera de tornados. Farà aquest retrobament que revifi l'amor entre tots dos? Amb aquest plantejament i rubricada per uns efectes especials d'escàndol, es va estrenar tot just fa ara 30 anys la pel·lícula Twister, una icona del cinema de la dècada dels 90. Estimat Agudo, bona nit.
4: Bona nit, Sílvia.
1: El que fa per recuperar la seva senyora, el senyor Paxton, al cel, sí, és meravellós, perquè fins i tot provoca un tornado.
4: Bueno, provoca un tornado, estan allà, que s'hi han de posar una màquina, que a més és una picada d'ullet cinèfila, perquè es diu Dorothy, amb la figura de Judy Garland, el Mago de Oz, allà, perquè el que volen és introduir aquesta màquina amb unes boletes dintre d'un tornado per estudiar-lo des de dins, amb infografia, perquè la Helen Hunt, quan era petita, va perdre el pare amb un tornado. Bueno, estan tots els ingredients del salseo melodramàtico, els tens aquí. Pel·lícula pensada a Sílvia Tarragona ja des del 96 pel lluïment dels efectes especials per ordinador, els efectes digitals, avui omnipresents a qualsevol pel·lícula o a qualsevol sèrie. Disciplina aquesta dels efectes especials que ja venia evolucionant exponencialment des de l'any 89. Jo et dic pel·lícules perquè vegis com cada any marcava una fita.
1: Va.
4: Any 89, Avis, James Cameron.
1: Ui.
4: Any 1990.
1: Ui.
4: Desafió total. Te'n recordes ja amb aquelles cares que
1: s'obrien?
4: Sí, home, sí. Tot això. Any 1991, altra vegada Schwarzenegger, Terminator 2. Any 1992, els efectes especials fan un pas més amb La muerte osinta también, aquella pel·lícula amb Robert Zemeckis, perdó, de Robert Zemeckis, amb Meryl Streep, Goldie Hawn i Bruce Willis, que era un metge de cirurgia estètica que les anava operant i es disparaven i s'obrien forats. Te'n recordes d'aquella? Una cosa com molt... humor molt, molt negre.
1: Molt any sanguini, 93, a més a més.
4: Sí, sí. Any 93, Jurassic Park. Any 94, Forrest Gump. Any 95, Jumanji, que la va meta no fa gaire aquesta santa casa, i any 96, aleshores ja, Twister, que més aquí els efectes especials tornados són espaterrants. Sílvia Tarragona, mai havíem vist una cosa semblant al cinema, a la pantalla gran. De fet, una pel·lícula creada des d'un concepte de tornados, de bueno, realment
1: no,
4: invadia la pantalla.
1: I a més, estimats oïdors de la pública, s'escolta perfectament la música en els moments que cal, eh? Per exemple, la que hem anat escoltant, una d'elles, Wedgefield, per Mark Mancina, compositor, que ja venia de fer Speed i que posteriorment va signar les músiques de Training Day i Jurado número 2. També cal recordar que Twister va ser una pel·lícula de l'any 96 dirigida per Jean de Bond, director de fotografies com La jungla de cristal, Instinto básico, La caza del octubre rojo, i que venia de debutar a la direcció amb Speed. Em deia l'Agudo, que jo no recordava, que Bill Paxton, que és el protagonista, el Celsia, en realitat no havia de ser ell, sinó Tom Hanks. I, pues, què passa aquí?
4: Bueno, Tom Hanks estava a altres coses, segurament. Havien fet tots junts el 95, l'any anterior, havien fet Apollo 13, i sembla ser que va ser el propi Tom Hanks qui va recomanar a Bill Paxton, un actor, bueno, estava a Twister, perdó, estava a Aliens, bueno, realment un senyor amb una filmografia molt, molt interessant. Jo no entenc per què no va dirigir aquesta pel·lícula Steven Spielberg, ja que era productor.
1: Per què? És veritat?
4: Perquè té tot allò que podia encapsular la seva filmografia, no? Aventures trepidants, personatges indianescos, uns secundaris que podien ser els amics de l'Eliot d'ET, però ja més que escudets, aquesta guerra de sexe, que són tan picades d'ullet al Hollywood clàssic, efectes especials, evidentment, i sobretot aquest farum religiós, perquè el tornado, com si fos un déu, el tornado com el pas previ a l'èxtasi religiós del contacte amb l'home, amb la natura, que no pot controlar, que ho pot destruir tot sense que poguessin fer res. Tot això la pel·lícula ho tenia.
1: I a més, Oklahoma és una de les zones d'Estats Units. Som en directe al De Nit de Ràdio 4, parlant d'aquest aniversari, 30 anys de, bé, aquesta fantàstica pel·lícula que és Twister, que Oklahoma és una zona del país en la que hi ha molta creença religiosa. És a dir, pensin que Oklahoma és una de les ciutats o una de les zones d'aquell país, un dels estats on hi ha més mormons, més catòlics, més cristians. Així doncs, que aquesta idea de que el Twister, el tornado, podia ser un càstig diví, és molt adequada, estimat Agudo.
4: És que, més enllà de que la pel·lícula sembli una postal de vegades, Nevades de l'estat d'Oklahoma és un càntic d'amor als valors tradicionals d'Amèrica. Jo crec que per això va connectar també, evidentment, pels efectes especials d'Home en Guarda, no mencionar altra vegada aquí els efectes especials, però és un càntic d'amor als valors tradicionals d'Amèrica, no? Que a més, justament al públic de l'any 96, tu si tenies, estaves més cap al Partit Republicà, ja tornava a configurar-se políticament una majoria moral per veure si els demòcrates no tornaven a sortir amb Al Gore, vicepresident dels Estats Units, perquè ja estava Clinton al seu segon mandat, estem a 2 anys del cas Lewinsky, i aquesta majoria moral ja s'estava, ja era latent, s'estava organitzant, focalitzada en valors tradicionals, a les famílies, arrels amb el país. Bueno, de fet, hi ha un moment que van tots a dinar a casa de la tieta Maggie, són dos equips rivals que es barallen, és una camaraderia molt de Howard Hawks, un dels referents cinèfils de la pel·lícula, perquè a casa han tornat com John Wayne i Red Buttons i Elsa Martinelli anaven a caçar rinocerons a Atari, la pel·lícula de Howard Hawks de l'any 62, no? I estan allà i mengen i deixen de banda els seus problemes, perquè allò també és part de la vida i part de la feina, no? Seure's a fer germanor. I això la pel·lícula ho tenia.
1: Una pel·lícula, per cert, que va ser escrita per Michael Crichton, el gran creador de bestsellers, produïda pel propi Crichton, Kathleen Kennedy, la companya fidel de Steven Spielberg, i el propi director nord-americà. Al repartiment trobem a Cary Elwes i el malaurat Philip Seymour Hoffman, que també hi és, molt jovenet, però hi és. Al capdavant de la direcció de fotografia tenien a Jack Nigrin, veterà col·laborador de Clint Eastwood i que venia de filmar els verds camps de Iowa, als ponts de Madison. Del muntatge se'n va encarregar Michael Caine, habitual muntador de Steven Spielberg. L'èxit comercial va ser estratosfèric, més de 400 milions de dòlars de recaptació, generant uns beneficis de prop de 300 milions, i això que competia a les taquilles, atenció, amb la primera Missió Impossible de Tom Cruise, i va anar molt bé, Twister. Tot i així, el film més taquiller d'aquest 1996 va ser Independence Day, seguit d'aquest Twister. Pel tal de fer front als costos de producció, van aliar-se la Warner Bros. I la Universal Pictures. Una cosa que ara no passaria, estimat Agudo, eh?
4: Bueno, ara es compren unes a altres i tot això. Ja havia passat al seu moment, havia passat diverses vegades, eh? Va passar després amb Titanic i tal, però el més famós, cas més famós, és el del Colosso en Llamas.
1: Ui!
4: El Colosso en Llamas es van ajuntar a la Warner i la 20th Century Fox perquè les dues tenien un projecte similar d'un gratacels que crema i no sé què i tal, i van dir, per què pelear-nos? Per què no ens ajuntem?
1: Claro.
4: I, es van dividir els beneficis, igual que s'ho van dividir a Twister, Sílvia.
1: Veu que bé. Escolti'm, aquests beneficis que geogràficament van anar als Estats Units i Canadà per Warner i la resta del món per Universal Pictures, van ser molt llestos. Curiosament, va ser davant d'Independence Day, amb qui Twister va perdre l'Oscar als millors efectes visuals. I una altra curiositat, va ser una de les primeres pel·lícules distribuïdes en DVD, format on els efectes visuals i sonors llueixen i lluïen amb ganes. L'any 2024, tot s'ha de dir, va estrenar-se una seqüela titulada Twisters, en plural.
4: Sí, sí.
1: Però mal, muy mal, muy mal.
4: Bueno, la banda sonora era, deia, banda sonora country, perdoni, no és banda sonora country, allò era country, era pop.
1: Era pop, pop
4: directament,
1: absolut,
4: i no es deixaven de sonar músiques i cançons i no sé què, una cosa molt, però en fi, i sobretot era molt juvenil, molt multiracial, molt, bueno, era un producte, es veia molt artificial i no hi havia cap dels actors de la pel·lícula original. Saps que la pel·lícula original, la Twister, hi ha un recurs de guió que els professors acostumem a projectar, bueno, he dit en plural, jo com em projecto a tant en tant, que és, clar, nosaltres no tenim ni idea de Tornados com a espectadors.
1: No, clar.
4: Però aquí hi ha un personatge que tampoc té ni idea, perquè tots són experts i tots n'han viscut, que és el personatge de la promesa de Bill Paxton, que se l'ha portat allà a Oklahoma a veure el tinglao. I clar, la dona no sap què està passant. I Bill Paxton li diu, no, passa això, i passa això. I això està passant perquè passa això. I el Tornado va cap aquí perquè fa això, i va cap allà perquè ha passat aquesta altra cosa. Aquesta informació és pel personatge, però és per nosaltres.
1: Clar, perquè al cap i a la fi, aquest personatge omniscient, que és aquesta promesa de Bill Paxton, que ella no sap, pobra, com acabarà tot plegat, com un tornado, perquè Bill Paxton continua mirant-se mullets d'amor a Helen Hunt.
4: El tornado de l'amor.
1: Ah, efectivament, està allà com si podia estar a Vilanova i la Geltrú. Per cert, som a Ràdio 4, al de nit. Hem dit Helen Hunt? Escoltin això. Ai, ai, ai, ai, ai. Tot va passar a Nova York, és clar. I tot passa al Greenwich Village, però de debò que passa al Greenwich Village, perquè l'apartament existeix i si vostès eren allà podien veure'l sense cap tipus de problema. Helen Hunt, aquesta actriu que va fer Twister i que després va aconseguir un Oscar, per mi sobrevalorat, amb Jack Nicholson per una pel·lícula que aquí es va titular com Mejor Imposible.
4: Saps amb qui competia, no?
1: No.
4: Judi Dench per fer de Reina Victòria a Su Majestat Mrs. Brown.
1: Doncs molt malament que no l'hagués aconseguit Judi Dench, efectivament. Què coses. Bé, aquesta cançó que vostè els hi sona segur és The Final Frontier i la va escriure Paul Reiser, protagonista masculí de la sèrie, i aquí la canta Andrew Gold. Segur que recorden a aquest senyor i aquesta senyora que eren una parella fent vida de gent maca a Nova York, com els hi deia Greenwich Village, que, home, no està gens malament. Relacions públiques, ella, documentalista, ell, Reiser i Hunt van arribar a cobrar $1 milió per episodi a l'última temporada. Recordem que ella acabava de guanyar, com els hi deia, l'Oscar per Millor Impossible. La sèrie la va emetre la NBC entre 1992 i 1999 i a casa nostra la vàrem gaudir en català quan la va emetre a TV3. La llista d'estrelles que va passar per Mad About You era un dels incentius del gaudiment. A saber, agafin paper i llapis, Mel Brooks, Jerry Lewis, Kevin Bacon, Sidney Pollack, Bruce Willis, Yoko Ono, Billy Joel, Garth Brooks, Cyndi Lauper o Lyle Lovett, tots ells cantants, i fins i tot Al Gore, vicepresident en exercici dels Estats Units.
4: A casa érem més de veure Roxanne, que em semblava així com més divertida, però s'ha de dir que aquests dos tenien una fascinació, eren tan macos, més que macos de guapos, atractius, espaterrans, eren macos ells, eren com... eren entranyables com a parella.
1: Clar, i
4: tenien empatia entre ells dos.
1: Clar, perquè a més veies des d'aquí com vivia una parella jove al Greenwich Village a la ciutat de Nova York. Això sí, una parella jove amb possibles econòmics, eh? Clar, perquè si no, aquell piset apartament, vaja, ara seria impossible.
4: Sí, ja
1: que me'l donin a mi, eh? Que me'l donin a mi.
4: A Roseanne era com l'altra banda, no? De l'Amèrica, sí, més profunda, sí, i sí, més allà amb ganxitos i sempre patates i tot això. Doncs el Paul Reiser, que és el protagonista que és tan entranyable, els cinèfils el recordem sobretot perquè era el malo malíssimo de Aliens, en
1: ui,
4: plural.
1: Sí.
4: Malo malíssimo. Sí, sí, li fa cosa a Sigourney Weaver que això un cavaller no li fa a una dama.
1: No, aquestes coses no s'han de fer mai, menys amb una dama.
4: I hi ha un capítol de Boig per tu, jo crec que és el que més recordo sempre, perquè és ella descobreix que ell continua pagant el lloguer del seu pis de solter, que és un pis que és un cotxetril, que és una habitació...
1: Ja, però just in case, second option.
4: I que li fa com no sé què desempallegar-se d'ell. I clar, aquesta conversa, que avui seria impossible amb la crisi immobiliària, evidentment això no fa ningú, però... m'ha semblat molt entranyable per lo que implicava allò, no?
1: Ai.
4: I aquest subtext del món de les parelles em va semblar molt, molt interessant aquell capítol, una sèrie d'aquelles que penso, mira, algun dia quan tingui temps, a veure si la
1: jo
4: torno
1: tinc moltes
4: a
1: ganes.
4: Recuperar.
1: Jo tinc moltes ganes de tornar-la a veure i ara m'has posat la ment als llapis. I a vostès, oïdors de Radio 4, el de nit segur que també. Mirin, ens n'anem de Helen Hunt i el Mad About You a Twister, que és la raó i l'excusa per la que avui som amb vostès. 30 anys. La banda sonora d'aquesta pel·lícula anava plena de bones cançons d'artistes tan diferents com Van Halen, Alison Krauss, Shania Twain, els Red Hot Chili Peppers o Mark Knopfler. Nosaltres hem triat aquella titulada Twisted i que cantaven plegades dues de les forces motores dels Fleetwood Mac i també de la força de la natura, ja que parlem de tornados. La cantant Stevie Nicks i el guitarrista i cantant Lindsey Buckingham. Lindsey és nom de senyor, eh? Mm-hmm. No es pensin vostès que Lindsey és nom femení, és nom de senyor.
4: Si no el tenen ubicat, va ser el representant de Fleetwood Mac
1: al
4: We Are The World.
1: Per exemple.
4: Està allà al final.
1: I que havien estat parella i que ara, per cert, el nou capítol de Love Story després de John Kennedy i Caroline Vezet serà la història d'amor entre Stevie Nicks i Lindsey Buckingham.
4: No m'ho vull imaginar.
1: ¿Cómo se te quedaba el cuerpo, Agudo?
4: Doncs volaran els plats.
1: Doncs nosaltres de moment volarem amb aquest Twisted. Gràcies, Agudo.
4: A tu, Sílvia.
1: Oients de Ràdio 4, pugin el volum, el de nit, Twister.

0: En directe a Ràdio 4 al de nit. Mirin, servidora de vostès, que és periodista, i això vol dir que és curiosa, i això vol dir que, òbviament, sempre mira què és el que pot veure més enllà del que està observant, té un costum, i és que cada vegada que entro en un avió, que gràcies a Déu és molt a sovint, perquè m'encanta volar i m'encanta visitar llocs que no conec, sempre intento mirar la cabina de l'avió. Per què no em diguin per què? No sé per què ho faig, però sí, és veritat que sempre penso qui serà l'ànima, la persona, el cor, el cervell, l'expertesa que em portarà amunt i avall. Perquè, esclar, jo he agafat molts avions a la meva vida. Avions per anar a veure amors, avions per anar a estudiar, avions per tornar a casa a veure els pares, avions per anar a cites professionals, avions per viatjar sola. Els avions m'han donat llibertat, m'han donat independència, m'han donat capacitat de gaudi. I sobretot quan sóc a un avió, sempre penso que estic en una zona entre el bé i el mal, entre el llindar de la consciència i l'inconsciència, en el que jo puc ser jo mateixa i volar, mai millor dit, amb la imaginació. Així doncs que ja fa molt de temps, molt abans que publiqués aquest llibre, seguia amb moltíssim interès el comandant Ramon Vallès, perquè no només és una persona molt de sentit comú, no només és un gran professional, sinó que té més de 20.000 hores de vol i 361.000 seguidors a Instagram. Dono fe que una d'elles sóc jo. Acaba de publicar en Geoplaneta Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, todo lo que siempre quisiste saber sobre volar, i m'ha encantat, així doncs que li donem la benvinguda. No li parlaré de vostè al comandant Vallès, ja saben vostès que sempre parlo de vostè als nostres convidats, perquè som de la mateixa quinta, i com diu el comandant Vallès, podíem ser gairebé amics de colla. Ramon Vallès, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, molt bé. Encantada d'escoltar-te i de sentir-te tan a prop.
1: Jo mateix et dic.
0: Ramon,
1: moltes gràcies.
0: A tu. Ramon, fixa't, és que agafar una

0: amb el que penges a Instagram, és important perquè les persones entenguin que anar a dins d'un avió és alguna cosa que és segura, Ramon, que òbviament sempre pot haver algun problema, no? Però també pot haver un problema passejant pels carrers de Barcelona, però que les turbulències no ens han d'espantar, ni amedrentar, ni tampoc coaccionar la nostra vida.
1: Gens ni mica. De fet, jo, amb tants anys d'experiència, certifico, i ho dic en primera persona, que les turbulències mai són perilloses. En primer lloc, hem de tenir clar que procurem evitar-les sempre que és possible. Sempre que tenim coneixement d'elles, posem les mesures per evitar-les, o si més no, Sílvia, minimitzar-les. Però el que sí, repeteixo, certifico, és que una turbulència mai tindrà la consideració de ser un acte perillós contra l'avió i els seus ocupants, perquè si no, serien molt precaris, perquè turbulències n'hi han. És clar que n'hi ha. I a l'avió no li passa absolutament res. Sempre faig la mateixa menció. Si porteu el cinturó de seguretat degudament cordat, mai us passarà res a una turbulència més enllà de l'angoixa que pugui crear cadascú. Dit això, no us hauria de provocar por, tampoc, evidentment, si m'escolteu, i no només m'escolteu, sinó que creieu el que jo us estic dient ara, aprofitant aquesta oportunitat, por tampoc no hauríeu de tenir. No hi ha més. I també és veritat que, gràcies a Déu, molts dels lectors i de la gent que m'escolta a través de xarxes socials, doncs, efectivament, els ha ajudat molt, repeteixo, en el moment en què han donat credibilitat als meus arguments, que són arguments de més de 30 anys d'experiència, que és, no és poca cosa.
0: No, no, és molt. Escolti'm, hi ha molts tipus de turbulències, com deia el comandant Vallès, som en directe a Ràdio 4 al Denit, turbulències a l'avió i també turbulències a la vida. Perquè, clar, en Ramon Vallès en aquest llibre es despulla des d'un punt de vista biogràfic, comandant, no, no diguéssim coses que no són. Perquè, esclar, hi ha sempre aquella espècie de, perdoni'm, o perdona'm, Ramon, de llegenda màgica de no, el pilot, que ser pilot és tan fàcil. No, a l'època en què el senyor Vallès va voler ser pilot, com tu dius molt bé en el capítol El coste asociado a un sueño, no era fàcil, tan difícil que la teva mare no veia aquesta professió amb bons ulls. Tu vas cedir a les pressions de la mare i al setembre del 84 eres a Pamplona, matriculat a la Universitat de Navarra, a la Facultat d'Enginyeria Tècnica. Però, no va acabar, d'anar bé la cosa, i tu vas començar, com han començat tants companys teus pilots, gràcies al món militar, si no m'equivoco, Ramon?
1: No, jo mai vaig anar per la via militar, Sílvia. Jo sempre vaig tirar per la banda civil. Si és veritat...
0: Que vas tenir un amic militar.
1: Correcte, sí. En aquest sentit sí que d'alguna manera tinc una sèrie de persones que en els anys, estem parlant de la dècada dels 80, clar, a casa nostra, vulguis o no vulguis, en aquella època, coneixements de com havíem d'iniciar un aprenentatge per ser alumne pilot a una escola, doncs no sabíem de què anava. I aleshores, doncs, igual que avui en dia em succeeix a mi, de que moltes famílies i molts joves es dirigeixen a mi per demanar consell, jo en aquell moment vaig fer el mateix. Jo em vaig dirigir a un company, un amic de família, que era precisament un senyor que era de l'Exèrcit de l'Aire, que a la vegada ell ens va presentar a un altre amic, i entre tots em van marcar una sèrie de pautes per poder començar a estudiar per ser pilot. Per tant, així va ser una miqueta com jo vaig començar l'any 87. Si és ben cert que el 84, 3 anys abans, la meva mare va dir: home, això de que el nen sigui pilot, jo no ho veig clar. Per què? Per la raó que fos. Ella no ho veia clar, primer de tot, va manifestar clarament que si passava alguna cosa amb l'avioneta, doncs el nen es mataria. Vale, estem d'acord, sí, acostuma a passar, si és que passa. Però també t'haig de dir que, a més, hi havia un altre rerefons, aquelles èpoques dels anys 80, repeteixo, en el qual donava la sensació de que si el fill tenia la sort de viure en un entorn familiar on hi havia una empresa que va muntar el meu pare, un taller de cotxes que ja feia anys que rutllava, que el va crear de zero a un esforç inhumà del meu pare i també de la meva mare, semblava lleig que jo desaprofités aquella oportunitat, Sílvia.
0: Clar.
1: I donava la sensació de que, com abans, si eres fill d'un metge, havies de ser metge, si eres fill d'un advocat, havies de ser advocat, i si jo era fill d'un mecànic, doncs jo havia de mantenir el negoci de la família. I el meu pare, en qualsevol cas, mai a la vida ho va anomenar. Mai. Mai. I quan va arribar als 21 anys, 3 anys més tard, després d'estar a Pamplona gaudint d'un ambient universitari espectacular, vaig tornar a Piera,

0: jo en sóc fill, i vaig dir, senyors, jo haig de ser pilot, peti qui peti. I allà vam aconseguir entre el meu pare i jo que la meva mare canviés el xip, i bueno, i han passat 40 anys.
1: I ben contents que molt. Han d'estar, ben contents que han d'estar. A principis del 88 comences la teva aventura americana a Aeroclub Barcelona-Sabadell, i vas començar el periple a Miami, on vas realitzar primer un intens d'anglès a la Universitat de Miami per després anar fins a Vero Beach. Te'n vas a Nova York amb la Pan Am, que els que som grans ens en recordarem que havíem agafat la Pan Am alguna vegada a un avió Boeing 747, però quan arribes efectivament, quan arribes al JFK dius, un pardillo com jo, l'avió havia marxat sense tu, Ramon.
0: Perquè és que vam arribar tard, vam sortir. Els meus pares van fer un gran esforç per acomiadar-me i em van portar amb cotxe fins a Madrid. Imagina't, aquelles èpoques anar amb cotxe fins a Madrid, no era com ara. I quan vam arribar a Barajas, pues, a fer esperar que sortís el vol de Panam cap a Nova York. Va sortir tan tard, tan tard, que quan ja vaig arribar a Miami, l'últim vol que podia haver jo agafat de Nova York a Miami ja havia despegat. I esclar, amb aquells em vaig quedar a l'aeroport del GTFK, la primera vegada que sortia de Piera, amb 21 anys, imagina't, any 88, doncs allà, com dic jo, abraçat a les meves maletes, que no em portava pas poques, per passar un any fora de casa, esperant que es fes de dia. I l'endemà al dematí, afortunadament, ja em van col·locar en el primer vol de Nova York a Miami i vaig poder prosseguir viatge fins a Miami. Aquesta és la primera part que vaig dir, bueno, mira, ens n'hem sortit prou bé, no? I després, quan vaig arribar a Miami, m'esperava un company amb el que havíem estat estudiant junts a Sabadell, el Lluís, que lamentablement va morir fa pocs anys. En definitiva, el Lluís m'esperava, em va venir a buscar a l'aeroport de Miami, vam anar fins a l'apartament que ell ja havia llogat perquè visquéssim allà tots dos, i escolta'm, vam deixar els trastos, les maletes, tot el que jo portava, i vam anar al súper a fer la compra. Suposo que algú, com a tontos que érem i joves, alguns va queixar de que jo arribava carregat fins a les orelles de tot i força, i quan vam tornar del súper, vet aquí que ens trobem la porta de l'apartament forçada, jo corrents me'n vaig anar allà on tenia els dòlars amagats, no n'hi havia ni un de dòlar. Havia volat tot.
1: Volat com, clar, com quan volaves tu pel cel, Ramon.
0: Exactament. I esclar, i me'n vaig aportar un disgust tan gros entre el vol del dia anterior de Nova York, la nit que vaig passar allà al JFK, i ara arribo, i em birlen tots els dòlars, que vaig agafar el telèfon, vaig fer aquella famosa trucada que fèiem als anys 80 del Espanya Directo, val? Vaig fer una trucada a Cobro Revertit i li vaig dir a mon pare i a ma mare, jo demà mateix agafo un avió i torno cap a Piera. Això no és per mi, aquí hi ha alguna cosa que no va, però jo me n'entorno. I ells van insistir, ni se t'ocorreixi, no pateixis, ens en sortirem, te'n sortiràs. I com deia abans, i aquí estic i els agraeixo molt, no només els esforços que han fet per mi, sinó el recolzament moral que és tan necessari quan un jove no és capaç de gestionar situacions tan adverses i que els pares, com a mi em passa ara, que tenim ja una maduresa, hem d'ajudar els fills a tirar endavant quan les coses no surten bé.
1: Efectivament. Però no es pensin vostès, estimats oïdors de la pública de Ràdio 4, que aquest llibre, Bienvenidos a Bordo, Les escribes su comandante, el comandant Ramon Vallès, tots són flors i violes. No, no són tots flors i violes, perquè si no, no seria real. Quin patiment quan he llegit el capítol del vol a Oporto, 14 de maig de 1997, perquè, clar, ara els avions, a veure com ho explicaria, perquè, clar, ja et faré una pregunta de menys 25 d'aviació, Ramon, però yeah. Ara els avions no van a pedals, però en l'època en la que tu estaves treballant, hi havia pedals i la manera de conduir, anava a dir, de pilotar un avió era diferent. Què va passar aquell mes de maig, el 14 de maig, per ser més exactes, de 1997, Ramon?
0: A veure, primer et faig un petit aclariment de caràcter tècnic.
1: Per favor.
0: Els oients, igual que tu, no teniu per què conèixer-ho. Els pedals existeixen a tots els avions.
1: Què dius?
0: Els pedals, sí. Nosaltres tenim, és a dir, els pedals, tant el comandant com el copilot, tot està duplicat. Els comandaments de vol estan duplicats i una part dels comandaments de vol es poden gestionar bellugant els pedals. Els pedals tenen diferents funcions, Sílvia. Els pedals d'un avió serveixen per frenar, serveixen per girar la roda de morro per petites desviacions a pocs graus de gir i en vol la funció principal que tenen els pedals d'un avió és bellugar el timó de direcció, que en definitiva és la part vertical de la cua de darrere. I és un element essencial, superimportant. T'ho diré ben clar, un avió sense pedals no sortiria a volar. Sona malament pedals, perquè estem pensant en els pedals d'una bicicleta. Déu nos en guard que haguéssim de pedalar. Però no és aquest el concepte. És ben bé per gestionar els comandaments de vol, en ple vol, no cal dir-ho, i la roda de morro i els frens en el moment que l'avió es troba a terra. Doncs... Per tant, els avions tenen pedals. Doncs... Tant el que jo volava a l'any 80, a l'any 97, perdó, quan vaig tenir aquest percans al Porto, que ara en parlarem, com l'avió que volo ara, que és a l'A330 i a l'A350, tenen pedals.
1: Doncs t'he de dir, en tota confiança, que tot sí. L'equip, en Pau, en Gerard, en Julio, ens hem quedat tots amb els ulls oberts perquè pensaven que... No, clar, és que un avió no té pedals. Avui la reunió dèiem, no, home, no, no li podem dir al comandant Vedells... Ai, Vedells, perdó, al comandant Vallès que sí. Té pedals, perquè ens mirarà amb cara de què m'està dient.
0: No,
1: escolti'm, doncs, miri, avui hem après, senyores i senyors, estimats oïdors de la pública de Ràdio 4, que un avió té pedals. Explica'm sí, què va passar aquell 97,
0: bueno, a veure, Ramon. En el cas del Porto, per resumir-ho, perquè si no m'hauria de posar en profunditat a llegir-vos el contingut...
1: No, per favor.
0: ...que és l'informe de l'accident, però en qualsevol cas, per una sèrie de circumstàncies, per una sèrie de desconeixements que teníem els pilots que volàvem aquell avió, vam aterrar a una pista on jo, sobtadament, a davant ens vam trobar una zona d'obres quan l'avió ja era a terra. Nosaltres no teníem coneixement de que la pista estava escorçada en la seva longitud d'aterratge i teníem que haver aterrat més enllà del punt on habitualment s'aterrava. Al no tenir-ne coneixement, jo vaig fer un aterratge pensant-me que tot era normal i correcte i sobtadament davant meu em vaig trobar uns obstacles que en una pista no hi han de ser. I per aquelles coses a la vida, tornant als pedals, Sílvia, vaig tenir... l'inspiració, com diem els pilots, de que la Verge del Loreto, que és la nostra patrona, i que hi ha dies que fa hores extres, em va inspirar, mira, i vaig apretar el pedal esquerre de l'avió a fons, i com jo et deia abans, això va permetre que la roda de morro de l'avió girés cap a l'esquerra, i jo, afortunadament, i tots els passatgers i els ocupants, vam aconseguir evitar que l'avió entrés amb el morro a dins del primer forat. Hauria tingut conseqüències probablement catastròfiques. Bé, l'avió va seguir avançant, hi havia més forats, va anar escapçant la roda de la dreta, la roda de l'esquerra, també va escapçar la roda del morro, i al final, com si fos una pel·lícula, ens hem trobat dins un avió que s'arrossegava sol sobre la seva pròpia panxa, sense rodes i sense res. Fins que es va aturar, uns quants metres bastant avall, i allà vam fer l'evacuació pertinent de l'avió perquè, d'alguna manera, davant d'una situació de perill, el que has de fer és sortir per cames. I això amb un avió s'anomena evacuació, i és el que es va fer. Bueno, aquest capítol del llibre, on jo confesso aquesta experiència tan xunga, diguem-ne, oi? Té un títol que el vaig agafar del meu estimat pare, Una experiència gratuïta de la vida. Per què? Perquè haig de dir que l'endemà, mentre vam començar a investigar què havia passat, recordo perfectament que dins de la investigació d'un accident sempre assisteix el fabricant de l'avió. El fabricant de l'avió era suec. I va venir un senyor de Suècia i recordo que allà mateix al lloc de l'incident em va agafar per l'ombro i mirant el primer forat em va dir perfectament: Goita, si no haguessis esquipat aquest primer forat, tu i jo ara no estaríem parlant. Per què? Perquè probablement les conseqüències haurien sigut molt pitjors. Afortunadament, ningú va sortir ni tan sols lesionat. I quan vaig tornar a Piera al cap d'uns dies, la primera cosa que em va dir el meu pare a la cara va ser: Ramon, això és una experiència gratuïta que t'ha donat la vida. I en honor al meu pare i al que em va dir aquell dia, que era un home molt savi, he volgut titular aquesta experiència i aquest capítol amb el títol que em va inspirar el meu pare.
1: És un bon títol. Ramon, la seguretat dalt d'un avió, cosa de tots. Aquests dies s'estan parlant molt, òbviament, dels avions. Hem estat pendents i estem molt pendents de l'evolució de l'antivirus. I bé, una de les persones que va ser infectada i que està ara mateix a l'Hospital Gómez Ullà, bé, doncs va infectar-se perquè una de les senyores, una de les persones que desgraciadament va morir, era en el mateix avió, no? s'ha de tenir clar que en aquest cas o en qualsevol altre, perquè evidentment ara no estem en aquest escenari, afortunadament, quan algú té símptomes de poder tenir la grip, de poder estar refredat, de poder no trobar-se bé, posar-se una mascareta també forma part d'aquesta seguretat a bord, oi que sí, Ramon?
0: No en tinguis cap dubte. Jo crec, sincerament, Sílvia, que és un acte d'autoresponsabilitat. Probablement, abans de la pandèmia de l'any 2020, totes aquestes coses, almenys la societat europea en general i altres continents, no ho tenien tan clar, excepte que jo ja recordo que inclús abans de la pandèmia ja hi havia passatgers, que recordo essencialment japonesos, que ja es protegien la mascareta davant d'una multitud de persones tancades en un lloc. Sí que t'haig de dir que dins els avions l'aire recircula permanentment amb una sèrie de filtres de molt alta qualitat per d'alguna manera que l'aire sigui el més pur possible. Ara bé, aclarit això, que és una qüestió tècnica de l'aparell, després és indiscutible que cada passatger que puja dins un avió ha de ser conscient de quin és el seu estat de salut i com pot afectar això a les persones que l'envolten. En primer lloc, si l'estat de salut fos molt sensible, lo raonable és que ni tan sols pugés. Per què? Perquè imaginem-nos que sobtadament aquest passatger empitjora en ple vol. Haurem de desviar l'avió per una situació que potser aquest passatger ja podia haver tingut present abans de començar el vol. Això en primer lloc. Quan parlem de coses menors, que és el que tu acabes d'anomenar, de tenir una possible grip, una possible sensació de febre, i que tu puguis percebre que tens un tipus d'infecció que podria afectar les persones al teu voltant, doncs, escolta'm, portar una mascareta posada, avui en dia, ningú et mirarà amb mala cara. I considero que és un acte de responsabilitat i de respecte a la resta de passatgers. Però això és una seguretat, d'alguna manera, si tu vols, excepcional, eh? Són períodes de la vida que ens trobem amb això. Jo, quan parlo de la seguretat, que és cosa de tots, dins un avió, en el cas del llibre, Sílvia, em centro molt en el dia a dia, allò que succeeix en tots els vols que es desenvolupen al planeta, que és el que jo deia abans, portar el cinturó de seguretat cordat. És un acte que recau només sobre la seguretat de qui el porta o no el porta. Per tant, els passatgers han de ser disciplinats, pensant egoístament en la seva integritat física. Després ja, el cas més excepcional també, que seria l'evacuació, que jo abans et deia, quan hem de sortir per cames d'un avió perquè hi ha un perill real de perdre la vida dins de l'avió, el que no podem consentir són actes tan egoistes com aquells que són de que em preocuparé d'endur-me la meva maleta, el meu ordinador, el meu abric. Tot això estàs impedint que la resta de passatgers que venen darrere teu puguin sortir a córrer cuita de l'avió quan a dins hi ha flames, fum o qualsevol circumstància que posi en perill les vides. Per tant, i tot això ens ho expliquen abans de començar el vol. Ens ho diuen ben clar. En cas d'evacuació, no s'emporti vostè objectes personals. Els objectes personals ja te'n compraràs un altre d'objecte personal, però la teva vida no té preu. Per tant, has de prioritzar, abandonar l'avió i deixar les teves pertinences enrere. Aquí és on jo faig èmfasi en això de que la seguretat és cosa de tots i és responsabilitat de tots, de qualsevol passatger que pugi dins l'avió, que per això, abans de començar el vol, se li donen unes instruccions que es prega que facin obediència quan arribi el moment, si és que arriba el moment.
1: Clar, si és que arriba el moment. Ramon, gairebé per acabar, la intel·ligència artificial és dins d'un avió ja, veritat? Ho expliques en el llibre.
0: A veure, jo crec que sí que hi és. El que passa que abans en deien senzillament que eren pues, avenços tecnològics, no? Mm-hmm. Tot el que són millores que puguin aportar a la seguretat seran benvingudes. Però estem parlant d'aportar, no de restar ni substituir. Clar, avui en dia ja, quan posem en boca de la gent i d'alguns experts, en el cas meu, aeronàutics, la paraula intel·ligència artificial, alguns ja ho associen a substituir pilots. I aquí és on jo considero que això no s'ha de permetre sota cap concepte. En primer lloc, perquè dins l'avió hi viatgen persones. Per tant, les persones han de ser degudament tractades per altres persones. Per què? Perquè tinguem clar que una intel·ligència artificial, Sílvia, mai tindrà criteris ètics ni morals. Això només ho pot tenir una persona, un ésser humà que es relacioni amb un altre ésser humà. La meva percepció, el meu respecte, el meu carinyo que jo tinc pels meus passatgers, mai el podrà desenvolupar un robot. i espero que això no succeeixi mai. Per tant, no podem substituir. A mi, qualsevol ajut que em vingui de fora serà benvingut per incrementar la seguretat de tots els ocupants, però mai la vida treure gent de dins l'avió, perquè és que, hem de pensar que la viabilitat d'una aerolínia o de totes les aerolínies passen per senzillament substituir el sou del pilot? Em sembla que no anem bé per aquí, sincerament.
1: No anem gens bé. M'ha sorprès molt i m'ha agradat molt que en els últims capítols del llibre hagis parlat de German Wings, no? I de la memòria d'aquells que no van tornar. Jo recordo perfectament el dia que, vam saber tot el que havia passat amb German Wings. Em va semblar dolorosíssim i molt dur, eh?
0: Ho va ser. No, jo sóc el primer que també aquell dia me'n vaig assabentar en el mateix moment que va succeir. I, lògicament, a Barcelona vam quedar tots trastocats. Per què? Perquè ens va enganxar molt de prop. Vull dir, estem parlant de tothom, molta gent, coneix familiars o ocupants de l'avió. Jo m'he implicat molt amb el German Wings, és una cosa que me l'he fet molt meva, amb el permís de, totes les persones que hi anaven i els seus familiars, però fins al punt que he establert una relació molt maca, molt humana, amb l'Associació de Víctimes, amb la seva presidenta, amb la Lourdes Bonet. De fet, properament assistirem als actes d'homenatge que es faran a Montserrat. En fi, procuro ser proper a ells perquè, a veure, jo no coneixia ningú de dins l'avió, però em poso la pell dels pilots, en aquest cas del comandant, que va sortir i ja no va poder entrar a la cabina. Em poso a la pell dels passatgers, em poso a la pell dels familiars dels passatgers i se m'encongeix el cor quan m'imagino tal escenari dantesc. No m'ho puc arribar a creure que una persona que en aquell moment es pogués anomenar pilot, com jo m'anomeno pilot, estigués disposada a fer tan mal a 159 a 149 persones, perdona, quan jo sempre que pujo un avió, i qualsevol pilot, per concepte i per principi, pugem per fer el bé i cuidar de les persones que ens acompanyen dins l'avió. Per tant, va ser un trasbals molt gros, i que, bueno, ja han passat 11 anys, el mar ja va fer 11 anys, però sempre jo li prego a la gent que no oblidem aquesta tragèdia sota cap concepte.
1: No l'oblidem perquè si haguéssim agafat aquell avió, Ramon, haguéssim pogut ser tu o jo, no?
0: Esclar,
1: tu haguessis pogut agafar aquell avió, perquè tu que fas avions a vegades, en, aquests moments el comandant Vallès es troba en un lloc indeterminat del món, no direm on, però el comandant Vallès quan ha d'anar a pilotar o ha d'anar a agafar un avió, a vegades no el pilota ell, a vegades va a l'avió d'un company.
0: Així, no, evidentment, que... jo sóc un passatger com qualsevol de vosaltres, més faltaria. L'única diferència em permetrà, Sílvia, que quan jo pujo un avió i faig un viatge privat, quan viatjo amb la Margarita, que ens anem por ahí, sempre, per una qüestió de seguretat, absolutament sempre, sigui qual sigui l'aerolínia amb la que viatjo, quan entro per la porta, sempre em presento, sempre m'acredito com a pilot i em poso a disposició del comandant per qualsevol cosa que necessiti.
1: Està molt bé.
0: Tingueu present que una incapacitació, que seria que sobtadament un dels pilots estigués malalt i no estigués en disposició de seguir pilotant l'avió, lògicament, desviaríem l'avió a l'aeroport més proper. Però mentre el desviem, si tenim coneixement de que dins l'avió hi ha un pilot que va de passatger, aquest pilot ens pot donar un cop de mà.
1: Clar.
0: Jo seria el primer que ho faria.
1: Clar, és com quan
0: per tant,
1: hi ha un ensurt
0: seguretat.
1: Mèdic. Clar, quan hi ha un ensurt mèdic i algú diu, hi ha algun metge en el restaurant o en el centre comercial, doncs és el mateix. Hi ha un pilot, doncs
0: mira,
1: tant de bo,
0: jo
1: demanaré a la Verge de Loreto, que sé que n'ets molt, molt, molt devot, que bé, alguna vegada que agafi un avió hi hagi el comandant Vallès, just in case, com diuen els americans.
0: Sí.
1: Comandant, ha estat un autèntic luxe. Felicitats per la teva carrera. Et continuaré seguint per Instagram. Una abraçada a la Margarita, la teva esposa, que és encantadora també, que ho llegeixo per
0: Moltes
1: Instagram
0: gràcies.
1: També. Bienvenidos a bordo. Les escribe su comandante, Geoplaneta, per agafar un avió en calma i tranquil·litat i no tenir por. Gràcies, Ramon, per tu i per la vocació.
0: Gràcies, Sílvia. Gràcies, Sílvia. Enhorabona pel programa i aquestes hores ja, que tingueu tots un bon descans. Una abraçada.
1: Igualment, una abraçada. Ara podria cantar el Volare, però els hi estalviaré per respecte al gran Ramon Vallès, el comandant Vallès, que, com sempre, no només ens ha robat el cor, sinó també l'admiració que li tenim per la manera tan clara com parla i com fa fàcil el complicat i el més difícil, gairebé l'impossible, perquè enlairar un avió a mi em sembla sempre un miracle. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a la mateixa hora, a les 10:05. Bona nit, que descansin.

Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.

El primer convidat d'aquesta nit és el Ethan Llunas. Ell va participar al Benidorm Fest. Avui ve per presentar el seu nou treball discogràfic. Anirem fins al Teatre Apolo de Barcelona perquè aquests dies podem veure un espectacle, una obra de teatre que es diu Seis Personajes. Tot fins la una en punt de la matinada aquí a Ràdio 4. El Metrópoli comença.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

Acabem amb la música de la Sílvia Pérez Cruz, que demà és la protagonista del Metrópoli de Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu molt bona nit i un bon dia. Fins demà.

Són les notes còsmiques del Dark Side of the Moon de Pink Floyd i ens duen directament fins a la ciutat de Barcelona, on el passat 28 d'abril la Clam Club va acollir una nit inoblidable per als seguidors de la banda britànica. Per una banda, l'Extintor Producciones amb els músics David Soler, Marcel Bagés i la veu de Víctor Partido van revisitar l'emblemàtic disc i per l'altra la nit va comptar també amb l'actuació del músic, productor i col·laborador essencial de Pink Floyd, John

John Karen és molt més que un col·laborador de luxe. És la veu i el so que ha acompanyat a les llegendes. És un multiinstrumentista excepcional, peça fonamental del so Pink Floyd des de la seva col·laboració a partir dels anys 80. I ha treballat amb totes dues parts, tant amb David Gilmour com amb Roger Waters, participant a diferents projectes i gires. I no només amb Pink Floyd, sinó també ha col·laborat amb The Who, amb Kate Bush, amb Eddie Vedder o també amb Brian Ferry. Fins a la Clam hem anat per conversar amb ell.

0: La Clam Club per al concert d'aquesta nit, aquesta revisió del Dark Side of the Moon que compta amb la presència de John Carin, cosa que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. John,
1: it's an enormous pleasure.
0: És un plaer enorme.
1: You've worked extensively.
0: Tu has treballat extensament tant amb el David com amb el Roger. El David, que al meu parer encarna l'eteri, la vibració, l'atmosfera, i també amb el Roger Waters, que crec que representa potser la força, el caràcter, l'actitud, la precisió, sense perdre la profunditat emocional. Com ha estat l'experiència de treballar amb tots dos i què senties que havies d'aportar a cadascun?
2: That's a really difficult question.
3: Ostres, aquesta és una pregunta realment difícil.
2: I mean, my role in both of them...
3: Vull dir, el meu paper en tots dos era força semblant, suposo.
2: With Roger, Roger comes with a definite idea of what he wants to do.
3: Amb el Roger, ell ve amb una idea definida del que vol fer. Tot està d'alguna manera acabat al seu cap. I nosaltres realment hi som per facilitar les seves idees. Amb el Dave és una mica més lliure. I jo només m'asseguro que la música estigui cohesionada i soni bé. I que tots els sons estiguin bé. Però són experiències molt, molt diferents l'una de l'altra.
1: You have a unique ability to bridge...
0: Tens una habilitat única per tancar l'escletxa, per acabar, diguéssim, amb l'espai que hi ha entre les textures clàssiques i la tecnologia moderna. Quan construeixes un paisatge sonor per a cançons icòniques, com les de Pink Floyd, per exemple, fins a quin punt es tracta de reproduir el disc original i fins a quin punt es tracta de traduir aquest sentiment a un entorn modern de directe?
2: Right. Well, as far as the technology to achieve that, I don't really go for exact sounds.
3: Bé, pel que fa a la tecnologia per aconseguir-ho, no busco sons exactes, perquè el que pot haver funcionat en un disc pot no funcionar en un entorn de directe. Així que faig servir l'àlbum original, com una plantilla des de la qual treballar. Però després et trobes en l'assaig o en la producció, i el que es demana és diferent del disc original.
2: So I'm constantly modifying to be in the moment of where I am.
3: Així que estic modificant constantment per estar en el moment on sóc, mentre segueixo habitant l'esperit de l'àlbum original. Sents la familiaritat de que els sons són gairebé els correctes, però potser no són exactes, en el sentit que la situació en la qual em trobo, en present, és una situació diferent.
0: És a dir, que és diferent en tots els tours.
2: Every tour is different, yeah. And every time you...
3: Cada gira és diferent, sí, i cada vegada que toques amb algú altre. Perquè si estàs tocant amb el Roger, ell pot tenir un aspecte visual que demani un so diferent de l'original.
2: You know what I mean? It's like...
3: Saps què vull dir? Pot requerir un context diferent o fins i tot un sentit melòdic diferent de l'original. I amb el Dave és un so de guitarra diferent. Així que estàs envoltant un tipus de so diferent. Així que estàs emmarcant una persona diferent. Reacciones constantment a la situació en la qual et trobes. Per tant, fins i tot si portes alguna cosa d'una gira anterior, com un so antic, pot ser que no funcioni en el nou entorn. Així que has d'abordar cada vegada de manera diferent.
0: Ho estàs comentant ara, però en la teva experiència, quina és la línia entre la precisió tècnica requerida per una producció d'un show de Pink Floyd i la vibració espontània del moment a l'escenari?
2: Let's see, what's the best way to answer that?
3: Vegem, quina és la millor manera de respondre això?
2: Well, you want to be spontaneous, and I never play the same thing twice the same way.
3: Bé, vols ser espontani. I jo mai toco la mateixa cosa dues vegades de la mateixa manera. Però puc donar la impressió que ho toco de la mateixa manera. Però no és així. Estàs reaccionant, hi ha un milió de maneres diferents de tocar les mateixes notes, encara que només siguin cinc notes. Podries tocar-les de mil milions de maneres diferents. Així que simplement estic vivint constantment el moment per tocar aquestes notes tal com l'atmosfera d'aquell moment ho demana. Realment la diferència a vegades és subtil, però jo noto la diferència.
0: La teva interpretació de Dogs, de la cançó Dogs, a la gira In the Flesh del 2002 amb Roger Waters, crec que potser és una de les millors cançons que he escoltat i he vist mai. Com vas transmetre la teva visió d'aquesta cançó i com la vau refinar tu i la banda per aquest espectacle en directe?
2: Oh, right. Okay, well, that was the first tour I ever did with Roger.
3: Bé, aquella va ser la primera gira que vaig fer amb el Roger. I Pink Floyd no havia tocat mai aquella cançó després de la gira d'Animals. Així que feia 12 anys que cap membre de Pink Floyd la tocava en directe.
2: And Dave made it clear that he wasn't interested in ever playing that song.
3: I el Dave va deixar clar que no estava interessat a tornar a tocar mai aquella cançó. Així que aquesta va ser una bona oportunitat amb el Roger. I m'encanta aquesta cançó.
2: I think it's one of the saddest songs I've ever heard. I mean, there's a really sad lyric. To feel that way.
3: Crec que és una de les cançons més tristes que he sentit mai. Vull dir, és una lletra realment trista. Sentir-se d'aquesta manera és terrible. Sentir que estàs sent aïllat i apunyalat per l'esquena per gent que pensaves que eren els teus amics és una cosa molt difícil de sentir. Així que només vaig intentar evitar aquelles paraules. No vaig intentar sonar gens com el disc perquè no importava.
2: I just sang it like me, you know. I didn't try to sound like the album in any way, you know.
3: El disc és gairebé perfecte. Simplement la vaig cantar com jo. No vaig intentar sonar com l'àlbum de cap manera.
1: It was very
0: emotional. Va ser molt emotiu, molt emocional.
2: Yeah, it was emotional for me too. Yeah, it was.
3: Sí, també ho va ser per mi.
2: I had to sing it one time. My father had cancer and he was at the show once and I had to sing the line about dying of cancer. It just killed me. It was awful.
3: La vaig haver de cantar una vegada. El meu pare tenia càncer i va venir al concert en un dels shows. I vaig haver de cantar la frase sobre morir de càncer. Em va destrossar. Va ser horrible. I potser li quedava un any de vida en aquell moment.
2: It was difficult, you know.
1: Wow.
2: Yeah, it was pretty amazing.

0: In your shows?
1: En els vostres shows a vegades passen coses com que part del públic es posi a plorar, a cridar. És una bogeria per l'audiència. Com et sents tu dalt de l'escenari quan passa això?
0: How do you feel?
2: I'm with them.
3: Estic amb ells.
2: You know, I think Roger's an amazing songwriter and his lyrics are just like I could see the way they affect people.
3: Crec que el Roger és un compositor increïble i les seves lletres són puc veure la manera com afecten la gent.
2: And then you'll go someplace like Buenos Aires where maybe an album like The Wall.
3: I llavors vas a algun lloc com Buenos Aires on potser un àlbum com The Wall tenia una connotació diferent per a aquella gent a causa del que estava passant allà en aquell moment i realment té un impacte en la gent.
2: And I see people crying, it's like it's amazing, you know.
3: I veig gent plorant.
2: I have great empathy, you know, for them to experience the lyrics in that way, you know.
3: És increïble. Tinc una gran empatia per ells quan experimenten les lletres d'aquesta manera.
0: I remember that when I saw The Wall.
1: Sí, recordo que quan vaig veure The Wall, el meu concert preferit és In the Flesh, però amb The Wall, per mi, després d'aquell concert vaig estar com un mes volant durant tota l'estona. També m'interessa què en penses de les noves tecnologies i del nou paradigma tecnològic. Com creus que les noves eines estan canviant la música i com arriba la música a l'audiència?
2: You're talking about streaming or, you know, as opposed to record buying.
3: Parles de l'streaming en comparació amb comprar discos.
2: Well,
3: bé,
2: it doesn't mean as much.
3: No significa tant. L'streaming no significa res.
2: Physical objects mean things to people. It's a psychological thing.
3: Els objectes físics signifiquen coses per la gent. És una qüestió psicològica. Vas a una botiga i no dius, vull comprar zeros i uns. No hi ha res vinculat a això.
2: And even with CDs, the miniaturization of the art form.
3: I fins i tot amb els CD, la miniaturització de la forma artística, ja saps, necessites una lupa per llegir res. Així que aquest va ser una mica el principi del trencament del seu significat. Vull dir que ara hi ha àlbums que van sortir durant l'era del CD que em van impactar molt, com els àlbums de Talk Talk o els de Kate Bush, que no tenia en vinil perquè ja havien passat al CD, però encara hi havia un objecte físic. I realment crec que la música funciona millor estant lligada a un objecte amb art.
2: It's amazing that that was destroyed.
3: I simplement crec que és increïble que això hagi estat destruït, perquè ara, amb l'streaming i tenint cada cançó a l'abast dels dits, la teva capacitat d'atenció passes d'una cançó a la següent i és una experiència d'escolta molt diferent. Així que sento que d'alguna manera han destruït amb molta cura i metòdicament un mecanisme que funcionava perfectament.
2: Working mechanism and they're doing it to the film industry now too.
3: I ara ho estan fent també amb la indústria del cinema. Ja saps, vull dir, qui vol veure Brad Pitt d'un centímetre d'alçada del seu telèfon? Ja saps, aquestes estrelles de cinema, gent com qui sigui, Meryl Streep o Marlon Brando, treballen per a la gran pantalla. Era un format gran, i així aquesta gent podia ser més gran que la vida mateixa. I la música és així.
2: And some music and film being miniaturized is demeaning to the art.
3: I que la música i el cinema estiguin sent miniaturitzats és degradant per l'art. I crec que la indústria del cinema es veurà afectada permanentment per això també.
2: Don't you think?
0: Yes.
2: You know, it's...
3: No ho creus? Ja saps, és que si no, és com... Bé, no estem mirant mosquits com bossetes en una pantalla minúscula. No és màgic. Potser encara et fa riure o alguna cosa, però no té el gran gest de la gran pantalla.
2: And I feel like music is the same thing has happened.
3: I sento que la música ha passat el mateix. I tampoc sento que... Crec que a causa de l'esfondrament del negoci de la música i del fet que els joves tenen molt difícil guanyar-se la vida, abans tenies una oportunitat. Era un somni, però podies tenir una cançó d'èxit i fer-te ric.
2: The Beatles never would have done music if... You know, they needed to get out of Liverpool. This was their ticket.
3: Els Beatles mai haurien fet música si, saps, necessitaven sortir de Liverpool. Aquest era el seu bitllet. Així que deien, escrivim una piscina. Aquella frase que deien, referit a que també escrivien cançons per guanyar diners. La vella història. Si no em pots treure un profit financer, les millors ments no gravitaran cap a això. Així que ara tenim gent molt avorrida com a estrelles del pop.
2: So we have very boring people as pop stars. I hate to say it.
3: Em sap greu dir-ho, però les estrelles del pop amb les quals vaig créixer eren molt...
2: I mean, Roger Waters and David Bowie...
3: Vull dir, Roger Waters i David Bowie són persones més llegides que qualsevol altra persona que hagi conegut a la meva vida. I el meu pare era professor d'universitat. Saps què vull dir?
2: Do you know what I mean? I mean, these are like really brilliant minds.
3: Vull dir, aquestes són ments realment brillants que també van gravitar cap a les arts per guanyar-se la vida. Ara, no sento que les millors ments gravitin cap aquí perquè no hi ha cap promesa de recompensa.
1: Sí, també ho penso. I també penso, a més, que avui dia la gent jove és molt difícil que tingui la capacitat per escoltar, per exemple, un àlbum conceptual, una proposta d'art sonor. No hi ha ments brillants i, per tant, els joves tampoc estan rebent propostes artístiques que siguin més elaborades.
2: I just think it's difficult all around. That's why you get so many kind of what they call nepo babies. You know, it's like kids that have grown up watching their parents be famous.
3: Per això tens tants d'aquests que en diuen nepo babies. Són nens que han crescut veient els seus pares ser famosos i saben com fer que això funcioni. És gairebé com si els fills dels oligarques es convertissin en els nous oligarques d'alguna manera. És aquesta mentalitat d'informació privilegiada aplicada a les arts que, per a mi, és una bogeria. La gent ha de venir del no-res. Totes les persones, tots els millors autors, els millors guionistes, els millors dramaturgs, els millors músics, els millors compositors, tots sembla que hagin vingut del no-res. I sembla que estem criant aquesta idea que has de venir d'aquest llinatge per ser el fill de. És molt estrany, oi?
2: You have to come from this lineage of to be someone's kid. It's very strange, right?
0: Yes.
2: Yeah. It's like we're building an internalized industry.
3: És com si estiguéssim construint una indústria internalitzada. Gent que sap com fer que el màrqueting funcioni o alguna cosa així.
2: It's kind of creepy, yeah.
3: És una mica esgarrifós, sí, una mica de bojos.
1: Bé, vaig arribant al final i sí que et voldria preguntar una pregunta tan senzilla i alhora complexa com què és per tu la música?
2: Is the language I learned first before I learned to speak.
3: La música és el llenguatge que vaig aprendre abans de parlar. Els meus primers records són d'estar hipnotitzat per un petit tocadisc, un disc de plàstic dels Beatles. Sembla que recordo una etiqueta taronja i groga o alguna cosa així i simplement m'hipnotitzava. I sento la música físicament.
2: I feel music physically, you know, like I literally feel it physically, like on my arms and my in my hair and my shoulders, so it's
3: literalment la sento físicament, com els braços, els cabells i les espatlles. És com si sentís que sóc un receptacle per a aquesta cosa emocional, i és molt pur. Això és la música per mi. I si no toca aquests punts de plaer i em porta ben endins, no té cap impacte en mi.
2: It has no impact on me. So, I mean, music is a sort of...
3: La música és un camí cap a la meva felicitat absoluta.
2: Music is a pathway to my bliss, you know. Yeah.
1: La teva benedicció.
0: And what does Pink Floyd mean?
1: I Pink Floyd què significa per tu?
2: Oh, well, I ended up loving...
3: Vaig acabar estimant Pink Floyd. No estava en el meu radar quan vaig començar. Soc d'una generació diferent, així que no esperava conèixer mai ningú d'aquella generació ni tocar amb ells. Vull dir, soc 20 anys més jove, així que tot va passar. Va ser una sorpresa. Però haver-los conegut i entendre el talent i els músics individuals implicats és molt, molt fascinant.
2: And the individual players involved, it's very, very fascinating. It's very, very, it's interesting, you know, it's an interesting history. I think one of the most interesting histories. I think maybe the Beatles and Pink Floyd are kind of...
3: És interessant. És una història interessant. Crec que una de les històries més interessants. Crec que potser els Beatles i Pink Floyd són possiblement els personatges més interessants que han passat per la música. Potser Bob Dylan, però ell no és un grup.
2: The different ingredients of what it took to create that is very special to me. I feel very privileged.
3: Haver treballat amb ells íntimament i conèixer els diferents ingredients que van caldre per crear això és molt especial per mi. Em sento molt privilegiat.
1: For me, it's a privilege. Tot un privilegi poder parlar amb tu.
2: Oh, thank you, Andy.
0: Thank you very much.
1: Moltes gràcies.
2: Yeah, of course. It's lovely to meet you.
3: Moltes gràcies. Ha estat un plaer conèixer-te.

Doncs això ha estat el programa d'avui. Hem viatjat fins a les estrelles, doncs, per escoltar una mica més el cosmos. I tornem la setmana vinent, el dissabte, a les 11, aquí, a la Barrera del So.